0: Catalunya va rebre l'any passat el 8,6% de tot el que el govern espanyol va invertir a les comunitats autònomes. És el percentatge més baix des del 2015. En total va rebre 1.321 milions d'euros, menys de la meitat que Madrid. Continua actiu i sense control l'incendi d'Orés, a l'Aragó, que ja ha cremat gairebé 14.000 hectàrees i que ha obligat a evacuar un miler de persones. La variabilitat del vent dificulta les feines dels bombers, que se centren sobretot a assegurar la protecció del casc urbà dels municipis afectats. Aquí estem patint el pitjor inici d'estiu dels últims 15 anys pel que fa a incendis forestals. Les tres onades de calor gairebé consecutives han ressecat molt els boscos i han multiplicat el risc. Aquest dissabte, el nivell màxim per risc d'incendi és extrem a 27 poblacions i es mantenen tancats els accessos a tres espais naturals. La Guàrdia Civil conclou que l'exsecretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, i la seva família van obtenir beneficis irregulars de més de 300.000 euros entre els anys 2015 i 2024. Sospita que provenien de la suposada trama d'adjudicació irregular d'obra pública al voltant del Ministeri de Transports que encapçalava José Luis Ábalos. Junts i el govern espanyol mantenen el seu distanciament l'endemà de la sentència europea que avala l'amnistia. El ministre Òscar Puente ha animat Carles Puigdemont a tornar, plantar cara als tribunals espanyols i assumir el risc de ser detingut. El número 2 de Junts, Jordi Turull, ha qualificat de miserables i frívoles aquestes paraules del ministre. Brussel·les planteja que la indústria pugui emetre més diòxid de carboni del previst i durant més anys, a canvi d'augmentar les inversions verdes. La proposta arriba després de les pressions de les empreses europees per ser més competitives. I Andy Burnham és el nou líder del Partit Laborista Britànic i dilluns es convertirà en el primer ministre del Regne Unit. El nou premier promet descentralitzar el país, reindustrialitzar-lo i construir també habitatge social. Un diàleg entre grans àries de l'òpera francesa i italiana ha servit per arrencar el Festival de Peralada en una edició en què celebra 40 anys i que durarà fins al 9 d'agost. També hi haurà espais per la dansa i muntatges de creació contemporània.
1: Esports. Lamine Yamal s'ha entrenat amb normalitat amb la resta de companys de la selecció espanyola i ha d'estar en plenes condicions per jugar a la final del Mundial de Futbol de diumenge entre Espanya i l'Argentina. Nova negativa verbal de l'Atlètic de Madrid al Barça per Julián Álvarez. El director general de l'entitat matalassera, Miguel Ángel Gil, ha assegurat que rebutgen la proposta del Barça indefinidament i ha acusat Joan Laporta de fer teatre. El Barça de bàsquet ha comunicat el seu cinquè fitxatge pel nou curs. Es tracta del base uruguaià de 22 anys, Agustín Ubal, que ha pagat la seva clàusula de sortida al Manresa.
0: I cap de setmana de calor intensa a totes les comarques de l'interior. No es tocaran els 40 graus, però es rondaran els 38 a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. Hi haurà calor nocturna a tot el litoral, sobretot a la Costa Brava i al Delta de l'Ebre. El temps serà assolellat amb núvols de tarda al Pirineu.
2: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us acompanya Sara Riera. Catalunya torna a ser una de les comunitats autònomes on l'Estat destina menys recursos, tenint en compte la seva població i el seu pes en el PIB. L'any passat va rebre només el 8,6% de tota la inversió que el govern espanyol va fer a les comunitats autònomes. És el percentatge més baix des del 2015, amb Mariano Rajoy a la Moncloa, i queda molt lluny del que va rebre la Comunitat de Madrid, més del 20% del total. Concretament, segons un informe del Ministeri d'Hisenda, del qual ha tingut accés aquesta emissora, l'any passat l'Estat va invertir a Catalunya 1.321 milions d'euros, a Madrid més del doble, uns 3.200 milions. L'economista Guillem López Casasnovas destacava en una entrevista al Catalunya Migdia que és una tendència de fa temps.
3: Després del 23, ara el 25, continua sent doble Madrid. O sigui, no tan sols no s'escurça, sinó que el gap augmenta. Jo ja no tinc paraules per explicar el que està passant, perquè el que demostra en realitat és el poc interès que tenen en creure-se un estat territorialitzat.
0: En un comunicat, el Departament d'Economia assegura que negocien amb el govern espanyol perquè Catalunya rebi els nivells d'inversió en línia amb la seva aportació del PIB, que ronda el 19%. Junts, per la seva banda, diu que aquestes xifres escriuen una asfíxia econòmica premeditada per part de l'Estat, independentment de qui estigui a la Moncloa, i assegura que el president de la Generalitat, Salvador Illa, es resigna perquè no vol incomodar Pedro Sánchez.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El foc d'Orés a la comarca aragonesa de les Cinco Villas continua descontrolat i, de fet, ja ha cremat gairebé 14.000 hectàrees en un perímetre de 60 quilòmetres. L'orografia de la zona i els constants canvis de direcció del vent compliquen les feines dels bombers, que aquestes últimes hores s'han centrat, sobretot, en protegir el casc urbà de les poblacions d'aquesta zona. Hi ha un miler de persones evacuades de 6 municipis, 5 de l'Aragó i un de Navarra. El foc té més d'un front obert i això afegeix complexitat i també preocupació a la situació. Roberto Bermúdez de Castro és el conseller d'Interior de l'Aragó.
4: El fuego tiene potencial de crecimiento por ciertas zonas. Sin conocer la zona, lógicamente hay unos pinares muy importantes en el flanco derecho, más allá de la carretera, que esperemos que no llegasen. Si llegase, sería un desastre medioambiental. Tenemos también potencial de desarrollo por el norte. Es decir, es una zona muy compleja, que lo sabíamos al principio.
0: Sobre el terreny hi treballen 450 efectius dels bombers amb el reforç de gairebé 300 membres de la Unitat Militar d'Emergències. Alfonso González, director d'Extinció del Foc, destaca l'envergadura d'aquest incendi.
5: Potencialmente pues, puede ser muy peligroso para que el incendio pues, todavía se pueda extender mucho más y convertirse vamos, en uno de los más grandes de Aragón de los últimos años.
0: Hi ha diverses carreteres tallades i el govern de l'Aragó demana als ciutadans que aquest cap de setmana no es desplacin cap a la zona per evitar riscos i per facilitar la feina dels serveis d'emergències. Un altre foc que tampoc està controlat és el que va començar aquest dijous a Guadalajara. A Castella-La Manxa ha cremat més de 3.000 hectàrees i ha obligat a desallotjar 11 municipis. I aquí a casa nostra estem vivint el pitjor inici d'estiu dels últims 15 anys pel que fa a incendis forestals. Els agents rurals asseguren que les tres onades de calor que han afectat al país en aquestes últimes setmanes han ressecat molt els boscos i això ha disparat el risc. Antoni Mur és inspector en cap del cos d'agents rurals en declaracions a 3CAT Info.
6: Ha sigut una entrada a l'estiu molt dura. En quant a nombre d'incendis, és el pitjor inici de campanya d'estiu que hem tingut dels últims 15 anys. Hem de veure com es comporta a partir d'ara la meteorologia, la millora de les condicions doncs és un bon indicador. I a veure de cara a properes setmanes si permet tenir una perspectiva millor.
0: Durant el tercer pic d'aquesta onada de calor, més de 220 municipis van estar en el nivell màxim per risc d'incendi i es van arribar a tancar els accessos a 8 espais naturals. Ara les condicions meteorològiques han canviat i per aquest cap de setmana el nivell extrem afectarà 27 poblacions i es restringirà l'accés a 3 parcs naturals, la Ribera Salada, el Solsonès, la Baronia de Rialp, la Noguera i el Montmell Marmellà, al Baix Penedès. Per aquest cap de setmana preocupa sobretot la simultaneïtat d'incendis que hi pugui haver a les comarques de Ponent, al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre, la Catalunya Central i el Vallès. Segons els bombers, aquest estiu s'han incrementat entre un 70 i un 80% els incendis a l'entorn natural respecte al mateix inici de campanya que vam tenir l'any passat. Ara és mig quart. Santos Cerdán i la seva família van obtenir més de 300.000 euros de beneficis irregulars entre el 2015 i el 2024. Així ho recull l'informe de 163 pàgines de la Guàrdia Civil, on s'afirma que els ingressos de l'exsecretari d'Organització del PSOE van arribar al màxim quan Ábalos era ministre de Transports. També apunten que Cerdán va disposar de diners en efectiu d'origen desconegut. Ens ho explica des de Madrid l'Àngels Lafuente.
7: Després d'investigar els comptes i el patrimoni de Santo Cerdán, la Guàrdia Civil conclou que entre els anys 2015 i 2024 ell i el seu entorn familiar van ingressar 324.000 euros de l'empresa Servi Navar, la constructora que els investigadors vinculen amb Cerdán i amb el seu soci i amic Anxon Alonso. Luco sosté que tant Servi Navar com Acciona s'haurien beneficiat d'adjudicacions públiques, especialment durant l'etapa de José Luis Ábalos al capdavant del Ministeri de Transports. De fet, els investigadors consideren que Cerdán era soci ocult de Servi Navar, malgrat que l'exdirigent socialista sempre se n'ha desvinculat. Segons l'informe, Cerdán també va disposar d'ingressos en l'efectiu d'origen desconegut, concretament de 18.200 euros entre el 2014 i el 2017, coincidint novament amb l'etapa d'Ábalos com a ministre. També apunten que la dona de Cerdán va cobrar de la trama empresarial 1.300 euros al mes per treballar d'auxiliar administrativa, una feina que no va fer mai i per la qual es va acabar embutxacant 18.730 euros. Un dels exemples de la plena disposició que tenia el número 3 del PSOE dels fons de Servinavar és la negociació de la compra d'un pis a Madrid entre finals del 2021 i principis del 2022 per gairebé 1 milió d'euros, una operació que no va prosperar. Luco considera que l'informe sobre el patrimoni de Cerdán està incomplert i ha demanat al jutge autorització per investigar els comptes de 4 familiars directes de l'exdirigent socialista.
0: I la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, ha negat davant el jutge haver participat en maniobres per frenar procediments judicials que afectaven el govern espanyol o l'entorn de Pedro Sánchez. El diari Punès ha fet públics alguns àudios de la seva declaració.
8: Yo no he hablado con la idea de investigaciones reservadas en mi vida. No tiene nada que ver. Si ustedes cogen la línea temporal, no encaja ni a martillazos y los hechos, que son los que provocan esas informaciones reservadas.
0: Mercedes González ha declarat com a investigada durant gairebé 2 hores. Ha admès 2 de les 3 trobades que Luco li atribueix amb l'exmilitant del PSOE, Leire Díez, suposada líder de la trama, i la segona, diu, la va tallar en sec perquè Díez li va demanar que intercedís per un policia imputat en el cas Koldo. González també ha assegurat que no sabia que Díez venia de part de Santos Cerdán i ha arribat a dir que se sent una víctima de l'exsecretari d'organització del PSOE. La directora de la Guàrdia Civil, recordem-ho, està imputada per suposats delictes de prevaricació i d'obstrucció a la justícia després que ho sol·licitessin la Fiscalia Anticorrupció i les acusacions populars liderades pel Partit Popular. L'aval a la llei d'amnistia per part de la justícia europea aquesta setmana no ha reconduït les relacions entre Junts i el govern de Pedro Sánchez. De fet, aquest divendres, la formació independentista i l'executiu espanyol encara s'han distanciat més. El detonant han estat unes declaracions del ministre de Transports, Òscar Puente, animant Carles Puigdemont a tornar aquest mateix divendres, encara que s'arrisqui a ser detingut. Ho ha dit a Ràdio Nacional d'Espanya.
9: Si jo fos el senyor Puigdemont, jo me plantava avui en Espanya. Sin ninguna duda. Y creo que eso sería también, por su parte, un gesto de liderazgo político, porque creo que hay cosas que son insostenibles y creo que hay cosas a las que hay que plantar cara de una vez. Lo tiene a huevo. Pero yo me plantaba hoy en España y que me detenga.
0: Doncs bé, Puigdemont no ha respost a Puente per part de Junts. Ho ha fet el seu secretari general, Jordi Turull, que a través de la xarxa X ha qualificat les paraules del ministre de miserables i frívoles. Una estona abans, al matí de Catalunya Ràdio, Turull ja havia deixat clar que, encara que l'amnistia avanci, no es replantejaran el trencament amb el PSOE.
10: No, perquè a veure si encara els hem de donar les gràcies perquè es compleixi una cosa que es va acordar. El problema amb el PSOE són totes les que es van acordar i no s'han complert. La llei d'amnistia era per votar la investidura de Pedro Sánchez. La investidura. Nosaltres vam complir.
0: I en una conferència a Madrid, el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, ha reclamat a Junts que torni a la majoria que va investir Pedro Sánchez.
11: Nosotros apelamos a todas las fuerzas que participaron en la investidura para poder aprobar el modelo de financiación, para poder aprobar la liquidación de la deuda FLA, para intentar aprobar unos presupuestos españoles que sean útiles para la gente.
0: En una entrevista també al matí de Catalunya Ràdio, Junqueras ha revelat que va contactar amb Carles Puigdemont després d'aquesta sentència del TJUE, però no ha donat més detalls de la conversa. I mentrestant, el diputat de Junts, Lluís Puig, a l'exili des de fa ja prop de 9 anys a causa del procés independentista, considera que el Tribunal Suprem cometrà un delicte de prevaricació si no aplica l'amnistia, ara que la mesura té l'aval de la justícia europea. En una entrevista al programa L'Hemicicle d'aquesta emissora, Puig ha avançat que quan pugui tornar a Catalunya ocuparà el seu escó al Parlament fins que s'acabi la legislatura.
12: Per descomptat, vull entrar i tornar a ocupar el meu escó que vaig abandonar el 27 d'octubre a la nit. Per mi és la imatge de la restitució, de tornar a entrar amb la cara ben alta al saló de plens i seure en el lloc on correspon.
0: Puig reclama als tribunals espanyols que apliquin l'amnistia sense més excuses ni dilacions i creu que el seu retorn a Catalunya està una mica més a prop després d'aquesta resolució de dijous del Tribunal Europeu. La Comissió Europea, de la seva banda, ha explicat que respecta l'opinió favorable del Tribunal de Justícia sobre la llei d'amnistia. Fa un any, l'òrgan executiu comunitari, recordem, criticava la llei. Sentim què ha dit aquest divendres sobre la qüestió el comissari europeu de Justícia, Michael McGrath.
13: La comissió respecta sempre plenament i s'adhereix a les sentències del Tribunal de Justícia. Prenem bona nota de totes les sentències del Tribunal de Justícia, fins i tot la resolució sobre la legislació d'amnistia a Espanya. Examinarem aquestes i les altres decisions que va prendre ahir el Tribunal de Justícia.
2: El temps.
0: Hem arribat a un quart, ens ho explica Néstor Gómez.
14: Aquest cap de setmana s'espera un temps molt estable, amb núvols baixos a primera hora del matí, tant de dissabte com també de diumenge, a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona. Fins i tot no descartaríem que avui arribés a caure alguna goteta, molt poca cosa, però el que hi haurà clarament són temperatures molt altes.

0: unes temperatures nocturnes amb avís meteorològic de calor nocturna tant al sector del Delta de l'Ebre com també a la Costa Brava. Temperatures tòrrides que no baixaran dels 25 graus. A les comarques de l'interior no baixaran dels 20 graus. Tot això amb un ampli domini del sol que només a la tarda, potser de manera molt puntual, deixarà caure alguna feble precipitació a l'àrea del Pirineu. Les temperatures aquest dissabte, les màximes, un pelet més baixes que les de divendres. Tot i així, no baixarem gaire, perquè les màximes més altes del dia rondaran entre els 35 a 38 graus a gran part de l'interior del país. I de cara a diumenge, una mica més de pols en suspensió, els núvols baixos a les Terres de l'Ebre i una miqueta més de calor. Màximes que s'acostaran, però no arribaran, a la xifra dels 40 graus. Serà la setmana que ve, entre dilluns i dimarts, quan tornarem a tocar la xifra dels 40 graus i serà cap a finals de setmana quan tornarem a recuperar els valors normals per a aquestes dates.
1: Doncs bé, en aquest context climàtic, atenció, Brussel·les proposa que la indústria pugui emetre més diòxid de carboni del previst a canvi de fer inversions verdes. La Comissió Europea ha optat finalment per alleujar la pressió a les empreses europees davant les demandes de sectors com la siderúrgia o el ciment. El sistema actual obliga les plantes industrials, l'aviació i el sector marítim a comprar drets d'emissió a pagar per poder alliberar el diòxid de carboni a l'atmosfera. Però ara Europa vol relaxar aquestes condicions, és a dir, hi haurà més marge per contaminar i durant més anys, a canvi que s'inverteixi més en la descarbonització de la indústria i el transport. L'eurocomissari del Clima, Bobka Kukstra, defensa que amb aquesta decisió no s'estan comprometent, però, els objectius climàtics.
2: La proposta d'avui estableix una trajectòria que està plenament en línia amb els objectius climàtics de la Unió Europea pel 2040. Això la fa realment ambiciosa. En segon lloc, estem adoptant un enfocament més amable amb les empreses i, si m'ho permeten, més intel·ligent. El nostre objectiu és impulsar les indústries que són el centre de l'economia europea.
1: A canvi, la proposta vol collar més el sector del transport aeri perquè a partir d'ara els vols de mitjana distància també hauran de comprar drets per poder emetre diòxid de carboni. Ara passen 2:15, obrim el focus. Andy Burnham ja és el nou líder del laborisme britànic, el pas previ per convertir-se dilluns en primer ministre del Regne Unit en substitució del també laborista Keir Starmer. Burnham promet un retorn a les essències del laborisme, descentralitzant el país, reindustrialitzant-lo i construint habitatge públic. Anem a Londres. Quim Olivares.
3: A la tercera ha estat la bona. Andy Burnham ja va intentar el 2010 i el 2015 assolir el cim del lideratge del laborisme i finalment ho ha aconseguit aquest divendres. Pel futur primer ministre, el Regne Unit va triar un camí equivocat a la dècada dels 80, amb Margaret Thatcher com a primera ministra, quan el poder polític es va centralitzar i l'econòmic es va concentrar en poques mans i es van privatitzar serveis essencials. Ara Burnham promet un nou camí seguint l'essència laborista.
4: És per això que aquest canvi d'avui és el moment de canvi més significatiu a la nostra política en 40 anys. Ens portarà a un país on la vida sigui més assequible.
3: També ha promès portar esperança i descentralitzar el poder per tots els racons del país.
4: Seré un líder per al nord, el sud, l'est i l'oest. Per Escòcia, Gal·les i per a Irlanda del Nord. Recuperarem el poder de Westminster i de Whitehall i el donarem al lloc on vosaltres viviu.
3: Burnham pretén posar les persones al centre de la presa de decisions, promoure a les empreses i un procés de reindustrialització, a més de construir habitatge públic. Fins ara, però, no ha donat detalls d'on traurà el finançament per tirar-ho endavant.
1: I França i Alemanya reforcen la cooperació en defensa en un moment en què creix l'amenaça de Rússia. Des de Colònia, el president Emmanuel Macron i el canceller Friedrich Merz han anunciat que Alemanya participarà per primer cop en exercicis nuclears al costat de París. Berlín, Jordi Regàs.
5: L'escenificació de la cimera per parlar de defensa no podia estar més preparada. Merz i Macron han arribat a la base aèria de Nürnberg en un helicòpter policial, els ministres de defensa en un avió militar. S'han fet la foto dins l'hangar al costat d'un caça francès Rafale que pot portar armament atòmic. Aquest és un dels acords importants que tots dos països avancin plegats en la dissuasió nuclear. Ho ha explicat tant Emmanuel Macron com Friedrich Merz.
6: Iniciem un nou camí en comú a la dissuasió. Formarem una nova unitat de direcció estratègica que treballarà en una doctrina comuna. Les tropes convencionals alemanyes aquest any participaran en unes maniobres nuclears de l'exèrcit francès.
7: beteiligen. L'objectif, qu'est-ce que c'est? Quin és l'objectiu?
8: Doncs millorar la

0: la seguretat del continent europeu i crear més incertesa en els nostres adversaris i que això ens permeti adaptar-nos a la dissuasió nuclear i tenir altres vies i mitjans. Primer cal crear intimitat estratègica entre nosaltres, és a dir, explicar-nos alguns dels nostres secrets.
1: La cimera ha continuat al castell d'Augustusburg en un entorn més confortable. Aquí bona part del protagonisme se l'ha emportat la Xina, amb qui diuen s'ha de parlar seriosament. Cal que deixi de mantenir la divisa artificialment baixa i compensar el dèficit comercial. També s'ha proposat que el gegant asiàtic transfereixi tecnologia a Europa per crear llocs de treball també a la Unió Europea.
2: 3CAT Info.
3: Ens situem de nou a Catalunya. Llibertat amb càrrecs pel professor jubilat de Torroella de Montgrí, al Baix Empordà, denunciat per 14 alumnes per tocaments mentre feia classes particulars. L'home ha estat detingut aquest divendres per segona vegada perquè hi ha hagut noves denúncies. Anem a Girona, Laia Claret.
4: El jutjat de guàrdia de la Bisbal d'Empordà ha dictat llibertat amb càrrecs pel professor jubilat de 74 anys. Li manté la mesura cautelar de llibertat amb compareixença periòdica davant del jutge. Aquesta ha estat la segona compareixença de l'individu perquè hi ha hagut 8 noves denúncies contra ell. En total, 14. La primera es va interposar l'1 de juliol i al darrere van venir-ne 5 més, totes de joves que asseguren que el docent els feia tocaments quan estaven soles fent classes particulars a casa seva. L'home feia classes de matemàtiques i química a nois i noies d'entre 15 i 18 anys, a qui preparava pel batxillerat i per les proves d'accés a la universitat. Els Mossos no descarten que hi pugui haver més denúncies.
3: Els pares del nadó de 6 setmanes que va patir maltractaments no van reaccionar quan l'Hospital de Sant Pau de Barcelona va activar el protocol per les lesions que presentava. Ho ha assegurat ara davant del jutge la doctora que va atendre aquesta criatura. Segons ha explicat, quan van comunicar als pares que s'activava el protocol per maltractaments, van reaccionar de manera freda i passiva i també es van mostrar distants amb el nadó quan els professionals l'exploraven. A partir d'aquí, es va traslladar el nadó a l'Hospital Vall d'Hebron, que és el centre de referència en aquests casos a Barcelona. Altres professionals de Sant Pau també han declarat que, a banda de la lesió al fèmur, li van veure alguna lesió a l'anus i signes d'agressió sexual. Els metges asseguren que les lesions anals del nadó no eren fruit d'una sola acció.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Ha començat a parar-la de l'Alt Empordà, un dels festivals clàssics de cada estiu, que, a més, aquest any celebra 40 anys. L'òpera i la dansa en tornen a ser protagonistes fins al 9 d'agost, sense oblidar diversos muntatges de creació contemporània. Anem a Peralada, Fèlix Martín.
5: El Festival de Peralada ja està en marxa en aquesta edició tan especial dels 40 anys. S'ha estrenat aquest divendres al vespre amb una vetllada d'òpera molt especial de primer nivell amb la soprano albanesa Hermonella Yau i el tenor francès Benjamin Bernheim, acompanyats al piano per Marcos Madrigal. Han anat alternant àries d'òpera del segle XIX d'autors italians com Verdi i Puccini i francesos com Massenet i Gounod, totes amb l'amor com a tret distintiu, amb una manera de fer diferent les unes a les altres.
6: Totalment, serà una cosa molt emocionant amb el repertori italià, que jo crec que és més pròxim a l'audiència espanyola. I, per descomptat, la delicadesa i el dramatisme dels repertoris francesos.
0: Realment, aquest programa el vam pensar conjuntament, tot just imaginant una celebració. És una mena d'explosió musical. Vam voler fer una cosa que ho tingui tot, delicat i alhora espectacular. Els millors duets i àries que podem cantar junts, que portin aquesta riquesa de matisos.
5: This amount of colors. El concert d'estrena del festival s'ha fet a l'Església del Carme de Peralada amb 150 espectadors que han aplaudit unes interpretacions plenes de complicitat entre els dos cantants. El Festival de Peralada es prolongarà fins al dia 9 d'agost.
2: Esports.
3: Amb el David Ubach.
7: La final del Mundial de Futbol de diumenge entre Espanya i l'Argentina ja escalfa motors. De cara al partit pel títol, a Nova Jersey, el davanter del Barça, Lamine Yamal, s'ha entrenat amb normalitat amb la resta de companys de la selecció espanyola aquest divendres i ha d'estar en plenes condicions per jugar a la final. Del decisiu enfrontament n'ha parlat als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio un altre blaurana, Eric García. El polivalent jugador del Barça considera el duel entre espanyols i argentins com la final somiada i s'ha referit també als dos futbolistes que lideren les seves seleccions.
8: Bé, està clar que el Lamin, per les seves característiques, pel seu joc, pot ser algo semblant a lo que ha sigut el Messi. Òbviament, la carrera que fins ara té el Leo, no? Tot el que ha aconseguit, tota la gent que ha inspirat, és algo

0: incomparable.
1: De la final aquest divendres també s'ha sabut que el descans durarà finalment 17 minuts i que es premiarà els vencedors amb un anell de campions, a més del tradicional trofeu. L'Espanya-Argentina de diumenge el transmetrem.

0: jugador. Tampoc els francesos vol jugar aquest partit. Volen jugar a la final i ho hem donat tot per arribar a la final. Però el jugarem professionalment, és clar.
1: Mundial a banda, parlem del Barça ara en clau de mercat.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Nova negativa verbal de l'Atlètic de Madrid a tomb de l'oferta amb termini del club blaugrana per fitxar Julián Álvarez. Aquest divendres ha estat el director general de l'entitat matalassera, Miguel Ángel Gil, qui ha assegurat que rebutgen la proposta del Barça indefinidament i ha acusat Joan Laporta de fer teatre.
3: Permanentemente está actuando para los medios, para los aficionados, para su circo particular y no me ofende. Yo tengo una buena relación personal con él, hablé personalmente con él, le dije, claro, por favor, déjalo estar, no lo queremos vender y no lo vamos a vender, deja de insistir. Pero él mantiene esta situación porque en parte le gusta, es frívolo y le encanta.
1: Per cert que en el seu pas pel tot costa, Eric García ha beneït també els fitxatges de Gordon, ja oficial, i de Dejemi, que ho serà a partir de dilluns vinent.
4: Som rapidíssims, que ens ajudaran moltíssim, estic segur, i crec que estem fent les coses molt bé.
1: De fet, Adeyemi ja ha estat aquest divendres a la ciutat esportiva Johan Cruyff per conèixer Hansi Flick, tot i que sense entrenar-se encara. De la infermeria blaugrana parlem de De Jong i del seu genoll dret. Hi ha hagut trobada entre el club i el migcampista neerlandès per determinar si el jugador segueix un pla conservador per recuperar-se de la seva lesió o bé si en canvi passa pel quiròfan. En la trobada, els representants del Barça han estat més proclius a l'operació. I encara del Barça, s'ha fet públic que l'equip de Hansi Flick disputarà un torneig triangular amistós a Udine, a Itàlia, el 8 d'agost. Els blaugranes s'hi enfrontaran a l'Udinese local i al Nottingham Forest anglès. Més futbol per explicar que l'Espanyol aquest dissabte es disputa el seu primer amistós de la pretemporada. Serà contra l'Olot, a l'estadi municipal de la capital de la Garrotxa. El davanter blanquiblau Roberto admet que estan impacients perquè comenci a rodar la pilota.
5: Tenemos ganas ya de jugar el primer partido. Hace ya tiempo que no jugábamos y queremos ir cogiendo ritmo, los nuevos también que vayan cogiendo el ritmo del equipo, de cómo jugamos.
1: A la segona divisió, el Girona ha comunicat la renovació de David López fins al 2027. El defensa de 36 anys havia esgotat contracte al juny.
6: Vestir un altre any la samarreta del Girona era molt important, ja no sol per un tema emocional de club. El descens va ser molt dur per tots i vam sentir en deute de tornar a ajudar en tot el que pogués l'equip.
1: David López va arribar al 2022 a Montilivi procedent de l'Espanyol.
2: 3CAT Info.
1: També ha estat dia de moviments de mercat a la Lliga Femenina. El Badalona Women ha anunciat el fitxatge d'Izarne Sarasola, defensa basca procedent del Nantes francès. D'altra banda, el Barça ha anunciat la cessió de la defensa Adriana Renera al Deportivo de la Corunya. I afegim que el femení de l'Espanyol ha començat aquest divendres la pretemporada amb el primer entrenament. Obrim ara bloc poliesportiu parlant de bàsquet.
2: L'actualitat esportiva a fons.
1: El Barça ha comunicat el seu cinquè fitxatge pel nou curs. Es tracta del base uruguaià de 22 anys, Agustín Ubal, que ha pagat la seva clàusula de sortida al Manresa. Ubal, precisament, es va formar al planter blaugrana.
7: Estuve fuera del club intentando reencontrarme como jugador, viviendo experiencias profesionales, que es lo que necesitaba para seguir creciendo como persona y como deportista. Así que bueno, nada, ahora creo que vengo un poco más hecho y preparado para el reto.
1: I el Tour de França ha mogut a 13a etapa, que ha deparat el triomf de Mauro Schmidt. El suís de l'equip Jayco ha estat el millor de la nombrosa escapada del dia en què també hi havia el britànic Tom Pidcock, que ha escalat al quart lloc de la classificació general liderada un dia més per l'eslové de l'Emirates Tadej Pogacar.
2: 3CAT Info. Són 2:15 de 3.

Ara són 2:15, us estem explicant que Catalunya va rebre l'any passat el 8,6% de tot el que el govern espanyol va invertir a les comunitats autònomes. És el percentatge més baix des del 2015. En total va rebre 1.321 milions d'euros, que és menys de la meitat que Madrid. La Guàrdia Civil conclou que l'exsecretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, i la seva família van obtenir beneficis irregulars de més de 300.000 euros entre els anys 2015 i 2024. Sospita que provenien de la suposada trama d'adjudicació irregular d'obra pública al voltant del Ministeri de Transports que encapçalava José Luis Ábalos. A partir d'ara també us explicarem que l'aeroport de Barcelona remodelarà la Terminal 2. Ampliaran els controls de seguretat, es farà una nova porta d'entrada i es reobrirà també el mòdul A.

0: L'exterior hi haurà més il·luminació, es reobriran els pàrquings i es reorganitzarà l'accés. L'emblemàtic mural de Joan Miró es traslladarà a la Terminal 1. Només els veïns de 2 dels 8 edificis desallotjats per l'esvoranc del Putxet podran tornar dilluns a casa seva. Per la majoria d'afectats, el retorn podria trigar encara setmanes. En parlarem d'aquí una mica, també. I dues pel·lícules catalanes que optaran a la Conxa d'Or del Festival de Sant Sebastià a Sants, de Miquel Gurrea, rodada en català, i Cinco Minutos Más, de Javier Ruiz Caldera. A més, hi haurà una desena de títols més amb presència catalana destacada. Ara el repassem.
1: Esports.
2: Lamine Yamal s'ha entrenat amb normalitat amb la resta de companys de la selecció espanyola i ha d'estar en plenes condicions per jugar a la final del Mundial de Futbol de diumenge entre Espanya i l'Argentina.
0: I aquest cap de setmana serà de calor intensa a totes les comarques de l'interior. No es tocaran els 40 graus, però es rondaran els 38 a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. Hi haurà calor nocturna a tot el litoral, sobretot a la Costa Brava i al Delta de l'Ebre. El temps serà assolellat amb núvols de tarda al Pirineu. Doncs vinga, som-hi. Catalunya torna a ser una de les comunitats autònomes on l'Estat destina menys recursos, tenint en compte l'aportació que fa amb la seva població i amb el pes també del seu PIB. L'any passat va rebre només el 8,6% de tota la inversió que el govern espanyol va fer a les comunitats autònomes. És el percentatge més baix des del 2015 amb Mariano Rajoy a la Moncloa i queda molt lluny del que va rebre, per exemple, la Comunitat de Madrid, que va ser més del 20% del total. Concretament, segons un informe del Ministeri d'Hisenda, al qual ha tingut accés a aquesta emissora, l'any passat l'Estat va invertir a Catalunya 1.321 milions d'euros. A Madrid va ser més del doble, uns 3.200 milions. L'economista Guillem López Casasnovas destacava en una entrevista al Catalunya Migdia que és una tendència de fa temps.
3: Després del 23, ara el 25, continua sent doble Madrid. O sigui, no tan sols no s'escurça, sinó que el gap augmenta. Jo ja no tinc paraules per explicar el que està passant, perquè el que demostra en realitat és el poc interès que tenen en creure's ser un estat territorialitzat.
0: En un comunicat, el Departament d'Economia de la Generalitat assegura que negocien amb el govern espanyol perquè Catalunya rebi els nivells d'inversió en línia amb la seva aportació del PIB, que ronda el 19%. Junts, per la seva banda, diu que aquestes xifres descriuen una asfíxia econòmica premeditada per part de l'Estat, independentment de qui estigui a la Moncloa, i assegura que el president de la Generalitat, Salvador Illa, es resigna perquè no vol incomodar Pedro Sánchez.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Us ho avançàvem ara fa uns minuts. L'aeroport de Barcelona remodelarà la Terminal 2. Es tracta d'una actuació de la mateixa importància que la que es va fer amb motiu dels Jocs Olímpics, segons la directora de l'aeroport, Eva Valenzuela. Suposarà una inversió de més de 153 milions d'euros i les obres haurien d'estar enllestides el 2031. S'ampliaran els controls de seguretat, es farà una nova porta d'entrada i també reobrirà el mòdul A.
4: La facturació de la T2A està tancada des de que se va obrir la Terminal 1. El que farem és reobrir tota la terminal, refarem tota la facturació de la Terminal T2A i la reobrirem. Això donarà resposta en quant a qualitat, però també en quant a capacitat de facturació.
0: També s'actuarà a l'exterior, hi haurà més il·luminació, es reobriran els pàrquings, es reorganitzarà l'accés per fer una autèntica porta d'entrada a Barcelona amb un gran eix vegetal continu. Això diuen. L'emblemàtic mural de Joan Miró es traslladarà a la Terminal 1, però els tècnics estan estudiant la manera més segura de fer-ho i no hi ha data, de fet, per retirar-lo. L'actuació no incrementarà la capacitat de la T2 perquè no es modificarà la xarxa de pistes ni s'afegiran tampoc portes d'embarcament. Ara la T2 s'aglutina el 35% del volum total de l'aeroport de Barcelona, que són uns 20 milions de passatgers anuals. Obrim ara la plana política judicial. Santos Cerdán i la seva família van obtenir més de 300.000 euros de beneficis irregulars entre el 2015 i el 2024. Això recull un informe de la Guàrdia Civil on s'afirma que els ingressos de l'exsecretari d'Organització del PSOE van arribar al màxim quan Ábalos era ministre de Transports. També apunten que Cerdán va disposar de diners en efectiu d'origen desconegut. Madrid, Àngels Lafuente.
5: Després d'investigar els comptes i el patrimoni de Santos Cerdán, la Guàrdia Guàrdia Civil conclou que entre els anys 2015 i 2024, ell i el seu entorn familiar van ingressar 324.000 euros de l'empresa Servinavar, la constructora que els investigadors vinculen amb Cerdán i amb el seu soci i amic Anxón Alonso. Luco sosté que tant Servinavar com Acciona s'haurien beneficiat d'adjudicacions públiques, especialment durant l'etapa de José Luis Ábalos al capdavant del Ministeri de Transports. De fet, els investigadors consideren que Cerdán era soci ocult de Servinavar, malgrat que l'exdirigent socialista sempre se n'ha desvinculat. Segons l'informe, Cerdán també va disposar d'ingressos en l'efectiu d'origen desconegut, concretament de 18.200 euros entre el 2014 i el 2017, coincidint novament amb l'etapa d'Ábalos com a ministre. També apunten que la dona de Cerdán va cobrar de la trama empresarial 1.300 euros al mes per treballar d'auxiliar administrativa, una feina que no va fer mai i per la qual es va acabar embutxacant 18.730 euros. Un dels exemples de la plena disposició que tenia el número 3 del PSOE dels fons de Servinavar és la negociació de la compra d'un pis a Madrid entre finals del 2021 i principis del 2022 per gairebé 1 milió d'euros, una operació que no va prosperar. Luco considera que l'informe sobre el patrimoni de Cerdán està incomplert i ha demanat al jutge autorització per investigar els comptes de 4 familiars directes de l'exdirigent socialista.
0: Doncs bé, amb aquest panorama, la Comissió Europea reclama a l'Estat espanyol més mesures per lluitar contra la corrupció i, de fet, posa la banya en dos temes que esquitxen el PSOE i el govern de Pedro Sánchez. El primer, la figura del fiscal general per demanar que reforci la seva independència, i l'altre, la regulació dels lobbies per reclamar-ne més control amb la creació d'un registre oficial de lobbistes, just quan la justícia espanyola investiga, ja ho sabeu, els negocis privats de Zapatero durant la seva etapa d'expresident. Anem ara a Brussel·les. Bruno Forte Amires.
6: Tot i el pla anticorrupció engegat l'any passat per Pedro Sánchez, la Comissió Europea troba que en aquests últims mesos s'han fet pocs progressos a l'hora de prevenir els conflictes d'interessos entre els alts càrrecs públics i el sector privat. També denuncia deixadesa pel que fa al control del patrimoni dels polítics. Segons Brussel·les, calen sancions més contundents per als que menteixin en les seves declaracions de béns. D'una banda, lamenta la lentitud de la justícia espanyola per resoldre investigacions per corrupció política, però d'una altra, la Comissió, amb majoria de membres del Partit Popular Europeu, també censura les crítiques contra els jutges espanyols llançades per ministres del PSOE i apressa Madrid perquè aprovi aviat el nou estatut del fiscal general per desvincular els anys del seu mandat dels anys que dura un govern. Brussel·les ho veu amb bons ulls, però ara mateix la reforma està pendent d'aprovació al Congrés.
1: Trescat Info. Trescat Info.
0: Ara són 2:15, parlem del conflicte al Pròxim Orient. Els Estats Units han atacat l'Iran per setena nit consecutiva, segons informa el Comandament Central Militar nord-americà. En l'última onada de bombardejos, aquest divendres, han destruït ponts, aeroports, estacions de trens a la República Islàmica, segons denuncia Teheran. Les imatges de destrucció de les infraestructures viàries han aixecat crítiques a les Nacions Unides. El secretari general, Antonio Guterres, ha condemnat els atacs sobre infraestructura civil a l'Iran a través d'un comunicat que ha llegit el seu portaveu.
7: Such attacks are unacceptable.
8: Aquests atacs són inacceptables. El secretari general reitera la seva ferma convicció que no hi ha una solució militar al conflicte i demana que s'intensifiquin els esforços diplomàtics cap a una solució pacífica i duradora.
0: En aquesta onada d'atacs nord-americans contra l'Iran han mort 8 persones, segons el balanç de les autoritats de la República Islàmica. L'Iran amenaça de passar, doncs, d'una actuació militar defensiva a una ofensiva total si aquests atacs als Estats Units continuen. La Guàrdia Revolucionària adverteix que la flota naval militar de Washington serà objectiu de futurs atacs. Aquest divendres l'Iran ha llançat projectils contra un vaixell de bandera tailandesa que intentava creuar l'estret sense el permís del país persa abans. Les forces armades iranianes han bombardejat una central elèctrica i una dessalinitzadora a Kuwait i bases militars també nord-americanes a Qatar, Bahrein i Síria. I mentrestant, 8 persones han mort i una 20ena han resultat ferides en un bombardeig israelià en un camp de refugiats al centre de Gaza. Les víctimes assistien al funeral d'un palestí assassinat hores abans a mans de l'exèrcit. I l'exèrcit, doncs, israelià, per la seva banda, ha assegurat que l'objectiu era una cèl·lula de la Jihad Islàmica considerant un grup terrorista per Israel i els Estats Units. Tot i això, han reconegut que hi ha hagut víctimes civils i afirmen que estan revisant ara aquest atac. Al llarg d'aquest divendres, 13 gazians han perdut la vida en bombardejos israelians en diferents punts de l'enclavament. Tel Aviv ha intensificat els atacs a la franja en les últimes setmanes, malgrat l'acord d'alto el foc vigent des de l'octubre del 2025.

0: Des d'aleshores, el Ministeri de Sanitat de Gaza, controlat per Hamas, calcula que han mort més de 1.100 persones. Mitja dotzena de soldats israelians han estat assassinats durant aquest mateix període. I a Mèxic, un terratrèmol de 7,4 graus ha sacsejat aquest divendres la costa sud d'aquest país sense causar danys ni víctimes. L'epicentre s'ha registrat a 135 quilòmetres de Ciudad Hidalgo, a l'estat de Chiapas, a una profunditat de 10 quilòmetres. El seu governador de Chiapas, Eduardo Ramírez, ha assegurat que no hi ha afectacions greus, però ha demanat molta precaució a la població.
1: No hay ningún problema, no hay afectaciones graves. En tema marítimo, solamente se espera que se incrementen algunas playas hasta medio metro el nivel del agua por efecto del ese efecto tsunami por el sismo. Se invita a la población a que se aleje de las playas por lo pronto, pero no hay ningún problema.
0: Després del terratrèmol principal s'han registrat almenys 4 rèpliques. La més intensa ha estat de magnitud 5,8 amb epicentre a prop de Ciudad Hidalgo, però n'hi ha hagut 2 més. El terratrèmol també s'ha percebut en diversos països de la regió, com ara Guatemala i El Salvador. També s'ha activat una alerta per tsunami, però no s'ha registrat cap incidència en aquest sentit. A Barcelona, els 300 veïns desallotjats per l'esvoranc de l'L9 del metro no podran tornar a casa aquest divendres, com estava previst. Només s'ha autoritzat el retorn dilluns dels veïns de 2 dels 8 edificis afectats del carrer de Sant Gervasi de Cassoles. La setmana que ve es podria permetre el retorn a un altre bloc del mateix carrer. Ramon Ramírez és el director general d'Infraestructures de la Generalitat.
2: L'edifici número 54 té tots els paràmetres en bones condicions, però per les raons que fossin, aquest edifici no es va poder instrumentar abans del pas de l'obra. Es va fer un cop va haver-hi l'incident i hem comprovat que el moviment és correcte, però necessitem una setmana més de comprovar que aquesta estabilitat és correcta.
0: La resta d'afectats, ara ho dèiem, hauran d'esperar uns dies més fins que es garanteixi que el terreny és estable. Un dels veïns evacuats, Pau Cabarroca, ha explicat al Catalunya Vespre de Catalunya Ràdio que no podran tornar a casa fins a principis d'agost.
3: No ens ha quedat clar, ens han dit que de moment una data prevista podria ser el 3 d'agost, el dilluns 3 d'agost, o almenys que abans d'aquella data ho veien complicat.
0: El govern activarà ajuts perquè els comerços puguin assumir despeses i compensacions per als veïns afectats. Domingo Fínez, que és propietari de la pizzeria on va sortir la cavitat, ha dit al Catalunya Vespre que han arribat a un acord amb la Generalitat per pagar tot el sou als seus treballadors.
4: Hemos conseguido que se pare el ERTE, y porque por el ERTE se cobra un 30% menos, porque ellos no tienen culpa, yo tampoco, pero ellos menos todavía. Y automáticamente, a partir de ya, la Generalitat, pues, yo le digo, hay tantos gastos, ellos nos darán el dinero y les pagaré yo y cobrarán el 100% de la nómina.
0: Malgrat això, alguns veïns s'estan organitzant per presentar una reclamació col·lectiva pels danys i prejudicis causats per aquest esvoranc. El Banc Santander i els sindicats han acordat un pla de prejubilacions a partir dels 55 anys que permetrà cobrar el 95% de la pensió. L'acord estarà vigent fins a final del 2028. Dels 34.000 empleats del banc a Espanya, que són els únics que es poden beneficiar de les prejubilacions, uns 5.000 compleixen les condicions acordades. L'últim expedient de regulació d'ocupació presentat pel Santander va ser l'any 2020. Va rebre més sol·licituds per formar-ne part de les pactades inicialment i va suposar l'acomiadament de més de 3.500 treballadors. I abans de parlar de la situació meteorològica d'aquest cap de setmana, us expliquem que un estudi clínic internacional ha identificat una estratègia que podria frenar la progressió de l'Alzheimer en les fases inicials. Els resultats obren la porta a tractaments capaços de modificar el curs de la malaltia. L'assaig clínic, impulsat per la multinacional Biogen, amb la participació d'AC Alzheimer Center Barcelona, actua reduint la producció de la proteïna tau, que és una proteïna natural del cervell que ajuda les neurones a funcionar correctament, però que quan s'altera pot contribuir al desenvolupament de l'Alzheimer. S'administra cada 6 mesos amb una punció lumbar per arribar més directament al cervell. A més, es podria combinar amb els dos fàrmacs que ja existeixen i alenteixen un 30% aquesta malaltia. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio Xavi Morató, que és el director adjunt de l'ACE.
5: L'interessant d'aquesta nova via terapèutica és que es podrien combinar els dos tractaments. Cadascun aniria dirigit, no?, a aquesta diana, lecanemab i donanemab a l'amiloide, i el diranersen a reduir l'acumulació de tau dins de les neurones.
0: Aquests dos altres fàrmacs fa un any i mig que estan aprovats a Europa, però de moment no han rebut l'autorització perquè es puguin administrar aquí a Catalunya. El govern espanyol i les comunitats ho van denegar ahir en considerar que el benefici clínic és limitat pel cost dels fàrmacs.

0: El temps.
1: Amb Néstor Gómez.
2: Aquest cap de setmana s'espera un temps molt estable, amb núvols baixos a primera hora del matí, tant de dissabte com també de diumenge, a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona. Fins i tot no descartaríem que avui arribés a caure alguna goteta, molt poca cosa, però el que hi haurà clarament són temperatures molt altes, unes temperatures nocturnes amb avís meteorològic de calor nocturna, tant al sector del Delta de l'Ebre com també a la Costa Brava. Temperatures tòrrides que no baixaran dels 25 graus. A les comarques de l'interior no baixaran dels 20 graus. Tot això amb un ampli domini del sol que només a la tarda, potser de manera molt puntual, deixarà caure alguna feble precipitació a l'àrea del Pirineu. Les temperatures aquest dissabte, les màximes, un pelet més baixes que les de divendres. Tot i així, no baixarem gaire, perquè les màximes més altes del dia rondaran entre els 35 a 38 graus a gran part de l'interior del país. I de cara a diumenge, una mica més de pols en suspensió, els núvols baixos a les Terres de l'Ebre i una miqueta més de calor. Màximes que s'acostaran però no arribaran a la xifra dels 40 graus. Serà la setmana que ve, entre dilluns i dimarts, quan tornarem a tocar la xifra dels 40 graus i serà cap a finals de setmana quan tornarem a recuperar els valors normals per a aquestes dates.
0: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
1: Ara passen dos minuts de tres quarts, la reconstrucció de l'emblemàtic pont del petroli de Badalona entra en la fase decisiva. Des d'aquest divendres al matí, una plataforma flotant de grans dimensions ha quedat instal·lada davant de l'estructura. Serà la base des d'on es faran els treballs per via marítima, una fase que és imprescindible per completar tota la rehabilitació. Toni Fortesa.
3: La pontona de 30 metres de llargada i 15 d'amplada servirà perquè els operaris puguin intervenir directament sobre el pont. El primer pas serà retirar les restes de l'estructura malmesa. Ho explica David Aguilar, enginyer de l'àrea d'espai públic de l'àrea metropolitana de Barcelona.
4: Un cop ancorada la plataforma al fons marí, ara la grua 250 tones iniciarà els treballs d'enderroc dels elements que no es poden rehabilitar i que substituïm pels nous. Primer començarà pels pilons que queden dempeus de l'antiga plataforma i posteriorment treurà les bigues que no podem rehabilitar i que s'han d'enderrocar i traslladar a l'abocador corresponent.
3: El pont va quedar molt malmès després del temporal Glòria al gener del 2020. El procés de rehabilitació va començar fa mesos amb els treballs previs per terra i ara arrenca la intervenció per mar. La complexitat d'aquesta etapa és que dependrà de les condicions marítimes. La rehabilitació, amb un pressupost de més de 4 milions d'euros, incorporarà una nova plataforma final circular dissenyada per resistir millor els temporals. La previsió és que el pont del petroli pugui reobrir abans que s'acabi l'any.
1: TMB allargarà una hora el servei de metro aquest diumenge per la final del Mundial de Futbol. Per afavorir la mobilitat a la ciutat de Barcelona i al seu entorn, Transports Metropolitans s'ha comunicat que diumenge, de manera excepcional, tota la xarxa de metro funcionarà una hora més. Això vol dir que els trens circularan fins a la una de la matinada. L'endemà, dilluns 20 de juliol, la xarxa de metro reobrirà a l'hora habitual, que són les 5. Investigadors de la Universitat Rovira i Virgili han descobert dos esquelets sencers de rinoceron de fa 200.000 anys a la cova de les Teixoneres de Moià, al Moianès. Són els únics que s'han trobat fins ara en tota la península Ibèrica i dels pocs que s'han trobat arreu del món. Tarragona, Jordi Barranca.
5: En els 24 anys que fa que es fan excavacions en aquest jaciment, no s'havia trobat res semblant. La troballa que han fet experts a la URB i de l'Institut de Paleoecologia Humana i Evolució Social és única. Jordi Rosell, investigador principal del jaciment.
6: Allí hi havia un llac i de sobte apareixen dins d'aquest llac que estàvem excavant una acumulació d'ossos molt grans, entre els quals destaquen sobretot una sèrie dos rinocerons, un adult i un subadult gairebé adult, sencers, que no tenen precedents pràcticament enlloc del món.
5: Fins ara només es tenia constància de dues troballes semblants, una a Itàlia i una altra a Alemanya. Ara, però, encara queden preguntes per respondre.
6: No sabem què ha passat amb aquests rinocerons, no sabem com han arribat, sabem que han arribat amb carn, val? Que van morir dins de la cova, probablement. Estan els esquelets una mica moguts, no sabem si pels efectes de l'aigua, perquè estan a dins d'un petit llac, o per la pròpia descomposició dels cadàvers.
5: A banda, també s'han recuperat eines de gran valor, com una punta de llança feta amb os, també de fa 200.000 anys. Fins ara, les peces descobertes s'emmagatzemaven aquí a Tarragona, però ara l'Ajuntament de Moià ha cedit un espai per guardar-les.
1: El Festival de Sant Sebastià tornarà a ser el gran aparador del cinema català d'aquest any. D'entrada, hi haurà dues produccions catalanes en competició oficial i s'hi podran veure 10 títols més amb presència catalana destacada. Entre d'altres, les últimes pel·lícules d'Eduard Fernández, Oriol Pla, Meritxell

0: Txell Colell o Isaki la Cuesta. Marc Garriga.
1: Una de les pel·lícules catalanes que optarà a la Concha d'Or és Sants, dirigida per Miquel Gurrea i rodada en català. Igual que en el seu anterior film, Suro, la protagonista és Victoria Luengo, que aquí estarà acompanyada d'Ariadna Gil. I l'altra és Cinco minutos más, del cineasta de Viladecans, Javier Ruiz Caldera, que firma una comèdia sobre un matrimoni en crisi que entra en un bucle temporal i que té un repartiment encapçalat per Javier Cámara, Berto Romero i Belén Cuesta. Però la presència catalana no acaba aquí. L'actor Eduard Fernández protagonitza El mal padre, que també competirà en secció oficial. I la cineasta Elena Martín presentarà fora de competició la sèrie policíaca El Castillo. Dins l'apartat de projeccions especials s'ha anunciat l'estrena de la pel·lícula catalana Ruega por nosotras i la sèrie documental produïda per Juan Antonio Bayona, Más allá de la sociedad, que seria una continuació de la seva pel·lícula La societat de la neu. A més, Oriol Pla i Marina Salas protagonitzen Esta soledad, de Javier Giner, el primer llargmetratge del creador de la sèrie Yo Adicto, i la secció Zabaltegui acollirà un documental sobre flamenc d'Isaki la Cuesta, Jaleos, la pel·lícula de Meritxell Colell, Lejos de los árboles, i la producció d'Albert Serra, Le Gauche Rouge, del francès Bruno Dumont. El certamen començarà el 18 de setembre.
0: I els catalans Gemma Ruiz, Marta Carnicero, Carlos Zanón i Marc Colell són quatre dels 50 escriptors convidats a la Bienal Internacional del Llibre de São Paulo, al Brasil, que té Espanya com el país convidat d'honor. Sota el lema Confluències, entre el 4 i el 13 de setembre, el programa comissariat per l'escriptora Marta Sanz promourà les converses entre els dos països amb la mirada posada en la diversitat i la pluralitat geogràfica i lingüística. Ho destaca Ernest Urtasun, ministre de Cultura espanyol.
2: En la presència de nostra a les fires internacionals del llibre portem autors en gallec, en euskera, en català, tindran una presència molt destacada perquè, evidentment, jo això com a ministre de Cultura sempre ho he defensat, la riquesa lingüística del nostre país és un dels nostres grans actius també a l'exterior, no?
0: El pavelló espanyol tindrà 500 metres quadrats, inspirat en els mosaics de l'artista brasiler Roberto Burle Marx. Es configura com un paisatge continu de peces que evoca la diversitat de la literatura espanyola contemporània i el seu diàleg amb el Brasil. A més de recitals i tallers, aquest programa oferirà 30 sessions al voltant de temàtiques com les identitats i les fronteres, el terror, l'ecologia, la literatura del jo, l'autoficció o també la memòria democràtica. Cada dia també es farà una vetllada poètica amb veus actuals de la poesia escrita en català, euskera, gallec i castellà. Aquesta fira de São Paulo és una de les principals trobades editorials del món i rep 700.000 visitants.
3: Esports.
0: Amb el David Ubach.
4: La final del Mundial de Futbol de diumenge entre Espanya i l'Argentina ja escalfa motors. De cara al partit pel títol a Nova Jersey, el davanter del Barça, Lamine Yamal, s'ha entrenat amb normalitat amb la resta de companys de la selecció espanyola i ara està en plenes condicions per jugar a la final. Del decisiu enfrontament n'ha parlat als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio un altre blaugrana, Eric García. El polivalent jugador del Barça considera el duel entre espanyols i argentins com la final somiada i s'ha referit també als dos futbolistes que lideren les seves seleccions.
5: Bé, està clar que el Lamine, per les seves característiques, pel seu joc, pot ser algo semblant a lo que ha sigut el Messi. Òbviament, la carrera que fins ara té el Leo, no? Tot el que ha aconseguit, tota la gent que ha inspirat, és algo incomparable.
4: L'Espanya-Argentina de diumenge el transmetrem en una edició especial del Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio. Aquest dissabte jugarà la final de consolació entre França i Anglaterra a Miami. Mundial a banda, parlem del Barça ara en clau de mercat.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: Nova negativa verbal de l'Atlètic de Madrid a tomb de l'oferta amb termini del club blaugrana per fitxar Julián Álvarez. Aquest divendres ha estat el director general de l'entitat matalassera, Miguel Ángel Gil, qui ha assegurat que rebutgen la proposta del Barça indefinidament i ha acusat Joan Laporta de fer teatre.
6: Permanentemente está actuando para los medios, para los aficionados, para su circo particular y no me ofende. Yo tengo una buena relación personal con él, hablé personalmente con él, le dije, claro, por favor, déjalo estar, no lo queremos vender y no lo vamos a vender, deja de insistir. Pero él mantiene esta situación porque en parte le gusta, es frívolo y le encanta.
4: Per cert que en el seu pas pel Tot Costa, Eric García ha beneït també els fitxatges de Gordon, ja oficial, i de Dayemi, que ho serà a partir de dilluns vinent.
5: Som rapidíssims, que ens ajudaran moltíssim, estic segur, i crec que estem fent les coses molt bé.
4: De fet, Adeyemi ja ha estat aquest divendres a la ciutat esportiva Johan Cruyff per conèixer

0: a Hansi Flick, tot i que sense entrenar-se encara. De la infermeria blaugrana parlem de De Jong i del seu genoll dret. Hi ha hagut trobada entre el club i el migcampista neerlandès per determinar si el jugador segueix un pla conservador per recuperar-se de la seva lesió o bé si, en canvi, passa pel quiròfan. En la trobada, els representants del Barça han estat més proclius a l'operació. I encara del Barça, s'ha fet públic que l'equip de Hansi Flick disputarà un torneig triangular amistós a Udine, Itàlia, el 8 d'agost. Els blaugranes s'hi enfrontaran a l'Udinese local i al Nottingham Forest anglès. Pel que fa a l'Espanyol, aquest dissabte disputa el seu primer amistós de pretemporada. Serà contra l'Olot a l'estadi municipal de la capital de la Garrotxa. El davanter blanquiblau Roberto admet que estan impacients perquè comenci a rodar la pilota.
1: Tenemos ganas ya de jugar el primer partido. Hace ya tiempo que no jugábamos y queremos ir cogiendo ritmo, los nuevos también que vayan cogiendo el ritmo del equipo, de cómo jugamos.
0: A la segona divisió, el Girona ha comunicat la renovació de David López fins al 2027. El defensa de 36 anys havia esgotat contracte al juny.
2: Vestir un altre any la samarreta del Girona era molt important, ja no sol per un tema emocional de club. El descens va ser molt dur per tots i vam sentir en deute de tornar a ajudar en tot el que pogués l'equip.
0: David López va arribar el 2022 a Montilivi procedent de l'Espanyol. I el Sabadell, l'altre català a segona, ha anunciat el traspàs del migcampista Tito a l'Europa.
3: 3CAT Info.
0: Més futbol encara, perquè també ha estat un dia de moviments de mercat a la Lliga Femenina. El Badalona avui van anunciar el fitxatge d'Izarne Sarasola, defensa basca procedent del Nantes francès, que acaba de recuperar-se d'una greu lesió al genoll.
4: Volver a competir en la Liga F y disfrutar del fútbol, que vengo de una lesión muy grave, y darlo lo mejor.
0: D'altra banda, el Barça ha anunciat la cessió de la defensa Adriana Renera al Deportivo de la Corunya. I afegim que el femení de l'Espanyol ha començat aquest divendres la pretemporada amb el primer entrenament. Dit això, obrim bloc poliesportiu ara parlant de bàsquet.
3: 3CAT Info.
0: El Barça ha comunicat el seu cinquè fitxatge pel nou curs. Es tracta del base uruguaià de 22 anys, Agustín Ubal, que ha pagat la seva clàusula de sortida al Manresa. Ubal, precisament, es va formar al planter blaugrana.
5: Estuve fuera del club intentando reencontrarme como jugador, viviendo experiencias profesionales, que es lo que necesitaba para seguir creciendo como persona y como deportista. Así que bueno, nada, ahora creo que vengo un poco más hecho y preparado para el reto.
0: Relatiu al Barça encara, el Fenerbahçe turc ha anunciat el fitxatge de Will Clyburn per una temporada després que el club blaugrana fes efectiva la clàusula de tall sobre el nord-americà. I afegim que el Madrid ha fet oficial el fitxatge de Timothée Luwawu-Cabarrot fins al 2028. L'aler francès era pretès pel Barça per ocupar el lloc de Clyburn, precisament. Del bàsquet passem al ciclisme, ara. Moguda, 13a etapa al Tour de França, que ha depretat el triomf de Mauro Schmidt. El suís de l'equip Jayco ha estat el millor de la nombrosa escapada del dia, que ha arribat a superar la cinquantena d'integrants. Schmidt considera que tot els ha sortit rodat com a equip.
6: Ara mateix no m'ho puc creure. Ha estat un dia increïblement dur des del principi. Amb tot l'equip volíem ser-hi per guanyar en una escapada. Els nois també han treballat bé des del darrere per remuntar, de manera que jo només he hagut de seguir-los. Tot ha anat gairebé perfecte.
0: A l'escapada, que ha arribat amb 7 minuts i mig d'avantatge respecte del gran grup, també hi havia el britànic Tom Pidcock, del Pinarello, que s'ha col·locat quart a la general. Un dia més, l'esloveta de Pogačar de l'Emirates manté el mallot groc de líder. I a l'Open britànic de golf, el golfista de la Garriga David Puig ha quedat fora del tall, tancar la segona jornada al camp anglès Royal Birkdale de Southport amb 7 cops sobre el par del camp, per a un total de més 11.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.

0: Són les 3.
1: Catalunya va rebre l'any passat el 8,6% de tot el que el govern espanyol va invertir a les comunitats autònomes. És el percentatge més baix des del 2015. En total va rebre 1.321 milions d'euros, menys de la meitat que Madrid. Continua actiu i sense control l'incendi d'Orés a l'Aragó, que ja ha cremat gairebé 14.000 hectàrees i que ha obligat a evacuar un miler de persones. La variabilitat del vent dificulta les feines dels bombers, que se centren sobretot a assegurar la protecció del casc urbà dels municipis afectats. Aquí estem patint el pitjor inici d'estiu dels últims 15 anys pel que fa a incendis forestals. Les tres onades de calor gairebé consecutives han ressecat molt els boscos i han multiplicat el risc. Aquest dissabte, el nivell màxim per risc d'incendi és extrem a 27 poblacions i es mantenen tancats els accessos a 3 espais naturals. La Guàrdia Civil conclou que l'exsecretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, i la seva família van obtenir beneficis irregulars de més de 300.000 euros entre els anys 2015 i 2024. Sospita que provenien de la suposada trama d'adjudicació irregular d'obra pública al voltant del Ministeri de Transports que encapçalava José Luis Ábalos. Junts i el govern espanyol mantenen el seu distanciament l'endemà de la sentència europea que avala l'amnistia. El ministre Òscar Puente ha animat Carles Puigdemont a tornar, plantar cara als tribunals espanyols i assumir el risc de ser detingut. El número 2 de Junts, Jordi Turull, ha qualificat de miserables i frívoles aquestes paraules del ministre. Brussel·les planteja que la indústria pugui emetre més diòxid de carboni del previst i durant més anys, a canvi d'augmentar les inversions verdes. La proposta arriba després de les pressions de les empreses europees per ser més competitives. I Andy Burnham és el nou líder del Partit Laborista Britànic i dilluns es convertirà en el primer ministre del Regne Unit. El nou premier promet descentralitzar el país, reindustrialitzar-lo i construir també habitatge social. Un diàleg entre grans àries de l'òpera francesa i italiana ha servit per arrencar el Festival de Peralada en una edició en què celebra 40 anys i que durarà fins al 9 d'agost. També hi haurà espais per la dansa i muntatges de creació contemporània.
2: Esports. Lamine Yamal s'ha entrenat amb normalitat amb la resta de companys de la selecció espanyola i ha d'estar en plenes condicions per jugar a la final del Mundial de Futbol de diumenge entre Espanya i l'Argentina. Nova negativa verbal de l'Atlètic de Madrid al Barça per Julián Álvarez. El director general de l'entitat matalassera, Miguel Ángel Gil, ha assegurat que rebutgen la proposta del Barça indefinidament i ha acusat Joan Laporta de fer teatre. El Barça de bàsquet ha comunicat el seu cinquè fitxatge pel nou curs. Es tracta del base uruguaià de 22 anys, Agustín Ubal, que ha pagat la seva clàusula de sortida al Manresa.
1: I cap de setmana de calor intensa a totes les comarques de l'interior. No es tocaran els 40 graus, però es rondaran els 38 a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. Hi haurà calor nocturna a tot el litoral, sobretot a la Costa Brava i al Delta de l'Ebre. El temps serà assolellat amb núvols de tarda al Pirineu.
0: 3Cat Info.
1: Benvinguts, us acompanya Sara Riera. Catalunya torna a ser una de les comunitats autònomes on l'Estat destina menys recursos, tenint en compte la seva població i el seu pes en el PIB. L'any passat va rebre només el 8,6% de tota la inversió que el govern espanyol va fer a les comunitats autònomes. És el percentatge més baix des del 2015 amb Mariano Rajoy a la Moncloa i queda molt lluny del que va rebre la Comunitat de Madrid, més del 20% del total. Concretament, segons un informe del Ministeri d'Hisenda, del qual ha tingut accés a aquesta emissora, l'any passat l'Estat va invertir a Catalunya 1.321 milions d'euros, a Madrid més del doble, uns 3.200 milions. L'economista Guillem López Casasnovas destacava en una entrevista al Catalunya Migdia que és una tendència de fa temps.
3: Després del 23, ara el 25, continua sent doble Madrid. O sigui, no tan sols no s'escurça, sinó que el gap augmenta. Jo ja no tinc paraules per explicar el que està passant, perquè el que demostra en realitat és el poc interès que tenen en creure ser un estat territorialitzat.
1: En un comunicat, el Departament d'Economia assegura que negocien amb el govern espanyol perquè Catalunya rebi els nivells d'inversió en línia amb la seva aportació del PIB, que ronda el 19%. Junts, per la seva banda, diu que aquestes xifres escriuen una asfíxia econòmica premeditada per part de l'Estat, independentment de qui estigui a la Moncloa, i assegura que el president de la Generalitat, Salvador Illa, es resigna perquè no vol incomodar Pedro Sánchez.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: El foc d'Orés a la comarca aragonesa de les Cinco Villas continua descontrolat i, de fet, ja ha cremat gairebé 14.000 hectàrees en un perímetre de 60 quilòmetres. L'orografia de la zona i els constants canvis de direcció del vent compliquen les feines dels bombers, que aquestes últimes hores s'han centrat, sobretot, en protegir el casc urbà de les poblacions d'aquesta zona. Hi ha un miler de persones evacuades de 6 municipis, 5 de l'Aragó i un de Navarra. El foc té més d'un front obert i això afegeix complexitat i també preocupació a la situació.

0: Alberto Bermúdez de Castro es al conseller d'Interior de l'Aragó.
1: El fuego tiene potencial de crecimiento por ciertas zonas. Sin conocer la zona, lógicamente hay unos pinares muy importantes en el flanco derecho, más allá de la carretera, que esperemos que no llegasen, si llegase sea un desastre medioambiental. Tenemos también potencial de desarrollo por el norte, es decir, es una zona muy compleja, que lo sabíamos desde el principio.
0: Sobre el terreny hi treballen 450 efectius dels bombers amb el reforç de gairebé 300 membres de la Unitat Militar d'Emergències. Alfonso González, director d'Extinció del Foc, destaca l'envergadura d'aquest incendi.
2: Potencialmente pues puede ser muy peligroso para que el incendio pues todavía se pueda extender mucho más y convertirse, vamos, en uno de los más grandes de Aragón de los últimos años.
0: Hi ha diverses carreteres tallades i el govern de l'Aragó demana als ciutadans que aquest cap de setmana no es desplacin cap a la zona per evitar riscos i per facilitar la feina dels serveis d'emergències. Un altre foc que tampoc està controlat és el que va començar aquest dijous a Guadalajara. A Castella-La Manxa ha cremat més de 3.000 hectàrees i ha obligat a desallotjar 11 municipis. I aquí a casa nostra estem vivint el pitjor inici d'estiu dels últims 15 anys pel que fa a incendis forestals. Els agents rurals asseguren que les tres onades de calor que han afectat al país en aquestes últimes setmanes han ressecat molt els boscos i això ha disparat el risc. Antoni Mur és inspector en cap del cos d'agents rurals en declaracions a 3CAT Info.
3: Ha sigut una entrada a l'estiu molt dura. En quant a nombre d'incendis, és el pitjor inici de campanya d'estiu que hem tingut dels últims 15 anys. Hem de veure com es comporta a partir d'ara la meteorologia, la millora de les condicions, doncs és un bon indicador. I a veure de cara a properes setmanes si permet tenir una perspectiva millor.
0: Durant el tercer pic d'aquesta onada de calor, més de 220 municipis van estar en el nivell màxim per risc d'incendi i es van arribar a tancar els accessos a 8 espais naturals. Ara les condicions meteorològiques han canviat i per aquest cap de setmana el nivell extrem afectarà 27 poblacions i es restringirà l'accés a 3 parcs naturals, a la Ribera Salada, el Solsonès, la Baronia de Rialp, la Noguera i el Montmell Marmellà, al Baix Penedès. Per aquest cap de setmana preocupa sobretot la simultaneïtat d'incendis que hi pugui haver a les comarques de Ponent, al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre, la Catalunya Central i el Vallès. Segons els bombers, aquest estiu s'han incrementat entre un 70 i un 80% els incendis a l'entorn natural respecte al mateix inici de campanya que vam tenir l'any passat. Ara és mig quart. Santos Cerdán i la seva família van obtenir més de 300.000 euros de beneficis irregulars entre el 2015 i el 2024. Així ho recull l'informe de 163 pàgines de la Guàrdia Civil, on s'afirma que els ingressos de l'exsecretari d'Organització del PSOE van arribar al màxim quan Ábalos era ministre de Transports. També apunten que Cerdán va disposar de diners en efectiu d'origen desconegut. Ens ho explica des de Madrid l'Àngels Lafuente.
4: Després d'investigar els comptes i el patrimoni de Santos Cerdán, la Guàrdia Civil conclou que entre els anys 2015 i 2024 ell i el seu entorn familiar van ingressar 324.000 euros de l'empresa Servi Navar, la constructora que els investigadors vinculen amb Cerdán i amb el seu soci i amic Anxon Alonso. Luco sosté que tant Servi Navar com Acciona s'haurien beneficiat d'adjudicacions públiques, especialment durant l'etapa de José Luis Ábalos al capdavant del Ministeri de Transports. De fet, els investigadors consideren que Cerdán era soci ocult de Servi Navar, malgrat que l'exdirigent socialista sempre se n'ha desvinculat. Segons l'informe, Cerdán també va disposar d'ingressos en l'efectiu d'origen desconegut, concretament de 18.200 euros entre el 2014 i el 2017, coincidint novament amb l'etapa d'Ábalos com a ministre. També apunten que la dona de Cerdán va cobrar de la trama empresarial 1.300 euros al mes per treballar d'auxiliar administrativa, una feina que no va fer mai i per la qual es va acabar embutxacant 18.730 euros. Un dels exemples de la plena disposició que tenia el número 3 del PSOE dels fons de Servi Navar és la negociació de la compra d'un pis a Madrid entre finals del 2021 i principis del 2022 per gairebé 1 milió d'euros, una operació que no va prosperar. Luco considera que l'informe sobre el patrimoni de Cerdán està incomplert i ha demanat al jutge autorització per investigar els comptes de 4 familiars directes de l'exdirigent socialista.
0: I la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, ha negat davant el jutge haver participat en maniobres per frenar procediments judicials que afectaven el govern espanyol o l'entorn de Pedro Sánchez. El diari Oponés ha fet públics alguns àudios de la seva declaració.
5: Yo no he hablado con la idea de investigaciones reservadas en mi vida. No tiene nada que ver. Si ustedes cogen la línea temporal, no encaja ni a martillazos y los hechos son los hechos, que son los que provocan esas informaciones reservadas.
0: Mercedes González ha declarat com a investigada durant gairebé dues hores. Ha admès dues de les tres trobades que l'UCO

0: li atribueix amb l'exmilitant del PSOE, Leire Díez, suposada líder de la trama, i la segona, diu, la va tallar en sec perquè Díez li va demanar que intercedís per un policia imputat en el cas Koldo. González també ha assegurat que no sabia que Díez venia de part de Santos Cerdán i ha arribat a dir que se sent una víctima de l'exsecretari d'organització del PSOE. La directora de la Guàrdia Civil, recordem-ho, està imputada per suposats delictes de prevaricació i d'obstrucció a la justícia després que ho sol·licitessin la Fiscalia Anticorrupció i les acusacions populars liderades pel Partit Popular. L'aval a la llei d'amnistia per part de la justícia europea aquesta setmana no ha reconduït les relacions entre Junts i el govern de Pedro Sánchez. De fet, aquest divendres, la formació independentista i l'executiu espanyol encara s'han distanciat més. El detonant han estat unes declaracions del ministre de Transports, Òscar Puente, animant Carles Puigdemont a tornar aquest mateix divendres, encara que s'arrisqui a ser detingut. Ho ha dit a Ràdio Nacional d'Espanya.
1: Si yo fuera el señor Puigdemont, yo me plantaba hoy en España. Sin ninguna duda. Y creo que eso sería también, por su parte, un gesto de liderazgo político. Porque creo que hay cosas que son insostenibles y creo que hay cosas a las que hay que plantar cara de una vez. Lo tiene a huevo. Pero yo me plantaba hoy en España y que me detenga.
0: Doncs bé, Puigdemont no ha respost a Puente per part de Junts. Ho ha fet el seu secretari general, Jordi Turull, que a través de la xarxa X ha qualificat les paraules del ministre de miserables i frívoles. Una estona abans, al matí de Catalunya Ràdio, Turull ja havia deixat clar que, encara que l'amnistia avanci, no es replantejaran el trencament amb el PSOE.
2: No, perquè a veure si encara els hem de donar les gràcies perquè es compleixi una cosa que es va acordar. El problema amb el PSOE són totes les que es van acordar i no s'han complert. La llei d'amnistia era per votar la investidura de Pedro Sánchez. La investidura. Nosaltres vam complir.
0: I en una conferència a Madrid, el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, ha reclamat a Junts que torni a la majoria que va investir Pedro Sánchez.
3: Nosotros apelamos a todas las fuerzas que participaron en la investidura para poder aprobar el modelo de financiación, para poder aprobar la liquidación de la deuda FLA, para intentar aprobar unos presupuestos españoles que sean útiles para la gente.
0: En una entrevista també al matí de Catalunya Ràdio, Junqueras ha revelat que va contactar amb Carles Puigdemont després d'aquesta sentència del TJUE, però no ha donat més detalls de la conversa. I mentrestant, el diputat de Junts, Lluís Puig, a l'exili des de fa ja prop de 9 anys a causa del procés independentista, considera que el Tribunal Suprem cometrà un delicte de prevaricació si no aplica l'amnistia, ara que la mesura té l'aval de la justícia europea. En una entrevista al programa L'Hemicicle d'aquesta emissora, Puig ha avançat que quan pugui tornar a Catalunya ocuparà el seu escó al Parlament fins que s'acabi la legislatura.
4: Per descomptat, vull entrar i tornar a ocupar el meu escó que vaig abandonar el 27 d'octubre a la nit. Per mi és la imatge de la restitució, de tornar a entrar amb la cara ben alta al saló de plens i seure en el lloc on correspon.
0: Puig reclama als tribunals espanyols que apliquin l'amnistia sense més excuses ni dilacions i creu que el seu retorn a Catalunya està una mica més a prop després d'aquesta resolució de dijous del Tribunal Europeu. La Comissió Europea, de la seva banda, ha explicat que respecta l'opinió favorable del Tribunal de Justícia sobre la llei d'amnistia. Fa un any, l'òrgan executiu comunitari, recordem, criticava la llei. Sentim què ha dit aquest divendres sobre la qüestió al comissari europeu de Justícia, Michael McGrath.
5: La comissió respecta sempre plenament i s'adhereix a les sentències del Tribunal de Justícia. Prenem bona nota de totes les sentències del Tribunal de Justícia, fins i tot la resolució sobre la legislació d'amnistia a Espanya. Examinarem aquestes i les altres decisions que va prendre ahir el Tribunal de Justícia.
6: El temps.
0: Hem arribat a un quart, ens ho explica Néstor Gómez.
7: Aquest cap de setmana s'espera un temps molt estable, amb núvols baixos a primera hora del matí, tant de dissabte com també de diumenge, a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona. Fins i tot no descartaríem que avui arribés a caure alguna goteta, molt poca cosa, però el que hi haurà clarament són temperatures molt altes, unes temperatures nocturnes amb avís meteorològic de calor nocturna, tant al sector del Delta de l'Ebre com també a la Costa Brava. Temperatures tòrrides que no baixaran dels 25 graus. A les comarques de l'interior no baixaran dels 20 graus. Tot això amb un ampli domini del sol que només a la tarda, potser de manera molt puntual, deixarà caure alguna feble precipitació a l'àrea del Pirineu. Les temperatures aquest dissabte, les màximes, un pelet més baixes que les de divendres. Tot i així, no baixarem gaire, perquè les màximes més altes del dia rondaran entre els 35 a 38 graus a gran part de l'interior del país. I de cara a diumenge, una mica més de pols en suspensió, els núvols núvols baixos a les Terres de l'Ebre i una miqueta més de calor. Màximes que s'acostaran, però no arribaran, a la xifra dels 40 graus. Serà la setmana que ve, entre dilluns i dimarts, quan tornarem a tocar la xifra dels 40 graus i serà cap a finals de setmana quan tornarem a recuperar els valors normals per aquestes dates.
0: Doncs bé, en aquest context climàtic, atenció, Brussel·les proposa que la indústria pugui emetre més diòxid de carboni del previst a canvi de fer inversions verdes. La Comissió Europea ha optat finalment per alleujar la pressió a les empreses europees davant les demandes de sectors com la siderúrgia o el ciment. El sistema actual obliga les plantes industrials, l'aviació i el sector marítim a comprar drets d'emissió a pagar per poder alliberar el diòxid de carboni a l'atmosfera. Però ara Europa vol relaxar aquestes condicions, és a dir, hi haurà més marge per contaminar i durant més anys, a canvi que s'inverteixi més en la descarbonització de la indústria i el transport. L'eurocomissari del Clima, Bobka Kuckstra, defensa que amb aquesta decisió no s'estan comprometent, però, els objectius climàtics.
8: La proposta d'avui estableix una trajectòria que està plenament en línia amb els objectius climàtics de la Unió Europea pel 2040. Això la fa realment ambiciosa. En segon lloc, estem adoptant un enfocament més amable amb les empreses i, si m'ho permeten, més intel·ligent. El nostre objectiu és impulsar les indústries que són el centre de l'economia europea.
0: A canvi, la proposta vol collar més el sector del transport aeri perquè a partir d'ara els vols de mitjana distància també hauran de comprar drets per poder emetre diòxid de carboni. Ara passen 2:15, obrim el focus. Andy Burnham ja és el nou líder del laborisme britànic, el pas previ per convertir-se dilluns en primer ministre del Regne Unit en substitució del també laborista Keir Starmer. Burnham promet un retorn a les essències del laborisme, descentralitzant el país, reindustrialitzant-lo i construint habitatge públic. Anem a Londres. Quim Olivares.
9: A la tercera ha estat la bona. Andy Burnham ja va intentar el 2010 i el 2015 assolir el cim del lideratge del laborisme i finalment ho ha aconseguit aquest divendres. Pel futur primer ministre, el Regne Unit va triar un camí equivocat a la dècada dels 80, amb Margaret Thatcher com a primera ministra, quan el poder polític es va centralitzar i l'econòmic es va concentrar en poques mans i es van privatitzar serveis essencials. Ara Burnham promet un nou camí seguint l'essència laborista.
10: És per això que aquest canvi d'avui és el moment de canvi més significatiu a la nostra política en 40 anys. Ens portarà a un país on la vida sigui més assequible.
9: També ha promès portar esperança i descentralitzar el poder per tots els racons del país.
10: Seré un líder per al nord, el sud, l'est i l'oest. Per Escòcia, Gal·les i per a Irlanda del Nord. Recuperarem el poder de Westminster i de Whitehall i el donarem al lloc on vosaltres viviu.
9: Burnham pretén posar les persones al centre de la presa de decisions, promoure les empreses i un procés de reindustrialització, a més de construir habitatge públic. Fins ara, però, no ha donat detalls d'on traurà el finançament per tirar-ho endavant.
0: I França i Alemanya reforcen la cooperació en defensa en un moment en què creix l'amenaça de Rússia. Des de Colònia, el president Emmanuel Macron i el canceller Friedrich Merz han anunciat que Alemanya participarà per primer cop en exercicis nuclears al costat de París. Berlín, Jordi Regàs.
11: La escenificació de la cimera per parlar de defensa no podia estar més preparada. Merz i Macron han arribat a la base aèria de Nürnberg en un helicòpter policial, els ministres de defensa en un avió militar. S'han fet la foto dins l'hangar al costat d'un caça francès Rafale que pot portar armament atòmic. Aquest és un dels acords importants que tots dos països avancin plegats en la dissuasió nuclear. Ho ha explicat tant Emmanuel Macron com Friedrich Merz.
12: Iniciem un nou camí en comú a la dissuasió. Formarem una nova unitat de direcció estratègica que treballarà en una doctrina comuna. Les tropes convencionals alemanyes aquest any participaran en unes maniobres nuclears de l'exèrcit francès.
13: L'objectiu, quin és l'objectiu? Doncs millorar la seguretat del continent europeu i crear més incertesa en els nostres adversaris i que això ens permeti adaptar-nos a la dissuasió nuclear i tenir altres vies i mitjans. Primer cal crear intimitat estratègica entre nosaltres, és a dir, explicar-nos alguns dels nostres secrets.
11: La cimera ha continuat al castell d'Augustusburg en un entorn més confortable. Aquí bona part del protagonisme se l'ha emportat la Xina, amb qui diuen s'ha de parlar seriosament. Cal que deixi de mantenir la divisa artificialment baixa i compensar el dèficit comercial. També s'ha proposat que el gegant asiàtic transfereixi tecnologia a Europa per crear llocs de treball també a la Unió Europea. 3CAT Info. 3CAT Info.

0: Situem de nou a Catalunya. Llibertat amb càrrecs pel professor jubilat de Torroella de Montgrí al Baix Empordà, denunciat per 14 alumnes per tocaments mentre feia classes particulars. L'home ha estat detingut aquest divendres per segona vegada perquè hi ha hagut noves denúncies. Anem a Girona, Laia Claret.
1: El jutjat de guàrdia de la Bisbal d'Empordà ha dictat llibertat amb càrrecs pel professor jubilat de 74 anys. Li manté la mesura cautelar de llibertat amb compareixença periòdica davant del jutge. Aquesta ha estat la segona compareixença de l'individu perquè hi ha hagut 8 noves denúncies contra ell. En total, 14. La primera es va interposar l'1 de juliol i al darrere van venir-ne 5 més, totes de joves que asseguren que el docent els feia tocaments quan estaven soles fent classes particulars a casa seva. L'home feia classes de matemàtiques i química a nois i noies d'entre 15 i 18 anys, a qui preparava pel batxillerat i per les proves d'accés a la universitat. Els Mossos no descarten que hi pugui haver més denúncies.
0: Els pares del nadó de 6 setmanes que va patir maltractaments no van reaccionar quan l'Hospital de Sant Pau de Barcelona va activar el protocol per les lesions que presentava. Ho ha assegurat ara davant del jutge la doctora que va atendre aquesta criatura. Segons ha explicat, quan van comunicar als pares que s'activava el protocol per maltractaments, van reaccionar de manera freda i passiva i també es van mostrar distants amb el nadó quan els professionals l'exploraven. A partir d'aquí, es va traslladar el nadó a l'Hospital Vall d'Hebron, que és el centre de referència en aquests casos a Barcelona. Altres professionals de Sant Pau també han declarat que, a banda de la lesió al fèmur, li van veure alguna lesió a l'anus i signes d'agressió sexual. Els metges asseguren que les lesions anals del nadó no eren fruit d'una sola acció.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Ha començat a Peralada, l'Alt Empordà, un dels festivals clàssics de cada estiu, que, a més, aquest any celebra 40 anys. L'òpera i la dansa en tornen a ser protagonistes fins al 9 d'agost, sense oblidar diversos muntatges de creació contemporània. Anem a Peralada, Fèlix Martín.
3: El Festival de Peralada ja està en marxa en aquesta edició tan especial dels 40 anys. S'ha estrenat aquest divendres al vespre amb una vetllada d'òpera molt especial de primer nivell amb la soprano albanesa Hermonella Yau i el tenor francès Benjamin Bernheim, acompanyats al piano per Marcos Madrigal. Han anat alternant àries d'òpera del segle XIX d'autors italians com Verdi i Puccini i francesos com Massenet i Gounod, totes amb l'amor com a tret distintiu, amb una manera de fer diferent les unes a les altres.
4: Totalment, serà una cosa molt emocionant amb el repertori italià, que jo crec que és més pròxim a l'audiència espanyola. I, per descomptat, la delicadesa i el dramatisme dels repertoris francesos.
5: Realment, aquest programa el vam pensar conjuntament, tot just imaginant una celebració. És una mena d'explosió musical. Vam voler fer una cosa que ho tingui tot, delicat i alhora espectacular. Els millors duets i àries que podem cantar junts, que portin aquesta riquesa de matisos.
3: This amount of colors. El concert d'estrena del festival s'ha fet a l'església del Carme de Peralada amb 150 espectadors que han aplaudit unes interpretacions plenes de complicitat entre els dos cantants. El Festival de Peralada es prolongarà fins al dia 9 d'agost.
0: Esports. Amb el David Ubach.
6: La final del Mundial de Futbol de diumenge entre Espanya i l'Argentina ja escalfa motors de cara al partit pel títol. A Nova Jersey, el davanter del Barça, Lamine Yamal, s'ha entrenat amb normalitat amb la resta de companys de la selecció espanyola aquest divendres i ha d'estar en plenes condicions per jugar a la final. Del decisiu enfrontament n'ha parlat als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio un altre blaurana, Eric García. El polivalent jugador del Barça considera el duel entre espanyols i argentins com la final somiada i s'ha referit també als dos futbolistes que lideren les seves seleccions.
7: Bé, està clar que el Lamine, per les seves característiques, pel seu joc, pot ser algo semblant a lo que ha sigut el Messi. Òbviament, la carrera que fins ara té el Leo, no? Tot el que ha aconseguit, tota la gent que ha inspirat, és algo incomparable.
6: De la final, aquest divendres també s'ha sabut que el descans durarà finalment 17 minuts i que es premiarà els vencedors amb un anell de campions, a més del tradicional trofeu. L'Espanya-Argentina de diumenge el transmetrem en una edició especial del Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio. Aquest dissabte jugarà la final de consolació entre França i Anglaterra a Miami. Tots dos tècnics, Didier Deschamps i Thomas Tuchel, admeten que és un partit sobrer, però que el competiran.
8: És normal, molta gent està decebuda, però s'ha de jugar un altre partit. Quan portes la samarreta de França, tant se val el partit. Ho has de donar tot, i així ho farem el dissabte, perquè és l'últim partit de la competició.
9: Nobody of...

0: jugador. Tampoc els francesos vol jugar aquest partit. Volen jugar a la final i ho hem donat tot per arribar a la final. Però el jugarem professionalment, és clar.
1: Mundial a banda, parlem del Barça ara en clau de mercat.

0: permanentemente está actuando para los medios, para los aficionados, para su circo particular y no me ofende. Yo tengo una buena relación personal con él, hablé personalmente con él, le dije, claro, por favor, déjalo estar, no lo queremos vender y no lo vamos a vender, deja de insistir, pero él mantiene esta situación porque en parte le gusta, es frívolo y le encanta.
1: Per cert, que en el seu pas pel Tot Costa, Eric García ha beneït també els fitxatges de Gordon, ja oficial, i de Dejemi, que ho serà a partir de dilluns vinent.
2: Som rapidíssims, que ens ajudaran moltíssim, estic segur, i crec que estem fent les coses molt bé.
1: De fet, Adeyemi ja ha estat aquest divendres a la ciutat esportiva Johan Cruyff per conèixer Hansi Flick, tot i que sense entrenar-se encara. De la infermeria blaugrana parlem de De Jong i del seu genoll dret. Hi ha hagut trobada entre el club i el migcampista neerlandès per determinar si el jugador segueix un pla conservador per recuperar-se de la seva lesió o bé si en canvi passa pel quiròfan. En la trobada els representants del Barça han estat més proclius a l'operació. I encara del Barça s'ha fet públic que l'equip de Hansi Flick disputarà un torneig triangular amistós a Udine, a Itàlia, el 8 d'agost. Els blaugranes s'hi enfrontaran a l'Udinese local i al Nottingham Forest anglès. Més futbol per explicar que l'Espanyol aquest dissabte es disputa el seu primer amistós de la pretemporada. Serà contra l'Olot, a l'estadi municipal de la capital de la Garrotxa. El davanter blanquiblau Roberto admet que estan impacients perquè comenci a rodar la pilota.
3: Tenemos ganas ya de jugar el primer partido. Hace ya tiempo que no jugábamos y queremos ir cogiendo ritmo, los nuevos también que vayan cogiendo el ritmo del equipo, de cómo jugamos.
1: A la segona divisió, el Girona ha comunicat la renovació de David López fins al 2027. El defensa de 36 anys havia esgotat contracte al juny.
4: Vestir un altre any la samarreta del Girona era molt important, ja no sol per un tema emocional de club. El descens va ser molt dur per tots i vam sentir en deute de tornar a ajudar en tot el que pogués l'equip.
1: David López va arribar al 2022 amb un Tilibi procedent de l'Espanyol.
5: 3Cat Info.
1: També ha estat dia de moviments de mercat a la Lliga Femenina. El Badalona Women ha anunciat el fitxatge d'Izarne Sarasola, defensa basca procedent del Nantes francès. D'altra banda, el Barça ha anunciat la cessió de la defensa Adriana Renera al Deportivo de la Corunya. I afegim que el femení de l'Espanyol ha començat aquest divendres la pretemporada amb el primer entrenament. Obrim ara bloc poliesportiu parlant de bàsquet.
5: L'actualitat esportiva a fons.
1: El Barça ha comunicat el seu cinquè fitxatge pel nou curs. Es tracta del base uruguaià de 22 anys, Agustín Ubal, que ha pagat la seva clàusula de sortida al Manresa. Ubal, precisament, es va formar el planter blaugrana.
6: Estuve fuera del club intentando reencontrarme como jugador, viviendo experiencias profesionales, que es lo que necesitaba para seguir creciendo como persona y como deportista. Así que bueno, nada, ahora creo que vengo un poco más hecho y preparado para el reto.
1: I el Tour de França ha mogut a 13a etapa, que ha deparat el triomf de Mauro Schmidt. El suís de l'equip Jayco ha estat el millor de la nombrosa escapada del dia en què també hi havia el britànic Tom Pidcock, que ha escalat al quart lloc de la classificació general liderada un dia més per l'eslovè de l'Emirates Tadej Pogačar.
5: 3Cat Info. Són 3:15.

Ara són 2:15, us estem explicant que Catalunya va rebre l'any passat el 8,6% de tot el que el govern espanyol va invertir a les comunitats autònomes. És el percentatge més baix des del 2015. En total va rebre 1.321 milions d'euros, que és menys de la meitat que Madrid. La Guàrdia Civil conclou que l'exsecretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, i la seva família van obtenir beneficis irregulars de més de 300.000 euros entre els anys 2015 i 2024. Sospita que provenien de la suposada trama d'adjudicació irregular d'obra pública al voltant del Ministeri de Transports que encapçalava José Luis Ábalos. A partir d'ara també us explicarem que l'aeroport de Barcelona remodelarà la Terminal 2. S'ampliaran els controls de seguretat, es farà una nova porta d'entrada i es reobrirà també el mòdul A. A l'exterior hi haurà més il·luminació, es reobriran els pàrquings i es reorganitzarà l'accés. L'emblemàtic mural de Joan Miró es traslladarà a la Terminal 1. Només els veïns de 2 dels 8 edificis desallotjats per l'esvoranc del Putxet podran tornar dilluns a casa seva. Per la majoria d'afectats, el retorn podria trigar encara setmanes. En parlarem d'aquí una mica, també. I dues pel·lícules catalanes que optaran a la Conxa d'Or del Festival de Sant Sebastià a Sants, de Miquel Gurrea, rodada en català, i 5 minutos más, de Javier Ruiz Caldera. A més, hi haurà una desena de títols

0: els més amb presència catalana destacada. Ara el repassem.
1: Esports.
2: Lamine Yamal s'ha entrenat amb normalitat amb la resta de companys de la selecció espanyola i ha d'estar en plenes condicions per jugar a la final del Mundial de Futbol de diumenge entre Espanya i l'Argentina.
0: I aquest cap de setmana serà de calor intensa a totes les comarques de l'interior. No es tocaran els 40 graus, però es rondaran els 38 a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. Hi haurà calor nocturna a tot el litoral, sobretot a la Costa Brava i al Delta de l'Ebre. El temps serà assolellat amb núvols de tarda al Pirineu. Doncs vinga, som-hi. Catalunya torna a ser una de les comunitats autònomes on l'Estat destina menys recursos, tenint en compte l'aportació que fa amb la seva població i amb el pes també del seu PIB. L'any passat va rebre només el 8,6% de tota la inversió que el govern espanyol va fer a les comunitats autònomes. És el percentatge més baix des del 2015 amb Mariano Rajoy a la Moncloa i queda molt lluny del que va rebre, per exemple, la Comunitat de Madrid, que va ser més del 20% del total. Concretament, segons un informe del Ministeri d'Hisenda, al qual ha tingut accés a aquesta emissora, l'any passat l'Estat va invertir a Catalunya 1.321 milions d'euros. A Madrid va ser més del doble, uns 3.200 milions. L'economista Guillem López Casasnovas destacava en una entrevista al Catalunya Migdia que és una tendència de fa temps.
3: Després del 23, ara el 25, continua sent doble Madrid. O sigui, no tan sols no s'escurça, sinó que el gap augmenta. Jo ja no tinc paraules per explicar el que està passant, perquè el que demostra, en realitat, és el poc interès que tenen en creure-se un estat territorialitzat.
0: En un comunicat, el Departament d'Economia de la Generalitat assegura que negocien amb el govern espanyol perquè Catalunya rebi els nivells d'inversió en línia amb la seva aportació del PIB, que ronda el 19%. Junts, per la seva banda, diu que aquestes xifres descriuen una asfíxia econòmica premeditada per part de l'Estat, independentment de qui estigui a la Moncloa, i assegura que el president de la Generalitat, Salvador Illa, es resigna perquè no vol incomodar Pedro Sánchez.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Us ho avançàvem ara fa uns minuts. L'aeroport de Barcelona remodelarà la Terminal 2. Es tracta d'una actuació de la mateixa importància que la que es va fer amb motiu dels Jocs Olímpics, segons la directora de l'aeroport, Eva Valenzuela. Suposarà una inversió de més de 153 milions d'euros i les obres haurien d'estar enllestides el 2031. S'ampliaran els controls de seguretat, es farà una nova porta d'entrada i també reobrirà el mòdul A.
4: La facturació de la T2A està tancada des de que se va obrir la Terminal 1. El que farem és reobrir tota la terminal, refarem tota la facturació de la Terminal T2A i la reobrirem. Això donarà resposta en quant a qualitat, però també en quant a capacitat de facturació.
0: També s'actuarà a l'exterior, hi haurà més il·luminació, es reobriran els pàrquings, es reorganitzarà l'accés per fer una autèntica porta d'entrada a Barcelona amb un gran eix vegetal continu. Això diuen. L'emblemàtic mural de Joan Miró es traslladarà a la Terminal 1, però els tècnics estan estudiant la manera més segura de fer-ho i no hi ha data, de fet, per retirar-lo. L'actuació no incrementarà la capacitat de la T2 perquè no es modificarà la xarxa de pistes ni s'afegiran tampoc portes d'embarcament. Ara la T2 s'aglutina al 35% del volum total de l'aeroport de Barcelona, que són uns 20 milions de passatgers anuals. Obrim ara la plana política judicial. Santos Cerdán i la seva família van obtenir més de 300.000 euros de beneficis irregulars entre el 2015 i el 2024. Això recull un informe de la Guàrdia Civil on s'afirma que els ingressos de l'exsecretari d'Organització del PSOE van arribar al màxim quan Ábalos era ministre de Transports. També apunten que Cerdán va disposar de diners en efectiu d'origen desconegut. Madrid, Àngels Lafuente.
5: Després d'investigar els comptes i el patrimoni de Santos Cerdán, la Guàrdia Civil conclou que entre els anys 2015 i 2024, ell i el seu entorn familiar van ingressar 324.000 euros de l'empresa Servinavar, la constructora que els investigadors vinculen amb Cerdán i amb el seu soci i amic Anxon Alonso. Luca sosté que tant Servinavar com Acciona s'haurien beneficiat d'adjudicacions públiques, especialment durant l'etapa de José Luis Ábalos al capdavant del Ministeri de Transports. De fet, els investigadors consideren que Cerdán era soci ocult de Servinavar, malgrat que l'exdirigent socialista sempre se n'ha desvinculat. Segons l'informe, Cerdán també va disposar d'ingressos en l'efectiu d'origen desconegut, concretament de 18.200 euros entre el 2014 i el 2017, coincidint novament amb l'etapa d'Ábalos com a ministre.

0: També apunten que la dona de Cerdán va cobrar de la trama empresarial 1.300 euros al mes per treballar d'auxiliar administrativa, una feina que no va fer mai i per la qual es va acabar embutxacant 18.730 euros. Un dels exemples de la plena disposició que tenia el número 3 del PSOE dels fons de Servinavar és la negociació de la compra d'un pis a Madrid entre finals del 2021 i principis del 2022 per gairebé 1 milió d'euros, una operació que no va prosperar. Luco considera que l'informe sobre el patrimoni de Cerdán està incomplert i ha demanat al jutge autorització per investigar els comptes de 4 familiars directes de l'exdirigent socialista.
1: Doncs bé, amb aquest panorama, la Comissió Europea reclama a l'Estat espanyol més mesures per lluitar contra la corrupció i, de fet, posa la banya en dos temes que esquitxen el PSOE i el govern de Pedro Sánchez. El primer, la figura del fiscal general per demanar que reforci la seva independència i l'altre, la regulació dels lobbies per reclamar-ne més control amb la creació d'un registre oficial de lobistes. Just quan la justícia espanyola investiga, ja ho sabeu, els negocis privats de Zapatero durant la seva etapa d'expresident. Anem ara a Brussel·les. Bruno Fortea Mires.
2: Tot i el pla anticorrupció engegat l'any passat per Pedro Sánchez, la Comissió Europea troba que en aquests últims mesos s'han fet pocs progressos a l'hora de prevenir els conflictes d'interessos entre els alts càrrecs públics i el sector privat. També denuncia deixadesa pel que fa al control del patrimoni dels polítics. Segons Brussel·les, calen sancions més contundents per als que menteixin en les seves declaracions de béns. D'una banda, lamenta la lentitud de la justícia espanyola per resoldre investigacions per corrupció política, però d'una altra, la Comissió, amb majoria de membres del Partit Popular Europeu, també censura les crítiques contra els jutges espanyols llançades per ministres del PSOE i apressa Madrid perquè aprovi aviat el nou estatut del fiscal general per desvincular els anys del seu mandat dels anys que dura un govern. Brussel·les ho veu amb bons ulls, però ara mateix la reforma està pendent d'aprovació al Congrés.
3: Trescat Info. Trescat Info.
1: Ara són 2:15, parlem del conflicte al Pròxim Orient. Els Estats Units han atacat l'Iran per setena nit consecutiva, segons informa el Comandament Central Militar Nord-Americà. En l'última onada de bombardejos, aquest divendres, han destruït ponts, aeroports, estacions de trens a la República Islàmica, segons denuncia Teheran. Les imatges de destrucció de les infraestructures viàries han aixecat crítiques a les Nacions Unides. El secretari general, Antonio Guterres, ha condemnat els atacs sobre infraestructura civil a l'Iran a través d'un comunicat que ha llegit el seu portaveu.
4: Aquests atacs són inacceptables. El secretari general reitera la seva ferma convicció que no hi ha una solució militar al conflicte i demana que s'intensifiquin els esforços diplomàtics cap a una solució pacífica i duradora.
1: En aquesta onada d'atacs nord-americans contra l'Iran han mort 8 persones, segons el balanç de les autoritats de la República Islàmica. L'Iran amenaça de passar, doncs, d'una actuació militar defensiva a una ofensiva total si aquests atacs als Estats Units continuen. La Guàrdia Revolucionària adverteix que la flota naval militar de Washington serà objectiu de futurs atacs. Aquest divendres l'Iran ha llançat projectils contra un vaixell de bandera tailandesa que intentava creuar l'estret sense el permís del país persa abans. Les forces armades iranianes han bombardejat una central elèctrica i una desalinitzadora a Kuwait i bases militars també nord-americanes a Qatar, Bahrein i Síria. I mentrestant, 8 persones han mort i una vintena han resultat ferides en un bombardeig israelià en un camp de refugiats al centre de Gaza. Les víctimes assistien al funeral d'un palestí assassinat hores abans a mans de l'exèrcit. I l'exèrcit, doncs, israelià, per la seva banda, ha assegurat que l'objectiu era una cèl·lula de la jihad islàmica, considerant un grup terrorista per Israel i els Estats Units. Tot i això, han reconegut que hi ha hagut víctimes civils i afirmen que estan revisant ara aquest atac. Al llarg d'aquest divendres, 13 gazians han perdut la vida en bombardejos israelians en diferents punts de l'enclavament. Tel Aviv ha intensificat els atacs a la franja en les últimes setmanes, malgrat l'acord d'alto el foc vigent des de l'octubre del 2025. Des d'aleshores, el Ministeri de Sanitat de Gaza, controlat per Hamas, calcula que han mort més de 1.100 persones. Mitja dotzena de soldats israelians han estat assassinats durant aquest mateix període. I a Mèxic, un terratrèmol de 7,4 graus ha sacsejat aquest divendres la costa sud d'aquest país sense causar danys ni víctimes. L'epicentre s'ha registrat a 135 quilòmetres de Ciudad Hidalgo, a l'estat de Chiapas, a una profunditat de 10 quilòmetres. El seu governador de Chiapas, Eduardo Ramírez, ha assegurat que no hi ha afectacions greus, però ha demanat molta precaució a la població.
5: No hi ha ningún problema, no hay afectaciones graves. En tema marítimo solamente se espera que se incrementen algunas playas hasta medio metro el nivel del agua por efecto del ese efecto tsunami por el sismo. Se invita a la población a que se aleje de las playas por lo pronto, pero no hay ningún problema.
1: Després del terratrèmol principal s'han registrat almenys 4 rèpliques. La més intensa ha estat de magnitud 5,8 amb epicentre a prop de Ciudad Hidalgo, però n'hi ha hagut 2 més. El terratrèmol també s'ha percebut en diversos països de la regió, com ara Guatemala i El Salvador. També s'ha activat una alerta per tsunami, però no s'ha registrat cap incidència en aquest sentit. A Barcelona, els 300 veïns desallotjats per l'esvoranc de l'L9 del metro no podran tornar a casa aquest divendres, com estava previst. Només s'ha autoritzat el retorn dilluns dels veïns de 2 dels 8 edificis afectats del carrer de Sant Gervasi de Cassoles. La setmana que ve es podria permetre el retorn a un altre bloc del mateix carrer. Ramon Ramírez és el director general d'Infraestructures de la Generalitat.
6: L'edifici número 54 té tots els paràmetres en bones condicions, però per les raons que fossin, aquest edifici no es va poder instrumentar abans del pas de l'obra. Es va fer un cop va haver-hi l'incident i hem comprovat que el moviment és correcte, però necessitem una setmana més de comprovar que aquesta estabilitat és correcta.
1: La resta d'afectats, ara ho dèiem, hauran d'esperar uns dies més fins que es garanteixi que el terreny és estable. Un dels veïns evacuats, Pau Cabarroca, ha explicat al Catalunya Vespre de Catalunya Ràdio que no podran tornar a casa fins a principis d'agost.
7: No ens ha quedat clar, ens han dit que de moment una data prevista podria ser el 3 d'agost, el dilluns 3 d'agost, o almenys que abans d'aquella data ho veien complicat.
1: El govern activarà ajuts perquè els comerços puguin assumir despeses i compensacions per als veïns afectats. Domingo Fínez, que és propietari de la pizzeria on va sortir la cavitat, ha dit al Catalunya Vespre que han arribat a un acord amb la Generalitat per pagar tot el sou als seus treballadors.
8: Hemos conseguido que se pare el ERTE, y porque por el ERTE se cobra un 30% menos, porque ellos no tienen culpa, yo tampoco, pero ellos menos todavía. Y automáticamente, a partir de ya, la Generalitat, pues, yo le digo, hay tantos gastos, ellos nos darán el dinero y les pagaré yo y cobrarán el 100% de la nómina.
1: Malgrat això, alguns veïns s'estan organitzant per presentar una reclamació col·lectiva pels danys i prejudicis causats per aquest esvoranc. El Banc Santander i els sindicats han acordat un pla de prejubilacions a partir dels 55 anys que permetrà cobrar el 95% de la pensió. L'acord estarà vigent fins a final del 2028. Dels 34.000 empleats del banc a Espanya, que són els únics que es poden beneficiar de les prejubilacions, uns 5.000 compleixen les condicions acordades. L'últim expedient de regulació d'ocupació presentat pel Santander va ser l'any 2020, va rebre més sol·licituds per formar-ne part de les pactades inicialment i va suposar l'acomiadament de més de 3.500 treballadors. I abans de parlar de la situació meteorològica d'aquest cap de setmana, us expliquem que un estudi clínic internacional ha identificat una estratègia que podria frenar la progressió de l'Alzheimer en les fases inicials. Els resultats obren la porta a tractaments capaços de modificar el curs de la malaltia. L'assaig clínic, impulsat per la multinacional Biogen, amb la participació d'AC Alzheimer Center Barcelona, actua reduint la producció de la proteïna tau, que és una proteïna natural del cervell que ajuda les neurones a funcionar correctament, però que quan s'altera pot contribuir al desenvolupament de l'Alzheimer. S'administra cada 6 mesos amb una punció lumbar per arribar més directament al cervell. A més, es podria combinar amb els dos fàrmacs que ja existeixen i alenteixen un 30% aquesta malaltia. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio Xavi Morató, que és el director adjunt de l'ACE.
9: L'interessant d'aquesta nova via terapèutica és que es podrien combinar els dos tractaments. Cadascun aniria dirigit, no?, a aquesta diana, lecanemab i donanemab a l'amiloide, i el diranersen a reduir l'acumulació de tau dins de les neurones.
1: Aquests dos altres fàrmacs fa un any i mig que estan aprovats a Europa, però de moment no han rebut l'autorització perquè es puguin administrar aquí a Catalunya. El govern espanyol i les comunitats ho van denegar ahir en considerar que el benefici clínic és limitat pel cost dels fàrmacs.
3: El temps.
1: amb en Néstor Gómez.
10: Aquest cap de setmana s'espera un temps molt estable, amb núvols baixos a primera hora del matí, tant de dissabte com també de diumenge, a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona. Fins i tot no descartaríem que avui arribés a caure alguna goteta, molt poca cosa, però el que hi haurà clarament són temperatures molt altes, unes temperatures nocturnes amb avís meteorològic de calor nocturna, tant al sector del Delta de l'Ebre com també a la Costa Brava. Temperatures tòrrides que no baixaran dels 20.

0: 25 graus. A les comarques de l'interior no baixarà dels 20 graus. Tot això amb un ampli domini del sol que només a la tarda, potser de manera molt puntual, deixarà caure alguna feble precipitació a l'àrea del Pirineu. Les temperatures aquest dissabte, les màximes, un pelet més baixes que les de divendres. Tot i així, no baixarem gaire, perquè les màximes més altes del dia rondaran entre els 35 a 38 graus a gran part de l'interior del país. I de cara a diumenge, una mica més de pols en suspensió, els núvols baixos a les Terres de l'Ebre i una miqueta més de calor. Màximes que s'acostaran, però no arribaran, a la xifra dels 40 graus. Serà la setmana que ve, entre dilluns i dimarts, quan tornarem a tocar la xifra dels 40 graus, i serà cap a finals de setmana, quan tornarem a recuperar els valors normals per aquestes dates.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
2: Ara passen dos minuts de tres quarts. La reconstrucció de l'emblemàtic pont del Petroli de Badalona entra en la fase decisiva. Des d'aquest divendres al matí, una plataforma flotant de grans dimensions ha quedat instal·lada davant de l'estructura. Serà la base des d'on es faran els treballs per via marítima, una fase que és imprescindible per completar tota la rehabilitació. Toni Fortesa.
3: La pontona de 30 metres de llargada i 15 d'amplada servirà perquè els operaris puguin intervenir directament sobre el pont. El primer pas serà retirar les restes de l'estructura malmesa. Ho explica David Aguilar, enginyer de l'àrea d'espai públic de l'àrea metropolitana de Barcelona.
4: Un cop ancorada la plataforma al fons marí, ara la grua 250 tones iniciarà els treballs d'enderroc dels elements que no es poden rehabilitar i que substituïm pels nous. Primer començarà pels pilons que queden dempeus de l'antiga plataforma i posteriorment treurà les bigues que no podem rehabilitar i que s'han d'enderrocar i traslladar a l'abocador corresponent.
3: El pont va quedar molt malmès després del temporal Glòria al gener del 2020. El procés de rehabilitació va començar fa mesos amb els treballs previs per terra i ara arrenca la intervenció per mar. La complexitat d'aquesta etapa és que dependrà de les condicions marítimes. La rehabilitació, amb un pressupost de més de 4 milions d'euros, incorporarà una nova plataforma final circular dissenyada per resistir millor els temporals. La previsió és que el pont del Petroli pugui reobrir abans que s'acabi l'any.
2: TMB allargarà una hora el servei de metro aquest diumenge per la final del Mundial de Futbol. Per afavorir la mobilitat a la ciutat de Barcelona i al seu entorn, Transports Metropolitans s'ha comunicat que diumenge, de manera excepcional, tota la xarxa de metro funcionarà una hora més. Això vol dir que els trens circularan fins a la una de la matinada. L'endemà, dilluns 20 de juliol, la xarxa de metro reobrirà a l'hora habitual, que són les 5. Investigadors de la Universitat Rovira i Virgili han descobert dos esquelets sencers de rinoceron de fa 200.000 anys a la cova de les Teixoneres de Moià, al Moianès. Són els únics que s'han trobat fins ara en tota la península Ibèrica i dels pocs que s'han trobat arreu del món. Tarragona, Jordi Barranca.
5: En els 24 anys que fa que es fan excavacions en aquest jaciment, no s'havia trobat res semblant. La troballa que han fet experts a la URB i de l'Institut de Paleoecologia Humana i Evolució Social és única. Jordi Rosell, investigador principal del jaciment.
6: Allí hi havia un llac i de sobte apareixen dins d'aquest llac que estàvem excavant una acumulació d'ossos molt grans, entre els quals destaquen sobretot una sèrie de rinocerons, un adult i un subadult gairebé adult, sencers, que no tenen precedents pràcticament en lloc del món.
5: Fins ara només es tenia constància de dues troballes semblants, una a Itàlia i una altra a Alemanya. Ara, però, encara queden preguntes per respondre.
6: No sabem què ha passat amb aquests rinocerons, no sabem com han arribat, sabem que han arribat amb carn, val? Que van morir dins de la cova, probablement. Estan els esquelets una mica moguts, no sabem si pels efectes de l'aigua, perquè estan a dins d'un petit llac, o per la pròpia descomposició dels cadàvers.
5: A banda, també s'han recuperat eines de gran valor, com una punta de llança feta amb os, també de fa 200.000 anys. Fins ara, les peces descobertes s'emmagatzemaven aquí a Tarragona, però ara l'Ajuntament de Moià ha cedit un espai per guardar-les.
2: El Festival de Sant Sebastià tornarà a ser el gran aparador del cinema català d'aquest any. D'entrada, hi haurà dues produccions catalanes en competició oficial i s'hi podran veure 10 títols més amb presència catalana destacada. Entre d'altres, les últimes pel·lícules d'Eduard Fernández, Oriol Pla, Meritxell Colell o Isaac i la Cuesta. Marc Garriga.
7: Una de les pel·lícules catalanes que optarà a la Concha d'Or és Sants, dirigida per Miquel Gurrea i rodada en català. Igual que en el seu anterior film, Suro, la protagonista és Victoria Luengo, que aquí estarà acompanyada d'Ariadna Gil. I l'altra és Cinco minutos más, del cineasta de Viladecans, Javier Ruiz Caldera, que firma una comèdia sobre un matrimoni en crisi que entra en un bucle temporal i que té un repartiment encapçalat per Javier Cámara, Berto Romero i Belén Cuesta. Però la presència catalana no acaba aquí. L'actor Eduard Fernández protagonitza Diumenge, el

0: Mal Padre, que també competirà en secció oficial, i la cineasta Elena Martín presentarà fora de competició la sèrie policíaca El Castillo. Dins l'apartat de projeccions especials s'ha anunciat l'estrena de la pel·lícula catalana Ruega por nosotras i la sèrie documental produïda per Juan Antonio Bayona, Más allá de la sociedad, que seria una continuació de la seva pel·lícula La societat de la neu. A més, Oriol Pla i Marina Salas protagonitzen Esta soledad, de Javier Giner, el primer llargmetratge del creador de la sèrie Yo adicto, i la secció Zabaltegui acollirà un documental sobre flamenc d'Isaac i la Cuesta, Jaleos, la pel·lícula de Meritxell Colell, Lejos de los árboles, i la producció d'Albert Serra, Le Gauche Rouge, del francès Bruno Dumont. El certamen començarà el 18 de setembre.
1: I els catalans Gemma Ruiz, Marta Carnicero, Carlos Zanón i Marc Colell són quatre dels 50 escriptors convidats a la Bienal Internacional del Llibre de São Paulo, al Brasil, que té Espanya com el país convidat d'honor. Sota el lema Confluències, entre el 4 i el 13 de setembre, el programa comissariat per l'escriptora Marta Sanz promourà les converses entre els dos països amb la mirada posada en la diversitat i la pluralitat geogràfica i lingüística. Ho destaca Ernest Urtasun, ministre de Cultura espanyol.
2: En la presència de nostra a les fires internacionals del llibre portem autors en gallec, en euskera, en català, tindran una presència molt destacada perquè, evidentment, jo això com a ministre de Cultura sempre ho he defensat, la riquesa lingüística del nostre país és un dels nostres grans actius també a l'exterior, no?
1: El pavelló espanyol tindrà 500 metres quadrats, inspirat en els mosaics de l'artista brasiler Roberto Burle Marx. Es configura com un paisatge continu de peces que evoca la diversitat de la literatura espanyola contemporània i el seu diàleg amb el Brasil. A més de recitals i tallers, aquest programa oferirà 30 sessions al voltant de temàtiques com les identitats i les fronteres, el terror, l'ecologia, la literatura del jo, l'autoficció o també la memòria democràtica. Cada dia també es farà una vetllada poètica amb veus actuals de la poesia escrita en català, euskera, gallec i castellà. Aquesta fira de São Paulo és una de les principals trobades editorials del món i rep 700.000 visitants.
3: Esports.
1: Amb el David Ubach.
4: La final del Mundial de Futbol de diumenge entre Espanya i l'Argentina ja escalfa motors. De cara al partit pel títol a Nova Jersey, el davanter del Barça, Lamine Yamal, s'ha entrenat amb normalitat amb la resta de companys de la selecció espanyola i ha d'estar en plenes condicions per jugar a la final. Del decisiu enfrontament n'ha parlat als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio un altre blaugrana, Eric García. El polivalent jugador del Barça considera el duel entre espanyols i argentins com la final somiada i s'ha referit també als dos futbolistes que lideren les seves seleccions.
5: Bé, està clar que Lamine, per les seves característiques, pel seu joc, pot ser algo semblant a lo que ha sigut el Messi, òbviament, la carrera que fins ara té el Leo, no? Tot el que ha aconseguit, tota la gent que ha inspirat, és algo incomparable.
4: L'Espanya-Argentina de diumenge el transmetrem en una edició especial del Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio. Aquest dissabte jugarà la final de consolació entre França i Anglaterra a Miami. Mundial a banda, parlem del Barça ara en clau de mercat.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: Nova negativa verbal de l'Atlètic de Madrid a tomb de l'oferta amb termini del club blaugrana per fitxar Julián Álvarez. Aquest divendres ha estat el director general de l'entitat matalassera, Miguel Ángel Gil, qui ha assegurat que rebutgen la proposta del Barça indefinidament i ha acusat Joan Laporta de fer teatre.
6: Permanentemente está actuando para los medios, para los aficionados, para su circo particular y no me ofende. Yo tengo una buena relación personal con él, hablé personalmente con él, le dije, claro, por favor, déjalo estar, no lo queremos vender y no lo vamos a vender, deja de insistir. Pero él mantiene esta situación porque en parte le gusta, es frívolo y le encanta.
4: Per cert que en el seu pas pel Tot Costa, Eric García ha beneït també els fitxatges de Gordon, ja oficial, i de Dayemi, que ho serà a partir de dilluns vinent.
5: Som rapidíssims, que ens ajudaran moltíssim, estic segur, i crec que estem fent les coses molt bé.
4: De fet, Adeyemi ja ha estat aquest divendres a la ciutat esportiva Johan Cruyff per conèixer Hansi Flick, tot i que sense entrenar-se encara. De la infermeria blaugrana parlem de De Jong i del seu genoll dret. Hi ha hagut trobada entre el club i el migcampista neerlandès per determinar si el jugador segueix un pla conservador per recuperar-se de la seva lesió o bé si, en canvi, passa pel quiròfan. En la trobada, els representants del Barça han estat més proclius a l'operació. I encara del Barça, s'ha fet públic que l'equip de Hansi Flick disputarà un torneig triangular amistós a Udine, Itàlia, el 8 d'agost. Els blaugranes s'hi enfrontaran a l'Udinese local i al Nottingham Forest anglès. Pel que fa a l'Espanyol, aquest dissabte disputa el seu primer amistós de pretemporada. Serà contra l'Olot a l'estadi municipal de la capital de la Garrotxa. El davanter blanquiblau Roberto admet que estan impacients perquè comenci a rodar la pilota.
7: Tenemos ganas ya de jugar el primer partido. Hace ya tiempo que no jugábamos y queremos ir cogiendo ritmo, los nuevos también que vayan cogiendo el ritmo del equipo, de cómo jugamos.
4: A la segona divisió, el Girona ha comunicat la renovació de David López fins al 2027. El defensa de 36 anys havia esgotat contracte al juny.
8: Vestir un altre any la samarreta del Girona era molt important, ja no sol per un tema emocional de club. El descens va ser molt dur per tots i vam sentir en deute de tornar a ajudar en tot el que pogués l'equip.
4: David López va arribar el 2022 a Montilivi procedent de l'Espanyol. I el Sabadell, l'altre català a segona, ha anunciat el traspàs del migcampista Tito a l'Europa.
3: 3CAT Info.
4: Més futbol encara, perquè també ha estat un dia de moviments de mercat a la Lliga Femenina. El Badalona avui van anunciar el fitxatge d'Izarne Sarasola, defensa basca procedent del Nantes francès, que acaba de recuperar-se d'una greu lesió al genoll.
9: Volver a competir en la Liga F y disfrutar del fútbol, que vengo de una lesión muy grave y darlo lo mejor.
4: D'altra banda, el Barça ha anunciat la cessió de la defensa Adriana Renera al Deportivo de la Corunya. I afegim que el femení de l'Espanyol ha començat aquest divendres la pretemporada amb el primer entrenament. Dit això, obrim bloc poliesportiu ara parlant de bàsquet.
3: 3CAT Info.
4: El Barça ha comunicat el seu cinquè fitxatge pel nou curs. Es tracta del base uruguaià de 22 anys, Agustín Ubal, que ha pagat la seva clàusula de sortida al Manresa. Ubal, precisament, es va formar al planter blaugrana.
10: Estuve fuera del club intentando reencontrarme como jugador, viviendo experiencias profesionales, que es lo que necesitaba para seguir creciendo como persona y como deportista. Así que bueno, nada, ahora creo que vengo un poco más hecho y preparado para el reto.
4: Relatiu al Barça encara, el Fenerbahçe turc ha anunciat el fitxatge de Will Clyburn per una temporada després que el club blaugrana fes efectiva la clàusula de tall sobre el nord-americà. I afegim que el Madrid ha fet oficial el fitxatge de Timothée Luau Cabarrot fins al 2028. L'aler francès era pretès pel Barça per ocupar el lloc de Clyburn, precisament. Del bàsquet passem al ciclisme, ara. Moguda a 13a etapa al Tour de França, que ha departat el triomf de Mauro Schmidt. El suís de l'equip Jayco ha estat el millor de la nombrosa escapada del dia, que ha arribat a superar la cinquantena d'integrants. Schmidt considera que tot els ha sortit rodat com a equip.
11: Ara mateix no m'ho puc creure, ha estat un dia increïblement dur des del principi. Amb tot l'equip volíem ser-hi per guanyar en una escapada. Els nois també han treballat bé des del darrere per remuntar, de manera que jo només he hagut de seguir-los. Tot ha anat gairebé perfecte.
4: A l'escapada, que ha arribat amb 7 minuts i mig d'avantatge respecte del gran grup, també hi havia el britànic Tom Pidcock, del Pinarello, que s'ha col·locat quart a la general. Un dia més, l'esloveta Dave Pogacar de l'Emirates manté el mallot groc de líder. I a l'Open britànic de golf, el golfista de la Garriga David Puig ha quedat fora del tall, tancar la segona jornada al camp anglès Royal Birkdale de Southport amb 7 cops sobre el par del camp, per a un total de més 11.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.

0: Són les 4.
1: Catalunya va rebre l'any passat el 8,6% de tot el que el govern espanyol va invertir a les comunitats autònomes. És el percentatge més baix des del 2015. En total va rebre 1.321 milions d'euros, menys de la meitat que Madrid. Continua actiu i sense control l'incendi d'Orés a l'Aragó, que ja ha cremat gairebé 14.000 hectàrees i que ha obligat a evacuar un miler de persones. La variabilitat del vent dificulta les feines dels bombers, que se centren sobretot a assegurar la protecció del casc urbà dels municipis afectats. Aquí estem patint el pitjor inici d'estiu dels últims 15 anys pel que fa a incendis forestals. Les tres onades de calor gairebé consecutives han ressecat molt els boscos i han multiplicat el risc. Aquest dissabte, el nivell màxim per risc d'incendi és extrem a 27 poblacions i es mantenen tancats els accessos a 3 espais naturals. La Guàrdia Civil conclou que l'exsecretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, i la seva família van obtenir beneficis irregulars de més de 300.000 euros entre els anys 2015 i 2024. Sospita que provenien de la suposada trama d'adjudicació irregular d'obra pública al voltant

0: del Ministeri de Transports que encapçalava José Luis Ábalos. Junts i el govern espanyol mantenen el seu distanciament l'endemà de la sentència europea que avala l'amnistia. El ministre Òscar Puente ha animat Carles Puigdemont a tornar, plantar cara als tribunals espanyols i assumir el risc de ser detingut. El número 2 de Junts, Jordi Turull, ha qualificat de miserables i frívoles aquestes paraules del ministre. Brussel·les planteja que la indústria pugui emetre més diòxid de carboni del previst i durant més anys, a canvi d'augmentar les inversions verdes. La proposta arriba després de les pressions de les empreses europees per ser més competitives. I Andy Burnham és el nou líder del Partit Laborista Britànic i dilluns es convertirà en el primer ministre del Regne Unit. El nou premier promet descentralitzar el país, reindustrialitzar-lo i construir també habitatge social. Un diàleg entre grans àries de l'òpera francesa i italiana ha servit per arrencar el Festival de Peralada en una edició en què celebra 40 anys i que durarà fins al 9 d'agost. També hi haurà espais per la dansa i muntatges de creació contemporània.
1: Esports. Lamine Yamal s'ha entrenat amb normalitat amb la resta de companys de la selecció espanyola i ha d'estar en plenes condicions per jugar a la final del Mundial de Futbol de diumenge entre Espanya i l'Argentina. Nova negativa verbal de l'Atlètic de Madrid al Barça per Julián Álvarez. El director general de l'entitat matalassera, Miguel Ángel Gil, ha assegurat que rebutgen la proposta del Barça indefinidament i ha acusat Joan Laporta de fer teatre. El Barça de bàsquet ha comunicat el seu cinquè fitxatge pel nou curs. Es tracta del base uruguaià de 22 anys, Agustín Ubal, que ha pagat la seva clàusula de sortida al Manresa.
0: I cap de setmana de calor intensa a totes les comarques de l'interior. No es tocaran els 40 graus, però es rondaran els 38 a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. Hi haurà calor nocturna a tot el litoral, sobretot a la Costa Brava i al Delta de l'Ebre. El temps serà assolellat amb núvols de tarda al Pirineu.
2: 3Cat Info.
0: Benvinguts, us acompanya Sara Riera. Catalunya torna a ser una de les comunitats autònomes on l'Estat destina menys recursos, tenint en compte la seva població i el seu pes en el PIB. L'any passat va rebre només el 8,6% de tota la inversió que el govern espanyol va fer a les comunitats autònomes. És el percentatge més baix des del 2015 amb Mariano Rajoy a la Moncloa i queda molt lluny del que va rebre la Comunitat de Madrid, més del 20% del total. Concretament, segons un informe del Ministeri d'Hisenda, del qual ha tingut accés a aquesta emissora, l'any passat l'Estat va invertir a Catalunya 1.321 milions d'euros, a Madrid més del doble, uns 3.200 milions. L'economista Guillem López Casasnovas destacava en una entrevista al Catalunya Migdia que és una tendència de fa temps.
3: Després del 23, ara el 25, continua sent doble Madrid. O sigui, no tan sols no s'escurça, sinó que el gap augmenta. Jo ja no tinc paraules per explicar el que està passant, perquè el que demostra en realitat és el poc interès que tenen en creure-se un estat territorialitzat.
0: En un comunicat, el Departament d'Economia assegura que negocien amb el govern espanyol perquè Catalunya rebi els nivells d'inversió en línia amb la seva aportació del PIB, que ronda el 19%. Junts, per la seva banda, diu que aquestes xifres escriuen una asfíxia econòmica premeditada per part de l'Estat, independentment de qui estigui a la Moncloa, i assegura que el president de la Generalitat, Salvador Illa, es resigna perquè no vol incomodar Pedro Sánchez.
2: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El foc d'Orés a la comarca aragonesa de les Cinco Villas continua descontrolat i, de fet, ja ha cremat gairebé 14.000 hectàrees en un perímetre de 60 quilòmetres. L'orografia de la zona i els constants canvis de direcció del vent compliquen les feines dels bombers, que aquestes últimes hores s'han centrat, sobretot, en protegir el casc urbà de les poblacions d'aquesta zona. Hi ha un miler de persones evacuades de 6 municipis, 5 de l'Aragó i un de Navarra. El foc té més d'un front obert i això afegeix complexitat i també preocupació a la situació. Roberto Bermúdez de Castro és el conseller d'Interior de l'Aragó.
4: El fuego tiene potencial de crecimiento por ciertas zonas. Sin conocer la zona, lógicamente hay unos pinares muy importantes en el flanco derecho, más allá de la carretera, que esperemos que no llegasen. Si llegase, sea un desastre medioambiental. Tenemos también potencial de desarrollo por el norte. Es decir, es una zona muy compleja, que lo sabemos desde el principio.
0: Sobre el terreny hi treballen 450 efectius dels bombers amb el reforç de gairebé 300 membres de la Unitat Militar d'Emergències. Alfonso González, director d'Extinció del Foc, destaca l'envergadura d'aquest incendi.
5: Potencialmente pues puede ser muy peligroso para que el incendio

0: todavía se pueda ascender mucho más y convertirse, vamos, en uno de los más grandes de Aragón de los últimos años.
1: Hi ha diverses carreteres tallades i el govern de l'Aragó demana als ciutadans que aquest cap de setmana no es desplacin cap a la zona per evitar riscos i per facilitar la feina dels serveis d'emergències. Un altre foc que tampoc està controlat és el que va començar aquest dijous a Guadalajara. A Castella-La Manxa ha cremat més de 3.000 hectàrees i ha obligat a desallotjar 11 municipis. I aquí a casa nostra estem vivint el pitjor inici d'estiu dels últims 15 anys pel que fa a incendis forestals. Els agents rurals asseguren que les tres onades de calor que han afectat al país en aquestes últimes setmanes han ressecat molt els boscos i això ha disparat el risc. Antoni Mur és inspector en cap del cos d'agents rurals en declaracions a 3CAT Info.
2: Ha sigut una entrada a l'estiu molt dura. En quant a nombre d'incendis, és el pitjor inici de campanya d'estiu que hem tingut dels últims 15 anys. Hem de veure com es comporta a partir d'ara la meteorologia, la millora de les condicions, doncs és un bon indicador. I a veure, de cara a properes setmanes, si permet tenir una perspectiva millor.
1: Durant el tercer pic d'aquesta onada de calor, més de 220 municipis van estar en el nivell màxim per risc d'incendi i es van arribar a tancar els accessos a 8 espais naturals. Ara les condicions meteorològiques han canviat i per aquest cap de setmana el nivell extrem afectarà 27 poblacions i es restringirà l'accés a 3 parcs naturals, a la Ribera Salada, el Solsonès, la Baronia de Rialp, la Noguera i el Montmell Marmellà, al Baix Penedès. Per aquest cap de setmana preocupa sobretot la simultaneïtat d'incendis que hi pugui haver a les comarques de Ponent, al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre, la Catalunya Central i el Vallès. Segons els bombers, aquest estiu s'han incrementat entre un 70 i un 80% els incendis a l'entorn natural respecte al mateix inici de campanya que vam tenir l'any passat. Ara és mig quart. Santos Cerdán i la seva família van obtenir més de 300.000 euros de beneficis irregulars entre el 2015 i el 2024. Així ho recull l'informe de 163 pàgines de la Guàrdia Civil, on s'afirma que els ingressos de l'exsecretari d'Organització del PSOE van arribar al màxim quan Ábalos era ministre de Transports. També apunten que Cerdán va disposar de diners en efectiu d'origen desconegut. Ens ho explica des de Madrid l'Àngels Lafuente.
3: Després d'investigar els comptes i el patrimoni de Santos Cerdán, la Guàrdia Civil conclou que entre els anys 2015 i 2024 ell i el seu entorn familiar van ingressar 324.000 euros de l'empresa Servinavar, la constructora que els investigadors vinculen amb Cerdán i amb el seu soci i amic Anxon Alonso. Luco sosté que tant Servinavar com Acciona s'haurien beneficiat d'adjudicacions públiques, especialment durant l'etapa de José Luis Ábalos al capdavant del Ministeri de Transports. De fet, els investigadors consideren que Cerdán era soci ocult de Servinavar, malgrat que l'exdirigent socialista sempre se n'ha desvinculat. Segons l'informe, Cerdán també va disposar d'ingressos en l'efectiu d'origen desconegut, concretament de 18.200 euros entre el 2014 i el 2017, coincidint novament amb l'etapa d'Ábalos com a ministre. També apunten que la dona de Cerdán va cobrar de la trama empresarial 1.300 euros al mes per treballar d'auxiliar administrativa, una feina que no va fer mai i per la qual es va acabar embutxacant 18.730 euros. Un dels exemples de la plena disposició que tenia el número 3 del PSOE dels fons de Servinavar és la negociació de la compra d'un pis a Madrid entre finals del 2021 i principis del 2022 per gairebé 1 milió d'euros, una operació que no va prosperar. Luco considera que l'informe sobre el patrimoni de Cerdán està incomplert i ha demanat al jutge autorització per investigar els comptes de 4 familiars directes de l'exdirigent socialista.
1: I la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, ha negat davant el jutge haver participat en maniobres per frenar procediments judicials que afectaven el govern espanyol o l'entorn de Pedro Sánchez. El diari Oponés ha fet públics alguns àudios de la seva declaració.
4: Yo no he hablado con la idea de investigaciones reservadas en mi vida. No tiene nada que ver. Si ustedes cogen la línea temporal, no encaja ni a martillazos y los hechos son los hechos, que son los que provocan esas informaciones reservadas.
1: Mercedes González ha declarat com a investigada durant gairebé 2 hores. Ha admès 2 de les 3 trobades que Luco li atribueix amb l'exmilitant del PSOE, Leire Díez, suposada líder de la trama, i la segona, diu, la va tallar en sec perquè Díez li va demanar que intercedís per un policia imputat en el cas Coldo. González també ha assegurat que no sabia que Díez venia de part de Santos Cerdán i ha arribat a dir que se sent una víctima de l'exsecretari d'Organització del PSOE. La directora de la Guàrdia Civil, recordem-ho, està imputada per suposats delictes de prevaricació i d'obstrucció a la justícia després que ho sol·licitessin la Fiscalia Anticorrupció i les acusacions populars liderades pel Partit Popular. L'aval a la llei d'amnistia per part de la justícia europea, que

0: Setmana no ha reconduït les relacions entre Junts i el govern de Pedro Sánchez. De fet, aquest divendres, la formació independentista i l'executiu espanyol encara s'han distanciat més. El detonant han estat unes declaracions del ministre de Transports, Òscar Puente, animant Carles Puigdemont a tornar aquest mateix divendres, encara que s'arrisqui a ser detingut. Ho ha dit a Ràdio Nacional d'Espanya.
1: Si yo fuera el señor Puigdemont, yo me plantaba hoy en España, sin ninguna duda. Y creo que eso sería también, por su parte, un gesto de liderazgo político, porque creo que hay cosas que son insostenibles y creo que hay cosas a las que hay que plantar cara de una vez. Lo tiene a huevo. Pero yo me plantaba hoy en España y que me detenga.
0: Doncs bé, Puigdemont no ha respost a Puente per part de Junts. Ho ha fet el seu secretari general, Jordi Turull, que a través de la xarxa X ha qualificat les paraules del ministre de miserables i frívoles. Una estona abans, al matí de Catalunya Ràdio, Turull ja havia deixat clar que, encara que l'amnistia avanci, no es replantejaran el trencament amb el PSOE.
2: No, perquè a veure si encara els hem de donar les gràcies perquè es compleixi una cosa que es va acordar. El problema amb el PSOE són totes les que es van acordar i no s'han complert. La llei d'amnistia era per votar la investidura de Pedro Sánchez. La investidura. Nosaltres vam complir.
0: I en una conferència a Madrid, el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, ha reclamat a Junts que torni a la majoria que va investir Pedro Sánchez.
3: Nosotros apelamos a todas las fuerzas que participaron en la investidura para poder aprobar el modelo de financiación, para poder aprobar la liquidación de la deuda FLA, para intentar aprobar unos presupuestos españoles que sean útiles para la gente.
0: En una entrevista també al matí de Catalunya Ràdio, Junqueras ha revelat que va contactar amb Carles Puigdemont després d'aquesta sentència del TJUE, però no ha donat més detalls de la conversa. I mentrestant, el diputat de Junts, Lluís Puig, a l'exili des de fa ja prop de 9 anys a causa del procés independentista, considera que el Tribunal Suprem cometrà un delicte de prevaricació si no aplica l'amnistia, ara que la mesura té l'aval de la justícia europea. En una entrevista al programa L'Hemicicle d'aquesta emissora, Puig ha avançat que quan pugui tornar a Catalunya ocuparà el seu escó al Parlament fins que s'acabi la legislatura.
4: Per descomptat, vull entrar i tornar a ocupar el meu escó que vaig abandonar el 27 d'octubre a la nit. Per mi és la imatge de la restitució, de tornar a entrar amb la cara ben alta al saló de plens i seure en el lloc on correspon.
0: Puig reclama als tribunals espanyols que apliquin l'amnistia sense més excuses ni dilacions i creu que el seu retorn a Catalunya està una mica més a prop després d'aquesta resolució de dijous del Tribunal Europeu. La Comissió Europea, de la seva banda, ha explicat que respecta l'opinió favorable del Tribunal de Justícia sobre la llei d'amnistia. Fa un any, l'òrgan executiu comunitari, recordem, criticava la llei. Sentim què ha dit aquest divendres sobre la qüestió el comissari europeu de Justícia, Michael McGrath.
5: La comissió respecta sempre plenament i s'adhereix a les sentències del Tribunal de Justícia. Prenem bona nota de totes les sentències del Tribunal de Justícia, fins i tot la resolució sobre la legislació d'amnistia a Espanya. Examinarem aquestes i les altres decisions que va prendre ahir el Tribunal de Justícia.
6: El temps.
0: Hem arribat a un quart, ens ho explica Néstor Gómez.
7: Aquest cap de setmana s'espera un temps molt estable, amb núvols baixos a primera hora del matí, tant de dissabte com també de diumenge, a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona. Fins i tot no descartaríem que avui arribés a caure alguna goteta, molt poca cosa, però el que hi haurà clarament són temperatures molt altes, unes temperatures nocturnes amb avís meteorològic de calor nocturna, tant al sector del Delta de l'Ebre com també a la Costa Brava. Temperatures tòrrides que no baixaran dels 25 graus. A les comarques de l'interior no baixaran dels 20 graus. Tot això amb un ampli domini del sol que només a la tarda, potser de manera molt puntual, deixarà caure alguna feble precipitació a l'àrea del Pirineu. Les temperatures aquest dissabte, les màximes, un pelet més baixes que les de divendres. Tot i així, no baixarem gaire, perquè les màximes més altes del dia rondaran entre els 35 a 38 graus a gran part de l'interior del país. I de cara a diumenge, una mica més de pols en suspensió, els núvols baixos a les Terres de l'Ebre i una miqueta més de calor. Màximes que s'acostaran, però no arribaran, a la xifra dels 40 graus. Serà la setmana que ve, entre dilluns i dimarts, quan tornarem a tocar la xifra dels 40 graus i serà cap a finals de setmana quan tornarem a recuperar els valors normals per a aquestes dates.
0: Doncs bé, en aquest context climàtic, atenció, Brussel·les proposa que la indústria pugui emetre més dioxid de carboni del previst a canvi de fer inversions verdes. La Comissió Europea ha optat finalment finalment per alleujar la pressió a les empreses europees davant les demandes de sectors com la siderúrgia o el ciment. El sistema actual obliga les plantes

0: industrials, l'aviació i el sector marítim a comprar drets d'emissió a pagar per poder alliberar el diòxid de carboni a l'atmosfera. Però ara Europa vol relaxar aquestes condicions, és a dir, hi haurà més marge per contaminar i durant més anys, a canvi que s'inverteixi més en la descarbonització de la indústria i el transport. L'eurocomissari del Clima, Bobka Kuckstra, defensa que amb aquesta decisió no s'estan comprometent, però, els objectius climàtics.
1: La proposta d'avui estableix una trajectòria que està plenament en línia amb els objectius climàtics de la Unió Europea pel 2040. Això la fa realment ambiciosa. En segon lloc, estem adoptant un enfocament més amable amb les empreses i, si m'ho permeten, més intel·ligent. El nostre objectiu és impulsar les indústries que són el centre de l'economia europea.
0: A canvi, la proposta vol collar més el sector del transport aeri perquè a partir d'ara els vols de mitjana distància també hauran de comprar drets per poder emetre diòxid de carboni. Ara passen 2:15, obrim el focus. Andy Burnham ja és el nou líder del laborisme britànic, el pas previ per convertir-se dilluns en primer ministre del Regne Unit en substitució del també laborista Keir Starmer. Burnham promet un retorn a les essències del laborisme, descentralitzant el país, reindustrialitzant-lo i construint habitatge públic. Anem a Londres. Quim Olivares.
2: A la tercera ha estat la bona. Andy Burnham ja va intentar el 2010 i el 2015 assolir el cim del lideratge del laborisme i finalment ho ha aconseguit aquest divendres. Pel futur primer ministre, el Regne Unit va triar un camí equivocat a la dècada dels 80, amb Margaret Thatcher com a primera ministra, quan el poder polític es va centralitzar i l'econòmic es va concentrar en poques mans i es van privatitzar serveis essencials. Ara Burnham promet un nou camí seguint l'essència laborista.
3: És per això que aquest canvi d'avui és el moment de canvi més significatiu a la nostra política en 40 anys. Ens portarà a un país on la vida sigui més assequible.
2: També ha promès portar esperança i descentralitzar el poder per tots els racons del país.
3: Seré un líder per al nord, el sud, l'est i l'oest. Per Escòcia, Gal·les i per a Irlanda del Nord. Recuperarem el poder de Westminster i de Whitehall i el donarem al lloc on vosaltres viviu.
2: Burnham pretén posar les persones al centre de la presa de decisions, promoure les empreses i un procés de reindustrialització, a més de construir habitatge públic. Fins ara, però, no ha donat detalls d'on traurà el finançament per tirar-ho endavant.
0: I França i Alemanya reforcen la cooperació en defensa en un moment en què creix l'amenaça de Rússia. Des de Colònia, el president Emmanuel Macron i el canceller Friedrich Merz han anunciat que Alemanya participarà per primer cop en exercicis nuclears al costat de París. Berlín, Jordi Regàs.
4: La escenificació de la cimera per parlar de defensa no podia estar més preparada. Merz i Macron han arribat a la base aèria de Nürburgring en un helicòpter policial, els ministres de defensa en un avió militar. S'han fet la foto dins l'hangar al costat d'un caça francès Rafale que pot portar armament atòmic. Aquest és un dels acords importants que tots dos països avancin plegats en la dissuasió nuclear. Ho ha explicat tant Emmanuel Macron com Friedrich Merz.
5: Iniciem un nou camí en comú a la dissuasió. Formarem una nova unitat de direcció estratègica que treballarà en una doctrina comuna. Les tropes convencionals alemanyes aquest any participaran en unes maniobres nuclears de l'exèrcit francès.
6: L'objectiu, quin és l'objectiu? Doncs millorar la seguretat del continent europeu i crear més incertesa en els nostres adversaris i que això ens permeti adaptar-nos a la dissuasió nuclear i tenir altres vies i mitjans. Primer cal crear intimitat estratègica entre nosaltres, és a dir, explicar-nos alguns dels nostres secrets.
4: La cimera ha continuat al castell d'Augustusburg en un entorn més confortable. Aquí bona part del protagonisme se l'ha emportat la Xina, amb qui diuen s'ha de parlar seriosament. Cal que deixi de mantenir la divisa artificialment baixa i compensar el dèficit comercial. També s'ha proposat que el gegant asiàtic transfereixi tecnologia a Europa per crear llocs de treball també a la Unió Europea.
7: 3CAT Info.
0: Ens situem de nou a Catalunya. Llibertat amb càrrecs pel professor jubilat de Torroella de Montgrí, al Baix Empordà, denunciat per 14 alumnes per tocaments mentre feia classes particulars. L'home ha estat detingut aquest divendres per segona vegada perquè hi ha hagut noves denúncies. Anem a Girona, Laia Claret.
8: El jutjat de guàrdia de la Bisbal d'Empordà ha dictat llibertat amb càrrecs pel professor jubilat de 74 anys. Li manté la mesura cautelar de llibertat amb compareixença periòdica davant del jutge. Aquesta ha estat la segona compareixença de l'individu perquè hi ha hagut 8 noves denúncies contra ell. En total, 14. La primera es va interposar l'1 de juliol i al darrere van venir-ne 5 més, totes de joves.

0: proves que asseguren que el docent els feia tocaments quan estaven soles fent classes particulars a casa seva. L'home feia classes de matemàtiques i química a nois i noies d'entre 15 i 18 anys, a qui preparava pel batxillerat i per les proves d'accés a la universitat. Els Mossos no descarten que hi pugui haver més denúncies.
1: Els pares del nadó de 6 setmanes que va patir maltractaments no van reaccionar quan l'Hospital de Sant Pau de Barcelona va activar el protocol per les lesions que presentava. Ho ha assegurat ara davant del jutge la doctora que va atendre aquesta criatura. Segons ha explicat, quan van comunicar als pares que s'activava el protocol per maltractaments, van reaccionar de manera freda i passiva i també es van mostrar distants amb el nadó quan els professionals l'exploraven. A partir d'aquí, es va traslladar el nadó a l'Hospital Vall d'Hebron, que és el centre de referència en aquests casos a Barcelona. Altres professionals de Sant Pau també han declarat que, a banda de la lesió al fèmur, li van veure alguna lesió a l'anus i signes d'agressió sexual. Els metges asseguren que les lesions anals del nadó no eren fruit d'una sola acció.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Ha començat a paral·lar de l'Alt Empordà, un dels festivals clàssics de cada estiu, que, a més, aquest any celebra 40 anys. L'òpera i la dansa en tornen a ser protagonistes fins al 9 d'agost, sense oblidar diversos muntatges de creació contemporània. Anem a Peralada, Fèlix Martín.
3: El Festival de Peralada ja està en marxa en aquesta edició tan especial dels 40 anys. S'ha estrenat aquest divendres al vespre amb una vetllada d'òpera molt especial de primer nivell amb la soprano albanesa Hermonella Yau i el tenor francès Benjamin Bernheim, acompanyats al piano per Marcos Madrigal. Han anat alternant àries d'òpera del segle XIX d'autors italians com Verdi i Puccini i francesos com Massenet i Gounod, totes amb l'amor com a tret distintiu, amb una manera de fer diferent les unes a les altres.
4: Totalment, serà una cosa molt emocionant amb el repertori italià, que jo crec que és més pròxim a l'audiència espanyola. I, per descomptat, la delicadesa i el dramatisme dels repertoris francesos.
5: Realment, aquest programa el vam pensar conjuntament, tot just imaginant una celebració. És una mena d'explosió musical. Vam voler fer una cosa que ho tingui tot, delicat i alhora espectacular. Els millors duets i àries que podem cantar junts, que portin aquesta riquesa de matisos.
3: El concert d'estrena del festival s'ha fet a l'Església del Carme de Peralada amb 150 espectadors que han aplaudit unes interpretacions plenes de complicitat entre els dos cantants. El Festival de Peralada es prolongarà fins al dia 9 d'agost.
2: Esports.
1: Amb el David Ubach.
6: La final del Mundial de Futbol de diumenge entre Espanya i l'Argentina ja escalfa motors de cara al partit pel títol. A Nova Jersey, el davanter del Barça, Lamine Yamal, s'ha entrenat amb normalitat amb la resta de companys de la selecció espanyola aquest divendres i ha d'estar en plenes condicions per jugar a la final. Del decisiu enfrontament n'ha parlat als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio un altre blaurana, Eric García. El polivalent jugador del Barça considera el duel entre espanyols i argentins com la final somiada i s'ha referit també als dos futbolistes que lideren les seves seleccions.
7: Bé, està clar que el Lamine, per les seves característiques, pel seu joc, pot ser algo semblant a el que ha sigut el Messi. Òbviament, la carrera que fins ara té el Leo, no? Tot el que ha aconseguit, tota la gent que ha inspirat, és algo incomparable.
6: De la final, aquest divendres també s'ha sabut que el descans durarà finalment 17 minuts i que es premiarà els vencedors amb un anell de campions, a més del tradicional trofeu. L'Espanya-Argentina de diumenge el transmetrem en una edició especial del Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio. Aquest dissabte jugarà la final de consolació entre França i Anglaterra a Miami. Tots dos tècnics, Didier Deschamps i Thomas Tuchel, admeten que és un partit sobrer, però que el competiran.
8: És normal, molta gent està decebuda, però s'ha de jugar un altre partit. Quan portes la samarreta de França, tant se val el partit. Ho has de donar tot, i així ho farem el dissabte, perquè és l'últim partit de la competició.
9: Cap jugador, tampoc els francesos, vol jugar aquest partit. Volen jugar la final, i ho hem donat tot per arribar a la final. Però el jugarem, professionalment, és clar.
6: Mundial a banda, parlem del Barça ara, en clau de mercat.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
6: Nova negativa verbal de l'Atlètic de Madrid a tomb de l'oferta amb termini del Club Laurana per fitxar Julián Álvarez. Aquest divendres ha estat el director general de l'entitat matalassera, Miguel Ángel Gil, qui ha assegurat que rebutgen la proposta del Barça indefinidament i ha acusat Joan Laporta de fer teatre.

0: De fet, ADM ja ha estat aquest divendres a la ciutat esportiva Johan Cruyff per conèixer Hansi Flick, tot i que sense entrenar-se encara. De la infermeria blaugrana parlem de De Jong i del seu genoll dret. Hi ha hagut trobada entre el club i el migcampista neerlandès per determinar si el jugador segueix un pla conservador per recuperar-se de la seva lesió o bé si en canvi passa pel quiròfan. En la trobada, els representants del Barça han estat més proclius a l'operació. I encara del Barça, s'ha fet públic que l'equip de Hansi Flick disputarà un torneig triangular amistós a Udine, a Itàlia, el 8 d'agost. Els blaugranes s'hi enfrontaran a l'Udinese local i al Nottingham Forest anglès. Més futbol per explicar que l'Espanyol aquest dissabte es disputa el seu primer amistós de la pretemporada. Serà contra l'Olot, a l'estadi municipal de la capital de la Garrotxa. El davanter blanquiblau Roberto admet que estan impacients perquè comenci a rodar la pilota.
1: Tenemos ganas ya de jugar el primer partido. Hace ya tiempo que no jugábamos y queremos ir cogiendo ritmo, los nuevos también que vayan cogiendo el ritmo del equipo, de cómo jugamos.
0: A la segona divisió, el Girona ha comunicat la renovació de David López fins al 2027. El defensa de 36 anys havia esgotat contracte al juny.
2: Vestir un altre any la samarreta del Girona era molt important, ja no sol per un tema emocional de club. El descens va ser molt dur per tots i vam sentir en deute de tornar a ajudar en tot el que pogués l'equip.
0: David López va arribar al 2022 a Montilivi procedent de l'Espanyol.
3: 3Cat Info.
0: També ha estat dia de moviments de mercat a la Lliga Femenina. El Badalona Women ha anunciat el fitxatge d'Izarne Sarasola, defensa basca procedent del Nantes francès. D'altra banda, el Barça ha anunciat la cessió de la defensa Adriana Renera al Deportivo de la Corunya. I afegim que el femení de l'Espanyol ha començat aquest divendres la pretemporada amb el primer entrenament. Obrim ara bloc poliesportiu parlant de bàsquet.
3: L'actualitat esportiva a fons.
0: El Barça ha comunicat el seu cinquè fitxatge pel nou curs. Es tracta del base uruguaià de 22 anys, Agustín Ubal, que ha pagat la seva clàusula de sortida al Manresa. Ubal, precisament, es va formar al planter blaugrana.
4: Estuve fuera del club intentando reencontrarme como jugador, viviendo experiencias profesionales, que es lo que necesitaba para seguir creciendo como persona y como deportista. Así que bueno, nada, ahora creo que vengo un poco más hecho y preparado para el reto.
0: I el Tour de França ha mogut a 13a etapa, que ha deparat el triomf de Mauro Schmidt. El suís de l'equip Jayco ha estat el millor de la nombrosa escapada del dia en què també hi havia el britànic Tom Pidcock, que ha escalat al quart lloc de la classificació general liderada un dia més per l'eslové de l'Emirates Tadej Pogacar.
3: 3Cat Info. Són 4:45.

0: Ara són 2:15, us estem explicant que Catalunya va rebre l'any passat el 8,6% de tot el que el govern espanyol va invertir a les comunitats autònomes. És el percentatge més baix des del 2015. En total va rebre 1.321 milions d'euros, que és menys de la meitat que Madrid. La Guàrdia Civil conclou que l'exsecretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, i la seva família van obtenir beneficis irregulars de més de 300.000 euros entre els anys 2015 i 2024. Sospita que provenien de la suposada trama d'adjudicació irregular d'obra pública al voltant del Ministeri de Transports que encapçalava José Luis Ábalos. A partir d'ara també us explicarem que l'aeroport de Barcelona remodelarà la Terminal 2. Ampliaran els controls de seguretat, es farà una nova porta d'entrada i es reobrirà també el mòdul A. A l'exterior hi haurà més il·luminació, es reobriran els pàrquings i es reorganitzarà l'accés. L'emblemàtic mural de Joan Miró es traslladarà a la Terminal 1. Només els veïns de 2 dels 8 edificis desallotjats per l'esvoranc del Putxet podran tornar dilluns a casa seva. Per la majoria d'afectats, el retorn podria trigar encara setmanes. En parlarem d'aquí una mica, també. I dues pel·lícules catalanes que optaran a la Conxa d'Or del Festival de Sant Sebastià a Sants, de Miquel Gurrea, rodada en català, i Cinco Minutos Más, de Javier Ruiz Caldera. A més, hi haurà una desena de títols més amb presència catalana destacada. Ara el repassem.
1: Esports.
2: Lamine Yamal s'ha entrenat amb normalitat amb la resta de companys de la selecció espanyola i ha d'estar en plenes condicions per jugar a la final del Mundial de Futbol de diumenge entre Espanya i l'Argentina.
0: I aquest cap de setmana serà de calor intensa a totes les comarques de l'interior. No es tocaran els 40 graus, però es rondaran els 38 a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. Hi haurà calor nocturna a tot el litoral,

0: sobre tota la Costa Brava i el Delta de l'Ebre. El temps serà assolellat amb núvols de tarda al Pirineu. Doncs vinga, som-hi. Catalunya torna a ser una de les comunitats autònomes on l'Estat destina menys recursos, tenint en compte l'aportació que fa amb la seva població i amb el pes també del seu PIB. L'any passat va rebre només el 8,6% de tota la inversió que el govern espanyol va fer a les comunitats autònomes. És el percentatge més baix des del 2015, amb Mariano Rajoy a la Moncloa, i queda molt lluny del que va rebre, per exemple, la Comunitat de Madrid, que va ser més del 20% del total. Concretament, segons un informe del Ministeri d'Hisenda, al qual ha tingut accés a aquesta emissora, l'any passat l'Estat va invertir a Catalunya 1.321 milions d'euros. A Madrid va ser més del doble, uns 3.200 milions. L'economista Guillem López Casasnovas destacava en una entrevista al Catalunya Migdia que és una tendència de fa temps.
1: Després del 23, ara el 25, continua sent doble Madrid. O sigui, no tan sols no s'escurça, sinó que el gap augmenta. Jo ja no tinc paraules per explicar el que està passant, perquè el que demostra en realitat és el poc interès que tenen en creure ser un estat territorialitzat.
0: En un comunicat, el Departament d'Economia de la Generalitat assegura que negocien amb el govern espanyol perquè Catalunya rebi els nivells d'inversió en línia amb la seva aportació del PIB, que ronda el 19%. Junts, per la seva banda, diu que aquestes xifres descriuen una asfíxia econòmica premeditada per part de l'Estat, independentment de qui estigui a la Moncloa, i assegura que el president de la Generalitat, Salvador Illa, es resigna perquè no vol incomodar Pedro Sánchez.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Us ho avançàvem ara fa uns minuts. L'aeroport de Barcelona remodelarà la Terminal 2. Es tracta d'una actuació de la mateixa importància que la que es va fer amb motiu dels Jocs Olímpics, segons la directora de l'aeroport, Eva Valenzuela. Suposarà una inversió de més de 153 milions d'euros i les obres haurien d'estar enllestides el 2031. S'ampliaran els controls de seguretat, es farà una nova porta d'entrada i també reobrirà el mòdul A.
3: La facturació de la T2A està tancada des de que se va obrir la Terminal 1. El que farem és reobrir tota la terminal, refarem tota la facturació de la terminal T2A i la reobrirem. Això donarà resposta en quant a qualitat, però també en quant a capacitat de facturació.
0: També s'actuarà a l'exterior, hi haurà més il·luminació, es reobriran els pàrquings, es reorganitzarà l'accés per fer una autèntica porta d'entrada a Barcelona amb un gran eix vegetal continu. Això diuen. L'emblemàtic mural de Joan Miró es traslladarà a la terminal 1, però els tècnics estan estudiant la manera més segura de fer-ho i no hi ha data, de fet, per retirar-lo. L'actuació no incrementarà la capacitat de la T2 perquè no es modificarà la xarxa de pistes ni s'afegiran tampoc portes d'embarcament. Ara la T2 s'aglutina al 35% del volum total de l'aeroport de Barcelona, que són uns 20 milions de passatgers anuals. Obrim ara la plana política judicial. Santos Cerdán i la seva família van obtenir més de 300.000 euros de beneficis irregulars entre el 2015 i el 2024. Això recull un informe de la Guàrdia Civil on s'afirma que els ingressos de l'exsecretari d'Organització del PSOE van arribar al màxim quan Ábalos era ministre de Transports. També apunten que Cerdán va disposar de diners en efectiu d'origen desconegut. Madrid, Àngels Lafuente.
4: Després d'investigar els comptes i el patrimoni de Santos Cerdán, la Guàrdia Civil conclou que entre els anys 2015 i 2024, ell i el seu entorn familiar van ingressar 324.000 euros de l'empresa Servinavar, la constructora que els investigadors vinculen amb Cerdán i amb el seu soci i amic Anxon Alonso. Luco sosté que tant Servinavar com Acciona s'haurien beneficiat d'adjudicacions públiques, especialment durant l'etapa de José Luis Ábalos al capdavant del Ministeri de Transports. De fet, els investigadors consideren que Cerdán era soci ocult de Servinavar, malgrat que l'exdirigent socialista sempre se n'ha desvinculat. Segons l'informe, Cerdán també va disposar d'ingressos en l'efectiu d'origen desconegut, concretament de 18.200 euros entre el 2014 i el 2017, coincidint novament amb l'etapa d'Ábalos com a ministre. També apunten que la dona de Cerdán va cobrar de la trama empresarial 1.300 euros al mes per treballar d'auxiliar administrativa, una feina que no va fer mai i per la qual es va acabar embutxacant 18.730 euros. Un dels exemples de la plena disposició que tenia el número 3 del PSOE dels fons de Servinavar és la negociació de la compra d'un pis a Madrid entre finals del 2021 i principis del 2022 per gairebé 1 milió d'euros, una operació que no va prosperar. Luco considera que l'informe sobre el patrimoni de Cerdán està incomplert i ha demanat al jutge autorització per investigar els comptes de 4 familiars directes de l'exdirigent

0: socialista.
1: Doncs bé, amb aquest panorama, la Comissió Europea reclama a l'estat espanyol més mesures per lluitar contra la corrupció i, de fet, posa la banya en dos temes que esquitxen el PSOE i el govern de Pedro Sánchez. El primer, la figura del fiscal general per demanar que reforci la seva independència i l'altre, la regulació dels lobbies per reclamar-ne més control amb la creació d'un registre oficial de lobbistes. Just quan la justícia espanyola investiga, ja ho sabeu, els negocis privats de Zapatero durant la seva etapa d'expresident. Anem ara a Brussel·les. Bruno Forte, Amires.
2: Tot i el pla anticorrupció engegat l'any passat per Pedro Sánchez, la Comissió Europea troba que en aquests últims mesos s'han fet pocs progressos a l'hora de prevenir els conflictes d'interessos entre els alts càrrecs públics i el sector privat. També denuncia deixadesa pel que fa al control del patrimoni dels polítics. Segons Brussel·les, calen sancions més contundents per als que menteixin en les seves declaracions de béns. D'una banda, lamenta la lentitud de la justícia espanyola per resoldre investigacions per corrupció política, però d'una altra, la Comissió, amb majoria de membres del Partit Popular Europeu, també censura les crítiques contra els jutges espanyols llançades per ministres del PSOE i apressa Madrid perquè aprovi aviat el nou estatut del fiscal general per desvincular els anys del seu mandat dels anys que dura un govern. Brussel·les ho veu amb bons ulls, però ara mateix la reforma està pendent d'aprovació al Congrés.
3: Trescat Info. Trescat Info.
1: Ara són 2:15, parlem del conflicte al Pròxim Orient. Els Estats Units han atacat l'Iran per setena nit consecutiva, segons informa el Comandament Central Militar Nord-Americà. En l'última onada de bombardejos, aquest divendres, han destruït ponts, aeroports, estacions de trens a la República Islàmica, segons denuncia Teheran. Les imatges de destrucció de les infraestructures viàries han aixecat crítiques a les Nacions Unides. El secretari general, Antonio Guterres, ha condemnat els atacs sobre infraestructures civils a l'Iran a través d'un comunicat que ha llegit el seu portaveu.
4: Aquests atacs són inacceptables. El secretari general reitera la seva ferma convicció que no hi ha una solució militar al conflicte i demana que s'intensifiquin els esforços diplomàtics cap a una solució pacífica i duradora.
1: En aquesta onada d'atacs nord-americans contra l'Iran han mort 8 persones, segons el balanç de les autoritats de la República Islàmica. L'Iran amenaça de passar, doncs, d'una actuació militar defensiva a una ofensiva total si aquests atacs als Estats Units continuen. La Guàrdia Revolucionària adverteix que la flota naval militar de Washington serà objectiu de futurs atacs. Aquest divendres l'Iran ha llançat projectils contra un vaixell de bandera tailandesa que intentava creuar l'estret sense el permís del país persa abans. Les forces armades iranianes han bombardejat una central elèctrica i una desalinitzadora a Kuwait i bases militars també nord-americanes a Qatar, Bahrein i Síria. I mentrestant, 8 persones han mort i una vintena han resultat ferides en un bombardeig israelià en un camp de refugiats al centre de Gaza. Les víctimes assistien al funeral d'un palestí assassinat hores abans a mans de l'exèrcit. I l'exèrcit, doncs, israelià, per la seva banda, ha assegurat que l'objectiu era una cèl·lula de la jihad islàmica, considerant un grup terrorista per Israel i els Estats Units. Tot i això, han reconegut que hi ha hagut víctimes civils i afirmen que estan revisant ara aquest atac. Al llarg d'aquest divendres, 13 gazians han perdut la vida en bombardejos israelians en diferents punts de l'enclavament. Tel Aviv ha intensificat els atacs a la franja en les últimes setmanes, malgrat l'acord d'alto el foc vigent des de l'octubre del 2025. Des d'aleshores, el Ministeri de Sanitat de Gaza, controlat per Hamas, calcula que han mort més de 1.100 persones. Mitja dotzena de soldats israelians han estat assassinats durant aquest mateix període. I a Mèxic, un terratrèmol de 7,4 graus ha sacsejat aquest divendres la costa sud d'aquest país sense causar danys ni víctimes. L'epicentre s'ha registrat a 135 quilòmetres de Ciudad Hidalgo, a l'estat de Chiapas, a una profunditat de 10 quilòmetres. El seu governador de Chiapas, Eduardo Ramírez, ha assegurat que no hi ha afectacions greus, però ha demanat molta precaució a la població.
5: No hay ningún problema, no hay afectaciones graves. En tema marítimo solamente se espera que se incrementen algunas playas hasta medio metro el nivel del agua por efecto del ese efecto tsunami por el sismo. Se invita a la población a que se aleje de las playas por lo pronto, pero no hay ningún problema.
1: Després del terratrèmol principal s'han registrat almenys 4 rèpliques. La més intensa ha estat de magnitud 5,8 amb epicentre a prop de Ciudad Hidalgo, però n'hi ha hagut 2 més. El terratrèmol també s'ha percebut en diversos països de la regió, com ara Guatemala i El Salvador. També s'ha activat una alerta per tsunami, però no s'ha registrat cap incidència en aquest sentit.

0: A Barcelona, els 300 veïns desallotjats per l'esvoranc de l'L9 del metro no podran tornar a casa aquest divendres, com estava previst. Només s'ha autoritzat el retorn dilluns dels veïns de 2 dels 8 edificis afectats del carrer de Sant Gervasi de Cassoles. La setmana que ve es podria permetre el retorn a un altre bloc del mateix carrer. Ramon Ramírez és el director general d'Infraestructures de la Generalitat.
1: L'edifici número 54 té tots els paràmetres en bones condicions, però per les raons que fossin, aquest edifici no es va poder instrumentar abans de la pas de l'obra. Es va fer un cop va haver-hi l'incident i hem comprovat que el moviment és correcte, però necessitem una setmana més de comprovar que aquesta estabilitat és correcta.
0: La resta d'afectats, ara ho dèiem, hauran d'esperar uns dies més fins que es garanteixi que el terreny és estable. Un dels veïns evacuats, Pau Cabarroca, ha explicat al Catalunya Vespre de Catalunya Ràdio que no podran tornar a casa fins a principis d'agost.
2: No ens ha quedat clar, ens han dit que de moment una data prevista podria ser el 3 d'agost, el dilluns 3 d'agost, o almenys que abans d'aquella data ho veien complicat.
0: El govern activarà ajuts perquè els comerços puguin assumir despeses i compensacions per als veïns afectats. Domingo Fínez, que és propietari de la pizzeria on va sortir la cavitat, ha dit al Catalunya Vespre que han arribat a un acord amb la Generalitat per pagar tot el sou als seus treballadors.
3: Hemos conseguido que se pare el ERTE y porque por el ERTE se cobra un 30% menos, porque ellos no tienen culpa, yo tampoco, pero ellos menos todavía. Y automáticamente, a partir de ya, la Generalitat, pues yo le digo, hay tantos gastos, ellos nos darán el dinero y les pagaré yo y cobrarán el 100% de la nómina.
0: Malgrat això, alguns veïns s'estan organitzant per presentar una reclamació col·lectiva pels danys i prejudicis causats per aquest esvoranc. El Banc Santander i els sindicats han acordat un pla de prejubilacions a partir dels 55 anys que permetrà cobrar el 95% de la pensió. L'acord estarà vigent fins a final del 2028. Dels 34.000 empleats del banc a Espanya, que són els únics que es poden beneficiar de les prejubilacions, uns 5.000 compleixen les condicions acordades. L'últim expedient de regulació d'ocupació presentat pel Santander va ser l'any 2020, va rebre més sol·licituds per formar-ne part de les pactades inicialment i va suposar l'acomiadament de més de 3.500 treballadors. I abans de parlar de la situació meteorològica d'aquest cap de setmana, us expliquem que un estudi clínic internacional ha identificat una estratègia que podria frenar la progressió de l'Alzheimer en les fases inicials. Els resultats obren la porta a tractaments capaços de modificar el curs de la malaltia. L'assaig clínic, impulsat per la multinacional Biogen, amb la participació d'AC Alzheimer Center Barcelona, actua reduint la producció de la proteïna tau, que és una proteïna natural del cervell que ajuda les neurones a funcionar correctament, però que quan s'altera pot contribuir al desenvolupament de l'Alzheimer. S'administra cada 6 mesos amb una punció lumbar per arribar més directament al cervell. A més, es podria combinar amb els dos fàrmacs que ja existeixen i alenteixen un 30% aquesta malaltia. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio Xavi Morató, que és el director adjunt de l'ACE.
4: L'interessant d'aquesta nova via terapèutica és que es podrien combinar els dos tractaments. Cadascun aniria dirigit, no?, a aquesta diana, lecanemab i donanemab a l'amiloide, i el diranersen a reduir l'acumulació de tau dins de les neurones.
0: Aquests dos altres fàrmacs fa un any i mig que estan aprovats a Europa, però de moment no han rebut l'autorització perquè es puguin administrar aquí a Catalunya. El govern espanyol i les comunitats ho van denegar ahir en considerar que el benefici clínic és limitat pel cost dels fàrmacs.
5: El temps.
0: Amb en Néstor Gómez.
6: Aquest cap de setmana s'espera un temps molt estable, amb núvols baixos a primera hora del matí, tant de dissabte com també de diumenge, a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona. Fins i tot no descartaríem que avui arribés a caure alguna goteta, molt poca cosa, però el que hi haurà clarament són temperatures molt altes, unes temperatures nocturnes amb avís meteorològic de calor nocturna, tant al sector del Delta de l'Ebre com també a la Costa Brava. Temperatures tòrrides que no baixaran dels 25 graus. A les comarques de l'interior no baixaran dels 20 graus. Tot això amb un ampli domini del sol que només a la tarda, potser de manera molt puntual, deixarà caure alguna feble precipitació a l'àrea del Pirineu. Les temperatures aquest dissabte, les màximes, un pelet més baixes que les de divendres. Tot i així, no baixarem gaire, perquè les màximes més altes del dia rondaran entre els 35 a 38 graus a gran part de l'interior del país. I de cara a diumenge, una mica més de pols en suspensió, els núvols baixos a les Terres de l'Ebre i una miqueta més de calor, màximes que s'acostaran però no arribaran a la xifra dels 40 graus.

0: serà la setmana que ve, entre dilluns i dimarts, quan tornarem a tocar la xifra dels 40 graus, i serà cap a finals de setmana, quan tornarem a recuperar els valors normals per a aquestes dates.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
2: Ara passant dos minuts de tres quarts, la reconstrucció de l'emblemàtic pont del Petroli de Badalona entra en la fase decisiva. Des d'aquest divendres al matí, una plataforma flotant de grans dimensions ha quedat instal·lada davant de l'estructura. Serà la base des d'on es faran els treballs per via marítima, una fase que és imprescindible per completar tota la rehabilitació. Toni Fortesa.
3: La pontona de 30 metres de llargada i 15 d'amplada servirà perquè els operaris puguin intervenir directament sobre el pont. El primer pas serà retirar les restes de l'estructura malmesa. Ho explica David Aguilar, enginyer de l'àrea d'espai públic de l'àrea metropolitana de Barcelona.
4: Un cop ancorada la plataforma al fons marí, ara la grua de 250 tones iniciarà els treballs d'enderroc dels elements que no es poden rehabilitar i que substituïm pels nous. Primer començarà pels pilons que queden dempeus de l'antiga plataforma i posteriorment treurà les bigues que no podem rehabilitar i que s'han d'enderrocar i traslladar a l'abocador corresponent.
3: El pont va quedar molt malmès després del temporal Glòria al gener del 2020. El procés de rehabilitació va començar fa mesos amb els treballs previs per terra i ara arrenca la intervenció per mar. La complexitat d'aquesta etapa és que dependrà de les condicions marítimes. La rehabilitació, amb un pressupost de més de 4 milions d'euros, incorporarà una nova plataforma final circular dissenyada per resistir millor els temporals. La previsió és que el pont del Petroli pugui reobrir abans que s'acabi l'any.
2: TMB allargarà una hora el servei de metro aquest diumenge per la final del Mundial de Futbol. Per afavorir la mobilitat a la ciutat de Barcelona i al seu entorn, Transports Metropolitans ha comunicat que diumenge, de manera excepcional, tota la xarxa de metro funcionarà una hora més. Això vol dir que els trens circularan fins a la una de la matinada. L'endemà, dilluns 20 de juliol, la xarxa de metro reobrirà a l'hora habitual, que són les 5. Investigadors de la Universitat Rovira i Virgili han descobert dos esquelets sencers de rinoceront de fa 200.000 anys a la cova de les Teixoneres de Moià, al Moianès. Són els únics que s'han trobat fins ara en tota la península Ibèrica i dels pocs que s'han trobat arreu del món. Tarragona, Jordi Barranca.
5: En els 24 anys que fa que es fan excavacions en aquest jaciment, no s'havia trobat res semblant. La troballa que han fet experts a la URB i de l'Institut de Paleoecologia Humana i Evolució Social és única. Jordi Rosell, investigador principal del jaciment.
6: Allí hi havia un llac i de sobte apareixen dins d'aquest llac que estàvem excavant una acumulació d'ossos molt grans, entre els quals destaquen sobretot una sèrie de dos rinocerons, un adult i un subadult gairebé adult, sencers, que no tenen precedents pràcticament enlloc del món.
5: Fins ara només es tenia constància de dues troballes semblants, una a Itàlia i una altra a Alemanya. Ara, però, encara queden preguntes per respondre.
6: No sabem què ha passat amb aquests rinocerons, no sabem com han arribat, sabem que han arribat amb carn, val? Que van morir dins de la cova, probablement. Estan els esquelets una mica moguts, no sabem si pels efectes de l'aigua, perquè estan a dins d'un petit llac, o per la pròpia descomposició dels cadàvers.
5: A banda, també s'han recuperat eines de gran valor, com una punta de llança feta amb os, també de fa 200.000 anys. Fins ara, les peces descobertes s'emmagatzemaven aquí a Tarragona, però ara l'Ajuntament de Moià ha cedit un espai per guardar-les.
2: El Festival de Sant Sebastià tornarà a ser el gran aparador del cinema català d'aquest any. D'entrada, hi haurà dues produccions catalanes en competició oficial i s'hi podran veure 10 títols més amb presència catalana destacada. Entre d'altres, les últimes pel·lícules d'Eduard Fernández, Oriol Pla, Meritxell Colell o Isaac i la Cuesta. Marc Garriga.
7: Una de les pel·lícules catalanes que optarà a la Concha d'Or és Sants, dirigida per Miquel Gurrea i rodada en català. Igual que en el seu anterior film, Suro, la protagonista és Victoria Luengo, que aquí estarà acompanyada d'Ariadna Gil. I l'altra és Cinco minutos más, del cineasta de Viladecans, Javier Ruiz Caldera, que firma una comèdia sobre un matrimoni en crisi que entra en un bucle temporal i que té un repartiment encapçalat per Javier Cámara, Berto Romero i Belén Cuesta. Però la presència catalana no acaba aquí. L'actor Eduard Fernández protagonitza El mal padre, que també competirà en secció oficial, i la cineasta Elena Martín presentarà fora de competició la sèrie policíaca El Castillo. Dins l'apartat de projeccions especials s'ha anunciat l'estrena de la pel·lícula catalana Ruega por nosotras i la sèrie documental produïda per Juan Antonio Bayona Más allá de la sociedad, que seria una continuació de la seva pel·lícula La societat de la neu. A més, Oriol Pla i Marina Salas protagonitzen Esta soledad, de Javier Giner, el primer llargmetratge del creador de la sèrie Yo adicto, i la secció Zabaltegui acollirà un documental sobre flamenc d'Isaac i la Cuesta, Jaleos, la pel·lícula de Meritxell Colell, Lejos de los árboles, i la producció d'Albert Serra, Le Gauche Rouge, del francès Bruno Dumont. El certamen començarà el 18 de setembre.
2: I els catalans Gemma Ruiz, Marta Carnicero, Carlos Zanón i Marc Colell són quatre dels 50 escriptors convidats a la Bienal Internacional del Llibre de São Paulo, al Brasil, que té Espanya com el país convidat d'honor. Sota el lema Confluències, entre el 4 i el 13 de setembre, el programa comissariat per l'escriptora Marta Sanz promourà les converses entre els dos països amb la mirada posada en la diversitat i la pluralitat geogràfica i lingüística. Ho destaca Ernest Urtasun, ministre de Cultura espanyol.
8: En la presència de nostra a les fires internacionals del llibre portem autors en gallec, en euskera, en català, tindran una presència molt destacada perquè, evidentment, jo això com a ministre de Cultura sempre ho he defensat, la riquesa lingüística del nostre país és un dels nostres grans actius també a l'exterior, no?
2: El pavelló espanyol tindrà 500 metres quadrats, inspirat en els mosaics de l'artista brasiler Roberto Burle Marx. Es configura com un paisatge continu de peces que evoca la diversitat de la literatura espanyola contemporània i el seu diàleg amb el Brasil. A més de recitals i tallers, aquest programa oferirà 30 sessions al voltant de temàtiques com les identitats i les fronteres, el terror, l'ecologia, la literatura del jo, l'autoficció o també la memòria democràtica. Cada dia també es farà una vetllada poètica amb veus actuals de la poesia escrita en català, euskera, gallec i castellà. Aquesta fira de São Paulo és una de les principals trobades editorials del món i rep 700.000 visitants.
1: Esports.
2: Amb el David Ubach.
9: La final del Mundial de Futbol de diumenge entre Espanya i l'Argentina ja escalfa motors. De cara al partit pel títol a Nova Jersey, el davanter del Barça, Lamine Yamal, s'ha entrenat amb normalitat amb la resta de companys de la selecció espanyola i ha d'estar en plenes condicions per jugar a la final. Del decisiu enfrontament n'ha parlat als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio un altre blaugrana, Eric García. El polivalent jugador del Barça considera el duel entre espanyols i argentins com la final somiada i s'ha referit també als dos futbolistes que lideren les seves seleccions.
10: Bé, està clar que el Lamine, per les seves característiques, pel seu joc, pot ser algo semblant a el que ha sigut el Messi. Òbviament, la carrera que fins ara té el Leo, no? Tot el que ha aconseguit, tota la gent que ha inspirat, és algo incomparable.
9: L'Espanya-Argentina de diumenge el transmetrem en una edició especial del Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio. Aquest dissabte jugarà la final de consolació entre França i Anglaterra a Miami. Mundial a banda, parlem del Barça ara en clau de mercat.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
9: Nova negativa verbal de l'Atlètic de Madrid a tomb de l'oferta amb termini del club blaugrana per fitxar Julián Álvarez. Aquest divendres ha estat el director general de l'entitat matalassera, Miguel Ángel Gil, qui ha assegurat que rebutgen la proposta del Barça indefinidament i ha acusat Joan Laporta de fer teatre.
11: Permanentemente está actuando para los medios, para los aficionados, para su circo particular y no me ofende. Yo tengo una buena relación personal con él, hablé personalmente con él, le dije, claro, por favor, déjalo estar, no lo queremos vender y no lo vamos a vender. Deja de insistir, pero él mantiene esta situación porque en parte le gusta, es frívolo y le encanta.
9: Per cert que en el seu pas pel Tot Costa, Eric García ha beneït també els fitxatges de Gordon, ja oficial, i de Dayemi, que ho serà a partir de dilluns vinent.
10: Som rapidíssims, que ens ajudaran moltíssim, estic segur, i crec que estem fent les coses molt bé.
9: De fet, Dayemi ja ha estat aquest divendres a la ciutat esportiva Johan Cruyff per conèixer Hansi Flick, tot i que sense entrenar-se encara. De la infermeria blaugrana parlem de De Jong i del seu genoll dret. Hi ha hagut trobada entre el club i el migcampista neerlandès per determinar si el jugador segueix un pla conservador per recuperar-se de la seva lesió o bé si, en canvi, passa pel quiròfan. En la trobada, els representants del Barça han estat més proclius a l'operació. I encara del Barça s'ha fet públic que l'equip de Hansi Flick disputarà un torneig triangular amistós a Udine, Itàlia, el 8 d'agost. Els blaugranes s'hi enfrontaran a l'Udinese local i al Nottingham Forest anglès. Pel que fa a l'Espanyol, aquest dissabte disputa el seu primer amistós de pretemporada. Serà contra l'Olot a l'estadi municipal de la capital de la Garrotxa. El davanter blanquiblau Roberto admet que estan impacients perquè comenci a rodar la pilota.
12: Tenemos ganas ya de jugar el primer partido. Hace ya tiempo que no jugábamos y queremos ir cogiendo ritmo, los nuevos también que vayan cogiendo el ritmo del equipo, de cómo jugamos.
9: A la segona divisió, el Girona ha comunicat la renovació de David López fins al 2027. El defensa de 36 anys havia esgotat contracte al juny.
13: Vestir un altre any la samarreta del Girona era molt important, ja no sol per un tema emocional de club. El descens va ser molt dur per tots i bé, em sentia en deute de tornar a ajudar en tot el que pogués l'equip.
9: David López va arribar el 2022 a Montilivi procedent de l'Espanyol. I al Sabadell, l'altre català a segona, ha anunciat el traspàs del migcampista Tito a l'Europa.
1: 3CAT Info.
9: Més futbol encara, perquè també ha estat un dia de moviments de mercat a la Lliga Femenina. El Badalona avui van anunciar el fitxatge d'Izarne Sarasola, defensa basca procedent del Nantes francès, que acaba de recuperar-se d'una greu lesió al genoll.
14: Volver a competir en la Liga F y disfrutar del fútbol, que vengo de una lesión muy grave, y darlo lo mejor.
9: D'altra banda, el Barça ha anunciat la cessió de la defensa Adriana Renera al Deportivo de la Corunya. I afegim que el femení de l'Espanyol ha començat aquest divendres la pretemporada amb el primer entrenament. Dit això, obrim bloc poliesportiu ara parlant de bàsquet.
1: 3CAT Info.
9: El Barça ha comunicat el seu cinquè fitxatge pel nou curs. Es tracta del base uruguaià de 22 anys, Agustín Ubal, que ha pagat la seva clàusula de sortida al Manresa. Ubal, precisament, es va formar al planter blaugrana.
15: Estuve fuera del club intentando reencontrarme como jugador, viviendo experiencias profesionales, que es lo que necesitaba para seguir creciendo como persona y como deportista. Así que bueno, nada, ahora creo que vengo un poco más hecho y preparado para el reto.
9: Relatiu al Barça encara, el Fenerbahçe turc ha anunciat el fitxatge de Will Clyburn per una temporada després que el club blaugrana fes efectiva la clàusula de tall sobre el nord-americà. I afegim que el Madrid ha fet oficial el fitxatge de Timothée Luwawu-Cabarrot fins al 2028. L'aler francès era pretès pel Barça per ocupar el lloc de Clyburn, precisament. Del bàsquet passem al ciclisme, ara. Moguda a 13a etapa al Tour de França, que ha depretat el triomf de Mauro Schmidt. El suís de l'equip Jayco ha estat el millor de la nombrosa escapada del dia, que ha arribat a superar la cinquantena d'integrants. Schmidt considera que tot els ha sortit rodat com a equip.
16: Ara mateix no m'ho puc creure. Ha estat un dia increïblement dur des del principi. Amb tot l'equip volíem ser-hi per guanyar en una escapada. Els nois també han treballat bé des del darrere per remuntar, de manera que jo només he hagut de seguir-los. Tot ha anat gairebé perfecte.
9: A l'escapada, que ha arribat amb 7 minuts i mig d'avantatge respecte del gran grup, també hi havia el britànic Tom Pidcock, del Pinarello, que s'ha col·locat quart a la general. Un dia més, l'esloveta Dave Pogacar de l'Emirates manté el mallot groc de líder. I a l'Open britànic de golf, el golfista de la Garriga David Puig ha quedat fora del tall, tancar la segona jornada al camp anglès Royal Birkdale de Southport amb 7 cops sobre el par del camp, per a un total de més 11.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.

0: Són les 5.
1: Catalunya va rebre l'any passat el 8,6% de tot el que el govern espanyol va invertir a les comunitats autònomes. És el percentatge més baix des del 2015. En total va rebre 1.321 milions d'euros, menys de la meitat que Madrid. Continua actiu i sense control l'incendi d'Orés a l'Aragó, que ja ha cremat gairebé 14.000 hectàrees i que ha obligat a evacuar un miler de persones. La variabilitat del vent dificulta les feines dels bombers, que se centren sobretot a assegurar la protecció del casc urbà dels municipis afectats. Aquí estem patint el pitjor inici d'estiu dels últims 15 anys pel que fa a incendis forestals. Les tres onades de calor gairebé consecutives han ressecat molt els boscos i han multiplicat el risc. Aquest dissabte, el nivell màxim per risc d'incendi és extrem a 27 poblacions i es mantenen tancats els accessos a tres espais naturals. La Guàrdia Civil conclou que l'exsecretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, i la seva família van obtenir beneficis irregulars de més de 300.000 euros entre els anys 2015 i 2024. Sospita que provenien de la suposada trama d'adjudicació irregular d'obra pública al voltant del Ministeri de Transports que encapçalava José Luis Ábalos. Junts i el govern espanyol mantenen el seu distanciament l'endemà de la sentència europea que avala l'amnistia. El ministre Òscar Puente ha animat Carles Puigdemont a tornar, plantar cara als tribunals espanyols i assumir el risc de ser detingut. El número 2 de Junts, Jordi Turull, ha qualificat de miserables i frívoles aquestes paraules del ministre. Brussel·les planteja que la indústria pugui emetre més diòxid de carboni del previst i durant més anys, a canvi d'augmentar les inversions verdes. La proposta arriba després de les pressions de les empreses europees per ser més competitives. I Andy Burnham és el nou líder del Partit Laborista Britànic i dilluns es convertirà en el primer ministre del Regne Unit. El nou premier promet descentralitzar el país, reindustrialitzar-lo i construir també habitatge social. Un diàleg entre grans àries de l'òpera francesa i italiana ha servit per arrencar el Festival de Peralada en una edició en què celebra 40 anys i que durarà fins al 9 d'agost. També hi haurà espais per la dansa i muntatges de creació contemporània.
2: Esports. Lamine Yamal s'ha entrenat amb normalitat amb la resta de companys de la selecció espanyola i ha d'estar en plenes condicions per jugar a la final del Mundial de Futbol de diumenge entre Espanya i l'Argentina. Nova negativa verbal de l'Atlètic de Madrid al Barça per Julián Álvarez. El director general de l'entitat matalassera, Miguel Ángel Gil, ha assegurat que rebutgen la proposta del Barça indefinidament i ha acusat Joan Laporta de fer teatre. El Barça de bàsquet ha comunicat el seu cinquè fitxatge pel nou curs. Es tracta del base uruguaià de 22 anys, Agustín Ubal, que ha pagat la seva clàusula de sortida al Manresa.
1: I cap de setmana de calor intensa a totes les comarques de l'interior. No es tocaran els 40 graus, però es rondaran els 38 a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. Hi haurà calor nocturna a tot el litoral, sobretot a la Costa Brava i al Delta de l'Ebre. El temps serà assolellat amb núvols de tarda al Pirineu.
0: 3Cat Info.
1: Benvinguts, us acompanya Sara Riera. Catalunya torna a ser una de les comunitats autònomes on l'Estat destina menys recursos, tenint en compte la seva població i el seu pes en el PIB. L'any passat va rebre només el 8,6% de tota la inversió que el govern espanyol va fer a les comunitats autònomes. És el percentatge més baix des del 2015 amb Mariano Rajoy a la Moncloa i queda molt lluny del que va rebre la Comunitat de Madrid, més del 20% del total. Concretament, segons un informe del Ministeri d'Hisenda, del qual ha tingut accés a aquesta emissora, l'any passat l'Estat va invertir a Catalunya 1.321 milions d'euros, a Madrid més del doble, uns 3.200 milions. L'economista Guillem López Casasnovas destacava en una entrevista al Catalunya Migdia que és una tendència de fa temps.
3: Després del 23, ara el 25, continua sent doble Madrid. O sigui, no tan sols no s'escurça, sinó que el gap augmenta. Jo ja no tinc paraules per explicar el que està passant, perquè el que demostra en realitat és el poc interès que tenen en creure ser un estat territorialitzat.
1: En un comunicat, el Departament d'Economia assegura que negocien amb el govern espanyol perquè Catalunya rebi els nivells d'inversió en línia amb la seva aportació del PIB, que ronda el 19%. Junts, per la seva banda, diu que aquestes xifres escriuen una asfíxia econòmica premeditada per part de l'Estat, independentment de qui estigui a la Moncloa, i assegura que el president de la Generalitat, Salvador Illa, es resigna perquè no vol incomodar Pedro Sánchez.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: El foc d'Orés a la comarca aragonesa de les Cinco Villas continua descontrolat i, de fet, ja ha cremat gairebé 14.000 hectàrees en un perímetre de 60 quilòmetres. L'orografia de la zona i els constants canvis de direcció del vent compliquen les feines dels bombers, que aquestes últimes hores s'han centrat, sobretot, en protegir el casc urbà de les poblacions d'aquesta zona. Hi ha un miler de persones evacuades de 6 municipis, 5 de l'Aragó i un de Navarra. El foc té més d'un front obert i això afegeix complexitat i també preocupació a la situación. Roberto Bermúdez de Castro es el conseller de Interior de l'Aragó.
4: El fuego tiene potencial de crecimiento por ciertas zonas. Sin conocer la zona, lógicamente hay unos pinares muy importantes en el flanco derecho, más allá de la carretera, que esperemos que no llegasen. Si llegase, sería un desastre medioambiental. Tenemos también potencial de desarrollo por el norte. Es decir, es una zona muy compleja, que lo sabíamos desde el principio.
1: Sobre el terreny hi treballen 450 efectius dels bombers amb el reforç de gairebé 300 membres de la Unitat Militar d'Emergències. Alfonso González, director d'Extinció del Foc, destaca l'envergadura d'aquest incendi.
5: Potencialmente pues puede ser muy peligroso para que el incendio pues todavía se pueda extender mucho más y convertirse, vamos, en uno de los más grandes de Aragón de los últimos años.
1: Hi ha diverses carreteres tallades i el govern de l'Aragó demana als ciutadans que aquest cap de setmana no es desplacin cap a la zona per evitar riscos i per facilitar la feina dels serveis d'emergències. Un altre foc que tampoc està controlat és el que va començar aquest dijous a Guadalajara. A Castella-La Manxa ha cremat més de 3.000 hectàrees i ha obligat a desallotjar 11 municipis. I aquí a casa nostra estem vivint el pitjor inici d'estiu dels últims 15 anys pel que fa a incendis forestals. Els agents rurals asseguren que les tres onades de calor que han afectat el país en aquestes últimes setmanes han ressecat molt els boscos i això ha disparat el risc. En Toni Mur és inspector en cap del cos d'agents rurals en declaracions a 3CAT Info.
6: Ha sigut una entrada a l'estiu molt dura. En quant a nombre d'incendis, és el pitjor inici de campanya d'estiu que hem tingut dels últims 15 anys. Hem de veure com es comporta a partir d'ara la meteorologia, la millora de les condicions, doncs és un bon indicador. I a veure de cara a properes setmanes si permet tenir una perspectiva millor.
1: Durant el tercer pic d'aquesta onada de calor, més de 220 municipis van estar en el nivell màxim per risc d'incendi i es van arribar a tancar els accessos a 8 espais naturals. Ara les condicions meteorològiques han canviat i per aquest cap de setmana el nivell extrem afectarà 27 poblacions i es restringirà l'accés a 3 parcs naturals, la Ribera Salada, el Solsonès, la Baronia de Rialp, la Noguera i el Montmell Marmellà, al Baix Penedès. Per aquest cap de setmana preocupa sobretot la simultaneïtat d'incendis que hi pugui haver a les comarques de Ponent, al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre, la Catalunya Central i el Vallès. Segons els bombers, aquest estiu s'han incrementat entre un 70 i un 80% els incendis a l'entorn natural respecte al mateix inici de campanya que vam tenir l'any passat. Ara és mig quart. Santos Cerdán i la seva família van obtenir més de 300.000 euros de beneficis irregulars entre el 2015 i el 2024. Això recull l'informe de 163 pàgines de la Guàrdia Civil, on s'afirma que els ingressos de l'exsecretari d'Organització del PSOE van arribar al màxim quan Ábalos era ministre de Transports. També apunten que Cerdán va disposar de diners en efectiu d'origen desconegut. Ens ho explica des de Madrid l'Àngels Lafuente.
7: Després d'investigar els comptes i el patrimoni de Santos Cerdán, la Guàrdia Civil conclou que entre els anys 2015 i 2024 ell i el seu entorn familiar van ingressar 324.000 euros de l'empresa Servi Navar, la constructora que els investigadors vinculen amb Cerdán i amb el seu soci i amic Anxon Alonso. Luco sosté que tant Servi Navar com Acciona s'haurien beneficiat d'adjudicacions públiques, especialment durant l'etapa de José Luis Ábalos al capdavant del Ministeri de Transports. De fet, els investigadors consideren que Cerdán era soci ocult de Servi Navar, malgrat que l'exdirigent socialista sempre se n'ha desvinculat. Segons l'informe, Cerdan també va disposar d'ingressos en l'efectiu d'origen desconegut, concretament de 18.200 euros entre el 2014 i el 2017, coincidint novament amb l'etapa d'Àbalos com a ministre. També apunten que la dona de Cerdan va cobrar de la trama empresarial 1.300 euros al mes per treballar d'auxiliar administrativa, una feina que no va fer mai i per la qual es va acabar embutxacant 18.700 30 euros. Un dels exemples de la plena disposició que tenia el número 3 del PSOE dels fons de Servinavar és la negociació de la compra d'un pis a Madrid entre finals del 2021 i principis del 2022 per gairebé 1 milió d'euros, una operació que no va prosperar. Luco considera que l'informe sobre el patrimoni de Cerdan està incomplert i ha demanat al jutge autorització per investigar els comptes de 4 familiars directes de l'exdirigent socialista.
1: I la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, ha negat davant el jutge haver participat en maniobres per frenar procediments judicials que afectaven el govern espanyol o l'entorn de Pedro Sánchez. El diari Oponés ha fet públics alguns àudios de la seva declaració.
8: Yo no he hablado con la ley de investigaciones reservadas en mi vida. No tiene nada que ver. Si ustedes cogen la línea temporal, no encaja ni a martillazos y... Y los hechos son los hechos, que son los que provocan esas informaciones reservadas.
1: Mercedes González ha declarat com a investigada durant gairebé 2 hores. Ha admès 2 de les 3 trobades que Luco li atribueix amb l'exmilitant del PSOE, Leire Díez, suposada líder de la trama, i la segona, diu, la va tallar en sec perquè Díez li va demanar que intercedís per un policia imputat en el cas Koldo. González també ha assegurat que no sabia que Díez venia de part de Santos Cerdán i ha arribat a dir que se sent una víctima de l'exsecretari d'organització del PSOE. La directora de la Guàrdia Civil, recordem-ho, està imputada per suposats delictes de prevaricació i d'obstrucció a la justícia després que ho sol·licitessin la Fiscalia Anticorrupció i les acusacions populars liderades pel Partit Popular. L'aval a la llei d'amnistia per part de la justícia europea aquesta setmana no ha reconduït les relacions entre Junts i el govern de Pedro Sánchez. De fet, aquest divendres, la formació independentista i l'executiu espanyol encara s'han distanciat més. El detonant han estat unes declaracions del ministre de Transports, Òscar Puente, animant Carles Puigdemont a tornar aquest mateix divendres, encara que s'arrisqui a ser detingut. Ho ha dit a Ràdio Nacional d'Espanya.
9: Si yo fuera el señor Puigdemont, yo me plantaba hoy en España. Sin ninguna duda. Y creo que eso sería también, por su parte, un gesto de liderazgo político, porque creo que hay cosas que son insostenibles y creo que hay cosas a las que hay que plantar cara de una vez. Lo tiene a huevo. Pero yo me plantaba hoy en España y que me detenga...
1: Doncs bé, Puigdemont no ha respost a Puente per part de Junts. Ho ha fet el seu secretari general, Jordi Turull, que a través de la xarxa X ha qualificat les paraules del ministre de miserables i frívoles. Una estona abans, al matí de Catalunya Ràdio, Turull ja havia deixat clar que, encara que l'amnistia avanci, no es replantejaran el trencament amb el PSOE.
10: No, perquè a veure si encara els hem de donar les gràcies perquè es compleixi una cosa que es va acordar. El problema amb el PSOE són totes les que es van acordar i no s'han complert. La llei d'amnistia era per votar la investidura de Pedro Sánchez. La investidura. Nosaltres vam complir.
1: I en una conferència a Madrid, el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, ha reclamat a Junts que torni a la majoria que va investir Pedro Sánchez.
11: Nosotros apelamos a todas las fuerzas que participaron en la investidura para poder aprobar el modelo de financiación, para poder aprobar la liquidación de la deuda FLA, para intentar aprobar unos presupuestos españoles que sean útiles para la gente.
1: En una entrevista també al matí de Catalunya Ràdio, Junqueras ha revelat que va contactar amb Carles Puigdemont després d'aquesta sentència del TJUE, però no ha donat més detalls de la conversa. Mentrestant, el diputat de Junts, Lluís Puig, a l'exili des de fa ja prop de 9 anys a causa del procés independentista, considera que el Tribunal Suprem cometrà un delicte de prevaricació si no aplica l'amnistia, ara que la mesura té l'aval de la justícia europea. En una entrevista al programa L'Hemicicle d'aquesta emissora, Puig ha avançat que quan pugui tornar a Catalunya ocuparà el seu escó al Parlament fins que s'acabi la legislatura.
12: Per descomptat, vull entrar i tornar a ocupar el meu escó que vaig abandonar el 27 d'octubre a la nit. Per mi és la imatge de la restitució, de tornar a entrar amb la cara ben alta al saló de plens i seure en el lloc on correspon.
1: Puig reclama als tribunals espanyols que apliquin l'amnistia sense més excuses ni dilacions i creu que el seu retorn a Catalunya està una mica més a prop després d'aquesta resolució de dijous del Tribunal Europeu. La Comissió Europea, de la seva banda, ha explicat que respecta l'opinió favorable del Tribunal de Justícia sobre la llei d'amnistia. Fa un any, l'òrgan executiu comunitari, recordem, criticava la llei. Sentim què ha dit aquest divendres sobre la qüestió el comissari europeu de Justícia, Michael McGrath.
13: Well, the Commission always La comissió respecta sempre plenament i s'adhereix a les sentències del Tribunal de Justícia. Prenem bona nota de totes les sentències del Tribunal de Justícia, fins i tot la resolució sobre la legislació d'amnistia a Espanya. Examinarem aquestes i les altres decisions que va prendre ahir el Tribunal de Justícia.
0: El temps.
1: Hem arribat a un quart, ens ho explica Néstor Gómez.
14: Aquest cap de setmana s'espera un temps molt estable, amb núvols baixos a primera hora del matí, tant de dissabte com també de diumenge, a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona. Fins i tot no descartaríem que avui arribés a caure alguna goteta, molt poca cosa, però el que hi haurà clarament són temperatures molt altes, unes temperatures nocturnes amb avís meteorològic de calor nocturna, tant al sector del Delta de l'Ebre com també a la Costa Brava. Temperatures tòrrides que no baixaran dels 25 graus. A les comarques de l'interior no baixaran dels 20 graus. Tot això amb un ampli domini del sol que només a la tarda, potser de manera molt puntual, deixarà caure alguna feble precipitació a l'àrea del Pirineu. Les temperatures aquest dissabte, les màximes, un pelet més baixes que les de divendres. Tot i així, no baixarem gaire, perquè les màximes més altes del dia rondaran entre els 35 a 38 graus a gran part de l'interior del país. I de cara a diumenge, una mica més de pols en suspensió, els núvols baixos a les Terres de l'Ebre i una miqueta més de calor. Màximes que s'acostaran, però no arribaran, a la xifra dels 40 graus. Serà la setmana que ve, entre dilluns i dimarts, quan tornarem a tocar la xifra dels 40 graus, i serà cap a finals de setmana, quan tornarem a recuperar els valors normals per a aquestes dates.
1: Doncs bé, en aquest context climàtic, atenció, Brussel·les proposa que la indústria pugui emetre més diòxid de carboni del previst a canvi de fer inversions verdes. La Comissió Europea opta finalment per alleujar la pressió a les empreses europees davant les demandes de sectors com la siderúrgia o el ciment. El sistema actual obliga les plantes industrials, l'aviació i el sector marítim a comprar drets d'emissió a pagar per poder alliberar el diòxid de carboni a l'atmosfera. Però ara Europa vol relaxar aquestes condicions, és a dir, hi haurà més marge per contaminar i durant més anys, a canvi que s'inverteixi més en la descarbonització de la indústria i el transport. L'eurocomissari del Clima, Bobka Kuckstra, defensa que amb aquesta decisió no s'estan comprometent, però, als objectius climàtics.
15: La proposta d'avui estableix una trajectòria que està plenament en línia amb els objectius climàtics de la Unió Europea pel 2040. Això la fa realment ambiciosa. En segon lloc, estem adoptant un enfocament més amable amb les empreses i, si m'ho permeten, més intel·ligent. El nostre objectiu és impulsar les indústries que són el centre de l'economia europea.
1: A canvi, la proposta vol collar més el sector del transport aeri perquè a partir d'ara els vols de mitjana distància també hi hauran de comprar drets per poder emetre diòxid de carboni. Ara passen dos minuts d'un quart, obrim el focus. Andy Burnham ja és el nou líder del laborisme britànic, el pas previ per convertir-se dilluns en primer ministre del Regne Unit en substitució del també laborista Keir Starmer. Burnham promet un retorn a les essències del laborisme, descentralitzant el país, reindustrialitzant-lo i construint habitatge públic. Anem a Londres. Quim Olivares.
16: A la tercera ha estat la bona. Andy Burnham ja va intentar el 2010 i el 2015 assolir el cim del lideratge del laborisme i finalment ho ha aconseguit aquest divendres. Pel futur primer ministre, el Regne Unit va triar un camí equivocat a la dècada dels 80, amb Margaret Thatcher com a primera ministra, quan el poder polític es va centralitzar i l'econòmic es va concentrar en poques mans i es van privatitzar serveis essencials. Ara Burnham promet un nou camí seguint l'essència laborista.
17: És per això que aquest canvi d'avui és el moment de canvi més significatiu a la nostra política en 40 anys. Ens portarà a un país on la vida sigui més assequible.
16: També ha promès portar esperança i descentralitzar el poder per tots els racons del país.
17: Seré un líder per al nord, el sud, l'est i l'oest. Per Escòcia, Gales i per a Irlanda del Nord. Recuperarem el poder de Westminster i de Whitehall i el donarem al lloc on vosaltres viviu.
16: Burnham pretén posar les persones al centre de la presa de decisions, promoure les empreses i un procés de reindustrialització, a més de construir habitatge públic. Fins ara, però, no ha donat detalls d'on traurà el finançament per tirar-ho endavant.
1: I França i Alemanya reforcen la cooperació en defensa en un moment en què creix l'amenaça de Rússia. Des de Colònia, el president Emmanuel Macron i el canceller Friedrich Merz han anunciat que Alemanya participarà per primer cop en exercicis nuclears al costat de París. Berlín, Jordi Regàs.
18: L'escenificació de la cimera per parlar de defensa no podia estar més preparada. Merz i Macron han arribat a la base aèria de Nürnberg en un helicòpter policial, els ministres de defensa en un avió militar. S'han fet la foto dins l'hangar al costat d'un caça francès Rafale que pot portar armament atòmic. Aquest és un dels acords importants que tots dos països avancin plegats en la dissuasió nuclear. Ho ha explicat tant Emmanuel Macron com Friedrich Merz.
19: Iniciem un nou camí en comú a la dissuasió. Formarem una nova unitat de direcció estratègica que treballarà en una doctrina comuna. Les tropes convencionals alemanyes aquest any participaran en unes maniobres nuclears de l'exèrcit francès.
20: L'objectiu, què és?
21: Quin és l'objectiu? Doncs millorar la seguretat del continent europeu i crear més incertesa en els nostres adversaris i que això ens permeti adaptar-nos a la dissuasió nuclear i tenir altres vies i mitjans. Primer cal crear intimitat estratègica entre nosaltres, és a dir, explicar-nos alguns dels nostres secrets.
18: La cimera ha continuat al castell d'Augustusburg en un entorn més confortable. Aquí bona part del protagonisme se l'ha emportat la Xina, amb qui diuen s'ha de parlar seriosament. Cal que deixi de mantenir la divisa artificialment baixa i compensar el dèficit comercial. També s'ha proposat que el gegant asiàtic transfereixi tecnologia a Europa per crear llocs de treball també a la Unió Europea.
0: 3CAT Info.
1: Ens situem de nou a Catalunya. Llibertat amb càrrecs pel professor jubilat de Torroella de Montgrí, al Baix Empordà, denunciat per 14 alumnes per tocaments mentre feia classes particulars. L'home ha estat detingut aquest divendres per segona vegada perquè hi ha hagut noves denúncies. Anem a Girona, Laia Claret.
22: El jutjat de guàrdia de la Bisbal d'Empordà ha dictat llibertat amb càrrecs pel professor jubilat de 74 anys. Li manté la mesura cautelar de llibertat amb compareixença periòdica davant del jutge. Aquesta ha estat la segona compareixença de l'individu perquè hi ha hagut 8 noves denúncies contra ell. En total, 14. La primera es va interposar l'1 de juliol i al darrere van venir-ne 5 més, totes de joves que asseguren que el docent els feia tocaments quan estaven soles fent classes particulars a casa seva. L'home feia classes de matemàtiques i química a nois i noies d'entre 15 i 18 anys, a qui preparava pel batxillerat i per les proves d'accés a la universitat. Els Mossos no descarten que hi pugui haver més denúncies.
1: Els pares del nadó de 6 setmanes que va patir maltractaments no van reaccionar quan l'Hospital de Sant Pau de Barcelona va activar el protocol per les lesions que presentava. Ho ha assegurat ara davant del jutge la doctora que va atendre aquesta criatura. Segons ha explicat, quan van comunicar als pares que s'activava el protocol per maltractaments, van reaccionar de manera freda i passiva i també es van mostrar distants amb el nadó quan els professionals l'exploraven. A partir d'aquí es va traslladar el nadó a l'Hospital Vall d'Hebron, que és el centre de referència en aquests casos a Barcelona. Altres professionals de Sant Pau també han declarat que, a banda de la lesió al fèmur, li van veure alguna lesió a l'anus i signes d'agressió sexual. Els metges asseguren que les lesions anals del nadó no eren fruit d'una sola acció.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Ha començat a Peralada, l'Alt Empordà, un dels festivals clàssics de cada estiu, que, a més, aquest any celebra 40 anys. L'òpera i la dansa en tornen a ser protagonistes fins al 9 d'agost, sense oblidar diversos muntatges de creació contemporània. Anem a Peralada, Fèlix Martín.
23: El Festival de Peralada ja està en marxa en aquesta edició tan especial dels 40 anys. S'ha estrenat aquest divendres al vespre amb una vetllada d'òpera molt especial de primer nivell amb la soprano albanesa Hermonella Yau i el tenor francès Benjamin Bernheim, acompanyats al piano per Marcos Madrigal. Han anat alternant àries d'òpera del segle XIX d'autors italians com Verdi i Puccini i francesos com Massenet i Gounod, totes amb l'amor com a tret distintiu, amb una manera de fer diferent les unes a les altres.
24: Totalment, serà una cosa molt emocionant amb el repertori italià, que jo crec que és més pròxim a l'audiència espanyola. I, per descomptat, la delicadesa i el dramatisme dels repertoris francesos.
25: Realment, aquest programa el vam pensar conjuntament, tot just imaginant una celebració. És una mena d'explosió musical. Vam voler fer una cosa que ho tingui tot, delicat i alhora espectacular. Els millors duets i àries que podem cantar junts, que portin aquesta riquesa de matisos.
23: This amount of colors. El concert d'estrena del festival s'ha fet a l'Església del Carme de Peralada amb 150 espectadors que han aplaudit unes interpretacions plenes de complicitat entre els dos cantants. El Festival de Peralada es prolongarà fins al dia 9 d'agost.
0: A
2: Esports.
1: Amb el David Ubach.
3: La final del Mundial de Futbol de diumenge entre Espanya i l'Argentina ja escalfa motors de cara al partit pel títol. A Nova Jersey, el davanter del Barça, Lamine Yamal, s'ha entrenat amb normalitat amb la resta de companys de la selecció espanyola aquest divendres i ha d'estar en plenes condicions per jugar a la final. Del decisiu enfrontament n'ha parlat als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio un altre blaurana, Eric García. El polivalent jugador del Barça considera el duel entre espanyols i argentins com la final somiada i s'ha referit també als dos futbolistes que lideren les seves seleccions.
4: Bé, està clar que el Lamine, per les seves característiques, pel seu joc, pot ser algo semblant a lo que ha sigut el Messi. Òbviament, la carrera que fins ara té el Leo, no? Tot el que ha aconseguit, tota la gent que ha inspirat, és algo incomparable.
3: De la final, aquest divendres també s'ha sabut que el descans durarà finalment 17 minuts i que es premiarà els vencedors amb un anell de campions, a més del tradicional trofeu. L'Espanya-Argentina de diumenge el transmetrem en una edició especial del Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio. Aquest dissabte jugarà la final de consolació entre França i Anglaterra a Miami. Tots dos tècnics, Didier Deschamps i Thomas Tuchel, admeten que és un partit sobrer, però que el competiran.
5: És normal, molta gent està decebuda, però s'ha de jugar un altre partit. Quan portes la samarreta de França, tant se val el partit. Ho has de donar tot, i així ho farem el dissabte, perquè és l'últim partit de la competició.
6: Cap jugador, tampoc els francesos, vol jugar aquest partit. Volen jugar la final, i ho hem donat tot per arribar a la final. Però el jugarem, professionalment, esclar.
3: Mundial a banda, parlem del Barça ara en clau de mercat.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Nova negativa verbal de l'Atlètic de Madrid a tomb de l'oferta amb termini del club blaugrana per fitxar Julián Álvarez. Aquest divendres ha estat el director general de l'entitat matalassera, Miguel Ángel Gil, qui ha assegurat que rebutgen la proposta del Barça indefinidament i ha acusat Joan Laporta de fer teatre.
20: Permanentemente está actuando para los medios, para los aficionados, para su circo particular y no me ofende. Yo tengo una buena relación personal con él, hablé personalmente con él, le dije, claro, por favor, déjalo estar, no lo queremos vender y no lo vamos a vender. Deja de insistir, pero él mantiene esta situación porque en parte le gusta, es frívolo y le encanta.
3: Per cert, que en el seu pas pel Tot Costa, Eric García ha beneït també els fitxatges de Gordon, ja oficial, i de Dejemi, que ho serà a partir de dilluns vinent.
4: Som rapidíssims, que ens ajudaran moltíssim, estic segur, i crec que estem fent les coses molt bé.
3: De fet, Adeyemi ja ha estat aquest divendres a la ciutat esportiva Johan Cruyff per conèixer Hansi Flick, tot i que sense entrenar-se encara. De la infermeria blaugrana parlem de De Jong i del seu genoll dret. Hi ha hagut trobada entre el club i el migcampista neerlandès per determinar

0: Més futbol per explicar que l'Espanyol aquest dissabte es disputa el seu primer amistós de la pretemporada. Serà contra l'Olot, a l'estadi municipal de la capital de la Garrotxa. El davanter blanquiblau Roberto admet que estan impacients perquè comenci a rodar la pilota.
1: Tenemos ganas ya de jugar el primer partido. Hace ya tiempo que no jugamos y queremos ir cogiendo ritmo, los nuevos también que vayan cogiendo el ritmo del equipo, de cómo jugamos.
0: A la segona divisió, el Girona ha comunicat la renovació de David López fins al 2027. El defensa de 36 anys havia esgotat contracte al juny.
2: Vestir un altre any la samarreta del Girona era molt important, ja no sol per un tema emocional de club. El descens va ser molt dur per tots i vam sentir en deute de tornar a ajudar en tot el que pogués l'equip.
0: David López va arribar el 2022 a Montilivi procedent de l'Espanyol.
3: 3Cat Info.
0: També ha estat dia de moviments de mercat a la Lliga Femenina. El Badalona Women ha anunciat el fitxatge d'Izarne Sarasola, defensa basca procedent del Nantes francès. D'altra banda, el Barça ha anunciat la cessió de la defensa Adriana Renera al Deportivo de la Corunya. I afegim que el femení de l'Espanyol ha començat aquest divendres la pretemporada amb el primer entrenament. Obrim ara bloc poliesportiu parlant de bàsquet.
3: L'actualitat esportiva a fons.
0: El Barça ha comunicat el seu cinquè fitxatge pel nou curs. Es tracta del base uruguaià de 22 anys, Agustín Ubal, que ha pagat la seva clàusula de sortida al Manresa. Ubal, precisament, es va formar al planter blaugrana.
4: Estuve fuera del club intentando reencontrarme como jugador, viviendo experiencias profesionales, que es lo que necesitaba para seguir creciendo como persona y como deportista. Así que bueno, nada, ahora creo que vengo un poco más hecho y preparado para el reto.
0: I el Tour de França ha mogut a 13a etapa, que ha deparat el triomf de Mauro Schmidt. El suís de l'equip Jayco ha estat el millor de la nombrosa escapada del dia en què també hi havia el britànic Tom Pidcock, que ha escalat al quart lloc de la classificació general liderada un dia més per l'eslové de l'Emirates Tadej Pogačar.
3: 3Cat Info. Són 6:15.

0: Ara són 2:15, us estem explicant que Catalunya va rebre l'any passat el 8,6% de tot el que el govern espanyol va invertir a les comunitats autònomes. És el percentatge més baix des del 2015. En total va rebre 1.321 milions d'euros, que és menys de la meitat que Madrid. La Guàrdia Civil conclou que l'exsecretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, i la seva família van obtenir beneficis irregulars de més de 300.000 euros entre els anys 2015 i 2024. Sospita que provenien de la suposada trama d'adjudicació irregular d'obra pública al voltant del Ministeri de Transports que encapçalava José Luis Ábalos. A partir d'ara també us explicarem que l'aeroport de Barcelona remodelarà la Terminal 2. Ampliaran els controls de seguretat, es farà una nova porta d'entrada i es reobrirà també el mòdul A. A l'exterior hi haurà més il·luminació, es reobriran els pàrquings i es reorganitzarà l'accés. L'emblemàtic mural de Joan Miró es traslladarà a la Terminal 1. Només els veïns de 2 dels 8 edificis desallotjats per l'esvoranc del Putxet podran tornar dilluns a casa seva. Per la majoria d'afectats, el retorn podria trigar encara setmanes. En parlarem d'aquí una mica, també. I dues pel·lícules catalanes que optaran a la Conxa d'Or del Festival de Sant Sebastià a Sants, de Miquel Gurrea, rodada en català, i Cinco Minutos Más, de Javier Ruiz Caldera. A més, hi haurà una desena de títols més amb presència catalana destacada. Ara el repassem.
1: Esports.
2: Lamine Yamal s'ha entrenat amb normalitat amb la resta de companys de la selecció espanyola i ha d'estar en plenes condicions per jugar a la final del Mundial de Futbol de diumenge entre Espanya i l'Argentina.
0: I aquest cap de setmana serà de calor intensa a totes les comarques de l'interior. No es tocaran els 40 graus, però es rondaran els 38 a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. Hi haurà calor nocturna a tot el litoral, sobretot a la Costa Brava i al Delta de l'Ebre. El temps serà assolellat amb núvols de tarda al Pirineu. Doncs vinga, som-hi. Catalunya torna a ser una de les comunitats autònomes on l'Estat destina menys recursos, tenint en compte l'aportació que fa amb la seva població i amb el pes també del seu PIB. L'any passat va rebre només el 8,6% de tota la inversió que el govern espanyol va fer a les comunitats autònomes. És el percentatge més baix des del 2015, amb Mariano Rajoy a la Moncloa.

0: i queda molt lluny del que va rebre, per exemple, la Comunitat de Madrid, que va ser més del 20% del total. Concretament, segons un informe del Ministeri d'Hisenda, al qual ha tingut accés aquesta emissora, l'any passat l'Estat va invertir a Catalunya 1.321 milions d'euros. A Madrid va ser més del doble, uns 3.200 milions. L'economista Guillem López Casasnovas destacava en una entrevista al Catalunya Migdia que és una tendència de fa temps.
1: Després del 23, ara el 25, continua sent doble Madrid. O sigui, no tan sols no s'escurça, sinó que el gap augmenta. Jo ja no tinc paraules per explicar el que està passant, perquè el que demostra en realitat és el poc interès que tenen en creure ser un estat territorialitzat.
0: En un comunicat, el Departament d'Economia de la Generalitat assegura que negocien amb el govern espanyol perquè Catalunya rebi els nivells d'inversió en línia amb la seva aportació del PIB, que ronda el 19%. Junts, per la seva banda, diu que aquestes xifres descriuen una asfíxia econòmica premeditada per part de l'Estat, independentment de qui estigui a la Moncloa, i assegura que el president de la Generalitat, Salvador Illa, es resigna perquè no vol incomodar Pedro Sánchez.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Us ho avançàvem ara fa uns minuts. L'aeroport de Barcelona remodelarà la Terminal 2. Es tracta d'una actuació de la mateixa importància que la que es va fer amb motiu dels Jocs Olímpics, segons la directora de l'aeroport, Eva Valenzuela. Suposarà una inversió de més de 153 milions d'euros i les obres haurien d'estar enllestides el 2031. S'ampliaran els controls de seguretat, es farà una nova porta d'entrada i també reobrirà el mòdul A.
3: La facturació de la T2A està tancada des de que se va obrir la Terminal 1. El que farem és reobrir tota la terminal, refarem tota la facturació de la terminal T2A i la reobrirem. Això donarà resposta en quant a qualitat, però també en quant a capacitat de facturació.
0: També s'actuarà a l'exterior, hi haurà més il·luminació, es reobriran els pàrquings, es reorganitzarà l'accés per fer una autèntica porta d'entrada a Barcelona amb un gran eix vegetal continu. Això diuen. L'emblemàtic mural de Joan Miró es traslladarà a la terminal 1, però els tècnics estan estudiant la manera més segura de fer-ho i no hi ha data, de fet, per retirar-lo. L'actuació no incrementarà la capacitat de la T2 perquè no es modificarà la xarxa de pistes ni s'afegiran tampoc portes d'embarcament. Ara la T2 s'aglutina al 35% del volum total de l'aeroport de Barcelona, que són uns 20 milions de passatgers anuals. Obrim ara la plana política judicial. Santos Cerdán i la seva família van obtenir més de 300.000 euros de beneficis irregulars entre el 2015 i el 2024. Això recull un informe de la Guàrdia Civil on s'afirma que els ingressos de l'exsecretari d'Organització del PSOE van arribar al màxim quan Ábalos era ministre de Transports. També apunten que Cerdán va disposar de diners en efectiu d'origen desconegut. Madrid, Àngels Lafuente.
4: Després d'investigar els comptes i el patrimoni de Santos Cerdán, la Guàrdia Civil conclou que entre els anys 2015 i 2024, ell i el seu entorn familiar van ingressar 324.000 euros de l'empresa Servinavar, la constructora que els investigadors vinculen amb Cerdán i amb el seu soci i amic Anxon Alonso. Luco sosté que tant Servinavar com Acciona s'haurien beneficiat d'adjudicacions públiques, especialment durant l'etapa de José Luis Ábalos al capdavant del Ministeri de Transports. De fet, els investigadors consideren que Cerdán era soci ocult de Servinavar, malgrat que l'exdirigent socialista sempre se n'ha desvinculat. Segons l'informe, Cerdán també va disposar d'ingressos en l'efectiu d'origen desconegut, concretament de 18.200 euros entre el 2014 i el 2017, coincidint novament amb l'etapa d'Ábalos com a ministre. També apunten que la dona de Cerdán va cobrar de la trama empresarial 1.300 euros al mes per treballar d'auxiliar administrativa, una feina que no va fer mai i per la qual es va acabar embutxacant 18.730 euros. Un dels exemples de la plena disposició que tenia el número 3 del PSOE dels fons de Servinavar és la negociació de la compra d'un pis a Madrid entre finals del 2021 i principis del 2022 per gairebé 1 milió d'euros, una operació que no va prosperar. Luco considera que l'informe sobre el patrimoni de Cerdán està incomplert i ha demanat al jutge autorització per investigar els comptes de 4 familiars directes de l'exdirigent socialista.
0: Doncs bé, amb aquest panorama, la Comissió Europea reclama a l'Estat espanyol més mesures per lluitar contra la corrupció i, de fet, posa la banya en dos temes que esquitxen el PSOE i el govern de Pedro Sánchez. El primer, la figura del fiscal general per demanar que reforci la seva independència i l'altre, la regulació dels lobbies per reclamar-ne més control amb la creació d'un registre oficial de lobbistes. Just quan la justícia espanyola investiga, ja ho sabeu, els negocis privats de Zapatero durant la seva etapa d'expresident. Anem ara a Brussel·les. Bruno Forn Forte a Mires.
5: Tot i el pla anticorrupció engegat l'any passat per Pedro Sánchez, la Comissió

0: La Unió Europea troba que en aquests últims mesos s'han fet pocs progressos a l'hora de prevenir els conflictes d'interessos entre els alts càrrecs públics i el sector privat. També denuncia deixadesa pel que fa al control del patrimoni dels polítics. Segons Brussel·les, calen sancions més contundents per als que menteixin en les seves declaracions de béns. D'una banda, lamenta la lentitud de la justícia espanyola per resoldre investigacions per corrupció política, però d'una altra, la Comissió, amb majoria de membres del Partit Popular Europeu, també censura les crítiques contra els jutges espanyols llançades per ministres del PSOE i apressa Madrid perquè aprovi aviat el nou estatut del fiscal general per desvincular els anys del seu mandat dels anys que dura un govern. Brussel·les ho veu amb bons ulls, però ara mateix la reforma està pendent d'aprovació al Congrés.
1: Trescat Info. Trescat Info.
2: Ara són 2:15, parlem del conflicte al Pròxim Orient. Els Estats Units han atacat l'Iran per setena nit consecutiva, segons informa el Comandament Central Militar Nord-Americà. En l'última onada de bombardejos, aquest divendres, han destruït ponts, aeroports, estacions de trens a la República Islàmica, segons denuncia Teheran. Les imatges de destrucció de les infraestructures viàries han aixecat crítiques a les Nacions Unides. El secretari general, Antonio Guterres, ha condemnat els atacs sobre infraestructura civil a l'Iran a través d'un comunicat que ha llegit el seu portaveu. Such
3: attacks are unacceptable. Aquests atacs són inacceptables. El secretari general reitera la seva ferma convicció que no hi ha una solució militar al conflicte i demana que s'intensifiquin els esforços diplomàtics cap a una solució pacífica i duradora. Settlement.
2: En aquesta onada d'atacs nord-americans contra l'Iran han mort 8 persones, segons el balanç de les autoritats de la República Islàmica. L'Iran amenaça de passar, doncs, d'una actuació militar defensiva a una ofensiva total si aquests atacs als Estats Units continuen. La Guàrdia Revolucionària adverteix que la flota naval militar de Washington serà objectiu de futurs atacs. Aquest divendres l'Iran ha llançat projectils contra un vaixell de bandera tailandesa que intentava creuar l'estret sense el permís del país persa abans. Les forces armades iranianes han bombardejat una central elèctrica i una desalinitzadora a Kuwait i bases militars també nord-americanes a Qatar, Bahrein i Síria. I mentrestant, 8 persones han mort i una vintena han resultat ferides en un bombardeig israelià en un camp de refugiats al centre de Gaza. Les víctimes assistien al funeral d'un palestí assassinat hores abans a mans de l'exèrcit. I l'exèrcit, doncs, israelià, per la seva banda, ha assegurat que l'objectiu era una cèl·lula de la jihad islàmica, considerant un grup terrorista per Israel i els Estats Units. Tot i això, han reconegut que hi ha hagut víctimes civils i afirmen que estan revisant ara aquest atac. Al llarg d'aquest divendres, 13 gazians han perdut la vida en bombardejos israelians en diferents punts de l'enclavament. Tel Aviv ha intensificat els atacs a la franja en les últimes setmanes, malgrat l'acord d'alto el foc vigent des de l'octubre del 2025. Des d'aleshores, el Ministeri de Sanitat de Gaza, controlat per Hamas, calcula que han mort més de 1.100 persones. Mitja dotzena de soldats israelians han estat assassinats durant aquest mateix període. I a Mèxic, un terratrèmol de 7,4 graus ha sacsejat aquest divendres la costa sud d'aquest país sense causar danys ni víctimes. L'epicentre s'ha registrat a 135 quilòmetres de Ciudad Hidalgo, a l'estat de Chiapas, a una profunditat de 10 quilòmetres. El seu governador de Chiapas, Eduardo Ramírez, ha assegurat que no hi ha afectacions greus, però ha demanat molta precaució a la població.
4: No hay ningún problema, no hay afectaciones graves. En tema marítimo solamente se espera que se incrementen algunas playas hasta medio metro el nivel del agua por efecto del ese efecto tsunami por el sismo. Se invita a la población a que se aleje de las playas por lo pronto, pero no hay ningún problema.
2: Després del terratrèmol principal s'han registrat almenys 4 rèpliques. La més intensa ha estat de magnitud 5,8 amb epicentre a prop de Ciudad Hidalgo, però n'hi ha hagut 2 més. El terratrèmol també s'ha percebut en diversos països de la regió, com ara Guatemala i El Salvador. També s'ha activat una alerta per tsunami, però no s'ha registrat cap incidència en aquest sentit. A Barcelona, els 300 veïns desallotjats per l'esvoranc de l'L9 del metro no podran tornar a casa aquest divendres, com estava previst. Només s'ha autoritzat el retorn dilluns dels veïns de 2 dels 8 edificis afectats del carrer de Sant Gervasi de Cassoles. La setmana que ve es podria permetre el retorn a un altre bloc del mateix carrer. Ramon Ramírez és el director general d'Infraestructures de la Generalitat.
5: L'edifici número 54, té tots els paràmetres en bones condicions, però

0: per les raons que fossin, aquest edifici no es va poder instrumentar abans del pas de l'obra. Es va fer un cop va haver-hi l'incident i hem comprovat que el moviment és correcte, però necessitem una setmana més de comprovar que aquesta estabilitat és correcta.
1: La resta d'afectats, ara ho dèiem, hauran d'esperar uns dies més fins que es garanteixi que el terreny és estable. Un dels veïns evacuats, Pau Cabarroca, ha explicat al Catalunya Vespre de Catalunya Ràdio que no podran tornar a casa fins a principis d'agost.
2: No ens ha quedat clar, ens han dit que de moment una data prevista podria ser el 3 d'agost, el dilluns 3 d'agost, o almenys que abans d'aquella data ho veien complicat.
1: El govern activarà ajuts perquè els comerços puguin assumir despeses i compensacions per als veïns afectats. Domingo Fínez, que és propietari de la pizzeria on va sortir la cavitat, ha dit al Catalunya Vespre que han arribat a un acord amb la Generalitat per pagar tot el sou als seus treballadors.
3: Hemos conseguido que se pare el ERTE y porque por el ERTE se cobra un 30% menos, porque ellos no tienen culpa, yo tampoco, pero ellos menos todavía. Y automáticamente, a partir de ya, la Generalitat, pues yo le digo, hay tantos gastos, ellos nos darán el dinero y les pagaré yo y cobrarán el 100% de la nómina.
1: Malgrat això, alguns veïns s'estan organitzant per presentar una reclamació col·lectiva pels danys i prejudicis causats per aquest esvoranc. El Banc Santander i els sindicats han acordat un pla de prejubilacions a partir dels 55 anys que permetrà cobrar el 95% de la pensió. L'acord estarà vigent fins a final del 2028. Dels 34.000 empleats del banc a Espanya, que són els únics que es poden beneficiar de les prejubilacions, uns 5.000 compleixen les condicions acordades. L'últim expedient de regulació d'ocupació presentat pel Santander va ser l'any 2020, va rebre més sol·licituds per formar-ne part de les pactades inicialment i va suposar l'acomiadament de més de 3.500 treballadors. I abans de parlar de la situació meteorològica d'aquest cap de setmana, us expliquem que un estudi clínic internacional ha identificat una estratègia que podria frenar la progressió de l'Alzheimer en les fases inicials. Els resultats obren la porta a tractaments capaços de modificar el curs de la malaltia. L'assaig clínic, impulsat per la multinacional Biogen, amb la participació d'AC Alzheimer Center Barcelona, actua reduint la producció de la proteïna tau, que és una proteïna natural del cervell que ajuda les neurones a funcionar correctament, però que quan s'altera pot contribuir al desenvolupament de l'Alzheimer. S'administra cada 6 mesos amb una punció lumbar per arribar més directament al cervell. A més, es podria combinar amb els dos fàrmacs que ja existeixen i alenteixen un 30% aquesta malaltia. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio Xavi Morató, que és el director adjunt de l'ACE.
4: L'interessant d'aquesta nova via terapèutica és que es podrien combinar els dos tractaments. Cadascun aniria dirigit, no?, a aquesta diana, el lecanemab i donanemab a l'amiloide, i el diranersen a reduir l'acumulació de tau dins de les neurones.
1: Aquests dos altres fàrmacs fa un any i mig que estan aprovats a Europa, però de moment no han rebut l'autorització perquè es puguin administrar aquí a Catalunya. El govern espanyol i les comunitats ho van denegar ahir en considerar que el benefici clínic és limitat pel cost dels fàrmacs.
5: El temps.
1: Amant Néstor Gómez.
6: Aquest cap de setmana s'espera un temps molt estable, amb núvols baixos a primera hora del matí, tant de dissabte com també de diumenge, a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona. Fins i tot no descartaríem que avui arribés a caure alguna goteta, molt poca cosa, però el que hi haurà clarament són temperatures molt altes, unes temperatures nocturnes amb avís meteorològic de calor nocturna, tant al sector del Delta de l'Ebre com també a la Costa Brava. Temperatures tòrrides que no baixaran dels 25 graus. A les comarques de l'interior no baixaran dels 20 graus. Tot això amb un ampli domini del sol que només a la tarda, potser de manera molt puntual, deixarà caure alguna feble precipitació a l'àrea del Pirineu. Les temperatures aquest dissabte, les màximes, un pelet més baixes que les de divendres. Tot i així, no baixarem gaire, perquè les màximes més altes del dia rondaran entre els 35 a 38 graus a gran part de l'interior del país. I de cara a diumenge, una mica més de pols en suspensió, els núvols baixos a les Terres de l'Ebre i una miqueta més de calor. Màximes que s'acostaran però no arribaran a la xifra dels 40 graus. Serà la setmana que ve, entre dilluns i dimarts, quan tornarem a tocar la xifra dels 40 graus i serà cap a finals de setmana quan tornarem a recuperar els valors normals per a aquestes dates.
5: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
1: Ara passen 2 minuts de 3/4, la reconstrucció de l'emblemàtic pont del Petroli de Badalona entra en la fase decisiva. Des d'aquest divendres al matí, una plataforma flotant de grans dimensions ha quedat instal·lada davant de l'estructura. Serà la base des

0: d'on es faran els treballs per via marítima, una fase que és imprescindible per completar tota la rehabilitació. Toni Fortesa.
1: La pontona de 30 metres de llargada i 15 d'amplada servirà perquè els operaris puguin intervenir directament sobre el pont. El primer pas serà retirar les restes de l'estructura malmesa. Ho explica David Aguilar, enginyer de l'àrea d'espai públic de l'àrea metropolitana de Barcelona.
2: Un cop ancorada la plataforma al fons marí, ara la grua de 250 tones iniciarà els treballs d'enderroc dels elements que no es poden rehabilitar i que substituïm pels nous. Primer començarà pels pilons que queden dempeus de l'antiga plataforma i posteriorment treurà les bigues que no podem rehabilitar i que s'han d'enderrocar i traslladar a l'abocador corresponent.
1: El pont va quedar molt malmès després del temporal Glòria al gener del 2020. El procés de rehabilitació va començar fa mesos amb els treballs previs per terra i ara arrenca la intervenció per mar. La complexitat d'aquesta etapa és que dependrà de les condicions marítimes. La rehabilitació, amb un pressupost de més de 4 milions d'euros, incorporarà una nova plataforma final circular dissenyada per resistir millor els temporals. La previsió és que el pont del petroli pugui reobrir abans que s'acabi l'any.
0: TMB allargarà una hora el servei de metro aquest diumenge per la final del Mundial de Futbol. Per afavorir la mobilitat a la ciutat de Barcelona i el seu entorn, Transports Metropolitans ha comunicat que diumenge, de manera excepcional, tota la xarxa de metro funcionarà una hora més. Això vol dir que els trens circularan fins a la una de la matinada. L'endemà, dilluns 20 de juliol, la xarxa de metro reobrirà a l'hora habitual, que són les 5. Investigadors de la Universitat Rovira i Virgili han descobert dos esquelets sencers de rinoceront de fa 200.000 anys a la cova de les Teixoneres de Moià, al Moianès. Són els únics que s'han trobat fins ara en tota la península Ibèrica i dels pocs que s'han trobat arreu del món. Tarragona, Jordi Barranca.
3: En els 24 anys que fa que es fan excavacions en aquest jaciment, no s'havia trobat res semblant. La troballa que han fet experts a la URB i de l'Institut de Paleoecologia Humana i Evolució Social és única. Jordi Rosell, investigador principal del jaciment.
4: Allí hi havia un llac i de sobte apareixen dins d'aquest llac que estàvem excavant una acumulació d'ossos molt grans, entre els quals destaquen sobretot una sèrie de dos rinocerons, un adult i un subadult, gairebé adult, sencers, que no tenen precedents pràcticament enlloc del món.
3: Fins ara només es tenia constància de dues troballes semblants, una a Itàlia i una altra a Alemanya. Ara, però, encara queden preguntes per respondre.
4: No sabem què ha passat amb aquests rinocerons, no sabem com han arribat, sabem que han arribat amb carn, val? Que van morir dins de la cova, probablement. Estan els esquelets una mica moguts, no sabem si pels efectes de l'aigua, perquè estan a dins d'un petit llac, o per la pròpia descomposició dels cadàvers.
3: A banda, també s'han recuperat eines de gran valor, com una punta de llança feta amb os, també de fa 200.000 anys. Fins ara, les peces descobertes s'emmagatzemaven aquí a Tarragona, però ara l'Ajuntament de Moià ha cedit un espai per guardar-les.
0: El Festival de Sant Sebastià tornarà a ser el gran aparador del cinema català d'aquest any. D'entrada, hi haurà dues produccions catalanes en competició oficial i s'hi podran veure 10 títols més amb presència catalana destacada. Entre d'altres, les últimes pel·lícules d'Eduard Fernández, Oriol Pla, Meritxell Colell o Isaac i la Cuesta. Marc Garriga.
5: Una de les pel·lícules catalanes que optarà a la Concha d'Or és Sants, dirigida per Miquel Gurrea i rodada en català. Igual que en el seu anterior film, Suro, la protagonista és Victoria Luengo, que aquí estarà acompanyada d'Ariadna Gil. I l'altra és Cinco minutos más, del cineasta de Viladecans, Javier Ruiz Caldera, que firma una comèdia sobre un matrimoni en crisi que entra en un bucle temporal i que té un repartiment encapçalat per Javier Cámara, Berto Romero i Belén Cuesta. Però la presència catalana no acaba aquí. L'actor Eduard Fernández, protagonitza El mal padre, que també competirà en secció oficial, i la cineasta Elena Martín presentarà fora de competició la sèrie policíaca El Castillo. Dins l'apartat de projeccions especials s'ha anunciat l'estrena de la pel·lícula catalana Ruega por nosotras i la sèrie documental produïda per Juan Antonio Bayona, Más allá de la sociedad, que seria una continuació de la seva pel·lícula La societat de la neu. A més, Oriol Pla i Marina Salas protagonitzen Esta soledad, de Javier Giner, el primer llargmetratge del creador de la sèrie Yo adicto, i la secció Zabaltegui acollirà un documental sobre flamenc d'Isaac i la Cuesta, Jaleos, la pel·lícula de Meritxell Colell, Lejos de los árboles, i la producció d'Albert Serra, Le Gauche Rouge, del francès Bruno Dumont. El certamen començarà el 18 de setembre.
0: I els catalans Gemma Ruiz, Marta Carnicero, Carlos Zanón i Marc Colell són quatre dels 50 escriptors convidats a la Bienal Internacional del Llibre de São Paulo, al Brasil, que té Espanya com el país convidat d'honor. Sota el lema Confluències, entre el 4 i el 13 de setembre, el programa comissariat per l'escriptora Marta Sanz promourà les converses entre els dos països

0: amb la mirada posada en la diversitat i la pluralitat geogràfica i lingüística. Ho destaca Ernest Urtasun, un ministre de Cultura espanyol.
1: En la presència de nostra a les fires internacionals del llibre, portem autors en gallec, en euskera, en català, tindran una presència molt destacada, perquè evidentment, jo això com a ministre de Cultura sempre ho he defensat, la riquesa lingüística del nostre país és un dels nostres grans actius també a l'exterior, no?
0: El pavelló espanyol tindrà 500 metres quadrats, inspirat en els mosaics de l'artista brasiler Roberto Burle Marx. Es configura com un paisatge continu de peces que evoca la diversitat de la literatura espanyola contemporània i el seu diàleg amb el Brasil. A més de recitals i tallers, aquest programa oferirà 30 sessions al voltant de temàtiques com les identitats i les fronteres, el terror, l'ecologia, la literatura del jo, l'autoficció o també la memòria democràtica. Cada dia també es farà una vetllada poètica amb veus actuals de la poesia escrita en català, euskera, gallec i castellà. Aquesta fira de São Paulo és una de les principals trobades editorials del món i rep 700.000 visitants.
2: Esports.
0: Amb el David Ubach.
3: La final del Mundial de Futbol de diumenge entre Espanya i l'Argentina ja escalfa motors. De cara al partit pel títol a Nova Jersey, el davanter del Barça, Lamine Yamal, s'ha entrenat amb normalitat amb la resta de companys de la selecció espanyola i ha d'estar en plenes condicions per jugar a la final. Del decisiu enfrontament n'ha parlat als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio un altre blaugrana, Eric García. El polivalent jugador del Barça considera el duel entre espanyols i argentins com la final somiada i s'ha referit també als dos futbolistes que lideren les seves seleccions.
4: Bé, està clar que el Lamine, per les seves característiques, pel seu joc, pot ser algo semblant a lo que ha sigut el Messi. Òbviament, la carrera que fins ara té el Leo, no? Tot el que ha aconseguit, tota la gent que ha inspirat, és algo incomparable.
3: L'Espanya-Argentina de diumenge el transmetrem en una edició especial del Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio. Aquest dissabte jugarà la final de consolació entre França i Anglaterra a Miami. Mundial a banda, parlem del Barça ara en clau de mercat.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Nova negativa verbal de l'Atlètic de Madrid a tomb de l'oferta amb termini del club blaugrana per fitxar Julián Álvarez. Aquest divendres ha estat el director general de l'entitat matalassera, Miguel Ángel Gil, qui ha assegurat que rebutgen la proposta del Barça indefinidament i ha acusat Joan Laporta de fer teatre.
5: Permanentemente está actuando para los medios, para los aficionados, para su circo particular y no me ofende. Yo tengo una buena relación personal con él, hablé personalmente con él, le dije, claro, por favor, déjalo estar, no lo queremos vender y no lo vamos a vender. Deja de insistir, pero él mantiene esta situación porque en parte le gusta, es frívolo y le encanta.
3: Per cert que en el seu pas pel Tot Costa, Eric García ha beneït també els fitxatges de Gordon, ja oficial, i de Dayemi, que ho serà a partir de dilluns vinent.
4: Som rapidíssims, que ens ajudaran moltíssim, estic segur, i crec que estem fent les coses molt bé.
3: De fet, Dayemi ja ha estat aquest divendres a la ciutat esportiva Johan Cruyff per conèixer Hansi Flick, tot i que sense entrenar-se encara. De la infermeria blaugrana parlem de De Jong i del seu genoll dret. Hi ha hagut trobada entre el club i el migcampista neerlandès per determinar si el jugador segueix un pla conservador per recuperar-se de la seva lesió o bé si, en canvi, passa pel quiròfan. En la trobada, els representants del Barça han estat més proclius a l'operació. I encara del Barça, s'ha fet públic que l'equip de Hansi Flick disputarà un torneig triangular amistós a Udine, Itàlia, el 8 d'agost. Els blaugranes s'hi enfrontaran a l'Udinese local i al Nottingham Forest anglès. Pel que fa a l'Espanyol, aquest dissabte disputa el seu primer amistós de pretemporada. Serà contra l'Olot a l'estadi municipal de la capital de la Garrotxa. El davanter blanquiblau Roberto admet que estan impacients perquè comenci a rodar la pilota.
6: Tenemos ganas ya de jugar el primer partido. Hace ya tiempo que no jugábamos y queremos ir cogiendo ritmo, los nuevos también que vayan cogiendo el ritmo del equipo, de cómo jugamos.
3: A la segona divisió, el Girona ha comunicat la renovació de David López fins al 2027. El defensa de 36 anys havia esgotat contracte al juny.
7: Vestir un altre any la samarreta del Girona era molt important, ja no sol per un tema emocional de club. El descens va ser molt dur per tots i bé, em sentia en deute de tornar a ajudar en tot el que pogués l'equip.
3: David López va arribar el 2022 a Montilivi procedent de l'Espanyol. I al Sabadell, l'altre català a segona, ha anunciat el traspàs del migcampista Tito a l'Europa.
2: 3CAT Info.
3: Més futbol encara, perquè també ha estat un dia de moviments de mercat a la Lliga Femenina. El Badalona avui van anunciar el fitxatge d'Izarne Sarasola, defensa basca procedent del Nantes francès, que acaba de recuperar-se d'una greu lesió al genoll.
8: Volver a competir en la Liga F y disfrutar del fútbol que

0: Vengo de una lesió muy grave i dar-lo lo mejor.
1: D'altra banda, el Barça ha anunciat la cessió de la defensa Adriana Ranera al Deportivo de la Corunya. I afegim que el femení de l'Espanyol ha començat aquest divendres la pretemporada amb el primer entrenament. Dit això, obrim bloc poliesportiu ara parlant de bàsquet.
2: Trescat Info.
1: El Barça ha comunicat el seu cinquè fitxatge pel nou curs. Es tracta del base uruguaià de 22 anys, Agustín Ubal, que ha pagat la seva clàusula de sortida al Manresa. Ubal, precisament, es va formar al planter blaugrana.
3: Estuve fuera del club intentando reencontrarme como jugador, viviendo experiencias profesionales, que es lo que necesitaba para seguir creciendo como persona y como deportista. Así que bueno, nada, ahora creo que vengo un poco más hecho y preparado para el reto.
1: Relatiu al Barça encara, el Fenerbahçe turc ha anunciat el fitxatge de Will Clyburn per una temporada després que el club blaugrana fes efectiva la clàusula de tall sobre el nord-americà. I afegim que el Madrid ha fet oficial el fitxatge de Timothée Luwawu-Cabarrot fins al 2028. L'aler francès era pretès pel Barça per ocupar el lloc de Clyburn, precisament. Del bàsquet passem al ciclisme, ara. Moguda a 13a etapa al Tour de França, que ha depretat el triomf de Mauro Schmidt. El suís de l'equip Jayco ha estat el millor de la nombrosa escapada del dia, que ha arribat a superar la cinquantena d'integrants. Schmidt considera que tot els ha sortit rodat com a equip.
4: Ara mateix no m'ho puc creure. Ha estat un dia increïblement dur des del principi. Amb tot l'equip volíem ser-hi per guanyar en una escapada. Els nois també han treballat bé des del darrere per remuntar, de manera que jo només he hagut de seguir-los. Tot ha anat gairebé perfecte.
1: A l'escapada, que ha arribat amb 7 minuts i mig d'avantatge respecte del gran grup, també hi havia el britànic Tom Pidcock, del Pinarello, que s'ha col·locat quart a la general. Un dia més, l'esloveta Dave Pogacar de l'Emirates manté el mallot groc de líder. I a l'Open britànic de golf, el golfista de la Garriga David Puig ha quedat fora del tall, tancant la segona jornada al camp anglès Royal Birkdale de Southport amb 7 cops sobre el par del camp, per a un total de més 11.
2: Trescat Info. Trescat Info.

Són les 6. Catalunya va rebre l'any passat el 8,6% de tot el que el govern espanyol va invertir a les comunitats autònomes. És el percentatge més baix des del 2015. En total va rebre 1.321 milions d'euros, menys de la meitat que Madrid. Continua actiu i sense control l'incendi d'Orés a l'Aragó, que ja ha cremat gairebé 14.000 hectàrees i que ha obligat a evacuar un miler de persones. La variabilitat del vent dificulta les feines dels bombers, que se centren sobretot a assegurar la protecció del casc urbà dels municipis afectats. Aquí estem patint el pitjor inici d'estiu dels últims 15 anys pel que fa a incendis forestals. Les tres onades de calor gairebé consecutives han ressecat molt els boscos i han multiplicat el risc. Aquest dissabte, el nivell màxim per risc d'incendi és extrem a 27 poblacions i es mantenen tancats els accessos a tres espais naturals. La Guàrdia Civil conclou que l'exsecretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, i la seva família van obtenir beneficis irregulars de més de 300.000 euros entre els anys 2015 i 2024. Sospita que provenien de la suposada trama d'adjudicació irregular d'obra pública al voltant del Ministeri de Transports que encapçalava José Luis Ábalos. Junts i el govern espanyol mantenen el seu distanciament l'endemà de la sentència europea que avala l'amnistia. El ministre Òscar Puente ha animat Carles Puigdemont a tornar, plantar cara als tribunals espanyols i assumir el risc de ser detingut. El número 2 de Junts, Jordi Turull, ha qualificat de miserables i frívoles aquestes paraules del ministre. Brussel·les planteja que la indústria pugui emetre més diòxid de carboni del previst i durant més anys, a canvi d'augmentar les inversions verdes. La proposta arriba després de les pressions de les empreses europees per ser més competitives. I Andy Burnham és el nou líder del Partit Laborista Britànic i dilluns es convertirà en el primer ministre del Regne Unit. El nou premier promet descentralitzar el país, reindustrialitzar-lo i construir també habitatge social. Un diàleg entre grans àries de l'òpera francesa i italiana ha servit per arrencar el Festival de Peralada en una edició en què celebra 40 anys i que durarà fins al 9 d'agost.

0: També hi haurà espais per la dansa i muntatges de creació contemporània.
1: Esports. Lamine Yamal s'ha entrenat amb normalitat amb la resta de companys de la selecció espanyola i ha d'estar en plenes condicions per jugar a la final del Mundial de Futbol de diumenge entre Espanya i l'Argentina. Nova negativa verbal de l'Atlètic de Madrid al Barça per Julián Álvarez. El director general de l'entitat matalassera, Miguel Ángel Gil, ha assegurat que rebutgen la proposta del Barça indefinidament i ha acusat Joan Laporta de fer teatre. El Barça de bàsquet ha comunicat el seu cinquè fitxatge pel nou curs. Es tracta del base uruguaià de 22 anys, Agustín Ubal, que ha pagat la seva clàusula de sortida al Manresa.
0: I cap de setmana de calor intensa a totes les comarques de l'interior. No es tocaran els 40 graus, però es rondaran els 38 a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. Hi haurà calor nocturna a tot el litoral, sobretot a la Costa Brava i al Delta de l'Ebre. El temps serà assolellat amb núvols de tarda al Pirineu.
1: 3Cat Info.
0: Benvinguts, us acompanya Sara Riera. Catalunya torna a ser una de les comunitats autònomes on l'Estat destina menys recursos, tenint en compte la seva població i el seu pes en el PIB. L'any passat va rebre només el 8,6% de tota la inversió que el govern espanyol va fer a les comunitats autònomes. És el percentatge més baix des del 2015 amb Mariano Rajoy a la Moncloa i queda molt lluny del que va rebre la Comunitat de Madrid, més del 20% del total. Concretament, segons un informe del Ministeri d'Hisenda, del qual ha tingut accés a aquesta emissora, l'any passat l'Estat va invertir a Catalunya 1.321 milions d'euros, a Madrid més del doble, uns 3.200 milions. L'economista Guillem López Casasnovas destacava en una entrevista al Catalunya Migdia que és una tendència de fa temps.
2: Després del 23, ara el 25, continua sent doble Madrid. O sigui, no tan sols no s'escurça, sinó que el gap augmenta. Jo ja no tinc paraules per explicar el que està passant, perquè el que demostra en realitat és el poc interès que tenen en creure ser un estat territorialitzat.
0: En un comunicat, el Departament d'Economia assegura que negocien amb el govern espanyol perquè Catalunya rebi els nivells d'inversió en línia amb la seva aportació del PIB, que ronda el 19%. Junts, per la seva banda, diu que aquestes xifres escriuen una asfíxia econòmica premeditada per part de l'Estat, independentment de qui estigui a la Moncloa, i assegura que el president de la Generalitat, Salvador Illa, es resigna perquè no vol incomodar Pedro Sánchez.
1: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El foc d'Orés a la comarca aragonesa de les Cinco Villas continua descontrolat i, de fet, ja ha cremat gairebé 14.000 hectàrees en un perímetre de 60 quilòmetres. L'orografia de la zona i els constants canvis de direcció del vent compliquen les feines dels bombers, que aquestes últimes hores s'han centrat, sobretot, en protegir el casc urbà de les poblacions d'aquesta zona. Hi ha un miler de persones evacuades de 6 municipis, 5 de l'Aragó i un de Navarra. El foc té més d'un front obert i això afegeix complexitat i també preocupació a la situació. Roberto Bermúdez de Castro és el conseller d'Interior de l'Aragó.
3: El fuego tiene potencial de crecimiento por ciertas zonas. Si conoce la zona, lógicamente hay unos pinares muy importantes en el flanco derecho, más allá de la carretera, que esperemos que no llegasen. Si llegase, sería un desastre medioambiental. Tenemos también potencial de desarrollo por el norte. Es decir, es una zona muy compleja, que lo sabíamos desde el principio.
0: Sobre el terreny hi treballen 450 efectius dels bombers amb el reforç de gairebé 300 membres de la Unitat Militar d'Emergències. Alfonso González, director d'Extinció del Foc, destaca l'envergadura d'aquest incendi.
4: Potencialmente pues, puede ser muy peligroso para que el incendio pues, todavía se pueda extender mucho más y convertirse vamos, en uno de los más grandes de Aragón de los últimos años.
0: Hi ha diverses carreteres tallades i el govern de l'Aragó demana als ciutadans que aquest cap de setmana no es desplacin cap a la zona per evitar riscos i per facilitar la feina dels serveis d'emergències. Un altre foc que tampoc està controlat és el que va començar aquest dijous a Guadalajara. A Castella-La Manxa ha cremat més de 3.000 hectàrees i ha obligat a desallotjar 11 municipis. I aquí a casa nostra estem vivint el pitjor inici d'estiu dels últims 15 anys pel que fa a incendis forestals. Els agents rurals asseguren que les tres onades de calor que han afectat al país en aquestes últimes setmanes han ressecat molt els boscos i això ha disparat el risc. Antoni Mur és inspector en cap del cos d'agents rurals en declaracions a 3Cat Info.
5: Ha sigut una entrada a l'estiu molt dura. En quant a nombre d'incendis, és el pitjor inici de campanya d'estiu que hem tingut dels últims 15 anys. Hem de veure com es comporta a partir d'ara la meteorologia, la millora de les condicions, doncs és un bon indicador. I a veure, de cara a properes setmanes, si permet tenir una perspectiva millor.
0: Durant el tercer pic d'aquesta onada de calor, més de 220 municipis van estar en el nivell màxim per risc d'incendi i es van arribar a tancar els accessos a 8 espais naturals. Ara les condicions meteorològiques han canviat i per aquest cap de setmana el nivell extrem afectarà 27 poblacions i es restringirà l'accés a 3 parcs naturals, a la Ribera Salada, el Solsonès, la Baronia de Rialp, a la Noguera i el Montmell Marmellà, al Baix Penedès. Per aquest cap de setmana preocupa sobretot la simultaneïtat d'incendis que hi pugui haver a les comarques de Ponent, al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre, la Catalunya Central i el Vallès. Segons els bombers, aquest estiu s'han incrementat entre un 70 i un 80% els incendis a l'entorn natural respecte al mateix inici de campanya que vam tenir l'any passat. Ara és mig quart. Santos Cerdán i la seva família van obtenir més de 300.000 euros de beneficis irregulars entre el 2015 i el 2024. Això recull l'informe de 163 pàgines de la Guàrdia Civil, on s'afirma que els ingressos de l'exsecretari d'Organització del PSOE van arribar al màxim quan Ábalos era ministre de Transports. També apunten que Cerdán va disposar de diners en efectiu d'origen desconegut. Ens ho explica des de Madrid l'Àngels Lafuente.
6: Després d'investigar els comptes i el patrimoni de Santos Cerdán, la Guàrdia Civil conclou que entre els anys 2015 i 2024 ell i el seu entorn familiar van ingressar 324.000 euros de l'empresa Servinavar, la constructora que els investigadors vinculen amb Cerdán i amb el seu soci i amic Anxon Alonso. Luco sosté que tant Servinavar com Acciona s'haurien beneficiat d'adjudicacions públiques, especialment durant l'etapa de José Luis Ábalos al capdavant del Ministeri de Transports. De fet, els investigadors consideren que Cerdán era soci ocult de Servinavar, malgrat que l'exdirigent socialista sempre se n'ha desvinculat. Segons l'informe, Cerdán també va disposar d'ingressos en l'efectiu d'origen desconegut, concretament de 18.200 euros entre el 2014 i el 2017, coincidint novament amb l'etapa d'Ábalos com a ministre. També apunten que la dona de Cerdán va cobrar de la trama empresarial 1.300 euros al mes per treballar d'auxiliar administrativa, una feina que no va fer mai i per la qual es va acabar embutxacant 18.730 euros. Un dels exemples de la plena disposició que tenia el número 3 del PSOE dels fons de Servinavar és la negociació de la compra d'un pis a Madrid entre finals del 2021 i principis del 2022 per gairebé 1 milió d'euros, una operació que no va prosperar. Luco considera que l'informe sobre el patrimoni de Cerdán està incomplert i ha demanat al jutge autorització per investigar els comptes de 4 familiars directes de l'exdirigent socialista.
0: I la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, ha negat davant el jutge haver participat en maniobres per frenar procediments judicials que afectaven el govern espanyol o l'entorn de Pedro Sánchez. El diari Oponés ha fet públics alguns àudios de la seva declaració.
7: Yo no he hablado con la idea de investigaciones reservadas en mi vida. No tiene nada que ver. Si ustedes cogen la línea temporal, no encaja ni a martillazos y los hechos son los hechos, que son los que provocan esas informaciones reservadas.
0: Mercedes González ha declarat com a investigada durant gairebé 2 hores. Ha admès 2 de les 3 trobades que Luco li atribueix amb l'exmilitant del PSOE, Leire Díez, suposada líder de la trama, i la segona, diu, la va tallar en sec perquè Díez li va demanar que intercedís per un policia imputat en el cas Koldo. González també ha assegurat que no sabia que Díez venia de part de Santos Cerdán i ha arribat a dir que se sent una víctima de l'exsecretari d'Organització del PSOE. La directora de la Guàrdia Civil, recordem-ho, està imputada per suposats delictes de prevaricació i d'obstrucció a la justícia després que ho sol·licitessin la Fiscalia Anticorrupció i les acusacions populars liderades pel Partit Popular. L'aval a la llei d'amnistia per part de la justícia europea aquesta setmana no ha reconduït les relacions entre Junts i el govern de Pedro Sánchez. De fet, aquest divendres, la formació independentista i l'executiu espanyol encara s'han distanciat més. El detonant han estat unes declaracions del ministre de Transports, Òscar Puente, animant Carles Puigdemont a tornar aquest mateix divendres, encara que s'arrisqui a ser detingut. Ho ha dit a Ràdio Nacional d'Espanya.
8: Si yo fuera el señor Puigdemont, yo me plantaba hoy en España. Sin ninguna duda. Y creo que eso sería también, por su parte, un gesto de liderazgo político, porque creo que hay cosas que son insostenibles y creo que hay cosas a las que hay que plantar cara de una vez. Lo tiene a huevo. Pero yo me plantaba hoy en España y que me detenga.
0: Doncs bé, Puigdemont no ha respost a Puente per part de Junts. Ho ha fet el seu secretari general, Jordi Turull, que a través de la xarxa X ha qualificat les paraules del ministre de miserables i frívoles. Una estona abans, al matí de Catalunya Ràdio, Turull ja havia deixat clar que, encara que l'amnistia avanci, no es replantejaran el trencament amb el PSOE.
9: No, perquè a veure si encara els hem de donar les gràcies perquè es compleixi una cosa que es va acordar. El problema amb el PSOE són totes les que es van acordar i no s'han complert. La llei d'amnistia era per votar la investidura de Pedro Sánchez. La investidura. Nosaltres vam complir.
0: I en una conferència a Madrid, el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, ha reclamat a Junts que torni a la majoria que va investir Pedro Sánchez.
10: Nosotros apelamos a todas las fuerzas que participaron en la investidura para poder aprobar el modelo de financiación, para poder aprobar la liquidación de la deuda FLA, para intentar aprobar unos presupuestos españoles que sean útiles para la gente.
0: En una entrevista també al matí de Catalunya Ràdio, Junqueras ha revelat que va contactar amb Carles Puigdemont després d'aquesta sentència del TJUE, però no ha donat més detalls de la conversa. Mentrestant, el diputat de Junts, Lluís Puig, a l'exili des de fa ja prop de 9 anys a causa del procés independentista, considera que el Tribunal Suprem cometrà un delicte de prevaricació si no aplica l'amnistia, ara que la mesura té l'aval de la justícia europea. En una entrevista al programa L'Hemicicle d'aquesta emissora, Puig ha avançat que quan pugui tornar a Catalunya ocuparà el seu escó al Parlament fins que s'acabi la legislatura.
11: Per descomptat, vull entrar i tornar a ocupar el meu escó que vaig abandonar el 27 d'octubre a la nit. Per mi és la imatge de la restitució, de tornar a entrar amb la cara ben alta al saló de plens i seure en el lloc on correspon.
0: Puig reclama als tribunals espanyols que apliquin l'amnistia sense més excuses ni dilacions i creu que el seu retorn a Catalunya està una mica més a prop després d'aquesta resolució de dijous del Tribunal Europeu. La Comissió Europea, de la seva banda, ha explicat que respecta l'opinió favorable del Tribunal de Justícia sobre la llei d'amnistia. Fa un any, l'òrgan executiu comunitari, recordem, criticava la llei. Sentim què ha dit aquest divendres sobre la qüestió el comissari europeu de Justícia, Michael McGrath.
12: La comissió respecta sempre plenament i s'adhereix a les sentències del Tribunal de Justícia. Prenem bona nota de totes les sentències del Tribunal de Justícia, fins i tot la resolució sobre la legislació d'amnistia a Espanya. Examinarem aquestes i les altres decisions que va prendre ahir el Tribunal de Justícia.
13: El temps.
0: Hem arribat a un quart, ens ho explica Néstor Gómez.
14: Aquest cap de setmana s'espera un temps molt estable, amb núvols baixos a primera hora del matí, tant de dissabte com també de diumenge, a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona. Fins i tot no descartaríem que avui arribés a caure alguna goteta, molt poca cosa, però el que hi haurà clarament són temperatures molt altes, unes temperatures nocturnes amb avís meteorològic de calor nocturna, tant al sector del Delta de l'Ebre com també a la Costa Brava. Temperatures tòrrides que no baixaran dels 25 graus. A les comarques de l'interior no baixaran dels 20 graus. Tot això amb un ampli domini del sol que només a la tarda, potser de manera molt puntual, deixarà caure alguna feble precipitació a l'àrea del Pirineu. Les temperatures aquest dissabte, les màximes, un pelet més baixes que les de divendres. Tot i així, no baixarem gaire, perquè les màximes més altes del dia rondaran entre els 35 a 38 graus a gran part de l'interior del país. I de cara a diumenge, una mica més de pols en suspensió, els núvols baixos a les Terres de l'Ebre i una miqueta més de calor. Màximes que s'acostaran, però no arribaran, a la xifra dels 40 graus. Serà la setmana que ve, entre dilluns i dimarts, quan tornarem a tocar la xifra dels 40 graus i serà cap a finals de setmana quan tornarem a recuperar els valors normals per a aquestes dates.
0: Doncs bé, en aquest context climàtic, atenció, Brussel·les proposa que la indústria pugui emetre més diòxid de carboni del previst a canvi de fer inversions verdes. La Comissió Europea opta finalment per alleujar la pressió a les empreses europees davant les demandes de sectors com la siderúrgia o el ciment. El sistema actual obliga les plantes industrials, l'aviació i el sector marítim a comprar drets d'emissió a pagar per poder alliberar el diòxid de carboni a l'atmosfera. Però ara Europa vol relaxar aquestes condicions, és a dir, hi haurà més marge per contaminar i durant més anys, a canvi que s'inverteixi més en la descarbonització de la indústria i el transport. L'eurocomissari del Clima, Bobka Kuckstra, defensa que amb aquesta decisió no s'estan comprometent, però, als objectius climàtics.
15: La proposta d'avui estableix una trajectòria que està plenament en línia amb els objectius climàtics de la Unió Europea pel 2040. Això la fa realment ambiciosa. En segon lloc, estem adoptant un enfocament més amable amb les empreses i, si m'ho permeten, més intel·ligent. El nostre objectiu és impulsar les indústries que són al centre de l'economia europea.
0: A canvi, la proposta vol collar més el sector del transport aeri perquè a partir d'ara els vols de mitjana distància també hauran de comprar drets per poder emetre diòxid de carboni. Ara passen 2:15, obrim el focus. Andy Burnham ja és el nou líder del laborisme britànic, el pas previ per convertir-se dilluns en primer ministre del Regne Unit en substitució del també laborista Keir Starmer. Burnham promet un retorn a les essències del laborisme, descentralitzant el país, reindustrialitzant-lo i construint habitatge públic. Anem a Londres. Quim Olivares.
16: A la tercera ha estat la bona. Andy Burnham ja va intentar el 2010 i el 2015 assolir el cim del lideratge del laborisme i finalment ho ha aconseguit aquest divendres. Pel futur primer ministre, el Regne Unit va triar un camí equivocat a la dècada dels 80, amb Margaret Thatcher com a primera ministra, quan el poder polític es va centralitzar i l'econòmic es va concentrar en poques mans i es van privatitzar serveis essencials. Ara Burnham promet un nou camí seguint l'essència laborista.
17: És per això que aquest canvi d'avui és el moment de canvi més significatiu a la nostra política en 40 anys. Ens portarà a un país on la vida sigui més assequible.
16: També ha promès portar esperança i descentralitzar el poder per tots els racons del país.
17: Seré un líder per al nord, el sud, l'est i l'oest. Per Escòcia, Gal·les i per a Irlanda del Nord. Recuperarem el poder de Westminster i de Whitehall i el donarem al lloc on vosaltres viviu.
16: Burnham pretén posar les persones al centre de la presa de decisions, promoure les empreses i un procés de reindustrialització, a més de construir habitatge públic. Fins ara, però, no ha donat detalls d'on traurà el finançament per tirar-ho endavant.
0: I França i Alemanya reforcen la cooperació en defensa en un moment en què creix l'amenaça de Rússia. Des de Colònia, el president Emmanuel Macron i el canceller Friedrich Merz han anunciat que Alemanya participarà per primer cop en exercicis nuclears al costat de París. Berlín, Jordi Regàs.
18: La escenificació de la cimera per parlar de defensa no podia estar més preparada. Merz i Macron han arribat a la base aèria de Nürnberg en un helicòpter policial, els ministres de defensa en un avió militar. S'han fet la foto dins l'hangar al costat d'un caça francès Rafale que pot portar armament atòmic. Aquest és un dels acords importants que tots dos països avancin plegats en la dissuasió nuclear. Ho ha explicat tant Emmanuel Macron com Friedrich Merz.
19: Iniciem un nou camí en comú a la dissuasió. Formarem una nova unitat de direcció estratègica que treballarà en una doctrina comuna. Les tropes convencionals alemanyes aquest any participaran en unes maniobres nuclears de l'exèrcit francès.
20: Quin és l'objectiu? Doncs millorar la seguretat del continent europeu i crear més incertesa en els nostres adversaris i que això ens permeti adaptar-nos a la dissuasió nuclear i tenir altres vies i mitjans. Primer cal crear intimitat estratègica entre nosaltres, és a dir, explicar-nos alguns dels nostres secrets.
18: La cimera ha continuat al castell d'Augustusburg en un entorn més confortable. Aquí bona part del protagonisme se l'ha emportat la Xina, amb qui diuen s'ha de parlar seriosament. Cal que deixi de mantenir la divisa artificialment baixa i compensar el dèficit comercial. També s'ha proposat que el gegant asiàtic transfereixi tecnologia a Europa per crear llocs de treball també a la Unió Europea.
13: 3CAT Info.
0: Ens situem de nou a Catalunya. Llibertat amb càrrecs pel professor jubilat de Torroella de Montgrí, al Baix Empordà, denunciat per 14 alumnes per tocaments mentre feia classes particulars. L'home ha estat detingut aquest divendres per segona vegada perquè hi ha hagut noves denúncies. Anem a Girona, Laia Claret.
21: El jutjat de guàrdia de la Bisbal d'Empordà ha dictat llibertat amb càrrecs pel professor jubilat de 74 anys. Li manté la mesura cautelar de llibertat amb compareixença periòdica davant del jutge. Aquesta ha estat la segona compareixença de l'individu perquè hi ha hagut 8 noves denúncies contra ell. En total, 14. La primera es va interposar l'1 de juliol i al darrere van venir-ne 5 més, totes de joves que asseguren que el docent els feia tocaments quan estaven soles fent classes particulars a casa seva. L'home feia classes de matemàtiques i química a nois i noies d'entre 15 i 18 anys, a qui preparava pel batxillerat i per les proves d'accés a la universitat. Els Mossos no descarten que hi pugui haver més denúncies.
0: Els pares del nadó de 6 setmanes que va patir maltractaments no van reaccionar quan l'Hospital de Sant Pau de Barcelona va activar el protocol per les lesions que presentava. Ho ha assegurat ara davant del jutge la doctora que va atendre aquesta criatura. Segons ha explicat, quan van comunicar als pares que s'activava el protocol per maltractaments, van reaccionar de manera freda i passiva i també es van mostrar distants amb el nadó quan els professionals l'exploraven. A partir d'aquí, es va traslladar el nadó a l'Hospital Vall d'Hebron, que és el centre de referència en aquests casos a Barcelona. Altres professionals de Sant Pau també han declarat que, a banda de la lesió al fèmur, li van veure alguna lesió a l'anus i signes d'agressió sexual. Els metges asseguren que les lesions anals del nadó no eren fruit d'una sola acció.
13: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: Ha començat a parlar de l'Alt Empordà, un dels festivals clàssics de cada estiu, que, a més, aquest any celebra 40 anys. L'òpera i la dansa en tornen a ser protagonistes fins al 9 d'agost, sense oblidar diversos muntatges de creació contemporània. Anem a Peralada, Fèlix Martín.
1: El Festival de Peralada ja està en marxa en aquesta edició tan especial dels 40 anys. S'ha estrenat aquest divendres al vespre amb una vetllada d'òpera molt especial de primer nivell amb la soprano albanesa Hermonella Yau i el tenor francès Benjamin Bernheim, acompanyats al piano per Marcos Madrigal. Han anat alternant àries d'òpera del segle XIX d'autors italians com Verdi i Puccini i francesos com Massenet i Gounod, totes amb l'amor com a tret distintiu, amb una manera de fer diferent les unes a les altres.
2: Totalment, serà una cosa molt emocionant amb el repertori italià, que jo crec que és més pròxim a l'audiència espanyola. I, per descomptat, la delicadesa i el dramatisme dels repertoris francesos.
3: Realment, aquest programa el vam pensar conjuntament, tot just imaginant una celebració. És una mena d'explosió musical. Vam voler fer una cosa que ho tingui tot, delicat i alhora espectacular. Els millors duets i àries que podem cantar junts, que portin aquesta riquesa de matisos.
1: This amount of colors. El concert d'estrena del festival s'ha fet a l'Església del Carme de Peralada amb 150 espectadors que han aplaudit unes interpretacions plenes de complicitat entre els dos cantants. El Festival de Peralada es prolongarà fins al dia 9 d'agost.
0: Esports. Amb el David Ubach.
4: La final del Mundial de Futbol de diumenge entre Espanya i l'Argentina ja escalfa motors. De cara al partit pel títol, a Nova Jersey, el davanter del Barça, Lamine Yamal, s'ha entrenat amb normalitat amb la resta de companys de la selecció espanyola aquest divendres i ha d'estar en plenes condicions per jugar a la final. Del decisiu enfrontament n'ha parlat als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio un altre blaurana, Eric García. El polivalent jugador del Barça considera el duel entre espanyols i argentins com la final somiada i s'ha referit també als dos futbolistes que lideren les seves seleccions.
5: Bé, està clar que el Lamine, per les seves característiques, pel seu joc, pot ser algo semblant a el que ha sigut el Messi. Òbviament, la carrera que fins ara té el Leo, no? Tot el que ha aconseguit, tota la gent que ha inspirat, és algo incomparable.
4: De la final, aquest divendres també s'ha sabut que el descans durarà finalment 17 minuts i que es premiarà els vencedors amb un anell de campions, a més del tradicional trofeu. L'Espanya-Argentina de diumenge el transmetrem en una edició especial del Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio. Aquest dissabte jugarà la final de consolació entre França i Anglaterra a Miami. Tots dos tècnics, Didier Deschamps i Thomas Tuchel, admeten que és un partit sobrer, però que el competiran.
6: És normal, molta gent està decebuda, però s'ha de jugar un altre partit. Quan portes la samarreta de França, tant se val el partit. Ho has de donar tot, i així ho farem el dissabte, perquè és l'últim partit de la competició.
7: Cap jugador, tampoc els francesos, vol jugar aquest partit. Volen jugar la final, i ho hem donat tot per arribar a la final. Però el jugarem, professionalment, esclar.
4: Mundial a banda, parlem del Barça ara en clau de mercat.
0: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
4: Nova negativa verbal de l'Atlètic de Madrid a tomb de l'oferta amb termini del club blaugrana per fitxar Julián Álvarez. Aquest divendres ha estat el director general de l'entitat matalassera, Miguel Ángel Gil, qui ha assegurat que rebutgen la proposta del Barça indefinidament i ha acusat Joan Laporta de fer teatre.
8: Permanentemente está actuando para los medios, para los aficionados, para su circo particular y no me ofende. Yo tengo una buena relación personal con él, hablé personalmente con él, le dije, claro, por favor, déjalo estar, no lo queremos vender y no lo vamos a vender. Deja de insistir, pero él mantiene esta situación porque en parte le gusta, es frívolo y le encanta.
4: Per cert que en el seu pas pel Tot Costa, Eric García ha beneït també els fitxatges de Gordon, ja oficial, i de Dejemi, que ho serà a partir de dilluns vinent.
5: Som rapidíssims, que ens ajudaran moltíssim, estic segur, i crec que estem fent les coses molt bé.
4: De fet, ADM ja ha estat aquest divendres a la ciutat esportiva Johan Cruyff per conèixer Hansi Flick, tot i que sense entrenar-se encara. De la infermeria blaugrana parlem de De Jong i del seu genoll dret. Hi ha hagut trobada entre el club i el migcampista neerlandès per determinar si el jugador segueix un pla conservador per recuperar-se de la seva lesió o bé si, en canvi, passa pel quiròfan. En la trobada, els representants del Barça han estat més proclius a l'operació. I encara del Barça, s'ha fet públic que l'equip de Hansi Flick disputarà un torneig triangular amistós a Udine, a Itàlia, el 8 d'agost. Els blaugranes s'hi enfrontaran a l'Udinese local i al Nottingham Forest anglès. Més futbol per explicar que l'Espanyol aquest dissabte es disputa el seu primer amistós de la pretemporada. Serà contra l'Olot a l'estadi municipal.

0: pensa, de 36 anys, havia esgotat contracte al juny.
1: Vestir un altre any la samarreta del Girona era molt important, ja no sol per un tema emocional de club. El descens va ser molt dur per tots i bé, em sentia en deute de tornar a ajudar en tot el que pogués l'equip.
0: David López va arribar el 2022 a Montilivi procedent de l'Espanyol.
2: 3CAT Info.
0: També ha estat ja de moviments de mercat a la Lliga Femenina. El Badalona Women ha anunciat el fitxatge d'Izarne Sarasola, defensa basca procedent del Nantes francès. D'altra banda, el Barça ha anunciat la cessió de la defensa Adriana Renera al Deportivo de la Corunya. I afegim que el femení de l'Espanyol ha començat aquest divendres la pretemporada amb el primer entrenament. Obrim ara bloc poliesportiu parlant de bàsquet.
2: L'actualitat esportiva a fons.
0: El Barça ha comunicat el seu cinquè fitxatge pel nou curs. Es tracta del base uruguaià de 22 anys, Agustín Ubal, que ha pagat la seva clàusula de sortida al Manresa. Ubal, precisament, es va formar el planter blaugrana.
3: Estuve fuera del club intentando reencontrarme como jugador, viviendo experiencias profesionales, que es lo que necesitaba para seguir creciendo como persona y como deportista. Así que bueno, nada, ahora creo que vengo un poco más hecho y preparado para el reto.
0: I el Tour de França ha mogut a 13a etapa, que ha deparat el triomf de Mauro Schmidt. El suís de l'equip Jayco ha estat el millor de la nombrosa escapada del dia en què també hi havia el britànic Tom Pidcock, que ha escalat al quart lloc de la classificació general liderada un dia més per l'eslové de l'Emirates Tadej Pogačar.
2: 3CAT Info. Són 2:15 de 7.

0: Ara són 2:15, us estem explicant que Catalunya va rebre l'any passat el 8,6% de tot el que el govern espanyol va invertir a les comunitats autònomes. És el percentatge més baix des del 2015. En total va rebre 1.321 milions d'euros, que és menys de la meitat que Madrid. La Guàrdia Civil conclou que l'exsecretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, i la seva família van obtenir beneficis irregulars de més de 300.000 euros entre els anys 2015 i 2024. Sospita que provenien de la suposada trama d'adjudicació irregular d'obra pública al voltant del Ministeri de Transports que encapçalava José Luis Ábalos. A partir d'ara també us explicarem que l'aeroport de Barcelona remodelarà la Terminal 2. Ampliaran els controls de seguretat, es farà una nova porta d'entrada i es reobrirà també el mòdul A. A l'exterior hi haurà més il·luminació, es reobriran els pàrquings i es reorganitzarà l'accés. L'emblemàtic mural de Joan Miró es traslladarà a la Terminal 1. Només els veïns de 2 dels 8 edificis desallotjats per l'esvoranc del Putxet podran tornar dilluns a casa seva. Per la majoria d'afectats, el retorn podria trigar encara setmanes. En parlarem d'aquí una mica, també. I dues pel·lícules catalanes que optaran a la Conxa d'Or del Festival de Sant Sebastià a Sants, de Miquel Gurrea, rodada en català, i Cinco Minutos Más, de Javier Ruiz Caldera. A més, hi haurà una desena de títols més amb presència catalana destacada. Ara el repassem.
1: Esports.
2: Lamine Yamal s'ha entrenat amb normalitat amb la resta de companys de la selecció espanyola i ha d'estar en plenes condicions per jugar a la final del Mundial de Futbol de diumenge entre Espanya i l'Argentina.
0: I aquest cap de setmana serà de calor intensa a totes les comarques de l'interior. No es tocaran els 40 graus, però es rondaran els 38 a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. Hi haurà calor nocturna a tot el litoral, sobretot a la Costa Brava i al Delta de l'Ebre. El temps serà assolellat amb núvols de tarda al Pirineu. Doncs vinga, som-hi. Catalunya torna a ser una de les comunitats autònomes on l'Estat destina menys recursos, tenint en compte l'aportació que fa amb la seva població i amb el pes també del seu PIB. L'any passat va rebre només el 8,6% de tota la inversió que el govern espanyol va fer a les comunitats autònomes. És el percentatge més baix des del 2015 amb Mariano Rajoy a la Moncloa i queda molt lluny del que va rebre, per exemple, la Comunitat de Madrid, que va ser més del 20% del total. Concretament, segons un informe del Ministeri d'Hisenda, al qual ha tingut accés a aquesta emissora, l'any passat l'Estat va invertir a Catalunya 1.321 milions d'euros. A Madrid va ser més del doble, uns 3.200 milions. L'economista Guillem López Casasnovas destacava en una entrevista al Catalunya Migdia que és una tendència de fa temps.
3: Després del 23, ara el 25, continua sent doble Madrid. O sigui, no tan sols no s'escurça, sinó que el gap augmenta. Jo ja no tinc paraules per explicar

0: el que està passant, perquè el que demostra en realitat és el poc interès que tenen en creure-se un estat territorialitzat.
1: En un comunicat, el Departament d'Economia de la Generalitat assegura que negocien amb el govern espanyol perquè Catalunya rebi els nivells d'inversió en línia amb la seva aportació del PIB, que ronda el 19%. Junts, per la seva banda, diu que aquestes xifres descriuen una asfíxia econòmica premeditada per part de l'Estat, independentment de qui estigui a la Moncloa, i assegura que el president de la Generalitat, Salvador Illa, es resigna perquè no vol incomodar Pedro Sánchez.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Us ho avançàvem ara fa uns minuts. L'aeroport de Barcelona remodelarà la Terminal 2. Es tracta d'una actuació de la mateixa importància que la que es va fer amb motiu dels Jocs Olímpics, segons la directora de l'aeroport, Eva Valenzuela. Suposarà una inversió de més de 153 milions d'euros i les obres haurien d'estar enllestides el 2031. S'ampliaran els controls de seguretat, es farà una nova porta d'entrada i també reobrirà el mòdul A.
3: La facturació de la T2A està tancada des de que se va obrir la Terminal 1. El que farem és reobrir tota la terminal, bueno, refarem tota la facturació de la terminal T2A i la reobrirem. Això donarà resposta en quant a qualitat, però també en quant a capacitat de facturació.
1: També s'actuarà a l'exterior, hi haurà més il·luminació, es reobriran els pàrquings, es reorganitzarà l'accés per fer una autèntica porta d'entrada a Barcelona amb un gran eix vegetal continu. Això diuen. L'emblemàtic mural de Joan Miró es traslladarà a la terminal 1, però els tècnics estan estudiant la manera més segura de fer-ho i no hi ha data, de fet, per retirar-lo. L'actuació no incrementarà la capacitat de la T2 perquè no es modificarà la xarxa de pistes ni s'afegiran tampoc portes d'embarcament. Ara la T2 s'aglutina al 35% del volum total de l'aeroport de Barcelona, que són uns 20 milions de passatgers anuals. Obrim ara la plana política judicial. Santos Cerdán i la seva família van obtenir més de 300.000 euros de beneficis irregulars entre el 2015 i el 2024. Això recull un informe de la Guàrdia Civil on s'afirma que els ingressos de l'exsecretari d'Organització del PSOE van arribar al màxim quan Ábalos era ministre de Transports. També apunten que Cerdán va disposar de diners en efectiu d'origen desconegut. Madrid, Àngels Lafuente.
4: Després d'investigar els comptes i el patrimoni de Santos Cerdán, la Guàrdia Civil conclou que entre els anys 2015 i 2024, ell i el seu entorn familiar van ingressar 324.000 euros de l'empresa Servinavar, la constructora que els investigadors vinculen amb Cerdán i amb el seu soci i amic Anxon Alonso. Luco sosté que tant Servinavar com Acciona s'haurien beneficiat d'adjudicacions públiques, especialment durant l'etapa de José Luis Ábalos al capdavant del Ministeri de Transports. De fet, els investigadors consideren que Cerdán era soci ocult de Servinavar, malgrat que l'exdirigent socialista sempre s'ha n'ha desvinculat. Segons l'informe, Cerdán també va disposar d'ingressos en l'efectiu d'origen desconegut, concretament de 18.200 euros entre el 2014 i el 2017, coincidint novament amb l'etapa d'Ábalos com a ministre. També apunten que la dona de Cerdán va cobrar de la trama empresarial 1.300 euros al mes per treballar d'auxiliar administrativa, una feina que no va fer mai i per la qual es va acabar embutxacant 18.730 euros. Un dels exemples de la plena disposició que tenia el número 3 del PSOE dels fons de Servinavar és la negociació de la compra d'un pis a Madrid entre finals del 2021 i principis del 2022 per gairebé 1 milió d'euros, una operació que no va prosperar. Luco considera que l'informe sobre el patrimoni de Cerdán està incomplert i ha demanat al jutge autorització per investigar els comptes de 4 familiars directes de l'exdirigent socialista.
1: Doncs bé, amb aquest panorama, la Comissió Europea reclama a l'Estat espanyol més mesures per lluitar contra la corrupció i, de fet, posa la banya en dos temes que esquitxen el PSOE i el govern de Pedro Sánchez. El primer, la figura del fiscal general per demanar que reforci la seva independència i l'altre, la regulació dels lobbies per reclamar-ne més control amb la creació d'un registre oficial de lobbistes. Just quan la justícia espanyola investiga, ja ho sabeu, els negocis privats de Zapatero durant la seva etapa d'expresident. Anem ara a Brussel·les. Bruno Fortea Mires.
5: Tot i el pla anticorrupció engegat l'any passat per Pedro Sánchez, la Comissió Europea troba que en aquests últims mesos s'han fet pocs progressos a l'hora de prevenir els conflictes d'interessos entre els alts càrrecs públics i el sector privat. També denuncia deixadesa pel que fa al control del patrimoni dels polítics. Segons Brussel·les, calen sancions més contundents per als que menteixin en les seves declaracions de béns. D'una banda, lamenta la lentitud de la justícia espanyola per resoldre investigacions per corrupció política, però d'una altra, la comissió, amb majoria de membres del Partit Popular Europeu, també censura les crítiques contra els jutges espanyols llançades per

0: ministres del PSOE i apressa Madrid perquè aprovi aviat el nou estatut del fiscal general per desvincular els anys del seu mandat dels anys que dura un govern. Brussel·les ho veu amb bons ulls, però ara mateix la reforma està pendent d'aprovació al Congrés.
1: Trescat Info. Trescat Info.
2: Ara són 2:15, parlem del conflicte al Pròxim Orient. Els Estats Units han atacat l'Iran per setena nit consecutiva, segons informa el Comandament Central Militar Nord-Americà. En l'última onada de bombardejos, aquest divendres, han destruït ponts, aeroports, estacions de trens a la República Islàmica, segons denuncia Teheran. Les imatges de destrucció de les infraestructures viàries han aixecat crítiques a les Nacions Unides. El secretari general, Antonio Guterres, ha condemnat els atacs sobre infraestructura civil a l'Iran a través d'un comunicat que ha llegit el seu portaveu.
3: Aquests atacs són inacceptables. El secretari general reitera la seva ferma convicció que no hi ha una solució militar al conflicte i demana que s'intensifiquin els esforços diplomàtics cap a una solució pacífica i duradora.
2: En aquesta onada d'atacs nord-americans contra l'Iran han mort 8 persones, segons el balanç de les autoritats de la República Islàmica. L'Iran amenaça de passar, doncs, d'una actuació militar defensiva a una ofensiva total si aquests atacs als Estats Units continuen. La Guàrdia Revolucionària adverteix que la flota naval militar de Washington serà objectiu de futurs atacs. Aquest divendres l'Iran ha llançat projectils contra un vaixell de bandera tailandesa que intentava creuar l'estret sense el permís del país persa abans. Les forces armades iranianes han bombardejat una central elèctrica i una desalinitzadora a Kuwait i bases militars també nord-americanes a Qatar, Bahrein i Síria. I mentrestant, 8 persones han mort i una vintena han resultat ferides en un bombardeig israelià en un camp de refugiats al centre de Gaza. Les víctimes assistien al funeral d'un palestí assassinat hores abans a mans de l'exèrcit. I l'exèrcit, doncs, israelià, per la seva banda, ha assegurat que l'objectiu era una cèl·lula de la jihad islàmica, considerant un grup terrorista per Israel i els Estats Units. Tot i això, han reconegut que hi ha hagut víctimes civils i afirmen que estan revisant ara aquest atac. Al llarg d'aquest divendres, 13 gazians han perdut la vida en bombardejos israelians en diferents punts de l'enclavament. Tel Aviv ha intensificat els atacs a la franja en les últimes setmanes, malgrat l'acord d'alto el foc vigent des de l'octubre del 2025. Des d'aleshores, el Ministeri de Sanitat de Gaza, controlat per Hamas, calcula que han mort més de 1.100 persones. Mitja dotzena de soldats israelians han estat assassinats durant aquest mateix període. I a Mèxic, un terratrèmol de 7,4 graus ha sacsejat aquest divendres la costa sud d'aquest país sense causar danys ni víctimes. L'epicentre s'ha registrat a 135 quilòmetres de Ciudad Hidalgo, a l'estat de Chiapas, a una profunditat de 10 quilòmetres. El seu governador de Chiapas, Eduardo Ramírez, ha assegurat que no hi ha afectacions greus, però ha demanat molta precaució a la població.
4: No hay ningún problema, no hay afectaciones graves. En tema marítimo solamente se espera que se incrementen algunas playas hasta medio metro el nivel del agua por efecto del ese efecto tsunami por el sismo. Se invita a la población a que se aleje de las playas por lo pronto, pero no hay ningún problema.
2: Després del terratrèmol principal s'han registrat almenys 4 rèpliques. La més intensa ha estat de magnitud 5,8 amb epicentre a prop de Ciudad Hidalgo, però n'hi ha hagut 2 més. El terratrèmol també s'ha percebut en diversos països de la regió, com ara Guatemala i El Salvador. També s'ha activat una alerta per tsunami, però no s'ha registrat cap incidència en aquest sentit. A Barcelona, els 300 veïns desallotjats per l'esvoranc de l'L9 del metro no podran tornar a casa aquest divendres, com estava previst. Només s'ha autoritzat el retorn dilluns dels veïns de 2 dels 8 edificis afectats del carrer de Sant Gervasi de Cassoles. La setmana que ve es podria permetre el retorn a un altre bloc del mateix carrer. Ramon Ramírez és el director general d'Infraestructures de la Generalitat.
5: L'edifici número 54 té tots els paràmetres en bones condicions, però per les raons que fossin, aquest edifici no es va poder instrumentar abans del pas de l'obra. Es va fer un cop va haver-hi l'incident, i hem comprovat que el moviment és correcte, però necessitem una setmana més de comprovar que aquesta estabilitat és correcta.
2: La resta d'afectats, ara ho dèiem, hauran d'esperar uns dies més fins que es garanteixi que el terreny és estable. Un dels veïns evacuats, Pau Cabarroca, ha explicat al Catalunya Vespre de Catalunya Ràdio que no podran tornar a casa fins a principis d'agost.
6: No ens ha quedat clar, ens han dit que de moment una data prevista podria ser el 3 d'agost, el dilluns 3 d'agost, o almenys que abans d'aquella data

0: ja ho veien complicat.
1: El govern activarà ajuts perquè els comerços puguin assumir despeses i compensacions per als veïns afectats. Domingo Fínez, que és propietari de la pizzeria on va sortir la cavitat, ha dit al Catalunya Vespre que han arribat a un acord amb la Generalitat per pagar tot el sou als seus treballadors.
2: Hemos conseguido que se pare el ERTE, y porque por el ERTE se cobra un 30% menos, porque ellos no tienen culpa, yo tampoco, pero ellos menos todavía. Y automáticamente, a partir de ya, la Generalitat, pues yo le digo, hay tantos gastos, ellos nos darán el dinero y les pagaré yo y cobrarán el 100% de la nómina.
1: Malgrat això, alguns veïns s'estan organitzant per presentar una reclamació col·lectiva pels danys i prejudicis causats per aquest esvoranc. El Banc Santander i els sindicats han acordat un pla de prejubilacions a partir dels 55 anys que permetrà cobrar el 95% de la pensió. L'acord estarà vigent fins a final del 2028. Dels 34.000 empleats del banc a Espanya, que són els únics que es poden beneficiar de les prejubilacions, uns 5.000 compleixen les condicions acordades. L'últim expedient de regulació d'ocupació presentat pel Santander va ser l'any 2020, va rebre més sol·licituds per formar-ne part de les pactades inicialment i va suposar l'acomiadament de més de 3.500 treballadors. I abans de parlar de la situació meteorològica d'aquest cap de setmana, us expliquem que un estudi clínic internacional ha identificat una estratègia que podria frenar la progressió de l'Alzheimer en les fases inicials. Els resultats obren la porta a tractaments capaços de modificar el curs de la malaltia. L'assaig clínic impulsat per la multinacional Biogen, amb la participació d'AC Alzheimer Center Barcelona, actua reduint la producció de la proteïna tau, que és una proteïna natural del cervell que ajuda les neurones a funcionar correctament, però que quan s'altera pot contribuir al desenvolupament de l'Alzheimer. S'administra cada 6 mesos amb una punció lumbar per arribar més directament al cervell. A més, es podria combinar amb els dos fàrmacs que ja existeixen i alenteixen un 30% aquesta malaltia. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio Xavi Morató, que és el director adjunt de l'ACE.
3: L'interessant d'aquesta nova via terapèutica és que es podrien combinar els dos tractaments. Cadascun aniria dirigit, no?, a aquesta diana, el lecanemab i donanemab a l'amiloide, i el diranersen a reduir l'acumulació de tau dins de les neurones.
1: Aquests dos altres fàrmacs fa un any i mig que estan aprovats a Europa, però de moment no han rebut l'autorització perquè es puguin administrar aquí a Catalunya. El govern espanyol i les comunitats ho van denegar ahir en considerar que el benefici clínic és limitat pel cost dels fàrmacs.
4: El temps.
1: Amb en Néstor Gómez.
5: Aquest cap de setmana s'espera un temps molt estable, amb núvols baixos a primera hora del matí, tant de dissabte com també de diumenge, a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona. Fins i tot no descartaríem que avui arribés a caure alguna goteta, molt poca cosa, però el que hi haurà clarament són temperatures molt altes, unes temperatures nocturnes amb avís meteorològic de calor nocturna, tant al sector del Delta de l'Ebre com també a la Costa Brava. Temperatures tòrrides que no baixaran dels 25 graus. A les comarques de l'interior no baixaran dels 20 graus. Tot això amb un ampli domini del sol que només a la tarda, potser de manera molt puntual, deixarà caure alguna feble precipitació a l'àrea del Pirineu. Les temperatures aquest dissabte, les màximes, un pelet més baixes que les de divendres. Tot i així, no baixarem gaire, perquè les màximes més altes del dia rondaran entre els 35 a 38 graus a gran part de l'interior del país. I de cara a diumenge, una mica més de pols en suspensió, els núvols baixos a les Terres de l'Ebre i una miqueta més de calor. Màximes que s'acostaran però no arribaran a la xifra dels 40 graus. Serà la setmana que ve, entre dilluns i dimarts, quan tornarem a tocar la xifra dels 40 graus i serà cap a finals de setmana quan tornarem a recuperar els valors normals per aquestes dates.
4: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
1: Ara passen 2 minuts de 3/4, la reconstrucció de l'emblemàtic pont del Petroli de Badalona entra en la fase decisiva. Des d'aquest divendres al matí, una plataforma flotant de grans dimensions ha quedat instal·lada davant de l'estructura. Serà la base des d'on es faran els treballs per via marítima, una fase que és imprescindible per completar tota la rehabilitació. Toni Fortesa.
6: La pontona de 30 metres de llargada i 15 d'amplada servirà perquè els operaris puguin intervenir directament sobre el pont. El primer pas serà retirar les restes de l'estructura malmesa. Ho explica David Aguilar, enginyer de l'àrea d'espai públic de l'àrea metropolitana de Barcelona.
0: Un cop ancorada la plataforma al fons marí, ara la grua 250 tones iniciarà els treballs d'enderroc dels elements que no es poden rehabilitar i que substituïm pels nous. Primer començarà pels pilons que queden

0: dempeus de l'antiga plataforma i posteriorment traurà les bigues que no podem rehabilitar i que s'han d'enderrocar i traslladar a l'abocador corresponent.
1: El pont va quedar molt malmès després del temporal Glòria al gener del 2020. El procés de rehabilitació va començar fa mesos amb els treballs previs per terra i ara arrenca la intervenció per mar. La complexitat d'aquesta etapa és que dependrà de les condicions marítimes. La rehabilitació, amb un pressupost de més de 4 milions d'euros, incorporarà una nova plataforma final circular dissenyada per resistir millor els temporals. La previsió és que el pont del petroli pugui reobrir abans que s'acabi l'any.
2: TMB allargarà una hora el servei de metro aquest diumenge per la final del Mundial de Futbol. Per afavorir la mobilitat a la ciutat de Barcelona i al seu entorn, Transports Metropolitans s'ha comunicat que diumenge, de manera excepcional, tota la xarxa de metro funcionarà una hora més. Això vol dir que els trens circularan fins a la una de la matinada. L'endemà, dilluns 20 de juliol, la xarxa de metro reobrirà a l'hora habitual, que són les 5. Investigadors de la Universitat Rovira i Virgili han descobert dos esquelets sencers de rinoceront de fa 200.000 anys a la cova de les Teixoneres de Moià, al Moianès. Són els únics que s'han trobat fins ara en tota la península Ibèrica i dels pocs que s'han trobat arreu del món. Tarragona, Jordi Barranca.
3: En els 24 anys que fa que es fan excavacions en aquest jaciment, no s'havia trobat res semblant. La troballa que han fet experts a la URB i de l'Institut de Paleoecologia Humana i Evolució Social és única. Jordi Rosell, investigador principal del jaciment.
4: Allí hi havia un llac i de sobte apareixen dins d'aquest llac que estàvem excavant una acumulació d'ossos molt grans, entre els quals destaquen sobretot una sèrie de rinocerons, un adult i un subadult gairebé adult, sencers, que no tenen precedents pràcticament enlloc del món.
3: Fins ara només es tenia constància de dues troballes semblants, una a Itàlia i una altra a Alemanya. Ara, però, encara queden preguntes per respondre.
4: No sabem què ha passat amb aquests rinocerons, no sabem com han arribat, sabem que han arribat amb carn, val? Que van morir dins de la cova, probablement. Estan els esquelets una mica moguts, no sabem si pels efectes de l'aigua, perquè estan a dins d'un petit llac, o per la pròpia descomposició dels cadàvers.
3: A banda, també s'han recuperat eines de gran valor, com una punta de llança feta amb os, també de fa 200.000 anys. Fins ara, les peces descobertes s'emmagatzemaven aquí a Tarragona, però ara l'Ajuntament de Moià ha cedit un espai per guardar-les.
2: El Festival de Sant Sebastià tornarà a ser el gran aparador del cinema català d'aquest any. D'entrada, hi haurà dues produccions catalanes en competició oficial i s'hi podran veure 10 títols més amb presència catalana destacada. Entre d'altres, les últimes pel·lícules d'Eduard Fernández, Oriol Pla, Meritxell Colell o Isaac i la Cuesta. Marc Garriga.
5: Una de les pel·lícules catalanes que optarà a la Conxa d'Or és Sants, dirigida per Miquel Gurrea i rodada en català. Igual que en el seu anterior film, Suro, la protagonista és Victoria Luengo, que aquí estarà acompanyada d'Ariadna Gil. I l'altra és Cinco minutos más, del cineasta de Viladecans, Javier Ruiz Caldera, que firma una comèdia sobre un matrimoni en crisi que entra en un bucle temporal i que té un repartiment encapçalat per Javier Cámara, Berto Romero i Belén Cuesta. Però la presència catalana no acaba aquí. L'actor Eduard Fernández protagonitza El mal padre, que també competirà en secció oficial, i la cineasta Elena Martín presentarà fora de competició la sèrie policíaca El Castillo. Dins l'apartat de projeccions especials s'ha anunciat l'estrena de la pel·lícula catalana Ruega por nosotras i la sèrie documental produïda per Juan Antonio Bayona Más allá de la sociedad, que seria una continuació de la seva pel·lícula La societat de la neu. A més, Oriol Pla i Marina Salas protagonitzen Esta soledad, de Javier Giner, el primer llargmetratge del creador de la sèrie Yo adicto, i la secció Zabaltegui acollirà un documental sobre flamenc d'Isaac i la Cuesta, Jaleos, la pel·lícula de Meritxell Colell, Lejos de los árboles, i la producció d'Albert Serra, Le Gauche Rouge, del francès Bruno Dumont. El certamen començarà el 18 de setembre.
2: I els catalans Gemma Ruiz, Marta Carnicero, Carlos Zanón i Marc Colell són quatre dels 50 escriptors convidats a la Bienal Internacional del Llibre de São Paulo, al Brasil, que té Espanya com el país convidat d'honor. Sota el lema Confluències, entre el 4 i el 13 de setembre, el programa comissariat per l'escriptora Marta Sanz promourà les converses entre els dos països amb la mirada posada en la diversitat i la pluralitat geogràfica i lingüística. Ho destaca Ernest Urtasun, ministre de Cultura espanyol.
6: En la presència de nostra a les fires internacionals del llibre portem autors en gallec, en euskera, en català, tindran una presència molt destacada perquè, evidentment, jo això com a ministre de Cultura sempre ho he defensat, la riquesa lingüística del nostre país és un dels nostres grans actius també a l'exterior, no?
2: El pavelló espanyol tindrà 500 metres quadrats, inspirat en els mosaics de l'artista brasiler Roberto Burle Marx. Es configura com un paisatge continu de peces que evoca la diversitat de la

0: literatura espanyola contemporània i el seu diàleg amb el Brasil. A més de recitals i tallers, aquest programa oferirà 30 sessions al voltant de temàtiques com les identitats i les fronteres, el terror, l'ecologia, la literatura del jo, l'autoficció o també la memòria democràtica. Cada dia també es farà una vetllada poètica amb veus actuals de la poesia escrita en català, euskera, gallec i castellà. Aquesta fira de São Paulo és una de les principals trobades editorials del món i rep 700.000 visitants.
1: Esports.
0: Amb el David Ubach.
2: La final del Mundial de Futbol de diumenge entre Espanya i l'Argentina ja escalfa motors. De cara al partit pel títol a Nova Jersey, el davanter del Barça, Lamine Yamal, s'ha entrenat amb normalitat amb la resta de companys de la selecció espanyola i ha d'estar en plenes condicions per jugar a la final. Del decisiu enfrontament n'ha parlat als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio un altre blaugrana, Eric García. El polivalent jugador del Barça considera el duel entre espanyols i argentins com la final somiada i s'ha referit també als dos futbolistes que lideren les seves seleccions.
3: Bé, està clar que el Lamine, per les seves característiques, pel seu joc, pot ser algo semblant a el que ha sigut el Messi. Òbviament, la carrera que fins ara té el Leo, no? Tot el que ha aconseguit, tota la gent que ha inspirat, és algo incomparable.
2: L'Espanya-Argentina de diumenge el transmetrem en una edició especial del Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio. Aquest dissabte jugarà la final de consolació entre França i Anglaterra a Miami. Mundial a banda, parlem del Barça ara en clau de mercat.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Nova negativa verbal de l'Atlètic de Madrid a tomb de l'oferta amb termini del club blaugrana per fitxar Julián Álvarez. Aquest divendres ha estat el director general de l'entitat matalassera, Miguel Ángel Gil, qui ha assegurat que rebutgen la proposta del Barça indefinidament i ha acusat Joan Laporta de fer teatre.
4: Permanentemente está actuando para los medios, para los aficionados, para su circo particular y no me ofende. Yo tengo una buena relación personal con él, hablé personalmente con él, le dije, claro, por favor, déjalo estar, no lo queremos vender y no lo vamos a vender. Deja de insistir, pero él mantiene esta situación porque en parte le gusta, es frívolo y le encanta.
2: Per cert que en el seu pas pel Tot Costa, Eric García ha beneït també els fitxatges de Gordon, ja oficial, i de Dayemi, que ho serà a partir de dilluns vinent.
3: Som rapidíssims, que ens ajudaran moltíssim, estic segur, i crec que estem fent les coses molt bé.
2: De fet, Adeyemi ja ha estat aquest divendres a la ciutat esportiva Johan Cruyff per conèixer Hansi Flick, tot i que sense entrenar-se encara. De la infermeria blaugrana parlem de De Jong i del seu genoll dret. Hi ha hagut trobada entre el club i el migcampista neerlandès per determinar si el jugador segueix un pla conservador per recuperar-se de la seva lesió o bé si, en canvi, passa pel quiròfan. En la trobada, els representants del Barça han estat més proclius a l'operació. I encara del Barça, s'ha fet públic que l'equip de Hansi Flick disputarà un torneig triangular amistós a Udine, Itàlia, el 8 d'agost. Els blaugranes s'hi enfrontaran a l'Udinese local i al Nottingham Forest anglès. Pel que fa a l'Espanyol, aquest dissabte disputa el seu primer amistós de pretemporada. Serà contra l'Olot a l'estadi municipal de la capital de la Garrotxa. El davanter blanquiblau Roberto admet que estan impacients perquè comenci a rodar la pilota.
5: Tenemos ganas ya de jugar el primer partido. Hace ya tiempo que no jugábamos y queremos ir cogiendo ritmo, los nuevos también que vayan cogiendo el ritmo del equipo, de cómo jugamos.
2: A la segona divisió, el Girona ha comunicat la renovació de David López fins al 2027. El defensa de 36 anys havia esgotat contracte al juny.
6: Vestir un altre any la samarreta del Girona era molt important, ja no sol per un tema emocional de club. El descens va ser molt dur per tots i vam sentir en deute de tornar a ajudar en tot el que pogués l'equip.
2: David López va arribar el 2022 a Montilivi procedent de l'Espanyol. I el Sabadell, l'altre català a segona, ha anunciat el traspàs del migcampista Tito a l'Europa.
1: 3CAT Info.
2: Més futbol encara perquè també ha estat un dia de moviments de mercat a la Lliga Femenina. El Badalona avui van anunciar el fitxatge d'Izarne Sarasola, defensa basca procedent del Nantes francès, que acaba de recuperar-se d'una greu lesió al genoll.
7: Volver a competir en la Liga F y disfrutar del fútbol que vengo de una lesión muy grave y darlo lo mejor.
2: D'altra banda, el Barça ha anunciat la cessió de la defensa Adriana Renera al Deportivo de la Corunya. I afegim que el femení de l'Espanyol ha començat aquest divendres la pretemporada amb el primer entrenament. Dit això, obrim bloc poliesportiu ara parlant de bàsquet.
1: 3CAT Info.
2: El Barça ha comunicat el seu cinquè fitxatge pel nou curs. Es tracta del base uruguaià de 22 anys, Agustín Ubal, que ha pagat la seva clàusula de sortida al Manresa. Ubal, precisament, es va formar al planter blaugrana.
8: estuve fuera del club intentando reencontrarme.

0: encontrarme como jugador, viviendo experiencias profesionales, que es lo que necesitaba para seguir creciendo como persona y como deportista. Así que bueno, nada, ahora creo que vengo un poco más hecho y preparado para el reto.
1: Relatiu al Barça encara, el Fenerbahçe turc ha anunciat el fitxatge de Will Clyburn per una temporada, després que el club blaugrana fes efectiva la clàusula de tall sobre el nord-americà. I afegim que el Madrid ha fet oficial el fitxatge de Timothée Luwawu-Cabarrot fins al 2028. L'aler francès era pretès pel Barça per ocupar el lloc de Clyburn, precisament. Del bàsquet passem al ciclisme ara. Moguda a 13a etapa al Tour de França, que ha depretat el triomf de Mauro Schmidt. El suís de l'equip Jayco ha estat el millor de la nombrosa escapada del dia, que ha arribat a superar la 50ena d'integrants. Schmidt considera que tot els ha sortit rodat com a equip.
2: Ara mateix no m'ho puc creure. Ha estat un dia increïblement dur des del principi. Amb tot l'equip volíem ser-hi per guanyar en una escapada. Els nois també han treballat bé des del darrere per remuntar, de manera que jo només he hagut de seguir-los. Tot ha anat gairebé perfecte.
1: A l'escapada, que ha arribat amb 7 minuts i mig d'avantatge respecte del gran grup, també hi havia el britànic Tom Pidcock, del Pinarello, que s'ha col·locat quart a la general. Un dia més, l'esloveta d'Ipo Gatxar de l'Emirates manté el mallot groc de líder. I a l'Open britànic de golf, el golfista de la Garriga David Puig ha quedat fora del tall, tancar la segona jornada al camp anglès Royal Birkdale de Southport amb 7 cops sobre el par del camp, per a un total de més 11.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.

0: Són les 7.
1: Catalunya va rebre l'any passat el 8,6% de tot el que el govern espanyol va invertir a les comunitats autònomes. És el percentatge més baix des del 2015. En total va rebre 1.321 milions d'euros, menys de la meitat que Madrid. Continua actiu i sense control l'incendi d'Orés a l'Aragó, que ja ha cremat gairebé 14.000 hectàrees i que ha obligat a evacuar un miler de persones. La variabilitat del vent dificulta les feines dels bombers, que se centren sobretot a assegurar la protecció del casc urbà dels municipis afectats. Aquí estem patint el pitjor inici d'estiu dels últims 15 anys pel que fa a incendis forestals. Les tres onades de calor gairebé consecutives han ressecat molt els boscos i han multiplicat el risc. Aquest dissabte, el nivell màxim per risc d'incendi és extrem a 27 poblacions i es mantenen tancats els accessos a 3 espais naturals. La Guàrdia Civil conclou que l'exsecretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, i la seva família van obtenir beneficis irregulars de més de 300.000 euros entre els anys 2015 i 2024. Sospita que provenien de la suposada trama d'adjudicació irregular d'obra pública al voltant del Ministeri de Transports que encapçalava José Luis Ábalos. Junts i el govern espanyol mantenen el seu distanciament l'endemà de la sentència europea que avala l'amnistia. El ministre Òscar Puente ha animat Carles Puigdemont a tornar, plantar cara als tribunals espanyols i assumir el risc de ser detingut. El número 2 de Junts, Jordi Turull, ha qualificat de miserables i frívoles aquestes paraules del ministre. Brussel·les planteja que la indústria pugui emetre més diòxid de carboni del previst i durant més anys, a canvi d'augmentar les inversions verdes. La proposta arriba després de les pressions de les empreses europees per ser més competitives. I Andy Burnham és el nou líder del Partit Laborista Britànic i dilluns es convertirà en el primer ministre del Regne Unit. El nou premier promet descentralitzar el país, reindustrialitzar-lo i construir també habitatge social. Un diàleg entre grans àries de l'òpera francesa i italiana ha servit per arrencar el Festival de Peralada en una edició en què celebra 40 anys i que durarà fins al 9 d'agost. També hi haurà espais per la dansa i muntatges de creació contemporània.
2: Esports. Lamine Yamal s'ha entrenat amb normalitat amb la resta de companys de la selecció espanyola i ha d'estar en plenes condicions per jugar a la final del Mundial de Futbol de diumenge entre Espanya i l'Argentina. Nova negativa verbal de l'Atlètic de Madrid al Barça per Julián Álvarez. El director general de l'entitat matalassera, Miguel Ángel Gil, ha assegurat que rebutgen la proposta del Barça indefinidament i ha acusat Joan Laporta de fer teatre. El Barça de bàsquet ha comunicat el seu cinquè fitxatge pel nou curs. Es tracta del base uruguaià de 22 anys, Agustín Ubal, que ha pagat la seva clàusula de sortida al Manresa.
1: I cap de setmana de calor intensa a totes les comarques de l'interior. No es tocaran els 40 graus, però es rondaran els 38 a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. Hi haurà calor nocturna a tot el litoral, sobretot a la Costa Brava i al Delta de l'Ebre. El temps serà assolellat amb núvols de tarda al Pirineu.
0: 3CAT Info.
1: Benvinguts, us acompanya Sara Riera. Catalunya torna a ser una de les comunitats autònomes on l'Estat destina menys recursos, tenint en compte la seva població i el seu pes en el PIB. L'any passat va rebre només el 8,6% de tota la inversió que el govern espanyol va fer a les comunitats autònomes. És el percentatge més baix des del 2015 amb Mariano Rajoy a la Moncloa i queda molt lluny del que va rebre la Comunitat de Madrid, més del 20% del total. Concretament, segons un informe del Ministeri d'Hisenda, del qual ha tingut accés aquesta emissora, l'any passat l'Estat va invertir a Catalunya 1.321 milions d'euros, a Madrid més del doble, uns 3.200 milions. L'economista Guillem López Casasnovas destacava en una entrevista al Catalunya Migdia que és una tendència de fa temps.
3: Després del 23, ara el 25, continua sent doble Madrid. O sigui, no tan sols no s'escurça, sinó que el gap augmenta. Jo ja no tinc paraules per explicar el que està passant, perquè el que demostra en realitat és el poc interès que tenen en creure ser un estat territorialitzat.
1: En un comunicat, el Departament d'Economia assegura que negocien amb el govern espanyol perquè Catalunya rebi els nivells d'inversió en línia amb la seva aportació del PIB, que ronda el 19%. Junts, per la seva banda, diu que aquestes xifres descriuen una asfíxia econòmica premeditada per part de l'Estat, independentment de qui estigui a la Moncloa, i assegura que el president de la Generalitat, Salvador Illa, es resigna perquè no vol incomodar Pedro Sánchez.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: El foc d'Orés a la comarca aragonesa de les Cinco Villas continua descontrolat i, de fet, ja ha cremat gairebé 14.000 hectàrees en un perímetre de 60 quilòmetres. L'orografia de la zona i els constants canvis de direcció del vent compliquen les feines dels bombers, que aquestes últimes hores s'han centrat, sobretot, en protegir el casc urbà de les poblacions d'aquesta zona. Hi ha un miler de persones evacuades de 6 municipis, 5 de l'Aragó i un de Navarra. El foc té més d'un front obert i això afegeix complexitat i també preocupació a la situació. Roberto Bermúdez de Castro és el conseller d'Interior de l'Aragó.
4: El fuego tiene potencial de crecimiento por ciertas zonas. Sin conocer la zona, lógicamente hay unos pinares muy importantes en el flanco derecho, más allá de la carretera, que esperemos que no llegasen. Si llegase, sería un desastre medioambiental. Tenemos también potencial de desarrollo por el norte. Es decir, es una zona muy compleja, que lo sabíamos al principio.
1: Sobre el terreny hi treballen 450 efectius dels bombers amb el reforç de gairebé 300 membres de la Unitat Militar d'Emergències. Alfonso González, director d'Extinció del Foc, destaca l'envergadura d'aquest incendi.
5: Potencialmente pues, puede ser muy peligroso para que el incendio pues, todavía se pueda extender mucho más y convertirse vamos, en uno de los más grandes de Aragón de los últimos años.
1: Hi ha diverses carreteres tallades i el govern de l'Aragó demana als ciutadans que aquest cap de setmana no es desplacin cap a la zona per evitar riscos i per facilitar la feina dels serveis d'emergències. Un altre foc que tampoc està controlat és el que va començar aquest dijous a Guadalajara. A Castella-La Manxa ha cremat més de 3.000 hectàrees i ha obligat a desallotjar 11 municipis. I aquí a casa nostra estem vivint el pitjor inici d'estiu dels últims 15 anys pel que fa a incendis forestals. Els agents rurals asseguren que les tres onades de calor que han afectat el país en aquestes últimes setmanes han ressecat molt els boscos i això ha disparat el risc. Antoni Mur és inspector en cap del cos d'agents rurals en declaracions a 3CAT Info.
6: Ha sigut una entrada a l'estiu molt dura. En quant a nombre d'incendis, és el pitjor inici de campanya d'estiu que hem tingut dels últims 15 anys. Hem de veure com es comporta a partir d'ara la meteorologia, la millora de les condicions, doncs és un bon indicador. I a veure de cara a properes setmanes si permet tenir una perspectiva millor.
1: Durant el tercer pic d'aquesta onada de calor, més de 220 municipis van estar en el nivell màxim per risc d'incendi i es van arribar a tancar els accessos a 8 espais naturals. Ara les condicions meteorològiques han canviat i per aquest cap de setmana el nivell extrem afectarà 27 poblacions i es restringirà l'accés a 3 parcs naturals, a la Ribera Salada, el Solsonès, la Baronia de Rialp, a la Noguera i el Montmell Marmellà, al Baix Penedès. Per aquest cap de setmana preocupa sobretot la simultaneïtat d'incendis que hi pugui haver a les comarques de Ponent, al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre, la Catalunya Central i el Vallès. Segons els bombers, aquest estiu s'han incrementat entre un 70 i un 80% els incendis a l'entorn natural respecte al mateix inici de campanya que vam tenir l'any passat. Ara és mig quart. Santos Cerdán i la seva família van obtenir més de 300.000 euros de beneficis irregulars entre el 2015 i el 2024. Així ho recull l'informe de 163 pàgines de la Guàrdia Civil, on s'afirma que els ingressos de l'exsecretari d'Organització del PSOE van arribar al màxim quan Ábalos era ministre de Transports. També apunten que Cerdán va disposar de diners en efectiu d'origen desconegut. Ens ho explica des de Madrid l'Àngels Lafuente.
7: Després d'investigar els comptes i el patrimoni de Santos Cerdán, la Guàrdia Civil conclou que entre els anys 2015 i 2024 ell i el seu entorn familiar van ingressar 324.000 euros de l'empresa Servi Navar, la constructora que els investigadors vinculen amb Cerdán i amb el seu soci i amic Anxon Alonso. Luco sosté que tant Servi Navar com Acciona s'haurien beneficiat d'adjudicacions públiques, especialment durant l'etapa de José Luis Ábalos al capdavant del Ministeri de Transports. De fet, els investigadors consideren que Cerdán era soci ocult de Servi Navar, Sar, malgrat que l'exdirigent socialista sempre se n'ha desvinculat. Segons l'informe, Cerdán també va disposar d'ingressos en l'efectiu d'origen desconegut, concretament de 18.200 euros entre el 2014 i el 2017, coincidint novament amb l'etapa d'Ábalos com a ministre. També apunten que la dona de Cerdán va cobrar de la trama empresarial 1.300 euros al mes per treballar d'auxiliar administrativa, una feina que no va fer mai i per la qual es va acabar embutxacant 18.730 euros. Un dels exemples de la plena disposició que tenia el número 3 del PSOE dels fons de Servinavar és la negociació de la compra d'un pis a Madrid entre finals del 2021 i principis del 2022 per gairebé 1 milió d'euros, una operació que no va prosperar. Luco considera que l'informe sobre el patrimoni de Cerdán està incomplert i ha demanat al jutge autorització per investigar els comptes de 4 familiars directes de l'exdirigent socialista.
1: I la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, ha negat davant el jutge haver participat en maniobres per frenar procediments judicials que afectaven el govern espanyol o l'entorn de Pedro Sánchez. El diari Ponés ha fet públics alguns àudios de la seva declaració.
8: Yo no he hablado con la idea de investigaciones reservadas en mi vida. No tiene nada que ver. Si ustedes cogen la línea temporal, no encaja ni a martillazos y los hechos son los hechos, que son los que provocan esas informaciones reservadas.
1: Mercedes González ha declarat com a investigada durant gairebé 2 hores. Ha admès 2 de les 3 trobades que Luco li atribueix amb l'exmilitant del PSOE, Leire Díez, suposada líder de la trama, i la segona, diu, la va tallar en sec perquè Díez li va demanar que intercedís per un policia imputat en el cas Koldo. González també ha assegurat que no sabia que Díez venia de part de Santos Cerdán i ha arribat a dir que se sent una víctima de l'exsecretari d'organització del PSOE. La directora de la Guàrdia Civil, recordem-ho, està imputada per suposats delictes de prevaricació i d'obstrucció a la justícia després que ho sol·licitessin la Fiscalia Anticorrupció i les acusacions populars liderades pel Partit Popular. L'aval a la llei d'amnistia per part de la justícia europea aquesta setmana no ha reconduït les relacions entre Junts i el govern de Pedro Sánchez. De fet, aquest divendres, la formació independentista i l'executiu espanyol encara s'han distanciat més. El detonant han estat unes declaracions del ministre de Transports, Òscar Puente, animant Carles Puigdemont a tornar aquest mateix divendres, encara que s'arrisqui a ser detingut. Ho ha dit a Ràdio Nacional d'Espanya.
9: Si jo fos el senyor Puigdemont, jo me plantava avui en Espanya. Sin ninguna duda. Y creo que eso sería también, por su parte, un gesto de liderazgo político, porque creo que hay cosas que son insostenibles y creo que hay cosas a las que hay que plantar cara de una vez. Lo tiene a huevo. Pero yo me plantaba hoy en España y que me detengan.
1: Doncs bé, Puigdemont no ha respost a Puente. Per part de Junts, ho ha fet el seu secretari general, Jordi Turull, que a través de la xarxa X ha qualificat les paraules del ministre de miserables i frívoles. Una estona abans, al matí de Catalunya Ràdio, Turull ja havia deixat clar que, encara que l'amnistia avanci, no es replantejaran el trencament amb el PSOE.
10: No, perquè a veure si encara els hem de donar les gràcies perquè es compleixi una cosa que es va acordar. El problema amb el PSOE són totes les que es van acordar i no s'han complert. La llei d'amnistia era per votar la investidura de Pedro Sánchez. La investidura. Nosaltres vam complir.
1: I en una conferència a Madrid, el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, ha reclamat a Junts que torni a la majoria que va investir Pedro Sánchez.
11: Nosotros apelamos a todas las fuerzas que participaron en la investidura para poder aprobar el modelo de financiación, para poder aprobar la liquidación de la deuda FLA, para intentar aprobar unos presupuestos españoles que sean útiles para la gente.
1: En una entrevista també al matí de Catalunya Ràdio, Junqueras ha revelat que va contactar amb Carles Puigdemont després d'aquesta sentència del TJUE, però no ha donat més detalls de la conversa. I mentrestant, el diputat de Junts, Lluís Puig, a l'exili des de fa ja prop de 9 anys a causa del procés independentista, considera que el Tribunal Suprem cometrà un delicte de prevaricació si no aplica l'amnistia, ara que la mesura té l'aval de la justícia europea. En una entrevista al programa L'Hemicicle d'aquesta emissora, Puig ha avançat que quan pugui tornar a Catalunya ocuparà el seu escó al Parlament fins que s'acabi la legislatura.
12: Per descomptat, vull entrar i tornar a ocupar el meu escó que vaig abandonar el 27 d'octubre a la nit. Per mi és la imatge de la restitució, de tornar a entrar amb la cara ben alta al saló de plens i seure en el lloc on correspon.
1: Puig reclama als tribunals espanyols que apliquin l'amnistia sense més excuses ni dilacions i creu que el seu retorn a Catalunya està una mica més a prop després d'aquesta resolució de dijous del Tribunal Europeu. La Comissió Europea, de la seva banda, ha explicat que respecta l'opinió favorable del Tribunal de Justícia sobre la llei d'amnistia. Fa un any, l'òrgan executiu comunitari, recordem, criticava la llei. Sentim què ha dit aquest divendres sobre la qüestió al comissari europeu de Justícia, Michael McGrath.
13: La comissió respecta sempre plenament i s'adhereix a les sentències del Tribunal de Justícia. Prenem bona nota de totes les sentències del Tribunal de Justícia, fins i tot la resolució sobre la legislació d'amnistia a Espanya. Examinarem aquestes i les altres decisions que va prendre ahir el Tribunal de Justícia.
0: El temps.
1: Hem arribat a un quart, ens ho explica Néstor Gómez.
14: Aquest cap de setmana s'espera un temps molt estable, amb núvols baixos a primera hora del matí, tant de dissabte com també de diumenge, a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona. Fins i tot no descartaríem que avui arribés a caure alguna goteta, molt poca cosa, però el que hi haurà clarament són temperatures molt altes, unes temperatures nocturnes amb avís meteorològic de calor nocturna, tant al sector del Delta de l'Ebre com també a la Costa Brava. Temperatures tòrrides que no baixaran dels 25 graus. A les comarques de l'interior no baixaran dels 20 graus. Tot això amb un ampli domini del sol que només a la tarda, potser de manera molt puntual, deixarà caure alguna feble precipitació a l'àrea del Pirineu. Les temperatures aquest dissabte, les màximes, un pelet més baixes que les de divendres. Tot i així, no baixarem gaire, perquè les màximes més altes del dia rondaran entre els 35 a 38 graus a gran part de l'interior del país. I de cara a diumenge, una mica més de pols en suspensió, els núvols baixos a les Terres de l'Ebre i una miqueta més de calor. Màximes que s'acostaran, però no arribaran, a la xifra dels 40 graus. Serà la setmana que ve, entre dilluns i dimarts, quan tornarem a tocar la xifra dels 40 graus i serà cap a finals de setmana quan tornarem a recuperar els valors normals per a aquestes dates.
1: Doncs bé, en aquest context climàtic, atenció, Brussel·les proposa que la indústria pugui emetre més diòxid de carboni del previst a canvi de fer inversions verdes. La Comissió Europea opta finalment per alleujar la pressió a les empreses europees davant les demandes de sectors com la siderúrgia o el ciment. El sistema actual obliga les plantes industrials, l'aviació i el sector marítim a comprar drets d'emissió a pagar per poder alliberar el diòxid de carboni a l'atmosfera. Però ara Europa vol relaxar aquestes condicions, és a dir, hi haurà més marge per contaminar i durant més anys, a canvi que s'inverteixi més en la descarbonització de la indústria i el transport. L'eurocomissari del Clima, Bobka Kukstra, defensa que amb aquesta decisió no s'estan comprometent, però, als objectius climàtics.
15: La proposta d'avui estableix una trajectòria que està plenament en línia amb els objectius climàtics de la Unió Europea pel 2040. Això la fa realment ambiciosa. En segon lloc, estem adoptant un enfocament més amable amb les empreses i, si m'ho permeten, més intel·ligent. El nostre objectiu és impulsar les indústries que són el centre de l'economia europea.
1: A canvi, la proposta vol collar més el sector del transport aeri perquè a partir d'ara els vols de mitjana distància també hauran de comprar drets per poder emetre diòxid de carboni. Ara passen dos minuts d'un quart, obrim el focus. Andy Burnham ja és el nou líder del laborisme britànic, el pas previ per convertir-se dilluns en primer ministre del Regne Unit en substitució del també laborista Keir Starmer. Burnham promet un retorn a les essències del laborisme, descentralitzant el país, reindustrialitzant-lo i construint habitatge públic. Anem a Londres. Quim Olivares.
16: A la tercera ha estat la bona. Andy Burnham ja va intentar el 2010 i el 2015 assolir el cim del lideratge del laborisme i finalment ho ha aconseguit aquest divendres. Pel futur primer ministre, el Regne Unit va triar un camí equivocat a la dècada dels 80, amb Margaret Thatcher com a primera ministra, quan el poder polític es va centralitzar i l'econòmic es va concentrar en poques mans i es van privatitzar.

0: de serveis essencials. Ara Burnham promet un nou camí seguint l'essència laborista.
1: És per això que aquest canvi d'avui és el moment de canvi més significatiu a la nostra política en 40 anys. Ens portarà a un país on la vida sigui més assequible.
0: També ha promès portar esperança i descentralitzar el poder per tots els racons del país.
1: Seré un líder per al nord, el sud, l'est i l'oest. Per Escòcia, Gal·les i per a Irlanda del Nord. Recuperarem el poder de Westminster i de Whitehall i el donarem al lloc on vosaltres viviu.
0: Burnham pretén posar les persones al centre de la presa de decisions, promoure a les empreses i un procés de reindustrialització, a més de construir habitatge públic. Fins ara, però, no ha donat detalls d'on traurà el finançament per tirar-ho endavant.
2: I França i Alemanya reforcen la cooperació en defensa en un moment en què creix l'amenaça de Rússia. Des de Colònia, el president Emmanuel Macron i el canceller Friedrich Merz han anunciat que Alemanya participarà per primer cop en exercicis nuclears al costat de París. Berlín, Jordi Regàs.
3: L'escenificació de la cimera per parlar de defensa no podia estar més preparada. Merz i Macron han arribat a la base aèria de Nürburgring en un helicòpter policial, els ministres de defensa en un avió militar. S'han fet la foto dins l'hangar al costat d'un caça francès Rafale que pot portar armament atòmic. Aquest és un dels acords importants que tots dos països avancin plegats en la dissuasió nuclear. Ho ha explicat tant Emmanuel Macron com Friedrich Merz.
4: Iniciem un nou camí en comú a la dissuasió. Formarem una nova unitat de direcció estratègica que treballarà en una doctrina comuna. Les tropes convencionals alemanyes aquest any participaran en unes maniobres nuclears de l'exèrcit francès.
5: L'objectiu, què és que és?
6: Quin és l'objectiu? Doncs millorar la seguretat del continent europeu i crear més incertesa en els nostres adversaris i que això ens permeti adaptar-nos a la dissuasió nuclear i tenir altres vies i mitjans. Primer cal crear intimitat estratègica entre nosaltres, és a dir, explicar-nos alguns dels nostres secrets.
3: La cimera ha continuat al castell d'Augustusburg en un entorn més confortable. Aquí bona part del protagonisme se l'ha emportat la Xina, amb qui diuen s'ha de parlar seriosament. Cal que deixi de mantenir la divisa artificialment baixa i compensar el dèficit comercial. També s'ha proposat que el gegant asiàtic transfereixi tecnologia a Europa per crear llocs de treball també a la Unió Europea.
7: 3CAT Info.
2: Ens situem de nou a Catalunya. Llibertat amb càrrecs pel professor jubilat de Torroella de Montgrí, al Baix Empordà, denunciat per 14 alumnes per tocaments mentre feia classes particulars. L'home ha estat detingut aquest divendres per segona vegada perquè hi ha hagut noves denúncies. Anem a Girona, Laia Claret.
8: El jutjat de guàrdia de la Bisbal d'Empordà ha dictat llibertat amb càrrecs pel professor jubilat de 74 anys. Li manté la mesura cautelar de llibertat amb compareixença periòdica davant del jutge. Aquesta ha estat la segona compareixença de l'individu perquè hi ha hagut 8 noves denúncies contra ell. En total, 14. La primera es va interposar l'1 de juliol i al darrere van venir-ne 5 més, totes de joves que asseguren que el docent els feia tocaments quan estaven soles fent classes particulars a casa seva. L'home feia classes de matemàtiques i química a nois i noies d'entre 15 i 18 anys, a qui preparava pel batxillerat i per les proves d'accés a la universitat. Els Mossos no descarten que hi pugui haver més denúncies.
2: Els pares del nadó de 6 setmanes que va patir maltractaments no van reaccionar quan l'Hospital de Sant Pau de Barcelona va activar el protocol per les lesions que presentava. Ho ha assegurat ara davant del jutge la doctora que va atendre aquesta criatura. Segons ha explicat, quan van comunicar als pares que s'activava el protocol per maltractaments, van reaccionar de manera freda i passiva i també es van mostrar distants amb el nadó quan els professionals l'exploraven. A partir d'aquí, es va traslladar el nadó a l'Hospital Vall d'Hebron, que és el centre de referència en aquests casos a Barcelona. Altres professionals de Sant Pau també han declarat que, a banda de la lesió al fèmur, li van veure alguna lesió a l'anus i signes d'agressió sexual. Els metges asseguren que les lesions anals del nadó no eren fruit d'una sola acció.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Ha començat a Peralada, l'Alt Empordà, un dels festivals clàssics de cada estiu, que, a més, aquest any celebra 40 anys. L'òpera i la dansa en tornen a ser protagonistes fins al 9 d'agost, sense oblidar diversos muntatges de creació contemporània. Anem a Peralada, Fèlix Martín.
9: El Festival de Peralada ja està en marxa en aquesta edició tan especial dels 40 anys. S'ha estrenat aquest divendres al vespre amb una vetllada d'òpera molt especial de primer nivell, amb la soprano albanesa Hermonella Yau i el tenor francès Benjamin Bernheim, acompanyats

0: piano per Marcos Madrigal. Han anat alternant àries d'òpera del segle XIX d'autors italians com Verdi i Puccini i francesos com Massenet i Gounod, totes amb l'amor com a tret distintiu, amb una manera de fer diferent les unes a les altres.
1: Totalment, serà una cosa molt emocionant amb el repertori italià, que jo crec que és més pròxim a l'audiència espanyola. I, per descomptat, la delicadesa i el dramatisme dels repertoris francesos.
2: Realment, aquest programa el vam pensar conjuntament, tot just imaginant una celebració. És una mena d'explosió musical. Vam voler fer una cosa que ho tingui tot, delicat i alhora espectacular. Els millors duets i àries que podem cantar junts, que portin aquesta riquesa de matisos.
0: This amount of colors. El concert d'estrena del festival s'ha fet a l'Església del Carme de Parlada amb 150 espectadors que han aplaudit unes interpretacions plenes de complicitat entre els dos cantants. El festival de Parlada es prolongarà fins al dia 9 d'agost.
3: Esports. Amb el David Ubach.
4: La final del Mundial de Futbol de diumenge entre Espanya i l'Argentina ja escalfa motors. De cara al partit pel títol, a Nova Jersey, el davanter del Barça, Lamine Yamal, s'ha entrenat amb normalitat amb la resta de companys de la selecció espanyola aquest divendres i ha d'estar en plenes condicions per jugar a la final. Del decisiu enfrontament n'ha parlat als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio un altre blaurana, Eric García. El polivalent jugador del Barça considera el duel entre espanyols i argentins com la final somiada i s'ha referit també als dos futbolistes que lideren les seves seleccions.
5: Bé, està clar que el Lamine, per les seves característiques, pel seu joc, pot ser algo semblant a lo que ha sigut el Messi. Òbviament, la carrera que fins ara té el Leo, no? Tot el que ha aconseguit, tota la gent que ha inspirat, és algo incomparable.
4: De la final aquest divendres també s'ha sabut que el descans durarà finalment 17 minuts i que es premiarà els vencedors amb un anell de campions, a més del tradicional trofeu. L'Espanya-Argentina de diumenge el transmetrem en una edició especial del Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio. Aquest dissabte jugarà la final de consolació entre França i Anglaterra a Miami. Tots dos tècnics, Didier Deschamps i Thomas Tuchel, admeten que és un partit sobrer, però que el competiran.
6: És normal, molta gent està decebuda, però s'ha de jugar un altre partit. Quan portes la samarreta de França, tant se val el partit. Ho has de donar tot, i així ho farem el dissabte, perquè és l'últim partit de la competició.
7: Cap jugador, tampoc els francesos, vol jugar aquest partit. Volen jugar la final, i ho hem donat tot per arribar a la final. Però el jugarem, professionalment, esclar.
4: Mundial a banda, parlem del Barça ara en clau de mercat.
3: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
4: Nova negativa verbal de l'Atlètic de Madrid a tomb de l'oferta amb termini del club blaugrana per fitxar Julián Álvarez. Aquest divendres ha estat el director general de l'entitat matalassera, Miguel Ángel Gil, qui ha assegurat que rebutgen la proposta del Barça indefinidament i ha acusat Joan Laporta de fer teatre.
8: Permanentemente está actuando para los medios, para los aficionados, para su circo particular y no me ofende. Yo tengo una buena relación personal con él, hablé personalmente con él, le dije, claro, por favor, déjalo estar, no lo queremos vender y no lo vamos a vender. Deja de insistir, pero él mantiene esta situación porque en parte le gusta, es frívolo y le encanta.
4: Per cert que en el seu pas pel Tot Costa, Eric García ha beneït també els fitxatges de Gordon, ja oficial, i de Dejemi, que ho serà a partir de dilluns vinent.
5: Som rapidíssims, que ens ajudaran moltíssim, estic segur, i crec que estem fent les coses molt bé.
4: De fet, ADM ja ha estat aquest divendres a la ciutat esportiva Johan Cruyff per conèixer Hansi Flick, tot i que sense entrenar-se encara. De la infermeria blaugrana parlem de De Jong i del seu genoll dret. Hi ha hagut trobada entre el club i el migcampista neerlandès per determinar si el jugador segueix un pla conservador per recuperar-se de la seva lesió o bé si, en canvi, passa pel quiròfan. En la trobada, els representants del Barça han estat més proclius a l'operació. I encara del Barça, s'ha fet públic que l'equip de Hansi Flick disputarà un torneig triangular amistós a Udine, a Itàlia, el 8 d'agost. Els blaugranes s'hi enfrontaran a l'Udinese local i al Nottingham Forest anglès. Més futbol per explicar que l'Espanyol aquest dissabte es disputa el seu primer amistós de la pretemporada. Serà contra l'Olot, a l'estadi municipal de la capital de la Garrotxa. El davanter blanquiblau Roberto admet que estan impacients perquè comenci a rodar la pilota.
9: Tenemos ganas ya de jugar el primer partido. Hace ya tiempo que no jugamos y queremos ir cogiendo ritmo, los nuevos también que vayan cogiendo el ritmo del equipo, de cómo jugamos.
4: A la segona divisió, el Girona ha comunicat la renovació de David López fins al 2027.

0: El defensa de 36 anys havia esgotat contracte al juny.
1: Vestir un altre any la samarreta del Girona era molt important, ja no sol per un tema emocional de club. El descens va ser molt dur per tots i vam sentir en Déu.

0: Femení de l'Espanyol ha començat aquest divendres la pretemporada amb el primer entrenament. Obrim ara bloc poliesportiu parlant de bàsquet.
1: L'actualitat esportiva a fons.
0: El Barça ha comunicat el seu cinquè fitxatge pel nou curs. Es tracta del base uruguaià de 22 anys, Agustín Ubal, que ha pagat la seva clàusula de sortida al Manresa. Ubal, precisament, es va formar al planter blaugrana.
2: Estuve fuera del club intentando reencontrarme como jugador, viviendo experiencias profesionales, que es lo que necesitaba para seguir creciendo como persona y como deportista. Así que bueno, nada, ahora creo que vengo un poco más hecho y preparado para el reto.
0: I el Tour de França ha mogut a 13a etapa, que ha deparat el triomf de Mauro Schmidt. El suís de l'equip Jayco ha estat el millor de la nombrosa escapada del dia en què també hi havia el britànic Tom Pidcock, que ha escalat al quart lloc de la classificació general liderada un dia més per l'eslové de l'Emirates Tadej Pogacar.
1: 3CAT Info. Són dos quarts de vuit.

0: Ara són 2:15, us estem explicant que Catalunya va rebre l'any passat el 8,6% de tot el que el govern espanyol va invertir a les comunitats autònomes. És el percentatge més baix des del 2015. En total va rebre 1.321 milions d'euros, que és menys de la meitat que Madrid. La Guàrdia Civil conclou que l'exsecretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, i la seva família van obtenir beneficis irregulars de més de 300.000 euros entre els anys 2015 i 2024. Sospita que provenien de la suposada trama d'adjudicació irregular d'obra pública al voltant del Ministeri de Transports que encapçalava José Luis Ábalos. A partir d'ara també us explicarem que l'aeroport de Barcelona remodelarà la Terminal 2. S'ampliaran els controls de seguretat, es farà una nova porta d'entrada i es reobrirà també el mòdul A. A l'exterior hi haurà més il·luminació, es reobriran els pàrquings i es reorganitzarà l'accés. L'emblemàtic mural de Joan Miró es traslladarà a la Terminal 1. Només els veïns de 2 dels 8 edificis desallotjats per l'esvoranc del Putxet podran tornar dilluns a casa seva. Per la majoria d'afectats, el retorn podria trigar encara setmanes. En parlarem d'aquí una mica, també. I dues pel·lícules catalanes que optaran a la Conxa d'Or del Festival de Sant Sebastià a Sants, de Miquel Gurrea, rodada en català, i Cinco Minutos Más, de Javier Ruiz Caldera. A més, hi haurà una desena de títols més amb presència catalana destacada. Ara el repassem.
1: Esports.
2: Lamine Yamal s'ha entrenat amb normalitat amb la resta de companys de la selecció espanyola i ha d'estar en plenes condicions per jugar a la final del Mundial de Futbol de diumenge entre Espanya i l'Argentina.
0: I aquest cap de setmana serà de calor intensa a totes les comarques de l'interior. No es tocaran els 40 graus, però es rondaran els 38 a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. Hi haurà calor nocturna a tot el litoral, sobretot a la Costa Brava i al Delta de l'Ebre. El temps serà assolellat amb núvols de tarda al Pirineu. Doncs vinga, som-hi. Catalunya torna a ser una de les comunitats autònomes on l'Estat destina menys recursos, tenint en compte l'aportació que fa amb la seva població i amb el pes també del seu PIB. L'any passat va rebre només el 8,6% de tota la inversió que el govern espanyol va fer a les comunitats autònomes. És el percentatge més baix des del 2015 amb Mariano Rajoy a la Moncloa i queda molt lluny del que va rebre, per exemple, la Comunitat de Madrid, que va ser més del 20% del total. Concretament, segons un informe del Ministeri d'Hisenda, al qual ha tingut accés a aquesta emissora, l'any passat l'Estat va invertir a Catalunya 1.321 milions d'euros. A Madrid va ser més del doble, uns 3.200 milions. L'economista Guillem López Casasnovas destacava en una entrevista al Catalunya Migdia que és una tendència de fa temps.
3: Després del 23, ara el 25, continua sent doble Madrid. O sigui, no tan sols no s'escurça, sinó que el gap augmenta. Jo ja no tinc paraules per explicar el que està passant, perquè el que demostra, en realitat, és el poc interès que tenen en creure's ser un estat territorialitzat.
0: En un comunicat, el Departament d'Economia de la Generalitat assegura que negocien amb el govern espanyol perquè Catalunya rebi els nivells d'inversió en línia amb la seva aportació del PIB, que ronda el 19%. Junts, per la seva banda, diu que aquestes xifres descriuen una asfíxia econòmica premeditada per part de l'Estat, independentment de qui estigui a la Moncloa, i assegura que el president de la Generalitat, Salvador Illa, es resigna perquè no vol incomodar Pedro Sánchez.
1: 3CAT Info.

0: Formar, explicar, entendre.
1: Us ho avançàvem ara fa uns minuts, l'aeroport de Barcelona remodelarà la Terminal 2. Es tracta d'una actuació de la mateixa importància que la que es va fer amb motiu dels Jocs Olímpics, segons la directora de l'aeroport, Eva Valenzuela. Suposarà una inversió de més de 153 milions d'euros i les obres haurien d'estar enllestides el 2031. S'ampliaran els controls de seguretat, es farà una nova porta d'entrada i també reobrirà el mòdul A.
2: La facturació de la T2A està tancada des de que se va obrir la Terminal 1. El que farem és reobrir tota la terminal, bueno, refarem tota la facturació de la Terminal T2A i la reobrirem. Això donarà resposta en quant a qualitat, però també en quant a capacitat de facturació.
1: També s'actuarà a l'exterior, hi haurà més il·luminació, es reobriran els pàrquings, es reorganitzarà l'accés per fer una autèntica porta d'entrada a Barcelona amb un gran eix vegetal continu. Això diuen, l'emblemàtic mural de Joan Miró es traslladarà a la Terminal 1, però els tècnics estan estudiant la manera més segura de fer-ho i no hi ha data, de fet, per retirar-lo. L'actuació no incrementarà la capacitat de la T2 perquè no es modificarà la xarxa de pistes ni s'afegiran tampoc portes d'embarcament. Ara la T2 s'aglutina el 35% del volum total de l'aeroport de Barcelona, que són uns 20 milions de passatgers anuals. Obrim ara la plana política judicial. Santos Cerdán i la seva família van obtenir més de 300.000 euros de beneficis irregulars entre el 2015 i el 2024. Això recull un informe de la Guàrdia Civil on s'afirma que els ingressos de l'exsecretari d'Organització del PSOE van arribar al màxim quan Ábalos era ministre de Transports. També apunten que Cerdán va disposar de diners en efectiu d'origen desconegut. Madrid, Àngels Lafuente.
3: Després d'investigar els comptes i el patrimoni de Santos Cerdán, la Guàrdia Civil conclou que entre els anys 2015 i 2024, ell i el seu entorn familiar van ingressar 324.000 euros de l'empresa Servinavar, la constructora que els investigadors vinculen amb Cerdán i amb el seu soci i amic Anxon Alonso. Luco sosté que tant Servinavar com Acciona s'haurien beneficiat d'adjudicacions públiques, especialment durant l'etapa de José Luis Ábalos al capdavant del Ministeri de Transports. De fet, els investigadors consideren que Cerdán era soci ocult de Servinavar, malgrat que l'exdirigent socialista sempre s'ha n'ha desvinculat. Segons l'informe, Cerdán també va disposar d'ingressos en l'efectiu d'origen desconegut, concretament de 18.200 euros entre el 2014 i el 2017, coincidint novament amb l'etapa d'Ábalos com a ministre. També apunten que la dona de Cerdán va cobrar de la trama empresarial 1.300 euros al mes per treballar d'auxiliar administrativa, una feina que no va fer mai i per la qual es va acabar embutxacant 18.730 euros. Un dels exemples de la plena disposició que tenia el número 3 del PSOE dels fons de Servinavar és la negociació de la compra d'un pis a Madrid entre finals del 2021 i principis del 2022 per gairebé 1 milió d'euros, una operació que no va prosperar. Luco considera que l'informe sobre el patrimoni de Cerdán està incomplert i ha demanat al jutge autorització per investigar els comptes de 4 familiars directes de l'exdirigent socialista.
1: Doncs bé, amb aquest panorama, la Comissió Europea reclama a l'Estat espanyol més mesures per lluitar contra la corrupció i, de fet, posa la banya en dos temes que esquitxen el PSOE i el govern de Pedro Sánchez. El primer, la figura del fiscal general per demanar que reforci la seva independència i l'altre, la regulació dels lobbies per reclamar-ne més control amb la creació d'un registre oficial de lobbistes. Just quan la justícia espanyola investiga, ja ho sabeu, els negocis privats de Zapatero durant la seva etapa d'expresident. Anem ara a Brussel·les. Bruno Forte Amires.
4: Tot i el pla anticorrupció engegat l'any passat per Pedro Sánchez, la Comissió Europea troba que en aquests últims mesos s'han fet pocs progressos a l'hora de prevenir els conflictes d'interessos entre els alts càrrecs públics i el sector privat. També denuncia deixadesa pel que fa al control del patrimoni dels polítics. Segons Brussel·les, calen sancions més contundents per als que menteixin en les seves declaracions de béns. D'una banda, lamenta la lentitud de la justícia espanyola per resoldre investigacions per corrupció política, però d'una altra, la Comissió, amb majoria de membres del Partit Popular Europeu, també censura les crítiques contra els jutges espanyols llançades per ministres del PSOE i apressa Madrid perquè aprovi aviat el nou estatut del fiscal general per desvincular els anys del seu mandat dels anys que dura un govern. Brussel·les ho veu amb bons ulls, però ara mateix la reforma està pendent d'aprovació al Congrés.
0: Trescat Info. Trescat Info.
1: Ara són 2:15, parlem del conflicte al Pròxim Orient. Els Estats Units han atacat l'Iran per setena nit consecutiva, segons informa el Comandament Central Militar nord-americà. En l'última onada de bombardejos, aquest

0: divendres han destruït ponts, aeroports, estacions de trens a la República Islàmica, segons denuncia Teheran. Les imatges de destrucció de les infraestructures viàries han aixecat crítiques a les Nacions Unides. El secretari general, Antonio Guterres, ha condemnat els atacs sobre infraestructura civil a l'Iran a través d'un comunicat que ha llegit el seu portaveu. Such
1: attacks are unacceptable. Aquests atacs són inacceptables. El secretari general reitera la seva ferma convicció que no hi ha una solució militar al conflicte i demana que s'intensifiquin els esforços diplomàtics cap a una solució pacífica i duradora. Settlement.
0: En aquesta onada d'atacs nord-americans contra l'Iran han mort 8 persones, segons el balanç de les autoritats de la República Islàmica. L'Iran amenaça de passar, doncs, d'una actuació militar defensiva a una ofensiva total si aquests atacs als Estats Units continuen. La Guàrdia Revolucionària adverteix que la flota naval militar de Washington serà objectiu de futurs atacs. Aquest divendres l'Iran ha llançat projectils contra un vaixell de bandera tailandesa que intentava creuar l'estret sense el permís del país persa abans. Les forces armades iranianes han bombardejat una central elèctrica i una desalinitzadora a Kuwait i bases militars també nord-americanes a Qatar, Bahrein i Síria. I mentrestant, 8 persones han mort i una vintena han resultat ferides en un bombardeig israelià en un camp de refugiats al centre de Gaza. Les víctimes assistien al funeral d'un palestí assassinat hores abans a mans de l'exèrcit. I l'exèrcit, doncs, israelià, per la seva banda, ha assegurat que l'objectiu era una cèl·lula de la jihad islàmica, considerant un grup terrorista per Israel i els Estats Units. Tot i això, han reconegut que hi ha hagut víctimes civils i afirmen que estan revisant ara aquest atac. Al llarg d'aquest divendres, 13 gazians han perdut la vida en bombardejos israelians en diferents punts de l'enclavament. Tel Aviv ha intensificat els atacs a la franja en les últimes setmanes, malgrat l'acord d'alto el foc vigent des de l'octubre del 2025. Des d'aleshores, el Ministeri de Sanitat de Gaza, controlat per Hamas, calcula que han mort més de 1.100 persones. Mitja dotzena de soldats israelians han estat assassinats durant aquest mateix període. I a Mèxic, un terratrèmol de 7,4 graus ha sacsejat aquest divendres la costa sud d'aquest país sense causar danys ni víctimes. L'epicentre s'ha registrat a 135 quilòmetres de Ciudad Hidalgo, a l'estat de Chiapas, a una profunditat de 10 quilòmetres. El seu governador de Chiapas, Eduardo Ramírez, ha assegurat que no hi ha afectacions greus, però ha demanat molta precaució a la població.
2: No hay ningún problema, no hay afectaciones graves. En tema marítimo solamente se espera que se incrementen algunas playas hasta medio metro el nivel del agua por efecto del ese efecto tsunami por el sismo. Se invita a la población a que se aleje de las playas por lo pronto, pero no hay ningún problema.
0: Després del terratrèmol principal s'han registrat almenys 4 rèpliques. La més intensa ha estat de magnitud 5,8 amb epicentre a prop de Ciudad Hidalgo, però n'hi ha hagut 2 més. El terratrèmol també s'ha percebut en diversos països de la regió, com ara Guatemala i El Salvador. També s'ha activat una alerta per tsunami, però no s'ha registrat cap incidència en aquest sentit. A Barcelona, els 300 veïns desallotjats per l'esvoranc de l'L9 del metro no podran tornar a casa aquest divendres, com estava previst. Només s'ha autoritzat el retorn dilluns dels veïns de 2 dels 8 edificis afectats del carrer de Sant Gervasi de Cassoles. La setmana que ve es podria permetre el retorn a un altre bloc del mateix carrer. Ramon Ramírez és el director general d'Infraestructures de la Generalitat.
3: L'edifici número 54 té tots els paràmetres en bones condicions, però per les raons que fossin, aquest edifici no es va poder instrumentar abans de la pas de l'obra. Es va fer un cop va haver-hi l'incident i hem comprovat que el moviment és correcte, però necessitem una setmana més de comprovar que aquesta estabilitat és correcta.
0: La resta d'afectats, ara ho dèiem, hauran d'esperar uns dies més fins que es garanteixi que el terreny és estable. Un dels veïns evacuats, Pau Cabarroca, ha explicat al Catalunya Vespre de Catalunya Ràdio que no podran tornar a casa fins a principis d'agost.
4: No ens ha quedat clar, ens han dit que de moment una data prevista podria ser el 3 d'agost, el dilluns 3 d'agost, o almenys que abans d'aquella data ho veien complicat.
0: El govern activarà ajuts perquè els comerços puguin assumir despeses i compensacions per als veïns afectats. Domingo Fínez, que és propietari de la pizzeria on va sortir la cavitat, ha dit al Catalunya Vespre que han arribat a un acord amb la Generalitat per pagar tot el sou als seus treballadors.
5: Hemos conseguido que se pare el ERTE y porque por el ERTE se cobra un 30% menos, porque ellos no tienen culpa, yo tampoco, pero ellos menos todavía. Y automáticamente, a partir de ya, la Generalitat pues, Yo le digo, hay tantos gastos, ellos nos darán el dinero y les pagaré yo y cobrarán el 100% de la nómina.
0: Malgrat això, alguns veïns s'estan organitzant per presentar una reclamació col·lectiva pels danys i prejudicis causats per aquest esvoranc. El Banc Santander i els sindicats han acordat un pla de prejubilacions a partir dels 55 anys que permetrà cobrar el 95% de la pensió. L'acord estarà vigent fins a final del 2028. Dels 34.000 empleats del banc a Espanya, que són els únics que es poden beneficiar de les prejubilacions, uns 5.000 compleixen les condicions acordades. L'últim expedient de regulació d'ocupació presentat pel Santander va ser l'any 2020, va rebre més sol·licituds per formar-ne part de les pactades inicialment i va suposar l'acomiadament de més de 3.500 treballadors. I abans de parlar de la situació meteorològica d'aquest cap de setmana, us expliquem que un estudi clínic internacional ha identificat una estratègia que podria frenar la progressió de l'Alzheimer en les fases inicials. Els resultats obren la porta a tractaments capaços de modificar el curs de la malaltia. L'assaig clínic, impulsat per la multinacional Biogen, amb la participació d'AC Alzheimer Center Barcelona, actua reduint la producció de la proteïna tau, que és una proteïna natural del cervell que ajuda les neurones a funcionar correctament, però que quan s'altera pot contribuir al desenvolupament de l'Alzheimer. S'administra cada 6 mesos amb una punció lumbar per arribar més directament al cervell. A més, es podria combinar amb els dos fàrmacs que ja existeixen i alenteixen un 30% aquesta malaltia. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio Xavi Morató, que és el director adjunt de l'ACE.
6: L'interessant d'aquesta nova via terapèutica és que es podrien combinar els dos tractaments. Cadascun aniria dirigit, no?, a aquesta diana, el lecanemab i donanemab a l'amiloide, i el diranersen a reduir l'acumulació de tau dins de les neurones.
0: Aquests dos altres fàrmacs fa un any i mig que estan aprovats a Europa, però de moment no han rebut l'autorització perquè es puguin administrar aquí a Catalunya. El govern espanyol i les comunitats ho van denegar ahir en considerar que el benefici clínic és limitat pel cost dels fàrmacs.
7: El temps.
0: Amb en Néstor Gómez.
8: Aquest cap de setmana s'espera un temps molt estable, amb núvols baixos a primera hora del matí, tant de dissabte com també de diumenge, a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona. Fins i tot no descartaríem que avui arribés a caure alguna goteta, molt poca cosa, però el que hi haurà clarament són temperatures molt altes, unes temperatures nocturnes amb avís meteorològic de calor nocturna, tant al sector del Delta de l'Ebre com també a la Costa Brava. Temperatures tòrrides que no baixaran dels 25 graus. A les comarques de l'interior no baixaran dels 20 graus. Tot això amb un ampli domini del sol que només a la tarda, potser de manera molt puntual, deixarà caure alguna feble precipitació a l'àrea del Pirineu. Les temperatures aquest dissabte, les màximes, un pelet més baixes que les de divendres. Tot i així, no baixarem gaire, perquè les màximes més altes del dia rondaran entre els 35 a 38 graus a gran part de l'interior del país. I de cara a diumenge, una mica més de pols en suspensió, els núvols baixos a les Terres de l'Ebre i una miqueta més de calor. Màximes que s'acostaran però no arribaran a la xifra dels 40 graus. Serà la setmana que ve, entre dilluns i dimarts, quan tornarem a tocar la xifra dels 40 graus i serà cap a finals de setmana quan tornarem a recuperar els valors normals per a aquestes dates.
7: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Ara passen 2:45, la reconstrucció de l'emblemàtic pont del Petroli de Badalona entra en la fase decisiva. Des d'aquest divendres al matí, una plataforma flotant de grans dimensions ha quedat instal·lada davant de l'estructura. Serà la base des d'on es faran els treballs per via marítima, una fase que és imprescindible per completar tota la rehabilitació. Toni Fortesa.
9: La pontona de 30 metres de llargada i 15 d'amplada servirà perquè els operaris puguin intervenir directament sobre el pont. El primer pas serà retirar les restes de l'estructura malmesa. Ho explica David Aguilar, enginyer de l'àrea d'espai públic de l'àrea metropolitana de Barcelona.
10: Un cop ancorada la plataforma al fons marí, ara la grua 250 tones iniciarà els treballs d'enderroc dels elements que no es poden rehabilitar i que substituïm pels nous. Primer començarà pels pilons que queden dempeus de l'antiga plataforma i posteriorment treurà les bigues que no podem rehabilitar i que s'han d'enderrocar i traslladar a l'abocador corresponent.
9: El pont va quedar molt malmès després del temporal Glòria al gener del 2020. El procés de rehabilitació va començar fa mesos amb els treballs previs per terra i ara arrenca la intervenció per mar. La complexitat d'aquesta etapa és que dependrà de les condicions marítimes. La rehabilitació, amb un pressupost de més de 4 milions d'euros, incorporarà una nova plataforma final circular dissenyada per resistir millor els temporals. La previsió és que el pont del petroli pugui reobrir abans que s'acabi l'any.
0: TMB allargarà una hora el servei de metro aquest diumenge per la final del Mundial de Futbol. Per afavorir la mobilitat a la ciutat de Barcelona i al seu entorn, Transports Metropolitans ha comunicat que diumenge, de manera excepcional, tota la xarxa de metro funcionarà una hora més. Això vol dir que els trens circularan fins a la una de la matinada. L'endemà, dilluns 20 de juliol, la xarxa de metro reobrirà a l'hora habitual, que són les 5. Investigadors de la Universitat Rovira i Virgili han descobert dos esquelets sencers de rinoceront de fa 200.000 anys a la cova de les Teixoneres de Moià, al Moianès. Són els únics que s'han trobat fins ara en tota la península Ibèrica i dels pocs que s'han trobat arreu del món. Tarragona, Jordi Barranca.
11: En els 24 anys que fa que es fan excavacions en aquest jaciment, no s'havia trobat res semblant. La troballa que han fet experts a la URB i de l'Institut de Paleoecologia Humana i Evolució Social és única. Jordi Rosell, investigador principal del jaciment.
12: Allí hi havia un llac i de sobte apareixen dins d'aquest llac que estàvem excavant una acumulació d'ossos molt grans, entre els quals destaquen sobretot una sèrie dos rinocerons, un adult i un subadult gairebé adult, sencers, que no tenen precedents pràcticament enlloc del món.
11: Fins ara només es tenia constància de dues troballes semblants, una a Itàlia i una altra a Alemanya. Ara, però, encara queden preguntes per respondre.
12: No sabem què ha passat amb aquests rinocerons, no sabem com han arribat, sabem que han arribat amb carn, val? Que van morir dins de la cova, probablement. Estan els esquelets una mica moguts, no sabem si pels efectes de l'aigua, perquè estan a dins d'un petit llac, o per la pròpia descomposició dels cadàvers.
11: A banda, també s'han recuperat eines de gran valor, com una punta de llança feta amb os, també de fa 200.000 anys. Fins ara, les peces descobertes s'emmagatzemaven aquí a Tarragona, però ara l'Ajuntament de Moià ha cedit un espai per guardar-les.
0: El Festival de Sant Sebastià tornarà a ser el gran aparador del cinema català d'aquest any. D'entrada, hi haurà dues produccions catalanes en competició oficial i s'hi podran veure 10 títols més en presència catalana destacada. Entre d'altres, les últimes pel·lícules d'Eduard Fernández, Oriol Pla, Meritxell Colell o Isaac i la Cuesta. Marc Garriga.
13: Una de les pel·lícules catalanes que optarà a la Concha d'Or és Sants, dirigida per Miquel Gurrea i rodada en català. Igual que en el seu anterior film, Suro, la protagonista és Victoria Luengo, que aquí estarà acompanyada d'Ariadna Gil. I l'altra és Cinco minutos más, del cineasta de Viladecans, Javier Ruiz Caldera, que firma una comèdia sobre un matrimoni en crisi que entra en un bucle temporal i que té un repartiment encapçalat per Javier Cámara, Berto Romero i Belén Cuesta. Però la presència catalana no acaba aquí. L'actor Eduard Fernández protagonitza El mal padre, que també competirà en secció oficial, i la cineasta Elena Martín presentarà fora de competició la sèrie policíaca El Castillo. Dins l'apartat de projeccions especials s'ha anunciat l'estrena de la pel·lícula catalana Ruega por nosotras i la sèrie documental produïda per Juan Antonio Bayona Más allá de la sociedad, que seria una continuació de la seva pel·lícula La societat de la neu. A més, Oriol Pla i Marina Salas protagonitzen Esta soledad, de Javier Giner, el primer llargmetratge del creador de la sèrie Yo adicto, i la secció Zabaltegui acollirà un documental sobre flamenc d'Isaac i la Cuesta, Jaleos, la pel·lícula de Meritxell Colell, Lejos de los árboles, i la producció d'Albert Serra, Le Gauche Rouge, del francès Bruno Dumont. El certamen començarà el 18 de setembre.
0: I els catalans Gemma Ruiz, Marta Carnicero, Carlos Zanón i Marc Colell són 4 dels 50 escriptors convidats a la Bienal Internacional del Llibre de São Paulo, al Brasil, que té Espanya com el país convidat d'honor. Sota el lema Confluències, entre el 4 i el 13 de setembre, el programa comissariat per l'escriptora Marta Sanz promourà les converses entre els dos països amb la mirada posada en la diversitat i la pluralitat geogràfica i lingüística. Ho destaca Ernest Urtasun, ministre de Cultura espanyol.
14: En la presència de nostra a les fires internacionals del llibre portem autors en gallec, en euskera, en català, tindran una presència molt destacada perquè, evidentment, jo això com a ministre de Cultura sempre ho he defensat, la riquesa lingüística del nostre país és un dels nostres grans actius també a l'exterior, no?
0: El pavelló espanyol tindrà 500 metres quadrats, inspirat en els mosaics de l'artista brasiler Roberto Burle Marx. Es configura com un paisatge continu de peces que evoca la diversitat de la literatura espanyola contemporània i el seu diàleg amb el Brasil. A més de recitals i tallers, aquest programa oferirà 30 sessions al voltant de temàtiques com les identitats i les fronteres, el terror, l'ecologia, la literatura del jo, l'autoficció o també la memòria democràtica. Cada dia també es farà una vetllada poètica amb veus actuals de la poesia escrita en català, euskera, gallec i castellà. Aquesta fira de São Paulo és una de les principals trobades editorials del món i rep 700.000 visitants.
7: Esports.
0: Amb el David Ubach.
15: La final del Mundial de Futbol de diumenge entre Espanya i l'Argentina ja escalfa motors. De cara al partit pel títol a Nova Jersey, el davanter del Barça, Lamine Yamal, s'ha entrenat amb normalitat amb la resta de companys de la selecció espanyola i ha d'estar en plenes condicions per jugar a la final. Del decisiu enfrontament n'ha parat als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio un altre blaugrana, Eric García. El polivalent jugador del Barça considera el duel entre espanyols i argentins com la final somiada i s'ha referit també als dos futbolistes que lideren les seves seleccions.
16: Bé, està clar que el Lamine, per les seves característiques, pel seu joc, pot ser algo semblant a lo que ha sigut el Messi, òbviament, la carrera que fins ara té el Leo, no? Tot el que ha aconseguit, tota la gent que ha inspirat, és algo incomparable.
15: L'Espanya-Argentina de diumenge el transmetrem en una edició especial del Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio. Aquest dissabte jugarà la final de consolació entre França i Anglaterra a Miami. Mundial a banda, parlem del Barça ara en clau de mercat.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
15: Nova negativa verbal de l'Atlètic de Madrid a tomb de l'oferta amb termini del club blaugrana per fitxar Julián Álvarez. Aquest divendres ha estat el director general de l'entitat matalassera, Miguel Ángel Gil, qui ha assegurat que rebutgen la proposta del Barça indefinidament i ha acusat Joan Laporta de fer teatre.
17: Permanentemente está actuando para los medios, para los aficionados, para su circo particular y no me ofende. Yo tengo una buena relación personal con él, hablé personalmente con él, le dije, claro, por favor, déjalo estar, no lo queremos vender y no lo vamos a vender, deja de insistir. Pero él mantiene esta situación porque en parte le gusta, es frívolo y le encanta.
15: Per cert, que en el seu pas pel Tot Costa, Eric García ha beneït també els fitxatges de Gordon, ja oficial, i de Dayemi, que ho serà a partir de dilluns vinent.
16: Som rapidíssims, que ens ajudaran moltíssim, estic segur, i crec que estem fent les coses molt bé.
15: De fet, Adeyemi ja ha estat aquest divendres a la ciutat esportiva Johan Cruyff per conèixer Hansi Flick, tot i que sense entrenar-se encara. De la infermeria blaugrana parlem de De Jong i del seu genoll dret. Hi ha hagut trobada entre el club i el migcampista neerlandès per determinar si el jugador segueix un pla conservador per recuperar-se de la seva lesió o bé si, en canvi, passa pel quiròfan. En la trobada, els representants del Barça han estat més proclius a l'operació. I encara del Barça, s'ha fet públic que l'equip de Hansi Flick disputarà un torneig triangular amistós a Udine, Itàlia, el 8 d'agost. Els blaugranes s'hi enfrontaran a l'Udinese local i al Nottingham Forest anglès. Pel que fa a l'Espanyol, aquest dissabte disputa el seu primer amistós de pretemporada. Serà contra l'Olot a l'estadi municipal de la capital de la Garrotxa. El davanter blanquiblau Roberto admet que estan impacients perquè comenci a rodar la pilota.
18: Tenemos ganas ya de jugar el primer partido. Hace ya tiempo que no jugábamos y queremos ir cogiendo ritmo, los nuevos también que vayan cogiendo el ritmo del equipo, de cómo jugamos.
15: A la segona divisió, el Girona ha comunicat la renovació de David López fins al 2027. El defensa de 36 anys havia esgotat contracte al juny.
19: Vestir un altre any la samarreta del Girona era molt important, ja no sol per un tema emocional de club. El descens va ser molt dur per tots i vam sentir en deute de tornar a ajudar en tot el que pogués l'equip.
15: David López va arribar el 2022 a Montilivi procedent de l'Espanyol. I el Sabadell, l'altre català a segona, ha anunciat el traspàs del migcampista Tito a l'Europa.
7: 3CAT Info.
15: Més futbol encara perquè també ha estat un dia de moviments de mercat a la Lliga Femenina. El Badalona avui van anunciar el fitxatge d'Izarne Sarasola, defensa basca procedent del Nantes francès, que acaba de recuperar-se d'una greu lesió al genoll.
20: Volver a competir en la Liga F y disfrutar del fútbol que vengo de una lesión muy grave y darlo lo mejor.
15: D'altra banda, el Barça ha anunciat la cessió de la defensa Adriana Renera al Deportivo de la Corunya. I afegim que el femení de l'Espanyol ha començat aquest divendres la pretemporada amb el primer entrenament. Dit això, obrim bloc poliesportiu ara parlant de bàsquet.
7: 3CAT Info.
15: El Barça ha comunicat el seu cinquè fitxatge pel nou curs. Es tracta del base uruguaià de 22 anys, Agustín Ubal, que ha pagat la seva clàusula de sortida al Manresa. Ubal, precisament, es va formar al planter blaugrana.
1: Estuve fuera del club intentando reencontrarme como jugador, viviendo experiencias profesionales, que es lo que necesitaba para seguir creciendo como persona y como deportista. Así que bueno, nada, ahora creo que vengo un poco más hecho y preparado para el reto.
15: Relatiu al Barça encara, el Fenerbahçe turc ha anunciat el fitxatge de Will Clyburn per una temporada, després que el club blaugrana fes efectiva la clàusula de tall sobre el nord-americà. I afegim que el Madrid ha fet oficial el fitxatge de Timothée Luwawu-Cabarrot fins al 2028. L'aler francès era pretès pel Barça per ocupar el lloc de Clyburn, precisament. Del bàsquet passem al ciclisme, ara. Moguda a 13a etapa al Tour de França, que ha depretat el triomf de Mauro Schmidt. El suís de l'equip Jayco ha estat el millor de la nombrosa escapada del dia, que ha arribat a superar la cinquantena d'integrants. Schmidt considera que tot els ha sortit rodat com a equip.
21: Ara mateix no m'ho puc creure. Ha estat un dia increïblement dur des del principi. Amb tot l'equip volíem ser-hi per guanyar en una escapada. Els nois també han treballat bé des del darrere per remuntar, de manera que jo només he hagut de seguir-los. Tot ha anat gairebé perfecte.
15: A l'escapada, que ha arribat amb 7 minuts i mig d'avantatge respecte del gran grup, també hi havia el britànic Tom Pidcock, del Pinarello, que s'ha col·locat quart a la general. Un dia més, l'esloveta Dave Pogacar de l'Emirates manté el mallot groc de líder. I a l'Open britànic de golf, el golfista de la Garriga David Puig ha quedat fora del tall, tancar la segona jornada al camp anglès Royal Birkdale de Southport amb 7 cops sobre el par del camp, per a un total de més 11.
7: 3CAT Info. Trescat Info.

0: Molt bon dia, són les 8. Vint-i-tres municipis catalans estan en risc màxim d'incendi aquest cap de setmana. Hi ha restriccions a tres parcs naturals. La principal preocupació és la simultaneïtat d'incendis que hi pugui haver a les comarques de Ponent, el Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, la Catalunya Central i el Vallès. Catalunya ha tingut el pitjor inici d'estiu dels últims 15 anys pel que fa a incendis forestals. Continua cremant sense control l'incendi d'Orés a l'Aragó, que ha calcinat gairebé 14.000 hectàrees i ha obligat a evacuar un miler de persones de 6 municipis. El fort vent i les altes temperatures dificulten les feines dels bombers. El govern aragonès ha demanat que aquest cap de setmana es minimitzin els desplaçaments de la població per facilitar la feina dels serveis d'emergències. Just avui, que es commemoren 90 anys de l'inici de la Guerra Civil, el Memorial Democràtic presenta una base de dades inèdita de les milícies antifeixistes feta a partir dels papers de Salamanca. A través dels documents confiscats per les tropes franquistes s'han pogut recollir dades que fins ara no se sabien dels milicians, com el gènere, el lloc de residència o l'adscripció política. L'Associació de Jutges Progressistes assegura que el Tribunal Suprem no té recorregut per tornar a Europa després de l'aval del TJUE a la llei d'amnistia. Els jutges més conservadors, en canvi, creuen que no implica una aplicació immediata ni incondicionada de la llei. Els Estats Units bombardegen l'Iran per setena nit consecutiva. Hi ha almenys 3 morts i una desena de ferits. La guerra s'estén a tota la regió amb els atacs de Teheran contra bases militars nord-americanes a Bahrein, Kuwait i Jordània. La Guàrdia Revolucionària amenaça amb una ofensiva total. Ja són més de 5.000 els morts per el terratrèmol de Veneçuela del mes passat, una xifra provisional que podria augmentar. Caracas ha rebut un paquet de 346 milions de dòlars del Fons Monetari Internacional per finançar la reconstrucció del país. I un diàleg entre grans àries de l'òpera francesa i italiana ha servit per arrencar el Festival de Peralada en una edició en què celebra 40 anys i que durarà fins al 9 d'agost. També hi haurà espais per la dansa i muntatges de creació contemporània.
1: Esports. El president del Barça, Joan Laporta, assegura a Catalunya Ràdio des de Nova York que respecta l'opinió del director general de l'Atlètic de Madrid, Miguel Ángel Gil Marín, de refusar l'oferta que sigui del Barça per Julián Álvarez. Però avisa Laporta al club matalasser que l'oferta per Julián estarà vigent fins a aquest mes de juliol, fins a finals de mes. Joan Laporta, en aquestes declaracions a Catalunya Ràdio, assegura també que la Federació Espanyola i la Lliga s'estan portant de manera excel·lent amb el club i que ell doni suport a la selecció espanyola públicament és una manera d'agrair que tenen 8 jugadors amb Espanya. Laporta reitera que els desitja el millor, que guanyin, que ho diu amb normalitat i que això no és incompatible, diu, amb res més. I el Barça de bàsquet ha comunicat el seu 5è fitxatge per la nova temporada. Es tracta del base uruguaià de 22 anys, Agustín Ubal, que tornarà al club després de pagar la clàusula de sortida al Manresa.
0: I pel que fa al temps, cap de setmana amb calor intensa rondaran els 37 o 38 graus als indrets més calents de Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. El temps serà assolellat amb pols sahariana, núvols de tarda al Pirineu.
1: 3CAT Info.
0: Passen 4 minuts de les 8, us informa Montse Garcia.
1: 3CAT Info i Catalunya Ràdio en emissió conjunta.
0: 23 municipis catalans estan en el nivell extrem d'incendis forestals aquest cap de setmana. Són poblacions de les comarques de l'Alt Camp, Alt i Baix Penedès, l'Alt Urgell, la Noguera, el Pallars Jussà i el Solsonès, on està activat el Pla Alfa en el nivell 4, al màxim, i, per tant, hi ha restricció d'activitats a l'aire lliure. A més, tant avui dissabte com demà diumenge, està prohibit l'accés a 3 parcs naturals: la Ribera Salada, el Solsonès, la Baronia de Rialp, la Noguera i el Montmell Marmellà, al Baix Penedès. Preocupa sobretot la simultaneïtat d'incendis que hi pugui haver a les comarques de Ponent, el Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre, la Catalunya Central i el Vallès. Segons els bombers de la Generalitat, aquest estiu s'han incrementat entre un 70 i un 80% els incendis a l'entorn natural respecte al mateix inici de campanya de l'any passat. De fet, Catalunya ha tingut el pitjor inici d'estiu dels últims 15 anys pel que fa a incendis forestals. Els agents rurals asseguren que les 3 onades de calor que han afectat el país en les últimes setmanes han ressecat molt els boscos i això ha disparat el risc. Antoni Mures, inspector en cap del cos d'agents rurals, en declaracions a 3Cat Info.
2: Ha sigut una entrada a l'estiu molt dura. En quant a nombre d'incendis, és el pitjor inici de campanya d'estiu que hem tingut dels últims 15 anys. Hem de veure com es comporta a partir d'ara la meteorologia, la millora de les condicions, doncs és un bon indicador. I a veure de cara a properes setmanes si permet tenir una perspectiva millor.
0: Durant el tercer pic de l'onada de calor, més de 220 municipis van estar en el nivell màxim de risc d'incendi i es van arribar a tancar els accessos a 8 espais naturals. I el foc d'Urés, a la comarca aragonesa de la Cinco Villas, continua descontrolat i ja ha cremat gairebé 14.000 hectàrees en un perímetre de 60 quilòmetres. Les altes temperatures, els constants canvis de direcció del vent i l'orografia de la zona compliquen les feines dels bombers, que a les últimes hores s'han centrat sobretot a protegir el nucli urbà de les poblacions de la zona. Hi ha un miler de persones evacuades de 6 municipis, 5 de l'Aragó i un de Navarra. El foc té més d'un front obert i això afegeix complexitat i preocupació a la situació. Roberto Bermúdez de Castro és el conseller d'Interior de l'Aragó.
3: El fuego tiene potencial de crecimiento por ciertas zonas. Si conoce la zona, lógicamente hay unos pinares muy importantes en el flanco derecho, más allá de la carretera, que esperemos que no llegasen. Si llegase, sería un desastre medioambiental. Tenemos también potencial de desarrollo por el norte. Es decir, es una zona muy compleja, que lo sabíamos al principio.
0: Sobre el terreny hi treballen 450 efectius dels bombers amb el reforç de gairebé 300 membres de la Unitat Militar d'Emergències. El director d'Extinció del Foc, Alfonso González, destaca l'envergadura de l'incendi.
4: Potencialmente pues, puede ser muy peligroso para que el incendio pues, todavía se pueda extender mucho más y convertirse vamos, en uno de los más grandes de Aragón de los últimos años.
0: El govern de l'Aragó demana als ciutadans que aquest cap de setmana no es desplacin cap a la zona per evitar riscos i per facilitar la feina dels serveis d'emergències. Un altre foc que tampoc està controlat és el que va començar aquest dijous a Guadalajara, a Castella-La Manxa. Ha cremat més de 3.000 hectàrees i ha obligat a desallotjar 11 municipis. Ara passa mig quart de les 8 del matí.
5: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Avui, 18 de juliol, quan es commemoren 90 anys de l'inici de la Guerra Civil, el Memorial Democràtic ha presentat una base de dades inèdita dedicada a les milícies antifeixistes de Catalunya. Una informació que s'ha extret sobretot dels papers de Salamanca i que suposa 11 anys d'investigació. El cens inclou 37.000 noms de moment, si bé se'n podran afegir més a mesura que avanci la investigació. El director del Memorial Democràtic, Jordi Fons, ha valorat el cens de forma molt positiva perquè aporta dades molt precises.
6: Ha entrat en el Banc de la Memòria Democràtica una gran aportació, sobretot perquè aporta moltes dades, no només és una base de dades amb els noms, noms i cognoms, sinó que hi ha moltes més dades, i penso que és un exercici doncs, d'allò que se'n diu història pública, allò de els resultats que s'obtenen d'aquest treball, doncs posar-los a l'abast de la ciutadania.
0: A través dels documents que van ser confiscats per les tropes franquistes durant la Guerra Civil i que es van retornar a la Generalitat el 2006 i que es coneixien com a papers de Salamanca, se saben dades dels milicians com el gènere, el lloc de residència, l'adscripció política i sindical, la data d'ingrés i la columna o unitat amb la qual van anar al front. El projecte s'ha fet a través d'una col·laboració amb el Memorial i l'Arxiu Nacional de Catalunya, que les dues entitats valoren molt positivament, ho diu la directora de l'arxiu, Pilar Cueva.
7: Això és l'expressió d'aquesta col·laboració que estem mantenint des de fa temps i en la que ens trobem en projectes d'interès compartit. No només col·laborem, sinó que compartim informació i que busquem quins són els canals més adequats perquè arribin d'una forma més ràpida i més eficient a la nostra societat.
0: Amb l'inici de la guerra, el 1936, el president de la Generalitat, Lluís Companys, va firmar el decret de creació de les milícies antifeixistes integrades principalment per voluntaris. L'Associació de Jutges Progressistes assegura que el Tribunal Suprem no té recorregut per tornar a Europa després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió sobre l'amnistia. una interpretació de la sentència totalment contrària a la que fan els jutges més conservadors, que asseguren que el que ha dit el TJUE no suposa l'aplicació immediata de l'amnistia. En declaracions a aquesta emissora, el portaveu de jutgesses i jutges per la democràcia, Edmundo Rodríguez Achustegui, ha dit que no creu que el Suprem vagi a Europa i s'ha mostrat així de contundent.
8: Que las dos sentencias que se han dictado son una auténtica desautorización de todos aquellos que han venido sosteniendo estos años que se estaba produciendo una afectación del Estado de Derecho, de manera que yo creo que es bastante improbable que eso suceda.
0: Per la seva banda, l'Associació de Jutges Francisco de Vitoria manté en un comunicat la seva reserva sobre l'aplicació de la llei d'amnistia al marge del que ha dit el TJUE. Afegeixen que no suposa una aplicació immediata ni incondicionada de l'amnistia als líders del procés i també afirma que el Tribunal Constitucional no és un tribunal de cassació del Suprem. I Junts manté la distància amb el PSOE, tot i l'aval de la justícia europea a la llei d'amnistia. Les dues formacions encara es van distanciar més ahir després que el ministre de Transports, Òscar Puente, animés Carles Puigdemont a tornar, encara que s'arrisqui a ser detingut. El ministre, en declaracions a Ràdio Nacional d'Espanya, ha animat Puigdemont a tornar i encarar-se als tribunals.
9: Si yo fuera el señor Puigdemont, yo me plantaba hoy en España, sin ninguna duda. Y creo que eso sería también, por su parte, un gesto de liderazgo político. Porque creo que hay cosas que son insostenibles y creo que hay cosas a las que hay que plantar cara de una vez. Lo tiene a huevo. Pero yo me plantaba hoy en España y que me detenga.
0: Des de Junts, Puigdemont no ha respost a Puente, però sí que ho ha fet el seu secretari general, Jordi Turull, que a través de la xarxa X ha qualificat les paraules del ministre de miserables i frívoles. Abans, Turull havia deixat clar que encara que l'amnistia avanci, no es replantejaran el trencament amb el PSOE. Per la seva banda, en una conferència a Madrid, el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, ha reclamat a Junts que torni a la majoria que va investir Pedro Sánchez. I el diputat de Junts, Lluís Puig, a l'exili des de fa prop de 9 anys a causa del procés independentista, considera que el Tribunal Suprem cometrà un delicte de prevaricació si no aplica l'amnistia, ara que la mesura té l'aval de la justícia europea. En una entrevista al programa a l'Hemicicle de 3Cat Info, Puig ha avançat que quan pugui tornar a Catalunya ocuparà el seu escó al Parlament fins que s'acabi la legislatura.
10: Per descomptat, vull entrar i tornar a ocupar el meu escó que vaig abandonar el 27 d'octubre a la nit. Per mi és la imatge de la restitució, de tornar a entrar amb la cara ben alta al saló de plens i seure en el lloc on correspon.
5: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: L'any passat va rebre només el 8,6% de tota la inversió. Catalunya va rebre només el 8,6% de tota la inversió que el govern espanyol va fer a les comunitats autònomes. És el percentatge més baix des que el 2015 Mariano Rajoy a la Moncloa i queda molt lluny del que va rebre la Comunitat de Madrid, més del 20% del total. Concretament, segons un informe del Ministeri d'Hisenda, al qual ha tingut accés aquesta emissora, l'any passat l'Estat va invertir a Catalunya 1.321 milions d'euros. A Madrid, més del doble, uns 3.200 milions. Així doncs, Catalunya torna a ser una de les comunitats autònomes on l'Estat destina menys recursos, tenint en compte la seva població i el seu pes en el PIB. L'economista Guillem López Casasnovas destacava en una entrevista al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio que és una tendència que ve de lluny.
11: Després del 23, ara el 25, continua sent doble Madrid. O sigui, no tan sols no s'escurça, sinó que el gap augmenta. Jo ja no tinc paraules per explicar el que està passant, perquè el que demostra en realitat és el poc interès que tenen en creure's ser un estat territorialitzat.
0: En un comunicat, el Departament d'Economia assegura que negocien amb el govern espanyol perquè Catalunya rebi inversions en línia amb la seva aportació del PIB. Junts, per la seva banda, diu que hi ha una asfíxia econòmica premeditada per part de l'Estat, independentment de qui estigui a la Moncloa. I l'exsecretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, i la seva família van obtenir més de 300.000 euros de beneficis irregulars entre el 2015 i el 2024. Ho recull l'informe de 163 pàgines de la Guàrdia Civil, on s'afirma que els ingressos de Cerdán provenien de la suposada trama d'adjudicació irregular d'obra pública al voltant del Ministeri de Transports, quan l'encapçalava José Luis Ábalos, Madrid, Àngels Lafuente.
12: Després d'investigar els comptes i el patrimoni de Santo Cerdán, la Guàrdia Civil conclou que entre els anys 2015 i 2024 ell i el seu entorn familiar van ingressar 324.000 euros de l'empresa Servi Navar, la constructora que els investigadors vinculen amb Cerdán i amb el seu soci i amic Anxón Alonso. Luco sosté que tant Servi Navar com Acciona s'haurien beneficiat d'adjudicacions públiques, especialment durant l'etapa de José Luis Ábalos al capdavant del Ministeri de Transports. De fet, els investigadors consideren que Cerdán era soci ocult de Servi Navar, malgrat que l'exdirigent socialista sempre se n'ha desvinculat. Segons l'informe, Cerdán també va disposar d'ingressos en l'efectiu d'origen desconegut, concretament de 18.200 euros entre el 2014 i el 2017, coincidint novament amb l'etapa d'Ábalos com a ministre. També apunten que la dona de Cerdán va cobrar de la trama empresarial 1.300 euros al mes per treballar d'auxiliar administrativa, una feina que no va fer mai i per la qual es va acabar embutxacant 18.730 euros. Un dels exemples de la plena disposició que tenia el número 3 del PSOE dels fons de Servi Navar és la negociació de la compra d'un pis a Madrid entre finals del 2021 i principis del 2022 per gairebé 1 milió d'euros, una operació que no va prosperar. Luco considera que l'informe sobre el patrimoni de Cerdán està incomplert i ha demanat al jutge autorització per investigar els comptes de 4 familiars directes de l'exdirigent socialista.
0: Passa un minut d'un quart de nou del matí.
5: El temps.
0: Amb l'Enric Agut.
13: Cap de setmana de calor novament intensa, canícula i de molta xafogó a la costa i al prelitoral. A l'interior els valors aniran entre els 33 i els 36, però a Ponent i a les Terres de l'Ebre una xifra pot tocar els 38 o 39 puntualment, 37-38 graus. I a la costa valors propers als 30, però amb la humitat que serà elevada, la temperatura de xafogó pot ser de 37-38 graus. Ambient molt humit, un dia per suar. Un matí que també he marcat pel cel sàhara a bona part del país, però tenim aquesta pols d'origen saharià en alçada, que deixa aquest cel una mica tèrbol, una mica blanquinós, tot i que està fent sol. També a la vegada hi ha núvols baixos situats a comarques de Tarragona, que faran la guitza als banyistes, però que frenaran la temperatura, però igualment l'ambient serà molt humit i xafogós. El mar està tranquil. A la tarda hi haurà també aquesta calma, una lleugera mar de fons a la tarda, i es preveu que creixin algunes nuvolades al Pirineu, però en principi sense ruixats, sinó que algun serà molt aïllat. Demà diumenge la temperatura pot pujar algun grau més a comarques d'interior.
5: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: Setena nit consecutiva de bombardejos a l'Orient Mitjà. Aquesta matinada, els Estats Units han llançat una nova onada d'atacs que han provocat almenys 3 morts i 8 ferits al sud de l'Iran. L'exèrcit nord-americà assegura que també ha destruït infraestructura militar i magatzems subterranis d'armes. Diversos vídeos i informes de mitjans estatals iranians mostren danys a ponts, vies de tren i altres infraestructures en diferents punts del país. Com a resposta, la República Islàmica ha tornat a bombardejar bases militars nord-americanes a Bahrein, Kuwait i Jordània, que han interceptat diversos míssils iranians. La Guàrdia Revolucionària ha amenaçat de llançar una ofensiva total i adverteix als països de la regió que respondran als atacs que els Estats Units facin des de les seves bases. A Veneçuela, els morts pel doble terratrèmol del mes passat ja superen els 5.000, una xifra provisional a l'espera de localitzar noves víctimes. Els sismes també han deixat milers de persones sense casa. Precisament aquesta matinada, el govern veneçolà ha anunciat que el Fons Monetari Internacional ha desbloquejat 346 milions de dòlars per finançar la reconstrucció del país. Mentrestant, a Mèxic, un terratrèmol de magnitud 7,4 va sacsejar ahir a la tarda a l'estat de Chiapas, al sud del país, a la frontera amb Guatemala. No hi ha víctimes, però el sisme va obligar

0: als Estats Units activar l'alerta per risc de tsunami en diverses zones del Pacífic. França i Alemanya reforcen la cooperació en defensa en un moment en què creix l'amenaça de Rússia. Des de Colònia, el president francès Emmanuel Macron i el canceller alemany Friedrich Merz han anunciat que Berlín participarà per primer cop en exercicis nuclears al costat de París. Berlín, Jordi Regàs.
1: L'escenificació de la cimera per parlar de defensa no podia estar més preparada. Merz i Macron han arribat a la base aèria de Nürnberg en un helicòpter policial, els ministres de defensa en un avió militar. S'han fet la foto dins l'hangar al costat d'un caça francès Rafale que pot portar armament atòmic. Aquest és un dels acords importants que tots dos països avancin plegats en la dissuasió nuclear. Ho ha explicat tant Emmanuel Macron com Friedrich Merz.
2: Iniciem un nou camí en comú a la dissuasió. Formarem una nova unitat de direcció estratègica que treballarà en una doctrina comuna. Les tropes convencionals alemanyes aquest any participaran en unes maniobres nuclears de l'exèrcit francès.
3: Quin és l'objectiu? Doncs millorar la seguretat del continent europeu i crear més incertesa en els nostres adversaris i que això ens permeti adaptar-nos a la dissuasió nuclear i tenir altres vies i mitjans. Primer cal crear intimitat estratègica entre nosaltres, és a dir, explicar-nos alguns dels nostres secrets.
1: La cimera ha continuat al castell d'Augustusburg en un entorn més confortable. Aquí bona part del protagonisme se l'ha emportat la Xina, amb qui diuen s'ha de parlar seriosament. Cal que deixi de mantenir la divisa artificialment baixa i compensar el dèficit comercial. També s'ha proposat que el gegant asiàtic transfereixi tecnologia a Europa per crear llocs de treball també a la Unió Europea.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: 3CAT Info en emissió conjunta amb Catalunya Ràdio. Aquest dilluns només podran tornar a casa seva els veïns de dos dels 8 edificis evacuats des de fa 10 dies per l'esvoranc del Putxet provocat per la tuneladora de les obres de la L9 del metro. Són els veïns d'11 habitatges i es reobriran 4 locals del carrer de Sant Gervasi de Cassoles. La setmana vinent es podria permetre el retorn a un altre bloc, segons Ramon Ramírez, director general d'Infraestructures de la Generalitat.
5: L'edifici número 54 té tots els paràmetres en bones condicions, però per les raons que fossin, aquest edifici no es va poder instrumentar abans del pas de l'obra. Es va fer un cop va haver-hi l'incident i hem comprovat que el moviment és correcte, però necessitem una setmana més de comprovar que aquesta estabilitat és correcta.
0: La resta d'afectats hauran d'esperar uns dies més fins que es garanteixi que el terreny és estable. Un dels veïns evacuats, Pau Cabarroca, ha explicat a aquesta emissora que no podran tornar a casa fins a principis d'agost.
6: No ens ha quedat clar, ens han dit que de moment una data prevista podria ser el 3 d'agost, el dilluns 3 d'agost, o almenys que abans d'aquella data ho veien complicat.
0: El govern activarà ajuts perquè els comerços puguin assumir despeses i compensacions pels veïns afectats. Domingo Fínez, propietari de la pizzeria on va sortir la cavitat, diu que ha arribat a un acord amb la Generalitat per pagar tot el sou als seus treballadors.
7: Hemos conseguido que se pare el ERTE y porque por el ERTE se cobra un 30% menos, porque ellos no tienen culpa, yo tampoco, pero ellos menos todavía. Y automáticamente, a partir de ya, la Generalitat... Pues, yo le digo, hay tantos gastos, ellos nos darán el dinero y les pagaré yo y cobrarán el 100% de la nómina.
0: Malgrat això, alguns veïns s'estan organitzant per presentar una reclamació col·lectiva pels danys i perjudicis causats per l'esvoranc. Un recital líric amb fragments d'òperes italianes i franceses ha estrenat la 40a edició del Festival de Peralada a l'Alt Empordà. L'òpera, la dansa, dos concerts de Sílvia Pérez Cruz i diversos muntatges de creació contemporània seran protagonistes del festival fins al 9 d'agost. Peralada, Fèlix Martín.
8: Peralada ha estrenat aquesta edició d'aniversari amb un dels seus trets distintius, l'òpera, i ho ha fet amb un recital amb peces italianes i franceses, amb la parella formada per la soprano Armonella Yau i el tenor Benjamin Bernheim, molt aplaudits i que han després molta complicitat entre ells. Acompanyats al piano per Marcos Madrigal, han interpretat, entre d'altres, peces de Verdi, de Puccini, de Massenet o de Gounod. Tots dos en parlaven.
9: Totalment, serà una cosa molt emocionant amb el repertori italià, que jo crec que és més pròxim a l'audiència espanyola. I, per descomptat, la delicadesa i el dramatisme dels repertoris francesos.
3: Realment, aquest programa el vam pensar conjuntament, tot just imaginant una celebració. És una mena d'explosió musical. Vam voler fer una cosa que ho tingui tot, delicat i alhora espectacular. Els millors

0: Tu ets i àries que podem cantar junts, que portin aquesta riquesa de matisos.
1: This amount of colors.
2: Ha estat un gran recital en un espai reduït només per a 150 espectadors com és l'Església del Carme de Peralada, però molt simbòlic pel que representa pel festival. Ha destacat també el seu director artístic, Oriol Aguilar.
3: Doncs, de fet, és com un homenatge a totes les veus que han passat per aquests 40 anys. Això pràcticament és impossible perquè poder explicar tot aquest llegat amb un concert inaugural doncs no tindria sentit. Però sí que hem volgut programar un recital que deixarà petjada.
2: Aquesta és una edició del festival molt especial, després de 40 anys de feina, però ja pensant també en el futur.
3: Més d'un miler llarg de propostes artístiques que ja formen part d'un llegat, d'una història de les arts escèniques d'un país, de la música, de la dansa, de l'òpera, i per tant el que fem és compartir-ho, posar-ho en valor i amb una mirada present i sobretot de futur.
2: I pel que fa a la programació, doncs en els pròxims dies també hi ha tres propostes de dansa. Sílvia Pérez Cruz hi farà dos concerts els dies 29 i 30. El trio Fortuny hi celebrarà el dia 5 d'agost el seu desè aniversari amb la participació de Judit Nederman, o el 9 d'agost Jordi Savall i Núria Rial clausuraran el Festival de Peralada amb un programa dedicat al barroc italià.
4: Albert Benet, bon dia.
5: Bon dia. El president del Barça, Joan Laporta, assegura a Catalunya Ràdio des de Nova York que respecta l'opinió del director general de l'Atlètic de Madrid, Miguel Ángel Gil Marín, de refusar l'oferta que sigui del Barça per Julián Álvarez, però a la vegada ha vist el club matalasser que l'oferta per Julián estarà vigent fins a finals d'aquest mes de juliol. Recordem que l'oferta del Barça és de 100 milions d'euros i que Gil Marín va dir que no acceptarien ni 100 milions, ni 150, ni 200.
6: Jo respecto l'opinió de tothom, l'únic que sé és que hem fet una oferta i allà està l'oferta i que en un moment determinat direm que la vigència d'aquesta oferta per part nostra.
7: Finals de juliol, potser, o què?
6: Segurament serà així, sí.
5: Recordem les declaracions que havia fet el màxim executiu de l'Atlètic de Madrid, el director general del club matalasser, Miguel Ángel Gil Marín, sobre Laporta y aquest interès, aquestes ofertes, aquesta oferta per Julián.
8: Permanentemente está actuando para los medios, para los aficionados, para su circo particular y no me ofende. Yo tengo una buena relación personal con él, hablé personalmente con él, le dije, claro, por favor, déjalo estar, no lo queremos vender y no lo vamos a vender. Deja de insistir, pero él mantiene esta situación porque en parte le gusta, es frívolo y le encanta.
5: Unes declaracions que fan activar el Barça amb alternatives a Julián Álvarez, però a la vegada, si més no, per les declaracions de Joan Laporta, sembla que el club blaugrana no hi renuncia encara. Joan Laporta, en aquestes declaracions a Catalunya Ràdio, assegura també que la Federació Espanyola i la Lliga s'estan portant de manera excel·lent i que el fet que ell doni suport a la selecció espanyola públicament és una manera d'agrair que tenen 8 jugadors amb Espanya. Laporta reitera que els desitja el millor, que guanyin, que ho diu amb normalitat i que això no és incompatible, diu, amb res més. Així s'expressava Laporta davant l'allau de crítiques que han provocat entre un sector de l'afició del Barça el seu suport tan explícit a la selecció espanyola per a la final del Mundial demà contra l'Argentina. Declaracions a Catalunya Ràdio.
6: Ja, aquí la Federació Espanyola, la Lliga, estan aquí presents, ens han convidat a la final, s'estan portant d'una forma excel·lent amb tots nosaltres i la veritat és que és una manera d'agrair el fet de que tenim 8 jugadors a la selecció espanyola i han arribat a la final i nosaltres doncs els hi desitgem el millor, que és que guanyi. I això ho dic amb tota normalitat, i això no és incompatible amb res més, I la veritat és que estic molt molt molt agraït de com ens estan tractant.
5: Per últim, també sentireu ara Joan Laporta al micròfon de Catalunya Ràdio des de Nova York parlant del que suposa aquest duel de demà en la final del Mundial. Lamine Yamal, cara a cara contra Leo Messi.
6: Un duel generacional, sí. Messi és determinant encara, i el Lamine és present i futur, i bé, lluitant per, d'alguna manera, el Lamine per el relleu i el Messi per mantenir la seva hegemonia. Està molt bé, està molt bé.
5: Lamine Yamal estarà en plenes condicions per la final de demà, després d'entrenar-se ahir amb normalitat amb els companys. Leo Messi diu que Lamine és un referent amb 19 anys i que demà en la final del Mundial podria fer història. El capità de l'Argentina, de 39 anys, li ha desitjat sort perquè diu textualment juga al Barça, el club que estimo.
7: 3CAT Info.
5: De la final de demà al Mundial Espanya-Argentina en va parlar ahir al Tot Costa de Catalunya Ràdio un altre jugador del Barça, Eric García, considera aquesta final com la final somiada i també es referia

0: i que ho seran els pròxims dies.
1: Som rapidíssims, que ens ajudaran moltíssim, estic segur, i crec que estem fent les coses molt bé.
0: Adeyemi ja va estar ahir a la ciutat esportiva Johan Cruyff per conèixer Hansi Flick, tot i que sense entrenar-se encara.

0: Bon dia, són 8:45. Informacions destacades a aquesta hora. 23 municipis catalans estan en risc màxim d'incendi aquest cap de setmana. Hi ha restriccions a 3 parcs naturals. La principal preocupació és la possible simultaneïtat d'incendis que hi pugui haver a les comarques de Ponent, el Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, la Catalunya Central i el Vallès. Catalunya ha tingut el pitjor inici d'estiu dels últims 15 anys pel que fa a incendis forestals. A l'Aragó continua cremant sense control l'incendi d'Urés, que ha calcinat gairebé 14.000 hectàrees i ha obligat a evacuar un miler de persones de 6 municipis. El fort vent i les altes temperatures dificulten les feines dels bombers. El govern aragonès ha demanat que aquest cap de setmana es minimitzin els desplaçaments de la població per facilitar la feina dels serveis d'emergències. I just avui, que es commemora 90 anys de l'inici de la Guerra Civil, el Memorial Democràtic presenta una base de dades inèdita de les milícies antifeixistes feta a partir dels papers de Salamanca. A través dels documents confiscats per les tropes franquistes s'han pogut recollir dades que fins ara no se sabien dels milicians, com el gènere, el lloc de residència o l'adscripció política. A partir d'ara parlarem de la descarbonització, perquè Europa relaxarà els criteris de contaminació ambiental si es tira endavant l'última proposta de la Comissió Europea. La intenció de l'executiu comunitari és que la indústria del continent pugui emetre més diòxid de carboni del previst a canvi de fer més inversions verdes. I a partir de 8:45 anirem a la Sagrada Família, que ha acollit el concert Arrels de Llum per commemorar el centenari de la mort d'Antoni Gaudí i el 50è aniversari del Grec.
1: Esports.
0: Albert Benet, bon dia. Què ens destaques a aquesta hora?
2: Bon dia. Les declaracions del president del Barça, Joan Laporta, a Catalunya Ràdio des de Nova York. Assegura que respecta l'opinió del director general de l'Atlètic de Madrid, Miguel Ángel Gil Marín, de refusar l'oferta que sigui del Barça per Julián Álvarez, però avisa que el club metal assegura que l'oferta per Julián estarà vigent fins a finals d'aquest mes de juliol. Un Joan Laporta que en aquestes declaracions a Catalunya Ràdio assegura també que la Federació Espanyola i la Lliga s'estan portant de manera excel·lent i que el fet que ell doni suport a la selecció espanyola públicament és una manera d'agrair que hi tenen 8 jugadors. Laporta reitera que els desitja el millor, que guanyin demà a la final del Mundial, que ho diu amb normalitat i que això no és incompatible, diu, amb res més.
0: I pel que fa al temps, cap de setmana de calor intensa. Rondaran els 37 o 38 graus als indrets més calents de Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. El temps serà assolellat amb pols sahariana, núvols de tarda al Pirineu. Ara passen 3 minuts de 8:45 del matí.
1: 3Cat Info i Catalunya Ràdio en emissió conjunta.
0: 23 municipis catalans estan en el nivell extrem d'incendis forestals aquest cap de setmana. Són poblacions de les comarques de l'Alt Camp, Alt i Baix Penedès, l'Alt Urgell, la Noguera, el Pallars Jussà i el Solsonès, on està activat el Pla Alfa en el nivell 4, al màxim. I, per tant, hi ha restricció d'activitats a l'aire lliure. A més, tant avui dissabte com demà diumenge està prohibit l'accés a 3 parcs naturals, la Ribera Salada, el Solsonès, la Baronia de Rialp, la Noguera i el Montmell Marmellà, al Baix Penedès. Preocupa sobretot la simultaneïtat d'incendis que hi pugui haver a les comarques de Ponent, el Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre, la Catalunya Central i el Vallès. Segons els bombers de la Generalitat, aquest estiu s'han incrementat entre un 70 i un 80% els incendis a l'entorn natural respecte al mateix inici de campanya de l'any passat. De fet, Catalunya ha tingut el pitjor inici d'estiu dels últims 15 anys pel que fa a incendis forestals. Els agents rurals asseguren que les 3 onades de calor que han afectat el país en les últimes setmanes han ressecat molt els boscos i això ha disparat el risc. Antoni Mur és inspector en cap del cos d'agents rurals en declaracions a 3Cat Info.
3: Ha sigut una entrada a l'estiu molt dura. En quant a nombre d'incendis, és el pitjor inici de campanya d'estiu que hem tingut dels últims 15 anys. Hem de veure com es comporta a partir d'ara la meteorologia, la millora de les condicions, doncs és un bon indicador.

0: i a veure de cara a properes setmanes si permet tenir una perspectiva millor.
1: Durant el tercer pic de l'onada de calor, més de 220 municipis van estar en el nivell màxim per risc d'incendi i es van arribar a tancar els accessos a 8 espais naturals. El foc d'Urés a la comarca aragonesa de les Cinco Villas continua descontrolat i ja ha cremat gairebé 14.000 hectàrees en un perímetre de 60 quilòmetres. Les altes temperatures, els constants canvis de direcció del vent i l'orografia de la zona compliquen les feines dels bombers, que en les últimes hores s'han centrat sobretot a protegir el nucli urbà de les poblacions de la zona. Hi ha un miler de persones evacuades de 6 municipis, 5 de l'Aragó i un de Navarra. El foc té més d'un front obert i això afegeix complexitat i preocupació a la situació. Roberto Bermúdez de Castro és el conseller d'Interior de l'Aragó.
2: El fuego tiene potencial de crecimiento por ciertas zonas. Sin conocer la zona, lógicamente hay unos pinares muy importantes en el flanco derecho, más allá de la carretera, que esperemos que no llegasen, si llegase sea un desastre medioambiental. Tenemos también potencial de desarrollo por el norte. Es decir, es una zona muy compleja, lo sabíamos al principio.
1: Sobre el terreny hi treballen 450 efectius dels bombers amb el reforç de gairebé 300 membres de la Unitat Militar d'Emergències. El director d'Extinció del Foc, Alfonso González, destaca l'envergadura de l'incendi.
3: Potencialmente pues, puede ser muy peligroso para que el incendio pues, todavía se pueda extender mucho más y convertirse vamos, en uno de los más grandes de Aragón de los últimos años.
1: El govern de l'Aragó demana als ciutadans que aquest cap de setmana no es desplacin cap a la zona per evitar riscos i per facilitar la feina dels serveis d'emergències. Un altre foc que tampoc està controlat és el que va començar aquest dijous a Guadalajara, a Castella-La Manxa. Ha cremat més de 3.000 hectàrees i ha obligat a desallotjar 11 municipis. Avui, 18 de juliol, es commemoren 90 anys de l'inici de la Guerra Civil i el Memorial Democràtic ha presentat una base de dades inèdita dedicada a les milícies antifeixistes de Catalunya. Una informació que s'ha extret, sobretot, dels papers de Salamanca i que suposa 11 anys d'investigació. El cens inclou 37.000 noms, de moment, si bé se'n podran afegir més a mesura que avanci la investigació. El director del Memorial Democràtic, Jordi Fons, ha valorat el cens de forma molt positiva perquè aporta dades molt precises.
4: Ha entrat en el Banc de la Memòria Democràtica una gran aportació, sobretot perquè aporta moltes dades, no només és una base de dades amb els noms, noms i cognoms, sinó que hi ha moltes més dades, i penso que és un exercici d'allò doncs, que se'n diu història pública, allò de els resultats que s'obtenen d'aquest treball, doncs posar-los a l'abast de la ciutadania.
1: A través dels documents que van ser confiscats per les tropes franquistes durant la Guerra Civil i que es van retornar a la Generalitat el 2006, que es coneixen com a papers de Salamanca, se saben dades dels milicians com el gènere, el lloc de residència, l'adscripció política i sindical, la data d'ingrés i la columna unitat amb la qual van anar al front. El projecte s'ha fet a través d'una col·laboració entre el Memorial i l'Arxiu Nacional de Catalunya, que les dues entitats valoren molt positivament, ho diu la directora de l'Arxiu, Pilar Cueva.
5: Això és l'expressió d'aquesta col·laboració que estem mantenint des de fa temps i en la que ens trobem en projectes d'interès compartit. No només col·laborem, sinó que compartim informació i que busquem quins són els canals més adequats perquè arribin d'una forma més ràpida i més eficient a la nostra societat.
1: Amb l'inici de la guerra, l'any 1936, el president de la Generalitat, Lluís Companys, va firmar el decret de creació de les milícies antifeixistes integrades principalment per voluntaris. Dos quarts i mig de nou del matí, Trescat Info, una emissió conjunta amb Catalunya Ràdio. Europa relaxarà els criteris de contaminació ambiental si tira endavant l'última proposta de la Comissió Europea. La intenció de l'executiu comunitari és que la indústria del continent pugui emetre més diòxid de carboni del previst a canvi de fer més inversions verdes. D'aquesta manera, Brussel·les ha optat finalment per alleujar la pressió a les empreses davant les demandes de sectors com la siderúrgia o el ciment. El sistema actual obliga les plantes industrials, l'aviació i el sector marítim a comprar drets d'emissió per poder alliberar diòxid de carboni a l'atmosfera. Però ara Europa vol suavitzar aquestes condicions, és a dir, hi haurà més marge per contaminar i durant més anys, a canvi, això sí, que s'inverteixi més en la descarbonització de la indústria i el transport. L'eurocomissari del clima, Bogdan Kuskra, defensa que amb aquesta decisió no

0: es comprometen als objectius climàtics.
1: La proposta d'avui estableix una trajectòria que està plenament en línia amb els objectius climàtics de la Unió Europea pel 2040. Això la fa realment ambiciosa. En segon lloc, estem adoptant un enfocament més amable amb les empreses i, si m'ho permeten, més intel·ligent. El nostre objectiu és impulsar les indústries que són el centre de l'economia europea.
0: A canvi, la proposta vol collar més el sector del transport aeri perquè a partir d'ara els vols de mitjana distància també hauran de comprar drets per poder emetre diòxid de carboni. I una setantena de persones van arribar ahir en tres pasteres diferents a Formentera i Cabrera procedents del Marroc i del Sàhara. En el que portem d'any ja són més de 3.000 els immigrants que han arribat a les illes en desenes d'embarcacions precàries que surten del nord d'Àfrica. Les cases de colònia reclamen que el govern concreti les ajudes econòmiques al sector per pal·liar la greu situació per la qual estan passant. I és que ja hi ha més de 1.300 centres educatius d'arreu de Catalunya que s'han adherit a la iniciativa de no fer sortides escolars al curs vinent com a mesura de pressió de mestres i professors per aconseguir millors condicions laborals. Aquest dilluns hi ha una nova reunió entre diverses associacions del sector del lleure i el Departament d'Empresa en què demanaran al govern que apliqui normes que regulin el sector. Són declaracions al gerent de l'Associació d'Empreses de Lleure, Educació i Cultura, Pep Montes, a l'Agència Catalana de Notícies.
2: Que s'adoptin mesures de caràcter regulador que evitin una situació com aquesta en futures anualitats. Aquesta és la qüestió més important. No estem veient una voluntat decidida del govern d'afrontar-les.
0: Montes afegeix que estan en la pitjor situació possible.
2: S'ha confirmat el pitjor escenari possible. Totes les anul·lacions de reserves o l'absència de noves reserves s'ha confirmat. No hi ha hagut cap canvi a la relació que hi ha entre els representants sindicals dels docents i el Departament d'Educació. Per tant, tampoc no hi ha hagut cap variació sobre aquest boicot a les colònies escolars.
0: Davant d'això, demanen que les ajudes econòmiques anunciades pel govern per ajudar les empreses de lleure es concedeixin el més aviat millor i no s'esperi acabar la temporada perquè hi haurà moltes empreses que no es podran recuperar. L'aeroport de Barcelona remodelarà la Terminal 2. Es tracta d'una actuació tan gran com la que es va fer amb motiu dels Jocs Olímpics i s'invertiran més de 153 milions d'euros. S'ampliaran els controls de seguretat, es farà una nova porta d'entrada i es reobrirà el mòdul A amb els objectius que exposa la directora de l'aeroport, Eva Valenzuela.
3: La facturació de la T2A està tancada des de que se va obrir la Terminal 1. El que farem és reobrir tota la terminal, refarem tota la facturació de la terminal T2A i la reobrirem. Això donarà resposta en quant a qualitat, però també en quant a capacitat de facturació.
0: També es faran treballs a l'exterior de la terminal amb la instal·lació de més il·luminació i la reorganització de l'accés als pàrquings. L'emblemàtic mural de Joan Miró es traslladarà a la terminal 1, però els tècnics estan estudiant la manera més segura de fer-ho i no hi ha data per retirar-lo. Està previst que les obres s'acabin el 2031. L'actuació no incrementarà la capacitat de la T2 perquè no es modificarà la xarxa de pistes ni s'hi afegiran portes d'embarcament. Per la T2 hi passen 20 milions de passatgers cada any. I el Banc Santander i els sindicats han acordat un pla de prejubilacions a partir dels 55 anys que permetrà cobrar el 95% de la pensió. L'acord estarà vigent fins a finals del 2028. Dels 34.000 empleats del Banc d'Espanya, que són els únics que es poden beneficiar de les prejubilacions, uns 5.000 compleixen les condicions acordades. L'entitat assegura que no té un objectiu prefixat de sortides. L'últim expedient de regulació d'ocupació presentat pel Santander l'any 2020 va rebre més sol·licituds per formar-ne part de les pactades inicialment i va suposar l'acomiadament de més de 3.500 treballadors.

0: Els escocesos Belle & Sebastian fan ballar el públic del festival Bars amb èxits i simpatia. Han celebrat 30 anys de carrera al poble espanyol. Barcelona, Marc Ruiz.
1: Belle & Sebastian han interpretat de dalt a baix el seu segon disc If You're Feeling Sinister. Durant aquesta gira alternen la interpretació sencera dels dos primers àlbums, Tiger Milk, que ara el juliol fa 30 anys, i If You're Feeling Sinister, que el van publicar una miqueta després, i a Barcelona li ha tocat aquest segon, més conegut, més Belle & Sebastian, i que acostuma a trobar-se a les llistes dels millors àlbums dels 90, i això que el van gravar en només 5 dies. Benvinguts a la segona sessió d'enregistrament d'aquesta nova banda, Belle & Sebastian, ha dit Stuart Murdoch en català a l'inici del concert. Les projeccions del fons de l'escenari, on es veia una sala polivalent amb una pantalla al fons que podria ser un estudi de gravació improvisat en una escola, reforçaven aquesta idea. El públic encantat amb aquest discurs en català encara s'ha emocionat més quan han sentit els primers acords de Stars of Track and Field. Les cançons sonen més àmplies, més lluminoses, com si els haguessin crescut colors amb el pas del temps, plenes d'un optimisme contagiós que fa venir ganes de cantar-les i ballar-les, com a l'alegre Get Me Away From Here, I'm Dying, de la que tothom acaba cantant la tornada. Aquesta combinació de lletres agradolces i melodies alegres és l'essència de Belle & Sebastian, com a la cançó If You're Feeling Sinister, escrita en tercera persona com si fos un conte de Salinger. Murdoch parla amb el públic, es fixa amb les samarretes d'Stereolab, diu que sempre n'hi ha una als seus concerts, i explica anècdotes com la de la persona que van conèixer a Madrid, que els va dir que acabava de deixar la feina i que estava enamorat de la seva vida. Cançons vitalistes com Like Dylan in the Movies, que fa pensar en la Velvet Underground, o Mayfly, fan avançar l'àlbum fins a Judy and the Dream Horses, que el tanca, i amb la que Stuart Murdoch aprofita per posar-se una màscara de cavall al cap. Però això no s'ha acabat, els de Glasgow hi tornen amb èxits com Another Sunny Day, que de ben segur que ha marcat estius de molts dels fans, complen el poble espanyol. Amb Chic Factor, Murdoch aprofita per ballar i saltar completament desinhibit, mentre és el guitarrista Steve Jackson qui canta. Un estil de ball que han imitat els fans, que han omplert l'escenari al final del concert per cantar un altre clàssic celebradíssim, The Boy with the Arab Strap. Música optimista i una simpatia inesgotable que han fet oblidar qualsevol preocupació mentre ha durat el concert. I han dibuixat un somriure permanent al públic que sortia de la plaça.
2: El temps.
0: Amb l'Enric Agut.
3: Cap de setmana de calor intensa novament, amb molta xafogó a la costa i al prelitoral, on l'ambient és ben humit, el mar està calent, hi evapora, i això es nota a la que entra la marinada o de nit, es nota aquest ambient tan carregat. A l'interior, avui les temperatures màximes estaran movent-se entre els 33 i els 36 graus, però a les zones més calentes de Ponent i de les Terres de l'Ebre es pot arribar als 37 o 38 graus i algun valor proper als 39 on piqui més l'escalfor. Lleida pot arribar als 38 graus, les Borges Blanques als 37, també 37 a Balaguer o Tremp serien dels valors més elevats. En canvi, la costa, valors al voltant dels 29, 30, 31, 32, però amb una sensació d'humitat ben elevada. I demà tindrem també aquesta calor, fins i tot una mica més, pot pujar una mica més la temperatura, sobretot en zones de Ponent i també d'interior de les Terres de l'Ebre. Aquesta tarda tindrem núvols alts i prims, sol, però enterbolit, també per la pols sahariana, alguns núvols baixos a la costa de Tarragona i alguna nublada al massís del Port i també al Pirineu.
2: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X, el perfil @3catinfoviari.
4: Flors als dits, pessics al cor, jardins prohibits.
0: La Sagrada Família ha acollit el concert Arrels de Llum per commemorar el centenari de la mort d'Antoni Gaudí i el 50è aniversari del Grec. Ha estat en un recorregut sonor que ha anat del segle XIV al XXI amb les veus de Maria Arnal, Lídia Pujol i el coll i el cor Cererols. Marta Vives.
5: La Basílica de la Sagrada Família s'ha convertit en un escenari d'excepció d'aquest concert commemoratiu a Gaudí, al Grec i a Montserrat, en un recorregut simbòlic, emocionant i espiritual per cançons dels últims 7 segles. Maria Arnal.
6: Hi ha una barreja bastant particular, bastant singular, pel fet que cantem dins de la Sagrada Família, que no és una sala de concerts, ni és un teatre, sinó que és un temple.
5: Des de l'Arbre no ho sap, d'Enric Gispert.
7: L'arbre no sap.
5: Fins a morir, de Maria Mercè Marçal, que ha tancat el concert.
7: Morir.
5: passant per Suburbi, d'Ovidi.
7: I jo veig que el món se m'obre fred i terrible com la mort.
5: O Que me quiten, de la mateixa Maria Arnal.
7: Que me quiten lo que soy, que me aten con espinas.
5: També el Salve Regina o l'estrena mundial de l'obra Arbor Lucis del compositor Josep Maria Guix. Maria Arnal i Lídia Pujol, acompanyades del Cor Cererols i 6 músics, han convidat els 2.000 assistents a un viatge coral des de les arrels a la llum, de les pedres de Montjuïc, de les parets, al bosc de les columnes i els vitralls, feia natura com a mirall.
7: El gran llibre sempre obert i que cal esforçar-se a llegir és el de la naturalesa.
5: Han estat els eixos d'aquest muntatge que han elevat els assistents a la torre més alta del temple en una nit emocionant que quedarà gravada a la història del grec.
0: L'Orfeo Català interpretarà aquest cap de setmana l'obra Human Requiem de Johannes Brahms al Saló del Tinell del Museu d'Història de Barcelona. Els concerts, amb les entrades exaurides des de fa mesos, tindran lloc avui i demà a les 9 del vespre. Adrià Clotet.
8: L'Orfeo cantarà molt a prop del públic i una part del concert tindrà lloc a l'aire lliure, a la plaça del Rei. El Requiem alemany de Brahms, compost a mitjans del segle XIX, va néixer arran de la mort de la seva mare i és una reflexió sobre la pèrdua. Joan Uller, director general del Palau de la Música, explica el repte majúscul que té l'Orfeo amb aquesta obra.
9: L'Orfeo Català canta de memòria el Requiem alemany en alemany, no és en llatí, el Requiem alemany en alemany, de Brahms, i a més està actuant. Està actuant al mateix temps que canta en alemany i que s'ho sap de memòria. En termes circenses seria el més difícil todavía. I com que aquest any havia sigut un any que no hem tingut reptes, hi vam posar el repte més gran que podia imaginar.
8: Tot i que ja no queden entrades, Uller ha confirmat que el 20 de setembre el Palau de la Música acollirà un altre concert del Requiem alemany. L'objectiu serà recaptar fons per Venezuela.
0: Un equip d'investigadors de la Universitat Rovira i Virgili han descobert 2 esquelets sencers de rinoceront de fa 200.000 anys a la cova de les Teixoneres de Mollà, al Moianès. Són els únics que s'han trobat fins ara en tota la península Ibèrica i dels pocs que s'han trobat arreu del món. Tarragona, Jordi Barranca.
10: En els 24 anys que fa que es fan excavacions en aquest jaciment, no s'havia trobat res semblant. La troballa que han fet experts a la URB i de l'Institut de Paleoecologia Humana i Evolució Social és única. Jordi Rosell, investigador principal del jaciment.
11: Allí hi havia un llac i de sobte apareixen dins d'aquest llac que estàvem excavant una acumulació d'ossos molt grans, entre els quals destaquen sobretot una sèrie de rinocerons, un adult i un subadult, gairebé adult, sencers, que no tenen precedents pràcticament enlloc del món.
10: Fins ara només es tenia constància de 2 troballes semblants, una a Itàlia i una altra a Alemanya. Ara, però, encara queden preguntes per respondre.
11: No sabem què ha passat amb aquests rinocerons, no sabem com han arribat, sabem que han arribat amb carn, val? Que van morir dins de la cova, probablement. Estan els esquelets una mica moguts, no sabem si pels efectes de l'aigua, perquè estan a dins d'un petit llac, o per la pròpia descomposició dels cadàvers.
10: A banda, també s'han recuperat eines de gran valor, com una punta de llança feta amb os, també de fa 200.000 anys. Fins ara, les peces descobertes s'emmagatzemaven aquí a Tarragona, però ara l'Ajuntament de Mollà ha cedit un espai per guardar-les.
0: Barcelona acull aquesta tarda la marxa del Pride per reivindicar els drets de les persones LGTBIQ+, i amb el lema «Totes les realitats, un sol orgull». La mobilització vol mostrar la força i la unitat del col·lectiu en un context marcat per l'augment dels discursos d'odi. Ferran Poca és el president del Pride Barcelona.
12: Jo el que tinc sempre és la il·lusió de que Pride Barcelona sigui un espai on la gent sigui lliure, on la gent no sigui jutjada, on la gent pugui reivindicar, on la gent pugui sentir-se qui és, sense prejudicis. Això al final és el que aspirem totes les persones que organitzem de forma voluntària al Pride de Barcelona.
0: La campanya d'aquest any posa el focus en la idea que tothom tingui veu i representació, com explica la directora de l'àrea social del Pride Barcelona, Maria Giral.
13: Es tracta aquesta campanya de donar visibilitat a tots aquests eixos de discriminació, a l'origen, discapacitats, edat o situació econòmica, perquè les polítiques públiques han de tenir aquesta mirada interseccional.
0: La desfilada començarà a la plaça Universitat i baixarà fins a l'escenari principal al passeig Lluís Companys a l'Arc de Triomf. Es farà més en un moment clau per Barcelona, que aspira a organitzar el World Pride 2030 i aquests dies rep delegacions internacionals que avaluaran la candidatura.
2: Esports.
0: Albert Benet, bon dia.
14: Bon dia. Resposta del president del Barça, Joan Laporta, al posicionament públic de l'Atlètic de Madrid, dient que no vendran Julián Álvarez al club blaugrana ni per 100, ni per 150, ni per 200 milions d'euros. Joan Laporta assegura a Catalunya Ràdio des de Nova York que respecta l'opinió del director general de l'Atlètic de Madrid, Miguel Ángel Gil Marín, de refusar l'oferta que sigui del Barça per Julián, però a la vegada avisa al club matalasser que l'oferta de 100 milions d'euros estarà vigent fins a finals d'aquest mes de juliol.
15: Jo respecto l'opinió de tothom, l'únic que sé és que hem fet una oferta i allà està l'oferta i que en un moment determinat direm que la vigència d'aquesta oferta per part nostra.
16: Finals de juliol potser o què?
15: Segurament serà així, sí.
14: En aquest punt recordem també les declaracions que havia fet el màxim executiu de l'Atlètic de Madrid, el director general del club matalasser, Miguel Ángel Gil Marín.
17: Permanentemente está actuando para los medios, para los aficionados, para su circo particular y no me ofende. Yo tengo una buena relación personal con él, hablé personalmente con él, le dije, claro, por favor, déjalo estar, no lo queremos vender y no lo vamos a vender. Deja de insistir, pero él mantiene esta situación porque en parte le gusta, es frívolo y le encanta...
14: Unes declaracions que fan activar el Barça amb alternatives a Julián Álvarez, però a la vegada, si més no, per les declaracions de Joan Laporta, sembla que el club blaugrana no hi renuncia encara. Joan Laporta, en aquestes declaracions a Catalunya Ràdio des de Nova York, també s'ha defensat de l'allau de crítiques que han provocat entre un sector de l'afició del Barça el seu suport tan explícit a la selecció espanyola per a la final del Mundial demà contra l'Argentina. Laporta diu que el fet que ell doni suport a la selecció espanyola públicament és una manera d'agrair que hi tenen 8 jugadors i que desitjar que guanyin demà no és incompatible amb altres qüestions.
15: Ja, aquí la Federació Espanyola, la Lliga, estan aquí presents, ens han convidat a la final, s'estan portant d'una forma excel·lent amb tots nosaltres i la veritat és que, és una manera d'agrair el fet de que tenim 8 jugadors a la selecció espanyola i han arribat a la final i nosaltres doncs els hi desitgem el millor, que és que guanyi. I això ho dic amb tota normalitat, i això no és incompatible amb res més. I la veritat és que estic molt, molt, molt agraït de com ens estan tractant.
14: Per últim, també sentireu ara Joan Laporta al micròfon de Catalunya Ràdio des de Nova York parlant del que suposa aquest duel de demà en la final del Mundial, Lamine Yamal cara a cara amb Leo Messi.
15: Un duel generacional, sí. Messi és determinant encara, i el Lamine és present i futur, i bé, lluitant per, d'alguna manera, el Lamine per al relleu i el Messi per mantenir la seva hegemonia. Està molt bé, la veritat és que està molt bé.
14: Lamine Yamal estarà en plenes condicions per a la final de demà després d'entrenar-se ahir amb normalitat amb els companys. Leo Messi diu de Lamine que és un referent amb 19 anys i que demà la final del Mundial podria fer història. El capità de l'Argentina, de 39 anys, li ha desitjat sort perquè diu textualment: "Juga al Barça, el club que estimo".
2: 3CAT Info.
14: De la final de demà al Mundial, Espanya-Argentina, en va parlar ahir al Tot Costa de Catalunya Ràdio un altre jugador del Barça, Eric García. Considera aquesta final com la final somiada i també es referia als dos jugadors que lideren les seves seleccions, Lamine i Messi.
18: Bé, està clar que el Lamine, per les seves característiques, pel seu joc, pot ser algo semblant a el que ha sigut el Messi. Òbviament, la carrera que fins ara té el Leo, no? Tot el que ha aconseguit, tota la gent que ha inspirat, és algo incomparable.
14: Per cert, que en aquesta entrevista a Catalunya Ràdio, Eric García beneïa també els fitxatges del Barça de Gordon, ja oficial, i de Dejemi, que ho seran els pròxims dies.
18: Som rapidíssims, que ens ajudaran moltíssim, estic segur, i crec que estem fent les coses molt bé.
14: A Dejemi ja va estar ahir a la ciutat esportiva Johan Cruyff per conèixer Hansi Flick, tot i que sense entrenar-se encara. Mentrestant, trobada entre el club i Frenkie de Jong per determinar si el jugador segueix un pla conservador per recuperar-se de la lesió al genoll dret o bé si, en canvi, passa pel quiròfan. En la trobada, els representants del Barça van ser els més partidaris a l'operació.
2: L'actualitat esportiva a fons.
14: I abans de la final del Mundial de demà, avui es jugarà la final de consolació entre França i Anglaterra a Miami. Tots dos tècnics, Didier Deschamps i Thomas Tuchel, admeten que és un partit sobrer, però que el competiran. Deschamps.
16: És normal, molta gent està decebuda, però s'ha de jugar un altre partit. Quan portes la samarreta de França, tant se val el partit. Ho has de donar tot, i així ho farem el dissabte, perquè és l'últim partit de la competició.
14: I ara sentireu Tuchel.
19: Cap jugador, tampoc els francesos, vol jugar aquest partit. Volen jugar la final, i ho hem donat tot per arribar a la final. Però el jugarem, professionalment, esclar.
14: El partit, el França-Anglaterra a les 11 de la nit. A la segona divisió, el Girona ha comunicat la renovació de David López fins al 2027. El defensa de 36 anys havia esgotat contracte al juny. El Barça de bàsquet ha confirmat el cinquè

0: fitxatge per la temporada que ve es tracta del base uruguaià de 22 anys, Agustín Ubal, que ha pagat la clàusula de sortida al Manresa.
1: 3CAT Info.
2: Bon dia, són les 9.
1: A Catalunya Ràdio tot es pot parlar amb Núria Pujades i Domènec Subirà.
2: És dissabte 18 de juliol. Bon dia, Domènec.
3: Bon dia, Núria.
2: I tal dia com avui, de fa 90 anys, el 36, es va produir l'alçament feixista. Una data tràgica que va obrir la porta a una època molt fosca a l'Estat. De seguida conversarem amb Jordi Griset, autor del llibre Abans mort que Marica, i que de ben jove va patir les anomenades teràpies de conversió del franquisme. I la casualitat ha volgut que avui, 90 anys més tard... Barcelona celebri l'acte principal de l'Orgull aquesta tarda a les 6 a la plaça Universitat per reivindicar, visibilitzar i celebrar la diversitat. En un moment en què la capital catalana aspira a convertir-se justament en l'epicentre mundial de les celebracions del 2030.
3: En un cap de setmana ja de ple estiu tenim una vintena de municipis catalans a nivell extrem d'incendis forestals i hi ha 3 parcs naturals tancats. Molt pendents també de l'incendi que continua actiu a l'Aragó i que ja ha cremat 14.000 hectàrees en un perímetre de 60 quilòmetres i que manté un miler de persones evacuades. Incendis que també estan afectant el Canadà i, de retruc, la qualitat de l'aire de Nova York, on demà es disputa la final del Mundial. Trump ja ha demanat al país veí que pagui aranzels pel fum dels seus focs.
2: I a l'informatiu també repassarem els principals concerts que han deixat els festivals d'estiu del país i també de l'acte del Grec per commemorar el centenari de la mort de Gaudí. I a partir de les 10 conversarem amb un dels responsables del Servei de Medicina Internacional del Clínic, ara que ve època de viatges, per saber què hem de fer si anem a països exòtics.
3: I després, amb la Paula Molés, aquí al Tot es pot parlar, ens endinsarem en el món del peix. Per què? Doncs per què mengem cada vegada menys? Per què tanquen tantes peixateries? I els pescadors, per què ho tenen tan complicat?
2: De seguida ens hi posem. I a aquesta hora, els dissabtes i diumenges, sabeu que voltem per tot Catalunya per parar l'orella a un cafè de qualsevol poble o ciutat. La setmana passada vam passar per Cervera i Tarragona. Avui ens preguntem de què s'ha parlat aquesta setmana al bar El Pa Sencer de les Corts a Barcelona.
4: El poble va dir que fa molta calor. Que fa, eh?
5: Home, és que aquesta calor peta molt, eh? Peta molt, acabarem que no sabrem què fer, eh?
4: Aquí es porta com es pot, amb ventiladors per tot arreu, creuats, aires acondicionats a tope, finestres i portes obertes, i tot i així, suant tot el dia com pollastre a l'ast, amb xafogó estre, i a més focs. I sempre crema el que no ha de cremar, és que aquest no anem bé.
5: La xafogó és la cosina de la calor.
4: Pensa que gràcies a la calor que fa, la Renfe té una excusa nova perquè els trens arribin tard, eh? Que les vies s'eixamplen. El futbol també, eh? S'ha parlat de la Roja. I jo em pensava que la Roja era allò de... A l'atzar agraeixo tres dons, no? Però es veu que no, es veu que la Roja és una altra cosa. Què hi farem?
5: Com la semifinal, eh? Per què vaig jo? Una amb l'altra, perquè estem enmig, saps? Estem enmig i clar, i dius, per qui anar?
4: Però jo ho tinc claríssim. Ha de guanyar Argentina, ha de guanyar Messi, 2 mundials seguits i confirmar que és el millor jugador de futbol de la història del món mundial.
3: Enric Agut, bon dia.
6: Hola, bon dia.
3: Com escolta'm, temperatures un pèl més baixes, dèieu aquest matí. Un pèl, dèieu, molt poquet.
6: Molt poquet, que gairebé ni es nota, eh? Perquè sé que en alguns indrets, a Girona, també al Pirineu, en algun indret ha baixat una mica, però bé, són molt altes, eh? Estem parlant de mínimes que normalment han estat tòrrides, a Figueres, on ha entrat una mica de tramuntana, també a Barcelona, mínima 26 al Raval, Sitges, a Terres de l'Ebre, i és que estem normalitzant temperatures molt altes, vaja estiu que portem, i, per exemple, a Barcelona, al centre... Disculpa que parli ara de Barcelona, sembla que estic centralitzant, però portem tota la setmana mínimes tòrrides, per damunt dels 25 graus. És a dir, que entenc aquests dos nois que estaven queixant-se de la calor i de la xafogó perquè no se'n va. Demà fins i tot pot pujar una mica més de temperatura. Demà, avui no s'arriba a les 40, les xifres més altes 37, 38 cap a Ponent, Conca de Tremp, també interior de les Terres de l'Ebre. Demà sí que pot pujar algun grau, però encara ens quedaríem possiblement per sota dels 40, però dilluns i dimarts la calor ens torna a rematar, torna a inflar-se la calor i sí que podríem assolir aquesta barrera psicològica dels 40 en alguns indrets d'interior. I aquesta calor es mantindrà tota la setmana entrant. Sembla que a finals podria baixar, però no seria fins l'altre quan els models, tot i que encara queda dispersió, que els models indiquen que podríem apropar-nos ja a valors una mica més normals. És a dir, que encara paciència. Sol, cel tèrbol per la pols en suspensió, núvols baixos a Tarragona, que poden deixar alguna virga, i a la tarda algunes nuvolades al Pirineu, i aquesta és la previsió. També d'un mar calent, l'aigua de la Costa Brava està votant dels 25 graus, 26, 27, 28 a la costa de Barcelona i també 27, 28 a la costa de Tarragona.
3: Doncs, Enric, moltes gràcies. Imperceptible aquesta cosa que imaginava jo d'un petit canvi. Gràcies, bon dia.
6: Sí, sí, ara.
2: I un apunt de mobilitat. A aquesta hora està interrompuda la circulació de trens de les línies de Rodalies R2, R2 Sud i R2 Nord entre les estacions de Barcelona Sants i Castelldefels per l'atropellament d'una persona. Renfe recomana fer ús de transport alternatiu. Això també afecta els trens regionals de les línies R13, R14, R15, R16 i R17 que es desvien per Vilafranca del Penedès.
1: Catalunya Ràdio. Tot es pot parlar.
7: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
7: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
8: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
9: Per tu, que l'estiu fa senderisme. I per tu, que t'agrada més el submarinisme. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. Un litre d'oli d'oliva carbonell suau o sabor amb un 29% de descompte, ara a 3,99 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
10: El pare o la mare han perdut audició? Els avis s'aïllen perquè ja no hi senten com abans. Descobreix els nous audiòfons de Cotet amb tecnologia 4D. Ara i per temps limitat amb un 60% de descompte. Amb Cotet, torna a connectar-te a la vida. Cotet, una nova forma de sentir.
11: Aquest estiu us convidem a fer un tast doble. Dissabtes i diumenges a la mitjanit, Tast Vertical amb Empar Moliner.
12: El Tast Vertical és el programa de vi de Catalunya Ràdio. O sigui, sobre el món de la pagesia, sobre el món del paisatgisme, sobre el món de la cultura.
11: Dissabtes i diumenges a la mitjanit, Tast Vertical a Catalunya Ràdio.
12: La meva obsessió és explicar les històries que hi ha a les ampolles de vi. Salut.
13: Amb la col·laboració de la denominació d'origen Catalunya.
14: Soy Arguiñano. Yo elijo el súper número uno en calidad-precio porque tiene ofertas como estas.
15: A Lidl tria 6 burger mixtes a 3,39 € i estalvia't un 15%. I amb Lidl Plus tria Gouda a 2,15 € i estalvia't un 13%. Lidl, val la pena.
16: Diuen que res és per sempre, però sempre passa igual. Sempre t'agafa aquell pessigolleig. Sempre et deixa sense alè. I sempre s'escapa el gorri. Aquest estiu, vine al Tibidabo i viu emocions per a tota la vida. Tibidabo, si hi puges, és per sempre. BSM, Ajuntament de Barcelona.
2: Passen 8 minuts de les 9. I ho dèiem al començar, avui fa 90 anys d'una data tràgica. El 18 de juliol del 1936 va ser l'inici del cop d'estat feixista del general Franco, que dos avis centenaris, en Joan Escudé i la Núria Bosch, recordaven així a l'Agència Catalana de Notícies.
17: Hi havia una caserna de l'exèrcit i vaig veure que banda i banda de la Gran Via, doncs hi ha soldats amb el fusell cap a la plaça Espanya. Dic, s'ha acabat això. I més tiros, i tiros, i tiros.
18: Els meus pares van començar per tapar les obertures de la casa, matalassos darrere de les portes, perquè hi havia bales.
17: I jo, el 19 havia de sortir d'excursió. Ja estava la motxilla a les costelles i a punt de sortir de casa, i vaig sentir uns trets.
2: Amb aquell episodi començaven 3 anys de guerra civil i prop de 40 anys de dictadura amb una retallada de drets polítics, civils i socials. El franquisme va incloure una repressió ferotge cap a gais, lesbianes i qualsevol classe de col·lectiu que es desviés de la norma catòlica i tradicional.
3: Des de la fi del franquisme, el 1975, a poc la comunitat LGTBI ha anat guanyant drets i discurs, però en els darrers anys, i ho hem vist en els últims sondejos d'opinió, també hem vist un rebrot de l'ultradreta, que voldria retornar a aquest col·lectiu, l'LGTBI, a la casella anterior. Jordi Grisdet, bon dia.
19: Hola, bon dia.
3: En Jordi, que ens escolta, va patir de ben jove les anomenades teràpies de

0: versió del franquisme i més endavant va decidir explicar la seva vida i les tortures que va rebre al llibre Abans mort que Amèrica. Jordi, tu tens 79 anys, has viscut de tot, vas començar estudis d'aparellador, però et senties tan diferent de la resta que vas acabar bloquejat. També expliques que vas viure l'odi. No sé si encara el vius, el perceps, l'odi?
1: Doncs, malauradament, sí. I ara, no només cap al nostre col·lectiu, sinó que ara jo veig odi contra els immigrants, les dones, els catalans, contra qualsevol persona o cosa que sigui percebuda com a diferent. I em preocupa. Em preocupa perquè les dades diuen que els delictes d'odi estan pujant. I em preocupa especialment pels joves. Mira, nosaltres, els de la meva generació, ens vam haver de construir una cuirassa per sobreviure. Que no dic que fos bo, però almenys nosaltres sabíem què era la discriminació. Ara, o sigui, jo vaig viure un odi, perdó, que em negava l'existència, que em condemnava la clandestinitat, que em volia callat i amagat. Però avui l'odi és diferent. És més subtil i alhora és més sorollós també, curiosament, no? Poder no estar escrit a les lleis, però ara circula per les xarxes, surten determinats discursos polítics i molt sovint es diu amb una impunitat que anys enrere a mi m'hauria semblat totalment impensable.
0: Avui,
1: i això és preocupant.
0: Avui justament es celebra a les 6 de la tarda aquí a Barcelona la manifestació del Dia Internacional de l'Orgull Gai. Vosaltres us heu empoderat, no us n'amagueu, però estem veient que els ultres tampoc. Tu a què atribueixes aquest rebrot conservador entre els joves? Què està fallant? Com és que tornem a estar aquí?
1: És una resposta complexa, eh?
0: Segur, sens dubte, i és veritat que tenim poc temps, però digues, assagem-ho.
1: Mira, nosaltres, el nostre col·lectiu, portem doncs, gairebé 50 anys lluitant per guanyar drets i espais de llibertat, no? Que la gent podés pensar que això ha sorgit com a bolets, i no, això ens ho hem hagut de treballar, ho hem hagut de lluitar, no? Però molts joves avui tenen la sensació, i és així, que el futur se'ls escapa de les mans. No poden estalviar, no poden emancipar-se, no poden accedir a un habitatge o imaginar-se una vida millor que la dels pares. I quan hi ha frustració, sempre apareix algú disposat a oferir culpables i solucions senzilles per problemes complexos. A més, avui la informació els arriba sobretot a través de les xarxes. I a les xarxes hi ha continguts valuosos, però també hi ha molta, molta, molta manipulació i molts discursos extremistes disfressats de sentit comú, no? És allò del bé disfressat, perdó, el llop disfressat de bé.
0: El mes passat...
1: Jo crec que ens ha faltat educar més en educació emocional, yeah, en pensament crític, en convivència i poder també en el respecte a la diversitat. I també hi ha hagut responsables polítics que han preferit alimentar els prejudicis en lloc de combatre'ls.
0: Jordi, el mes passat, justament ara que dius que parles de responsables polítics, el Congrés va aprovar castigar fins a 2 anys de presó les falses teràpies de conversió per persones LGTBI. El PP es va abstenir i Vox hi va votar fins i tot en contra. Creus que aquesta norma podria perillar si en un futur hi ha un eventual govern de PP i Vox a l'Estat, per exemple?
1: Sí, jo ja vaig passar una dictadura i t'asseguro que no em vull passar una altra. El problema és que ara les dretes estan pujant a tot el món i això sí que és molt preocupant. I jo penso que sí, que si pugessin les dretes poder el matrimoni perquè té molt de recolzament jurídic, no perilla, però hi ha moltes altres coses que sí que perillen.
0: L'Observatori contra la LGTBI-fòbia l'any passat va registrar 353 incidències a Catalunya per aquest motiu. Fins a finals de juny d'aquest 2026 ja en portem registrades 135. Tu com creus que reacciona la societat? Creus que ho hem normalitzat? Creus que es posa de costat i no reacciona com hauria de reaccionar?
1: Penso que hi ha una majoria social que accepta i defensa la diversitat. Això és indiscutible i és visible, a més, no? Hi ha una gran diferència respecte al canvi, no? Fa 40-50 anys. Però també és cert que hi ha una minoria molt activa i sorollosa que alimenta la reacció i els discursos d'odi. Això ho podem veure a qualsevol lloc. I després hi ha un tercer grup, que és el poder, el que em preocupa més encara. I és la gent que no comparteix aquests discursos, però que tampoc no reacciona quan els veu. Doncs els drets no només es perden quan algú els ataca, sinó que també es debiliten quan la resta mira cap a una altra banda. O sigui, aquesta tercera part que no s'implica, per mi sí és preocupant.
0: Doncs Jordi Griset, t'agraïm molt que ens hagis atès aquest matí. El Jordi Griset és autor del llibre Abans mort que Amèrica. Ens ha recordat el que havia viscut ell durant la dictadura i també hem analitzat el present. Gràcies, Jordi, i bon dia.

0: altres. Adéu.
1: Per cert que, coincidint amb l'inici de la Guerra Civil, el Memorial Democràtic ha presentat una base de dades inèdita dedicada a les milícies antifeixistes de Catalunya. Una informació que s'ha extret sobretot dels papers de Salamanca i que suposa 11 anys d'investigació.
2: Sí, el cens inclou 37.000 noms. De moment, si bé se'n podran afegir més a mesura que avanci la investigació, el director del Memorial Democràtic, Jordi Fons, ha valorat el cens de forma molt positiva perquè aporta dades molt precises.
3: Ha entrat en el banc de la memòria democràtica una gran aportació, sobretot perquè aporta moltes dades, no només és una base de dades amb els noms, noms i cognoms, sinó que hi ha moltes més dades, i penso que és un exercici d'allò que se'n diu història pública, allò de els resultats que s'obtenen d'aquest treball, doncs posar-los a l'abast de la ciutadania.
2: A través dels documents que van ser confiscats per les tropes franquistes durant la Guerra Civil i que es van retornar a la Generalitat el 2006, que són els papers de Salamanca, se saben dades dels milicians com el gènere, el lloc de residència, l'adscripció política i sindical, la data d'ingrés i la columna o la unitat amb la qual van anar al front. El projecte s'ha fet a través d'una col·laboració entre el Memorial i l'Arxiu Nacional de Catalunya.
4: Catalunya Ràdio. Tot es pot parlar.
5: Fora el senyor Puigdemont, jo me plantava avui en Espanya. I que me detenga.
6: Tenim aquesta anomalia, el president que ha sortit, si el president estigués aquí, però tenim aquesta anomalia. Junts per Catalunya funcionem d'aquesta manera.
5: I creo que eso sería también, por su parte, un gesto de liderazgo político.
7: A mesura que s'acumulen sentències del Tribunal Constitucional, doncs el marge de maniobra d'una part de la judicatura espanyola es fa cada vegada més estret.
8: Tu i jo som dos amants perfectes. Per alienes circumstàncies separades.
9: Los demócratas respetamos las sentencias y punto.
10: Què més cal per aplicar la llei de manera divigent, integral i sense subterfugis?
8: Recte, i és el món que se'ls està espanyant.
11: La llei d'amnistia era per votar la investidura de Pedro Sánchez. La investidura. Nosaltres vam complir.
12: Que las dos sentencias que se han dictado es una auténtica desautorització de todos aquellos que han venido sosteniendo estos años que se estaba produciendo una afectación del Estado de Derecho.
8: Esa vida te pot ser molt dolenta.
10: No hi ha volta de full. La llei d'amnistia forma part amb totes les conseqüències del nostre marc legal.
8: I és el món que no està ben pensat. Tu i jo som dos amants.
2: Ha estat, sens dubte, un dels grans temes de la setmana, la validació de la llei d'amnistia per part del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. De fet, avui els diaris encara coeix. El periòdico escriu que l'aval de la justícia europea no posa l'agenda de la Moncloa a la reunió entre Sánchez i Puigdemont, que s'ha anat refredant, igual que la relació entre Junts i el PSOE. Avui també, l'Ara, el Punt Avui i el País entrevisten l'advocat de Carles Puigdemont.
1: Gonzalo Boye assegura que el Constitucional té les eines per aplicar l'amnistia directament i imposar-se al Suprem. També diu que ara no tindria sentit, dos anys després, que el Suprem digui que sí que té dubtes i presenti una nova qüestió prejudicial. Creu que faria el ridícul. Una afirmació que comparteix l'Associació de Jutges Progressistes, que pensa ara que el Suprem no té recorregut per tornar a recórrer a Europa després de la sentència sobre l'amnistia.
2: Una interpretació de la sentència totalment contrària a la que fan els jutges més conservadors, que asseguren que el que ha dit el Tribunal Europeu no suposa l'aplicació immediata de l'amnistia. En declaracions a aquesta emissora, el portaveu de jutgesses i jutges per la democràcia, Edmundo Rodríguez Achustegui, ha dit que no creu que el Suprem vagi a Europa i s'ha mostrat així de contundent.
12: Que las dos sentencias que se han dictado es una auténtica desautorización de todos aquellos que han venido sosteniendo estos años que se estaba produciendo una afectación del Estado de Derecho, de manera que yo creo que es bastante improbable que eso suceda.
1: Per la seva banda, l'Associació de Jutges Francisco de Vitoria manté en un comunicat les seves reserves sobre l'aplicació de la llei d'amnistia al marge del que ha dit el Tribunal Europeu. Afegeixen que no suposa una aplicació immediata ni incondicionada de l'amnistia als líders del procés i també afirma que el Tribunal Constitucional no és un tribunal de cassació del Suprem.
2: Sobre el retorn de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye assegura l'Ara que quan s'apliqui l'amnistia el president es fixarà una data de tornada, la data que també es pregunta a La Vanguardia Isabel García Pagán.
1: Que explica que dijous el secretari general de Junts, Jordi Turull, va brindar amb cava durant la direcció per l'aval de la justícia europea. Puigdemont es va sumar a la reunió telemàticament, però per ara refreda la seva tornada, que és ara per ara, diu, pagant l'únic comodí de la formació en un escenari preelectoral i amb les enquestes en contra.
2: Més enllà de l'amnistia, avui l'altre titular són les dades d'inversió per part de l'Estat a les autonomies. En ple debat sobre el finançament autonòmic, Hisenda ha enviat als grups parlamentaris les dades de quants diners va invertir l'any passat a totes les comunitats i Catalunya no en surt ben parada. De tots els diners que l'Estat va gastar l'any passat en obres i serveis públics, a Catalunya no en van arribar ni un 10%. Intentem explicar. De quants diners estem parlant?
1: L'any passat, el govern espanyol va invertir en les comunitats autònomes més de 15.000 milions d'euros. Són diners que destina a obres o a serveis públics que són competència de l'Estat, com podrien ser els aeroports i els serveis ferroviaris, per exemple. A Catalunya s'hi va gastar uns 1.300 milions, i això és un 8,6% del total. És el percentatge més baix des del 2015 amb Mariano Rajoy a la Moncloa.
2: I si ho comparem amb el que Catalunya aporta?
1: Catalunya aporta a l'Estat el 19% del PIB. Per tant, aporta molt més del que ha rebut. I per població tampoc surten els números. Els catalans són el 17% de la població de l'Estat.
2: I la inversió que hem rebut és del 8,6%, recordem. Què passa si ho comparem amb Madrid?
1: Doncs que Catalunya hi surt perdent clarament. Tot i que la seva contribució al PIB és molt similar, la comunitat que presideix Isabel Díaz Ayuso va rebre molts més diners. Concretament, el 20% dels recursos que va gastar l'Estat en les autonomies. En total, més de 3.200 milions d'euros. Per tant, més del doble que a Catalunya. O dit d'una altra manera, si mirem els recursos gastats pel govern espanyol per persona, el 2025 cada madrileny va rebre uns 450 euros, mentre que cada català en va rebre uns 160.
2: I la resta de les comunitats autònomes?
1: Segons aquest informe, Catalunya és la cinquena comunitat amb més inversió executada per part de l'Estat. Madrid, com dèiem, és l'autonomia que va rebre més diners, un 20% del total. La segueix el País Valencià amb l'11% del total i després venen Galícia i Andalusia amb un 10%. Després ja vindria Catalunya amb aquest 8,6%.
2: I aquest repartiment de recursos, però, no és nou.
1: No, no és nou, ve de lluny, però la diferència d'inversió entre Catalunya i Madrid s'ha eixamplat. No només s'ha equiparat, sinó que s'ha eixamplat en els últims dos anys. El 2024, el govern espanyol va gastar 940 milions més a Madrid i el 2025 la diferència va ser de 1.900 milions. En parlava el Catalunya Migdia, l'economista Guillem López Casas Noves.
0: Després del 23, ara el 25, continua sent doble Madrid. O sigui, no tan sols no s'escurça, sinó que el gap augmenta. Jo ja no tinc paraules per explicar el que està passant, perquè el que demostra, en realitat, és el poc interès que tenen en creure's ser un estat territorialitzat.
2: I què hi diuen el govern i els partits? Doncs el Departament d'Economia, en un comunicat, destaca que el Consorci d'Inversions pactat amb Esquerra ajudaria a millorar els recursos que dedica l'Estat a Catalunya en infraestructures. Junts, per la seva banda, parla d'asfíxia econòmica premeditada per part de l'Estat, independentment de qui estigui a la Moncloa, i assegura que el president de la Generalitat, Salvador Illa, resigna perquè no vol incomodar Pedro Sánchez. Més temes. La Guàrdia Civil conclou que l'exsecretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, i la seva família van obtenir beneficis irregulars de més de 300.000 euros entre els anys 2015 i 2024. Sospiten, insistim, la Guàrdia Civil, que provenien de la suposada trama d'adjudicació irregular d'obra pública al voltant del Ministeri de Transports que encapçalava José Luis Ábalos. Des de Madrid, Àngels Lafuente.
13: Després d'investigar els comptes i el patrimoni de Santos Cerdán, la Guàrdia Civil conclou que entre els anys 2015 i 2024, ell i el seu entorn familiar van ingressar 324.000 euros de l'empresa Servinavar, la constructora que els investigadors vinculen amb Cerdán i amb el seu soci i amic Anxón Alonso. Luco sosté que tant Servinavar com Acciona s'haurien beneficiat d'adjudicacions públiques, especialment durant l'etapa de José Luis Ábalos al capdavant del Ministeri de Transports. De fet, els investigadors consideren que Cerdán era soci ocult de Servinavar, malgrat que l'exdirigent socialista sempre se n'ha desvinculat. Segons l'informe, Cerdán també va disposar d'ingressos en l'efectiu d'origen desconegut, concretament de 18.200 euros entre el 2014 i el 2017, coincidint novament amb l'etapa d'Ábalos com a ministre. També apunten que la dona de Cerdán va cobrar de la trama empresarial 1.300 euros al mes per treballar d'auxiliar administrativa, una feina que no va fer mai i per la qual es va acabar embutxacant 18.730 euros.
2: I en aquest context, la Comissió Europea reclama a l'Estat espanyol més mesures per lluitar contra la corrupció i es fixa sobretot en dos temes que esquitxen el PSOE i el govern de Pedro Sánchez: la figura del fiscal general, de la qual en demana més independència, i la regulació dels lobbies per reclamar-ne més control.
1: Això arriba just quan la justícia espanyola investiga els negocis privats de Zapatero durant la seva etapa d'expresident. La Comissió d'Europa també denuncia deixadesa pel que fa al control del patrimoni dels polítics i lamenta la lentitud de la justícia espanyola per resoldre investigacions per corrupció política.
2: Y I una informació d'última hora, una informació de servei. Ja s'ha restablert la circulació de trens a la línia R2 de Rodalies després que aquest matí s'hagués d'interrompre el servei entre les estacions de Barcelona Sants i Castelldefels per l'atropellament d'una persona. Renfe informa que els trens aniran recuperant les freqüències habituals de manera progressiva en aquesta línia i també l'R2 Sud i l'R2 Nord, que també s'han vist afectades. Pel mateix motiu, els trens regionals de les línies R13, 14, 15, 16 i 17 tornen a fer el seu recorregut després que es desviessin a Vilafranca del Penedès. Això sí, els trens circulen amb retards de mitja hora de mitjana. I a Catalunya estem vivint el pitjor inici d'estiu dels últims 15 anys pel que fa als incendis forestals.
1: Sí, els agents rurals asseguren que les tres onades de calor que han afectat el país en les últimes setmanes han ressecat molt els boscos i això n'ha disparat el risc. Antoni Mur és inspector en cap del cos d'agents rurals en declaracions a 3CAT Info.
14: Ha sigut una entrada a l'estiu molt dura. En quant a nombre d'incendis, és el pitjor inici de campanya d'estiu que hem tingut dels últims 15 anys. Hem de veure com es comporta a partir d'ara la meteorologia, la millora de les condicions, doncs és un bon indicador. I a veure, de cara a properes setmanes, si permet tenir una perspectiva millor.
2: I aquest cap de setmana, 23 municipis estan en el nivell extrem d'incendis.
1: Són poblacions de les comarques de l'Alt Camp, Alt i Baix Penedès, l'Alt Urgell, la Noguera, el Pallars Jussà i el Solsonès. També està prohibit l'accés a tres parcs naturals. Anoteu, la Ribera Salada, la Baronia de Rialb i el Montmell Marmellà.
2: I a l'Aragó, a la comarca de les Cinco Villas, continua actiu l'incendi que ja ha cremat 15.000 hectàrees en un perímetre de 60 quilòmetres.
1: Un miler de persones continuen evacuades de 6 municipis, 5 de l'Aragó i un de Navarra. El foc té més d'un front obert i això afegeix complexitat i preocupació a la situació. Roberto Bermúdez de Castro és el conseller d'Interior aragonès.
15: El fuego tiene potencial de crecimiento por ciertas zonas. Sin conocer la zona, lógicamente hay unos pinares muy importantes en el flanco derecho, más allá de la carretera, que esperemos que no llegasen, si llegasen sea un desastre medioambiental. Tenemos también potencial de desarrollo por el norte, es decir, es una zona muy compleja, que lo sabíamos al principio.
1: En les feines d'extinció hi treballen 450 efectius dels bombers i 300 membres de la unitat militar d'emergències. Hi ha diverses carreteres tallades i el govern de l'Aragó demana als ciutadans que aquest cap de setmana no es desplacin a la zona del foc per facilitar la feina dels serveis d'emergències.
2: Un altre foc que tampoc està controlat és el que va començar dijous a Guadalajara, Castella-La Manxa, ha cremat més de 3.000 hectàrees i ha obligat a desallotjar 11 municipis. I parlant de focs, els grans incendis que hi ha al Canadà tenen ja una derivada política. El fum està arribant als Estats Units i ara Trump amenaça d'augmentar els aranzels al Canadà. Sí, sí, pels focs i pel fum. Acusa de negligència el govern del primer ministre Mark Carney perquè diu que aquest fum està deteriorant la qualitat de l'aire de ciutats com Nova York.
1: En un missatge a la seva xarxa Truth Social, Trump assegura que aquest fum costa als Estats Units milers de milions de dòlars i que el cost d'aquesta contaminació s'afegirà als aranzels que el Canadà ja paga al seu país. De fet, estem que la situació pugui afectar la final del Mundial de Futbol que es farà demà a l'estadi MetLife de Nova Jersey.
2: I encara en clau internacional, setena nit consecutiva de bombardejos a l'Orient Mitjà. Aquesta matinada els Estats Units han llançat una nova onada d'atacs que han provocat almenys 3 morts i 8 ferits al sud de l'Iran. L'exèrcit nord-americà assegura que també ha destruït infraestructura militar i magatzems subterranis d'armes.
1: Diversos vídeos i informes de mitjans estatals iranians mostren danys a ponts, vies de tren i altres infraestructures en diferents punts del país. Com a resposta, l'Iran ha tornat a bombardejar bases militars nord-americanes a Bahrain, Kuwait i Jordània. La Guàrdia Revolucionària amenaça de llançar una ofensiva total i adverteix els països de la regió que respondran als atacs que els Estats Units facin des de les seves bases.
2: I França i Alemanya reforcen la cooperació en defensa en un moment en què creix l'amenaça de Rússia. Des de Colònia, el president francès Emmanuel Macron i el canceller alemany Friedrich Merz han anunciat que Berlín participarà per primer cop en exercicis nuclears al costat de París. Berlín, Jordi Regàs.
16: Merz i Macron han arribat a la base aèria de Neuveney en un helicòpter policial. S'han fet la foto dins l'hangar al costat d'un caça francès Rafale que pot portar armament atòmic. Aquest és un dels acords importants que tots dos països avancin plegats en la dissuasió nuclear.
17: Iniciem un nou camí en comú a la dissuasió. Formarem una nova unitat de direcció estratègica que treballarà en una doctrina comuna. Les tropes convencionals alemanyes aquest any participaran en unes maniobres nuclears de l'exèrcit francès.
18: L'objectif, qu'est-ce que c'est?
19: Quin és l'objectiu? Doncs millorar la seguretat del continent europeu i crear més incertesa en els nostres adversaris i que això ens permeti adaptar-nos a la dissuasió nuclear i tenir altres vies.

0: Al punt de 2:15 del matí som al Tot es pot parlar i seguim amb més temes. A Veneçuela, els morts del doble terratrèmol del mes passat ja superen els 5.000, una xifra provisional a l'espera de localitzar més víctimes.
1: Els sismes també han deixat milers de persones sense casa. Precisament aquesta matinada el govern veneçolà ha anunciat que el Fons Monetari Internacional ha desbloquejat 346 milions de dòlars per la reconstrucció del país.
0: Mentrestant, a Mèxic, un terratrèmol de magnitud 7,4 va sacsejar i a la tarda a l'estat de Chiapas, al sud del país, a la frontera amb Guatemala.
1: No hi ha víctimes, afortunadament, però el sisme va obligar els Estats Units a activar l'alerta pel risc de tsunami en diverses zones del Pacífic.
0: De seguida anem cap al Putxet per saber quin futur els espera als veïns desallotjats per l'esvoranc. De seguida tornem.
2: Tot es pot parlar amb Núria Pujades i Domènec Subirà.
3: Bon dia. El número premiat al sorteig del cuponazo celebrat ahir va ser el
4: 69.323-69323 de la sèrie 124.
3: Pots consultar la resta dels números premiats al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui tens una nova oportunitat amb el sueldazo cap de setmana. 11. Ben jugat.
0: Passen 2 minuts de 2:15. Dels veïns desallotjats per l'esvoranc del Putxet a Barcelona només podran tornar a casa seva dilluns 2 dels 8 edificis desallotjats. També reobriran 4 locals del carrer de Sant Gervasi de Cassoles. La resta d'afectats per les obres de la línia 9 del metro hauran d'esperar uns dies més fins que es garanteixi que el terreny és estable.
1: La setmana vinent es podria permetre el retorn a un altre bloc, segons Ramon Ramírez, director general d'Infraestructures de la Generalitat.
5: L'edifici número 54 té tots els paràmetres en bones condicions, però per les raons que fossin, aquest edifici no es va poder instrumentar abans de la pas de l'obra. Es va fer un cop va haver-hi l'incident i hem comprovat que el moviment és correcte, però necessitem una setmana més de comprovar que aquesta estabilitat és correcta.
1: Domingo Finez, el propietari de la pizzeria on va sortir l'esvoranc, explica que ha arribat a un acord amb la Generalitat per poder pagar tot el sou als seus treballadors. Un altre dels veïns, Pau Cabarroca, assegura que no podran tornar a casa fins a principis d'agost.
6: S'han dit que, de moment, una data prevista podria ser el 3 d'agost, que abans d'aquella data ho veien complicat.
7: Hemos conseguido que se pare el ERTE, y porque por el ERTE se cobra un 30% menos, y automáticamente, a partir de ya, la Generalitat, yo le digo, hay tantos gastos, ellos nos darán el dinero y les pagaré yo y cobrarán el 100% de la nómina.
1: És la veu que representa diversos veïns que s'estan organitzant ja per presentar una reclamació col·lectiva pels danys i prejudicis causats per l'esvoranc.
0: I l'aeroport de Barcelona remodelarà la Terminal 2, una inversió de 153 milions d'euros per una remodelació equivalent a la que es va fer per als Jocs Olímpics de l'any 92, segons la directora Eva Valenzuela.
8: La facturació de la T2A està tancada des de que se va obrir la Terminal 1. El que farem és reobrir tota la terminal, bueno, refarem tota la facturació de la terminal T2A i la reobrirem. Això donarà resposta en quant a qualitat, però també en quant a capacitat de facturació.
1: Les obres s'haurien d'acabar el 2031, s'ampliaran els controls de seguretat, es farà una nova porta d'entrada i es reobrirà el mòdul A. També s'actuarà a l'exterior per aconseguir que l'entrada a Barcelona sigui un gran eix vegetal continu. L'emblemàtic mural de Joan Miró es traslladarà a la Terminal 1, però els tècnics estan estudiant la manera més segura de fer-ho i no hi ha data ara mateix per retirar-lo. L'actuació, això sí, no incrementarà la capacitat de la T2 perquè no es modificarà la xarxa de pistes ni s'afegiran portes d'embarcament noves. Ara, la T2 aglutina el 35% del volum total de l'aeroport de Barcelona, és a dir, 20 milions de passatgers anuals.
0: I en plana cultural, la Sagrada Família ha acollit el concert Arrels de Llum per commemorar el centenari de la mort d'Antoni Gaudí i el 50è aniversari del Grec. Ha estat en un recorregut sonor que ha anat del segle XIV al segle XXI amb les veus de Maria Arnal, Lídia Pujol i el cor Cererols sota la direcció de Marc Díaz. Marta Vivas.
9: La Basílica de la Sagrada Família s'ha convertit en un escenari d'excepció d'aquest concert commemoratiu a Gaudí, al Grec i a Montserrat, en un recorregut simbòlic, emocionant i espiritual per cançons dels últims 7 segles. Maria Arnal.
10: Hi ha molt de repertori religiós, polifònic. Hi ha algunes cançons meves, hi ha unes cançons de la

0: A Lídia Pujol.
1: Des de L'arbre no ho sap, d'Enric Gispert.
2: L'arbre no sap.
1: Fins a Morir, de Maria Mercè Marçal.
2: Morir.
1: O l'estrena mundial de l'obra Arbor Luchis, del compositor Josep Maria Guix. Maria Arnal i Lídia Pujol, acompanyades del cor Cererols i 6 músics, han convidat els 2.000 assistents a un viatge coral, des de les arrels a la llum, de les pedres, de Montjuïc, de les parets, al bosc de les columnes i els vitralls, en una nit emocionant que quedarà gravada a la història del grec.
3: Catalunya Ràdio. Tot es pot parlar.
4: Kissing girls in secret at the back of the stairs. You're a honey with the fire.
5: És el so en directe dels escocesos Belle & Sebastian, que han actuat al Festival Bars. Han celebrat els seus 30 anys de carrera i ho han fet al poble espanyol, on hi ha anat el Marc Ruiz.
6: Benvinguts a la segona sessió d'enregistrament d'aquesta nova banda, Belle & Sebastian, ha dit Stuart Murdoch en català a l'inici del concert. I és que han interpretat de dalt a baix el seu segon disc, If You Feeling Sinista. Les cançons sonen més àmplies, més lluminoses, com si els haguessin crescut colors amb el pas del temps, plenes d'un optimisme contagiós que fa venir ganes de cantar-les i ballar-les. Murdoch parla amb el públic, es fixa amb les samarretes d'Stereolab, diu que sempre n'hi ha una als seus concerts, i explica anècdotes com la de la persona que van conèixer a Madrid, que els va dir que acabava de deixar la feina i que estava enamorat de la seva vida. Però no s'acaba tot amb el seu segon disc. Els de Glasgow hi tornen amb èxits com Another Sunny Day, que de ben segur que ha marcat estius de molts dels fans, complen el poble espanyol. Amb Chic Factor, Murdoch aprofita per ballar i saltar completament desinhibit, mentre és el guitarrista Steve Jackson qui canta. Un estil de ball que han imitat els fans, que han omplert l'escenari al final del concert per cantar un altre clàssic celebradíssim, The Boy with the Arab Strap. Música optimista i una simpatia inesgotable que han fet oblidar qualsevol problema mentre durava el concert.
5: I un recital líric amb fragments d'òperes italianes i franceses ha estrenat la 40a edició del Festival de Peralada, l'Alt Empordà, l'òpera, la dansa, 2 concerts de Sílvia Pérez Cruz i diversos muntatges de creació contemporània seran protagonistes del festival fins al 9 d'agost. Peralada, Fèlix Martín, bon dia.
7: Hola, bon dia. Peralada ha estrenat aquesta edició d'aniversari amb un dels seus trets distintius, l'òpera, i ho ha fet amb un recital amb peces italianes i franceses, amb la parella formada per la soprano Armonella Yau i el tenor Benjamin Bernheimer, molt aplaudits, i que han després molta complicitat entre ells. Tots dos en parlaven.
8: Totalment, serà una cosa molt emocionant amb el repertori italià, que jo crec que és més pròxim a l'audiència espanyola. I, per descomptat, la delicadesa i el dramatisme dels repertoris francesos.
9: Realment, aquest programa el vam pensar conjuntament, tot just imaginant una celebració. És una mena d'explosió musical. Vam voler fer una cosa que ho tingui tot, delicat i alhora espectacular. Els millors duets i àries que podem cantar junts, que portin aquesta riquesa de matisos.
7: This amount of colors. Ha estat un gran recital en un espai reduït, només per a 150 espectadors, com és l'Església del Carme de Peralada. I pel que fa a la programació, doncs en els pròxims dies també hi ha 3 propostes de dansa. Sílvia Pérez Cruz hi farà 2 concerts els dies 29 i 30, o el 9 d'agost Jordi Savall i Núria Rial clausuraran el Festival de Peralada amb un programa dedicat al barroc italià.
10: Canviem de registre amb l'Orfeo Català, que interpretarà l'obra Human Requiem de Johannes Brahms al Saló del Tinell del Museu d'Història de Barcelona. Els concerts, amb les entrades exaurides des de fa mesos, tindran lloc avui i demà a les 9 del vespre. Adrià Clotet.
11: L'Orfeo cantarà molt a prop del públic i una part del concert tindrà lloc a l'aire lliure a la plaça del Rei. El Requiem alemany de Brahms, compost a mitjans del segle XIX, va néixer arran de la mort de la seva mare i és una reflexió sobre la pèrdua. Joan Uller, director general del Palau de la Música, explica el repte majúscul que té l'Orfeo amb aquesta obra.
12: L'Orfeo Català canta de memòria el Requiem alemany en alemany, no és en llatí, el Requiem alemany en alemany, de Brahms, i a més està actuant. Està actuant al mateix temps que canta en alemany i que s'ho sap de memòria. En termes circenses seria el més difícil todavía. I com que aquest any havia sigut un any que no hem tingut reptes, hi vam posar el repte més gran que podia imaginar.
11: Tot i que ja no queden entrades, Uller ha confirmat que el 20 de setembre el Palau de la Música acollirà un altre concert del Requiem alemany. L'objectiu

0: objectiu serà recaptar fons per Veneçuela.
1: I de seguida els esports, ja tot amb la mirada posada en la final del Mundial demà a Nova York. De seguida sentirem el president del Barça, Joan Laporta, en unes declaracions a Catalunya Ràdio des de Nova York. Laporta respon al director general de l'Atlètic de Madrid, Miguel Ángel Gilmarín, i també justifica el seu suport públic a la selecció espanyola per la final del Mundial. De seguida tota la crònica esportiva amb l'Albert Benet.
2: Catalunya Ràdio, tot es pot parlar.
3: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
4: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
5: Entres a Westfield Glòries. Et trobes amb algú, dines tranquil·lament, mires una botiga i quan te'n vols adonar, és diumenge. I tot segueix obert. Aquest estiu, botigues, supermercat, restauració i oci, oberts diumenges i festius. A Westfield Glòries, els diumenges són per quedar-s'hi. T'hi esperem.
6: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
7: Acomiadem la temporada del Liceu amb Falstaff, la gran comèdia de Verdi. Una òpera divertida i plena d'embolics. Vine al Liceu del 9 al 19 de juliol. Si estarà fresquet. Entrades a liceu.cat.
4: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
2: Som 3CAT. Catalunya
4: Ràdio. En Guàrdia, amb Enric Calpena.
8: El 161, un ric propietari de Batea...
9: L'estiu no atura l'En Guàrdia. Episodis d'història a la sintonia de Catalunya Ràdio i, com sempre, també a la plataforma 3CAT. Això és...
4: En Guàrdia. Dissabte i diumenge a les 3 de la tarda.
9: Una hora d'història que us captivarà.
2: Catalunya Ràdio. Tot es pot parlar.
1: Falten 3 minuts per 3 quarts de 10, la crònica esportiva. Albert Benet, molt bon dia.
10: Bon dia.
1: Dèiem que amb la mirada ja posada en demà al Mundial, ja tots mirem cap al mateix lloc. I avui ens portes la resposta del president del Barça, Joan Laporta, al posicionament públic de l'Atlètic de Madrid, dient que no vendran Julián Álvarez al club blaugrana ni per 100, ni per 150, ni per 200 milions d'euros.
10: Joan Laporta assegura a Catalunya Ràdio des de Nova York que respecta l'opinió del director general de l'Atlètic de Madrid, Miguel Ángel Gilmarín, de refusar l'oferta que sigui del Barça per Julián, però avisa al club matalasser que l'oferta de 100 milions d'euros estarà vigent fins a finals d'aquest mes de juliol.
11: Jo respecto l'opinió de tothom, l'únic que sé és que hem fet una oferta i allà està l'oferta i que en un moment determinat direm que la vigència d'aquesta oferta per part nostra.
12: Finals de juliol, potser, o què?
11: Segurament serà així, sí.
10: Recordem les declaracions que havia fet el màxim executiu de l'Atlètic de Madrid, el director general del club matalasser, Miguel Ángel Gilmarín.
13: Permanentemente está actuando para los medios, para los aficionados, para su circo particular, y no me ofende. Yo tengo una buena relación personal con él, hablé personalmente con él, le dije, claro, por favor, déjalo estar, no lo queremos vender y no lo vamos a vender. Deja de insistir, pero él mantiene esta situación porque en parte le gusta, es frívolo y le encanta...
10: Unes paraules des de l'Atlètic de Madrid que fan activar el Barça amb alternatives a Julián Álvarez, però a la vegada, si més no, per aquestes declaracions de Joan Laporta, sembla que el club blaugrana no hi renuncia encara.
14: Joan Laporta, en aquestes declaracions a Catalunya Ràdio, també s'ha defensat de l'allau de crítiques que han provocat entre un sector de l'afició del Barça el seu suport tan explícit a la selecció espanyola per la final del Mundial de demà contra l'Argentina.
10: Laporta diu que el fet que ell doni suport a la selecció espanyola públicament és una manera d'agrair que hi tenen 8 jugadors i que desitjar que guanyin demà no és incompatible amb altres qüestions.
11: Mira, aquí la Federació Espanyola, la Lliga, estan aquí presents, ens han convidat a la final, s'estan portant d'una forma excel·lent amb tots nosaltres i la veritat és que, és una manera d'agrair el fet de que tenim 8 jugadors a la selecció espanyola i han arribat a la final i nosaltres doncs els hi desitgem el millor, que és que guanyi. I això ho dic amb tota normalitat, i això no és incompatible amb res més, I la veritat és que estic molt agraït de com ens estan tractant.
10: Per últim, també sentireu ara Joan Laporta al micròfon de Catalunya Ràdio des de Nova York parlant del que

0: Què suposa aquest duel de demà en la final del Mundial? Lamine Yamal cara a cara amb Leo Messi.
1: Un duel generacional, sí. Messi és determinant encara, i el Lamine és present i futur. I bé, lluitant per, d'alguna manera, el Lamine per el relleu i el Messi per mantenir la seva hegemonia. Està molt bé, la veritat és que està molt bé.
0: Lamine Yamal estarà en plenes condicions per la final de demà, després d'entrenar-se ahir amb normalitat amb els companys. Leo Messi diu de Lamine que és un referent amb 19 anys i que demà, en la final del Mundial, podria fer història. El capità de l'Argentina, de 39 anys, li ha desitjat sort perquè diu textualment: juga al Barça, el club que estimo.
2: I de la final de demà al Mundial, Espanya-Argentina, va parlar ahir també al Tot Costa, Catalunya Ràdio, un altre jugador del Barça, Eric García.
0: Considera aquesta final com la final somiada i també es referia als dos jugadors que lideren les seves seleccions, Lamine i Messi.
3: Bé, està clar que Lamine, per les seves característiques, pel seu joc, pot ser algo semblant a el que ha sigut el Messi. Òbviament, la carrera que fins ara té el Leo, no? Tot el que ha aconseguit, tota la gent que ha inspirat, és algo incomparable.
0: I en aquesta mateixa entrevista a Catalunya Ràdio, Eric García beneïa també els fitxatges del Barça de Gordon, ja oficial, i de Adeyemi, que ho seran els pròxims dies.
3: Som rapidíssims, que ens ajudaran moltíssim, estic segur, i crec que estem fent les coses molt bé.
0: Adeyemi ja va estar ahir a la ciutat esportiva Johan Cruyff per conèixer Hansi Flick, tot i que sense entrenar-se encara. Mentrestant, trobada entre el club i Frenkie de Jong per determinar si el jugador segueix un pla conservador per recuperar-se de la lesió al genoll dret o bé si, en canvi, passa pel quiròfan. En la trobada, els representants del Barça van ser els més partidaris a l'operació. I abans de la final del Mundial de demà, avui es jugarà la final de consolació entre França i Anglaterra. Miami serà a les 11 d'aquesta nit.
4: I el Barça de bàsquet ha confirmat el cinquè fitxatge per la temporada que ve?
0: Sí, es tracta del base uruguaià de 22 anys, Agustín Ubal, que ha pagat la seva clàusula de sortida al Manresa.
2: I moguda tretzena etapa del Tour de França, que va acabar amb la victòria de Mauro Schmidt.
0: El suís va ser el millor de la nombrosa escapada del dia. Un dia més, l'eslové Tadej Pogacar manté el mallot groc de líder. I a l'Open britànic de golf, el golfista de la Garriga, David Puig, va quedar fora del tall en tancar la segona jornada amb 7 cops sobre el par del camp per un total de més 11. Lidera l'australià Lucas Herbert amb 8 cops sota el par.
2: I només un últim apunt. Demà, TMB allargarà una hora el servei de metro per la final del Mundial de Futbol per afavorir la mobilitat a la ciutat de Barcelona i al seu entorn. Transports Metropolitans ha comunicat que, de manera excepcional, tota la xarxa de metro funcionarà una hora més, és a dir, fins a la una de la matinada. L'endemà, dilluns, el metro reobrirà a l'hora habitual a les 5. Albert, demà t'esperem per parlar del Mundial, eh?
0: Molt bé, fins demà.
2: Fins demà. I a aquesta hora, com sempre, fem el repàs dels diaris amb la Gemma Bonet, la Núria Hart. Bon dia.
5: Bon dia.
6: Hola, bon dia.
2: I amb l'agenda amb la Montse Barcón, que de seguida ens hi posem també. Bon dia, Montse.
6: Bon dia. Molt bon dia a tothom.
2: Gemma, portades.
6: Doncs el finançament de Catalunya és el tema d'obertura al diari Ara i també a La Vanguardia. El primer destaca l'infrafinançament, el segon busca la comparació amb Madrid. Pel que fa a la premsa editada a Madrid, tota, El Mundo, El País, l'ABC i La Razón coincideixen a posar en portada la trama Cerdán amb l'informe de la Guàrdia Civil que denuncia suborns i tràfic d'influències.
2: I què t'ha cridat l'atenció?
6: Doncs que a La Vanguardia em crida, per exemple, l'atenció que les noves generacions de gent gran ja són persones amb formació digital, totalment connectades, segons un informe del CSIC. Hi ha experts, segons el diari, que ja consideren la tecnologia com el nou bastó pels avis i àvies.
2: I avui hem vist records del cop d'estat del 18 de juliol a diversos diaris.
6: Doncs sí, El Punt recorda la marxa de la llibertat de l'estiu del 1976 als Països Catalans. Del periòdico crida l'atenció que aquell cop d'estat és un referent per als seguidors de Trump. I El País li dedica un editorial que adverteix que 90 anys després de l'inici de la Guerra Civil, les noves manipulacions del passat amenacen els consensos de la democràcia.
2: Com ens explicava a primera hora que hem fet l'entrevista al Jordi Griset, que podeu recuperar també al web del Tot es pot parlar de Catalunya Ràdio. I Gemma, algun tema propi destacat dels diaris?
6: Doncs el del periòdico, els 8 projectes que estan en marxa a Barcelona per oferir 14.000 llits en residències d'estudiants, un sector on la demanda supera l'oferta. Finalment, El Mundo destaca que mig any després de l'accident d'Ademuz, les víctimes exigeixen que s'aturi el servei ferroviari perquè persisteixen les incidències.
4: Mirem a fora, Núria Hart, què diu la premsa internacional?
2: La premsa internacional recull els últims bombardejos dels Estats Units a l'Iran, també l'amenaça de Teheran d'estendre el conflicte a tota la regió. De fet, ho hem estat explicant aquesta matinada, l'Iran ha llançat atacs contra Bahrain,

0: Kuwait i Jordània. Tot això, el conflicte a l'Orient Mitjà, ocupa un espai protagonista a la CNN, el New York Times, la BBC o Al Jazeera. The Guardian, en canvi, posa la mirada a Palestina i obre el portal amb els plans d'Israel per construir nous assentaments de colons israelians a Gaza i Cisjordània.
1: Els diaris internacionals hem vist que també es fixaven en aquesta conferència mundial d'intel·ligència artificial que es fa aquest cap de setmana a la Xina.
0: Sí, perquè Pequín vol reafirmar la seva capacitat de competir contra els Estats Units en matèria d'intel·ligència artificial. Per això la Xina ha convidat a la cimera una trentena de països com Rússia, el Brasil, Indonèsia i el Pakistan. Coincidint amb la cita, el país asiàtic ha presentat un model d'intel·ligència artificial gratuït que sembla reduir la bretxa amb les tecnològiques nord-americanes. Ho hem llegit al New York Times.
2: I Gemma, pel que fa als articles d'opinió, amb quines reflexions t'has quedat avui?
3: Amb l'article de Josep Maria Lozano al periòdico que reflexiona sobre com el treball ha deixat de ser un mecanisme d'inclusió, perquè es pot tenir feina i, en canvi, no sortir d'una situació de vulnerabilitat. La feina a moltes persones no els permet viure amb dignitat.
2: I El Mundo, Andrés Trapiello, també recorda els 90 anys de l'alçament.
3: Sí, però en aquest cas per criticar que els comunistes i molts socialistes i republicans van considerar que, pel fet d'haver perdut la guerra, no tenien cap responsabilitat penal pels crims que havia comès el seu bàndol.
2: I no cal dir que avui tots els diaris van plens de temes també sobre el Mundial de Futbol.
3: Sí, tots els diaris generen expectatives sobre aquesta final de demà, i La Vanguardia hi afegeix també un article d'opinió de Jordi Évole, en aquest cas, que diu que hi veu poesia en tot plegat, sobretot pel que anomena la generació Lamine. Évole descriu que el descriu a Lamine, pancaire, generós amb els companys, mestissa i una generació també alegre.
1: Núria, alguna cosa que t'hagi picat la curiositat, que t'hagi creat l'atenció especialment del teu repàs de la premsa internacional?
0: El New York Times, que publica un reportatge multimèdia sobre un col·lectiu de dones nord-americanes que es fan dir senyores grans o ladies contra les escombraries submarines. Aquí les podeu sentir, són un grup de dones d'entre 65 i 85 anys que neden als llacs de Cape Cod, una península de Massachusetts coneguda per la seva natura. Doncs bé, el col·lectiu calcula que han aconseguit retirar més de 2.700 quilos d'escombraries, un balanç que diuen no les podria fer més felices. Si voleu veure les capitans Siam dels Estats Units en acció, entreu al New York Times.
4: I recordeu que els petits canvis són poderosos.
2: Gràcies, Núria, gràcies, Gemma. I ara sí, el promès, l'agenda. Tu, Domènec, que tens que dir, no, la cançó?
1: Més o menys.
2: Montse Barcón, què ens portes avui?
3: Doncs avui porto propostes per cada demarcació d'aquest país nostre.
2: Comencem per les comarques de Lleida.
3: Anem cap a Talarna, la comarca del Pallars Jussà, un poble a dalt d'un turó, amb un nucli medieval murallat i el pantà de Sant Antoni als peus. Ja per si sol, visitar el municipi ja és un bon pla. Però és que, a més, s'hi fa un festival de música on actua aquesta nit Maria Jaume.

0: Els concerts es fan al Lo Kiosk, vora l'embassament. Hi trobareu també teca, arts escèniques i fins i tot potser l'amor, qui ho sap.
1: Mira que bé.
0: Si no podeu venir ara, no patiu, perquè faran més concerts al setembre, i si no, poseu un senyal al vostre mapa de festivals per l'any que ve. Música i natura, és que no pot fallar res.
2: L'any que ve també podré trobar l'amor?
0: Si no, segurament.
2: Va, ara anem a les comarques de Tarragona.
0: En aquest cas anem a Altafulla, al cor de la Costa Daurada, perquè tenim aquest cap de setmana un altre festival, Altacústic. Aquesta nit a les 8, a l'escenari a l'Església, de manera gratuïta. Guillemino.

0: Després te'n vas a la platja del Canadell, fas una visita al castell i quan baixi el sol vas a la Vila Romana dels Munts o fas una excursioneta fins a la desembocadura del riu Gaià. Jo, és que si us quedeu a casa, és perquè voleu.
1: I tant.
2: Amb rodolins inclosos.
3: I va, marxem cap a Girona, Montse.
0: Concretament a la Bisbal d'Empordà, meca de la ceràmica, i de músics com San Josecs, Mazzoni, Miquel Agra, Miquel Aures o Núria Graham. I think we have fun. No va de música, això. Com això va de circ, el circ de la vida, eh? Perquè avui i demà envairen els carrers de la Bisbal pallassos, trapezistes, acròbates i, per berenar, un bisbalenc. Unes postres que han resistit al pas del temps i que paga la pena que tasteu, Domènec, els seus pinyonets, farcits de cabell d'àngel, crema...
2: Si estàs fent una promoció, has començat parlant de la ceràmica, ara el bisbalenc... Escolta...
0: És que tenim un país, nen, tenim un país.
2: Agència de Turisme Montse Barcón. Endavant, endavant.
0: A les comarques gironines també teniu el Festival de Peralada, si sou més de lírica, o el Festival de Cap Roig. I ara agafem el DeLorean, viatgem en el temps, perquè avui hi actua Rick Astley. Aquell ball de primer DGB, eh?
3: I acabem a Barcelona, Montse.
0: Sí, perquè avui al poble espanyol la diversió està assegurada al Bars Festival amb l'actuació dels Ojete Calor. Tiemblas a por mí o por una gota de dormir o a caminar. El duet còmic format per Carlos Areces i Aníbal González fa les delícies als fans de l'univers de Muchacha de Nui o l'Hora Charanté, perquè les penes, humor i ràdio. Com

0: Ens actualitzem a les 10 amb la Marta Sánchez. Fins ara. Nueva como la nieve cuando nieva haga pitum.
1: Catalunya Ràdio.
2: Som 3Cat.
1: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
3: Si vols fer la compra, ve a Tanacarre.
1: Espanya cap a la segona estrella amb els nostres preus imbatibles, com en la cindra ratllada sencera a 49 cèntims al quilo i la tira de llom de porcatrossos a 4,39 € al quilo, del 17 al 19 de juliol.
4: Formar una família o no? Decidir ara o esperar? Tornar a estudiar o emprendre? Marxar o fer vida aquí? Tot comença a casa.
5: Informa't dels préstecs, plans i ajuts per construir un futur des de l'habitatge. Entra a gent.cat/habitatge. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
6: Compartir un meló d'Aldi a l'estiu és el millor.
7: No ho comparteixo.
6: El que he dit?
7: No, el meló. Aquesta setmana el meló a 0,89 € al quilo.
6: I el tomàquet pera a 1,29 € al quilo. Descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a aldi.es. Aldi.
7: Que poc que costa comprar bé.
1: A Catalunya Ràdio ens apassiona el ciclisme i per això sintonitzem Ràdio Volta.
2: Ràdio Volta, el podcast de Catalunya Ràdio amb tota l'actualitat del món del ciclisme.
8: Amb el Joan Antoni Fletxa.
9: El més difícil que tenia el
8: Ràdio. I amb la Mireia Benito.
2: Ràdio Volta, amb Isaac Vilalta. Els dimarts a l'API web de Catalunya Ràdio i també disponible a la plataforma 3Cat.
1: Amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret.

0: Són les 10, hora d'actualitzar-nos amb la Marta Sánchez. Bon dia, Marta.
1: Hola, bon dia.
0: En un nou cap de setmana amb temperatures molt altes i risc d'incendi extrem en més d'una vintena de municipis.
1: Poblacions de les comarques de l'Alt Camp, Alt i Baix Penedès, a l'Urgell, la Noguera, Pallars, Jussà i el Solsonès, on està

0: activat el pla Alfen en nivell 4, que és el màxim, per tant, restricció d'activitats a l'aire lliure, entre moltes altres coses. A més, tant avui com demà està prohibit l'accés a tres parcs naturals, són el de la Ribera Salada, el Solsonès, la Baronia de Rialp a la Noguera i el Montmell Marmellà, al Baix Penedès. Això mentre continuem pendents també de l'incendi d'Orès a la comarca aragonesa de les Tincovilles. Ha cremat ja més de 15.000 hectàrees, continua descontrolat, avançant pel flanc esquerre. Les elevades temperatures i els constants canvis de direcció del vent dificulten les tasques d'extinció. Ara hi estan treballant més de 400 efectius i ara a aquesta hora hi ha reunió del CECOPI. El president de la comarca de les Tincovilles, Santos Navarro, ha explicat com ha anat la nit.
1: Esta noche ha sido un poco complicada porque el fuego viró el viento a norte y fue hacia una población, hacia Biota, pero bueno, gracias a las cuadrillas que había ahí, sobre todo a los agricultores que salieron con sus tractores, lo han podido controlar. También preocupa la zona norte, que es lo que está lindando ya con la Val de Orsella y la zona de Castellestar.
0: Hi ha un miler de persones evacuades de 6 municipis, 5 de l'Aragó, un de Navarra. El govern aragonès ha demanat als ciutadans que aquest cap de setmana no es desplacin cap a la zona per evitar riscos. I en el marc del Pride Barcelona, que aquesta tarda se celebrarà a la capital catalana per tal de reivindicar els drets de les persones LGTBIQ+, amb el lema Totes les realitats, un sol orgull, i també de la commemoració dels 90 anys de l'inici de la Guerra Civil, avui aquí al Tot es pot parlar hem escoltat l'activista Jordi Griset, que ha decidit explicar la seva vida i les tortures que va rebre el llibre Abans mort que Marica, alertat aquí al Tot es pot parlar del retrocés en els drets del col·lectiu amb l'auge de l'extrema dreta.
2: Jo ja vaig passar una dictadura i t'asseguro que no em vull passar una altra. El problema és que ara les dretes estan pujant a tot el món i això sí que és molt preocupant. I jo penso que sí, que si pugessin les dretes, poder el matrimoni, perquè té molt de recolzament jurídic, no perilla, però hi ha moltes altres coses que sí que perillen.
0: A les Illes, les autoritats han localitzat 27 persones més que aquesta matinada intentaven arribar en pastera a la costa de Formentera. És una nova embarcació que se suma a les altres tres que ahir es van interceptar també a Formentera i Cabrera amb una setantena d'immigrants procedents del Marroc i del Sàhara. Des de principis d'any són ja més de 3.000 les persones que han arribat a les Illes en desenes de pasteres que han sortit del nord de l'Àfrica. De l'exterior, un atac amb drons ucraïnesos contra un centre logístic a prop de Moscou ha provocat aquesta matinada almenys 7 morts i una vintena de ferits. Les víctimes treballaven en un dels magatzems de l'empresa russa de comerç electrònic més important del país. Durant la nit, Rússia més ha abatut prop de 400 drons als afores de la capital. I aprofitem també per fer un cop d'ull al trànsit, perquè ara a aquesta hora són les 10:03. A l'AP7 ja hi ha les primeres retencions. Carmina Malagarriga, bon dia.
3: Bon dia, sí, Marta. Retencions rellevants a aquesta hora, principalment a l'AP7. 4 quilòmetres a Martorell i 4 més a Sant Cugat del Vallès en sentit sud, i el tram nord de l'AP7, retencions de 7 quilòmetres entre Mollet del Vallès, però també a Llinars en sentit nord. Finalment destaquem també la C32, que va força plena a Montgat i a Cabrera de Mar en sentit nord. Carmina Malagarriga, Catalunya Ràdio, Equip Viari.
0: I fem un cop d'ull també als esports, perquè el president del Barça, Joan Laporta, ha assegurat aquí a Catalunya Ràdio des de Nova York que respecta l'opinió del director general de l'Atlètic de Madrid, Miguel Ángel Gil Marín, de refusar qualsevol oferta del Barça per Julián Álvarez, però avisa el club matalasser que l'oferta de 100 milions d'euros estarà vigent fins a finals d'aquest mes de juliol. Un Joan Laporta en aquestes declaracions a Catalunya Ràdio, que ha assegurat també que el fet que ell doni suport a la selecció espanyola públicament és una manera d'agrair que hi tenen 8 jugadors i que desitja que guanyin demà la final del Mundial. Que desitjar que guanyin demà la final del Mundial no és incompatible, diu, amb altres qüestions.
4: A Catalunya Ràdio, Tot es pot parlar, amb Domènec Subirà i Núria Pujades.

0: Passen 4 minuts de les 10 i ara abordem un altre tema. Un 10% de les persones que viatgen a destins exòtics tornen amb alguna malaltia. Són dades del Servei de Salut Internacional del Clínic, que és l'únic servei d'aquestes característiques a l'Estat. I ara que és època de viatges, val la pena estar informat per reduir aquests riscos.
1: D'entrada, la vacunació és clau per no agafar malalties durant el viatge, però amb això no n'hi ha prou. Si ens hem encomanat d'alguna malaltia, el control posterior és clau per evitar que, un cop a casa, no escapem el virus.
0: Saludem a aquesta hora el doctor Àlex Almuñoz. Muedo és especialista del Servei de Salut Internacional i Medicina Tropical de l'Hospital Clínic i investigador de l'Institut de Salut Global de Barcelona. Bon dia.
2: Bon dia.

0: Ara, doctor, aquest 10% de persones que viatgen en algun país exòtic que tornen amb alguna malaltia, és una xifra que es manté, que va a l'alça, que va a la baixa?
1: Sempre parlem d'un de cada 10, per simplificar-ho. Però és una dada que pot variar entre el 8 i el 10%, però sí que és una xifra que es manté bastant estable al llarg dels anys.
0: I quan diem alguna malaltia, a què ens referim? Són greus? Són lleus?
1: És una bona matització, perquè, clar, quan donem aquesta dada, a vegades és alarmant.
0: Espanta,
1: no? Caram, de cada 10. Però són de diferent magnitud. Pot ser d'una diarrea simple fins a una taca a la pell, o a vegades alguna mossegada d'animal, fins a la malària, no? Una febre greu que necessita hospitalització.
0: I d'aquests que tornen amb algun tipus d'afecció, quants abans havien vingut, abans del viatge, a agafar informació, a informar-se, a vacunar-se?
1: Home, els que ens dediquem a això ens agradaria dir que tots els que van venir no han tornat malalts, però no
0: però
1: és així.
0: Però em temo que no és així.
1: No és així. La majoria havien vingut. La majoria dels que venen no havien fet una atenció al previatge, però també tenim gent que ha fet l'atenció al previatge i igualment s'ha emmalaltit.
2: De tota manera, abans de parlar amb vostè, nosaltres ens hem mirat el butlletí setmanal del Centre de Control i Prevenció d'Epidèmies de la Unió Europea i la veritat, clar, vostè ha citat alguns casos d'algunes malalties, però nosaltres llegint aquest butlletí ens treien les ganes de marxar. Per exemple, ens trobàvem un brot d'èbola al Congo causat per un altre virus, el Bundibugyo. L'avenç de la grip aviària a nivell global, la vigilància estacional de les infeccions pel virus del Nil Occidental, la vigilància per la febre hemorràgica de Crimea-Congo. I bé, la llista continua, com vostè ja sap. Quin és ara mateix el país amb més risc, els que aconselleu menys de visitar?
1: Aconsellem no visitar, no ho fem generalment, a no ser que sigui un risc vital per la persona. Si parlem dels països amb més complexitat a nivell de malalties i que necessitaràs més intervencions abans del viatge, sens dubte és l'Àfrica subsahariana. És en els llocs on, per la naturalesa de diferents malalties, però segurament necessitaràs més vacunes i també necessitaràs algun medicament per prevenir la malària.
0: I doctor, clar, hi ha brots i casos que s'han fet molt mediàtics. L'últim, el que ens ve tots al cap, no és el del vaixell amb virus que venia de Xile i l'Argentina, per exemple. Això ajuda la gent a sensibilitzar-se, a marxar més informats, o en canvi provoca un pànic innecessari de deixar de viatjar? Les dues
1: diria
0: coses.
1: Les dues coses, però sí que és veritat que amb l'antivirus, el virus de l'Andes aquest que hem tingut, aquest brot, ha fet un nivell de reconsulta, especialment en aquelles persones que viatjaven a Latinoamèrica, i també el brot que mencionava prèviament del Bundibugyo de la República Democràtica del Congo, aquest tipus d'èbola, no?
2: El brot d'èbola, sí.
1: Que va haver-hi unes afectacions d'alguns casos a Uganda, i Uganda és un destí turístic freqüent. És on la gent aprofita per anar a fer algun safari, veure primats, ximpanzés, goril·les, i aquests viatgers sí que va haver-hi certa temor de viatjar, no de viatjar. Llavors el que fem, i el servei de forma setmanal, fem una reunió en què repassem tots els brots amb tot l'equip que hi ha a nivell mundial i fem una mica la personalització de lo que seria la recomanació en el viatge aquest, depèn del que vagis a fer.
0: I un altre dels destins turístics també dels catalans habitualment és el sud-est asiàtic, que ara amb la guerra a l'Iran doncs s'ha reduït aquesta demanda. Es confirma que guanya pes tots aquests viatges que anaven cap al sud-est asiàtic ara cap a l'altra banda, cap a Llatinoamèrica?
1: Això és estat molt interessant, no? Perquè la nostra clínica, no? Es comporta una mica com a termòmetre de la situació geopolítica, de les crisis climàtiques, de les crisis sanitàries, i sí que vam observar a nivell de març un canvi de gent que el que es trobava és que a partir de la crisi geopolítica i de la guerra moltes companyies van deixar de viatjar, o almenys les companyies que van cap al sud-est asiàtic. Penseu que l'Orient Mitjà és una zona d'escala per anar cap a Tailàndia, vull dir, tots els viatges de Qatar, Emirates, diferents companyies passen per allà. Va haver-hi una baixada molt grossa d'un destí com és Tailàndia, que és superturístic, i la gent va canviar-ho. Això ho hem de dir, el viatge és resilient. O sigui, la gent canvia, la gent li agrada viatjar i vol viatjar.
2: Segueixen viatjant, però canvien de destí.
1: Canvien de destinació. I llavors va guanyar destinació cap a Àfrica, que Tanzania, és un viatge també molt, molt freqüent, i cap a Llatinoamèrica, que direu, Àlex, potser...

0: amb la crisi de l'antivirus això canviava. No va canviar massa, sinó que van anar als viatges perquè sabien que podia ser possible, i els brots de les malalties emergents són momentanis.
1: Ha citat Tanzània, aquest és un país que ja fa, també ho acaba de dir, ja fa uns quants anys que hi anem, però no sé, el tenim controlat, el tenim apamat, o les coses són difícils de tenir apamades i estan en constant evolució?
0: És un destí turístic familiar, conegut, però a vegades el viatger no es pensa que es trobarà, o sigui, anar a fer un safari a un lloc que no tens les mateixes condicions aquí, té certs reptes, amb el qual, quan dius apamat, hi ha algunes coses que no només són les vacunacions abans del viatge, sinó que és saber quins riscos en aliments, quins riscos
1: allà,
0: en els comportaments, com es viatja amb nens, que és una mica diferent, no?
1: Totalment.
0: Estan a més risc, per exemple, de mossegades d'animals. Són coses que, apamat, apamat, no diria, és un destí que s'agafa amb alegria, però també és un destí que s'agafa amb cautela. És dels destins que, bàsicament, la gent normalment sí que consulta.
2: I abans que parlàvem també de l'Amèrica Llatina, crec que també teniu un ull molt posat al Perú. Per què?
0: Bueno, és un destí turístic molt freqüent, molt tradicional a nivell d'aquí, i és un destí que tothom pensa que és fàcil, però és un país que té unes condicions que el fan singular, no? Perquè tens muntanya,
2: molta altitud.
0: Els llocs que vols visitar estan amb altitud, necessites certa aclimatació a això, perquè no tothom està acostumat a la muntanya, i pots patir de mal d'alçada, però alhora també tens la selva, no? Perquè pots anar a l'Amazones, i aquí pues, tens la malària, que és un altre tipus de malària que la de l'Àfrica, però tens la malària i tens certes coses com els dengues, els malalties transmetes per mosquits, amb el qual és un destí que té reptes, és un destí també que gent gran també va, gent gran que potser té alguna condició crònica. Per tant, és un destí que pots pensar que és fàcil, però no ho és tant.
1: Justament, ara que citava la gent gran, té més risc un jubilat de 70 anys que potser farà un viatge... Tenim la idea, no? M'estic agafant estereotips, evidentment, però tenim la idea que farà un viatge més controlat i més tranquil, o té més risc un de més jove que potser farà activitats més d'aventura, més de risc, o no té res a veure, perquè al final els mosquits piquen a tothom per igual.
0: Els mosquits piquen a més persones que d'altres, com tots sabeu, i patiu, però... Hi ha diferents matisos. La gent que té més de 65 anys, encara que estigui en forma i que estigui saludable, sempre estan a més risc de poder fer una malaltia més greu en un moment donat. Per exemple, si tens un dengue, estàs a risc de fer, que és una malaltia transmeta per mosquits, que pot potencialment greu. A més edat, o a més petit que siguis, més risc estat. Dit això, és veritat que, clar, un jove que va amb motxilla, que farà esports d'aventura, està en uns altres tipus de risc. Però el pacient jubilat, diguem-ho així, el viatger jubilat, és un viatger que li tenim prou molta cura perquè té uns certs riscos que s'han d'anticipar.
2: I vosaltres feu un vestit a mida per cada persona que us ve, o no es pot fer això? És a dir, depenent de l'edat, depenent de si és home, de si és dona, del país que vagi, és a dir, es pot fer un vestit a mida?
0: Es pot fer. No sempre anar a la primera consulta que ens facis es pot fer, perquè hi ha unes mesures que sempre s'han d'anar repetint, no? En el primer viatge que facis, no? El primer consell que fas, hi ha unes mesures que sí o sí les hem de saber. Però s'intenta fer un vestit a mesura, d'acord amb el viatge que facis, quins antecedents tinguis, d'acord? Quines activitats faràs i si tens experiència o no amb el viatge i experiència o no amb alguna de les malalties, perquè algunes de les malalties, quan tens un segon cop aquella malaltia, pot ser més greu o menys greu. Ho hem de saber, això.
1: Vostè deia abans que donen atenció prèvia al viatge, però també després, durant el viatge, recomanacions, i també una cosa que volem que ens expliqui, que és l'escut virtual, una aplicació. Com funciona? Què és?
0: Això és una cosa que el nostre cap de servei està al darrere d'aquesta idea, el José Muñoz. La cosa és, tenim una aplicació que la idea és venim a la consulta abans del viatge, intentem acompanyar aquestes persones que viatgen durant el viatge, que és l'aplicació aquesta que tenim, que es diu Famba, que és una aplicació en la qual et va monitoritzant com vas, què fas, i si tens algun moment pots parlar amb un metge que està de guàrdia. I després tenim la consulta de després del viatge. Si tens algun problema de salut, vens i ens veiem, i també et podem hospitalitzar, tenim la sala on tenim ingressats. Quan parla

0: d'escut virtual, això és una cosa que està en marxa, s'està posant en marxa, i és bàsicament a partir de saber per on estàs, poder-te anticipar quins riscos hi ha. L'exemple més senzill és t'estàs aproximant al llac Victòria, et venen unes ganes de banyar-te perquè allò és meravellós, però t'informem, tingues en compte que aquí hi ha un paràsit que es diu esquistosoma i que et pot donar una malaltia. En tot cas, si et banyes o no et banyes, que és una elecció personal, que sàpigues que tu hauries de mirar després de fer-ho. Un altre és, te'n vas a una zona i hi ha un brot de dengue, posa't més mosquit. Vale? És aquesta és la idea de l'escut.
1: Doctor, i un cop a casa, un cop hem arribat a casa i tenim algun símptoma, o no sé també si els símptomes es poden manifestar al cap d'unes setmanes d'haver arribat a casa, que hem estat en contacte amb la iaia, amb la tieta, amb la mare... Quan hem d'estar al cas i si els símptomes es poden manifestar més endavant de quan arribem?
0: Correcte. Els símptomes es poden manifestar generalment en els primers dies que tornem, després sí que és cert que poden manifestar-se al cap d'un temps, especialment la malària. Depèn de quin tipus de malària. El consell que donaria a tothom és que després d'un viatge, si presentes un símptoma, consultis algun facultatiu, no cal que sigui nosaltres, però si hi ha algun facultatiu, i que diguis que has viatjat. Sense aquesta dada epidemiològica, sovint podem pensar que una febre pot ser un constipat banal i és una malària. Per tant, dir he viatjat i he anat d'aquest període, d'aquest període, d'aquest altre lloc. I aquest seria una mica el consell. No banalitzar el que et passi després del viatjar. Consultar.
2: Doncs queden fetes aquestes recomanacions per abans, durant i després del viatge, i també doncs, hem analitzat una mica aquestes noves tendències de viatge a causa de lo que són els conflictes geopolítics. No? Doctor Àlex Almoedo, moltes gràcies. És especialista en medicina interna i malalties infeccioses del Clínic i també investigador clínic de l'Institut de Salut Global de Barcelona. Moltes gràcies per haver estat aquí.
0: Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me.
2: Bon dia. Un quart d'onze. De seguida tornem, però aneu pensant aquesta pregunta. A casa, on compreu el peix i quin és el peix que mengeu més?
3: Catalunya Ràdio. Tot es pot parlar.
4: Catalunya Ràdio.
3: Som 3CAT.
4: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
5: Luz Casal, Rodrigo Cuevas, Lena Downs, Gerai Cortés, Maika Makovski, la companyia de dansa Mal Pelo i molts més. Aquest estiu, el Festival Camp de Mar porta a Tarragona grans noms de la música i les arts escèniques per tots els públics. Del 26 de juny al 14 d'agost. Més informació a tarragona.cat/cultura.
6: Per tu, que t'encanta bussejar, i per tu, que els cabells no et vols ni mullar. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. Salmó fumat Eroski bàsic 120 grams amb un 15% de descompte, ara a 3,75 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
7: Aquest estiu us convidem a fer un tast doble. Dissabtes i diumenges a la mitjanit, Tast Vertical amb Empar Moliner.
8: El Tast Vertical és el programa de vi de Catalunya Ràdio. O sigui, sobre el món de la pagesia, sobre el món del paisatgisme, sobre el món de la cultura.
7: Dissabtes i diumenges a la mitjanit, Tast Vertical a Catalunya Ràdio.
8: La meva obsessió és explicar les històries que hi ha a les ampolles de vi. Salut.
9: Amb la col·laboració de la denominació d'origen Catalunya.
10: Les campiones van començar al pati i ara em toca a mi. Compra Bacus i em porta't la primera pilota oficial del Barça femení. Només a Bacus.
11: A les vostres cuines no hi poden faltar. Els dos ganivets d'alta qualitat per tallar bé. La taula de fusta massissa per fer-ho amb seguretat. I els draps per tenir les mans ben netes. Aconsegueix els productes de cuines a la venda a les botigues especialitzades.
2: Us feia aquesta pregunta ara fa un moment perquè avui volem parlar de peix, de pesca i de peixateries, perquè els catalans cada vegada en consumim menys, de peix. Segons l'últim informe del Gremi de Peixaters, el consum de peix fresc ha caigut un 40% en menys de 15 anys. Si el 2020 cada català consumia de mitjana uns 10 quilos de peix fresc l'any, segons les últimes dades, ara són 6. Això té un impacte directe en les peixateries, que cada vegada en tanquen més. Però és que els pescadors tampoc passen per un bon moment.
1: I ha estat un any especialment complicat per la normativa que arriba d'Europa. ara hi entrarem, però aquesta setmana hem tingut un altre exemple de les dificultats de l'ofici. Els pescadors de Sonso de la Costa Brava han aturat la temporada 6 mesos abans del previst perquè gairebé no queda peix per capturar. S'està acabant l'espècie. Per això avui volem parlar de tot plegat i comencem pel consum. Quin peix mengem?
12: M'agrada molt el salmó, normalment compro molt de salmó, compro al supermercat perquè és més fàcil.
13: Salmó, a bacallà també compro i lluç. Jo el compro al supermercat, compro el congelat perquè així el puc posar al congelador i me'l puc anar menjant durant la setmana o per la setmana següent i no me l'he de menjar ràpid.
14: Merluza, o más que nada bichitos, como le decimos nosotros, calamares o langostinos.
15: Llobarro, mengem lluç, mengem bacallà, rèmol, de tot. Al supermercat, perquè és més cara la peixateria, però sobretot per l'horari, perquè jo quan arribo encara trobo peix al supermercat i el mercat ja està tancat normalment.
16: Rape, merluza, què més compro jo? Salmón.
17: Salmó. Mengem la sardina, bàsicament peix blau, eh? Fa alguna orada al forn, lluç, normalment és la dona la que ho compra i ho sol comprar a les peixateries, dintre dels supermercats. De passada que vas a comprar altres coses, sabó i això, també hi ha peix, doncs ella aprofita.

0: Per parlar amb rigorositat de tota aquesta qüestió, avui ens acompanya la Paula Molés. Bon dia.
1: Què tal? Bon dia.
0: Realitzadora d'un restaurant caníbal a Berlín, el programa de gastronomia que ja sabeu que podeu escoltar cada diumenge a la una del migdia a Catalunya Ràdio. Paula, què et sembla el que ens ha dit la gent al carrer?
1: Perquè Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, com us heu quedat, com us heu quedat. Bueno, a mi m'ha agradat escoltar molt la gent perquè crec que es percep clarament, no? Això que comentàveu, aquest auge del salmó, sí, aquest tant. Parell de coses, és a dir, l'auge del salmó per una banda i, de fet, que les peixateries de tota la vida doncs no estan a la primera opció a l'hora de comprar peix, no? Que és un canvi de paradigma enorme, de fet, És a dir, es redueix el consum de totes les espècies, és molt noticiable, menys, atenció, al salmó i al bacallà, que, de fet, són les úniques espècies que es consumeixen més. I, clar, això és un canvi de paradigma, Hem deixat de menjar peix i nosaltres som un país mediterrani, és a dir, la nostra dieta, la dieta mediterrània, sempre s'ha enorgullit justament de consumir peix perquè té un impacte en la salut brutal, però, clar, també perquè forma part de la nostra cultura gastronòmica.
2: Comencem pel salmó, va, vinga.

0: Comencem pel salmó amb Björk i Rosalía, Paula.
1: Sí, sí, Björk va fer aquesta cançó, ella és islandesa, justament per denunciar les piscifactories de salmó a Islàndia, que tenen un impacte ambiental brutal, però com dèiem, el consum de salmó a casa nostra és elevat, i és el que la Fundació Alícia va batejar fa uns anys. A mi m'encanta això, perquè realment ens posa els peus a terra, com a salmonitis.
0: Tal qual.
1: I llavors ells explicaven una xifra, permeteu-me que anem una miqueta enrere en el temps, però jo crec que està bé, perquè això ens ajuda a mirar en perspectiva. El 2012 només un 7% de consumidors preferien el salmó, i el 2019 ja eren el 29% dels consumidors que triaven salmó per menjar-se'l a casa.
2: Déu-n'hi-do el sal, déu-n'hi-do el sal. I tot això per què? Per què aquesta prevalència, aquesta preferència pel salmó, que a més, com deies tu abans, ens ve del nord?
1: Ens ve del nord, efectivament. Doncs mira, nosaltres li hem preguntat a algú que ho ha estudiat molt tot això, que és l'Adriana Galvez, responsable de projectes d'innovació de la Fundació Alícia, que ens explicava això.
3: I aquí s'han ajuntat diferents factors. L'han convertit en protagonista de discursos de salut, no? Sent un dels peixos dins de la dieta mediterrània, que en realitat mai s'ha pescat aquí, per tant, mai ha format part d'aquest patró mediterrani. I altres factors, no? Creure que no té espines, que és molt fàcil de manipular, és molt fàcil de tenir accés i consumir-ne durant tot l'any, que hi ha ben net, no? En les porcions adequades. I això fa a la llarga que ens estiguem empobrint. Cada vegada som menys coneixedors de les espècies locals, estem més desvinculats del sector pesquer i de les peixateries. Al final estem perdent riquesa i patrimoni culinari.
0: Vaja, Paula, que no volem feina, que el salmó és molt fàcil.
1: Exacte, sí, sí. També tenim coses nostres, que no tenen gaires espines, però bé, tot això ja ho apuntava una mica l'Adriana, és importantíssim això, aquesta gran campanya des dels poders públics de Noruega amb milers d'euros invertits per promoure i posicionar el salmó arreu del món. Penseu que la importació de salmó noruec augmenta en un 265% entre el 2011 i el 2021.
0: I Paula, ara que deies espècies nostres, perquè clar, l'augment exponencial del salmó va en detriment d'altres peixos molt més d'aquí.
1: Exacte, perquè us en feu una idea, Les llotges catalanes, que a vegades estem a la peixateria i sempre coneixem les mateixes, però en tenim més de 200 espècies diferents entre
2: 200.
1: Peixos. 200. Mol·luscs i crustacis. Vosaltres, per exemple, una enquesta així ràpida i no mireu el guió, Domènec i Núria, quina creieu que és l'espècie de peix més pescada a Catalunya?
2: El lluç, no.
1: El lluç era un dels més consumits, mira, abans del salmó.
0: Mira, sí, el salmó segur que no, però si no puc mirar el guió, ara no.
2: El sonso tampoc, ja. Ja hem vist dic. Aquesta setmana, han estat dient que de sonso n'hi ha poc.
1: De sonso poc. És la sardina, És la sardina, que representa gairebé el 40% de totes les captures catalanes. Després vindrien altres peixos blaus, com l'alatxa, el seitó, el sorell, Però, clar, d'aquestes 200 que ara dèiem, en consumim poquetes.
0: Clar,
1: en consumim...
0: és que 200 és impossible.
1: És impossible. En consumim Quantes? Més o menys 6.
2: 6 de 200, només 6 són les que consumim més.
1: Són les que consumim més, exacte. Aquestes 6 representen el 60% del volum total de peix consumit. Sempre mengem les mateixes, el salmó lidera aquesta llista, seguit del lluç i del bacallà, que no es pesquen aquí, i en detriment, doncs ara ho dèiem, de sobretot la sardina, que és un peix nostre i és un peix blau carregat d'omega-3.

0: L'altre punt clau, Paula, que es deixava entreveure sentint la gent d'aquests talls del carrer, era on comprem el peix, perquè, clar, els darrers anys hem vist un tancament de peixateries destacable perquè comprar el peix, especialment el salmó, al supermercat, doncs clar, és que és molt fàcil.
1: És molt fàcil, ja ho tens allà mateix. Eh? Molts ens ho deien, ara ho escoltàvem, eh? Però mireu, teniu un informe molt recent, és un informe del 2025 del Gremi de Peixaters de Catalunya i de l'Institut de Ciències del Mar, del CSIC, que diu que Catalunya ha perdut gairebé una de cada quatre peixateries en 6 anys, és a dir, entre el 2016 i el 2022 han desaparegut gairebé el 24% de peixateries.
2: Però i això per què? Com s'explica? No donarem només la culpa al salmó, suposo.
1: No, hi ha moltes altres coses. Algunes les apunta perquè li hem preguntat al senyor que coneix totes les peixateries del país, que és Alejandro Goñi, president del Gremi de Peixaters de Catalunya, apuntava diversos motius.
3: Un, evidentment, és un canvi social que hi ha respecte al tema de la cuina. Avui es cuina menys. El tema que teníem històricament d'anar a menjar a casa, sopar a casa, tot això, doncs s'ha canviat. I llavors resulta que el peix és un element que s'ha de cuinar, normalment. Aquest és un dels elements, i també li diré, no és fàcil, no és un negoci fàcil, vull dir, t'has d'aixecar molt d'hores, de treballar molt, de tenir moltes hores, això ja ho sabem. Però bueno, tota la vida ho hem fet, el que passa que ara els rendiments, al baixar les ventes, doncs són menys, i clar, tu treballa molt per arribar al cap de mes i veure que no has guanyat el que has de guanyar.
1: Canvi d'hàbits de consum, duresa d'aquesta professió, això sí, Goñi insistia que tenim un producte de 10 de grandíssima qualitat, però clar, jo li preguntava, escolti, però vostès com treballen per afrontar aquesta davallada del consum i sobretot aquesta competència de les grans superfícies que també venen peix? I ens explicava això.
3: Les peixateries ja fa molts anys que nosaltres treballem el peix vamos, jo diria, quirúrgicament, sense espina, preparat, filetejat, amb la recepta, si cal. Ara qui et toca? Potser es toca la segona part, que és cuinar-lo. No ho sé si arribarem a tant. El que ens diferencia de que en una gran superfície la majoria del peix que es ven pugui ser de piscifactoria i un peix ja preparat i un peix industrial, que en diríem, nosaltres podem pescar un peix que s'ha pescat al migdia i que a les 7 de la tarda pot estar en una peixateria. Això és una meravella. Ho trobarem a faltar quan no ho tindrem.
0: Però clar, és que el senyor Goñi parla ja de cuinar el peix a la peixateria. A mi em sembla una mica estrany que ja no puguem ni fer un volta-volta de...
1: És fort, eh?
0: Ostres,
1: però
0: estem tornant molt mandros.
2: Però ja hi ha peixateries que et venen molta cosa cuinada per ells mateixos.
0: Sí, sí, sí. Però si és que és més bo fet a casa.
2: Sí, sí.
1: Els horaris, que també són importantíssims, són claus i que de fet demanen una reflexió més de conjunt sobre tots els mercats. És una cosa que fa temps que la gent reclamem als mercats, que obrin també a la tarda. Però aquest canvi de model que ara deies, Núria, també de fet l'apunta el Gremi de Majoristes de Mercabarna, que literalment diu que el sector del peix, tal com el coneixem avui, durarà menys de 10 anys, que no vol dir que hagin de desaparèixer totes les peixateries. Però el futur, òbviament, passa per potenciar aquest producte processat, llest per consumir, i que tot estigui ja preparadet, perquè els nostres... som una societat d'oci, que dic jo.
0: Clar, vull dir
1: que
0: no desapareixeran les coses. Peixateries, però sí com les hem conegut fins ara. Clar, tu hauràs d'anar a comprar ja un salmó ja fet o una sardina ja cuinada. Estem perdent de tot i més. Paula, has parlat també amb peixaters, que són els principals afectats. Com ho veuen?
1: Sí.

Mira, avui com a representant Montse Catalán, peixatera del mercat de la Barceloneta, beligerant i convençuda dels valors del peix de llotja català. De fet, ella cada dia va a la llotja de Barcelona, per cert, una ciutat amb una fantàstica tradició pesquera com poques ciutats al món, eh?

0: Sense la meva clientela, jo no seria res.
1: És que, clar, prescriptores, informadores, transmissores, si us plau, no perdem, no tinguem por a preguntar, a preguntar què és això i com ho podem cuinar, perquè és que elles són un pou d'informació increïble.
2: De fet, mira, la feina a mi no fa gaire em va portar a Mercabarna a parlar amb quatre peixateres,
1: mira.
2: I totes quatre, que en sabien moltíssim, coincidirien amb tot això que estem dient. Primer, em van dir que molts clients confonien el peix que tenien allà sobre la taula, i segona, que després d'elles no tenen relleu. Clar, però i elles coincidien amb això d'aquesta desconeixença de, per part de la gent, que no hi ha cultura, i aleshores hi ha la idea de que si volem preparar un sopar a casa nostra per celebrar o el que sigui, sembla que ens haguem de gastar molts diners, que hagis de comprar un gran peix, i això també és un factor a tenir
1: en compte. I aquí està la clau, eh? Per exemple, ara deies un homenatge, home, no cal que comprem gamba vermella perquè tenim gamba blanca a meitat de preu, boníssima.
3: Mira,
1: un barat en escabeig, és facilíssim
2: blau,
1: de fer.
2: També.
1: Mireu, ahir jo vaig sopar unes sardines, que bàsicament les poso a la paella, 3 minuts a cada banda, amb una mica de julivert i all, musclos. És que aquí hi ha millor que uns musclos al vapor.

0: Paula, i d'on ve tot això que mengem? Perquè és un ofici molt dur, ja ho hem sentit. Com més que els pescadors i pescadores, que sovint no valorem prou, dèiem a l'inici que ha estat també un any molt dur per ells. Per què?
1: I tant, sí, sí. Aquestes polítiques europees de pesca que han ocupat titulars i portades a tots els diaris, que han fet trontollar-ho tot en l'últim any, posem-hi context rapidíssimament. Tot comença fa 6 anys amb el famós i controvertit comissari europeu de Medi Ambient, Oceans i Pesca, el famós senyor Sinkevicius, molt polèmic per aquest pla que porta el seu nom, que vol reduir els dies anuals de pesca dels vaixells d'arrossegament, tot això en pro de recuperar els estocs i protegir la biodiversitat marina. Clar, això és un canvi de plantejament històric per la pesca d'arrossegament del Mediterrani, perquè, clar, la idea és reduir aquesta pesca progressivament, no? Després és substituït pel senyor Costas Cadis, actual comissari, i és amb ell amb qui negocien govern espanyol, francès i italià per oposar-se a aquestes mesures.
0: És que d'això en van parlar molt i va ocupar molts titulars i semblava que ens haguéssim de quedar per Nadal sense gambes, ja, per exemple.
1: Sí, sí, sí, el titular era aquell, era a finals del 2025, aquells famosos 27 dies, que deien 27 dies, però com pot ser? Després la cosa va quedar amb uns 143 dies de pesca l'any, que és el que hi ha actualment. Com ho reben els nostres pescadors? Doncs força malament, òbviament. La flota catalana és una de les més afectades perquè depèn en valor econòmic molt de la pesca d'arrossegament.
0: I a mi m'agradaria saber què hi diu, per exemple, el president de la Federació Catalana de Confraries de Pescadors, Paula, que tu hi has parlat.
1: Sí, i tant. M'agradaria que el sentíssiu. Ell també és patró major de la Confraria de Roses. El tall és una miqueta llarguet, un minut, però sisplau, val la pena escoltar-lo i sentir-lo atentament.
2: És que, mira, és que és tan fàcil com que fiquin, que posin, millor dit, sentit comú a les coses. O sigui, no té sentit limitar una pescaria, com és el cas de la gamba, per dos costats, per quilos i per dies. Això és un disbarat. I quan no saben, diu, bueno, us legislen com el nord de l'Atlàntic. No, però escolti, és que jo no soc l'Atlàntic. És que jo agafo 20 quilos de gamba al dia. Jo no agafo 200 tonelades de peix. Que no ho entenen, això? Doncs no ho entenen. Doncs no ho entenen. Se'ns va dir que havíem d'anar de la mà dels científics. Ho estem fent, sobretot la flota catalana. Mesura, mesura, mesura... Però com me poden aplicar més mesures si fa 5 anys que n'estic fent i no m'han dit com està tot? Al final, queda el de sempre. Veniu aquí i ho veureu, però no venen. Necessitem que el polític de torn de la Unió Europea doncs cregui en el pescador. Tant de bo si poguessin portar les barques a la plaça Schumann a Brussel·les, perquè t'asseguro que hi serien, Si haguessin pogut anar amb els pagesos i haguéssim anat, El que passa que com ho fem nosaltres?
1: Us imagineu la plaça Schumann de Brussel·les plena de barques dels pescadors catalans. Escolta, es pot percebre amb el Toni Abad aquesta una mica d'indignació, però, sisplau, recordem que justament Catalunya és considerada un referent europeu en cogestió pesquera. És importantíssim. Fa més de 15 anys que ho fem, això. És a dir, les decisions aquí es consensuen, no només la política i l'administració, sinó confraries, pescadors, comunitat científica, entitats ecologistes, és a dir, som model,
0: tothom
1: i per això senten aquest greuge als pescadors catalans.

0: amb aquest retrat que hem fet, que afecta diferents oficis i professions, també nosaltres, els consumidors, cada vegada mengem més peix, menys peix, vull dir, i malgrat tenir una riquesa extraordinària a les nostres costes, estem optant, és irònic, per opcions que venen de lluny, del nord, canviem les nostres prioritats, pescadors i peixaters tenen la sensació que tot trontolla, nosaltres ara mateix potser també.
1: Sí, tot està lligat, tot està connectat. Acabem, si us sembla, amb una reflexió de Toni Massanés, a qui sempre hem d'escoltar amb atenció, director de la Fundació Alícia, que connecta justament tot això, territori, salut, tradició i gastronomia.
2: Hem de protegir aquests oficis, però també forma part del nostre país, o sigui, forma part de la nostra identitat. Què fotríem si de cop ja no quedés a Catalunya ni una barca de pesca, ni un port pescador, ni res d'això? Per tant, nostres, hem de menjar-nos tot allò que treuen, no? Clar, fixa't, érem un dels països del món que menjàvem més peix amb diferència i també que vivíem més amb diferència. Doncs que no en deixem de menjar perquè igual ens en penedirem.
1: Sí, ens en penedirem. Va, mengem peix nostre i anem a les peixateries, si us plau.
3: Ens ha quedat clar. Paula Molés, d'un restaurant caníbal a Berlín, gràcies per posar una mica de llum a la foscor en tota aquesta qüestió del peix, que de vegades sembla que no el coneixem prou i tenim, recordem, 200 espècies
1: pròpies. Sí, un rebost extraordinari. Gaudim-lo, gaudim-lo.
3: Gràcies, Paula.
0: Gràcies, Paula.
1: Adéu, Domènec.

0: Tot es pot parlar, amb Núria Pujades i Domènec Subirà.
1: Catalunya Ràdio.
0: Som 3CAT.
2: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
3: Ocasión Plus.
4: Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca. Y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
5: Hola, soy Manu Carreño. Y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
6: Aquest estiu canvia de plans. O millor, vine, esplau, i troba'ls tots. El millor cinema, gelats irresistibles, arcade i bitlles, les teves marques preferides i nous restaurants per allargar la tarda fins a la nit. Un lloc per gaudir del gust de compartir cada moment. Més oci, més sabor, més estiu. Esplau, t'espera.
7: Amb TMB ets a prop de tot. De la feina i de les teves aficions, però també a prop del Pau, de la Berta i de casa l'àvia. A prop, d'aquí i d'allà, de qui va i de qui ve, cada matí, de dilluns a diumenge. A prop de la rutina i a prop de trencar-la. A prop de tothom, quan més ho necessites, sempre. TMB, a prop de tot.
0: Catalunya Ràdio.
8: The Atlanta Hawks select Pau Gasol.
2: Catalunya Ràdio presenta Rècords. El podcast de documentals radiofònics sobre el món de l'esport.
9: Tenim guàrdia a seleccionador a la cara. Tu t'ho mereixen els jocs.
2: Rècords.
10: Per recordar en profunditat històries de l'esport que formen part de les nostres vides o descobrir noves històries amagades.
11: Ronaldinho. Soc el Nandanyama. Jugo amb el
2: aquest estiu, Rècords. Dissabtes i diumenges a les 7 de la tarda a Catalunya Ràdio.
10: Posem el focus en les notícies que ens afecten i que impacten directament en la nostra vida quotidiana. Tot es pot parlar, amb Domènec Subirà i Núria Pujades.
12: Falten gairebé 6 minuts per 3:15.

0: Com cada dissabte, és moment ara de viatjar a alguns dels destins on treballen els corresponsals de Catalunya Ràdio. Són dies de Mundial i on millor que viatjar avui que fins a l'Argentina. Joan Biosca, bon dia.
1: Hola, què tal? Bon dia.
0: El futbol corre per la sang dels argentins. Joan, tu que portes tant temps a Buenos Aires, com s'entén el futbol en aquest país?
1: Per entendre l'Argentina i els argentins cal desconnectar la part racional del cervell i multiplicar per dos la part emocional. Això s'ha de fer si es vol decodificar, entendre i comprendre la vida política, social, cultural, mediàtica, periodística, esportiva i en general del país sud-americà. Ara som en dies de Mundial i és quan més cal utilitzar, per exemple, la part emocional del cervell per entendre els argentins. El futbol desperta passions desfermades aquí a l'Argentina. Es segueixen els partits a les classes, a les escoles, des de parvularis, nens de 3 anys amb la samarreta argentina, fins als més grans, els de 18, també a universitats i empreses. És una cosa que em sorprèn encara 21 anys després d'haver arribat aquí a l'Argentina. Tot s'atura. És una barreja la que sento de sorpresa, de no entendre-ho i també d'enveja.

0: Marta Romagosa, bon dia.
1: Què tal? Bon dia.
2: Hola.
0: Com ha anat la setmana?
1: Home, doncs, sincerament, molt teatral.
2: Que bé.
1: Escolteu bé, eh? He vist una truita, he descobert un assassí i m'he emocionat amb una obra de teatre que no parla. I com que per les cares us veig que no esteu entenent res...
0: La teva família, la teva família deu estar divertida darrere teu, eh?
1: Va, anem a pams. Aquesta la podeu cantar i tot, eh?
0: Aquí,
1: home, i tant.
0: Aquí no hi veig ni una truita ni un assassí.
1: No, però tot té el seu sentit. Això, el Teatre Poliorama de Barcelona es pot veure fins a l'octubre. Un altre dels èxits d'aquest festival grec de Barcelona, que és la truita.
0: De patates?
1: Doncs no.
2: De riu?
1: Exacte. La truita de riu, que a mi no m'agrada gens, no?
2: No té gaire gràcia.
1: No, a mi no m'agrada gens la truita de riu. Però la que he vist a l'escenari, doncs sí que m'ha agradat.
0: A veure, explica, perquè fins ara...
1: I malgrat que, mira, tot passa al voltant d'una taula, sí, i que la truita és força protagonista, aquesta comèdia familiar, que de fet no és tan comèdia com podria semblar, no parla del menjar. Bé, vaja, una miqueta sí... Però el punt de partida és fàcil, eh? És una parella que s'acosta allò a l'edat de jubilació, se n'acaba d'anar cap a un poble petit per obrir una petita fleca, tot molt ecològic, no? Casa nova, vida nova, diuen ells. Un diumenge reuneixen les seves tres filles, les parelles respectives, amb els nadons, per l'aniversari del pare.
0: Sembla que només hàgim de riure, fins a dir.
1: Doncs en realitat sí que rius, però penses força, perquè hi ha una mena de subtext sobre les relacions familiars, les relacions de parella, una mica de reflexió sobre la soledat quan allò hi ha gent que intenta construir-se una mica el personatge amb ganes que els altres se'ls estimin una mica més.
0: No, riure,
1: o se sentin protegits. Ja sí que rius, eh?
0: Ja,
1: rius,
0: hi ha fons,
1: moltes
0: hi ha
1: coses,
0: fons.
1: Però hi ha fons. I la mare de la família és l'Emma Vilarasau.
3: Hi ha com tota una part més realista, més quotidiana del sopar, i després hi ha tota una part que són monòlegs, a vegades a públic, a vegades no, però molts d'ells són el pensament dels personatges. Crec que això és el que la fa tan especial, perquè explica aquella petita soledat que tenim tots en el nucli familiar.
2: I Marta, de qui és aquesta obra?
1: Doncs mira, ho he hagut d'anar a buscar perquè és d'un autor francès que jo desconeixia, sincerament. Es diu Baptiste Amman, és director i actor, té 40 anys. Ell, clar, la va ambientar a França, però aquí l'han adaptat al context català i a referències, allò perquè t'interpel·li més al públic, i ho ha fet precisament el mateix traductor, en Carles Balla, que és qui va descobrir l'obra, que ha dirigit el Ferran Auzet.
0: Jo em sembla que vaig veure que el repartiment és força gran,
1: sí,
0: no?
1: Sí, això de veure tanta gent a l'escenari, que no és tan sovint, perquè les obres amb tanta gent, evidentment, són cares, i llavors, quan veus una obra amb molta gent, fa molta il·lusió. A més de la mare, que és l'Emma Vilarasau, el seu marit és en Boixaderes, en Jordi Boixaderes, les tres filles, la Sara Espígol, la Miranda Gas i la Júlia Bonjoc, i les seves parelles, Arnau Puig, Marc Bosch.
2: És el fill?
1: Fill d'ella.
0: I d'en Jordi Bosch,
1: de l'Emma Vilarasau, d'en Jordi Bosch, i la Tai Fati. Jo us asseguro que riureu, potser us emocionareu, fins i tot podeu arribar a cantar, i no explico res més.
2: No farem spoilers.
1: Spoilers, exacte. La truita del Poliorama, que va per llarg fins a l'octubre, dues hores en què l'escenari no calla ningú. En canvi, ara us parlaré d'un tipus de teatre que es fa en silenci.
0: Com? No hi ha text?
1: No hi ha text. No hi ha text.
0: No sense ningú, no parlen.
1: No parlen. Vull dir que és un espectacle que durant una hora i 20 minuts tots els personatges que hi surten

0: no diuen res, però se'ls entén tot.
1: Y la gran dificultad está en conseguir esta partitura de acciones cotidianas que van a hacer que se entienda perfectamente la situación y lo que les ocurre a los personajes.
0: Exacte, són personatges que porten màscares, els de la companyia basca Colunca, i escoltava més un dels seus membres, que aquest grec ha vingut a Barcelona amb tres dels muntatges. Jo vaig veure el primer, que es diu Andrei Dorine, una història d'amor premiada internacionalment, que explica el pas del temps i tota aquella fragilitat que porta quan vas tirant enrere i vas tenint records, no? Sí, sí.
2: I ara què estan fent?
0: Jo dic que vaig veure la primera, ara fan Solitudes, just fins demà, i després del 22 de juliol al 2 d'agost, un altre que es diu Forever. Això és el Teatre Condal de Barcelona, són muntatges allò, molt fràgils, molt emotius.
3: O sigui, dius que no parlen i que juguen amb màscares, o sigui que expressen tot amb la màscara i amb el moviment?
0: Clar, però amb la màscara no mou els músculs de la cara.
3: No, clar.
0: Sí, és el cos.
3: I no canvien de màscara, tampoc.
0: Hi ha diferents, surten diferents personatges.
2: Ah. I entenc que la música llavors també deu jugar un paper important.
0: La música sí, però sobretot és el gest que fan ells, el canvi de posició de la cara d'una banda a l'altra, tu entens tot el que passa, però ningú diu res. Fins i tot, jo realment he trobat que és una experiència increïble, perquè veus tota la platea, tot el públic en silenci, a dalt de l'escenari només hi ha alguna mica de música, i el dia que hi vaig anar, Andrei Dorine és una parella gran, que es va fent gran, i té records de quan era jove. T'asseguro que vaig sentir gent plorant a la platea, i jo en sentia el... Saps?
2: Sí.
0: Silenci a l'escenari. És boníssim. Jo vull destacar la feina dels tres actors de la companyia, que fan tots els papers de l'auca, que es canvien algunes màscares i que adopten totes les personalitats. Es diuen José Daúlt, Garbiña Insausti i Edu Cárcamo. Fa 15 anys que porten les seves obres pel món i han guanyat de tot Max, Thalia o els Godot. Però va, que si voleu ho acabarem tornant a parlar i si no, cantant en català.
3: Va.

0: En català, per tant, un musical en català, un altre musical en català?
1: Un nou musical en català, sí, companys, una petita joia que fins al 25 de juliol es pot veure al Teatre Gaudí de Barcelona. Títol: No són maneres de tractar una dona. És un petit, gran musical, jo diria que és exquisit, que és àgil, que malgrat que parla d'un assassí, rius i et diverteixes. Un muntatge que s'havia fet fa molts anys, però que ara arriba amb un repartiment brutal, alguns dels quals estaven, per cert, a l'equip del Petit Príncep, en Xavi Duc, el Marc Pocielo, l'Anna Valldeneu, i a veure si us sona la Mariona Escoda.
2: Sembla zero a la Rosa del Petit Príncep, s'assembla una mica a mi, però tampoc molt, i m'agrada perquè m'està ensenyant coses. M'agradaria ser més Sara a la vida, per tant, sí, surto de la zona de confort.
3: I Marta, et va agradar? Molt poc?
1: Em va agradar molt, molt? Em va agradar molt, sí. Les directores Xènia Reguant i Maria Garrido han donat una mica un gir a la història, que és un actor en hores baixes, que no té feina, i que per sortir als titulars dels diaris es dedica a matar dones.
3: Ai, mare.
1: I la relació que estableix amb un investigador que tampoc passa pel seu millor moment, no explicarem res més, l'assassí és un immens Xavi Duc.
4: Hi ha aquest mirall molt amb l'avui en dia, aquesta cosa de la set de la fama, del reconeixement, no? Té obsessió en sortir als diaris, en fer com que la seva mare se senti orgullosa d'ell, i comença des de la seva psicopatia a assassinar algú perquè veu que si mates algú ets un article al diari, no?
0: I això, com m'has dit abans, ho podem veure fins al 25 de juliol al Teatre Gaudí, sí?
1: Correcte. Jo espero que la reposin cap a la tardor o l'hivern, perquè no cada dia s'estrena un musical en català, amb músics en directe, dirigits per Filippo Fano. No són maneres de tractar una dona. Té llibre i música de Douglas J. Cohen. Està basada en una novel·la de William Goldman que ha adaptat Sílvia Sanfeliu. I t'enganxa, tu. T'enganxa com el Crims del Carles Porta.
3: Ostres, això vol dir que t'enganxa molt, eh?
1: I surts cantant del teatre, que és una cosa imprescindible quan vas a veure un musical. Què més podem demanar, no?
0: Què més podem demanar? Ens hem quedat amb un assassí. Com ho deies, al principi, un assassí...
1: Un assassí en hores baixes.
0: Exacte.
1: Ah, no, la truita.
0: La truita, exacte.
1: Ah, sí.
0: La truita.
1: Una truita, un assassí i un teatre que no parla.
0: Exacte.
1: Sí, una mica de tot. És que, clar, hi ha coses que s'acaben aviat i he pensat, avui fem molt de teatre, perquè si no la gent s'ho perdrà.
0: Pel que fa a l'agenda molt bé i pel que fa als conceptes, al final els hem aterrat i ho hem entès.
1: Sí, no? La truita, que no ens agrada, però la de teatre sí. Bé, una mica de tot.
0: Gràcies, Marta.
1: Vinga, fins la setmana que ve.
0: Fins la setmana que ve.

0: te acompaña allá on vagis.
1: Quan hi ha alguna delícia per picar, l'estiu és més estiu amb Delícies de Noel.
2: A Catalunya Ràdio ens apassiona el ciclisme i per això sintonitzem Ràdio Volta.
1: Ràdio Volta, el podcast de Catalunya Ràdio amb tota l'actualitat del món del ciclisme.
3: Amb el Joan Antoni Fletxa.
4: El més difícil que tenia.
3: I amb la Mireia Benito.
1: Ràdio Volta, amb Isaac Vilalta. Els dimarts a l'API web de Catalunya Ràdio i també disponible a la plataforma 3CAT.
5: Amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret.
6: No tenir temps per cuinar ja no és excusa. Vols receptes sorprenents sense complicar-te la vida? Amb el llibre de l'Arnau París, Cuines Pim-Pam, ho tens resolt. A la venda als punts habituals.
7: Guardar un secret. No planta cara.
8: Parlis així, em sents?
9: On és la Zoe?
8: A tu què t'importa?
10: He de fer una cosa molt, molt important.
7: Fer-se enrere.
11: Et puc comentar una cosa?
7: Tota acció.
11: Has fet servir el nostre fill per fer-me mal.
7: Té una reacció.
12: Ens encanta sentir els teus consells.
7: I tota història té un moment culminant.
13: Nico!
7: Un moment en què les decisions d'ahir es faran més presents que mai. Com si fos ahir. Capítol especial, final de temporada. Dilluns a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
5: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
14: Les tasques d'extinció van bé.
1: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
5: A les dues, al Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3CAT Info.
1: De dilluns a divendres a les 8, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
5: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
1: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
5: Ningú et donarà més, ningú t'ho explicarà millor.
15: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... El Forner, de l'Osa.
16: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
15: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
1: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
17: Aquest estiu, deixa't emportar per la música antiga en escenaris singulars del Pirineu. Fins al 23 d'agost, el Festival de Música Antiga dels Pirineus ofereix 50 concerts en espais emblemàtics i plens d'història, amb degustacions de productes de proximitat, visites guiades i molt més. Més informació al web femap.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
1: Linkat. El Maldà presenta Consulta Familiar, una comèdia hilarant i esbojarrada. Amb tres dones de generacions diferents que qüestionen els prejudicis que sovint envolten la sexualitat femenina i els models tradicionals de parella i família. Només 4 dies, del 27 al 30 de juliol. Més informació a almaldà.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
18: Linkat.
1: A Catalunya Ràdio.
19: The Atlanta Hawks select Pau Gasol.
5: Catalunya Ràdio presenta Rècords. El podcast de documentals radiofònics sobre el món de l'esport. Rècords.
1: Per recordar en profunditat històries de l'esport que formen part de les nostres vides o descobrir noves...

0: històries amagades.
1: Aquest estiu, Rècords. Dissabtes i diumenges a les 7 de la tarda a Catalunya Ràdio.
0: Tot es pot parlar. Amb Núria Pujades i Domènec Subirà.
2: I encarem ja la recta final d'aquest Tot es pot parlar. Demà hi tornem, demà diumenge a les 9, i amb tota la prèvia del final de la final del Mundial.
3: Evidentment, estarem molt pendents. Tindrem aquí l'estudi el Xavi Campos, el cap d'esports i editor del Club de la Mitjanit, la Sònia Gelmà, que ja és a Nova York, l'Albert Benet. Hem estat preparant aquest programa especial per parlar del Mundial. Les mateixes persones que l'hem fet possible també avui. L'Albert Hoder a la part tècnica, la Sandra Novia i l'Elisenda Sort a la producció, la Marta Prat i la Gemma Bonet a la coordinació informatius, a la redacció la Núria Hart, la Montse Barcón, la Pilar de Pedro, en Gerard López i també tots els companys de la redacció d'informatius i el control central. No ens n'oblidem tampoc amb Manel Gil. A partir d'ara, a les 11, segueix tota l'actualitat en antena conjunta a Catalunya Ràdio i 3Cat Info, però abans...
4: Nunca estamos quietos, somos transhumantes, somos padres, hijos, nietos y bisnietos de inmigrantes. Es más mío lo que sueño que lo que toco. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco.
2: I acabem sempre amb una reflexió, avui amb la del professor de Filosofia, Moral i Política, Jordi Mir. Nosaltres hi tornem demà, el Tot es pot parlar, demà diumenge a les 9. Que tingueu un bon dissabte.
5: Ara que acaba el Mundial, un dels fets que més conversa ha generat és l'article de Mariano Rajoy, on deia que la selecció francesa no hi jugava amb francesos. Una expressió que ell ha volgut justificar com una pràctica d'humor, però que majoritàriament a França i aquí s'ha vist com una expressió de racisme. Constantment es parla d'identitats, de qui pot ser d'aquí i qui no, de les persones que venen de fora. No obstant, hi ha qui denuncia que no es permet parlar dels efectes negatius de l'arribada de les persones migrants, quan hi ha qui aquí i arreu no deixa de fer-ho. En moltes ocasions utilitzant moltes mentides, dient que es mengen els nostres animals de companyia, que ens volen violar, matar, acabar amb la nostra societat... En un programa que defensa que tot es pot parlar, és bon lloc des d'on plantejar-nos com estem parlant de les persones migrants i com no ho estem fent. Parlem de tot allò que porten? Parlem de que no és culpa seva que els serveis públics no sempre arribin a tot el que necessitem? Parlem de que aquestes persones haurien de tenir el dret a no haver de marxar de les seves societats? Parlem de que les societats a les que arriben tenen, a vegades, massa a veure amb que no puguin viure les seves? Sempre cal pensar-hi. L'estiu, si tenim una mica més de calma, pot ser un bon moment per fer-ho.
4: Pensando en la otra ribera. Somos una especie en viaje. No tenemos pertenencias, sino equipaje.

Bon dia, són les 11. Continua cremant sense control l'incendi d'Urés a l'Aragó, que ha calcinat més de 15.000 hectàrees i ha obligat a evacuar un miler de persones de 6 municipis. El fort vent i les altes temperatures dificulten les feines dels bombers. El govern aragonès ha demanat que aquest cap de setmana es minimitzin els desplaçaments de la població per tal de facilitar la feina dels serveis d'emergències. Una trentena de municipis catalans estan en risc màxim d'incendi.

L'incendi aquest cap de setmana, hi ha restriccions a 3 parcs naturals. Preocupa sobretot la simultaneïtat d'incendis que hi pugui haver a les comarques de Ponent, Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre, la Catalunya Central i el Vallès. Catalunya ha tingut el pitjor inici d'estiu dels últims 15 anys pel que fa a incendis forestals. Just avui que es commemoren 90 anys de l'inici de la Guerra Civil, el Memorial Democràtic presenta una base de dades inèdita de les milícies antifeixistes feta a partir dels papers de Salamanca. A través dels documents confiscats per les tropes franquistes s'han pogut recollir dades que fins ara no se sabien dels milicians, com el gènere, el lloc de residència o l'adscripció política. L'Associació de Jutges Progressistes assegura que el Tribunal Suprem no té recorregut per tornar a Europa després de l'aval del Tribunal de Justícia de la Unió Europea a la llei d'amnistia. Els jutges més conservadors, en canvi, creuen que no implica una aplicació immediata ni incondicionada de la llei. Els Estats Units bombardegen l'Iran per 7a nit consecutiva i almenys 8 morts i una desena de ferits. La guerra s'estén a tota la regió amb els atacs de Teheran contra bases militars nord-americanes a Bahrein, Kuwait i Jordània. La Guàrdia Revolucionària amenaça amb una ofensiva total. Ja són més de 5.000 els morts en el terratrèmol de Veneçuela del mes passat, una xifra provisional encara que podria augmentar. Caracas ha rebut un paquet de 346 milions de dòlars del Fons Monetari Internacional per finançar la reconstrucció del país. Una de cada 10 persones que viatgen a països exòtics tornen amb alguna malaltia. La majoria són casos de diarrea o erupcions cutànies i no havien demanat consell mèdic abans d'anar de vacances. Són dades de l'Hospital Clínic, que té l'únic servei de salut internacional de tot l'estat. Belén Sebastián rememora els seus èxits dels 90 al Festival Bars. El públic del poble espanyol ha ballat i s'ha emocionat amb les melodies alegres amb lletres agredolces característiques de la banda escocesa.

0: Esports.
1: En esports, doncs, el president del Barça, Joan Laporta, en declaracions a Catalunya Ràdio, avisa l'Atlètic de Madrid que l'oferta de 100 milions d'euros per Julián Álvarez estarà vigent fins a finals d'aquest mes de juliol. Declaracions de Laporta que arriben el dia abans de la final del Mundial entre Espanya i Argentina. Avui a les 11 de la nit es disputarà el partit pel tercer i quart lloc entre França i Anglaterra. També en futbol, el Girona ha anunciat el traspàs de Joel Roca a l'Olympiacos. Els grecs incorporen l'extrem català pagant uns 6 milions i mig d'euros, mentre que el Girona es reserva un 15% d'una futura venda. I pel que fa al temps, tenim un cap de setmana de calor intensa. Rondaran els 37 o 38 graus als indrets més calents. Les temperatures de Ponent i també l'interior de les Terres de l'Ebre amb un temps assolellat i pols sahariana.
0: 3Cat Info.
1: Molt bon dia. Des d'ara i fins les 11 us acompanya Marta Sánchez i comencem parlant del foc d'Urés a la comarca aragonesa de les Cinco Villas, que ha cremat ja més de 15.000 hectàrees i que continua descontrolat, avançant pel flanc esquerre. Les elevades temperatures, també els constants canvis de direcció del vent, dificulten les tasques d'extinció dels bombers. Ara hi estan treballant més de 400 efectius i a aquesta hora hi ha reunió, a més, del SECOPI. El president de la comarca de les Cinco Villas, Santos Navarro, ha explicat com ha anat la nit.
2: Esta noche ha sido un poco complicada porque el fuego viró el viento a norte y fue hacia una población, hacia Biota, pero bueno, gracias a las autoridades que había y sobre todo a los agricultores que salieron con sus tractores, lo han podido controlar. También preocupa la zona norte, que es lo que está lindando ya con la Val de Orsella y la zona de Casillestar.
1: També hi ha bones notícies, les explicava l'alcalde de Forès, Francisco Auría.
3: En el caso de Orés, el casco urbano se quedó a escasos 30 metros, pero no ha afectado el casco urbano.
1: Hi ha un miler de persones evacuades de 6 municipis, 5 de l'Aragó, un de Navarra. El govern aragonès ha demanat als ciutadans que durant tot el cap de setmana no es desplacin cap a la zona per evitar riscos i per facilitar també les feines dels serveis d'emergències. Mentrestant, a Catalunya hi ha més d'una trentena de municipis en el nivell extrem d'incendis forestals durant tot aquest cap de setmana. Poblacions de les comarques de l'Alt Camp, Alt i Baix Penedès, l'Alt Urgell, la Noguera, el Pallars Jussà i el Solsonès, on està activat el Pla Alfa en el nivell 4, que és el màxim. Per tant, restriccions, entre d'altres activitats, per exemple, a l'aire lliure. A més, els agents rurals han activat el nivell 3 molt alt a 175 municipis de 16 comarques. Davant d'aquest escenari, tant avui com demà, està prohibit l'accés a 3 parcs naturals, la Ribera Salada, el Solsonès, la Baronia de Rialp, a la Noguera, i el Montmell Marmellà, al Baix Penedès.

0: Es preocupa molt la simultaneïtat d'incendis que hi pugui haver a les comarques de Ponent, Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre i també la Catalunya Central. Segons els bombers de la Generalitat, durant tot aquest estiu s'han incrementat entre un 70 i un 80% els incendis a l'entorn natural respecte al mateix inici de campanya de l'any passat i, de fet, Catalunya ha tingut el pitjor inici d'estiu dels últims 15 anys pel que fa a incendis forestals. Durant el pic de l'onada de calor, més de 220 municipis van estar en el nivell màxim per risc d'incendi i es van arribar a tancar els accessos a 8 espais naturals.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Són les 11 i 6 minuts.
2: Hi havia una caserna de l'exèrcit i vaig veure que banda i banda de la Gran Via doncs hi ha soldats amb el fusell cap a la plaça Espanya. Dic, s'ha acabat això, s'ha acabat. Vam intentar per telèfon alguna amistat, i, però estava tallada, no es podia comunicar. I més tiros, i tiros, i tiros.
0: És el testimoni de Joan Escudé, una de les persones amb més edat del país, revivint l'inici del cop d'estat dels militars feixistes el juliol de l'any 1936. Avui fa 90 anys d'aquells fets i coincidint amb l'efemèride, el Memorial Democràtic ha presentat una base de dades inèdita dedicada a les milícies antifeixistes de Catalunya. Una informació que s'ha extret sobretot dels papers de Salamanca i que suposa 11 anys d'investigació. El cens inclou 37.000 noms, de moment, si bé se'n podran afegir més a mesura que avanci la investigació. El director del Memorial Democràtic, Jordi Fons, ha valorat el cens de forma molt positiva perquè diu que porta dades molt precises.
3: Ha entrat en el Banc de la Memòria Democràtica una gran aportació, sobretot perquè aporta moltes dades, no només és una base de dades amb els noms, noms i cognoms, sinó que hi ha moltes més dades, i penso que és un exercici doncs, d'allò que se'n diu història pública, allò de els resultats que s'obtenen d'aquest treball, doncs posar-los a l'abast de la ciutadania.
0: A través dels documents que van ser confiscats per les tropes franquistes durant la Guerra Civil, que es van retornar a la Generalitat el 2006 i es coneixen com a papers de Salamanca, se saben dades dels milicians, com per exemple el gènere, el lloc de residència, l'adscripció política i sindical, la data d'ingrés o la columna o unitat amb la qual van anar al front. És un projecte que s'ha fet a través d'una col·laboració entre el Memorial i l'Arxiu Nacional de Catalunya, que totes dues entitats valoren molt positivament. Ho explica la directora de l'Arxiu, Pilar Cueva.
4: Això és l'expressió d'aquesta col·laboració que estem mantenint des de fa temps i en la que ens trobem en projectes d'interès compartit. No només col·laborem, sinó que compartim informació i que busquem quins són els canals més adequats perquè arribin d'una forma més ràpida i més eficient a la nostra societat.
0: Amb l'inici de la guerra, el president de la Generalitat, Lluís Companys, va firmar el decret de creació de les milícies antifeixistes integrades principalment per voluntaris. Són les 11 i 9 minuts. L'Associació de Jutges Progressistes assegura que el Tribunal Suprem no té recorregut per tornar a Europa després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió sobre l'amnistia. Una interpretació de la sentència totalment contrària a la que fan els jutges més conservadors, que asseguren que el que ha dit el TJUE no suposa l'aplicació immediata de l'amnistia. En declaracions d'aquesta emissora, el portaveu de jutgesses i jutges per la democràcia, Edmundo Rodríguez Achústegui, ha dit que no creu que el Suprem vagi a Europa. És així de contundent.
5: Que las dos sentencias que se han dictado es una auténtica desautorización de todos aquellos que han venido sosteniendo estos años que se estaba produciendo una afectación del Estado de Derecho. De manera que yo creo que es bastante improbable que eso suceda.
0: De la seva banda, l'Associació de Jutges Francisco de Vitoria manté en un comunicat les seves reserves sobre l'aplicació de la llei d'amnistia al marge del que ha dit la justícia europea. Afegeixen que no suposa una aplicació immediata ni incondicionada de l'amnistia als líders del procés i afirma que el Tribunal Constitucional no és un tribunal de cassació del Suprem. Sortim a l'exterior. Hem viscut la setena nit consecutiva de bombardejos a l'Orient Mitjà. Aquesta matinada, els Estats Units han llançat una nova onada d'atacs que han provocat almenys 8 morts i una desena de ferits al sud de l'Iran. L'exèrcit nord-americà assegura que també ha destruït infraestructura militar i magatzems subterranis d'armes. Diversos vídeos i informes de mitjans estatals iranians mostren danys a ponts, vies de tren i altres infraestructures en diferents punts del país. La companyia iraniana d'aigua diu que 10.000 persones s'han quedat sense aigua en una vintena de municipis per aquests atacs nord-americans. Com a resposta,

0: La República Islàmica ha tornat a bombardejar bases militars nord-americanes a Bahrein, Kuwait i Jordània, que ha interceptat diversos míssils iranians. Kuwait diu que s'ha declarat un incendi en una planta elèctrica i desalinitzadora per un atac iranià. La Guàrdia Revolucionària, amenaçat de llançar una ofensiva total, adverteix els països de la regió que respondran als atacs que els Estats Units facin des de les seves bases. Pel que fa al preu del petroli, el cost del barril ha pujat al nivell més alt de l'últim mes des de la represa de les hostilitats. I un nou atac amb drons ucraïnesos contra un centre logístic a prop de Moscou ha provocat de matinada almenys 7 morts i una vintena de ferits. Les víctimes treballaven en un dels magatzems de l'empresa de comerç electrònic més important del país, coneguda com l'Amazon Rus. Durant la nit, Rússia ha abatut prop de 400 drons als afores de la capital, que Ucraïna ha llançat a més de 700 quilòmetres de la seva frontera. El president Volodymyr Zelensky diu que també han aconseguit atacar una planta petroliera. De la seva banda, Rússia ha llançat una onada d'atacs contra el port d'Ordesa, que ha causat almenys un mort en un vaixell amb bandera d'Antigua i Barbuda. Hi ha 3 persones ferides i danys en diverses infraestructures portuàries. Encara de l'exterior us explicarem que el president dels Estats Units, Donald Trump, ha amenaçat el Canadà amb més aranzels pels incendis que contaminen la qualitat de l'aire de ciutats nord-americanes de la costa est, com Washington o Nova York. En un missatge a la seva xarxa social, Trump acusa el Canadà de negligència deliberada per no tenir cura dels boscos i el culpa directament dels centenars d'incendis que fa dies que cremen el país. El primer ministre britànic, Mark Carney, no li ha respost. Els meteoròlegs dels Estats Units creuen que la situació podria millorar en les pròximes hores als estats que estan en alerta sanitària per la mala qualitat de l'aire. Les autoritats temen que la pol·lució pugui afectar la final del Mundial de Futbol, que demà juga a Nova York.
1: 3Cat Info i Catalunya Ràdio en emissió conjunta.
0: A les Illes, les autoritats han localitzat 27 persones més que de matinada intentaven arribar en pastera a la costa de Formentera. És una nova embarcació que se suma a les altres 3 que ahir es van interceptar també a Formentera i a Cabrera, amb una 70 d'immigrants procedents del Marroc i també del Sàhara. Des de principis d'any ja són més de 3.000 les persones que han arribat a les Illes en desenes de pasteres que han sortit del nord de l'Àfrica. Música per arribar al punt d'un quart amb els escocesos Belle & Sebastian, que fan ballar el públic del festival Bars amb èxits i amb molta simpatia. Han celebrat 30 anys de carrera al poble espanyol en un concert on ha anat el Mark Reed.
2: Belle & Sebastian han interpretat de dalt a baix el seu segon disc If You're Feeling Sinister. Durant aquesta gira alternen la interpretació sencera dels dos primers àlbums, Tiger Milk, que ara el juliol fa 30 anys, i If You're Feeling Sinister, que el van publicar una miqueta després, i a Barcelona li ha tocat aquest segon, més conegut, més Belle & Sebastian, i que acostuma a trobar-se a les llistes dels millors àlbums dels 90. I això, que el van gravar en només 5 dies. Benvinguts a la segona sessió d'enregistrament d'aquesta nova banda, Belle & Sebastian, ha dit Stuart Murdoch en català a l'inici del concert. Les projeccions del fons de l'escenari, on es veia una sala polivalent amb una pantalla al fons que podria ser un estudi de gravació improvisat en una escola, reforçaven aquesta idea. El públic encantat amb aquest discurs en català encara s'ha emocionat més quan han sentit els primers acords de Stars of Track and Field. Les cançons sonen més àmplies, més lluminoses, com si els haguessin crescut colors amb el pas del temps, plenes d'un optimisme contagiós que fa venir ganes de cantar-les i ballar-les, com a l'alegre Get Me Away From Here, I'm Dying, de la que tothom acaba cantant la tornada. Aquesta combinació de lletres agradolces i melodies alegres és l'essència de Belle & Sebastian, com a la cançó If You're Feeling Sinister, escrita en tercera persona com si fos un conte de Salinger. Murdoch parla amb el públic, es fixa amb les samarretes d'Stereolab, diu que sempre n'hi ha una als seus concerts, i explica anècdotes com la de la persona que van conèixer a Madrid, que els va dir que acabava de deixar la feina i que estava enamorat de la seva vida. Cançons vitalistes com Like Dylan in the Movies, que fa pensar en la Velvet Underground, o Mayfly, fan avançar l'àlbum fins a Judy and the Dream Horses, que el tanca, i amb la que Stuart Murdoch aprofita per posar-se una màscara de cavall al cap. Però això no s'ha acabat. Els de Glasgow hi tornen amb èxits com Another Sunny Day, que de ben segur que ha marcat estius de molts dels fans, complen el poble espanyol. Amb Chic Factor, Murdoch aprofita per ballar i saltar completament desinhibit, mentre és el guitarrista Steve Jackson qui canta. Un estil de ball que han imitat els fans, que han omplert l'escenari al final del concert per cantar un altre clàssic celebradíssim, The Boy with the Arab Strap. Música optimista i una simpatia inesgotable que han fet oblidar qualsevol preocupació mentre ha durat el concert. I han dibuixat un somriure permanent al públic que sortia de la plaça.

0: Informació que ens ha situat al punt d'un quart de 12. Anem pel trànsit en connexió amb l'equip viari. Carmina Malagarriga, bon dia.
1: Bon dia, Marta. Molta mobilitat a aquesta hora. Començarem parlant de l'AP7. A l'AP7 hi ha 11 quilòmetres de retencions des de Sant Cugat del Vallès a Martorell en sentit sud i 7 quilòmetres de Mollet del Vallès a la Roca en sentit nord. A més, també a l'Ampolla en sentit nord per un camió avariat que talla un carril i també a la Jonquera en sentit sud cap a Figueres. Deixem de banda l'AP7, també n'hi ha de retencions a la C35 i C65 a Llagostera cap a la Vall d'Aro, a la C63 a Lloret de Mar cap a les platges, a l'N2 a Tordera en sentit nord, a l'AP2 a Castelldans. Només hi ha un carril obert per un accident que hi ha hagut a primera hora del matí. A la 2 a Jorba en sentit oest cap a Cervera, a la C17 a Parets del Vallès en sentit nord, a la C32 a Sant Boi de Llobregat i també a Castelldefels en sentit sud i també a la C32 resseguint la línia de costa del Baix Maresme fins a Mataró en sentit nord. A la C60 a Argentona en sentit sud, justament per enllaçar amb la C32, a la C33 a Montmeló cap a l'enllaç amb la P7, a la B24 a Vallirana en sentit Vilafranca del Penedès i finalment també a la C58 a Montcada i Reixac cap a Barcelona. De moment és tot, actualitzem la informació d'aquí a mitja hora.
2: El temps.
0: La previsió amb l'Enric Agut.
3: Cap de setmana de calor novament intensa, canícula i de molta xafogó a la costa i al prelitoral. A l'interior els valors aniran entre els 33 i els 36, però a Ponent i a les Terres de l'Ebre una xifra pot tocar els 38 o 39 puntualment, 37-38 graus. I a la costa valors propers als 30, però amb la humitat, que serà elevada, la temperatura de xafogó pot ser de 37-38 graus. Ambient molt humit, un dia per suar. Un matí que també he marcat pel cel sàrea en bona part del país, però tenim aquesta pols d'origen saharià en alçada que deixa aquest cel una mica tèrbol, una mica blanquinós, tot i que està fent sol. També a la vegada hi ha núvols baixos situats a comarques de Tarragona que faran la guitza als banyistes, però que frenaran la temperatura, però igualment l'ambient serà molt humit i xafogós. El mar està tranquil. A la tarda hi haurà també aquesta calma, una lleugera mar de fons a la tarda, i es preveu que creixin algunes nuvolades al Pirineu, però en principi sense ruixats, sense que algun serà molt aïllat. Demà diumenge la temperatura pot pujar algun grau més a comarques d'interior.
2: A 3CAT Info,
4: la pitjor sequera per durada, per intensitat i per
2: insostenibles.
5: Yo me fui arrinconando ahí y ese era mi ataúd. Llenas de agua.
2: El retrat d'un planeta en crisi.
6: Mai en la vida havia plogut tant aquí com ara, mai en la vida.
7: En ningún momento yo pensé que iba a salir de ahí.
2: Un espai on expliquem com ens afecta la crisi climàtica i ambiental i què estem fent per frenar-la i adaptar-nos-hi. Insostenibles, amb Montse Poblet.
8: Per la feina, ja.
9: L'agenda del 3 Rondes. El cap de setmana casteller de 3CAT Info.
10: Encetem la segona quinzena del juliol casteller amb nous al·licients a les places del país. Aquest dissabte a les 7 de la tarda hi haurà castells a la plaça Cap de la Vila de Sitges i actuen els castellers de Vilafranca al costat dels castellers de la Jove de Sitges.
11: Una altra diada a destacar és la Festa Major a la Riera de Gaià. A les 6 a la plaça Major hi actua la colla jove Xiquets de Valls acompanyada dels Xiquets del Serrallo i els Nois de la Torre.
10: També a la tarda a la plaça Nova de Cabrera de Mar hi ha prevista una altra actuació de nivell amb els Minyons a Terrassa i els Capgrossos de Mataró.
11: Al Callà, a la plaça de la Vila, s'hi celebrarà la diada de juliol. A les 7 de la tarda hi actuaran els Xiquets de Tarragona, els Xiquets de Reus i els Nens del Vendrell. I a la Llotgeta del Monestir, a Sant Cugat del Vallès, a 8:15, hi podreu veure la colla local al costat dels Bordegassos de Vilanova i els castellers de Caldes de Montbui.
10: Dissabte a la tarda també hi ha castells a la plaça Josep Maria Vila de Masquefa. Hi actuaran els Xicots de Vilafranca i els castellers del Foix de Cubelles. I a Manresa, 6:15, diada dels Tirallongues a la Casa de la Caritat. Els vegencs hi actuen acompanyats dels castellers del Lluçanès i els del Riberal.
11: Finalment, dissabte a les 6 de la tarda, a la plaça Doctor Puig de Sant Feliu del Racó hi actuen els castellers de Castellà del Vallès, els de Montcada i Reixac i els de Santa Coloma. I a Esplugues de Llobregat al vespre els castellers locals participen a la processó del Ferro i la colla vella dels Xiquets de Valls actua a Salou.
10: Aquest diumenge a les 6 de la tarda, la Colla Vella dels Xiquets de Valls actuarà a la diada de Festa Major del barri de les Vivendes de la capital de l'Alt Camp. I a dos quarts d'una del migdia, a la plaça Catalunya de Castellvell del Camp, hi actuaran els Xiquets de Reus i els de Cambrils.
11: A Palafrugell, a les 6 de la tarda, els Marrecs de Sal, els Xerrics d'Olot i els Castellers de l'Alt Maresme i la Selva Marítima actuen a la plaça Nova. A la mateixa hora també hi ha castells a la plaça de la Vila de Sant Vicenç dels Horts, amb els Xicots de Vilafranca, els Castellers de Sant Vicenç i els de Terrassa.
10: Els agarencs fan doblet diumenge. Unes hores abans, a quarts de 12 del migdia, també actuen Esplugues de Llobregat, amb la colla local dels Cargolins i els Castellers de Castelldefels.
11: I encara un parell de diades més de diumenge. A les 12, a la plaça Coc de la Ràpita, hi haurà els Xiquets de Vilaseca i els Xicuelos i Xicueles del Delta. I a la Catalunya del Nord, a Toluges, a les 10 del matí, a la plaça Lluís Esparra, hi haurà els Pallagos del Conflent.
10: Diumenge de 21 a 22 hores us explicarem el més destacat del cap de setmana casteller a l'informatiu 3 rondes de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
0: Vuit minuts i arribarem al punt de dos quarts. Una de cada 10 persones que viatgen a països exòtics tornen amb alguna malaltia. És un percentatge que es manté estable cada estiu, segons l'Hospital Clínic, que té l'únic servei de salut internacional de tot l'estat espanyol. El que sí que canvia són les destinacions, molt sensibles als conflictes i la situació geopolítica mundial. Us ho expliquem en aquest reportatge de la Núria Haar, amb muntatge musical de Macià Closes.
8: El 10% dels viatgers tornen a casa malalts, molts per una diarrea o per una erupció a la pell i no havien demanat consell mèdic abans d'agafar l'avió. El doctor Àlex Almuedo explica el Tot es pot parlar de Catalunya Ràdio amb el tipus de malalt que es troben a la consulta del clínic.
12: La majoria dels que venen no havien fet una atenció al previatge, però també tenim gent que ha fet l'atenció al previatge i igualment s'ha emmalaltit.
8: Els països del sud-est asiàtic són destins molt populars, però l'esclat de la guerra de l'Iran ha obligat a refer plans perquè la majoria de companyies aèries que volen des d'Europa feien escala a països de l'Orient Mitjà.
12: La nostra clínica, no?, es comporta una mica com a termòmetre de la situació geopolítica, de les crisis climàtiques, de les crisis sanitàries. I sí que vam observar a nivell de març un canvi. Va haver-hi una baixada molt grossa d'un destí com és Tailàndia, que és superturístic, i la gent va canviar-ho. Això ho hem de dir, el viatge és resilient.
8: Ara, molts d'aquests viatgers han canviat Tailàndia per països de l'Amèrica Llatina o de l'Àfrica. Un dels destins que més preocupen el Servei de Salut Internacional del Clínic és Uganda, pel brot d'Ebola, que també afecta la República Democràtica del Congo. Uganda és un país molt turístic que genera molt d'interès pels safaris.
12: I aquests viatgers sí que va haver-hi temor de viatjar o no de viatjar. I fem una mica la personalització del que seria la recomanació en el viatge aquest, depèn del que vagis a fer.
0: 6 minuts i arribarem al punt de dos quarts de 12.
9: Esports.
0: Us deixem amb el Marc Andrés. Bon dia, Marc.
13: Bon dia. Resposta del president del Barça, Joan Laporta, al posicionament públic de l'Atlètic de Madrid, dient que no vendrien Julián Álvarez al club blaugrana ni per 100, 150 ni 200 milions d'euros. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
14: Jo respecto l'opinió de tothom. L'únic que sé és que hem fet una oferta i allà està l'oferta i que en un moment determinat direm que la vigència d'aquesta oferta per part nostra.
15: Finals de juliol, potser, o què?
14: Segurament serà així, sí.
13: Unes paraules que responen a les del màxim executiu de l'Atlètic de Madrid, el director general del Club Matalassé, Miguel Ángel Gilmarín, en un vídeo a les xarxes publicat ahir.
9: 3Cat Info.
13: D'altra banda, Joan Laporta, en aquestes declaracions a Catalunya Ràdio, ha explicat que el fet que ell doni suport a la selecció espanyola públicament és una manera d'agrair que tenen 8 jugadors amb Espanya. Un posicionament que ha provocat les crítiques d'un sector de l'afició del Barça que li ha recordat la història del club que presideix i tot el que representa.
14: Tenim 8 jugadors a la selecció espanyola i han arribat a la final i nosaltres doncs els hi desitgem el millor, que és que guanyi. I això ho dic amb tota normalitat. I això no és incompatible amb res més. I la veritat és que estic molt, molt, molt agraït de com ens estan tractant.
13: Per últim, com a president del Barça, ha parlat de la importància pel club d'aquesta final del Mundial que enfrontarà Leo Messi i Lamine Yamal, dos futbolistes sortits de la Masia. Un Lamine Yamal, per cert, que estarà en plenes condicions per a la final de demà després d'entrenar-se amb normalitat amb els companys. D'ell n'ha parlat Leo Messi a la prèvia, que ha mencionat la ja icònica foto de l'astre argentí banyant el mataroní quan aquest era un nadó.
16: La verdad que esa foto es una locura porque bueno, en la vida, ¿no? Yo me hice una foto cuando él era bebé y que hoy estemos los dos enfrentando una Copa del Mundo, la verdad que lo que digo es una locura, pero nada, es uno de los mejores del mundo en este momento, sin duda, y le deseo muchísima suerte, porque el bien de él va a ser el bien del Barcelona también.
13: De la final de demà al Mundial, d'aquest duel Espanya-Argentina, en va parlar ahir al Tot Costa de Catalunya Ràdio un altre jugador del Barça. Eric García considera aquesta final com la final somiada.
15: Crec que tot el món hagués somiat, no?, aquesta finalíssima que no es va donar, que ara es dona aquí al Mundial. I òbviament contra Messi, que crec que és l'ídol de la gran majoria dels que estem aquí, sobretot, no?, per gent que, de nosaltres que som del Barça, que l'hem vist des de petits, doncs és molt especial.
13: Per cert, que en aquesta entrevista del Tot Costa, Eric García beneia també els fitxatges del Barça, Anthony Gordon, ja oficial, i Karim Adeyemi, que ho ha de ser dilluns. Abans, però, de la final del Mundial de demà, recordem que avui es juga la final de consolació entre França i Anglaterra. A Miami, tots dos tècnics, Didier Deschamps i Thomas Tuchel, admeten que és un partit que no fa il·lusió, però que el competiran. Sentim el tècnic francès.
17: És normal, molta gent està decebuda, però s'ha de jugar un altre partit. Quan portes la samarreta de França, tant se val el partit. Ho has de donar tot, i així ho farem el dissabte, perquè és l'últim partit de la competició.
13: Aquest duel entre Anglaterra i França començarà a les 11 de la nit.
9: Trescat Info.
13: Parlem ara de futbol de clubs, començant pel Barça, ja que Karim Adeyemi va ser ahir a la ciutat esportiva Joan Gamper per conèixer Hansi Flick, tot i que encara sense poder-se entrenar. Mentrestant, el club espera resoldre la cessió de Marc-André Ter Stegen amb l'Ajax, mentre ahir va tenir lloc una reunió amb Frenkie de Jong on se li va traslladar que des del club és preferible l'operació per resoldre la seva lesió al genoll dret. Un Barça que aquesta passada nit ha anunciat que disputarà un torneig triangular a Itàlia el 8 d'agost. Els blaugranes s'enfrontaran a l'Udinese, l'equip local, i el Nottingham Forest anglès. Més coses, qui s'estrena avui és l'Espanyol amb la disputa del primer partit de la pretemporada. L'equip de Manolo González jugarà a partir de les 8 del vespre contra l'Olot, al municipal de la localitat garrotxina. Un conjunt blanc i blau que aquests dies està fent una estada a Navata, a l'Alt Empordà. En parla Roberto Fernández.
18: Tenemos ganas ya de jugar el primer partido. Hace ya tiempo que no jugamos y queremos ir cogiendo ritmo. Los nuevos también que vayan cogiendo el ritmo del equipo, de cómo jugamos.
13: També inaugura la pretemporada avui el Sabadell, que recordem que torna a la segona divisió aquest curs 26-27. Els vallesans tenen el seu primer partit a les 7 de la tarda a la ciutat esportiva del Castelló, un club que es trobaran durant la temporada. Pel que fa al Girona, l'equip ha anunciat avui el traspàs de Joel Roca a l'Olympiacos grec per una quantitat al voltant d'uns 6 milions i mig d'euros i un 15% d'una futura venda. I un últim apunt, en aquest cas de Primera Federació, perquè l'Europa ha anunciat un canvi a la banqueta. Josep Maria Jané, fins ara director esportiu i també tècnic del filial, es farà càrrec del primer equip, un canvi propiciat per la marxa de Dai per una decisió personal.
9: L'actualitat esportiva a fons.
13: Parlem ara del Tour de França.
19: El seguiment del Tour amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visindavarra.es i guarda'ns el secret.
13: Avui es disputarà la 14a etapa, un recorregut de 155 quilòmetres entre Mulhouse i Le Marc-Stenfelleran, amb Tadej Pogacar, que continua amb el mallot groc amb un coixí de 3 minuts, 36 segons respecte de Jonas Vingegaard. I recordem, a la 13a etapa, victòria del suís Mauro Schmidt.
20: Hi ha rutes que es comparteixen i després hi ha les de Navarra. Ports de muntanya en carreteres tranquil·les, corriols amagats, tot entre boscos imponents i el desert. Vine, i si et pregunten, digues només que vas anar pel nord a estirar una mica les cames. Entra a visitnavarra.es i guarda el nostre secret.
13: I a la Fórmula 1, aquest matí a 1:15 del migdia, se celebrarà la tercera sessió d'entrenaments lliures del Gran Premi de Bèlgica, a les 4 a la classificació, i no abans de 5:45 en tennis, partit de semifinals del torneig de Yasi a Romania. Paula Badosa s'enfronta a l'eslovena Tamara Zidanec.

Són en punt 11:45 del migdia. Continua cremant aquesta hora i ho fa sense control l'incendi d'Orés a l'Aragó, que ha calcinat més de 15.000 hectàrees i ha obligat a evacuar un miler de persones de 6 municipis. Bufa fort el vent, també hi ha altes temperatures que dificulten les feines dels bombers. Ara us ho actualitzem. Tot això el dia que es commemoren 90 anys de l'inici de la Guerra Civil, el Memorial Democràtic ha presentat, coincidint amb aquest dia, una base de dades inèdita de les milícies antifeixistes feta a partir dels papers de Salamanca. A través dels documents confiscats per les tropes franquistes s'han pogut recollir dades que fins ara no se sabien dels milicians, com gènere, lloc de residència o també l'adscripció política. I els Estats Units han bombardejat l'Iran per setena nit consecutiva. Almenys 3 persones han mort i una desena han quedat ferides.

Unides. A partir d'ara també us explicarem que Barcelona acull aquesta tarda la marxa del Pride per reivindicar els drets de les persones LGTBIQ i més, amb el lema Totes les realitats, un sol orgull. És una mobilització

0: que avisa l'Atlètic de Madrid que l'oferta de 100 milions d'euros per Julián Álvarez estarà vigent fins a final d'aquest mes de juliol. Aquestes paraules responen a la posició pública de Miguel Ángel Gilmarín, el CEO de l'Atlètic de Madrid, de no vendre Julián Álvarez a cap preu.
1: Estem en un cap de setmana de nou de calor intensa, amb temperatures que voltaran els 37 o 38 graus als indrets més calents de Ponent i també l'interior de les Terres de l'Ebre. Temps que serà assolellat, amb pols sahariana i núvols de tarda al Pirineu. Doncs bé, aquest foc durés a la comarca aragonesa de les Cinco Villas, que continua cremant, que ho fa sense control i que ha cremat més de 15.000 hectàrees. Ara, sobretot, preocupa el flanc esquerre, és per on estan avançant les flames. Les elevades temperatures i els constants canvis de direcció del vent dificulten les tasques d'extinció dels bombers i treballen més de 400 efectius i el SECOPI s'ha reunit per avaluar-ne l'última hora. El president de la comarca de les Cinco Villas, Santos Navarro, ha explicat així com ha estat la nit.
2: Esta noche ha sido un poco complicada porque el fuego viró el viento a norte y fue hacia una población, hacia Biota, pero bueno, gracias a las cuadrillas que había ahí, sobre todo a los agricultores que salieron con sus tractores, lo han podido controlar. También preocupa la zona norte, que es lo que está lindando ya con la Val de Orsella y la zona de Casillestar.
1: De la seva banda, l'alcalde de Forès, Francisco Uria, destaca una bona notícia.
3: En el caso de Ores, el casco urbano se quedó a escasos 30 metros, pero no ha afectado el casco urbano.
1: Hi ha un miler de persones evacuades de 6 municipis, 5 de l'Aragó i un de Navarra. El govern aragonès també demana als ciutadans que aquest cap de setmana no es desplacin cap a la zona per tal d'evitar riscos i per facilitar la feina dels serveis d'emergències. Mentrestant, aquí a Catalunya hi ha més d'una trentena de municipis en el nivell extrem d'incendis forestals, a poblacions de les comarques de l'Alt Camp, Alt i Baix Penedès, l'Alt Urgell, la Noguera, el Pallars Jussà i també el Solsonès, on està activat el Pla Alfa, en el nivell 4, que és el màxim, per tant, amb determinades restriccions d'activitats. A més, els agents rurals han activat el nivell 3, molt alt, a 175 municipis de 16 comarques. A més, hi ha també espais, parcs naturals on està prohibit l'accés, la Ribera Salada, el Solsonès, la Baronia de Rialp, la Noguera i el Montmell Marmellà, al Baix Penedès.
4: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Passen 4 minuts de 11:45.
5: Hi havia una caserna de l'exèrcit i vaig veure que banda i banda de la Gran Via, doncs hi ha soldats amb el fusell cap a la plaça Espanya. Dic, s'ha acabat això, s'ha acabat. Vam intentar per telèfon alguna amistat, però estava tallada, no es podia comunicar. I més tiros, i tiros, i tiros.
1: És Joan Escudé, una de les persones amb més edat del país, revivint l'inici del cop d'estat dels militars feixistes. Just avui fa 90 anys, era el juliol de l'any 1936. 90 anys d'aquells fets coincidint amb l'efemèride del Memorial Democràtic, ha presentat tota una base de dades que és inèdita, dedicada a les milícies antifeixistes de Catalunya. Una informació que s'ha extret sobretot dels papers de Salamanca i que suposa 11 anys d'investigació. El cens inclou 37.000 noms, de moment, si bé se'n podran afegir més a mesura que avanci la investigació. El director del Memorial Democràtic, Jordi Fons, ha valorat el cens de forma molt positiva perquè diu que porta dades precises.
6: Ha entrat en el Banc de la Memòria Democràtica una gran aportació, sobretot perquè aporta moltes dades, no només és una base de dades amb els noms, noms i cognoms, sinó que hi ha moltes més dades, i penso que és un exercici doncs, d'allò que se'n diu història pública, allò de els resultats que s'obtenen d'aquest treball, doncs posar-los a l'abast de la ciutadania.
1: A través d'aquests documents se saben dades dels milicians com el gènere, el lloc de residència, l'adscripció política o sindical, també la data d'ingrés i la columna o unitat amb la qual van anar al front. El projecte s'ha fet a través d'una col·laboració entre el Memorial i l'Arxiu Nacional de Catalunya, que totes dues entitats valoren molt positivament, ho diu la directora de l'Arxiu, Pilar Cuevas.
7: Això és l'expressió d'aquesta col·laboració que estem mantenint des de fa temps i en la que ens trobem en projectes d'interès compartit. No només col·laborem, sinó que compartim informació i que busquem quins són els canals més adequats perquè arribin d'una forma més ràpida i més eficient a la nostra societat.
1: Amb l'inici de la guerra, el president de la Generalitat, Lluís Companys, va firmar el decret de creació de les milícies antifeixistes integrades principalment per voluntaris.
4: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.

0: Setena nit consecutiva de bombardejos a l'Orient Mitjà. De matinada, els Estats Units han llançat una nova onada d'atacs que han provocat almenys 8 morts i una desena de ferits al sud de l'Iran. L'exèrcit dels Estats Units assegura que també ha destruït infraestructures militars i magatzems subterranis d'armes. Hi ha diversos vídeos i també informes de mitjans estatals iranians que mostren danys a ponts, a vies de tren i també altres infraestructures en diferents punts del país. La companyia iraniana d'aigua diu que 10.000 persones s'han quedat sense aigua en una vintena de municipis per aquests atacs nord-americans. Com a resposta, la República Islàmica ha tornat a bombardejar bases militars nord-americanes a Bahrein, a Kuwait i a Jordània, que ha interceptat diversos míssils iranians. Diu Kuwait que s'ha declarat un incendi en una planta elèctrica i desalinitzadora per un atac iranià. La Guàrdia Revolucionària amenaça de llançar una ofensiva total i adverteix als països de la regió que respondran als atacs que els Estats Units facin des de les seves bases. Encara a l'exterior, la Xina defensa un model obert i accessible d'intel·ligència artificial i ha reclamat una participació més gran dels països emergents en la regulació d'aquesta tecnologia. Són els principals missatges que el país asiàtic vol transmetre amb la primera conferència mundial sobre intel·ligència artificial, que aquest cap de setmana se celebra a Shanghai. Coincidint amb la cita, la Xina ha presentat un model d'intel·ligència artificial gratuït que vol reduir la bretxa amb les tecnològiques nord-americanes. Una declaració d'intencions de Pequín que vol competir contra els Estats Units en l'àmbit tecnològic. Ahir, la Xina, juntament amb països com Rússia, el Brasil, Indonèsia o el Pakistan, van firmar un acord per fer oposició al grup reduït d'empreses i estats que impulsen el sector liderat pels Estats Units. I a Veneçuela, els morts pel doble terratrèmol del mes passat superen ja els 5.000, una xifra provisional a l'espera de localitzar més víctimes. Els sismes han deixat milers de persones sense casa. Precisament aquesta matinada, el govern veneçolà ha anunciat que el Fons Monetari Internacional ha desbloquejat 346 milions de dòlars per tal de finançar la reconstrucció del país. Mentrestant, a Mèxic, un terratrèmol de magnitud 7,4 va sacsejar i la tarda a l'estat de Chiapas, al sud del país, a la frontera amb Guatemala. No hi ha víctimes, però el sisme sí que va obligar els Estats Units a activar l'alerta per risc de tsunami en diverses zones del Pacífic.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @trescatinfoviari.
0: Barcelona acull aquesta tarda la marxa del Pride per reivindicar els drets de les persones LGTBIQ i més. Ho fa amb el lema "Totes les realitats, un sol orgull". La mobilització vol mostrar la força i la unitat del col·lectiu en un context marcat per l'augment dels discursos d'odi. Ferran Poca és president del Pride Barcelona.
2: Jo el que tinc sempre és la il·lusió de que Pride Barcelona sigui un espai on la gent sigui lliure, on la gent no sigui jutjada, on la gent pugui reivindicar, on la gent pugui sentir-se qui és sense prejudicis. Això al final és el que aspirem totes les persones que organitzem de forma voluntària al Pride de Barcelona.
0: La campanya d'aquest any posa el focus en la idea que tothom tingui veu i representació, com explica la directora de l'àrea social del Pride Barcelona, Maria Giral.
3: Es tracta aquesta campanya de donar visibilitat a tots aquests eixos de discriminació, a l'origen, discapacitats, edat o situació econòmica, perquè les polítiques públiques han de tenir aquesta mirada interseccional.
0: La desfilada començarà a la plaça Universitat, baixarà fins a l'escenari principal, al passeig Lluís Companys, Arc de Triomf. Ben al marc d'aquesta Pride Barcelona, que se celebra avui al programa Tot es pot parlar, hem escoltat l'activista Jordi Griset, que ha decidit explicar la seva vida i les tortures que va rebre al llibre Abans mort que Marica. Griset alerta del perill de retrocés en els drets del col·lectiu amb l'auge de l'extrema dreta.
4: Jo ja vaig passar una dictadura i t'asseguro que no em vull passar una altra. Eh? El problema és que ara les dretes estan pujant a tot el món i això sí que és molt preocupant. I jo penso que sí, que si pugessin les dretes, poder el matrimoni, perquè té molt de recolzament jurídic, no perilla, però hi ha moltes altres coses que sí que perillen.
0: 4 minuts i 3 quarts de 12.
5: 3Cat Info i Catalunya Ràdio en emissió conjunta.
0: Us parlem ara del Festival de Peralada. Un recital líric amb fragments d'òperes italianes i franceses ha estrenat la 40a edició d'aquest festival que se celebra cada estiu a l'Alt Empordà. L'òpera, la dansa, dos concerts de Sílvia Pérez Cruz i també diversos muntatges de creació contemporània seran protagonistes en aquest festival fins al pròxim 9 d'agost. Des de Peralada, la crònica és del Fèlix Martín.
6: Peralada.

0: estrenat aquesta edició d'aniversari amb un dels seus trets distintius, l'òpera, i ho ha fet amb un recital amb peces italianes i franceses, amb la parella formada per la soprano Armonella Yau i el tenor Benjamin Bernheim, molt aplaudits i que han després molta complicitat entre ells. Acompanyats al piano per Marcos Madrigal, han interpretat, entre d'altres, peces de Verdi, de Puccini, de Massenet o de Gounod. Tots dos en parlaven.
1: Totalment, serà una cosa molt emocionant amb el repertori italià, que jo crec que és més pròxim a l'audiència espanyola. I, per descomptat, la delicadesa i el dramatisme dels repertoris francesos.
2: Realment, aquest programa el vam pensar conjuntament, tot just imaginant la celebració. És una mena d'explosió musical. Vam voler fer una cosa que ho tingui tot, delicat i alhora espectacular. Els millors duets i àries que podem cantar junts, que portin aquesta riquesa de matisos.
0: This amount of colors. Ha estat un gran recital en un espai reduït, només per a 150 espectadors, com és l'Església del Carme de Peralada, però molt simbòlic pel que representa pel festival. Ha destacat també el seu director artístic, Oriol Aguilar.
3: Doncs, de fet, és com un homenatge a totes les veus que han passat per aquests 40 anys. Això pràcticament és impossible, perquè poder explicar tot aquest llegat amb un concert inaugural, doncs, no tindria sentit. Però sí que hem volgut programar un recital que deixarà petjada.
0: Aquesta és una edició del festival molt especial, després de 40 anys de feina, però ja pensant també en el futur.
3: Més d'un miler llarg de propostes artístiques que ja formen part d'un llegat, d'una història de les arts escèniques d'un país, de la música, de la dansa, de l'òpera, i per tant el que fem és compartir-ho, posar-ho en valor i amb una mirada present i sobretot de futur.
0: I pel que fa a la programació, doncs en els pròxims dies també hi ha tres propostes de dansa. Sílvia Pérez Cruz hi farà dos concerts els dies 29 i 30. El trio Fortuny hi celebrarà el dia 5 d'agost el seu desè aniversari amb la participació de Judit Nederman, o el 9 d'agost Jordi Savall i Núria Rial.

0: I la Sagrada Família ha acollit el concert Arrels de Llum per commemorar el centenari de la mort d'Antoni Gaudí i el 50è aniversari del Grec. Ha estat en un recorregut sonor que ha anat del segle XIV al XXI amb les veus de Maria Arnal, Lídia Pujol i el cor Cererols. Ens ho explica la Marta Vives.
1: La Basílica de la Sagrada Família s'ha convertit en un escenari d'excepció d'aquest concert commemoratiu a Gaudí, al Grec i a Montserrat, en un recorregut simbòlic, emocionant i espiritual per cançons dels últims 7 segles. Maria Arnal.
2: Hi ha una barreja bastant particular, bastant singular, pel fet que cantem dins de la Sagrada Família, que no és una sala de concerts, ni és un teatre, sinó que és un temple.
1: Des de l'Arbre no ho sap, d'Enric Gispert.
3: L'arbre no sap.
1: Fins a Morir, de Maria Mercè Marçal, que ha tancat el concert.
3: Morir.
1: Passant per Suburbi, d'Ovidi.
3: I jo veig que el món se m'obre fred i terrible com la mort.
1: O Que me quiten, de la mateixa Maria Arnal.
3: Que me quiten lo que soy, que me aten con espinas.
1: També el Salve Regina, o l'estrena mundial de l'obra Arbor Lucis, del compositor Josep Maria Guix. Maria Arnal i Lídia Pujol, acompanyades del cor Cererols i 6 músics, han convidat els 2.000 assistents a un viatge coral, des de les arrels a la llum, de les pedres de Montjuïc, de les parets, al bosc de les columnes i els vitralls, fer i natura com a mirall.
3: El gran llibre sempre obert i que cal esforçar-se a llegir és el de la naturalesa.
1: Han estat els eixos d'aquest muntatge que han elevat els assistents a la torre més alta del temple en una nit emocionant que quedarà gravada a la història del Grec.
4: Delint-me per delir, delint-me per delir, delint-me per
5: delir. 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Són 3:15. En aquesta hora de fer un cop d'ull al trànsit, situació a les carreteres del país amb l'equip viari, amb la Carmina Malagarriga. Bon dia, Carmina.
6: Bon dia, Marta. Se circula amb congestió a la P7 a Sant Cugat del Vallès, a Martorell en sentit sud, i també de Mollet del Vallès a la Roca del Vallès en sentit nord. També hi ha retencions a l'Ampolla en sentit nord per un camió avariat que talla un carril, i a la Jonquera, també a la P7, en sentit sud cap a Figueres. També hem d'afegir que a l'A2 hi ha força retencions a Martorell, justament per enllaçar amb la P7. Retencions a la C35 i C65 a Llagostera, cap a la Vall d'Aro, a la C63 a Lloret de Mar, cap a les platges, a l'N2 a Tordera, en sentit nord, a l'AP2 a Castelldans. Només hi ha un carril obert per un accident que hi ha hagut a primera hora del matí. També a l'AP2, retencions a l'Espluga de Francolí, cap a Montblanc. A l'A2 a Jorba, en sentit oest, cap a Cervera, a la C17 a Parets del Vallès, en sentit nord, a la C32 a Sant Boi de Llobregat i també de Castelldefels a Sitges, en sentit sud, i a la C32 a la línia de costa del Baix Maresme fins a Mataró, en sentit nord. A la C60 hi ha retencions a Argentona per enllaçar amb la C32, en sentit sud, per tant. A la C33 a Montmeló per enllaçar amb la P7, a la B24, a Vallirana cap a Vilafranca del Penedès, tant a la C58 com a la C33 a l'altura de Montcada i Reixac cap a Barcelona, i finalment també a Barcelona, a la Ronda de Dalt, a l'altura d'Horta, en sentit Besòs. De moment és tot. Més informació d'aquí a mitja hora.
5: El temps.
0: Amb l'Enric Agut.
7: Cap de setmana de calor intensa, novament, amb molta xafogó a la costa i al prelitoral. L'ambient és ben humit, el mar està calent, hi ha vapora, i això es nota a la que entra la marinada o de nit, es nota que també és tan carregat. A l'interior, avui les temperatures màximes estaran movent-se entre els 33 i els 36 graus, però a les zones més calentes de Ponent i de les Terres de l'Ebre es pot arribar als 37 o 38 graus i algun valor proper als 39 on piqui més a l'escalfor. Lleida pot arribar als 38 graus, les Borges Blanques als 37, també 37 a Balaguer o Tremp serien dels valors més elevats. En canvi, a la costa, valors al voltant dels 29, 30, 31, 32, però amb una sensació d'humitat ben elevada. I demà tindrem també aquesta calor, fins i tot una mica més, pot pujar una mica més la temperatura, sobretot en zones de Ponent i també d'interior de les Terres de l'Ebre. Aquesta tarda tindrem núvols alts i prims, sol, però enterbolit, també per la pols sahariana, alguns núvols baixos a la costa de Tarragona i alguna nublada al massís del Port i també al Pirineu.
0: Anem per més coses. L'Orfeo Català interpretarà aquest cap de setmana l'obra Human Requiem de Johannes Brahms al Saló del Tinell del Museu d'Història de Barcelona. Els concerts, amb entrades ja exaurides des de fa mesos, es fan avui i demà a les 9 del vespre. Ens ho explica l'Adrià Clotet.
8: L'Orfeo cantarà molt a prop del públic i una part del concert tindrà lloc a l'aire lliure a la plaça del Rei. El Requiem alemany de Brahms, compost a mitjans del segle XIX, va néixer arran de la mort de la seva mare i és una reflexió sobre la pèrdua. Joan Uller, director general del Palau de la Música, explica el repte majúscul que té l'Orfeo amb aquesta obra.
9: L'Orfeo Català canta de memòria el Requiem alemany en alemany, no és en llatí, el Requiem alemany en alemany, de Brahms, i a més està actuant. Està actuant al mateix temps que canta en alemany i que s'ho sap de memòria. En termes circenses seria el més difícil todavía. I com que aquest any havia sigut un any que no hem tingut reptes, hi vam posar el repte més gran que podia imaginar.
8: Tot i que ja no queden entrades, Uller ha confirmat que el 20 de setembre el Palau de la Música acollirà un altre concert del Requiem alemany. L'objectiu serà recaptar fons per Venezuela.
5: Trescat Info.
10: L'esport és competició, però també són històries d'ara i de sempre.
5: Rècords, el podcast de l'equip de la redacció d'esports de Cat Ràdio.
11: El salt base és un dels esports que comporta més risc per a la vida humana. Es tracta de saltar amb un vestit que aparenta la forma d'un ocell, amb ales, des d'un punt de suport natural o artificial, i planejar com ho fan els ocells abans d'obrir el paracaigudes. És una modalitat de paracaigudisme que consisteix a saltar des d'un lloc fix i no des d'una avioneta. El terme base és un acrònim anglès que denomina les quatre categories d'objectes fixos des d'on es pot saltar la pràctica d'esports de risc. B de building, edifici. A d'antena. S de span, una manera de dir pont en anglès. I E d'earth, terra en llengua de Shakespeare. El salt base està considerat per a molts el més extrem dels esports extrems. Paracaigudisme extrem, però amb control. El salt base és una activitat que no està regida per cap federació. Llibertat absoluta. I riscos. A Catalunya es calcula que practiquen salt base entre 15 i 20 persones, una de les quals és Manel Varela, practicant de salt base.
12: Sí, jo malauradament he perdut tres amics en 5 anys. No és agradable anar a tanatoris d'un amic, evidentment, que està fent el teu esport també, que ho feia amb tu. Aleshores, a mi això em va afectar també en la meva etapa de transició en el salt base, a una etapa ja més tranquil·la mentalment, perquè cada cert temps passava que algun amic el perdia.
11: No és estrany que gairebé cada any els practicants de salt base els arribin notícies sobre la mort d'un company o companya en plena activitat. A vegades més pròxims, altres vegades menys. És probable que el saltador de base més popular, més conegut, va ser Álvaro Bultó, el penúltim fill de Paco Bultó, el fundador de les fàbriques de motos Montesa i Voltaco. Álvaro Bultó, conscient dels riscos i apassionat pel salt base, mor practicant-lo als Alps suïssos el 23 d'agost de l'any 2013. Recordem la figura de l'Álvaro amb el seu germà, Curro Bultó.
13: La gent que fa això no són bojos. És normal que en general no s'entengui el que fan, però que tenen el cap molt ordenat. Si no, no duran res.
14: Pel que va passar, li tens, entre cometes, mania al salt base? A mi no m'ho sembla.
13: No, pel meu germà, sí. Que es va matar? No, evidentment. En títol personal que he d'explicar, no? O sigui, han passat 12 anys i me'n recordo cada dia d'ell. I el trobo molt a faltar. Però no li tinc en absolut cap mania. És el que et dic. Per la gent que li agrada viure amb intensitat, és una activitat que et fa sentir més viu que cap altra.
11: En el salt base només s'utilitza un paracaigudes. La distància és menor entre el salt i l'impacte i només hi ha temps per obrir-ne d'un de paracaigudes. Tot i que pugui semblar un esport destinat exclusivament als temeraris i que el risc que comporta el salt base és evident, el perfil del saltador s'acostuma a allunyar de l'estereotip de persona boja i inconscient a qui li agrada jugar-se la vida.
12: Hi ha gent que arrisca més, però és el que parlem. És un esport que no està regulat, no hi ha federació pel mig, aleshores tu decideixes lo baix que vols obrir o lo alt que vols obrir. Si obres més baix, tindràs més temps de caiguda lliure, però si tens algun problema quan s'obre el paracaigudes, tindràs molt menys temps de reacció. I si obres més alt, doncs potser gaudiràs menys o ho aniràs igual i t'esperarà un vol llarg amb paracaigudes per tota la muntanya que podràs gaudir-lo també. Aleshores, és molt personal, hi ha molts perfils.
11: El salt base es pot practicar on es vulgui. Un saltador rus va arribar a provar-ho des de la cara nord de l'Everest a 7.600 metres d'altitud. És rècord mundial.
10: Rècords, a l'app i al web de Cat Ràdio i al 3Cat.
5: Esports.
0: Us deixem amb en Marc Andrés. Bon dia, Marc.
15: Bon dia. Resposta del president del Barça, Joan Laporta, al posicionament públic de l'Atlètic de Madrid, dient que no vendrien Julián Álvarez ni per 100, ni 150, ni 200 milions d'euros. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
16: Jo respecto l'opinió de tothom, l'únic que sé és que hem fet una oferta i allà està l'oferta i que en un moment determinat direm que la vigència d'aquesta oferta per part nostra.
17: Finals de juliol, potser, o què?
16: Segurament serà així, sí.
15: Unes paraules que responen a les del màxim executiu de l'Atlètic de Madrid, el director general del Club Matalassé, Miguel Ángel Gilmarín, en un vídeo a les xarxes socials publicat ahir.
5: 3Cat Info.
15: D'altra banda, Joan Laporta, en aquestes mateixes declaracions a Catalunya Ràdio, ha explicat que el fet que ell doni suport a la selecció espanyola públicament és una manera d'agrair que tenen 8 jugadors amb Espanya. Un posicionament que ha provocat les crítiques d'un sector de l'afició del Barça que li ha recordat la història del club que presideix i tot el que representa.
16: Tenim 8 jugadors a la selecció espanyola i han arribat a la final i nosaltres doncs els hi desitgem el millor, que és que guanyi. I això ho dic amb tota normalitat, i això no és incompatible amb res més, eh? I la veritat és que estic molt, molt, molt agraït de com ens estan tractant.
15: Per últim, com a president del Barça, Laporta ha parlat de la importància pel club d'aquesta final del Mundial que enfrontarà Leo Messi i Lamine Yamal, dos futbolistes sortits de la Masia. Lamine Yamal, per cert, estarà en plenes condicions per a la final de demà després d'entrenar-se ahir amb normalitat amb els companys. D'ell n'ha parlat Leo Messi, que ha mencionat la ja icònica foto de l'astre argentí banyant el mataroní quan aquest era un nadó.
16: Tenim 8 jugadors.
18: La verdad que esa foto es una locura porque bueno, en la vida, ¿no? Yo me hice una foto cuando él era bebé y que hoy estemos los dos enfrentando una Copa del Mundo, la verdad que lo que digo es una locura, pero nada.

0: es uno de los mejores del mundo en este momento, sin duda, y le deseo muchísima suerte, porque el bien de él va a ser el bien del Barcelona también.
1: Per cert, que en aquesta entrevista, en aquesta final del Mundial, en aquesta prèvia, en va parlar ahir al Tot Costa de Catalunya Ràdio un altre jugador del Barça, Eric García, que considera aquest partit com la final somiada.
2: Crec que tot el món hagués somiat, no? Aquesta finalíssima que no es va donar, que ara es dona aquí el Mundial, i òbviament contra Messi, que crec que és l'ídol de la gran majoria dels que estem aquí, sobretot, no? Per gent de nosaltres que som del Barça, que l'hem vist des de petits, doncs és molt especial.
1: Un Eric García que també va beneir els fitxatges blaugranes, Anthony Gordon, que és oficial ja, i Karim Adeyemi, que ho ha de ser dilluns. Abans de la final del Mundial de demà, per cert, recordem que avui jugarà la final de consolació entre França i Anglaterra a Miami. Tots dos tècnics, Didier Deschamps i Thomas Tuchel, admeten que és un partit que no fa il·lusió, però que el competiran. Sentim el tècnic francès.
3: És normal, molta gent està decebuda, però s'ha de jugar un altre partit. Quan portes la samarreta de França, tant se val el partit. Ho has de donar tot, i així ho farem el dissabte, perquè és l'últim partit de la competició.
1: Aquest Anglaterra-França començarà a les 11 de la nit. Trescat Info. Parlem del futbol de clubs, començant pel Barça, que aquesta nit ha anunciat que disputarà un torneig triangular a Itàlia el 8 d'agost. Els blaugranes s'enfrontaran a l'Udinese, l'equip local, i al Nottingham Forest anglès. Mentrestant, en notícies de mercat, ja hem comentat la situació de Karim Adeyemi, mentre el club espera fer oficial la marxa de Marc-André Ter Stegen a l'Ajax en format de cessió, mentre ahir se li va comunicar a Frenkie de Jong que la intenció del club és l'operació per resoldre la seva lesió al genoll dret. I més coses, perquè avui s'estrena l'Espanyol amb la disputa del primer partit de la pretemporada. L'equip de Manolo González jugarà a partir de les 8 del vespre contra l'Olot, el municipal de la localitat garrotxina. Un conjunt blanquiblau que aquests dies està fent una estada a Navata, a l'Alt Empordà. En parla Roberto Fernández.
4: Tenemos ganas ya de jugar el primer partido. Hace ya tiempo que no jugábamos y queremos ir cogiendo ritmo, los nuevos también que vayan cogiendo el ritmo del equipo, de cómo jugamos.
1: També inaugura avui la pretemporada el Sabadell, que recordem torna a la segona divisió aquest curs 26-27. Els vallesans tenen el seu primer partit a les 7 de la tarda a la Ciutat Esportiva del Castelló, un club que es trobaran durant la temporada. I pel que fa al Girona, l'altre equip de segona, el club ha anunciat avui el traspàs de Joel Roca a l'Olympiacos grec per una quantitat al voltant d'uns 6 milions d'euros i mig i un 15% d'una futura venda. I un últim apunt, en aquest cas de Primera Federació, perquè l'Europa ha anunciat un canvi a la banqueta. Josep Maria Jané, fins ara director esportiu i també tècnic del filial, es farà càrrec del primer equip, un canvi propiciat per la marxa de Dai per una decisió personal.
5: L'actualitat esportiva a fons.
1: I parlem del Tour de França, perquè avui es disputarà la 14a etapa, un recorregut de 155 quilòmetres entre Moulou i la Marc-Stenfeld-Errant, amb Tadej Pogačar, que continua amb el mallot groc, amb un coixí de 3 minuts 36 segons respecte a Jonas Vingegaard. Ahir a la 13a etapa, victòria del suís Mauro Schmidt. A la Fórmula 1, aquest matí, a 1:15 del migdia, se celebrarà la tercera sessió d'entrenaments lliures del Gran Premi de Bèlgica, i a les 4 de la tarda tindrà lloc la sessió de classificació. Ahir, Max Verstappen va ser primer a la primera sessió i Kimi Antonelli ho va ser a la segona.
5: Trescat Info.

Salvador Illa reivindica les inversions de l'Estat a Catalunya, tot i que admet que encara hi ha camí per millorar-les. El president de la Generalitat fa una crida als partits catalans per passar de la queixa a l'acció i que donin suport al consorci d'inversions que ha pactat amb els republicans. Continua cremant sense control l'incendi d'Orés, ara a l'Aragó, que ha calcinat més de 15.000 hectàrees i ha obligat a evacuar un miler de persones de 6 municipis. El fort vent i les altes temperatures dificulten les feines dels bombers. El govern aragonès ha demanat que aquest cap de setmana es minimitzin els desplaçaments de la població per tal de facilitar la feina dels serveis d'emergències. Més d'una trentena de municipis catalans estan en risc màxim d'incendi aquest cap de setmana amb restriccions a 3 parcs naturals. Els agents rurals han activat també el nivell 3, molt alt, a 175 municipis de 16 comarques. Els Estats Units bombardegen l'Iran per 7 anys.

0: nit consecutiva i almenys 8 morts i una desena de ferits. La guerra s'estén a tota la regió amb els atacs de Teheran contra bases militars nord-americanes a Bahrein, Kuwait i Jordània. La Guàrdia Revolucionària amenaça amb una ofensiva total. Són més de 5.000 els morts en el terratrèmol de Veneçuela del mes passat, una xifra provisional que podria augmentar. Caracas ha rebut un paquet de 346 milions de dòlars del Fons Monetari Internacional per tal de finançar la reconstrucció del país. Just avui que es commemoren 90 anys de l'inici de la Guerra Civil, el Memorial Democràtic presenta una base de dades inèdita de les milícies antifeixistes feta a partir dels papers de Salamanca. A través dels documents confiscats per les tropes franquistes s'han pogut recollir dades que fins ara no se sabien dels milicians, com el gènere, el lloc de residència o l'adscripció política. Un diàleg entre grans àries de l'òpera francesa i italiana ha servit per arrencar el Festival de Peralada en una edició que celebra 40 anys i que durarà fins al 9 d'agost. També hi haurà espais per la dansa i muntatges de creació contemporània.
1: Esports.
0: El president del Barça, Joan Laporta, en declaracions a Catalunya Ràdio, avisa l'Atlètic de Madrid que l'oferta de 100 milions d'euros per Julián Álvarez estarà vigent fins a finals d'aquest mes de juliol. Declaracions de Laporta que arriben el dia abans de la final del Mundial entre Espanya i l'Argentina. Avui a les 11 de la nit es disputarà el partit pel tercer i quart lloc entre França i Anglaterra. També en futbol, el Girona ha anunciat el traspàs de Joel Roca a l'Olympiacos. Els grecs incorporen l'extrem català pagant uns 6 milions i mig d'euros, mentre que el Girona es reserva un 15% d'una futura venda. Són algunes de les notícies destacades en un cap de setmana que tindrem calor, una calor marcada amb molta xafogor prop del mar. La temperatura arribarà als 37 o 38 graus als indrets més calents de Ponent i també l'interior de les Terres de l'Ebre. El temps serà assolellat amb pols sahariana i núvols costaners al litoral tarragoní. Núvols de tarda al Pirineu.
1: 3CAT Info.
0: Molt bon dia, aquesta hora us acompanya i fins que sigui en punt la una, Marta Sánchez. Fent un repàs d'algunes de les notícies destacades d'aquest dissabte, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reivindicat aquest matí la inversió de l'Estat a Catalunya. Illa ha xifrat les inversions en 20.000 milions d'euros i ha assegurat que és una xifra considerable, tot i que no suficient. Illa demana que es passi a la concreció i que Junts doni suport al consorci d'inversions que el govern ha pactat amb Esquerra.
2: Mou soroll, si les inversions són moltes o poques. Mirin, estem mobilitzant en aquest moment a Catalunya 20.000 milions d'euros d'inversió. Ho conto tot aquí. És poc, és una xifra considerable, en volem més. Avui surten unes dades, l'Estat ha d'invertir més, sí, però per què no passem de la queixa a la feina? Consorci d'Inversions, que és el que ha plantejat el govern de Catalunya. Tant de bo fos amb el suport de tots.
0: Recordem que, segons un informe del Ministeri d'Hisenda, al qual ha tingut accés a aquesta emissora, l'any passat l'Estat va invertir a Catalunya 1.321 milions d'euros, un 8,6% de tota la inversió que el govern espanyol va fer a les comunitats autònomes. És el percentatge més baix des del 2015 amb Mariano Rajoy a la Moncloa i queda molt lluny del que va rebre la Comunitat de Madrid amb un més del 20% del total d'inversions. Així doncs, Catalunya torna a ser una de les comunitats autònomes on l'Estat destina menys recursos, tenint en compte la seva població i el seu pes en el PIB. Aquest matí s'ha presentat a Mataró al Maresme el full de ruta per al desplegament del conjunt d'actuacions que volen transformar la mobilitat en aquesta comarca. S'hi faran obres de millora de connectivitat de la C32 amb els pobles de l'entorn i especificarà la Nacional 2 el seu pas pel Baix Maresme. Ho ha explicat la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
3: Té avantatges en termes de sostenibilitat i sobretot té efectes sobre aquest urbanisme del segle XXI, aquesta pacificació de les trams urbans i aquesta millora en l'àmbit de la mobilitat i del transport públic, però també d'aquesta qualitat de l'urbanisme, de la qualitat urbana i també en termes de sostenibilitat.
0: En l'acte hi ha assistit el president de la Generalitat, Salvador Illa, així com també diversos alcaldes de la zona, com els de Mataró, David Bote o del Masnou, Jaume Oliveres.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Continua sense control, cremant sense control l'incendi d'Urés a la comarca aragonesa de les Cinco Villas. Ha cremat més de 15.000 hectàrees. La combinació d'altes temperatures, de baixa humitat i els constants canvis de direcció del vent dificulten les tasques d'extinció dels bombers. Ara hi ha més de 400 efectius que han estat treballant tota la nit per evitar que el

0: foc arribés a nuclis urbans. L'alcalde de Sint, una de les poblacions més afectades, és Rogelio Garcés, explica la situació ara mateix.
1: Lo que es el término municipal está todo quemado, el peligro está ahora en las viviendas, porque ahí es autorizado a subir y una persona entró a la casa y se estaba quemando, pero por combustión, no salía ni llamas ni nada. Entonces ese es el peligro, que hay puntos calientes.
0: I Fernando Sanz, capità de la unitat militar d'emergències, que col·labora amb els bombers, exposa el punt que més preocupa.
2: El flanco izquierdo del incendio es el que más preocupa en la dirección de extinción y por eso pues, la mayor parte de los recursos de la UME han sido destinados a esa zona.
0: Continuen evacuades 1 miler de persones de 6 municipis, 5 de l'Aragó i 1 de Navarra. Aquí a casa nostra, un total de 21 municipis catalans de 7 comarques avui estan en el nivell extrem d'incendis forestals. Són poblacions de les comarques de l'Alt Camp, Alt i Baix Penedès, l'Alt Urgell, la Noguera, el Pallars Jussà i el Solsonès, on està activat el Pla Alfa en el nivell 4, que és el màxim. També està prohibit l'accés a 3 espais naturals, que són la Ribera Salada, el Solsonès, la Baronia de Rialp a la Noguera i el Montmell Marmellà, al Baix Penedès. A més, els agents rurals han activat el nivell 3, molt alt, a 177 municipis de 17 comarques. Preocupa sobretot la simultaneïtat d'incendis que hi pugui haver a les comarques de Ponent, al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre, la Catalunya Central i també el Vallès. Segons els bombers, aquest estiu s'han incrementat entre un 70 i un 80% els incendis a l'entorn natural respecte al mateix inici de campanya de l'any passat, i és que, de fet, Catalunya ha tingut el pitjor inici d'estiu dels últims 15 anys pel que fa a incendis forestals. A l'Iran han viscut, de fet, a tot l'Orient Mitjà, la 7a nit consecutiva de bombardejos. La matinada dels Estats Units han llançat una nova onada d'atacs que han provocat almenys 8 morts i una desena de ferits al sud de l'Iran. L'exèrcit nord-americà assegura que també ha destruït infraestructura militar i magatzems subterranis d'armes. Hi ha diversos vídeos, també informes de mitjans estatals iranians, que mostren que hi ha hagut danys a ponts, a vies de tren, també altres infraestructures en diferents punts del país. La companyia iraniana d'aigua diu que 10.000 persones s'han quedat sense aigua en una 20a de municipis pels atacs nord-americans. Resposta, doncs, la República Islàmica ha tornat a bombardejar bases militars nord-americanes a Bahrein, a Kuwait i a Jordània, que ha interceptat diversos míssils iranians. Diu Kuwait que s'ha declarat un incendi a una planta elèctrica i dessalinitzadora per un atac iranià. La Guàrdia Revolucionària ha amenaçat de llançar una ofensiva total i ha advertit als països de la regió que respondran als atacs que els Estats Units facin des de les seves bases. Un atac amb drons ucraïnesos contra un centre logístic a prop de Moscou ha provocat de matinada almenys 7 morts i una 20a de ferits. Les víctimes treballaven en un dels magatzems de l'empresa de comerç electrònic més important del país, coneguda com l'Amazon rus. Durant la nit, Rússia ha abatut prop de 400 drons als afores de la capital, que Ucraïna ha llançat a més de 700 quilòmetres de la seva frontera. El president Volodymyr Zelensky diu que també han aconseguit atacar una planta petroliera. Mentrestant, Rússia ha llançat una onada d'atacs contra el port d'Ordesa, que ha causat almenys un mort en un vaixell amb bandera d'Antigua i Barbuda. Hi ha 3 persones ferides i danys en diverses infraestructures portuàries. Encara de l'exterior, ens fixem en Donald Trump, en el president dels Estats Units, que ha amenaçat les últimes hores al Canadà, ho ha fet amb més aranzels, amenaça de més aranzels, pels incendis que contaminen la qualitat de l'aire de ciutats nord-americanes de la costa est, com ara Washington o Nova York. En un missatge a la seva xarxa social, Trump acusa el Canadà de negligència deliberada per no tenir cura dels boscos i el culpa directament dels centenars d'incendis que fa dies que cremen al país. De moment, el primer ministre britànic no li ha respost. Els meteoròlegs dels Estats Units creuen que la situació podria millorar en les pròximes hores als estats que estan en alerta sanitària per la mala qualitat de l'aire. Les autoritats temen que la pol·lució pugui afectar la final del Mundial de Futbol, que demà es juga a Nova York. I la Xina, que ha defensat un model obert i accessible d'intel·ligència artificial, reclama una participació més gran dels països emergents en la regulació d'aquesta tecnologia. Són els principals missatges que el país asiàtic vol transmetre amb la primera conferència mundial sobre intel·ligència artificial que aquest cap de setmana se celebra a Xangai. Coincidint amb la cita, la Xina ha presentat un model d'intel·ligència artificial gratuït que el que pretén és reduir la bretxa amb les tecnològiques nord-americanes, una declaració d'intencions de Pequín que vol competir contra els Estats Units en l'àmbit tecnològic. Ahir la Xina, juntament amb països com Rússia, el Brasil, Indonèsia o el Pakistan, van firmar un acord per fer oposició al grup reduït d'empreses i estats que impulsen el sector liderat pels Estats Units.
3: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Ens fixem també en Veneçuela, on els morts pel doble terratrèmol del mes passat superen ja els 5.000. És una xifra provisional, encara a l'espera de localitzar més víctimes. Els sismes han deixat milers de persones sense casa. Aquesta matinada, el govern veneçolà ha anunciat que el Fons Monetari Internacional ha desbloquejat 346 milions de dòlars per tal de finançar la reconstrucció del país. Mentrestant, a Mèxic, un terratrèmol de magnitud 7,4 hi va sacsejar i la tarda l'estat de Chiapas, al sud, a la frontera amb Guatemala. No hi ha víctimes, però el sisme sí que va obligar els Estats Units a activar l'alerta per risc de tsunami en diverses zones del Pacífic. Som a 2 minuts per arribar al punt d'un quart d'una del migdia. Aquest que ara sentireu és el testimoni de Joan Escudé.
4: Hi havia una caserna de l'exèrcit i vaig veure que banda i banda de la Gran Via doncs hi ha soldats amb el fusell cap a la plaça Espanya. Dic, s'ha acabat això, s'ha acabat. Vam intentar per telèfon alguna amistat i, però estava tallada la, no es podia comunicar i més tiros, i tiros, i tiros.
0: Ell és una de les persones amb més edat del país revivint l'inici del cop d'estat dels militars feixistes el juliol de l'any 1936. Avui fa 90 anys aquells fets i coincidint amb l'efemèride el Memorial Democràtic ha presentat una base de dades inèdita dedicada a les milícies antifeixistes de Catalunya, una informació que s'ha extret especialment dels papers de Salamanca i que suposa 11 anys d'investigació. El cens inclou 37.000 noms de moment, si bé se'n podran afegir més a mesura que avanci la investigació. El director del Memorial Democràtic, Jordi Fons, ha valorat el cens de forma molt positiva perquè diu que porta dades molt precises.
5: Ha entrat en el Banc de la Memòria Democràtica una gran aportació, sobretot perquè aporta moltes dades, no només és una base de dades amb els noms, noms i cognoms, sinó que hi ha moltes més dades. I penso que és un exercici doncs, d'allò que se'n diu història pública, allò de els resultats que s'obtenen d'aquest treball, doncs posar-los a l'abast de la ciutadania.
0: A través dels documents que van ser confiscats per les tropes franquistes durant la Guerra Civil, que es van retornar a la Generalitat el 2006 i es coneixen com a papers de Salamanca, se saben dades dels milicians, com el gènere, el lloc de residència, l'adscripció política i sindical, la data d'ingrés o la columna i unitat amb la qual van anar al front. El projecte s'ha fet a través d'una col·laboració entre el Memorial i l'Arxiu Nacional de Catalunya, que les dues entitats valoren molt positivament. Ho explica la directora de l'Arxiu, Pilar Cueva.
6: Això és l'expressió d'aquesta col·laboració que estem mantenint des de fa temps i en la que ens trobem en projectes d'interès compartit. No només col·laborem, sinó que compartim informació i que busquem quins són els canals més adequats perquè arribin d'una forma més ràpida i més eficient a la nostra societat.
0: Amb l'inici de la guerra, el president de la Generalitat, Lluís Companys, va firmar el decret de creació de les milícies antifeixistes integrades principalment per voluntaris. Hem arribat així al punt d'un quart d'una del migdia. Anem pel temps amb la crònica de la Carmina Malagarriga des de l'equip viari. Bon dia, Carmina.
7: Bon dia, Marta. Començarem parlant de la P7, on hi ha retencions importants des de Sant Cugat del Vallès a Gelida, en sentit sud, i també de la Pobla de Montornès fins a Roda de Barà, tot això en sentit sud. Pel que fa al tram nord de la P7, hi ha retencions de Mollet del Vallès a la Roca, però també a Llinars i a Maçanet de la Selva en sentit nord. Finalment, també a l'Ampolla, en sentit nord, hi ha un carril tallat per l'avaria d'un camió. A banda de la P7 hi ha altres vies, la C35 i C65, al punt de Llagostera cap a la Vall d'Aro. A la C63, a Lloret de Mar, cap a les platges. A l'N2, a Tordera, en sentit nord. A l'N340, al Vendrell, en sentit sud. A la P2, a Castelldans. Només hi ha un carril obert a causa d'un accident. També a la P2, a l'Espluga de Francolí, cap a Montblanc. A la 2, a Jorba, en sentit oest, cap a Cervera. A la C17, a Parets del Vallès, en sentit nord, cap a Vic. A la C C32 a Gavà i també de Castelldefels a Sitges en sentit sud, i a la C32 també des de la costa

0: del Baix Maresme fins a Mataró. A la C60 Argentona en sentit sud per enllaçar amb la C32, a la C33 a Montmeló per enllaçar amb la P7, a la B24 a Vallirana, cap a Vilafranca del Penedès. I tant a la C58 com a la C33 a l'altura de Montcada i Reixac cap a Barcelona. Finalment, a la Ronda de Dalt, a l'altura d'Horta en sentit Besòs. De moment és tot, actualitzem la informació d'aquí a mitja hora.
1: El temps.
2: Amb l'Enric Agut.
3: Van pujant les temperatures, l'ambient cada vegada és més calorós, calor intensa. A les 11 del matí teníem 34 graus, per exemple, a Cabanes a l'Empordà, també a Malgrat de Mar, 33 al Maresme, 33 a Castell d'Aro, a l'Empordà, també al Prat de Llobregat, 33. També va pujant la temperatura a l'interior amb velocitat. Un dia càlid, un dia molt aixafogó a la costa i al prelitoral. Hi ha màximes que poden arribar als 37 o 38 on s'enfilin més. Per exemple, a Lleida pot arribar als 38, també 37 a Tàrrega, 37 també a Trem i a la costa valors al voltant dels 30, 31, 32 o 33 amb aquesta sensació d'humitat elevada. Un dia tranquil, a la tarda alguna nuvolada al Pirineu, hem tingut també núvols baixos a les Terres de l'Ebre, a Camp de Tarragona, fruit de la humitat, i demà diumenge encara podríem guanyar algun grau més a comarques interior i apropar-nos als 40 graus. Dilluns i dimarts la temperatura repunta, dimecres, de fet, la setmana entrant, dilluns i dimarts, dimecres, seran dies molt càlids i poden tornar a arribar als 40 graus a les zones més càlides del país, a Ponent, al Pla de Lleida, a la Conca de Tremp o també a l'interior de les Terres de l'Ebre. Hi ha aquesta possibilitat.
4: Benvinguts a l'Univers Vertical. Benvinguts al 3 Rondes, l'informatiu casteller de 3Cat Info.
5: Una hora setmanal amb l'actualitat i l'anàlisi de les principals diades castelleres amb David Prats i Josep Almirall.
6: Us expliquem els castells des de les places i cada diumenge a les 9 del vespre al 3 Rondes.
5: 3 Rondes, diumenge de 9 a 10 del vespre, el món dels castells en viu a 3Cat Info.
4: Escolteu-nos i fem pinya.
2: L'Associació de Jutges Progressistes assegura que el Tribunal Suprem no té recorregut per tornar a Europa després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió sobre l'amnistia. Una interpretació de la sentència totalment contrària a la que fan els jutges més conservadors, que asseguren que el que ha dit aquest tribunal no suposa l'aplicació immediata de l'amnistia. En declaracions d'aquesta emissora, el portaveu de jutgesses i jutges per la democràcia, Edmundo Rodríguez Achústegui, ha dit que no creu que el Suprem vagi a Europa i s'ha mostrat així de contundent.
7: Que las dos sentencias que se han dictado es una auténtica desautorización de todos aquellos que han venido sosteniendo estos años que se estaba produciendo una afectación del Estado de Derecho, de manera que yo creo que es bastante improbable que eso suceda.
2: De la seva banda, l'Associació de Jutges Francisco de Vitoria manté en un comunicat les seves reserves sobre l'aplicació de la llei d'amnistia al marge del que ha dit el Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Afegeixen que no suposa una aplicació immediata ni incondicionada de l'amnistia als líders del procés i també afirma que el Tribunal Constitucional no és un tribunal de cassació del Suprem. Després d'una setmana difícil per la Moncloa amb la sentència al germà de Pedro Sánchez i la confirmació que Begoña Gómez anirà a judici davant d'un jurat popular, el calendari judicial no afluixa. Dimarts, l'empresari i amic de Zapatero, Julio Martínez, està citat com a investigat davant del jutge pel cas Plus Ultra. Anem cap a Madrid, ara. Crònica de la Tània Tàpia.
8: L'agost és un oasi per als tribunals, però la Moncloa encara ho veu lluny. Sense temps de pair la condemna, David Sánchez a 9 anys d'inhabilitació i amb l'aval al jutge Peinado per enviar davant un jurat popular la dona del president espanyol. Aquesta setmana vinent, la causa contra l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero tornarà a acaparar títols. Julio Martínez, propietari de l'empresa Anàlisi Relevante, declara dimarts davant del jutge José Luis Calama, que investiga el rescat de Plus Ultra. Se'l considera la figura visible de la trama, el receptor i executor de les instruccions directes de l'expresident espanyol. La policia va trobar-li amagats a casa seva més de 280.000 euros. Haurà d'explicar al jutge els seus negocis i si feia de testaferro a Zapatero, l'expresident va cobrar d'Anàlisi Relevante gairebé mig milió d'euros en 5 anys i les seves filles prop de 240.000. A l'abril, el PP va cridar Julio Martínez al Senat, ell al·legant motius de salut, era de baixa per estrès i també pel fet que ja estava investigat, no va contestar res.
9: Me lleva a acogerme a mi derecho a no contestar a las preguntas de sus señorías. Es todo lo que voy a decir.
8: El jutge del cas encara té pendent posar data a la declaració, també com a investigades de les dues filles de Zapatero i de la seva secretària, Gertrudis Alcázar, ho farà, segons fonts jurídiques, ja passat l'estiu. L'expresident Zapatero continua sense aclarir al jutge l'origen de les joies trobades al seu despatx.
10: Descarrega't

0: l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: A les Illes, les autoritats han localitzat 27 persones més que aquesta matinada intentaven arribar en pastera a la costa de Formentera. És una nova embarcació que se suma a les altres 3 que ahir es van interceptar també a Formentera i a Cabrera, amb una setantena d'immigrants procedents del Marroc i del Sàhara. Des de principi d'any ja són més de 3.000 les persones que han arribat a les Illes en desenes de pasteres que han sortit del nord de l'Àfrica. I abans, els esports, cultura... Un recital líric amb fragments d'òperes italianes i franceses ha estrenat la 40a edició del Festival de Peralada a l'Alt Empordà. L'òpera, la dansa, dos concerts de Sílvia Pérez Cruz i també diversos muntatges de creació contemporània seran protagonistes del festival fins al pròxim 9 d'agost. Des de Peralada ens ho explica el Fèlix Martín.
2: Peralada ha estrenat aquesta edició d'aniversari amb un dels seus trets distintius, l'òpera, i ho ha fet amb un recital amb peces italianes i franceses, amb la parella formada per la soprano Armonella Yau i el tenor Benjamin Bernaima, molt aplaudits i que han després molta complicitat entre ells. Acompanyats al piano per Marcos Madrigal, han interpretat, entre d'altres, peces de Verdi, de Puccini, de Massenet o de Gounod. Tots dos en parlaven.
3: Totalment, serà una cosa molt emocionant amb el repertori italià, que jo crec que és més pròxim a l'audiència espanyola. I, per descomptat, la delicadesa i el dramatisme dels repertoris francesos.
4: Realment, aquest programa el vam pensar conjuntament, tot just imaginant una celebració. És una mena d'explosió musical. Vam voler fer una cosa que ho tingui tot, delicat i alhora espectacular. Els millors duets i àries que podem cantar junts, que portin aquesta riquesa de matisos.
2: This amount of colors. Ha estat un gran recital en un espai reduït, només per a 150 espectadors, com és l'església del Carme de Peralada, però molt simbòlic pel que representa pel festival. Ha destacat també el seu director artístic, Oriol Aguilar.
5: Doncs, de fet, és com un homenatge a totes les veus que han passat per aquests 40 anys. Això pràcticament és impossible, perquè poder explicar tot aquest llegat amb un concert inaugural, doncs no tindria sentit. Però sí que hem volgut programar un recital que deixarà petjada.
2: Aquesta és una edició del festival molt especial, després de 40 anys de feina, però ja pensant també en el futur.
5: Més d'un miler llarg de propostes artístiques que ja formen part d'un llegat, d'una història de les arts escèniques d'un país, de la música, de la dansa, de l'òpera, i per tant el que fem és compartir-ho, posar-ho en valor i amb una mirada present i sobretot de futur.
2: I pel que fa a la programació, doncs en els pròxims dies també hi ha 3 propostes de dansa. Sílvia Pérez Cruz hi farà 2 concerts els dies 29 i 30. El trio Fortuny hi celebrarà el dia 5 d'agost el seu 10è aniversari amb la participació de Judit Nederman, o el 9 d'agost Jordi Savall i Núria Rial clausuraran el Festival de Peralada amb un programa dedicat al barroc italià.
1: Us deixem amb el Marc Andrés. Bon dia, Marc.
6: Bon dia. Resposta del president del Barça, Joan Laporta, al posicionament públic de l'Atlètic de Madrid, dient que no vendrien Julián Álvarez al club blaugrana ni per 200 milions d'euros. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
7: Jo respecto l'opinió de tothom. L'únic que sé és que hem fet una oferta i allà està l'oferta, i que en un moment determinat direm que la vigència d'aquesta oferta per part nostra.
8: Finals de juliol, potser, o què?
7: Segurament serà així, sí.
6: Unes paraules que responen a les del màxim executiu de l'Atlètic de Madrid, el director general del club matalasser, Miguel Ángel Gil Marín, en un vídeo a les xarxes publicat ahir.
0: 3Cat Info.
6: D'altra banda, Joan Laporta, en aquestes declaracions a Catalunya Ràdio, ha explicat que el fet que ell doni suport a la selecció espanyola públicament és una manera d'agrair que tenen 8 jugadors amb Espanya. Un posicionament que ha provocat les crítiques d'un sector de l'afició del Barça que li ha recordat la història del club que presideix i tot el que representa.
7: Tenim 8 jugadors a la selecció espanyola i han arribat a la final, i nosaltres doncs els hi desitgem el millor, que és que guanyi. I això ho dic amb tota normalitat, i això no és incompatible amb res més, eh? I la veritat és que estic molt, molt, molt agraït de com ens estan tractant.
6: Per últim, com a president del Barça, Laporta ha parlat de la importància pel club d'aquesta final del Mundial que enfrontarà Leo Messi i Lamine Yamal, dos futbolistes sortits de la Masia. Lamine Yamal, per cert, estarà en plenes condicions per a la final de demà després d'entrenar-se i amb normalitat amb els

0: companys d'ell, n'ha parlat Leo Messi, que ha mencionat la ja icònica foto de l'astre argentí banyant el Mataroní quan aquest era un nadó.
1: La verdad que esa foto es una locura porque bueno, en la vida, ¿no? Yo me hice una foto cuando él era bebé y que hoy estemos los dos enfrentando una Copa del Mundo. La verdad que lo que digo es una locura, pero nada, es uno de los mejores del mundo en este momento, sin duda, y le deseo muchísima suerte, porque el bien de él va a ser el bien del Barcelona también.
0: De la final de demà del Mundial, d'aquest duel Espanya-Argentina, també en va parlar ahir al Tot Costa de Catalunya Ràdio un altre jugador del Barça, Eric García. El central considera aquest partit com la final somiada.
2: Crec que tot el món hagués somiat, no?, aquesta finalíssima que no es va donar, que ara es dona aquí el Mundial, i òbviament contra Messi, que crec que és l'ídol de la gran majoria dels que estem aquí, sobretot, no?, per gent de nosaltres que som del Barça, que l'hem vist des de petits, doncs és molt especial.
0: En aquesta entrevista del Tot Costa, Eric també beneïa els fitxatges del Barça, Anthony Gordon, ja oficial, i Karim Adeyemi, que ho ha de ser dilluns. Abans de la final del Mundial de demà, però, avui juga la de consolació entre França i Anglaterra, a Miami. Tots dos tècnics, Didier Deschamps i Thomas Tuchel, admeten que és un partit que no fa il·lusió, però que el competirà. Sentim el tècnic francès.
3: És normal, molta gent està decebuda, però s'ha de jugar un altre partit. Quan portes la samarreta de França, tant se val el partit. Ho has de donar tot, i així ho farem el dissabte, perquè és l'últim partit de la competició.
0: Aquest Anglaterra-França començarà a les 11 de la nit.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Parlem ara de futbol de clubs, començant pel Barça, ja que Karim Adeyemi va ser a la ciutat esportiva Joan Gamper per conèixer Hansi Flick, tot i sense poder-se entrenar encara. Mentrestant, el club espera resoldre la sessió de Marc-André Ter Stegen amb l'Ajax, mentre hi va tenir una reunió amb Frenkie de Jong, on se li va traslladar que des del club és preferible l'operació per resoldre la seva lesió al genoll dret. Un Barça que aquesta nit ha anunciat que disputarà un torneig triangular a Itàlia el 8 d'agost. Els blaugranes s'enfrontaran a l'Udinese, l'equip local, i al Nottingham Forest anglès. I més coses, perquè avui s'estrena l'Espanyol amb la disputa del primer partit de la pretemporada. L'equip de Manolo jugarà a partir de les 8 contra l'Olot, al municipal de la localitat Garrotxina. També inaugura avui la pretemporada el Sabadell, que jugarà a la ciutat esportiva del Castelló a partir de les 7 de la tarda. I el Girona avui ha anunciat el traspàs de Joel Roca a l'Olympiacos grec per una quantitat al voltant d'uns 6 milions d'euros i mig i un 15% d'una futura venda.
4: L'actualitat esportiva a fons.
0: Parlem ara del Tour de França.
5: El seguiment del Tour amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret.
0: Avui es disputarà la 14a etapa, un recorregut de 155 quilòmetres entre Mulhouse i Le Marsten-Feleran, amb Tadej Pogacar, que continua amb el mallot groc, amb un coixí de més de 3 minuts i mig sobre Jonas Vingegaard.
6: Hi ha rutes que es comparteixen i després hi ha les de Navarra. Ports de muntanya en carreteres tranquil·les, corriols amagats, tot entre boscos imponents i el desert. Vine, i si et pregunten, digues només que vas anar pel nord a estirar una mica les cames. Entra a visitnavarra.es i guarda el nostre secret.

Són en punt 2:15 del migdia. Salvador Illa ha reivindicat les inversions de l'Estat a Catalunya, tot i que admet també que hi haurà, que encara hi ha camí per millorar-les. El president de la Generalitat ha fet avui una crida als partits catalans per passar de la queixa a l'acció. Els demana que donin suport al consorci d'inversions que ha pactat amb els republicans. Us estem explicant també que més d'una trentena de municipis catalans estan en risc màxim d'incendi aquest cap de setmana, amb restriccions a 3 parcs naturals. Els agents rurals han activat el nivell 3, molt alt, a 175 municipis de 16 comarques. I estem pendents també de l'incendi d'Urés a l'Aragó, que ha calcinat més de 15.000 hectàrees, que continua cremant sense control i que ha obligat a evacuar un miler de persones de 6 municipis. A aquesta hora estem pendents també d'una explosió que hi ha hagut a Lleida, amb 5 persones que han quedat ferides. Ha estat l'explosió d'un vehicle estacionat al carrer, molt a prop del Teatre de l'Escorxador, un incident que ha passat fa poca estona, com us diem, cap a les 11 del matí, ha afectat el conductor del cotxe i també 4 vianants que estaven a la zona i que han quedat ferits per l'impacte de fragments dels vehicles. De seguida us ho ampliarem. També de seguida, aquí a 3CAT Info, l'Espai L'Hemicicle, el resum de la setmana parlamentària, marcada, sens dubte, aquesta setmana per l'aval de la llei d'amnistia per part de la justícia europea. I us explicarem

Explicarem també com una de cada 10 persones que viatgen a països exòtics tornen amb alguna malaltia. La majoria, casos de diarrea o erupcions cutànies, i la majoria no havien demanat consell mèdic abans d'anar de vacances.

Tot això en un cap de setmana de calor molt marcada, molta xafogor a prop del mar, amb temperatura que arribarà als 37 o 38 graus als indrets més calents de Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. Temps assolellat, amb pols sahariana i núvols costaners al litoral tarragoní i núvols de tarda al Pirineu.

0: per l'ha d'estrenat aquesta edició d'aniversari.
1: L'Hemicicle, l'actualitat del Parlament a 3Cat Info, amb Marta Corbalan i el muntatge musical de Jordi Galbany.
2: La justícia europea ha avalat aquesta setmana la llei d'amnistia. La seva resolució aplana el camí per a la tornada de Carles Puigdemont i dels exconsellers Lluís Puig i Toni Comín, que porten 9 anys a l'exili pel referèndum de l'1 d'octubre del 2017. També està més a prop que es pugui aplicar l'amnistia als líders independentistes que continuen inhabilitats com Oriol Junqueras o Jordi Turull i a desenes d'activistes. Avui entrevistarem el diputat de Junts per Catalunya al Parlament, Lluís Puig. L'exconseller de Cultura espera que se li apliqui l'amnistia per poder tornar de l'exili després de gairebé una dècada fora de casa. Benvinguts a l'Hemicicle. L'independentisme ha rebut com una victòria l'aval de la justícia europea, tot i que es manté la prudència perquè són els jutges espanyols els que han d'acabar aplicant l'amnistia. El secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, creu que s'aplana el camí per a la tornada dels exiliats.
3: Avui és una gran victòria, jo crec que és una victòria rotunda de Catalunya en general i també de l'independentisme de manera particular. Avui és un gran pas pels exiliats. De fet, avui a Europa els està dient que ja haurien de ser a casa.
2: El president d'Esquerra, Oriol Junqueras, ha demanat a la justícia espanyola que apliqui l'amnistia sense més dilacions després de l'aval d'Europa.
4: Ja no hi ha excuses. La llei s'ha d'aplicar. Els drets s'han de restituir. Els exiliats han de poder tornar. És urgent que gairebé 10 anys després l'estat espanyol tanqui definitivament aquesta carpeta.
2: El president de la Generalitat, el socialista Salvador Illa, també s'ha adreçat als tribunals espanyols perquè apliquin l'amnistia.
5: Què més cal per aplicar la llei de manera divergent, integral i sense subterfugis? No hi ha volta de full. La llei d'amnistia forma part, amb totes les conseqüències, del nostre marc legal.
2: Entre els exiliats per l'1 d'octubre hi ha dos diputats de Junts al Parlament, Carles Puigdemont i Lluís Puig. El president del Parlament, Josep Rull, ha demanat al Tribunal Suprem que els apliqui l'amnistia perquè puguin ocupar el seu escó amb tots els drets polítics restituïts.
6: Insto, de fet, al Tribunal Suprem que abandoni la seva via de rebel·lia i apliqui immediatament, sense haver d'esperar d'altres tribunals espanyols, la llei d'amnistia de manera rotunda i plena.
2: Segons Rull, és impropi d'una democràcia que dos diputats del Parlament tinguin ordres de detenció vigents si tornen a Catalunya amb el risc d'anar a la presó.
1: Té la paraula.
7: Lluís Puig Gordi, diputat electe del Parlament de Catalunya, pel grup de Junts per Catalunya.
2: Benvingut al programa L'Hemicicle. Després de la resolució de la justícia europea avalant l'amnistia, veu més a prop el seu retorn a Catalunya?
7: Més a prop, sí. Evidentment, la resolució judicial d'ahir del TJUE és una gran passa endavant, és una gran victòria, però no és la final. Ens queden encara uns quants entrebancs més a superar entremig, que esperem anar resolent més lentament del que nosaltres voldríem, però, en tot cas, la gestió d'aquest calendari no està ja a les nostres mans.
2: Ara, en principi, és el Tribunal Constitucional qui ha de resoldre els recursos d'empara que van presentar-hi els líders independentistes, però, en el seu cas, serà el Tribunal Suprem qui finalment haurà d'aplicar-li l'amnistia. Confia que serà així o creu que encara el Suprem trobarà algun altre argument per no fer-ho?
7: Bé, en el Suprem prefereixo encara ni pensar-hi, com aquell que diu, perquè primer té que resoldre el Constitucional, com bé deies, i el Constitucional ja va tenir ocasió de concedir-nos les mesures cautelars que vam

0: sol·licitar i no ho va fer-ho. El Constitucional no tenia per què esperar la sentència d'ahir del TJUE, podia haver resolt els nostres recursos d'empara abans i no ho ha fet. Per tant, ja hi ha una gestió política del calendari d'en quin moment aquest tribunal vol resoldre aquests recursos d'empara. I veient el que dirà, és quan podrem començar a veure, entreveure o imaginar-nos què pot arribar a fer el Suprem.
1: En cas que el Constitucional resolgui favorablement aquests recursos d'empara, creu que els jutges del Suprem estarien prevaricant si no apliquen l'amnistia?
0: Per descomptat, em sembla que no hi ha altra paraula que ho defineixi, almenys en termes jurídics. En termes col·loquials podríem dir moltes coses, però la prevaricació és un delicte molt difícil després de poder demandar o de lluitar contra les persones que prevariquen. Per això no treu que, evidentment, les sentències del Tribunal Constitucional haurien de ser d'aplicació immediata. Però ho vam veure ja en l'última resolució del Suprem, quan es va reinventar per quarta vegada des del 2017 el nostre delicte de malversació, presumpte delicte de malversació, elaborant un discurs tan rocambolesc que sembla que jo hagués pagat el casament de la meva filla amb diners de la Generalitat, cosa que evidentment se sap que no és així. Per tant, no sé de què són capaços més d'inventar-se en el Tribunal Suprem, però és com heu dit, tot allò que faci serà prevaricar.
1: Vostè, al igual que Carles Puigdemont, és diputat al Parlament de Catalunya, però no pot exercir les seves funcions en plenitud, només es pot connectar telemàticament a les comissions de les quals forma part, com la de Cultura, però no pot intervenir, per exemple, a les sessions plenàries. Si se li aplica l'amnistia aviat, entenc que voldrà ocupar el seu escó al Parlament físicament i acabar la legislatura amb els drets polítics restituïts.
0: Si en el moment que puc retornar a la Catalunya del Sud encara sóc diputat, per descomptat vull entrar i tornar a ocupar el meu escó que vaig abandonar el 27 d'octubre a la nit. Em sembla que és, per mi, és la imatge de la restitució, de tornar a entrar amb la cara ben alta al saló de plens i seure en el lloc on correspon.
1: Creu que Carles Puigdemont també hauria de fer el mateix, ocupar el seu escó al Parlament, si se li aplica l'amnistia?
0: No seré jo qui respongui per ell, això li heu de preguntar a ell. En tot cas, hi ha dues butaques, hi ha dos escons buits en el Parlament, com tothom sap, i que els companys de grup del grup de Junts sempre hi posen un bon llaç groc perquè es vegi aquesta mancança. És una forma de persistir, de ser constants, de resiliència. En algun moment aquests dos llaços grocs han de desaparèixer. I el que faci el president Puigdemont, per descomptat, ja serà ell qui respongui i que ho argumenti la decisió que prengui. Jo puc respondre per mi que vull tornar a seure en aquella escòcia.
1: El president d'Esquerra, Oriol Junqueras, per exemple, ja ha anunciat que ell vol ser el candidat del seu partit a les pròximes eleccions catalanes si se li aixeca la inhabilitació i restitueix els seus drets polítics. Creu que els líders de l'1 d'octubre han de continuar la primera línia política?
0: Jo respecto molt la decisió de tots. Entenc, i parlàvem amb la Dolors Bassa, i ella té molt clar que es vol retirar de la vida política de primera línia, i entenc també qui vol i considera que vol continuar liderant un projecte. Penso que és un tema molt personal. Cadascú sap en el moment de la seva vida quins plans de futur té, i quines idees, quins objectius, i per tant amb això jo no hi he entrat mai ni a discutir-ho, ni a criticar-ho, ni a aplaudir-ho. Em semblen bé totes les opcions.
1: Després de la resolució d'aquesta setmana de la Justícia Europea, ha parlat amb Carles Puigdemont i Toni Comín, que també estan exiliats.
0: Vam estar connectats ahir al dematí, en directe, mentre anava llegint tota la resolució. Va ser molt breu, va ser molt curt, perquè era tan clara i tan precisa que fins i tot ens va sorprendre una mica. Normalment has d'esperar que després que pengin les sentències per poder-te descarregar i llegir amb calma. Però, evidentment, un cop vam poder fer això, ja ens vam desconnectar, era evident que a la sentència no hi havia cap entrelínia o cap missatge que no hagués quedat prou clar com per tenir que fer una lectura en calma. Per tant, sí, estem connectats.

0: i ens veiem cada vegada que et convé i que et fa falta.
1: Des del 2017, l'escenari polític aquí a Catalunya ha canviat amb la irrupció d'Aliança Catalana, qui les enquestes pronostiquen un creixement considerable de cara a les pròximes eleccions al Parlament. Creu que l'independentisme hauria de parlar o de pactar amb el partit de Sílvia Orriols?
0: Mira, primer de tot, deixa'm dir-vos que les enquestes, en el cas de Junts per Catalunya, sempre han avançat una gran debacle. No ara, sempre. Des del 2017, que sempre ens han ensorrat les enquestes i després la veritat la donen al recompte de les butlletes que hi ha dipositades a les urnes, que és una de les eines que més ens agraden. Les urnes ens agraden molt. Per tant, primer de tot, dic que aquests grans creixements o grans caigudes no entren en el meu imaginari. Segona cosa també és pensar que de moment no es veu cap projecte sòlid, ben estructurat i ben argumentat sobre tots els aspectes que ha de tenir una opció que vulgui concórrer a les eleccions del Parlament de Catalunya. De moment tot és fum, tuits fàcils de temes que no són gens fàcils de gestionar.
1: Des de l'1 d'octubre hem vist que les relacions entre Esquerra i Junts s'han anat distanciant, especialment ara que Esquerra dona suport al govern de Salvador Illa, al govern del PSC. Veu possible refer la unitat independentista?
0: L'únic que es pot unir és plantejar estratègies comuns. Sempre hi haurà desavinences. Com entre Comuns i PSC també n'hi ha, i com entre Esquerra i Comuns també, o Esquerra i PSC. Per tant, això forma part del tauler d'escacs polític. Cada opció té que marcar el seu perfil, cada opció té que plantejar quin model de país vol, i aquí el que cal és trobar els punts estratègics que ens permetin avançar en desenvolupar un projecte de país nacional independent. En aquests 9 anys tothom diu que el procés ha desaparegut, però el que no ha aparegut és cap proposta ferma i sòlida, diferent a assolir la independència. Ningú ha fet propostes de futur que Catalunya pugui dir, home, això sí que ens interessa. No han sortit propostes federalistes ni de cap altra mena. Per tant, seguim estant al mateix lloc. A la relació amb Espanya sabem com funciona, ara més que mai, i penso que el que ha votat independentisme ho seguirà votant.
1: Ens endinsem ara en el terreny més personal. Li demano si pot contestar amb respostes el màxim de breus possible. Com definiria, en poques paraules, l'exili?
0: Una recerca de llibertat per poder seguir lluitant.
1: Què és el primer que farà quan trepitgi Catalunya?
0: Anar a casa meva.
1: Tornaria a fer un 1 d'octubre?
0: Sí.
1: De la mateixa manera que el 2017?
0: Del que se n'aprèn, sempre es milloren coses.
1: Vostè ara mateix està liderant el projecte de rehabilitació de la Casa Macià a Prats de Molló. Què representa per a vostè aquest projecte?
0: Un honor, un centre de memòria històrica per explicar un fragment del nostre passat, imprescindible per conèixer i treballar pel futur.
1: Què n'ha après de tots aquests anys a l'exili?
0: He après a tenir noves amistats, a tenir sempre la maleta a punt, que es diu definitivament provisional, és el que aparents està.
1: I què és el que més ha enyorat de casa seva?
0: Difícil resposta, perquè són moltes les coses.
1: I ja per acabar, completi la frase següent. El que més m'agradaria que passés aquest any és...
0: Que tornéssim a avançar cap a la independència.
1: Lluís Puig, diputat de Junts al Parlament de Catalunya, gràcies per atendre'ns al programa L'Hemicicle de 3CAT Info i fins aviat.
0: Fins aviat, fins sempre.
2: Podeu tornar a escoltar L'Hemicicle al web catradio.cat/hemicicle o al podcast del programa. I seguir l'actualitat del Parlament al perfil de Twitter @L-Hemicicle.
3: L'Hemicicle, que ens ha situat al punt de 3:15 del migdia. De fet, en passa ja un minut. Moment d'actualitzar-nos pel que fa al trànsit amb l'equip viari, amb la Carmina Malagarriga. Carmina, molt bon dia.
4: Bon dia, Marta. Comencem, com sempre, parlant de la P7. A la P7 hi ha retencions de Sant Cugat del Vallès al Papiol, de Castellbisbal a Gelida i també a Roda de Barà, tot això en sentit sud, i el tram nord de la P7 de Mollet del Vallès a la Roca i també a Llinars i Maçanet de la Selva en sentit nord.

0: A la C32 hi ha retencions de Viladecans a Castelldefels i Sitges en sentit sud i a Sant Vicenç de Calders cap a Calafell. A la B20 Tiana hi tornem a la C32 perquè també en aquesta carretera que ressegueix el Maresme hi ha retencions a Montgat, al Masnou i Cabrera de Mar en sentit nord. A la C60 Argentona en sentit sud, justament per enllaçar en aquest punt de la C32. També a Tordera, cap a l'enllaç amb la G600. Tant a la C65 com a la C35, al punt de Llagostera, cap a la Vall d'Aro. A l'N2 a Tordera, en sentit nord, a la B22, al Prat de Llobregat, en sentit sud. A l'N340, al Vendrell, en sentit sud. A la P2, a l'Espluga de Francolí, cap a Montblanc. També a la 2, a Jorba, en sentit oest, cap a Cervera. A la B24, a Vallirana, cap a Vilafranca. I, finalment, també a la C58, des de Montcada i Reixac cap a l'entrada a Barcelona. De moment és tot. Tornem a informar d'aquí a mitja hora.
1: El temps.
2: Amb l'Enric.
3: Dia de sol a bona part del país, però amb aquesta pols en suspensió que deixa una tonalitat una mica de cel blanquinós, una mica de cel tèrbol, tot i que està fent sol. També hem tingut núvols baixos a comarques de les Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona, fruit de la humitat, encara hi són, cau algun ruixat mar endins. Aquí a Catalunya el temps és tranquil. A la tarda encara poden haver-hi alguns estrats baixos trencats a punts de les Terres de l'Ebre, també cap a la Costa Daurada, núvols baixos, també algunes nuvolades al Pirineu. Difícilment deixaran algun ruixat i si en cau algun serà molt puntual. I calor, un dia càlid, un dia temperatures altes, semblants a les d'ahir, xifres que poden arribar als 37 o 38 tons en fil més, per exemple, a Lleida, ciutat. A la costa, molta, molta sensació de xafogó, litoral i al prelitoral. Demà, la temperatura encara podria pujar algun grau més a comarques d'interior. A Lleida podrien arribar als 38-39 graus. Ambient humit a la costa i sembla que la calor s'intensifica dilluns, dimarts, dimecres i poden tornar als 40 graus a les zones més càlides del país.

0: Us avançàvem a 2:15. 5 persones han quedat ferides avui al matí a Lleida després de l'explosió d'un vehicle estacionat al carrer molt a prop del Teatre de l'Escorxador. L'incident ha passat cap a les 11 del matí. Ha afectat el conductor del cotxe i 4 vianants que es trobaven a la zona i que han resultat ferits per l'impacte de fragments del vehicle. Un dels afectats està en estat greu, l'han evacuat a l'Hospital Arnau de Vilanova, mentre que els altres 4 presenten ferides a menor consideració, 2 d'ells amb contusions. Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per aclarir què ha provocat l'explosió. Les primeres hipòtesis descarten que l'origen sigui una bombona de butà i apunten, en canvi, a un aerosol. Una de cada 10 persones que viatgen a països exòtics tornen amb alguna malaltia. És un percentatge que es manté estable cada estiu, segons l'Hospital Clínic, que té l'únic servei de salut internacional de tot l'estat espanyol. El doctor Àlex Almuedo explica al Tot es pot parlar de Catalunya Ràdio que amb el tipus de malalt que es troben a l'Institut del Clínic.
1: La majoria dels que venen no havien fet una atenció al previatge, però també tenim gent que ha fet l'atenció al previatge i igualment s'ha emmalaltit.
0: Els països del sud-est asiàtic són destins molt populars entre els viatgers, però l'esclat de la guerra de l'Iran ha obligat a refer plans perquè moltes companyies aèries feien escala a països de l'Orient Mitjà.
1: La nostra clínica, no?, es comporta una mica com a termòmetre de la situació geopolítica, de les crisis climàtiques, de les crisis sanitàries. I sí que vam observar a nivell de març un canvi. Va haver-hi una baixada molt grossa d'un destí com és Tailàndia, que és superturístic. I la gent va canviar-ho. Això ho hem de dir, el viatge és resilient.
0: Ara, molts d'aquests viatgers han canviat Tailàndia per països de l'Amèrica Llatina o l'Àfrica. Un dels destins que més preocupen el Servei de Salut Internacional del Clínic és Uganda, pel brot d'Ebola. A Barcelona hi ha un fenomen en ple creixement. Són les gelateries. La ciutat ha vist una onada d'obertures en els últims 5 anys d'aquests establiments. I, sobretot, el que ha augmentat és la varietat. I és que cada vegada hi ha més gelateries de gustos i maneres de fer d'arreu del món. Us ho expliquem en aquest reportatge del Roc Fargas amb el muntatge musical de Miquel Guiu.
2: L'auge dels locals de venda de gelats s'ha produït sobretot en les zones turístiques de la ciutat, tal com explica Olivier Fernández, gerent del Gremi de Pastisseria de Barcelona.
3: Hi ha un creixement que es veu, però

0: sí que depenen de la zona, no? El que és Yorkshire, on d'alguna manera té més proximitat al turisme, incluït barris de Barcelona, sí que el creixement és molt més alt, com creixement en altres tipus de botiga.
1: Una de les novetats dels últims anys és l'obertura d'establiments que treballen amb la seva pròpia concepció del gelat. En Ken, per exemple, és el fill dels propietaris de la pastisseria Takashi Ochigai, que va obrir el 1983 i que ara fa poc va crear una marca de gelats, Kurimu. Ell ens explica amb quins productes treballen.
2: Nosaltres vam crear una marca que es diu Kurimu i a partir d'aquí vam llançar una tipologia de gelats, que són gelats italians, amb ànima japonesa. Llavors, tots els gelats tenen algun tipus d'ingredient doncs, associat amb el Japó. Nosaltres tenim doncs, el yuzu i sudachi, que sudachi també és un cítric japonès. Després tindríem el de cirera yumeboshi i un altre que surt molt i que s'està fent molt popular és el de sèsam torrat i tot això ho portem del Japó. Jo
1: vull anar a la platja amb tu. Si caminem pels carrers de Barcelona, avui veiem gelateries japoneses com la d'en Ken, però també n'hi ha de gregues, libaneses, argentines o les que treballen en productes de proximitat. En Marco, per exemple, és un dels propietaris de Parallelo Gelato, tot i que ell és italià, porta 10 anys treballant amb productors de quilòmetre zero i creu que precisament això és l'essència de la seva marca.
3: Nos hemos dado cuenta que había muchos productos de calidad, entonces nos parecía un sinsentido ir a comprar un pistacho de Irán cuando había un pistacho muy bueno y local. Hay también una razón ecológica y al final de todo, pero la cosa más importante para nosotros era igual crear un producto que fuera auténtico. Si puedo comprar un helado que tenga algo de aquí, tiene mucho más sentido.
1: Ara, amb l'estiu i les altes temperatures, ve més de gust que mai un gelat per refrescar-se. I Barcelona té cada cop més oferta variada per a tots els gustos. Si això s'acaba, tindré el cor trencat.
4: Esports. Us deixem amb el Marc Andrés. Bon dia, Marc.
5: Bon dia. Resposta del president del Barça, Joan Laporta, al posicionament públic de l'Atlètic de Madrid dient que no vendrien Julián Álvarez ni per 100, ni 150, ni 200 milions d'euros. Són declaracions aquesta matinada a Catalunya Ràdio.
6: Jo respecto l'opinió de tothom. L'únic que sé és que hem fet una oferta i allà està l'oferta i que en un moment determinat direm que la vigència d'aquesta oferta per part nostra.
7: Finals de juliol, potser, o què?
6: Segurament serà així, sí.
5: Les paraules responen a les del màxim executiu de l'Atlètic de Madrid, el director general del Club Matalassé, Miguel Ángel Gilmarín, en un vídeo a les xarxes socials publicat ahir.
4: 3Cat Info.
5: D'altra banda, Joan Laporta, en aquestes mateixes declaracions de Catalunya Ràdio, ha explicat que el fet que ell doni suport a la selecció espanyola públicament és una manera d'agrair que tenen 8 jugadors amb Espanya. Un posicionament que ha provocat les crítiques d'un sector de l'afició del Barça que li ha recordat la història del club que presideix i tot el que representa.
6: Tenim 8 jugadors a la selecció espanyola i vaja, i han arribat a la final i nosaltres doncs els hi desitgem el millor, que és que guanyi. I això ho dic amb tota normalitat. I això no és incompatible amb res, amb res més. Eh? I la veritat és que estic molt, molt, molt agraït de com ens estan tractant.
5: Per últim, com a president del Barça, Laporta ha parlat de la importància pel club d'aquesta final del Mundial, que enfrontarà Leo Messi i Lamine Yamal, dos futbolistes sortits de la Masia. Lamine Yamal, per cert, estarà en plenes condicions per a la final de demà després d'entrenar-se ahir amb normalitat amb els companys. D'ell n'ha parlat Leo Messi, que ha mencionat la ja icònica foto de l'astre argentí banyant el mataroní quan aquest era un nadó.
8: La verdad que esa foto es una locura porque bueno, en la vida, ¿no? Yo me hice una foto cuando él era bebé y que hoy estemos los dos enfrentando una Copa del Mundo, la verdad que lo que digo es una locura, pero nada, es uno de los mejores del mundo en este momento sin duda y le deseo muchísima suerte porque el bien de él va a ser el bien del Barcelona también.
5: Abans d'aquesta final del Mundial de demà, avui jugarà la final de consolació entre França i Anglaterra, Miami, a partir de les 11 de la nit. Tots dos tècnics, Didier Deschamps i Thomas Tuchel, admeten que és un partit que no fa il·lusió, però que el competiran. Sentim el tècnic francès.
9: És normal, molta gent està decebuda, però s'ha de jugar un altre partit. Quan portes la samarreta de França, tant se val el partit. Ho has de donar tot, i així ho farem el dissabte, perquè és l'últim partit de la competició.
5: Pel que fa al futbol de clubs, avui s'estrena l'Espanyol amb la disputa del primer partit de la pretemporada. L'equip de Manolo González jugarà a partir de les 8 del vespre contra l'Olot, el municipal de la localitat garrotxina, un conjunt blanc i blau que aquests dies està fent una estada a Navata, a l'Alt Empordà. En parla d'aquest primer partit Roberto Fernández.
10: La verdad que tenemos ganas ya de jugar

0: Primer partido, hace ya tiempo que no jugábamos y queremos ir cogiendo ritmo, los nuevos también que vayan cogiendo el ritmo del equipo, de cómo jugamos y tal, y también ganas de ver mucho de los pericos.
1: Més futbol de casa nostra, perquè ahir al vespre el Barça va anunciar que disputarà un torneig triangular a Itàlia el 8 d'agost. Els blaugranes s'enfrontaran a l'Udinese, l'equip local, i al Nottingham Forest anglès. També inaugura avui la pretemporada el Sabadell, que recordem que torna a la segona divisió aquest curs 2026-2027. Els vallesans tenen el seu primer partit a les 7 de la tarda a la Ciutat Esportiva del Castelló, un club que es trobaran durant la temporada. Pel que fa al Girona, l'equip ha anunciat avui el traspàs de Joel Roca a l'Olympiacos grec per una quantitat al voltant d'uns 6 milions d'euros. Uns 6 milions d'euros i mig i un 15% d'una futura venda. I un últim apunt de futbol, en aquest cas de la Primera Federació, perquè l'Europa ha anunciat un canvi a la banqueta. Josep Maria Jané, fins ara director esportiu i també tècnic del filial, es farà càrrec del primer equip, un canvi propiciat per la marxa de Dai per una decisió personal.
2: L'actualitat esportiva a fons.
1: Parlem ara del Tour de França, perquè avui es disputarà la 14a etapa, un recorregut de 155 quilòmetres entre Mulhouse i Lemartin-Fellerin, amb Tadej Pogacar, que continua amb el mallot groc, amb un coixí de 3 minuts i 36 segons sobre el seu màxim perseguidor, el danès Jonas Vingegaard. Ahir, a la 13a etapa, victòria del suís Mauro Schmidt.
3: Ara mateix no m'ho puc creure. Ha estat un dia increïblement dur des del principi. Amb tot l'equip volíem ser-hi per guanyar en una escapada. Els nois també han treballat bé des del darrere per remuntar, de manera que jo només he hagut de seguir-los. Tot ha anat gairebé perfecte.
1: En bàsquet, el Girona ha anunciat el fitxatge del base nord-americà Stanley Whitaker, de 31 anys. Whitaker prové de l'Aliaga Petkim Espor, de la Lliga Turca, i signa pels gironins per una temporada. De la seva banda, la penya està a punt de fer oficial un fitxatge. Es tracta d'un pivot per incorporar força a la zona. Estem esperant encara l'anunci oficial del conjunt verd i negre. A la Fórmula 1 tenim en directe a la tercera sessió d'entrenaments lliures del Gran Premi de Bèlgica, i a les 4 de la tarda tindrà lloc la sessió de classificació. En aquesta tercera sessió d'entrenaments lliures, en aquests moments, Kimi Antonelli, el líder del Mundial, és el més ràpid, seguit de Lewis Hamilton i de Max Verstappen. En tennis, per cert, a Paula Badosa juga aquesta tarda, no abans de 6:15, partit de semifinals del torneig de Iasi, a Romania. La seva rival serà l'eslovena Tamara Zidanzek. En hoquei patins, ahir es van sortejar els calendaris tant de l'hoquei lliga masculina com de la femenina. A la masculina, el campió, l'Igualada, s'estrenarà al Palau Blaugrana contra el Barça, mentre les campiones, el Vila-sana, visitaran el Fraga. També es van sortejar els emparellaments per la Supercopa, que es jugarà el 24 i el 25 d'octubre. A la masculina, Liceo Barça i Igualada Calafell, i a la femenina, Vila-sana Palau i Fraga Telecable.
2: Trescat Info.

En punt la una. Salvador Illa reivindica les inversions de l'Estat a Catalunya, tot i que admet que encara hi ha camí per millorar-les. El president de la Generalitat fa una crida als partits catalans per passar de la queixa a l'acció i que donin suport al consorci d'inversions que ha pactat amb els republicans. Segueix cremant sense control l'incendi d'Urés a l'Aragó, que ha calcinat més de 15.000 hectàrees i que ha obligat a evacuar un miler de persones de 6 municipis. Els constants canvis de direcció del vent i les altes temperatures dificulten les feines dels bombers, que centren els esforços en el flanc esquerre de l'incendi. Més d'una trentena de municipis catalans estan en risc màxim d'incendi aquest cap de setmana i hi ha restriccions a 3 parcs naturals. Els agents rurals han activat el nivell 3 molt alt a 175 municipis de 16 comarques. La principal preocupació és la simultaneïtat d'incendis que hi pugui haver a les comarques de Ponent, el Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, la Catalunya Central i el Vallès. Els Estats Units bombardegen l'Iran per setena nit consecutiva i almenys 7 morts i una desena de ferits. La guerra s'estén a tota la regió amb els atacs de Teheran contra bases militars nord-americanes a Bahrein, Kuwait i Jordània. La Guàrdia Revolucionària amenaça amb una ofensiva total. Ja són més de 5.000 els morts en el terratrèmol de Veneçuela del mes passat, una xifra provisional que podria augmentar. Caracas ha rebut un paquet de 346 milions de dòlars del Fons Monetari Internacional per finançar la reconstrucció del país. Just avui que es commemoren 90...

0: 30 anys de l'inici de la Guerra Civil, el Memorial Democràtic presenta una base de dades inèdita de les milícies antifeixistes feta a partir dels papers de Salamanca. A través dels documents confiscats per les tropes franquistes s'han pogut recollir dades que fins ara no se sabien dels milicians, com el gènere, el lloc de residència o l'adscripció política. Una de cada 10 persones que viatgen a països exòtics tornen amb alguna malaltia. La majoria són casos de diarrea o erupcions cutànies i no havien demanat consell mèdic abans d'anar de vacances. Són dades de l'Hospital Clínic, que té l'únic servei de salut internacional de tot l'estat. I Belén Sebastián rememora els seus èxits dels 90 al Festival Bars. El públic del poble espanyol ha ballat i s'ha emocionat amb les melodies alegres amb lletres agredolces, característiques de la banda escocesa.
1: Esports.
0: El president del Barça, Joan Laporta, en declaracions a Catalunya Ràdio, avisa a l'Atlètic de Madrid que l'oferta de 100 milions d'euros per Julián Álvarez estarà vigent fins a finals d'aquest mes de juliol. En bàsquet, el Girona ha fet oficial el fitxatge de Stanley Whittaker, de 31 anys. El base nord-americà prové de l'Aliaga Petkim Sport de la Lliga Turca i signa per una temporada amb els gironins. També a Girona, però el primer equip de futbol, s'ha anunciat el traspàs de Joel Roca a l'Olympiacos. Els grecs incorporen l'extrem català pagant uns 6 milions i mig d'euros, mentre el Girona es reserva un 15% d'una futura venda. I pel que fa al temps, cap de setmana de calor marcada amb molta xafogor a prop del mar. La temperatura arribarà als 37 o 38 graus als indrets més caients, calents de Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. El temps serà assolellat amb pols sahariana i núvols costaners al litoral tarragoní. Núvols de tarda al Pirineu.
1: 3CAT Info.
0: Ara passen 4 minuts de la una. Bon dia, us informa Montse García.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CAT Info.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, reivindica la inversió de l'Estat a Catalunya. Illa ha xifrat les inversions en 20.000 milions d'euros i assegura que és una xifra considerable, tot i que no suficient. També ha demanat que es passi a la concreció i que Junts doni suport al consorci d'inversions que el govern ha pactat amb Esquerra.
2: Mou soroll si les inversions són moltes o poques. Mirin, estem mobilitzant en aquest moment a Catalunya 20.000 milions d'euros d'inversió. Ho conto tot aquí. És poc, és una xifra considerable, en volem més. Avui surten unes dades, l'Estat ha d'invertir més, sí, però per què no passem de la queixa a la feina? Consorci d'inversions, que és el que ha plantejat el govern de Catalunya. Tant de bo fos amb el suport de tots.
0: Des de Junts, Jordi Turull ha respost avui a Illa dient que aquestes xifres són un escàndol en majúscules, però que el president de la Generalitat és incapaç de plantar-se i defensar els interessos de Catalunya davant de la Moncloa. Recordem que, segons un informe del Ministeri d'Hisenda, al qual ha tingut accés aquesta emissora, l'any passat l'Estat va invertir a Catalunya 1.321 milions d'euros, un 8,6% de tota la inversió que el govern espanyol va fer a les comunitats autònomes. És el percentatge més baix des que el 2015 Mariano Rajoy a la Moncloa i queda molt lluny del que va rebre la Comunitat de Madrid, més del 20% del total. Així doncs, Catalunya torna a ser una de les comunitats autònomes on l'Estat destina menys recursos, tenint en compte la seva població i el seu pes en el PIB. Avui s'ha presentat a Mataró, al Maresme, el full de ruta pel desplegament del conjunt d'actuacions que volen transformar la mobilitat en aquesta comarca. S'hi faran obres de millora de connectivitat de la C-32 amb els pobles de l'entorn i especificarà la Nacional 2 el seu pas pel Baix Maresme. Ho ha explicat la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
3: Té avantatges en termes de sostenibilitat i sobretot té efectes sobre aquest urbanisme del segle XXI, aquesta pacificació de les trams urbans i aquesta millora en l'àmbit de la mobilitat i del transport públic, però també d'aquesta qualitat de l'urbanisme, de la qualitat urbana i també en termes de sostenibilitat.
0: A l'acte hi ha assistit el president de la Generalitat, Salvador Illa, així com diversos alcaldes de la zona, com els alcaldes de Mataró, David Bote, i del Masnou, Jaume Oliveres.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Continua sense control l'incendi d'Urés a la comarca aragonesa de la Cinco Villas, que ja ha cremat més de 15.000 hectàrees. La combinació d'altes temperatures, baixa humitat i els constants canvis de direcció del vent dificulten les tasques d'extinció dels bombers. Ara hi ha més de 400 efectius que han estat treballant tota la nit per evitar que el foc arribés a nuclis urbans. L'alcalde de Sint,

0: una de les poblacions més afectades, Rogelio Garcés, explica la situació actual.
1: Lo que es el término municipal está todo quemado. El peligro está ahora en las viviendas, porque ahí es autorizado a subir y una persona entró a la casa y se estaba quemando, pero por combustión, no salía ni llamas ni nada. Entonces ese es el peligro, que hay puntos calientes.
0: I Fernando Sanz, capità de la Unitat Militar d'Emergències que col·labora amb els bombers, exposa el punt que més preocupa.
2: El flanco izquierdo del incendio es el que más preocupa en la dirección de extinción y por eso pues, la mayor parte de los recursos de la UME han sido destinados a esa zona.
0: Segueixen evacuades un miler de persones de 6 municipis, 5 de l'Aragó i un de Navarra. També preocupa l'incendi que crema a Mierla, a Guadalajara, i que continua sense control. Ja han cremat 5.400 hectàrees i s'han desallotjat 600 persones de 12 municipis. S'ha habilitat el poliesportiu de la localitat d'Humanes per acollir els evacuats. I un total de 21 municipis catalans de 7 comarques estan avui en el nivell extrem d'incendis forestals. Són poblacions de les comarques de l'Alt Camp, Alt i Baix Penedès, Alt Urgell i la Noguera, el Pallars Jussà i el Solsonès, on està activat el Pla Alfa en el nivell 4, al màxim. I, per tant, hi ha restricció d'activitats a l'aire lliure. També està prohibit l'accés a 3 espais naturals, la Ribera Salada, el Solsonès, la Baronia de Rialp, la Noguera i el Montmell Marmellà, al Baix Penedès. A més, els agents rurals han activat el nivell 3, molt alt, als 177 municipis de 17 comarques. Preocupa sobretot la simultaneïtat d'incendis que hi pugui haver a les comarques de Ponent, el Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre, la Catalunya Central i el Vallès. Segons els bombers de la Generalitat, aquest estiu s'han incrementat entre un 70 i un 80% els incendis a l'entorn natural respecte al mateix inici de campanya de l'any passat. De fet, Catalunya ha tingut el pitjor inici d'estius dels últims 15 anys pel que fa a incendis forestals. Els agents rurals asseguren que les 3 onades de calor que han afectat el país en les últimes setmanes han ressecat molt els boscos i això ha disparat el risc. Antoni Mur és inspector en cap del cos d'agents rurals en declaracions a 3CAT Info.
3: Ha sigut una entrada a l'estiu molt dura. En quant a nombre d'incendis, és el pitjor inici de campanya d'estiu que hem tingut dels últims 15 anys. Hem de veure com es comporta a partir d'ara. La meteorologia, la millora de les condicions, doncs és un bon indicador i a veure de cara a properes setmanes si permet tenir una perspectiva millor.
0: Durant el tercer pic de l'onada de calor, més de 220 municipis van estar en el nivell màxim per risc d'incendi i es van arribar a tancar els accessos a 8 espais naturals. Cinc minuts i arribarem a un quart de dues, setena nit consecutiva de bombardejos a l'Orient Mitjà. Aquesta matinada els Estats Units han llançat una nova onada d'atacs que ha provocat almenys 7 morts i una desena de ferits al sud de l'Iran. L'exèrcit nord-americà assegura que també ha destruït infraestructura militar i magatzems subterranis d'armes. Diversos vídeos i informes de mitjans estatals iranians mostren danys a ponts, vies de tren i altres infraestructures en diferents punts del país. La companyia iraniana d'aigua diu que 10.000 persones s'han quedat sense aigua en una vintena de municipis pels atacs nord-americans. Com a resposta, la República Islàmica ha tornat a bombardejar bases militars nord-americanes a Bahrein, Kuwait i Jordània, que han interceptat diversos míssils iranians. Kuwait diu que s'ha declarat un incendi en una planta elèctrica i desalinitzadora per un atac iranià. La Guàrdia Revolucionària ha amenaçat de llançar una ofensiva total i adverteix als països de la regió que respondran als atacs que els Estats Units facin des de les seves bases. Pel que fa al preu del petroli, el cost del barril ha pujat al nivell més alt de l'últim mes des de la represa de les hostilitats. A Veneçuela, els morts pel doble terratrèmol del mes passat ja superen els 5.000, una xifra provisional a l'espera de localitzar més víctimes. Els sismes també han deixat milers de persones sense casa. Precisament aquesta matinada, el govern veneçolà ha anunciat que el Fons Monetari Internacional ha desbloquejat 346 milions de dòlars per finançar la reconstrucció del país. Mentrestant, a Mèxic, un terratrèmol de magnitud 7,4 va sacsejar ahir a la tarda a l'estat de Chiapas, al sud del país, a la frontera amb Guatemala. No hi ha víctimes, però el sisme va obligar els Estats Units a activar l'alerta per risc de tsunami en diverses zones del país.
4: Hi havia una caserna de l'exèrcit i vaig veure que banda i banda de la Gran Via doncs hi ha soldats amb el fusell cap a la plaça Espanya. Dic, s'ha acabat això, s'ha acabat. Vam intentar per telèfon alguna amistat, i, però estava tallada, no es podia comunicar. I més tiros, i tiros, i tiros.
0: Aquest és el testimoni de Joan Escudé, una de les persones amb més edat del país, revivint l'inici del cop d'estat dels militars feixistes el juliol del 1936. Avui fan 90 anys d'aquells fets i, coincidint amb l'efemèride, el Memorial Democràtic ha presentat una base de dades inèdita dedicada a les milícies antifeixistes de Catalunya. Una informació que s'ha extret sobretot dels papers de Salamanca i que suposa 11 anys d'investigació. El cens inclou 37.000 noms de moment, si bé se'n podran afegir més a mesura que avanci la investigació. El director del Memorial Democràtic, Jordi Font, ha valorat el cens de forma molt positiva perquè aporta dades molt precises.
5: Ha entrat en el Banc de la Memòria Democràtica una gran aportació, sobretot perquè aporta moltes dades, no només és una base de dades amb els noms, noms i cognoms, sinó que hi ha moltes més dades, i penso que és un exercici doncs, d'allò que se'n diu història pública, allò de els resultats que s'obtenen d'aquest treball, doncs posar-los a l'abast de la ciutadania.
0: A través dels documents que van ser confiscats per les tropes franquistes durant la Guerra Civil, que es van retornar a la Generalitat el 2006 i es coneixen com a papers de Salamanca, se saben dades dels milicians com el gènere, el lloc de residència, l'adscripció política i sindical, la data d'ingrés i la columna o unitat amb la qual van anar al front. El projecte s'ha fet a través d'una col·laboració entre el Memorial i l'Arxiu Nacional de Catalunya, que les dues entitats valoren molt positivament. Ho diu la directora de l'Arxiu, Pilar Cueva.
6: Això és l'expressió d'aquesta col·laboració que estem mantenint des de fa temps i en la que ens trobem en projectes d'interès compartit. No només col·laborem, sinó que compartim informació i que busquem quins són els canals més adequats perquè arribin d'una forma més ràpida i més eficient a la nostra societat.
0: Amb l'inici de la guerra, el president de la Generalitat, el 1936, Lluís Companys, va firmar el decret de creació de les milícies antifeixistes integrades principalment per voluntaris. I una de cada 10 persones que viatgen a països exòtics tornen amb alguna malaltia. És un percentatge que es manté estable cada estiu, segons l'Hospital Clínic, que té l'únic servei de salut internacional de tot l'estat espanyol. El doctor Àlex Almuedo explica el Tot es pot parlar de Catalunya Ràdio amb el tipus de malalt que es troben a la consulta del clínic.
7: La majoria dels que venen no havien fet una atenció al previatge, però també tenim gent que ha fet l'atenció al previatge i igualment s'ha emmalaltit.
0: Els països del sud-est asiàtic són destins molt populars entre els viatgers, però l'esclat de la guerra de l'Iran ha obligat a refer plans perquè moltes companyies aèries sense escala a països de l'Orient Mitjà.
7: La nostra clínica, no?, es comporta una mica com a termòmetre de la situació geopolítica, de les crisis climàtiques, de les crisis sanitàries, i sí que vam observar a nivell de març un canvi. Va haver-hi una baixada molt grossa d'un destí com és Tailàndia, que és superturístic, i la gent va canviar-ho. Això ho hem de dir, el viatge és resilient.
0: Ara, molts d'aquests viatgers han canviat Tailàndia per països de l'Amèrica Llatina o l'Àfrica. Un dels destins que més preocupen al Servei de Salut Internacional del Clínic és Uganda, pel brot d'Ebola. Passa gairebé un minut d'un quart de dues, obrim àrea de servei, primera connexió amb l'equip viari. Carmina Malagarriga, bon dia.
8: Bon dia. Començarem dient que hi ha dues carreteres tallades d'ara fa pocs minuts que s'han notificat. L'una és la C-44, entre a Vandellós, perdó, i l'Hospitalet de l'Infant, en tots dos sentits per un accident. I també està tallada per un accident la C-55, entre Castellbell i el Vilar i Monistrol de Montserrat. A banda d'això, continuen les retencions a aquesta hora a la P7 de Sant Cugat del Vallès al Papiol i de Castellbisbal a Gelida, també a Roda de Berà en sentit sud, i de Mollet del Vallès a la Roca en sentit nord. A la C32 a Viladecans i també a Castelldefels en sentit sud i a Sant Vicenç de Calders cap a Calafell. A la B20 hi ha retencions a Tiana en sentit nord cap a la C32 i un cop a la C32 a Montgat i a Cabrera de Mar en sentit nord. A la C60 a Argentona en sentit sud per enllaçar amb la C32. tant a la C-65 com a la C-35 a Llagostera, cap a la Vall d'Aro, també a l'N-340 al Vendrell, en sentit sud, a la P-2 a l'Espluga de Francolí, cap a Montblanc, i a Montblanc a l'N-240 cap a Valls. A la

0: 24 a Vallirana, cap a Vilafranca, la C-58 a Montcada i Reixac, cap a Barcelona, a la B-20 a Santa Coloma de Gramenet, cap al Nus de la Trinitat, i a Barcelona a la Ronda de Dalt, a l'altura del Passeig de Valldaura, en sentit Besòs, i a la Ronda Litoral, a l'altura de Montjuïc, també en sentit Besòs. De moment és tot. Més informació d'aquí a mitja hora.
1: El temps.
2: Amb l'Enric Agut.
3: Van pujant les temperatures, l'ambient cada vegada és més calorós, calor intensa. A les 11 del matí teníem 34 graus, per exemple, a Cabanes a l'Empordà, també a Malgrat de Mar, 33 al Maresme, 33 a Castell d'Aro, a l'Empordà, també al Prat de Llobregat, 33. També va pujant la temperatura a l'interior amb velocitat. Un dia càlid, un dia molt aixafogó a la costa i al prelitoral. Hi ha màximes que poden arribar als 37 o 38 on s'enfilin més. Per exemple, a Lleida pot arribar als 38, també 37 a Tarragona, 37 també a Tremp i a la costa valors al voltant dels 30, 31, 32 o 33 amb aquesta sensació d'humitat elevada. Un dia tranquil, a la tarda alguna nuvolada al Pirineu, hem tingut també núvols baixos a les Terres de l'Ebre, a Camp de Tarragona, fruit de la humitat, i demà diumenge encara podríem guanyar algun grau més a comarques interior i apropar-nos als 40 graus. Dilluns i dimarts la temperatura repunta, dimecres, de fet, la setmana entrant, dilluns i març, dimecres, seran dies molt càlids i poden tornar a arribar als 40 graus a les zones més càlides del país, a Ponent, al Pla de Lleida, a la Conca de Tremp o també a l'interior de les Terres de l'Ebre. Hi ha aquesta possibilitat.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Repàs a l'activitat castellera del cap de setmana amb en Josep Almirall i David Prats.
4: Aguantem bé, per la feina aquí dalt.
5: L'agenda del 3 Rondes. El cap de setmana casteller de 3CAT Info.
6: Encetem la segona quinzena del juliol casteller amb nous al·licients a les places del país. Aquest dissabte a les 7 de la tarda hi haurà castells a la plaça Cap de la Vila de Sitges i actuen els castellers de Vilafranca al costat dels castellers de la Jove de Sitges.
7: Una altra diada a destacar és la Festa Major a la Riera de Gaià. A les 6 a la plaça Major hi actua la colla jove Xiquets de Valls acompanyada dels Xiquets del Serrallo i els Nois de la Torre.
6: També a la tarda a la plaça Nova de Cabrera de Mar hi ha prevista una altra actuació de nivell amb els Minyons a Terrassa i els Capgrossos de Mataró.
7: Al Callà, a la plaça de la Vila, s'hi celebrarà la diada de juliol. A les 7 de la tarda hi actuaran els Xiquets de Tarragona, els Xiquets de Reus i els Nens del Vendrell. I a la llotgeta del monestir a Sant Cugat del Vallès a 8:15 hi podreu veure la colla local al costat dels Bordegassos de Vilanova i els castellers de Caldes de Montbui.
6: Dissabte a la tarda també hi ha castells a la plaça Josep Maria Vila de Masquefa. Hi actuaran els Xicots de Vilafranca i els castellers del Foix de Cubelles. I a Manresa, quarts a 6, diada dels Tirallongues a la Casa de la Caritat. Els vegencs hi actuen acompanyats dels castellers del Lluçanès i els del Riberal.
7: Finalment, dissabte a les 6 de la tarda, a la plaça Doctor Puig de Sant Feliu del Racó hi actuen els castellers de Castellà del Vallès, els de Montcada i Reixac i els de Santa Coloma. I a Esplugues de Llobregat al vespre els castellers locals participen a la processó del Ferro i la colla vella dels Xiquets de Valls actua a Salou.
6: Aquest diumenge a les 6 de la tarda, la Colla Vella dels Xiquets de Valls actuarà la diada de Festa Major del barri de les Vivendes de la capital de l'Alt Camp. I a 1:15 del migdia, a la plaça Catalunya de Castellvell del Camp, hi actuaran els Xiquets de Reus i els de Cambrils.
7: A Palafrugell, a les 6 de la tarda, els Marrecs de Sal, els Xerrics d'Olot i els castellers de l'Alt Maresme i la Selva Marítima actuen a la plaça Nova. A la mateixa hora també hi ha castells a la plaça de la Vila de Sant Vicenç dels Horts, amb els Xicots de Vilafranca, els castellers de Sant Vicenç i els de Terrassa.
6: Els agarencs fan doblet diumenge. Unes hores abans, a 11:15 del migdia, també actuen a Esplugues de Llobregat, amb la colla local dels Cargolins i els castellers de Castelldefels.
7: I encara un parell de diades més de diumenge. A les 12, a la plaça Coc de la Ràpita, hi haurà els Xiquets de Vilaseca i els Xicuelos i Xicueles del Delta. I a la Catalunya del Nord, a Toluges, a les 10 del matí, a la plaça Lluís Esparra, hi haurà els Pallagos del Conflent.
6: Diumenge de 21 a 22 hores us explicarem el més destacat del cap de setmana casteller a l'informatiu 3 Rondes de Catalunya Ràdio i 3CAT Info.

0: Espanyol. Barcelona, Marc Ruiz.
1: Benvinguts a la segona sessió d'enregistrament d'aquesta nova banda, Bell and Sebastian, ha dit Stuart Murdoch en català a l'inici del concert. I és que han interpretat de dalt a baix el seu segon disc, If You Feeling Sinister. Les cançons sonen més àmplies, més lluminoses, com si els haguessin crescut colors amb el pas del temps. Plenes d'un optimisme contagiós que fa venir ganes de cantar-les i ballar-les. Murdoch parla amb el públic, es fixa amb les samarretes d'Stereolab, diu que sempre n'hi ha una als seus concerts, i explica anècdotes com la de la persona que van conèixer a Madrid, que els va dir que acabava de deixar la feina i que estava enamorat de la seva vida. Però no s'acaba tot amb el seu segon disc. Els de Glasgow hi tornen amb èxits com Another Sunny Day, que de ben segur que ha marcat estius de molts dels fans, complen el poble espanyol. Amb Chic Factor, Murdoch aprofita per ballar i saltar completament desinhibit, mentre és el guitarrista Steve Jackson qui canta. Un estil de ball que han imitat els fans que han omplert l'escenari al final del concert per cantar un altre clàssic celebradíssim, The Boy with the Arab Strap. Música optimista i una simpatia inesgotable que han fet oblidar qualsevol problema mentre durava el concert.
0: I un apunt abans de l'actualitat esportiva. 5 persones han resultat ferides aquest dissabte al matí a Lleida després de l'explosió d'un vehicle estacionat al carrer prop del Teatre de l'Escorxador. L'incident ha passat cap a les 11 del matí i ha afectat el conductor del cotxe i 4 vianants que es trobaven a la zona i que han resultat ferits per l'impacte de fragments del vehicle. Un dels afectats es troba en estat greu i ha estat evacuat a l'Hospital Arnau de Vilanova, mentre que els altres 4 presenten ferides de menor consideració, 2 d'ells amb contusions. Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per esclarir què ha provocat l'explosió. Les primeres hipòtesis descarten que l'origen sigui una bombona de butà i apunten, en canvi, a un aerosol.
2: Esports.
0: Marc Andrés, bon dia.
3: Bon dia. Resposta del president del Barça, Joan Laporta, al posicionament públic de l'Atlètic de Madrid, dient que no vendrien Julián Álvarez ni per 200 milions d'euros. Són declaracions a Catalunya Ràdio des de Nova York.
4: Jo respecto l'opinió de tothom. L'únic que sé és que hem fet una oferta i allà està l'oferta i que en un moment determinat direm que la vigència d'aquesta oferta per part nostra.
5: Finals de juliol, potser, o què?
4: Segurament serà així, sí.
3: Unes paraules que responen a les del màxim executiu de l'Atlètic de Madrid, el director general del club Matalassé, Miguel Ángel Gilmarín, en un vídeo a les xarxes publicat ahir.
2: 3CAT Info.
3: D'altra banda, Joan Laporta, en aquestes mateixes declaracions a Catalunya Ràdio, ha explicat que el fet que ell doni suport a la selecció espanyola públicament és una manera d'agrair que tenen 8 jugadors amb Espanya. Un posicionament que ha provocat, de fet, les crítiques d'un sector de l'afició del Barça que li ha recordat la història del club que presideix i tot el que representa.
4: Tenim 8 jugadors a la selecció espanyola i han arribat a la final i nosaltres, doncs, els hi desitgem el millor, que és que guanyi. I això ho dic amb tota normalitat, i això no és incompatible amb res més. I la veritat és que estic molt, molt, molt agraït de com ens estan tractant.
3: Per últim, com a president del Barça, ha parlat de la importància pel club d'aquesta final del Mundial que enfrontarà Leo Messi i Lamine Yamal, 2 de les millors estrelles del món sortits des de la Masia. Lamine Yamal, per cert, estarà en plenes condicions per a la final de demà després d'entrenar-se ahir amb normalitat amb els companys. D'ell n'ha parlat Leo Messi, que ha mencionat la ja icònica foto de l'astre argentí banyant el Mataroní quan aquest només era un nadó.
6: La verdad que esa foto es una locura porque bueno, en la vida, ¿no? Yo me hice una foto cuando él era bebé y que hoy estemos los dos enfrentando una Copa del Mundo. La verdad que lo que digo es una locura, pero nada, es uno de los mejores del mundo en este momento sin duda y le deseo muchísima suerte porque el bien de él va a ser el bien del Barcelona también.
3: Abans, però, de la final del Mundial de demà, avui jugarà la final de consolació entre França i Anglaterra, a Miami, a partir de les 11 de la nit. Tots dos tècnics, Didier Deschamps i Thomas Tuchel, admeten que és un partit que no fa il·lusió, però que el competiran. Sentim el seleccionador francès.
7: És normal, molta gent està decebuda, però s'ha de jugar un altre partit. Quan portes la samarreta de França, tant se val el partit. Ho has de donar tot, i així ho farem el dissabte, perquè és l'últim partit de la competició.
3: Pel que fa al futbol de clubs, avui s'estrena l'Espanyol amb la disputa del seu primer partit de la pretemporada. L'equip de Manolo González jugarà a partir de les 8 contra l'Olot, el municipal de la localitat garrotxina, un conjunt blanc i blau que aquests dies està fent una estada a Navata. A l'Alt Empordà, del partit en parla Roberto Fernández.
8: La verdad que tenemos ganas ya de jugar el primer partido. Hace ya tiempo que no jugábamos y queremos ir cogiendo ritmo, los nuevos también que vayan

0: cogiendo el ritmo del equipo, de cómo jugamos y tal, y también ganas de ver mucho de los pericos.
1: Ahir al vespre el Barça va anunciar que es disputarà un torneig triangular a Itàlia el 8 d'agost. Els blaugranes s'enfrontaran a l'Udinese, equip local, i al Nottingham Forest anglès. També inaugura avui la pretemporada el Sabadell, que recordem torna a la primera, a la segona divisió, més ben dit, aquest curs 2026-2027. Els vallesans tenen el seu primer partit a les 7 de la tarda a la Ciutat Esportiva del Castelló, un club que es trobaran durant la temporada. Pel que fa al Girona, l'equip ha anunciat avui el traspàs de Joel Roca a l'Olympiacos grec per una quantitat al voltant d'uns 6 milions d'euros i un 15% d'una futura venda. Un últim apunt per ser en futbol, en aquest cas de la Primera Federació, perquè l'Europa ha anunciat un canvi a la banqueta. Josep Maria Jané, fins ara director esportiu i també tècnic del filial, es farà càrrec del primer equip, un canvi propiciat per la marxa de Dai Benítez per una decisió personal.
2: L'actualitat esportiva a fons.
1: Parlem ara del Tour de França perquè és a punt de començar la 14a etapa. De fet, a dos quarts de dues començarà aquesta 14a etapa, un recorregut de 155 quilòmetres entre Mulhouse i Le Marquesten-Feleran. Un recorregut a més d'alta muntanya amb tres ports de primera categoria i un de segona. Pel que fa al lideratge, recordem que Tadej Pogacar continua el líder amb el mallot groc amb un coixí de 3 minuts i 36 segons respecte del danès Jonas Vingegaard. Ahir a la 13a etapa, victòria del suís Mauro Schmidt. El sentim.
3: Ara mateix no m'ho puc creure. Ha estat un dia increïblement dur des del principi. Amb tot l'equip volíem ser-hi per guanyar en una escapada. Els nois també han treballat bé des del darrere per remuntar, de manera que jo només he hagut de seguir-los. Tot ha anat gairebé perfecte.
1: En bàsquet, el Girona ha anunciat el fitxatge del base nord-americà Stanley Whitaker. De 31 anys, Whitaker prové de l'Aliaga Petkim Sport de la Lliga Turca i signa amb els gironins per una temporada. De la seva banda, la penya és a punt de fer oficial la incorporació de Quan Chitam. A la Fórmula 1 tenim en directe la tercera sessió d'entrenaments lliures del Gran Premi de Bèlgica, una sessió que és a punt d'acabar, acabarà de fet d'aquí menys d'un minut, a dos quarts de dues, i que lidera ara mateix el líder del Mundial, Kimi Antonelli, seguit de Lando Norris i de Max Verstappen. A les 4 de la tarda tindrà lloc la sessió de classificació. En tennis, Paula Badosa juga aquesta tarda, no abans de dos quarts de sis, partit de semifinals del torneig de Iasi a Romania. La seva rival serà la tenista eslovena Tamara Zidanec. I recordem que avui s'estrena una nova entrega de Rècords, el podcast documental esportiu que es fa a Catalunya Ràdio. Aquest nou episodi es titula Nadia Comaneci, la gimnasta 10, i coincideix amb el 50è aniversari del primer 10 de la història d'aquest esport obtingut precisament per la gimnasta romanesa.

0: Dos quarts de dues, destaquem aquesta hora que Salvador Illa reivindica les inversions de l'Estat a Catalunya, tot i que admet que encara hi ha camí per millorar-les. El president de la Generalitat fa una crida als partits catalans per passar de la queixa a l'acció i que donin suport al consorci d'inversions que ha pactat amb els republicans. Segueix cremant sense control l'incendi d'Urés a l'Aragó, que ha calcinat més de 15.000 hectàrees i ha obligat a evacuar un miler de persones de 6 municipis. Els constants canvis de direcció del vent i les altes temperatures dificulten les feines dels bombers, que centren els esforços en el flanc esquerre de l'incendi. I més d'una trentena de municipis catalans estan en risc màxim d'incendi aquest cap de setmana i hi ha restriccions a 3 parcs naturals. Els agents rurals han activat el nivell 3 molt alt a 175 municipis de 16 comarques. La principal preocupació és la simultaneïtat d'incendis que hi pugui haver a les comarques de Ponent, el Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, la Catalunya Central i el Vallès. A partir d'ara parlarem de les cases de colònies que reclamen que el govern concreti les ajudes econòmiques al sector per pal·liar la greu situació per la qual estan passant. I és que ja hi ha més de 1.300 centres educatius d'arreu de Catalunya que s'han adherit a la iniciativa de no fer sortides escolars al curs vinent. I a partir de 3:15 ens fixarem en un fenomen en ple creixement a Barcelona, les gelateries.
1: Esports.
0: Esports, Marc Andrés, què ens destaques a aquesta hora? Bon dia.
2: Bon dia, parlarem de les declaracions a Catalunya Ràdio del president del Barça, Joan Laporta, que avisa a l'Atlètic de Madrid que l'oferta de 100 milions d'euros per Julián Álvarez estarà vigent fins al finals d'aquest mes de juliol. Aquestes declaracions del president del Barça des de Nova York responen a la posició pública de Miguel Ángel Gil Marín, CEO de l'Atlètic de Madrid, de no vendre Julián Álvarez a cap preu.
0: I pel que fa al temps, cap de setmana de calor marcada amb molta xafogor a prop del mar, la temperatura arribarà als 37 o 38.

0: Informar. Explicar. Entendre.
1: El president de la Generalitat, Salvador Illa, reivindica la inversió de l'Estat a Catalunya. Illa ha xifrat les inversions en 20.000 milions d'euros i assegura que és una xifra considerable, tot i que no suficient. També ha demanat que es passi a la concreció i que Junts doni suport al consorci d'inversions que el govern ha pactat amb Esquerra.
2: Mou soroll si les inversions són moltes o poques. Mirin, estem mobilitzant en aquest moment a Catalunya 20.000 milions d'euros d'inversió. Ho conto tot aquí. És poc. És una xifra considerable, en volem més. Avui surten unes dades, l'Estat ha d'invertir més, sí, però per què no passem de la queixa a la feina? Consorci d'inversions, que és el que ha plantejat el govern de Catalunya. Tant de bo fos amb el suport de tots.
1: Des de Junts, Jordi Turull ha respost avui a Illa dient que aquestes xifres són un escàndol en majúscules, però que el president de la Generalitat és incapaç de plantar-se i defensar els interessos de Catalunya davant de la Moncloa. Recordem que, segons un informe del Ministeri d'Hisenda, al qual ha tingut accés aquesta emissora l'any passat, l'Estat va invertir a Catalunya 1.321 milions d'euros, un 8,6% de tota la inversió que el govern espanyol va fer a les comunitats autònomes. És el percentatge més baix des del 2015. Mariano Rajoy i a la Moncloa i queda molt lluny del que es va rebre la Comunitat de Madrid, més del 20% del total. Així doncs, Catalunya torna a ser una de les comunitats autònomes on l'Estat destina menys recursos, tenint en compte la seva població i el seu pes en el PIB. L'Associació de Jutges Progressistes assegura que el Tribunal Suprem no té recorregut per tornar a Europa després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre l'amnistia. Una interpretació de la sentència totalment contrària a la que fan els jutges més conservadors, que asseguren que el que ha dit el TJUE no suposa l'aplicació immediata de l'amnistia. En declaracions a aquesta emissora, el portaveu de jutgesses i jutges per la democràcia, Edmundo Rodríguez Achustegui, ha dit que no creu que el Suprem vagi a Europa i s'ha mostrat així de contundent.
3: Que las dos sentencias que se han dictado es una auténtica desautorización de todos aquellos que han venido sosteniendo estos años que se estaba produciendo una afectación del Estado de Derecho, de manera que yo creo que es bastante improbable que eso suceda.
1: Per la seva banda, l'Associació de Jutges Francisco de Vitoria manté en un comunicat la seva reserva sobre l'aplicació de la llei d'amnistia al marge del que ha dit el TJUE. Afegeixen que no suposa una aplicació immediata ni incondicionada de l'amnistia als líders del procés i també afirma que el Tribunal Constitucional no és un tribunal de cassació del Suprem. El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha assegurat que el president Carles Puigdemont tornarà a Catalunya encara que hi hagi jutges que no vulguin aplicar la llei d'amnistia. Turull ha parlat davant el Consell Nacional de la Formació just després que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea avalés l'amnistia.
4: I el retorn del president i dels exiliats, del conseller Puig i del conseller Comín, arribarà. Tingueu-ne tota la confiança. Per molts que vulguin estar en contra, el president Puigdemont tornarà a Catalunya. Peti-ti-peti. Tornarà a Catalunya.
1: Segons Turull, la sentència europea ha deixat en evidència les mancances de la justícia espanyola i la seva politització i afegeix que els jutges segueixen instal·lats en la revenja contra Puigdemont. Després d'una setmana difícil per la Moncloa, amb la sentència al germà de Pedro Sánchez i la confirmació que Begoña Gómez anirà a judici davant un jurat popular, el calendari judicial no afluixa. Dimarts, l'empresari i amic de Zapatero, Julio Martínez, està citat com a investigat davant del jutge del cas Plus Ultra. Madrid, Tània Tàpia.
5: L'agost és un oasi per als tribunals, però la Moncloa encara ho veu lluny, sense temps de pair la condemna de David Sánchez a 9 anys d'inhabilitació i amb l'aval al jutge Peinado per enviar davant un jurat popular la dona del president espanyol. Aquesta setmana vinent, la causa contra l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero tornarà a acaparar titulars. Julio Martínez, propietari de l'empresa Anàlisi Relevante, declara dimarts davant del jutge José Luis Calama, que investiga el rescat de Plus Ultra. Se'l considera la figura visible de la trama, el receptor i executor de les instruccions directes de l'expresident espanyol. La policia va trobar-li amagats a casa seva més de 280.000 euros. Haurà d'explicar al jutge els seus negocis i si feia de testaferro a Zapatero, l'expresident va cobrar d'Anàlisi Relevante gairebé mig milió d'euros en 5 anys i les seves filles prop de 240.000. A l'abril el PP va cridar Julio Martínez al Senat, ell al·legant motius de salut, era de baixa per estrès i també pel fet que ja estava investigat, no va contestar res.
6: Me lleva a acogerme a mi derecho a no contestar a las preguntas de sus señorías. Es todo lo que voy a decir.
5: El jutge del cas encara té pendent posar data a la declaració, també com a investigades de les dues filles de Zapatero i de la seva secretària, Gertrudis Alcázar, ho farà, segons fonts jurídiques, ja ha passat l'estiu. L'expresident Zapatero continua sense aclarir al jutge l'origen.

0: de les joies trobades al seu despatx.
1: 2:15 del migdia, últim Consell Nacional dels Comuns abans de les vacances d'estiu. La coordinadora nacional de la formació, Candela López, ha avançat que continuen les negociacions per fer una coalició d'esquerres de cara a les pròximes eleccions generals espanyoles.
2: Avui us podem afirmar que estem treballant i que tenim taules de treball amb totes les forces polítiques que vam configurar la coalició del 2023, Més, Compromís, Xa, Partido Verde i Podemos. Per tant, avui puc afirmar també que no tenim res tancat, però també que és important que hi ha la voluntat de totes aquestes forces polítiques de treballar conjuntament com haurien de ser les bases d'aquest projecte futur. Crec que és un pas endavant.
1: López ha dit que abans de saber qui serà el cap de llista de la formació als comicis, cal concretar aquest gran front d'esquerres per plantar cara a l'ultradreta.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Continua sense control l'incendi d'Orés a la comarca aragonesa de les Cinco Villas, que ja ha cremat més de 15.000 hectàrees. La combinació d'altes temperatures, baixa humitat i els constants canvis de direcció del vent dificulten les tasques d'extinció dels bombers. Ara hi ha més de 400 efectius que han estat treballant tota la nit per evitar que el foc arribés a nuclis urbans. L'alcalde de Sin, una de les poblacions més afectades, Rogelio Garcés, explica la situació actual.
4: Lo que es el término municipal está todo quemado. El peligro está ahora en las viviendas, porque ahí autorizaron a subir y una persona entró a la casa y se estaba quemando, pero por combustión, no salía ni llamas ni nada. Entonces ese es el peligro, que hay puntos calientes.
1: I Fernando Sanz, capità de la Unitat Militar d'Emergències, que col·labora amb els bombers, exposa el punt que més preocupa.
5: El flanco izquierdo del incendio es el que más preocupa en la dirección de extinción y por eso pues la mayor parte de los recursos de la UME han sido destinados a esa zona.
1: Segueixen evacuades un miler de persones de 6 municipis, 5 de l'Aragó i un de Navarra. També preocupa l'incendi que crema a Mierla, a Guadalajara, i que continua sense control. Ja han cremat 5.400 hectàrees i s'han desallotjat 600 persones de 12 municipis. S'han habilitat el poliesportiu de la localitat d'Humanes per acollir els evacuats. I un total de 21 municipis catalans de 7 comarques estan avui en el nivell extrem d'incendis forestals. Són poblacions de les comarques de l'Alt Camp, Alt i Baix Penedès, Alt Urgell, la Noguera, el Pallars Jussà i el Solsonès, on està activat el Pla Alfa en el nivell 4 al màxim, i per tant hi ha restricció d'activitats a l'aire lliure. També està prohibit l'accés a 3 espais naturals, la Ribera Salada, el Solsonès, la Baronia de Rialp, la Noguera i el Montmell Marmellà, al Baix Penedès. A més, els agents rurals han activat el nivell 3 molt alt a 177 municipis de 17 comarques. Preocupa sobretot la simultaneïtat d'incendis que hi pugui haver a les comarques de Ponent, el Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre, la Catalunya Central i el Vallès. Segons els bombers de la Generalitat, aquest estiu s'han incrementat entre un 70 i un 80% els incendis a l'entorn natural respecte al mateix inici de campanya de l'any passat. De fet, Catalunya ha tingut el pitjor inici d'estiu dels últims 15 anys pel que fa a incendis forestals. Els agents rurals asseguren que les 3 onades de calor que han afectat el país en les últimes setmanes han ressecat molt els boscos i això ha disparat el risc. Antoni Mur és inspector en cap del cos d'agents rurals en declaracions a 3CAT Info.
6: Ha sigut una entrada a l'estiu molt dura. En quant a nombre d'incendis, és el pitjor inici de campanya d'estiu que hem tingut dels últims 15 anys. Hem de veure com es comporta a partir d'ara la meteorologia, la millora de les condicions, doncs és un bon indicador. I a veure de cara a properes setmanes si permet tenir una perspectiva millor.
1: Durant el tercer pic de l'onada de calor, més de 220 municipis van estar en el nivell màxim per risc d'incendi i es van arribar a tancar els accessos a 8 espais naturals.
3: Comprensió lectora, matemàtiques, atenció a la diversitat.
7: Formació professional, batxillerat i també lleure educatiu.
3: Aula oberta. L'educació del futur amb Sara Canyete a 3CAT Info.
8: Escoltem professionals i alumnes dels centres educatius.
1: 3 minuts i arribarem a 2:15 del migdia. Les cases de colònia reclamen que el govern concreti les ajudes econòmiques al sector per pal·liar la greu situació per la qual estan passant. I és que ja hi ha més de 1.300 centres educatius d'arreu de Catalunya que s'han adherit a la iniciativa de no fer sortides escolars al curs vinent com a mesura de pressió de mestres i professors per aconseguir millors condicions laborals. Aquest dilluns hi ha una nova reunió entre diverses associacions del sector del lleure i el Departament d'Empresa en què demanaran demanen al govern que apliqui normes que regulin el sector. Són declaracions al gerent de l'Associació d'Empreses de Lleure, Educació i Cultura, Pep

0: Montes a l'Agència Catalana de Notícies.
1: Que s'adoptin mesures de caràcter regulador que evitin una situació com aquesta en futures anualitats. Aquesta és la qüestió més important. No estem veient una voluntat decidida del govern d'afrontar-les.
0: Montes afegeix que estan en la pitjor situació possible.
1: S'ha confirmat el pitjor escenari possible. Totes les anul·lacions de reserves o l'absència de noves reserves s'ha confirmat. No hi ha hagut cap canvi a la relació que hi ha entre els representants sindicals dels docents i el Departament d'Educació. Per tant, tampoc no hi ha hagut cap variació sobre aquest boicot a les colònies escolars.
0: Davant d'això, demanen que les ajudes econòmiques anunciades pel govern per ajudar les empreses de lleure es concedeixin el més aviat millor i no s'esperi acabar la temporada perquè hi haurà moltes empreses que no es podran recuperar.

0: La Sagrada Família ha acollit el concert Arrels de Llum per commemorar el centenari de la mort d'Antoni Gaudí i el 50è aniversari del Grec. Ha estat en un recorregut sonor que ha anat dels segles XIV al XXI amb les veus de Maria Arnal, Lídia Pujol i el cor Cererols. Marta Vives.
1: La Basílica de la Sagrada Família s'ha convertit en un escenari d'excepció d'aquest concert commemoratiu a Gaudí, al Grec i a Montserrat, en un recorregut simbòlic, emocionant i espiritual per cançons dels últims 7 segles. Maria Arnal.
2: Hi ha una barreja bastant particular, bastant singular, pel fet que cantem dins de la Sagrada Família, que no és una sala de concerts ni és un teatre, sinó que és un temple.
1: Des de l'Arbre no ho sap, d'Enric Gispert.
3: L'arbre no sap.
1: Fins a morir, de Maria Mercè Marçal, que ha tancat el concert.
3: Morir.
1: Passant per Suburbi, d'Ovidi.
3: I jo veig que el món se m'obre fred i terrible com la mort.
1: O Que me quiten, de la mateixa Maria Arnal.
3: Que me quiten lo que soy, que me aten con espinas.
1: També el Salve Regina, o l'estrena mundial de l'obra Arbor Lucis, del compositor Josep Maria Guix. Maria Arnal i Lídia Pujol, acompanyades del cor Cererols i 6 músics, han convidat els 2.000 assistents a un viatge coral, des de les arrels a la llum, de les pedres de Montjuïc, de les parets, al bosc de les columnes i els vitralls, fe i natura com a mirall.
3: El gran llibre sempre obert i que cal esforçar-se a llegir és el de la naturalesa.
1: Han estat els eixos d'aquest muntatge que han elevat els assistents a la torre més alta del temple en una nit emocionant que quedarà gravada a la història del Grec.

0: Passa un minut de 3:15, cop d'ull a la situació del trànsit a carreteres i autopistes del país. Carmina Malagarriga, bon dia.
1: Bon dia. Doncs hem de dir que continuen tallades la C-55 a Castellbell i Albià en tots dos sentits per un accident. Hi ha retencions tant en sentit nord com sud. A més, també està tallada la C-44 a l'Hospitalet de l'Infant en tots dos sentits, també per accident. Es fan desviaments cap a la T-318. Pel que fa a la P7, hi ha retencions de Martorell a Castellví de Rosanes i també a Gelida i a Roda de Barat, tot això en sentit sud, a Sant Cugat del Vallès també en sentit sud i de Montmeló a la Roca del Vallès en sentit nord. Pel que fa a la C32, hi ha retencions de l'Ella a Taià en sentit Mataró per un accident que ocupa el voral. Hi ha cua també de Cabrera de Mar fins a Mataró en sentit nord. També a la C32, un altre tram de la C32, hi ha retencions a Sant Vicenç de Calders cap a Calafell. A la C65 i C35, el punt de trobada, és a dir, a Llagostera, cap als nuclis de la Vall d'Aro. A l'N240, a Montblanc, en sentit Valls, i finalment a Barcelona, a la Ronda de Dalt, a l'altura del passeig Vall d'Aura, en sentit Besòs. Això és tot des de l'equip viari.
0: El temps. Amb l'Enric Agut.
2: Dia de sol a bona part del país, però amb aquesta pols en suspensió que deixa una tonalitat una mica de cel blanquinós, una mica de cel tèrbol, tot i que està fent sol. També hem tingut núvols baixos a comarques de les Terres de l'Ebre que han de

0: Tarragona, fruit de la humitat, encara hi són, cau algun ruixat mar endins, aquí a Catalunya el temps és tranquil. A la tarda encara poden haver-hi alguns estrats baixos trencats, punts de les Terres de l'Ebre, també cap a la Costa Daurada, núvols baixos, també algunes nuvolades al Pirineu. Difícilment deixaran algun ruixat i si en cau algun serà molt puntual. I calor, un dia càlid, un dia temperatures altes, semblants a les d'ahir, xifres que poden arribar als 37 o 38 onze en fili més, per exemple, a Lleida, ciutat. A la costa, molta, molta sensació de xafogor, litoral i al prelitoral. Demà, la temperatura encara podria pujar algun grau més a comarques d'interior. A Lleida podrien arribar als 38-39 graus. Ambient humit a la costa i sembla que la calor s'intensifica dilluns, dimarts, dimecres i poden tornar als 40 graus a les zones més càlides del país.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
2: A Barcelona hi ha un fenomen en ple creixement, les gelateries. La ciutat ha vist una onada d'obertures en els últims 5 anys d'aquests establiments i, sobretot, el que ha augmentat és la varietat i és que cada cop hi ha més gelateries de gustos i maneres de fer d'arreu del món. Ens ho explica en Roc Fargas en aquest reportatge amb el muntatge musical del Miquel Guiu.
3: L'auge dels locals de venda de gelats s'ha produït sobretot en les zones turístiques de la ciutat, tal com explica Olivier Fernández, gerent del Gremi de Pastisseria de Barcelona.
4: Hi ha un creixement que es veu, però sí que depenent de la zona, no? El que és llocs on d'alguna manera té més proximitat al turisme, incloent barris de Barcelona, sí que el creixement és molt més alt com creixement en altres tipus de botiga.
3: Una de les novetats dels últims anys és l'obertura d'establiments que treballen amb la seva pròpia concepció del gelat. En Ken, per exemple, és el fill dels propietaris de la pastisseria Takashi Ochigai, que va obrir el 1983 i que ara fa poc va crear una marca de gelats, Kurimu. Ell ens explica amb quins productes treballen.
5: Nosaltres vam crear una marca que es diu Kurimu i a partir d'aquí vam llançar una tipologia de gelats, que són gelats italians, amb ànima japonesa. Llavors, tots els gelats tenen algun tipus d'ingredient doncs, associat amb el Japó. Nosaltres tenim doncs, el yuzu i sudachi, que sudachi també és un cítric japonès. Després tindríem el de sirira yumeboshi i un altre que surt molt i que s'està fent molt popular és el de sésam torrat i tot això ho portem del Japó. Jo
3: vull anar a la platja amb tu. Si caminem pels carrers de Barcelona, avui veiem gelateries japoneses com la d'en Ken, però també n'hi ha de gregues, libaneses, argentines o les que treballen en productes de proximitat. En Marco, per exemple, és un dels propietaris de Parallelo Gelato. Tot i que ell és italià, porta 10 anys treballant en productors de quilòmetre zero i creu que precisament això és l'essència de la seva marca.
6: Nos hemos dado cuenta que había muchos productos de calidad. Entonces nos parecía un sinsentido ir a comprar un pistacho de Irán cuando había un pistacho muy bueno y local. Hay también una razón ecológica y al final de todo, pero la cosa más importante para nosotros era igual crear un producto que fuera auténtico. Si puedo comprar un helado que tenga algo de aquí, tiene mucho más sentido.
3: Ara, amb l'estiu i les altes temperatures, ve més de gust que mai un gelat per refrescar-se. I Barcelona té cada cop més oferta variada per a tots els gustos. Si això...

0: Un recital líric amb fragments d'òperes italianes i franceses ha estrenat la 40a edició del Festival de Peralada de l'Alt Empordà. L'òpera, la dansa, dos concerts de Sílvia Pérez Cruz i diversos muntatges de creació contemporània seran protagonistes del festival fins al 9 d'agost. Peralada, Fèlix Martín.
1: Peralada ha estrenat aquesta edició d'aniversari amb un dels seus trets distintius, l'òpera, i ho ha fet amb un recital amb peces italianes i franceses, amb la parella formada per la soprano Armonella Yau i el tenor Benjamin Bernheim, molt aplaudits i que han després molta complicitat entre ells. Acompanyats al piano per Marcos Madrigal, han interpretat, entre d'altres, peces de Verdi, de Puccini, de Massenet o de Gounod. Tots dos en parlaven.
2: Totalment, serà una cosa molt emocionant amb el repertori italià, que jo crec que és més pròxim a l'audiència espanyola. I, per descomptat, la delicadesa i el dramatisme dels repertoris francesos.
3: Realment, aquest programa el vam pensar conjuntament, tot just imaginant una celebració. És una mena d'explosió musical. Vam voler fer una cosa que ho tingui tot, delicat i alhora espectacular. Els millors duets i àries que podem cantar junts, que portin aquesta riquesa de matisos.
1: Ha estat un gran recital en un espai reduït, només per a 150 espectadors, com és l'Església del Carme de Peralada, però molt simbòlic pel que representa pel festival. Ha destacat també el seu director artístic, Oriol Aguilar.
4: Doncs, de fet, és com un homenatge a totes les veus que han passat per aquests 40 anys. Això pràcticament és impossible, perquè poder explicar tot aquest llegat amb un concert inaugural, doncs no tindria sentit. Però sí que hem volgut programar un recital que deixarà petjada.
1: Aquesta és una edició del festival molt especial, després de 40 anys de feina, però ja pensant també en el futur.
4: Més d'un miler llarg de propostes artístiques que ja formen part d'un llegat, d'una història de les arts escèniques d'un país, de la música, de la dansa, de l'òpera. I, per tant, el que fem és compartir-ho, posar-ho en valor i amb una mirada present i, sobretot, de futur.
1: I pel que fa a la programació, doncs, en els pròxims dies també hi ha tres propostes de dansa. Sílvia Pérez Cruz hi farà dos concerts els dies 29 i 30. El trio Fortuny hi celebrarà el dia 5 d'agost el seu desè aniversari amb la participació de Judit Nederman, o el 9 d'agost Jordi Savall i Núria Rial clausuraran el Festival de Peralada amb un programa dedicat al barroc italià.
0: Marc Andrés, bon dia.
5: Bon dia. Resposta del president del Barça, Joan Laporta, al posicionament públic de l'Atlètic de Madrid, dient que no vendria en Julián Álvarez al club blaugrana ni per 200 milions d'euros. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
6: Jo respecto l'opinió de tothom. L'únic que sé és que hem fet una oferta i allà està l'oferta, i que en un moment determinat direm que la vigència d'aquesta oferta per part nostra.
7: Finals de juliol, potser, o què?
6: Segurament serà així, sí.
5: Unes paraules que responen a les del màxim directiu de l'Atlètic de Madrid, el director general del Club Matalassé, Miguel Ángel Gelmarín, en un vídeo publicat ahir a les xarxes socials de l'Atlètic de Madrid.
8: 3CAT Info.
5: D'altra banda, Joan Laporta, en aquestes mateixes declaracions a Catalunya Ràdio, ha explicat que el fet que ell doni suport a la selecció espanyola públicament és una manera d'agrair que tenen 8 jugadors amb Espanya. Un posicionament que ha provocat les crítiques d'un sector de l'afició del Barça que li ha recordat la història del club que presideix i tot el que representa.
6: Tenim 8 jugadors a la selecció espanyola i han arribat a la final i nosaltres, doncs, els hi desitgem el millor, que és que guanyi. I això ho dic amb tota normalitat. I això no és incompatible amb res més. I la veritat és que estic molt, molt, molt agraït de com ens estan tractant.
5: Per últim, com a president blaugrana, Laporta també ha parlat de la importància pel club d'aquesta final del Mundial, que recordem enfrontarà Leo Messi i Lamine Yamal, dos de les millors estrelles sortides de la Masia. Lamine Yamal, per cert, estarà en plenes condicions per a la final de demà després d'entrenar-se i amb normalitat amb els companys. D'ell n'ha parlat Leo Messi, que ha mencionat la ja icònica foto de l'astre argentí banyant el mataroní quan aquest era només un nadó.
9: La verdad que esa foto es una locura porque bueno, en la vida, ¿no? Yo me hice una foto cuando él era bebé, y que hoy estemos los dos enfrentando una Copa del Mundo, la verdad que lo que digo es una locura, pero nada, es uno de los mejores del mundo en este momento, sin duda, y le deseo muchísima suerte, porque el bien de él va a ser el bien del Barcelona también.
5: Per cert, que parlant del Mundial, recordem que abans de la final del Mundial de demà, que han de jugar a Espanya i Argentina, avui es disputarà la final de consolació. Serà entre França i Anglaterra, volíem dir, a Miami, a partir de les 11 de la nit. Tots dos tècnics, Didier Deschamps i Thomas Tuchel, admeten que és un partit que no fa il·lusió, però que el competiran. Sentim el tècnic francès.
7: És normal, molta gent està decebuda, però s'ha de jugar un altre partit. Quan portes la samarreta de França, tant se val el partit. Ho has de donar tot, i així ho farem el dissabte, perquè és l'últim partit de la competició.
5: Pel que fa al futbol de clubs, avui s'estrena l'Espanyol amb la disputa del primer partit de la pretemporada. L'equip de Manolo González jugarà a partir de les 8 contra l'Olot, al municipal de la localitat garrotxina, un conjunt blanquiblau que aquests dies està fent una estada a Navata, a l'Alt Empordà. En parla del partit Roberto Fernández.
10: La verdad que tenemos ganas ya de jugar el primer partido. Hace ya tiempo que no jugamos y queremos ir cogiendo ritmo, los nuevos también que vayan cogiendo el ritmo del equipo, de cómo jugamos y tal, y también ganas de ver mucho de los pericos.
5: Ahir al vespre, per cert, també a la primera divisió, el Barça va anunciar que disputarà un torneig triangular a Itàlia el 8 d'agost. Els blaugranes s'enfrontaran a l'Udinese, l'equip local, i al Nottingham Forest anglès. També avui s'inaugura la pretemporada pel que fa al Sabadell, que recordem torna a la segona divisió aquest curs 2026-2027. Els vallesans tenen el seu primer partit aquesta tarda a les 7 a la Ciutat Esportiva del Castelló, un equip que es trobaran durant la temporada. També a la segona divisió, el Girona ha anunciat avui el traspàs de Joel Roca a l'Olympiacos grec per una quantitat al voltant d'uns 6 milions d'euros i mig i un 15% d'una futura venda. I un últim apunt, en aquest cas de la Primera Federació, perquè l'Europa ha anunciat un canvi a la banqueta. Josep Maria Jané, fins ara director esportiu i també tècnic del filial, es farà càrrec del primer equip, un canvi propiciat per la marxa de Dai Benítez per una decisió personal.
8: L'actualitat esportiva a fons.
5: Parlem ara del Tour de França, perquè avui es disputarà la 14a etapa, un recorregut de 155 quilòmetres entre Mulhouse i Le Marcten-Fellerin, amb tres ports de primera categoria i amb Tadej Pogacar, que continua amb el mallot groc amb un coixí de 3 minuts 36 segons respecte de Jonas Vingegaard. Ahir, a la 13a etapa, el triomf va ser pel suís Mauro Schmidt.
11: Ara mateix no m'ho puc creure. Ha estat un dia increïblement dur des del principi. Amb tot l'equip volíem ser-hi per guanyar en una escapada. Els nois també han treballat bé des del darrere per remuntar, de manera que jo només he hagut de seguir-los. Tot ha anat gairebé perfecte.
5: En bàsquet, la penya acaba de fer oficial la incorporació de l'alepivot Quan Cheatham, un pivot de 30 anys nord-americà però amb passaport italià que signa pels verd i negres per una temporada. De la seva banda, fa una estona el Girona ha fet oficial la incorporació del base nord-americà Stanley Whittaker. De 31 anys, Whittaker prové de l'Aliaga Petkim Sport de la Lliga Turca i signa per una temporada. A la Fórmula 1, el líder del Mundial, Kimi Antonelli, ha estat el més ràpid a la tercera sessió d'entrenaments lliures del Gran Premi de Bèlgica, seguit de Lando Norris i Max Verstappen. D'aquí un parell d'hores, a les 4 de la tarda, tindrà lloc la classificació oficial. I en tennis, Paula Badosa juga aquesta tarda, no abans de 6:15, partit de semifinals del torneig de Iasi, a Romania. La rival de la tenista de Begur serà l'eslovena Tamara Zidanec.
8: Catalunya Ràdio.
2: Salvador Illa reconeix que la inversió de l'Estat a Catalunya podria ser millor, però demana deixar de queixar-se i posar fil a l'agulla per avançar. Bon dia, són les dues.
12: Catalunya migdia. Amb Marta Prat.
13: Si les inversions són moltes o poques, mirin, estem mobilitzant en aquest moment a Catalunya 20.000 milions d'euros d'inversió. Ho conto tot aquí. És poc, és una xifra considerable, en volem més. Avui surten unes dades, l'Estat ha d'invertir més, sí, però per què no passem de la queixa a la feina?
2: Una primera valoració del president de la Generalitat després que s'hagi publicat el balanç del que l'Estat espanyol va invertir l'any passat en les comunitats autònomes i que en el cas català queda molt per sota del que pertocaria per la seva aportació al PIB global. Per augmentar aquesta aportació, Illa posa en valor el Consorci d'Inversions, una entitat pactada amb Esquerra Republicana
14: per supervisar el compliment dels compromisos de l'executiu espanyol. I pendents també del risc d'incendi que acompanya l'onada de calor i que fa que es mantinguin restriccions a nivell màxim a més d'una vintena de municipis catalans i 3 parcs naturals. Mentrestant, a Orés, a l'Aragó, continua sense control el foc forestal que ja ha arrasat 15.000 hectàrees i que ha obligat a evacuar 1 miler de persones de l'Aragó i Navarra. De l'àmbit internacional, nous atacs entre els Estats Units i l'Iran per 7a nit consecutiva, aquest cop també contra objectius civils, que han fet almenys 7 morts i una desena de ferits. Això mentre Teheran ha bombardejat bases militars nord-americanes a Bahrain, Kuwait i Jordània. I d'altres qüestions destacades d'aquest dissabte 18 de juliol, en què recordem els represaliats del cop d'estat militar que avui compleix 90 anys. Això enmig d'un ambient que en molts casos sembla fer una regressió en el reconeixement de drets. Avui ho explicava el Tot es pot parlar de Catalunya Ràdio el periodista Jordi Griset.
15: Jo ja vaig passar una dictadura i t'asseguro que no em vull passar una altra. Eh? El problema és que ara les dretes estan pujant a tot el món i això sí que és molt preocupant. I jo penso que sí, que si pugessin les dretes, poder el matrimoni, perquè té molt de recolzament jurídic, no perilla, però hi ha moltes altres coses que sí que perillen.
14: I precisament aquesta tarda sentirem la veu del col·lectiu LGTBIQ+, que celebra la gran manifestació del Pride a Barcelona, amb una crida en defensa de la diversitat i de la cohesió davant l'augment dels discursos discriminatoris. Tot plegat a poc més de 24 hores de la final del Mundial. Marc Andrés, bona tarda.
5: Bona tarda, i viatjarem avui cap a Nova York perquè allà hi tenim els enviats especials de Catalunya Ràdio, el Roger Bosà i la Sònia Jalmà, que ens explicaran l'última hora tant del partit com de l'oferta del Barça per Julián Álvarez. A més, recordem que encara estem en època del Tour de França i, per tant, també connectarem amb l'Isaac Vilalta per saber com va la 14a etapa.
14: Informació ara sobre la situació a la xarxa viària catalana. Carmina Malagarriga, bon dia.
16: Bon dia, Marta. Doncs continuen tallades en tots dos sentits i, a més, per accident, la C-55 a Castellbell i el Vilar i la C-44 a l'Hospitalet de l'Infant. També continuen les retencions encara a l'AP-7 a Martorell en sentit sud, a la C-65 i C-35 a Llagostera cap als nuclis de la Vall d'Aro i, finalment, també a la C-32 a Montgat i Cabrera de Mar en sentit nord. Això és tot des de l'equip viari.
17: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
14: I ara ho dèiem, Enric Agut, bon dia.
18: Sembla, hola, bon dia.
14: Sembla que la calor no ens dona respir, eh? Continuem amb temperatures altíssimes.
18: Doncs sí, seguim amb aquestes temperatures molt altes que de moment no ens volen deixar i que ens acompanyen. I ara mateix, mira, tenim xifres de 36, 37 graus, 38, per exemple, a Cabanes, a l'Alt Empordà, gairebé 38, 37 i mig, a Girona 36, també a Espolla 35, van pujant i avui és un dia doncs, també deixar fogor cap a la costa i al peritoral amb valors d'humitat del 60-70% en alguns indrets i això fa que la temperatura de sensació a la costa sigui molt elevada, de 37-38 en tota aquesta humitat. Un cel que avui es presenta una mica també tèrbol, amb aquesta pols en suspensió, fa sol però no és un sol que diguis que és blau, perquè tenim aquesta pols i aquesta humitat. A la tarda pot créixer alguna nuvola del Pirineu, difícilment deixarà anar algun ruixat, i demà diumenge doncs, la tònica serà molt semblant. És a dir, calor, fins i tot alguna xifra podria arribar als 39 graus cap a Ponent, cap a Pla Lleida, gairebé arribar als 40. A la tarda algun xàfec podria caure cap a l'àrea del Pirineu, també les muntanyes interior de Tarragona, fruit de la calor, i aquesta calor s'intensifica dilluns i dimarts i dimecres. Sembla que aquests 3 dies novament en alguns indrets de Ponent es podria arribar a la barrera psicològica dels 40 graus.
17: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Catalunya migdia.
14: Passen 5 minuts i mig de les dues. El president de la Generalitat, Salvador Illa, avala les inversions de l'Estat a Catalunya, que xifra en 20.000 milions d'euros. Admet que en fan falta més, però demana deixar enrere la queixa i passar la concreció. Tot plegat l'endemà que se sabés que Catalunya va rebre l'any passat el 8,6% de tot el que el govern espanyol va invertir a les comunitats autònomes. És el percentatge més baix, Gemma Bonet, des del 2015.
19: Illa assegura que aquests 20.000 milions d'euros són una xifra considerable però no suficient i fa una crida als partits catalans perquè el consorci d'inversions que ha pactat amb els republicans sigui una realitat.
13: molt soroll, si les inversions són moltes o poques, mirin, estem mobilitzant en aquest moment a Catalunya 20.000 milions d'euros d'inversió. Ho conto tot aquí. És poc, és una xifra considerable, en volem més. Avui surten unes dades, l'Estat ha d'invertir més, sí, però per què no passem de la queixa a la feina? Consorci d'inversions, que és el que ha plantejat el govern de Catalunya. Tant de bo fos amb el suport de tots.
19: Des de Junts, Jordi Turull ha respost a Illa dient que aquestes xifres són un escàndol en majúscules, però que el president de la Generalitat és incapaç de plantar-se i defensar els interessos de Catalunya davant la Moncloa.
14: I precisament pel que fa a les inversions de l'Estat a Catalunya, avui se n'ha anunciat una del Ministeri de Transports i Mobilitat per millorar l'autopista C32 al Maresme. Abans del 2032 tindrà tres noves sortides entre Taià i Vilassar de Mar. També es faran noves actuacions per pacificar l'N2, així com millores al transport públic per tenir més connexions entre els pobles i alhora amb Barcelona. El Departament de Territori ha presentat avui a Mataró un conveni amb el Ministeri que compta amb més de 380 milions d'euros.
19: Aquest mes de juliol ja s'ha adjudicat la redacció dels projectes constructius de tres nous enllaços de la C32, el de Taial, de Premià de Mar i el de Cabrils-Vilassar de Mar. També es completen el de l'Ella i del Llavaneres. Les obres es preveu que comencin el 2029. El secretari de Mobilitat Manel Nadal ha explicat els tres objectius principals d'aquestes inversions.
20: 10.000 vehicles que passaven per Nacional 2 passen ara per l'autopista. Per tant, a l'autopista l'hem de millorar, i això vol dir millorar

0: els enllaços, millorar l'accessibilitat, fer actuacions que vagin de la Nacional 2 cap a l'autopista. Per tant, un primer àmbit són les millores a la C32. El segon, la pacificació. I finalment, hi ha un tercer paquet de coses, de millora del transport públic, de descarbonització, plaques fotovoltaiques...
1: Pel que fa precisament a la pacificació de la N2, que es vol convertir en un passeig de 40 quilòmetres, ja estan en marxa les obres en 19 trams diferents. S'hi fan carrils bici, voreres més amples i més aparcaments per accedir a les estacions de tren i autobús que connecten amb Barcelona.
2: Els bombers són relativament optimistes pel que fa a l'incendi d'Orés a la comarca aragonesa de les Cinco Villas, tot i que està lluny de ser controlat. Des d'ahir no ha augmentat el perímetre i els esforços dels equips d'extinció es concentren en les zones on el foc es pot estendre i arribar a nuclis urbans. Maite Curto.
3: El foc d'Orés, que es va declarar el dimecres, ja ha cremat més de 15.000 hectàrees i s'han evacuat un miler de persones de 6 municipis. Hi treballen més de 400 efectius dels bombers i la seva feina està condicionada als constants canvis de la direcció del vent, les altes temperatures i la baixa humitat, segons el director d'extinció.
4: En principio, la previsión es mejor que la de ayer. Nos queda todavía un día complejo, tanto por el aumento de temperatura y viento que tendremos, como sobre todo por ese viento cambiante. Estamos trabajando en intentar estabilizar el incendio, pero parece que las condiciones son más favorables que las de ayer, pero todavía pues hay que ser prudentes en cuanto a una valoración de cuándo podemos finalizarlo.
3: Pel que fa a Catalunya, avui hi ha 21 municipis catalans de 7 comarques en el nivell extrem d'incendis forestals. Són poblacions de l'Alt Camp, l'Alt i Baix Penedès, l'Alt Urgell, la Noguera, el Pallars Jussà i el Solsonès. També està prohibit l'accés a 3 espais naturals. A més, els agents rurals han activat el nivell 3, el molt alt, a 177 municipis de 17 comarques.
5: Catalunya migdia.
6: Aquest estiu, sobrevola el Pirineu amb la nova tirolina de Buit a Ull, la tirolina doble més llarga de Catalunya.
7: També podràs gaudir de vistes panoràmiques a més de 2.000 metres d'altitud fent un passeig amb telecadira, tastar la gastronomia local i descobrir la vall de Buit.
6: Tota la informació a buitaull.cat.
7: Buit a Ull, muntanyes d'adrenalina.
8: Aquest estiu, fes front a la calor a la xarxa de refugis climàtics de Barcelona. Més de 500 espais repartits per tota la ciutat on poder refrescar-se de manera segura i confortable. Informa't d'on són i dels seus horaris al web barcelona.cat/refugisclimàtics o al telèfon 010.
9: Pla Clima. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
2: Quatre minuts i mig i serà un quart de tres. Obrim crònica política. Avui el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha assegurat que el president Carles Puigdemont i la resta d'exiliats tornaran a Catalunya, tot i el rebuig d'alguns jutges a aplicar la llei d'amnistia. Turull ha parlat davant el Consell Nacional de la Formació just després que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea avalés l'amnistia.
10: I el retorn del president i dels exiliats, del conseller Puig i del conseller Comín, arribarà. Tingueu-ne tota la confiança. Per molts que vulguin estar en contra, el president Puigdemont tornarà a Catalunya. Peti qui peti, tornarà a Catalunya.
2: Segons Turull, la sentència europea ha deixat en evidència les mancances de la justícia espanyola i la seva politització. I sobre l'aplicació precisament de la llei d'amnistia també n'ha parlat la secretària general de Podem, Ione Belarra, que ha carregat contra el Partit Popular per no acceptar la llei en tota la seva integritat, tot i l'aval de la justícia europea. Avui que fa 90 anys, com dèiem, del cop d'estat per derrocar la República, Belarra acusa els populars de ser els hereus polítics dels colpistes.
11: Recordar-li al senyor Aznar y al Partido Popular en un día como hoy que los únicos golpistas eran sus abuelos políticos, que en este país los parlamentos hacen las leyes y los jueces están para aplicar las leyes que hacen los parlamentos y deben hacerlo en toda su extensión, más con el aval de la justicia europea como hemos visto esta semana.
2: I avui els comuns han fet el seu últim Consell Nacional abans de les vacances d'estiu. La coordinadora nacional de la formació, Candela López, ha avançat que continuen les negociacions per fer una coalició d'esquerres de cara a les pròximes eleccions generals espanyoles.
12: Avui us podem afirmar que estem treballant i que tenim taules de treball amb totes les forces polítiques que vam configurar la coalició del 2023. Més, Compromís, Xa, Partido Verde i Podemos. Per tant, avui puc afirmar també que no tenim res tancat, però també que és important, doncs, que hi ha la voluntat de totes aquestes forces polítiques de treballar conjuntament com haurien de ser les bases d'aquest projecte futur. Crec que és un pas endavant.
2: I a Madrid, després d'una setmana difícil per la Moncloa, amb la sentència al germà de Pedro Sánchez i la confirmació que Begoña Gómez anirà

0: judici davant un jurat popular. El calendari judicial no afluixa. Dimarts, l'empresari i amic de Zapatero, Julio Martínez, està citat com a investigat davant del jutge del cas Plus Ultra. Anem cap a la capital espanyola. Tània Tàpia, bon dia.
1: Bon dia. L'agost és un oasi per als tribunals, però la Moncloa encara ho veuen lluny. Sense temps de pair, la condemna David Sánchez a 9 anys d'inhabilitació i amb l'aval al jutge Peinado per enviar davant d'un jurat popular la dona del president espanyol. Aquesta setmana, la causa contra l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero tornarà a acaparar títols. Julio Martínez, propietari de l'empresa Anàlisi Relevante, declara dimarts davant del jutge José Luis Calama, que investiga el rescat de Plus Ultra. Se'l considera a Martínez la figura visible de la trama, el receptor i executor de les instruccions directes de l'expresident. La policia va trobar-li, a més, amagats a casa seva més de 280.000 euros. Haurà d'explicar els seus negocis i si feia de testaferro de Zapatero. L'expresident va cobrar d'anàlisis en Relevante gairebé mig milió d'euros en 5 anys i les seves filles prop de 240.000. A l'abril, el PP va cridar Julio Martínez al Senat al·legant motius de salut, llavors era de baixa per estrès, i perquè ja estava investigat no va contestar cap pregunta.
2: Me lleva a acogerme a mi derecho hecho a no contestar a las preguntas de sus señorías. Es todo lo que voy a decir.
1: El jutge del cas encara té pendent posar data a la declaració, també com a investigades de les dues filles de Zapatero i de la seva secretària, Gertrudis Alcázar. Ho farà, segons fonts jurídiques, ja passat l'estiu. L'expresident espanyol continua sense aclarir al jutge l'origen de les joies trobades al seu despatx.
0: I de la informació internacional destaquem una informació d'última hora, i és que un dels grans aliats del canceller alemany, el conservador Jens Spahn, ha dimitit fa pocs minuts per la polèmica generada pel fill que ha tingut amb un ventre de lloguer als Estats Units. Feia dies que el cas del portaveu parlamentari de la CDU, que va ser conseller de Sanitat amb Angela Merkel, havia reobert el debat de la gestació subrogada en aquell país, que està prohibida. El seu propi partit i fins i tot ell mateix havien condemnat aquesta pràctica per qüestions ètiques. Anem a Berlín. Jordi Regàs, bon dia.
3: Bon dia. La imatge mostra dos homes somrient. És el compte d'Instagram de Daniel Funke. Al darrere, amb un carretó de nens, el seu marit, Jens Spahn. El mateix canceller Friedrich Merz, interpel·lat al respecte, s'ha limitat a donar-se per assabentat.
4: Divendres passat, Jens Spahn em va informar que ell i el seu marit serien pares. L'he felicitat.
3: Gratulit. Spahn és un home clau dins la CDU. Com a ministre de Sanitat, però, es va oposar a la regulació de la gestació subrogada a Alemanya. La contradicció l'han aprofitat els socis de la SPD per demanar que els conservadors reconeguin la doble maternitat en el cas de mares lesbianes.
0: I els Estats Units i l'Iran s'intercanvien atacs per setena nit consecutiva, aquest cop també contra objectius civils. El país persa hi ha almenys 7 morts i una desena de ferits. També 10.000 iranians que s'han quedat sense aigua pel bombardeig nord-americà contra una dessalinitzadora. Teheran ha bombardejat bases militars nord-americanes a Bahrain, Kuwait i Jordània, Núria Har.
5: Kuwait és el país més perjudicat per l'ofensiva d'avui. Acusa l'Iran d'atacar objectius civils i infraestructures essencials. Els bombardejos iranians han provocat un incendi en una planta elèctrica i una dessalinitzadora. També ferits i danys importants en una planta petroliera de Kuwait. Lluny de baixar el to, la Guàrdia Revolucionària de l'Iran ha amenaçat amb una ofensiva total i ha advertit als països de la regió que respondran als atacs que els Estats Units facin des de les seves bases. Davant la situació actual, Israel ha deixat aterrar avions cisterna nord-americans perquè puguin repostar el seu territori. Per cert, que el preu del petroli ha pujat al nivell més alt de l'últim mes des de la represa de les hostilitats.
0: De seguida continuarem parlant d'Israel, però anem abans amb un altre front obert, és el d'Ucraïna, que torna a exhibir múscul amb drons que arriben a centenars de quilòmetres de les seves fronteres, Núria.
5: Ho hem vist aquesta matinada. Kiev ha atacat uns magatzems propers a Moscou de la companyia de comerç electrònic més important del país, a qui acusa de enviar material al front de guerra. L'incendi al centre logístic, que es coneix com l'Amazon Rus, ha provocat almenys 8 morts i una vintena de ferits. Per la seva banda, Rússia també ha llançat una onada d'atacs contra el port d'Odessa, que ha causat almenys un mort. També hi ha 3 persones ferides i danys en diverses infraestructures portuàries.
0: I el que us dèiem relatiu a Israel, precisament, és que a Gaza 3 persones han mort avui en un nou bombardeig ocasionat precisament per l'exèrcit israelià. a la capital de la Franja. Sentim el pare d'una d'aquestes víctimes.
6: El meu fill era un noi jove de 18 anys que ajudava el seu oncle a col·locar alumini. Aquesta era la seva feina. L'oncle

0: va té un taller d'alumini i ell l'ajudava a aïllar-lo amb el que tenia.
1: Es tracta d'una nova vulneració de l'alto al foc per part del govern de Netanyahu. Marc Camps, bon dia.
2: Hola, bon dia. Doncs el Ministeri de Sanitat de Gaza, controlat per Hamas, assegura que 16 palestins han mort en atacs israelians les darreres 24 hores, la meitat dels quals ahir en un bombardeig durant un funeral en un camp de refugiats. Més de 1.100 gazians han perdut la vida des que va entrar en vigor la treva l'octubre passat. De fet, les últimes setmanes Tel Aviv ha intensificat els atacs contra l'enclavament.
1: I no deixem la regió perquè creix l'assetjament dels ultraortodoxos sobre la població secular a Jerusalem. Una cafeteria que obre en sàbat és l'última víctima d'aquesta dinàmica en una ciutat que cada dia és més religiosa. Jerusalem, Jordi Brascó.
3: Sàbat, criden un grup d'ultraortodoxos davant d'una cafeteria que obre el dia del descans sagrat. Han vingut per segon dissabte consecutiu a assetjar els clients i el propietari, el Yoel, que té la consciència ben tranquil·la.
4: Vam posar la cafeteria al centre de la ciutat, que és una de les zones més seculars de Jerusalem, però han vingut grups d'ultraortodoxos que no volen parlar i que pressionen, intimiden perquè acabis tancant.
3: No pensa fer-ho perquè obrint en sàbat, diu, ofereix alternatives als no religiosos que han vingut fins aquí a defensar els seus drets. La cafeteria s'ha convertit en l'escenari d'una batalla sobre el model de ciutat que ha de ser Jerusalem. Una batalla que es reprodueix en altres àrees, com a la zona de Mea Shearim i Romema, on veïns ultraortodoxos boicotegen les obres d'una nova línia de tramvia. Laura Wharton, assessora de la ciutat a l'Ajuntament, està indignada.
5: Els atacs de les obres del tramvia han suposat pèrdues de més de 500 milions de shekels. És exasperant. I el pitjor és que el govern de Netanyahu, la meitat dels quals són fanàtics religiosos, els hi permeten.
3: Des de l'Ajuntament asseguren que tenen les mans lligades perquè la policia la dirigeix un fanàtic religiós, Itamar Ben-Gavir. S'aferren a les properes eleccions per a calmar els ànims i canviar la dinàmica als carrers de la ciutat.
1: I als Estats Units, Donald Trump, que amenaça el Canadà amb més aranzels pels centenars d'incendis als boscos canadencs que contaminen l'aire de ciutats nord-americanes com Washington o Nova York. Miquel Àngel Violant.
0: El president nord-americà acusa de negligent amb els boscos el primer ministre Mark Carney, que no li ha respost. Les autoritats temen que la pol·lució pugui afectar la final del Mundial de Futbol, que demà juguen a Nova York, Espanya i l'Argentina, si bé les últimes previsions apunten a una millora de l'aire.
1: I a les Illes Balears, les autoritats han localitzat 27 persones que aquesta matinada intentaven arribar en pastera a la costa de Formentera.
2: Aquesta nova embarcació se suma a les 3 que hi van ser interceptades també a Formentera i Cabrera, on anaven una setantena de migrants en total. Des de principis d'any ja són més de 3.000 les persones que han arribat a les illes en desenes de pasteres des del nord d'Àfrica.
6: Catalunya migdia.
7: Guardar un secret. No planta cara.
8: Parlis a 500.
9: On és la Zoe?
8: A tu què t'importa?
10: He de fer una cosa molt, molt important.
7: Fer-se enrere.
11: Et puc comentar una cosa?
7: Tota acció.
11: Has fet servir el nostre fill per fer-me mal.
7: Té una reacció.
12: Ens encanta sentir els teus consells.
7: I tota història té un moment culminant.
13: Nico!
7: Un moment en què les decisions d'ahir es faran més presents que mai. Com si fos ahir. Capítol especial, final de temporada. Dilluns a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
14: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
15: Espanya, cap a la segona estrella amb un 20% en totes les cerveses que t'emportes en un cupó que et serveix per molt. Del 17 al 19 de juliol, als hipermercats i a Carrefour.es.
16: Actualment disposem d'una expressió matemàtica que relaciona nota per nota tots els sons musicals audibles amb l'espectre de llum visible.
17: La cinta de Möbius.
16: I revela com funcionen les zones electromagnètiques lluminoses.
17: Un programa que desgrana la connexió entre la música i les matemàtiques.
16: I a tots vosaltres us esperem al proper capítol de La cinta de Möbius. Fins la propera.
17: La cinta de Möbius a Catalunya Ràdio. Un programa de Laura Ferrer Rozada.
18: Dissabtes i diumenges a les 5 de la tarda.
1: Dos minuts i mig i arribarem a 7 minuts i mig, volem dir, arribarem a 2:15. Una explosió en un cotxe a la ciutat de Lleida ha deixat 5 persones ferides, una d'elles en estat greu, Quim Codines.
6: L'incident ha passat cap a les 11 del matí i ha afectat el conductor del cotxe i 4 vianants que es trobaven a la zona i que han resultat ferits per l'impacte de fragments d'esquadra. Ja investiguen els motius de l'explosió. Les primeres hipòtesis apunten que la deflagració hauria estat originada per un aerosol.
1: I Barcelona celebra aquesta tarda la gran manifestació del Pride amb una crida a la defensa dels drets del col·lectiu LGTBIQ i més sota el lema Totes les realitats, un sol orgull.
6: La convocatòria vol reivindicar la diversitat i la cohesió del col·lectiu davant l'increment dels discursos discriminatoris i dels casos de LGTBI-fòbia. En aquest sentit, el president del Pride Barcelona, Ferran Poca, defensa la necessitat de continuar sortint al carrer per fer visibles aquestes reivindicacions.
9: Jo el que tinc sempre és la il·lusió de que Pride Barcelona sigui un espai on la gent sigui lliure, on la gent no sigui jutjada, on la gent pugui reivindicar, on la gent pugui sentir-se qui és sense prejudicis. Això al final és el que aspirem totes les persones que organitzem de forma voluntària al Pride de Barcelona.
1: El Festival de Peralada a l'Alt Empordà celebra avui 40 anys amb una vetllada molt especial, amb una barreja de música, dansa contemporània i gastronomia que ha dissenyat el director d'escena Joan Antoni Reggi. Serà la segona jornada d'un festival que va arrencar ahir al vespre amb un recital líric amb fragments d'òperes italianes i franceses del segle XIX, Peralada, Fèlix Martín.
13: Ha estat una arrencada, un inici de celebració d'aquests 40 anys, gairebé en petit comitè i amb només els 150 espectadors que ahir al vespre van poder gaudir d'un gran recital d'òpera a l'Església del Carme. Ho van fer àries italianes i franceses, amb la soprano Hermonella Jaú i el tenor Benjamin Bernaime, molt aplaudits. Però fins al dia 9 d'agost passaran pel Festival de Peralada Sílvia Pérez Cruz, Jordi Savall, la veterana organista Montserrat Torrent o el trio Fortuny. Tots ells amb un tret en comú, d'una forma o d'una altra. El fet que també estan de celebració, ha destacat el director artístic del festival, Oriol Aguilar.
19: Acompanyar-nos d'amigues i amics, compositores, músics, creadors, que també estan de celebració. Des del trio Fortuny, amb els seus primers 10 anys, fins un debut importantíssim, 100 anys de Montserrat Torrent, que debuta amb aquesta data del Festival de Peralada. I això ens fa molta, molta il·lusió. 85 anys del mestre Jordi Savall, 30 anys de carrera de Sílvia Pérez Cruz.
13: Aquest vespre es farà l'acte formal de celebració dels 40 anys amb un espectacle dissenyat especialment per l'aniversari. El festival tindrà com a colofó un concert fora de Peralada. Serà al Palau de la Música Catalana el dia 29 d'agost.
1: I els últims minuts d'aquest informatiu pels esports. Marc Andrés, bon dia de nou.
20: Bon dia. El focus esportiu és als Estats Units, on demà s'hi juga la final del Mundial entre Espanya i l'Argentina. Ara parlarem del partit, però abans, des de Nova York, hem sentit el president del Barça, Joan Laporta, en declaracions a Catalunya Ràdio. Roger Bosà, bona tarda.
21: Bona tarda. El president blaugrana respon Miguel Ángel Gilmarín i insisteix que l'oferta de 100 milions per Julián Álvarez hi és i que caducarà a finals de juliol.
22: Jo respecto l'opinió de tothom, l'únic que sé és que hem fet una oferta i allà està l'oferta i que en un moment determinat direm que la vigència d'aquesta oferta per part nostra.
21: Finals de juliol potser o què?
22: Segurament serà així, sí.
21: Laporta també deixa clar que Catalunya Ràdio, que dona suport a la selecció espanyola pels 8 jugadors del Barça que estan jugant aquest Mundial, que està convidat per la Federació Espanyola i que està molt agraït pel tracte rebut i que tot això no és incompatible amb els seus ideals.
20: Gràcies, Roger. Això pel que fa a l'actualitat més blaugrana d'aquest Mundial, però aquesta matinada ja hem tingut la prèvia pròpiament dita de la final. A Nova York també tenim la Sònia Gelmà en una prèvia on un dels focus ha estat la fotografia antiga de Leo Messi banyant Lamine Yamal. Sònia, bona tarda.
23: Bona tarda. N'ha parlat Messi a pregunta de Tom Brady en un acte amb aficionats organitzat per la FIFA 48 hores del partit. El 10 de l'Argentina s'ha rendit a la qualitat de Lamine Yamal i ha aprofitat un cop més per declarar el seu barcelonisme.
24: La verdad que lo de esa foto es una locura porque bueno, es la vida, ¿no? Yo me hice una foto cuando él era bebé y que hoy estemos los dos enfrentando una Copa del Mundo. La verdad que lo que digo es una locura, pero nada, es uno de los mejores del mundo en este momento sin duda y le deseo muchísima suerte porque el bien de él va a ser el bien del Barcelona també.
23: Lamine Yamal ahir ja es va entrenar amb normalitat, per tant, els maldecaps de la Fuente són a l'altra banda, on hi ha Messi. La seva última víctima, Tuchel, es va arribar a plantejar fer-li un marcatge individual. De la Fuente ho descarta amb aquesta anècdota.
25: Hablando de Messi,
0: Mira, a Lionel Messi le conocí, yo estaba entrenando en el Sevilla Fútbol Club, en categoría División de Honor, y jugamos un partido de Copa.

0: del Rey contra el Sevilla, del Sevilla-Barcelona. Y fuimos ahí a Barcelona, me habían hablado muy bien de un chico que se llamaba Messi, pues evidentemente le hicimos al principio un marcaje individual. En el minuto 70 íbamos empate a cero. Y cuando le sacaron una tarjeta al jugador que le estaba marcando, le cambié y en 15 minutos nos metió 4 goles. ¿Quiere decir esto? ¿Que le vamos a poner marcaje individual? No.
1: Mentrestant, Scaloni assegura que li preocupa tot d'Espanya. Les dues seleccions faran aquesta tarda els últims entrenaments abans del partit.
2: Això mentre avui en clau mundial, gràcies Sònia, es disputarà la final de consolació a les 11 de la nit a Miami. França i Anglaterra competiran pel tercer lloc. Sentim el seleccionador francès Didier Deschamps.
3: És normal, molta gent està decebuda, però s'ha de jugar un altre partit. Quan portes la samarreta de França, tant se val el partit. Ho has de donar tot i així ho farem el dissabte perquè és l'últim partit de la competició.
4: El seguiment del Tour amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret.
2: Parlem ara del Tour de França perquè tenim la 14a etapa ja en marxa, un recorregut de 155 quilòmetres entre Mulhouse i Le Marstein-Feleran de força muntanya que ens està seguint l'Isaac Vilalta. Hola, Isaac, bona tarda.
5: Bona tarda. Part inicial encara d'aquesta etapa. Queden 130 quilòmetres per al final. Els ciclistes pujant al primer port de la jornada, el Gran Ballon de primera categoria. Quedarà el Col du Page de segona, el Ballon d'Alsàcia de primera i l'ascensió final també un port de primera categoria. I situació interessant perquè hi ha una fuga de 37 ciclistes que li treuen un minut i 20 segons al gran grup. D'entre els 37 destaca la presència de Tom Pidcock, escapat ahir i que ara mateix és quart a la general a 4 minuts del gran grup. Encara queda molt, com deia, 130 quilòmetres per al final de l'etapa.
6: Hi ha rutes que es comparteixen i després hi ha les de Navarra. Ports de muntanya en carreteres tranquil·les, corriols amagats, tot entre boscos imponents i el desert. Vine, i si et pregunten, digues només que vas anar pel nord a estirar una mica les cames. Entra a visitnavarra.es i guarda el nostre secret.
2: I tres apunts de futbol català, perquè l'Espanyol s'estrena avui a Olot a les 8 de la tarda, primer partit de la pretemporada. També juga el Girona contra l'Alquazia Saudita a les 6 i el Sabadell s'estrena a les 7 de la tarda a la Ciutat Esportiva del Castelló.

0: Bona tarda, són 2:15.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: A aquesta hora us expliquem que Salvador Illa creu que l'Estat ha d'invertir més a Catalunya, però reclama passar de la queixa a la feina amb el Consorci d'Inversions. El 2025, el govern espanyol va destinar a Catalunya el 8,6% de tot el que va gastar a les comunitats autònomes. Junts ho considera un escàndol. El Departament de Territori anuncia diverses actuacions per pacificar la Nacional 2 al seu pas pel Maresme i la construcció de 4 noves sortides entre Lilla i Calella. Ja s'han adjudicat la redacció dels projectes d'aquests enllaços i a Mataró aquest hivern començaran les obres de la pacificació de la Nacional 2. I els bombers són relativament optimistes pel que fa a l'incendi d'Orés, a la comarca aragonesa de les Cinco Villas. Tot i que està lluny de ser controlat, des d'ahir no ha augmentat el perímetre. El foc es va declarar dimecres, ja ha cremat més de 15.000 hectàrees i s'han evacuat un miler de persones de 6 municipis propers. En aquesta segona mitja hora us explicarem que el capital del Baix Ebre torna a viatjar en el temps amb la festa del Renaixement de Tortosa, que enguany compleix 29 edicions. La programació, amb una setantena de propostes culturals, aposta per nous espais d'interès històric per donar a conèixer el patrimoni a veïns i visitants. I també us explicarem que ja hi ha més de 1.300 centres educatius d'arreu de Catalunya adherits a la iniciativa de no fer sortides escolars al curs vinent per reclamar una millora de les condicions laborals. Fem aquesta hora, busquem amb el Marc Andrés el titular esportiu. Marc, bona tarda, que destaquem.
2: Bona tarda, doncs parlem de bàsquet perquè s'han fet oficials dos fitxatges d'equips catalans durant el matí d'avui. La penya ha fet oficial la incorporació de l'aler pivot Quan Cheatham, de 30 anys. El nord-americà amb passaport italià prové del Reggio Emilia i serà verd i negre fins al juny del 2027. A la seva banda, el Girona ha anunciat el fitxatge del base nord-americà Stanley Whittaker, de 31 anys, Whittaker, proper de l'Aliaga Petkim Sport de la Lliga Turca

0: núvols de tarda al Pirineu. Ara passen 4 minuts de 2:15, el president de la Generalitat, Salvador Illa, avala les inversions de l'Estat a Catalunya, que xifra en 20.000 milions d'euros. Admet que en fan falta més, però demana deixar enrere la queixa i passar a la concreció. Tot plegat l'endemà, que se sabés que Catalunya va rebre l'any passat el 8,6% de tot el que el govern espanyol va invertir a les comunitats autònomes. És el percentatge més baix des del 2015. Illa assegura que aquests 20.000 milions d'euros són una xifra considerable, però no suficient, i fa una crida als partits catalans perquè el Consorci d'Inversions, que ha pactat amb els republicans, sigui una realitat.
1: Mou soroll si les inversions són moltes o poques. Mirin, estem mobilitzant en aquest moment a Catalunya 20.000 milions d'euros d'inversió. Ho conto tot aquí. És poc, és una xifra considerable, en volem més. Avui surten unes dades, l'Estat ha d'invertir més, sí, però perquè no passem de la queixa a la feina. Consorci d'Inversions, que és el que ha plantejat el govern de Catalunya. Tant de bo fos amb el suport de tots.
0: Des de Junts, Jordi Turull ha respost avui a l'Illa dient que aquestes xifres són un escàndol en majúscules, però que el president de la Generalitat és incapaç de plantar-se i defensar els interessos de Catalunya davant de la Moncloa.
2: Trescat Info.
0: 3:45, l'autopista C32 al Maresme tindrà 4 noves sortides entre Teià i Calella abans del 2032. També es faran noves actuacions per pacificar l'N2, així com millores al transport públic per tenir més connexions entre els pobles i alhora amb Barcelona. El Departament de Territori ha presentat avui a Mataró un conveni amb el Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible que compta amb més de 380 milions d'euros. Aquest mes de juliol ja s'ha adjudicat la redacció dels projectes constructius de 3 nous enllaços de la C32, el de Teià, el de Premià de Mar i el de Cabrils-Vilassar de Mar. També es completen el de Lilla i el de Llavaneres. Les obres es preveu que comencin el 2029. El secretari de Mobilitat, Manel Nadal, ha explicat els tres objectius principals de les inversions previstes.
3: 10.000 vehicles que passaven per Nacional 2 passen ara per l'autopista. Per tant, a l'autopista l'hem de millorar. I això vol dir millorar els enllaços, millorar l'accessibilitat, fer actuacions que vagin de la Nacional 2 cap a l'autopista. Per tant, un primer àmbit són les millores a la C32. El segon, la pacificació. I finalment, hi ha un tercer paquet de coses, de millora del transport públic, de descarbonització, plaques fotovoltaiques.
0: Pel que fa a la pacificació de la Nacional 2, que es vol convertir en un passeig de 40 quilòmetres, ja estan en marxa les obres en 19 trams diferents. S'hi han fet carrils bici, voreres més amples i més aparcaments per accedir a les estacions de tren i autobús que connectaran amb la capital catalana.
2: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: 3:45, a sintonitzeu 3Cat Info. Els bombers són relativament optimistes pel que fa a l'incendi d'Orés, a la comarca aragonesa de les Cinco Villas. Tot i que està lluny de ser controlat, des d'ahir no ha augmentat el perímetre, que és de 80 quilòmetres. Els esforços dels equips d'extinció es concentren ara a les zones on el foc es pot estendre i arribar a nuclis urbans. El foc es va declarar dimecres i ha cremat més de 15.000 hectàrees i s'han evacuat un miler de persones de 6 municipis. No es descarta que s'hagin de desallotjar els habitants d'altres poblacions. Tot dependrà dels constants canvis de la direcció del vent, les altes temperatures que hi ha a la zona i també la baixa humitat. Ho ha explicat el director d'extinció.
4: En principio, la previsión es mejor que la de ayer. Nos queda todavía un día complejo, tanto por el aumento de temperatura y viento que tendremos, como sobre todo por ese viento cambiante. Estamos trabajando en intentar estabilizar el incendio, pero parece que las condiciones son más favorables que las de ayer, pero todavía pues hay que ser prudentes en cuanto a una valoración de cuándo podemos finalizarlo.
0: Y trabajan más de 400 efectivos dels bombers. Pel que fa a Catalunya, avui hi ha 21 municipis catalans de 7 comarques en el nivell extrem d'incendis forestals. Són poblacions de l'Alt Camp, també de l'Alt i Baix Penedès, l'Alt Urgell, la Noguera, el Pallars Jussà i el Solsonès. També està prohibit l'accés a 3 espais naturals, la Ribera Salada, el Solsonès, la Baronia de Rialb, la Noguera, i el Montmell Marmellà, al Baix Penedès. A més, els agents rurals han activat el nivell 3, molt alt, a 177 municipis,

0: de 17 comarques. Avui és 18 de juliol, coincidint amb els 90 anys de l'inici de la Guerra Civil, el Memorial Democràtic ha presentat una base de dades inèdita dedicada a les milícies antifeixistes de Catalunya. Una informació que s'ha extret, sobretot, dels papers de Salamanca i després d'11 anys d'investigacions. El cens inclou 37.000 noms, de moment, si bé se'n poden poder afegir més a mesura que avanci la investigació. El director d'aquest Memorial Democràtic, Jordi Font, ha valorat el cens de forma molt positiva perquè aporta, diu, dades molt precises.
1: Ha entrat en el Banc de la Memòria Democràtica una gran aportació, sobretot perquè aporta moltes dades, no només és una base de dades amb els noms, noms i cognoms, sinó que hi ha moltes més dades, i penso que és un exercici d'allò que se'n diu història pública, allò de els resultats que s'obtenen d'aquest treball, doncs posar-los a l'abast de la ciutadania.
0: A través dels documents que van ser confiscats per les tropes franquistes durant la Guerra Civil Espanyola i que es van retornar a la Generalitat el 2006 i que es coneixen com a papers de Salamanca, se saben dades dels milicians com el gènere, el lloc de residència, l'adscripció política i sindical, la data d'ingrés i la columna o unitat amb la qual van anar al front. El projecte s'ha fet a través d'una col·laboració entre el Memorial i l'Arxiu Nacional de Catalunya que les dues entitats valoren molt positivament. Ho diu la directora de l'arxiu, Pilar Cueva.
2: Això és l'expressió d'aquesta col·laboració que estem mantenint des de fa temps i en la que ens trobem en projectes d'interès compartit. No només col·laborem, sinó que compartim informació i que busquem quins són els canals més adequats perquè arribin d'una forma més ràpida i més eficient a la nostra societat.
0: Amb l'inici de la guerra, el president de la Generalitat, Lluís Companys, va firmar el decret de creació de les milícies antifeixistes integrades principalment per voluntaris. L'Associació de Jutges Progressistes assegura que el Tribunal Suprem no té recorregut per tornar a Europa després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió sobre l'amnistia. Una interpretació de la sentència totalment contrària a la que fan els jutges més conservadors, que asseguren que el que ha dit el TJUE no suposa l'aplicació immediata d'aquesta amnistia. En declaracions a aquesta emissora, el portaveu de jutgesses i jutges per la democràcia, Edmundo Rodríguez Achustegui, ha dit que no creu que el Suprem vagi a Europa i s'ha mostrat així de contundent.
3: Que las dos sentencias que se han dictado es una auténtica desautorización de todos aquellos que han venido sosteniendo estos años que se estaba produciendo una afectación del Estado de Derecho, de manera que yo creo que es bastante improbable que eso suceda.
0: Per la seva banda, l'Associació de Jutges Francisco de Vitoria manté en un comunicat la seva reserva sobre l'aplicació de la llei d'amnistia al marge del que ha dit el TJUE. Afegeixen que no suposa una aplicació immediata ni incondicionada d'aquesta amnistia als líders del procés i també afirma que el Tribunal Constitucional no és un tribunal de cassació del Suprem.

0: 3CAT Info.
1: D'aquí a 3 minuts arribarem a 3 quarts de 3. A Veneçuela, els morts pel doble terratrèmol del mes passat ja superen els 5.000, una xifra provisional a l'espera de localitzar més víctimes. Els sismes també deixen milers de persones sense llar. Precisament aquesta matinada, el govern veneçolà ha anunciat que el Fons Monetari Internacional ha desbloquejat 346 milions de dòlars per finançar part d'aquesta reconstrucció al país. Mentrestant, a Mèxic, un terratrèmol de magnitud 7,4 va sacsejar ahir a la tarda a l'estat de Chiapas, al sud del país, a la frontera amb Guatemala. No hi ha víctimes, però el sisme va obligar els Estats Units a activar l'alerta pel risc de tsunami en diverses zones del Pacífic.
0: 3CAT Info.
1: Ara falten 2 minuts per 3:45. Ja hi ha més de 1.300 centres educatius d'arreu de Catalunya adherits a la iniciativa de no fer sortides escolars el curs vinent per reclamar una millora de les condicions laborals. Davant d'aquesta iniciativa, les cases de colònies reclamen al govern una concreció de les ajudes econòmiques al sector per normalitzar la greu situació per la qual estan passant. Aquest dilluns, representants de diverses entitats del sector del lleure reuniran novament amb el Departament d'Empresa per reclamar a la Generalitat una regulació específica del sector. Així ho ha explicat el gerent de l'Associació d'Empreses de Lleure, Educació i Cultura, Pep Montes.

0: Montés en declaracions a l'ACN, l'Agència Catalana de Notícies.
1: Que s'adoptin mesures de caràcter regulador que evitin una situació com aquesta en futures anualitats. Aquesta és la qüestió més important. No estem veient una voluntat decidida del govern d'afrontar-les.
0: Montés, tot i assegurar que es troben en la pitjor situació possible, confia que les cases de colònies rebin un repunt de reserves a partir del Nadal.
1: Un possible escenari positiu seria que cap al segon trimestre, és a dir, enllà de les festes de Nadal, diguem-ho així, o de l'inici de l'any del 2027, es capgirés una mica la situació i pogués començar a reactivessin les reserves.
0: Davant de l'anul·lació i l'absència de noves reserves, també demanen que les ajudes econòmiques anunciades pel govern per ajudar les empreses de lleure es concedeixin el més aviat possible i no s'esperi acabar la temporada, perquè hi haurà moltes empreses que no es podran recuperar. Amb aquesta informació hem arribat pràcticament a 3:15. Obrim aquesta hora a 3Cat Info, àrea de servei.
2: El temps.
0: I a punt, la previsió meteorològica amb l'Enric Agut.
3: Va pujant la temperatura, ambient calorós de canícula, un dia més amb valors que superen els 35 graus. S'ha arribat gairebé als 38 a Cabanes, a l'Alt Empordà 37,5, 36 també a Sant Salvador de Guardiola, 36 a Girona, Cassà de la Selva també apuntant als 36, 35 a Aldover, a Torroella de Fluvià, i va pujant alguna xifra també per tocar els 38 al Pla de Lleida o també la Conca de Tremp. Calitja, hi ha pols en suspensió, fa sol, però el cel està una mica doncs blanquinós a moltes zones. També alguns intervals de núvols fruit de la humitat s'han format de nit matinada. Aquest matí també hi eren cap al Camp de Tarragona i en alguns sectors de les Terres de l'Ebre. Molta xafogor a prop del mar, amb temperatures de sensació que s'apropen als 40 graus, amb la combinació de la temperatura i la humitat, que és elevada a molts sectors, excepte al nord de l'Empordà, on hi ha bufat vent del nord, un aire més sec. Demà tindrem també una temperatura ben alta, fins i tot pot pujar una mica més cap a l'interior, i al Pla de Lleida algun observatori podria apropar-se o arribar als 40 graus. Dilluns i dimarts intensifica aquesta situació de calorada, calor intensa, sufocant, amb valors que novament poden tocar puntualment els 40 graus. Al Pla de Lleida, també interior de les Terres de l'Ebre, podrien apropar-se a la Conca de Tremp i també superar amb ganes els 35 i apropar-se als 40 a les zones més escalfades del centre del país. Aquesta tarda podria arribar a caure algun ruixat molt puntual al Pirineu i, novament, demà també al Pirineu i cap a l'àrea del massís del Port. Pel que fa a la nit, també hi ha un avís de calor nocturna a la propera matinada a l'Alt Empordà i també al Baix Ebre i a Montsià, on les mínimes poden estar per damunt dels 25 graus.
2: 3Cat Info. Comprensió lectora, matemàtiques, atenció a la diversitat.
4: Formació professional, batxillerat i també lleure educatiu.
2: Aula oberta, l'educació del futur, amb Sara Canyeté a 3Cat Info.
5: Escoltem professionals i alumnes dels centres educatius.
2: 3Cat Info.
0: 13 minuts per arribar a les 3 de la tarda. Arquitectura, natura i música es conjuguen en el concert Arrels de Llum, que ha tingut lloc a la Basílica de la Sagrada Família per commemorar el centenari de la mort d'Antoni Gaudí i el 50è aniversari del Grec. Un recorregut sonor que ha anat del segle XIV al XXI amb les veus de Maria Arnal, Lídia Pujol i el cor Cererols, amb la direcció Marta Vives de Mar Díaz.
6: La Basílica de la Sagrada Família s'ha convertit en un escenari d'excepció d'aquest concert commemoratiu a Gaudí, al Grec i a Montserrat. Maria Arnal.
7: M'encanten aquestes, com aquests jocs de miralls, no?, que té aquesta construcció. També està construïda en pedra de Montjuïc, no?, a Montjuïc i al Grec, i m'encanta com... És un dia especial.
6: En un recorregut simbòlic, emocionant i espiritual per cançons dels últims 7 segles, des de L'arbre no ho sap, d'Enric Gispert,
8: L'arbre no sap,
6: fins a Morir, de Maria Mercè Marçal, que ha tancat el concert.
8: Morir,
6: o Que me quiten, de la mateixa Maria Arnal.
8: Que me quiten lo que soy, que me aten con espinas.
6: O l'estrena mundial de l'obra Arbor Lucis, del compositor Josep Maria Guix. Maria Arnal i Lídia Pujol, acompanyades del cor Cererols i 6 músics, han convidat els 2.000 assistents a un viatge coral, des de les arrels a la llum, de les pedres de Montjuïc, de les parets

0: El bosc de les columnes i els vitralls han estat els eixos d'aquest muntatge que han elevat els assistents a la torre més alta del temple en una nit emocionant que quedarà gravada a la història del grec.
1: La capital del Baix Ebre torna viatjant al temps amb la Festa del Renaixement de Tortosa, que enguany compleix 29 edicions. La programació, amb una setantena de propostes culturals, aposta per nous espais d'interès històric per donar a conèixer el patrimoni a veïns i visitants. Segons un estudi de la Universitat Rovira i Virgili, aquest esdeveniment té una repercussió econòmica a la ciutat que s'enfila, Tortosa, Ariadna Escoda, fins als 7,7 milions d'euros.
2: De la setantena d'activitats del programa de la Festa del Renaixement de Tortosa, gairebé la meitat són novetats. Algunes, com el viatge històric o artístic pels túnels subterranis del Castell de la Suda, també han permès conèixer de primera mà un patrimoni renaixentista que normalment no està obert al públic. No és l'únic espai que es posa a disposició del públic per primer cop. Ho detalla el regidor de la festa, Jordi Jordan.
3: Hi ha espectacles al balneari del Porcà, l'antic Cal Jueu, també recuperat recentment, a la mateixa catedral on ara es pot visitar els arcs i, per tant, pujar al sostre, o als Reals Col·legis, que és l'edifici renaixentista més important de Catalunya, i allà també s'ha fet una actuació en noves tecnologies sobre els tapissos renaixentistes de Tortosa, que avui dia estan a Nova York.
2: L'any vinent, la Festa del Renaixement arribarà a la 30a edició, xifra rodona. L'organització apunta que afegiran novetats al programa, si bé la recreació històrica seguirà sent un dels pilars de l'esdeveniment.

0: L'Orfeo Català interpretarà aquest cap de setmana l'obra Un Rèquiem Alemany de Johannes Brahms al Saló del Tinell del Museu d'Història de Barcelona. Els concerts, amb les entrades exaurides des de fa mesos, tindran lloc avui i demà diumenge a les 9 del vespre, Adrià Clotet.
1: L'Orfeo cantarà molt a prop del públic i una part del concert tindrà lloc a l'aire lliure a la plaça del Rei. El Rèquiem Alemany de Brahms, compost a mitjans del segle XIX, va néixer arran de la mort de la seva mare i és una reflexió sobre la pèrdua. Joan Oller, director general del Palau de la Música, explica el repte majúscul que té l'Orfeo amb aquesta obra.
2: L'Orfeo Català canta de memòria el Rèquiem Alemany en alemany, no és en llatí, el Rèquiem Alemany en alemany, de Brahms, i a més està actuant. Està actuant al mateix temps que canta en alemany i que s'ho sap de memòria. En termes circenses seria el més difícil todavía. I com que aquest any havia sigut un any que no hem tingut reptes, hi vam posar el repte més gran que podia imaginar.
1: Tot i que ja no queden entrades, Oller ha confirmat que el 20 de setembre el Palau de la Música acollirà un altre concert del Rèquiem Alemany. L'objectiu serà recaptar fons per Venezuela.
3: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre. Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix Trescat Info a Instagram, Facebook i X.
0: I ara us parlem d'un fenomen en ple creixement que hi ha a Barcelona, les gelateries. La ciutat ha vist una onada d'obertures en els últims 5 anys d'aquests establiments i, sobretot, el que ha augmentat és la varietat. I és que cada cop hi ha més gelateries de gustos i maneres de fer d'arreu del món. Ens ho explica en aquest reportatge el Roc Fargas, amb muntatge i edició musical de Miquel Guiu.
4: L'auge dels locals de venda de gelats s'ha produït sobretot en les zones turístiques de la ciutat, tal com explica Olivier Fernández, gerent del Gremi de Pastisseria de Barcelona.
5: Hi ha un creixement que es veu, però sí que depenen de la zona, no? El que és George, on d'alguna manera té més proximitat al turisme, incluït barris de Barcelona, sí que el creixement és molt més alt com creixement en altres tipus de botiga.
4: Una de les novetats dels últims anys és l'obertura d'establiments que treballen amb la seva pròpia concepció del gelat. En Ken, per exemple, és el fill dels propietaris de la pastisseria Takashi Ochigai, que va obrir el 1983 i que ara fa poc va crear una marca de gelats, Kurimu. Ell ens explica amb quins productes treballen.
6: Nosaltres vam crear una marca que es diu Kurimu i a partir d'aquí vam llançar una tipologia de gelats que són gelats italians amb ànima japonesa. Llavors, tots els gelats tenen algun tipus d'ingredient doncs, associat amb el Japó. Nosaltres tenim el yuzu i sudachi, que sudachi també és un cítric japonès.

0: Després tindríem el de cirera i umeboshi, i un altre que surt molt i que s'està fent molt popular és el de sésam torrat, i tot això ho portem del Japó.
1: Jo vull anar a la platja amb tu. Si caminem pels carrers de Barcelona, avui veiem gelateries japoneses com la d'en Ken, però també n'hi ha de gregues, libaneses, argentines o les que treballen en productes de proximitat. En Marco, per exemple, és un dels propietaris de Parallelo Gelato. Tot i que ell és italià, porta 10 anys treballant en productors de quilòmetre zero i creu que precisament això és l'essència de la seva marca.
2: Nos hemos dado cuenta que había muchos productos de calidad. Entonces nos parecía un sinsentido ir a comprar un pistacho de Irán cuando había un pistacho muy bueno y local. Hay también una razón ecológica. Y al final de todo, pero la cosa más importante para nosotros era igual crear un producto que fuera auténtico. Si puedo comprar un helado que tenga algo de aquí, tiene mucho más sentido.
1: Ara, amb l'estiu i les altes temperatures, ve més de gust que mai un gelat per refrescar-se. I Barcelona té cada cop més oferta variada per a tots els gustos. Si això s'acaba, tindré el
3: cor trencat. 5 minuts i mig i les 3.
4: Esports.
3: A punt la crònica amb el Marc Andrés. Què tal, Marc? Bona tarda.
5: Bona tarda, Esport. En directe tenim en marxa la 14a etapa del Tour de França, un recorregut de 155 quilòmetres entre Mulhouse i Le Marsan-Feleran. Una etapa avui de muntanya amb tres ports de primera categoria i un de segona. De fet, en aquests moments, els ciclistes estan pujant al primer port d'aquesta primera categoria, el port de Gran Valon, encara això sí, al moment inicial de l'etapa. Sí que hi ha un grup d'escapats de 35 corredors a 1 minut i 20 segons del gran grup on s'hi troba el líder, Tadej Pogacar, però encara queden més de 120 quilòmetres per arribar a la meta d'aquesta 14a etapa. A la general, Tadej Pogacar, com dèiem, continua amb el mallot groc amb un coixí de 3 minuts i 36 segons d'avantatge respecte al danès Jonas Vingegaard.
4: 3CAT Info.
5: En futbol, resposta del president del Barça, Joan Laporta, al posicionament públic de l'Atlètic de Madrid dient que no vendrien Julián Álvarez ni per 100, ni 150, ni 200 milions d'euros. Són declaracions del president a Catalunya Ràdio des de Nova York.
6: Jo respecto l'opinió de tothom, l'únic que sé és que hem fet una oferta i allà està l'oferta i que en un moment determinat direm que la vigència d'aquesta oferta per part nostra.
7: Finals de juliol, potser, o què?
6: Segurament serà així, sí.
5: Unes paraules que responen a les del màxim executiu de l'Atlètic de Madrid, el director general del club matalasser, Miguel Ángel Gilmarín, en un vídeo a les xarxes publicat ahir. D'altra banda, Joan Laporta, en aquestes mateixes declaracions a Catalunya Ràdio, ha explicat que el fet que ell doni suport a la selecció espanyola públicament és una manera d'agrair que tenen 8 jugadors amb Espanya, un posicionament que ha provocat les crítiques d'un sector de l'afició del Barça que li ha recordat la història del club que presideix i tot el que representa.
6: Tenim 8 jugadors a la selecció espanyola i vaja, i anar arribat a la final i nosaltres doncs els hi desitgem el millor, que és que guanyi. I això ho dic amb tota normalitat, eh? I això no és incompatible amb res més. Eh? I la veritat és que estic molt, molt, molt agraït de com ens estan tractant.
5: Per últim, com a president del Barça, ha parlat de la importància pel club d'aquesta final del Mundial, que enfrontarà Leo Messi i Lamine Yamal, dos futbolistes sortits de la Masia. Un Lamine Yamal, per cert, que estarà en plenes condicions per a la final de demà, després d'entrenar-se amb normalitat amb els companys. D'ell n'ha parlat Leo Messi, que ha mencionat la ja icònica foto de l'astre argentí banyant el mataroní quan aquest era només un nadó.
8: La verdad que esa foto es una locura porque bueno, en la vida, ¿no? Yo me hice una foto cuando él era bebé y que hoy estemos los dos enfrentando una Copa del Mundo. La verdad que lo que digo es una locura, pero nada, es uno de los mejores del mundo en este momento, sin duda, y le deseo muchísima suerte, porque el bien de él va a ser el bien del Barcelona también.
4: 3CAT Info.
5: Abans de la final del Mundial de demà, avui jugarà la final de consolació entre França i Anglaterra, a Miami, a partir de les 11 de la nit. Tots dos tècnics, Didier Deschamps i Thomas Tuchel, admeten que és un partit que no fa il·lusió, però el competiran. Sentim el seleccionador anglès.
9: Cap jugador, tampoc els francesos, vol jugar aquest partit. Volen jugar la final i ho hem donat tot per arribar a la final, però el jugarem professionalment, esclar.
5: Ahir al vespre, pel que fa al futbol de clubs, avui s'estrena l'Espanyol amb la disputa del primer partit de la temporada. Pretemporada, en aquest cas. L'equip de Manolo González jugarà a partir de les 8 contra l'Olot, al municipal de la localitat Garrotxina, un conjunt blanc i blau que aquests dies està fent una estada a Navata, a l'Alt Empordà. Del partit en parla Roberto Fernández.
10: La verdad que tenemos ganas ya de jugar el primer partido. Hace ya tiempo que no jugamos y queremos ir cogiendo ritmo, los nuevos también que vayan

0: cogiendo el ritmo del equipo, de cómo jugamos y tal, y también ganas de ver mucho de los pericos.
1: L'altre equip de la primera divisió, el Barça, va anunciar que disputarà un torneig triangular a Itàlia el 8 d'agost. Els blaugranes s'enfrontaran a l'Udinese, l'equip local, i al Nottingham Forest anglès. També inaugura avui la pretemporada el Girona, a les 6 de la tarda a la Ciutat Esportiva contra l'Al-Qadzia de la Lliga Saudita. Un partit que s'emetrà per Esport 3. Un Girona que avui ha anunciat el traspàs de Joel Roca a l'Olympiacos grec per una quantitat al voltant d'uns 6 milions d'euros i mig i un 15% d'una futura venda. I s'estrena també el Sabadell, que recordem que torna a la segona divisió aquest curs 26-27. Els vallesans tenen el seu primer partit a les 7 de la tarda a la Ciutat Esportiva del Castelló, un club que es trobaran durant la temporada. I un últim apunt, a la primera federació, l'Europa ha anunciat un canvi a la banqueta. Josep Maria Jané, fins ara director esportiu i també tècnic del filial, es farà càrrec del primer equip, un canvi propiciat per la marxa de Dai Benítez per una decisió personal.
2: L'actualitat esportiva a fons.
1: En bàsquet, la penya ha fet oficial la incorporació de l'aler pivot Juan Chitam, de 30 anys, el nord-americà amb passaport italià, prové del Reggio Emilia de la Lliga Italiana i serà verd i negre fins al juny del 2027. De la seva banda, el Girona ha anunciat el fitxatge del base nord-americà Stanley Whittaker, de 31 anys, Whittaker, proper de l'Aliaga Petkim Sport de la Lliga Turca i signa per una temporada. A la Fórmula 1, el líder del Mundial, Kimi Antonelli, ha estat el més ràpid a la tercera sessió d'entrenaments lliures del Gran Premi de Bèlgica, seguit per Lando Norris i Max Verstappen. A les 4 de la tarda tindrà lloc la sessió de classificació oficial. I en tennis, Paula Badosa juga aquesta tarda, no abans de 6:15, semifinals del torneig de Yasi a Romania contra l'eslovena Zidane Sek.
2: 3CAT Info.

0: Són les 3. Salvador Illa creu que l'Estat ha d'invertir més a Catalunya, però reclama passar de la queixa a la feina amb el Consorci d'Inversions. El 2025 el govern espanyol va destinar a Catalunya el 8,6% de tot el que va gastar a les comunitats autònomes. Junts ho considera un escàndol. El Departament de Territori anuncia diverses actuacions per pacificar la N2 al seu pas pel Maresme i la construcció de 4 noves sortides entre Alella i Calella abans del 2032. Ja s'han adjudicat la redacció dels projectes d'aquests enllaços i a Mataró aquest hivern començaran les obres de la pacificació de la Nacional 2. Els bombers són relativament optimistes pel que fa a l'incendi d'Urés a la comarca aragonesa de la Cinco Villas. Tot i que està lluny de ser controlat, no ha augmentat el perímetre. Ja ha cremat més de 15.000 hectàrees i s'han evacuat un miler de persones. Setena jornada consecutiva d'atacs entre els Estats Units i l'Iran, on hi ha almenys 7 morts i una desena de ferits. També 10.000 iranians que s'han quedat sense aigua pel bombardeig nord-americà contra una desalinitzadora. La Guàrdia Revolucionària ha bombardejat Bahrein, Kuwait i Jordània i ha amenaçat amb una ofensiva total. Dimiteix a Alemanya el portaveu parlamentari de la CDU, el conservador Jens Spahn, per la polèmica generada pel fill que ha tingut amb un ventre de lloguer als Estats Units. Exconseller de Sanitat amb Angela Merkel, el seu propi partit i ell mateix s'havien oposat a la gestació subrogada prohibida a Alemanya. Coincidint avui amb els 90 anys de l'inici de la Guerra Civil, el Memorial Democràtic presenta una base de dades inèdita de les milícies antifeixistes. Inclou dades de 37.000 persones. S'han extret de documents confiscats per les tropes franquistes després d'11 anys d'investigacions. I amb la mort amb motiu del centenari de la mort d'Autoni Gaudí, s'ha presentat el concert Arrels de Llum a la Basílica de la Sagrada Família amb les veus de Maria Arnal, Lídia Pujol i el cor Cererols sota la direcció de Marc Díaz.
1: Esports.
2: A Esport en directe tenim en marxa la 14a etapa del Tour de França, 155 quilòmetres entre Mulhouse i Le Marc-Stenfelleran. De moment, a falta de més de 100 quilòmetres pel final de la cursa, tenim un grup de 5 escapats a gairebé 2 minuts del gran grup on hi és el líder, Tadej Pogačar. En bàsquet, la penya ha fitxat l'aler pivot nord-americà amb passaport italià Juan Cheatham, de 30 anys per una temporada. De la seva banda, el Girona incorpora Stanley Whittaker, base de 31 anys nord-americà, també per un any. I en futbol avui s'estrenen 3 equips catalans a la pretemporada. A les 6, Girona, Alcoatzià, a les 7, Castelló, Sabadell i a les 8 s'estrena l'Espanyol al camp de l'Olot.

0: I pel que fa al temps, tarda molt càlida i xafogosa a prop del mar. Sol amb pols sahariana. Bona mar en general. Algunes nuvolades locals. Avís per calor nocturna a l'Alt Empordà, Montsià, el Baix Ebre. Demà diumenge farà una mica més de calor i encara més dilluns i dimarts.
1: 3Cat Info.
0: Passen gairebé 4 minuts de les 3. Bona tarda, us informa Montse Garcia.
1: 3Cat Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, avala les inversions de l'Estat a Catalunya, que xifra en 20.000 milions d'euros. Admet que en fan falta més, però demana deixar enrere la queixa i passar a la concreció. Tot plegat l'endemà que has de saber és que Catalunya va rebre l'any passat el 8,6% de tot el que el govern espanyol va invertir a les comunitats autònomes. És el percentatge més baix des del 2015. Illa assegura que aquests 20.000 milions d'euros són una xifra considerable, però no suficient, i fa una crida als partits catalans perquè el consorci d'inversions que ha pactat amb els republicans sigui una realitat.
2: Prou soroll, si les inversions són moltes o poques. Mirin, estem mobilitzant en aquest moment a Catalunya 20.000 milions d'euros d'inversió. Ho conto tot aquí. És poc, és una xifra considerable, en volem més. Avui surten unes dades, l'Estat ha d'invertir més, sí, però perquè no passem de la queixa a la feina. Consorci d'inversions, que és el que ha plantejat el govern de Catalunya. Tant de bo fos amb el suport de tots.
0: Des de Junts, Jordi Turull ha respost avui a Illa dient que aquestes xifres són un escàndol en majúscules, però que el president de la Generalitat és incapaç de plantar-se i defensar els interessos de Catalunya davant de la Moncloa. I l'autopista C32 al Maresme tindrà 4 noves sortides entre Taià i Calella abans del 2032. També es faran noves actuacions per pacificar l'N2, així com millores al transport públic per tenir més connexions entre els pobles i alhora amb Barcelona. El Departament de Territori ha presentat avui a Mataró un conveni amb el Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible que compta amb més de 380 milions d'euros. Aquest mes de juliol ja s'ha adjudicat la redacció dels projectes constructius de 3 nous enllaços de la C32, el de Taià, el de Premià de Mar i el de Cabrils-Vilassar de Mar. També es completen el de l'Ella i el de Llavaneres. Les obres es preveu que comencin el 2029. El secretari de Mobilitat, Manel Nadal, ha explicat que els tres objectius principals de les inversions previstes.
3: 10.000 vehicles que passaven per Nacional 2 passen ara per l'autopista. Per tant, a l'autopista l'hem de millorar. I això vol dir millorar els enllaços, millorar l'accessibilitat, fer actuacions que vagin de la Nacional 2 cap a l'autopista. Per tant, un primer àmbit són les millores a la C32. El segon, la pacificació. I finalment, hi ha un tercer paquet de coses, de millora del transport públic, de descarbonització, plaques fotovoltaiques.
0: Pel que fa a la pacificació de l'N2, que es vol convertir en un passeig de 40 quilòmetres, ja estan en marxa els projectes constructius de 19 trams diferents. S'hi faran carrils bici, voreres més amples i més aparcaments per accedir a les estacions de tren i autobús que connecten amb Barcelona. Els bombers són relativament optimistes pel que fa a l'incendi d'Urés a la comarca aragonesa de les Cinco Villas. Tot i que està lluny de ser controlat, des d'ahir no ha augmentat el perímetre, que és de 80 quilòmetres. Els esforços dels equips d'extinció es concentren en les zones on el foc es pot estendre i arribar als nuclis urbans. El foc es va declarar dimecres, ja ha cremat més de 15.000 hectàrees i s'han evacuat un miler de persones de 6 municipis. No es descarta que s'hagin de desallotjar els habitants d'altres poblacions. Tot dependrà dels constants canvis de la direcció del vent, les altes temperatures i la baixa humitat, segons el director d'extinció.
4: En principi, la previsió és mejor que la de ayer. Nos queda todavía un día complejo, tanto por el aumento de temperatura y viento que tendremos, como sobre todo por ese viento cambiante. Estamos trabajando en intentar estabilizar el incendio, pero parece que las condiciones son más favorables que las de ayer, pero todavía pues hay que ser prudentes en cuanto a una valoración de cuándo podemos finalizarlo.
0: Hi treballen més de 400 efectius dels bombers. També preocupa l'incendi que crema Mier, la Guadalajara, i que continua sense control. Ja han cremat 5.400 hectàrees i s'han desallotjat 600 persones de 12 municipis. S'ha habilitat el poliesportiu de la localitat d'Humanes per acollir els evacuats. Pel que fa a Catalunya, avui hi ha 21 municipis catalans de 7 comarques en el nivell extrem d'incendis forestals. Són poblacions de l'Alt Camp, Alt i Baix Penedès, l'Alt Urgell, la Noguera, el Pallars Jussà i el Solsonès. També està prohibit l'accés a 3 espais naturals: la Ribera Salada, el Solsonès, la Baronia de Rialp, la Noguera i el Montmell Marmellà, al Baix Penedès. A més, els agents rurals han activat el nivell 3 molt alt a 170.

0: 47 municipis de 17 comarques.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: 6 minuts i arribarem a un quart de 4 de la tarda. El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha assegurat que Carles Puigdemont i la resta d'exiliats tornaran a Catalunya, tot i el rebuig d'alguns jutges a aplicar la llei d'amnistia. Turull ha parlat davant el Consell Nacional de la Formació just després que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea avalés l'amnistia.
2: I el retorn del president i dels exiliats, del conseller Puig i del conseller Comín, arribarà. Tingueu-ne tota la confiança. Per molts que vulguin estar en contra, el president Puigdemont tornarà a Catalunya. Peti qui peti, tornarà a Catalunya.
0: Segons Turull, la sentència europea ha deixat en evidència les mancances de la justícia espanyola i la seva politització i afegeix que els jutges segueixen instal·lats en la revenja contra Puigdemont. Doncs l'Associació de Jutges Progressistes assegura que el Tribunal Suprem no té recorregut per tornar a Europa després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió sobre l'amnistia. Una interpretació de la sentència totalment contrària a la que fan els jutges més conservadors, que asseguren que el que ha dit el TJUE no suposa l'aplicació immediata de l'amnistia. En declaracions a aquesta emissora, el portaveu de jutgesses i jutges per la democràcia, Edmundo Rodríguez Achustegui, ha dit que no creu que el Suprem vagi a Europa i s'ha mostrat així de contundent.
3: Que las dos sentencias que se han dictado es una auténtica desautorización de todos aquellos que han venido sosteniendo estos años que se estaba produciendo una afectación del Estado de Derecho, de manera que yo creo que es bastante improbable que eso suceda.
0: Per la seva banda, l'Associació de Jutges Francisco de Vitoria manté en un comunicat les seves reserves sobre l'aplicació de la llei d'amnistia al marge del que ha dit el TJUE. Afegeixen que no suposa una aplicació immediata ni incondicionada de l'amnistia als líders del procés i també afirma que el Tribunal Constitucional no és un tribunal de cassació del Suprem. I sobre l'aplicació de la llei d'amnistia també n'ha parlat la secretària general de Podem, Ione Belarra, que ha carregat contra el Partit Popular per no acceptar la llei en tota la seva integritat, tot i l'aval de la justícia europea. Avui, que fa 90 anys del cop d'estat per derrocar la república, Belarra acusa els populars de ser els hereus polítics dels colpistes.
4: Recordarle al señor Aznar y al Partido Popular en un día como hoy que los únicos golpistas eran sus abuelos políticos, que en este país los parlamentos hacen las leyes y los jueces están para aplicar las leyes que hacen los parlamentos y deben hacerlo en toda su extensión, más con el aval de la justicia europea, como hemos visto esta semana.
0: I avui els comuns han fet l'últim Consell Nacional abans de les vacances d'estiu. La coordinadora nacional de la formació, Candela López, ha avançat que continuen les negociacions per fer una coalició d'esquerres de cara a les pròximes eleccions generals espanyoles.
5: Avui us podem afirmar que estem treballant i que tenim taules de treball amb totes les forces polítiques que vam configurar la coalició del 2023. Més, Compromís, Xa, Partido Verde i Podemos. Per tant, avui puc afirmar també que no tenim res tancat, però també que és important, doncs, que hi ha la voluntat de totes aquestes forces polítiques de treballar conjuntament com haurien de ser les bases d'aquest projecte futur. Crec que és un pas endavant.
1: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Doncs bé, ho sentíem fa un moment, fa 90 anys de l'inici de la Guerra Civil i coincidint amb aquesta commemoració, el Memorial Democràtic ha presentat una base de dades inèdita dedicada a les milícies antifeixistes de Catalunya. Una informació que s'ha extret sobretot dels papers de Salamanca i després d'11 anys d'investigació. El cens inclou 37.000 noms, de moment, si bé se'n podran afegir més a mesura que avanci la investigació. El director del Memorial Democràtic, Jordi Font, ha valorat el cens de forma molt positiva perquè aporta dades molt precises.
6: Ha entrat en el Banc de la Memòria Democràtica una gran aportació, sobretot perquè aporta moltes dades, no només és una base de dades amb els noms, noms i cognoms, sinó que hi ha moltes més dades, i penso que és un exercici doncs, d'allò que se'n diu història pública, allò de els resultats que s'obtenen d'aquest treball, doncs posar-los a l'abast de la ciutadania.
0: A través dels documents que van ser confiscats per les tropes franquistes durant la Guerra Civil i que es van retornar a la Generalitat el 2006, que es coneixien com a papers de Salamanca, se saben dades dels milicians com el gènere, el lloc de residència, l'adscripció política i sindical, la data d'ingrés i la columna o unitat amb la qual van anar al front. El projecte s'ha fet a través d'una col·laboració entre el Memorial i l'Arxiu Nacional de Catalunya, que les dues entitats valoren molt positivament, ho diu la directora de l'Arxiu, Pilar la cueva.
7: Això és la expressió d'aquesta col·laboració que estem mantenint des de fa temps i en la que ens trobem en projectes d'interès compartit. No només col·laborem, sinó que compartim informació i que busquem quins són els canals més adequats perquè arribin d'una forma més ràpida i més eficient a la nostra societat.
0: Amb l'inici de la guerra, el president de la Generalitat, Lluís Companys, va firmar el decret de creació de les milícies antifeixistes integrades principalment per voluntaris.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Arquitectura, natura i música es conjuguen en el concert Arrels de Llum que ha tingut lloc a la Basílica de la Sagrada Família per commemorar el centenari de la mort d'Antoni Gaudí i el 50è aniversari del Grec, un recorregut sonor que ha anat des del segle XIV al XXI amb les veus de Maria Arnal, Lídia Pujol i el cor Cererol sota la direcció de Marc Díaz. Ens ho explica la Marta Díaz.
8: La Basílica de la Sagrada Família s'ha convertit en un escenari d'excepció d'aquest concert commemoratiu a Gaudí, al Grec i a Montserrat. Maria Arnal.
9: M'encanten aquestes, com aquests jocs de miralls, no? Que té aquesta construcció, també està construïda en pedra de Montjuïc, no? Montjuïc i el Grec, i m'encanta com... És un dia especial.
8: En un recorregut simbòlic, emocionant i espiritual per cançons dels últims 7 segles, des de l'Arbre no ho sap, d'Enric Gispert.
10: L'arbre no sap.
8: Fins a morir, de Maria Mercè Marçal, que ha tancat el concert.
10: Morir.
8: O Que me quiten, de la mateixa Maria Arnal.
10: Que me quiten lo que soy, que me aten con espinas.
8: O l'estrena mundial de l'obra Arbor Lucis, del compositor Josep Maria Guix. Maria Arnal i Lídia Pujol, acompanyades del cor Cererols i 6 músics, han convidat els 2.000 assistents a un viatge coral, des de les arrels a la llum, de les pedres de Montjuïc, de les parets, al bosc de les columnes i els vitralls. Han estat els eixos d'aquest muntatge que han elevat els assistents a la torre més alta del temple en una nit emocionant que quedarà gravada a la història del Grec.
0: Passa gairebé un minut d'un quart de 4 de la tarda.
1: El temps.
0: Amb l'Enric Agut.
11: Ambient molt calorós, novament canícula, xifres que han arribat a superar els 37 graus, per exemple, a l'Alt Empordà, Cabanes, ha arribat als 37,5, 36 a Girona, també a Sant Salvador de Guardiola, a Cassà de la Selva, Anglès, al Dover, a Torroella de Fluvià, 35 graus, bé, molta calor, encara pot pujar més la temperatura, sobretot a comarques d'interior, alguna xifra arribarà als 38 al Pla de Lleida, també 37-38 a la Conca de Tremp, interior de les Terres de l'Ebre, a la Noguera. Bé, molta calor en un dia també de xafogó marcada, sensació d'humitat elevada a molts sectors de la costa i del prelitoral. Al matí hem tingut alguns núvols baixos a la costa de Tarragona, Terres de l'Ebre, també a la tarda alguns en tindrem cap al Pirineu i al Pirineu algun ruixat molt local podria arribar a caure. Demà la temperatura encara pot pujar una mica més a comarques interior i al Pla de Lleida podríem arribar als 39 i localment als 40 i sembla que la calor encara s'intensifica més dilluns i dimarts, quan novament es poden assolir i més fàcilment els 40 graus, el Pla de Lleida, també la Conca de Tremp, possiblement també l'interior de les Terres de l'Ebre i algun valor apropar-se a la Catalunya central.
1: A 3CAT Info,
12: la pitjor sequera per durada, per intensitat i per...
1: Insostenibles.
13: Yo me fui arrinconando ahí y ese era mi ataúd. Llenas de agua.
1: El retrat d'un planeta en crisi.
14: Mai en la vida havia plogut tant aquí, com ara mai en la vida.
15: En ningún momento yo pensé que iba a salir de ahí.
1: Un espai on expliquem com ens afecta la crisi climàtica i ambiental i què estem fent per frenar-la i adaptar-nos-hi. Insostenibles, amb Montse Poblet.
0: Els Estats Units i l'Iran s'intercanvien atacs per setena nit consecutiva, aquest cop també contra objectius civils. Al país persa hi ha almenys 7 morts i una desena de ferits. També 10.000 iranians que s'han quedat sense aigua pel bombardeig nord-americà contra una dessalinitzadora. Per la seva banda, Teheran ha bombardejat bases militars nord-americanes a Jordània, Bahrain i Kuwait, el país més perjudicat per l'ofensiva d'avui. Els atacs han afectat objectius civils i infraestructures essencials. Els bombardejos iranians han provocat un incendi en una planta elèctrica i una dessalinitzadora. També ferits i danys importants en una planta petroliera. Lluny de baixar el to, la Guàrdia Revolucionària ha amenaçat amb una ofensiva total i ha advertit als països de la regió que respondran als atacs que els Estats Units facin des de les seves bases. Davant la situació actual, Israel ha deixat aterrar avions cisterna nord-americans perquè puguin repostar. Per cert, que el preu del petroli ha pujat al nivell més alt de l'últim mes des de la represa de les hostilitats. Ucraïna torna a exhibir múscul amb drons que arriben a centenars de quilòmetres de les seves fronteres. Aquesta matinada, Kiev ha atacat uns magatzems pròxims a Moscou de la companyia de comerç electrònic més important del país, a qui acusa d'enviar material al front de guerra. L'incendi al centre logístic, conegut com l'Amazon Rus, ha provocat almenys 8 morts i una vintena de ferits. Durant la nit, Rússia ha abatut prop de 400 drons als afores de la capital que Ucraïna ha llançat a més de 700 quilòmetres de la seva frontera. El president Volodymyr Zelensky ha dit que també han aconseguit atacar una planta petroliera. Per la seva banda, Rússia ha llançat una onada d'atacs contra el port d'Odessa que ha causat almenys un mort en un vaixell amb bandera d'Antigua i Barbuda. També hi ha 3 persones ferides i danys en diverses infraestructures portuàries. A Gaza, 3 persones han mort avui en un bombardeig israelià a la capital de la Franja en una nova vulneració de l'alto al foc per part d'Israel. Sentim el pare d'una de les víctimes.
16: El meu fill era una jove de 18 anys que ajudava el seu oncle a col·locar alumini. Aquesta era la seva feina. L'oncle té un taller d'alumini i ell l'ajudava a aïllar-lo amb el que tenia.
0: El Ministeri de Sanitat de Gaza, controlat per Hamas, assegura que 16 palestins han mort en atacs israelians les darreres 24 hores, la meitat de les quals ahir en un bombardeig durant un funeral en un camp de refugiats. Més de 1.100 gazians han perdut la vida des que va entrar en vigor la treva l'octubre passat. De fet, les últimes setmanes Israel ha intensificat els atacs contra l'enclavament. I creix l'assetjament dels ultraortodoxos sobre la població secular a Jerusalem. Una cafeteria que obre en sàbat, el dia de descans setmanal en el judaïsme, és l'última víctima d'aquesta dinàmica en una ciutat que cada dia és més religiosa. Jerusalem, Jordi Brascó.
17: Sàbat, criden un grup d'ultraortodoxos davant d'una cafeteria que obre el dia del descans sagrat. Han vingut per segon dissabte consecutiu a assetjar els clients i el propietari, el Yoel, que té la consciència ben tranquil·la.
18: Vam posar la cafeteria al centre de la ciutat, que és una de les zones més seculars de Jerusalem, però han vingut grups d'ultraortodoxos que no volen parlar i que pressionen, intimiden perquè acabis tancant.
17: No pensa fer-ho perquè obrint en sàbat, diu, ofereix alternatives als no religiosos que han vingut fins aquí a defensar els seus drets. La cafeteria s'ha convertit en l'escenari d'una batalla sobre el model de ciutat que ha de ser Jerusalem, una batalla que es reprodueix en altres àrees, com a la zona de Mea Shearim i Romema, on veïns ultraortodoxos boicotegen les obres d'una nova línia de tramvia. Laura Ward, assessora de la ciutat a l'Ajuntament, està indignada.
19: Els atacs de les obres del tramvia han suposat pèrdues de més de 500 milions de shekels. És exasperant. I el pitjor és que el govern de Netanyahu, la meitat dels quals són fanàtics religiosos, els hi permeten.
17: Des de l'Ajuntament asseguren que tenen les mans lligades perquè la policia la dirigeix un fanàtic religiós, Itamar Ben-Gavir. S'aferren a les properes eleccions per a calmar els ànims i canviar la dinàmica als carrers de la ciutat.
0: I Donald Trump amenaça el Canadà amb més aranzels pels centenars d'incendis als boscos canadencs que contaminen l'aire de ciutats nord-americanes com Washington o Nova York. El president nord-americà acusa de negligent amb els boscos el primer ministre, Mark Carney, que no li ha respost. Les autoritats temen que la pol·lució pugui afectar la final del Mundial de Futbol, que demà juguen a Nova York, Espanya i l'Argentina, si bé les últimes previsions apunten a una millora de l'aire. Ja hi ha més de 1.300 centres educatius arreu de Catalunya adherits a la iniciativa de no fer sortides escolars al curs vinent per reclamar una millora de les condicions laborals. Davant d'aquesta iniciativa, les cases de colònia reclamen al govern una concreció de les ajudes econòmiques al sector per normalitzar la greu situació per la qual estan passant. Aquest dilluns, representants de diverses entitats del sector del lleure reuniran novament amb el Departament d'Empresa per reclamar a la Generalitat una regulació específica del sector. Així ho ha explicat el gerent de l'Associació d'Empreses de Lleure, Educació i Cultura, Pep Montes, en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
20: Que s'adoptin mesures de caràcter regulador que evitin una situació com aquesta en futures anualitats. Aquesta és la qüestió més important. No estem veient una voluntat decidida del govern d'afrontar-les.
0: Montes, tot i assegurar que es troben en la pitjor situació possible, confia que les cases de colònia rebin un repunt de reserves a partir de Nadal.
20: Un possible escenari positiu seria que cap al segon trimestre, és a dir, enllà de les festes de Nadal, diguem-ho així, o de l'inici de l'any del 2027, es capgirés una mica la situació i pogués començar i reactivessin les reserves.
0: Davant de l'anul·lació i l'absència de noves reserves, també demanen que les ajudes econòmiques anunciades pel govern per ajudar les empreses de lleure es concedeixin el més aviat possible i no s'esperi acabar la temporada perquè hi haurà moltes empreses que no es podran recuperar.
1: Esports.
0: Alfons Gorina, bona tarda.
21: Bona tarda, es porta en directe perquè tenim en marxa la 14a etapa del Tour de França, avui amb un recorregut de 155 quilòmetres, amb tres ports de primera categoria i un de segona. Ara mateix queden uns 85 quilòmetres pel final de l'etapa i els escapats tenen 3 minuts de marge sobre el grup principal on està el líder Tadej Pogacar. Però alerta perquè un dels escapats és Pidcock, que ahir va aconseguir també amb una fuga situar-se quart a la general i ara mateix li treu 1 minut i 10 segons més als principals favorits, a Pogacar, a Vingegaard. Per tant, estaria en situació de seguir escalant posicions al podi. Parlem de futbol ara. Resposta del president del Barça, Joan Laporta, al posicionament públic de l'Atlètic de Madrid dient que no vendran a Julián Álvarez al club blaugrana ni per 100, ni per 150, ni per 200 milions d'euros. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
22: Jo respecto l'opinió de tothom, l'únic que sé és que hem fet una oferta i allà està l'oferta i que en un moment determinat direm que la vigència d'aquesta oferta per part nostra.
23: Finals de juliol, potser, o què?
22: Segurament serà així, sí.
21: Unes paraules que responen a les del màxim executiu de l'Atlètic de Madrid, el director general del club matalasser, Miguel Ángel Gilmalí, en un vídeo a les xarxes publicat ahir.
1: 3CAT Info.
21: D'altra banda, Joan Laporta, en aquestes declaracions a Catalunya Ràdio, ha explicat que el fet que ell doni suport a la selecció espanyola públicament és una manera d'agrair que tenen 8 jugadors amb Espanya. Un posicionament que ha provocat les crítiques d'un sector de l'afició del Barça que li ha recordat la història del club que presideix i tot el que representa.
22: Tenim 8 jugadors a la selecció espanyola i han arribat a la final i nosaltres doncs els hi desitgem el millor, que és que guanyi. I això ho dic amb tota normalitat, i això no és incompatible amb res més. I la veritat és que estic molt, molt, molt agraït de com ens estan tractant.
21: Per últim, com a president del Barça, ha parlat de la importància pel club d'aquesta final del Mundial que enfrontarà a Leo Messi i Lamine Yamal, dos futbolistes sortits de la Masia. Lamine Yamal, per cert, estarà en plenes condicions per la final de demà després d'entrenar-se ahir amb normalitat amb els companys. D'ell n'ha parlat Leo Messi, que ha mencionat la ja icònica foto de l'astre argentí banyant el mataroní quan aquest era un nadó.
24: La verdad que esa foto es una locura porque bueno, en la vida, ¿no? Yo me hice una foto cuando él era bebé y que hoy estemos los dos enfrentando una Copa del Mundo. La verdad que lo que digo es una locura, pero nada, es uno de los mejores del mundo en este momento, sin duda, y le deseo muchísima suerte, porque el bien de él va a ser el bien del Barcelona también.
21: Un Messi que també ha declarat que continua estimant el Barça.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
21: Abans de la final del Mundial de demà, avui es jugarà la final de consolació entre França i Anglaterra a Miami i a partir de les 11 de la nit. Tots dos tècnics, Didier Deschamps i Thomas Tuchel, admeten que és un partit que no fa il·lusió, però que el competiran. Sentim el tècnic anglès.
2: Cap jugador, tampoc els francesos, vol jugar aquest partit. Volen jugar a la final i ho hem donat tot per arribar a la final, però el jugarem professionalment, és clar.
21: Pel que fa al futbol de clubs, avui s'estrena l'Espanyol amb la disputa del primer partit a la pretemporada. L'equip de Manolo González jugarà a partir de les 8 contra l'Olot al municipal de la localitat Garrotxina, un conjunt blanc i blau que aquests dies està fent una estada a Navata, a l'Alt Empordà. En parla Roberto Fernández.
3: La verdad que tenemos ganas ya de jugar el primer partido. Hace ya tiempo que no jugábamos y queremos ir cogiendo ritmo, los nuevos también que vayan cogiendo el ritmo del equipo, de cómo jugamos y tal, y también ganas de ver mucho de los pericos.
21: Ahir al vespre el Barça va anunciar que disputarà un torneig triangular a Itàlia el 8 d'agost. Els blaugranes s'enfrontaran a l'Udinese, equip local, i al Nottingham Forest anglès.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
21: També inaugura avui la pretemporada al Girona a les 6 de la tarda a la ciutat esportiva gironina contra l'Alcadixa de la Lliga Saudita, un partit que s'emetrà per Esport 3. Un Girona que avui ha anunciat el traspàs de Joel Roca a l'Olympiacos grec per una quantitat al voltant d'uns 6 milions d'euros i mig i un 15% d'una futura venda. I s'estrena també el Sabadell, que recordem torna a la segona divisió aquest curs 2026-2027. Els vallesans tenen el seu primer partit a les 7 de la tarda a la ciutat esportiva del Castelló, un club que es trobaran durant la temporada.
1: 3CAT Info.
21: I un últim apunt, en aquest cas de Primera Federació, perquè l'Europa ha anunciat un canvi a la banqueta. Josep Maria Jané, fins ara director esportiu i també tècnic del filial, es farà càrrec del primer equip, un canvi propiciat per la marxa de Dai per una decisió personal.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: Dos quarts de quatre, informacions destacades a aquesta hora. Salvador Illa creu que l'Estat ha d'invertir més a Catalunya, però reclama passar de la queixa a la feina amb el Consorci d'Inversions. Recordem que el 2025 el govern espanyol va destinar a Catalunya el 8,6% de tot el que va gastar a les comunitats autònomes. Junts ho considera un escàndol. El Departament de Territori anuncia diverses actuacions per pacificar l'N2 a l'altura del Maresme i la construcció de quatre noves sortides a la C32 entre Alella i Calella abans del 2032. Ja s'han adjudicat la redacció dels projectes d'aquests enllaços i a Mataró aquest hivern començaran les obres de la pacificació de l'N2. I els bombers són relativament optimistes pel que fa a l'incendi d'Orés a la comarca aragonesa de las Cinco Villas, tot i que està lluny de ser controlat. No ha augmentat el perímetre, ja han cremat més de 15.000 hectàrees i s'han evacuat un miler de persones. Barcelona celebra aquesta tarda la gran manifestació del Pride amb una crida a la defensa dels drets del col·lectiu LGTBIQ i més, sota el lema Totes les realitats, un sol orgull. I a partir de 3:15 us explicarem que en una de cada 10 persones que viatgen a països exòtics tornen amb alguna malaltia. Són dades de l'Hospital Clínic, que té l'únic servei de salut internacional de tot l'estat.
1: Esports.
0: Alfons Gorina, què ens destaques a aquesta hora? Bona tarda.
2: Bona tarda. Doncs que tenim a marxa la 14a etapa del Tour de França, 80 quilòmetres per l'arribada. Els escapats tenen més de 3 minuts sobre el grup principal i alerta el britànic Pidcock perquè ahir va escalar fins a la quarta posició i ara mateix es troba en disposició de situar-se en posicions de podi. També avui en futbol, lluita pel tercer i quart lloc al Mundial entre Anglaterra i França i s'estrenen 3 equips catalans a la pretemporada. A les 6, Girona al Cadixa, a les 7, Castelló-Sabadell i a les 8, l'Espanyol al Camp de l'Olot.
0: I tarda molt càlida i xafogosa a prop del mar. Sol amb pols sahariana, bona mar en general, algunes nuvolades locals, avís per calor nocturna a l'Alt Empordà, Montsià i el Baix Ebre. Demà, diumenge, farà una mica més de calor i encara més dilluns i dimarts. Ara passen 2:30 de 3:15 de la tarda.
1: 3CAT Info.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, avala les inversions de l'Estat a Catalunya que xifren 20.000 milions d'euros. Admet que en fan falta més, però demana deixar enrere la queixa i passar a la concreció. Tot plegat l'endemà que se sabés que Catalunya va rebre l'any passat el 8,6% de tot el que el govern espanyol va invertir a les comunitats autònomes. És el percentatge més baix des del 2015. Illa assegura que aquests 20.000 milions d'euros són una xifra considerable, però no suficient, i fa una crida als partits catalans perquè el Consorci d'Inversions que ha pactat amb els republicans sigui una realitat.
3: Nou soroll, si les inversions són moltes o poques. Mirin, estem mobilitzant en aquest moment a Catalunya 20.000 milions d'euros d'inversió. Ho conto tot aquí. És poc, és una xifra considerable, en volem més. Avui surten unes dades, l'Estat ha d'invertir

0: També es faran noves actuacions per pacificar l'N2, així com millores al transport públic per tenir més connexions entre els pobles i alhora amb Barcelona. El Departament de Territori ha presentat avui a Mataró un conveni amb el Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible que compta amb més de 380 milions d'euros. Aquest mes de juliol ja s'ha adjudicat la redacció dels projectes constructius de 3 nous enllaços de la C32, el de Taià, el de Premià de Mar i el de Cabrils-Vilassar de Mar. També es completen el d'Alella i el de Llavaneres. Les obres es preveu que comencin el 2029. El secretari de Mobilitat, Manel Nadal, ha explicat els tres objectius principals de les inversions previstes.
1: 10.000 vehicles que passaven per la Nacional 2 passen ara per l'autopista. Per tant, a l'autopista l'hem de millorar. I això vol dir millorar els enllaços, millorar l'accessibilitat, fer actuacions que vagin de la Nacional 2 cap a l'autopista. Per tant, un primer àmbit són les millores a la C32. El segon, la pacificació. I finalment, hi ha un tercer paquet de coses, de millora del transport públic, de descarbonització, plaques fotovoltaiques.
0: Pel que fa a la pacificació de l'N2, que es vol convertir en un passeig a 40 quilòmetres, ja estan en marxa els projectes constructius de 19 trams diferents. S'hi faran carrils bici, voreres més amples i més aparcaments per accedir a les estacions de tren i autobús que connecten amb Barcelona. I els bombers són relativament optimistes pel que fa a l'incendi d'Urés a la comarca aragonesa de les Cinco Villas. Tot i que està lluny de ser controlat, des d'ahir no ha augmentat el perímetre, que és de 80 quilòmetres. Els esforços dels equips d'extinció es concentren en les zones on el foc es pot estendre i arribar a nuclis urbans. El foc es va declarar dimecres, ja ha cremat més de 15.000 hectàrees i s'han evacuat un miler de persones de 6 municipis. No es descarta que s'hagin de desallotjar els habitants d'altres poblacions. Tot dependrà dels constants canvis de direcció del vent, les altes temperatures i la baixa humitat, segons el director d'extinció.
2: En principi, la previsió és mejor que la de ayer. Nos queda todavía un día complejo, tanto por el aumento de temperatura y viento que tendremos, como sobre todo por ese viento cambiante. Estamos trabajando en intentar estabilizar el incendio, pero parece que las condiciones son más favorables que las de ayer, pero todavía pues hay que ser prudentes en cuanto a una valoración de cuándo podemos finalizarlo.
0: Hi treballen més de 400 efectius dels bombers. També preocupa l'incendi que crema a Mierla, a Guadalajara, i que continua sense control. Ja han cremat 5.400 hectàrees i s'han desallotjat 600 persones de 12 municipis. S'ha habilitat el poliesportiu de la localitat d'Humanes per acollir els evacuats. Pel que fa a Catalunya, avui hi ha 21 municipis catalans de 7 comarques en el nivell extrem d'incendis forestals. Són poblacions de l'Alt Camp, Alt i Baix Penedès, l'Alt Urgell, la Noguera, el Pallars Jussà i el Solsonès. També està prohibit l'accés a 3 espais naturals, la Ribera Salada, el Solsonès, la Baronia de Rialp, a la Noguera i el Montmell Marmellà, al Baix Penedès. A més, els agents rurals han activat el nivell 3 molt alt a 177 municipis de 17 comarques. I 5 persones han resultat ferides aquest dissabte al matí a Lleida després de l'explosió d'un vehicle estacionat al carrer Lluís Companys, prop del Teatre de l'Escorxador. L'incident ha passat cap a les 11 del matí i ha afectat el conductor del cotxe i 4 vianants que es trobaven a la zona i que han resultat ferits per l'impacte de fragments del vehicle. Un dels afectats es troba en estat greu i els altres 4 presenten ferides de menor consideració, 2 d'ells amb contusions. A hores d'ara, els 5 afectats es troben a l'Hospital Arnau de Vilanova i els Mossos d'Esquadra ja investiguen els motius de l'explosió. Les primeres hipòtesis apunten a la deflagració hauria estat originada en un aerosol.
3: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X, el perfil @3catinfoviari.
0: 3:45 de la tarda. Barcelona celebra aquesta tarda la gran manifestació del Pride amb una crida a la defensa dels drets del col·lectiu LGTBIQ+, sota el lema «Totes les realitats, un sol orgull». La convocatòria vol reivindicar la diversitat i la cohesió del col·lectiu davant l'increment dels discursos discriminatoris i dels casos de LGTBI-fòbia. En aquest sentit, el president del Pride Barcelona, Ferran Poca, defensa la necessitat de continuar sortint al carrer per fer visibles aquestes reivindicacions.
4: Jo el que tinc sempre és la il·lusió de que Pride Barcelona sigui un espai on la gent sigui lliure, on la gent no sigui jutjada, on la gent pugui reivindicar, on la gent pugui sentir-se qui és, sense prejudicis. Això al final és el que aspirem totes les persones que organitzem de forma voluntària al Pride de Barcelona.
0: Enguany, la campanya també posa l'accent en la representació de totes les identitats i realitats que

0: formen part del col·lectiu, ho explica la directora de l'àrea social del Pride Barcelona, Maria Giral.
1: Es tracta aquesta campanya de donar visibilitat a tots aquests eixos de discriminació, a l'origen, discapacitats, edat o situació econòmica, perquè les polítiques públiques han de tenir aquesta mirada interseccional.
0: La marxa arrencarà a les 6 de la tarda a la plaça Universitat i baixarà fins a l'escenari principal, al passeig de Lluís Companys, a l'Arc de Triomf. Tot plegat coincideix amb un moment clau per Barcelona, que rep la visita de diverses delegacions internacionals per avaluar la candidatura de la ciutat per acollir el World Pride l'any 2030. La capital del Baix Ebre torna a viatjar en el temps amb la Festa del Renaixement de Tortosa, que enguany compleix 29 edicions. La programació, amb una setantena de propostes culturals, aposta per nous espais d'interès històric per donar a conèixer el patrimoni a veïns i visitants. Segons un estudi de la Universitat Rovira i Virgili, aquest esdeveniment té una repercussió econòmica a la ciutat que s'enfila fins als 7,7 milions d'euros. Tortosa, Ariadna Escoda.
2: De la setantena d'activitats del programa de la Festa del Renaixement de Tortosa, gairebé la meitat són novetats. Algunes, com el viatge històric o artístic pels túnels subterranis del Castell de la Suda, també han permès conèixer de primera mà un patrimoni renaixentista que normalment no està obert al públic. No és l'únic espai que es posa a disposició del públic per primer cop. Ho detalla el regidor de la festa, Jordi Jordan.
3: Hi ha espectacles al balneari del Porcà, l'antic Call Jueu, també recuperat recentment, a la mateixa catedral on ara es pot visitar els arcs votants i, per tant, pujar al sostre, o als Reals Col·legis, que és l'edifici renaixentista més important de Catalunya, i allà també s'ha fet una actuació en noves tecnologies sobre els tapissos renaixentistes de Tortosa, que avui dia estan a Nova York.
2: L'any vinent, la Festa del Renaixement arribarà a la 30a edició, xifra rodona. L'organització apunta que afegiran novetats al programa, si bé la recreació històrica seguirà sent un dels pilars de l'esdeveniment.

0: El Festival de Peralada a l'Alt Empordà celebra avui 40 anys amb una vetllada molt especial, amb una barreja de música, dansa contemporània i gastronomia que ha dissenyat el director d'escena Joan Anton Retxi. Serà la segona jornada d'un festival que va arrencar ahir al vespre amb un recital líric amb fragments d'òperes italianes i franceses del segle XIX. Peralada, Fèlix Martín.
1: Ha estat una arrencada, un inici de celebració d'aquests 40 anys, gairebé en petit comitè i amb només els 150 espectadors que ahir al vespre van poder gaudir d'un gran recital d'òpera a l'Església del Carme. Ho van fer màries italianes i franceses, amb la soprano Armonella Jaú i el tenor Benjamin Bernaima, molt aplaudits. Però fins al dia 9 d'agost passaran pel Festival de Peralada Sílvia Pérez Cruz, Jordi Savall, la veterana organista Montserrat Torrent o el trio Fortuny, tots ells amb un tret en comú, d'una forma o d'una altra. El fet que també estan de celebració, ha destacat el director artístic del festival, Oriol Aguilar.
2: Acompanyar-nos d'amigues i amics, compositores, músics, creadors, que també estan de celebració. Des del trio Fortuny, amb els seus primers 10 anys, fins un debut importantíssim, 100 anys de Montserrat Torrent, que debuta amb aquesta data al Festival de Peralada. I això ens fa molta, molta il·lusió. 85 anys del mestre Jordi Savall, 30 anys de carrera de Sílvia Pérez Cruz.
1: Aquest vespre es farà l'acte formal de celebració dels 40 anys amb un espectacle dissenyat especialment per l'aniversari. El festival tindrà com a colofó un concert fora de Peralada. Serà al Palau de la Música Catalana el dia 29 d'agost.
0: L'estació d'esquí de Boí-Taüll ha inaugurat aquest dissabte la tirolina doble més llarga de Catalunya, de més d'un quilòmetre de llargada. La nova infraestructura suposa una de les principals atraccions d'aventura del Pirineu, Boí-Taüll, Alba Mor.
3: La nova tirolina d'un quilòmetre de llargada se suma a la que es va inaugurar fa poc més d'un any de 200 metres. Iniciatives que serveixen per desestacionalitzar l'activitat turística a la Vall de Boí, més enllà dels mesos d'hivern. Així ho ha explicat durant l'acte d'inauguració del nou equipament el president de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, Carles Ruiz.
4: La muntanya, quan s'acaba la neu, no tanca. I les estacions de muntanya de Ferrocarrils són la porta d'entrada a les muntanyes del Pirineu. I per això l'esforç que estem fent de mantenir aquestes activitats al llarg de tot l'any, d'intentar que d'aquesta manera ajudar a cohesionar el territori, a donar noves oportunitats i també a generar nous atractius, com aquest cas la tirolina.
3: La nova tirolina permet...

0: Permet la baixada de dues persones alhora per sobrevolar durant un minut i 10 segons el paisatge de les muntanyes del Pirineu.
1: I la Xina defensa un model obert i accessible d'intel·ligència artificial i reclama una participació més gran dels països emergents en la regulació d'aquesta tecnologia. Són els principals missatges que el país asiàtic vol transmetre amb la primera conferència mundial sobre intel·ligència artificial que aquest cap de setmana se celebra a Xangai. Coincidint amb la cita, la Xina ha presentat un model d'intel·ligència artificial gratuït que vol reduir la bretxa amb les tecnològiques nord-americanes. Una declaració d'intencions de Pequín que vol competir contra els Estats Units en l'àmbit tecnològic. Ahir la Xina, juntament amb països com Rússia, el Brasil, Indonèsia i el Pakistan, van firmar un acord per fer oposició al grup reduït d'empreses i estats que impulsen el sector liderat pels Estats Units.
2: El temps.
1: 3:15, ens acostarà la previsió per les pròximes hores, l'Enric Agut.
3: Dia de sol a bona part del país, però amb aquesta pols en suspensió que deixa una tonalitat una mica de cel blanquinós, una mica de cel tèrbol, tot i que està fent sol. També hem tingut núvols baixos a comarques de les Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona, fruit de la humitat, encara hi són, cau algun ruixat mar endins, aquí a Catalunya el temps és tranquil. A la tarda encara poden haver-hi alguns estrats baixos trencats a punts de les Terres de l'Ebre, també cap a la Costa Daurada, núvols baixos, també algunes nuvolades al Pirineu. Difícilment deixaran algun ruixat i si en cau algun serà molt puntual. I calor, un dia càlid, un dia temperatures altes, semblants a les d'ahir, xifres que poden arribar als 37 o 38 onze en fil més, per exemple, a Lleida ciutat. A la costa, molta sensació de xafogó, litoral i al prelitoral. Demà, la temperatura encara podria pujar algun grau més a comarques d'interior. A Lleida podrien arribar als 38-39 graus. Ambient humit a la costa i sembla que la calor s'intensifica dilluns, dimarts, dimecres i poden tornar als 40 graus a les zones més càlides del país.
2: Comprensió lectora, matemàtiques, atenció a la diversitat.
4: Formació professional, batxillerat i també lleure educatiu.
2: Aula oberta. L'educació del futur amb Sara Canyeté a 3CAT Info.
5: Escoltem professionals i alumnes dels centres educatius.
1: Una de cada 10 persones que viatgen a països exòtics tornen amb alguna malaltia. És un percentatge que es manté estable cada estiu, segons l'Hospital Clínic, que té l'únic servei de salut internacional de tot l'estat espanyol. El que sí que canvia són les destinacions, molt sensibles als conflictes i la situació geopolítica mundial. És un reportatge de Núria Hart amb muntatge musical de Macià Closes.
6: El 10% dels viatgers tornen a casa malalts, molts per una diarrea o per una erupció a la pell i no havien demanat consell mèdic abans d'agafar l'avió. El doctor Àlex Almuedo explica el Tot es pot parlar de Catalunya Ràdio amb el tipus de malalt que es troben a la consulta del clínic.
7: La majoria dels que venen no havien fet una atenció al previatge, però també tenim gent que ha fet l'atenció al previatge i igualment s'ha emmalaltit.
6: Els països del sud-est asiàtic són destins molt populars, però l'esclat de la guerra de l'Iran ha obligat a refer plans perquè la majoria de companyies aèries que volen des d'Europa feien escala a països de l'Orient Mitjà.
7: La nostra clínica, no?, es comporta una mica com a termòmetre de la situació geopolítica, de les crisis climàtiques, de les crisis sanitàries, i sí que vam observar a nivell de març un canvi. Va haver-hi una baixada molt grossa d'un destí com és Tailàndia, que és superturístic, i la gent va canviar-ho. Això ho hem de dir, el viatge és resilient.
6: Ara, molts d'aquests viatgers han canviat Tailàndia per països de l'Amèrica Llatina o de l'Àfrica. Un dels destins que més preocupen el Servei de Salut Internacional del Clínic és Uganda, pel brot d'Ebola que també afecta la República Democràtica del Congo. Uganda és un país molt turístic que genera molt d'interès pels safaris.
7: I aquests viatgers sí que va haver-hi temor de viatjar o no de viatjar. I fem una mica la personalització del que seria la recomanació en el viatge aquest, depèn del que vagis a fer.
1: A Barcelona hi ha un fenomen en ple creixement, les gelateries. La ciutat ha vist una onada d'obertures en els últims 5 anys d'aquests establiments i, sobretot, el que ha augmentat és la varietat i és que cada cop hi ha més gelateries de gustos i maneres de fer d'arreu del món. Ens ho explica el Roc Fargas en aquest reportatge amb el muntatge musical de Miquel Guiu.
8: L'auge dels locals de venda de gelats s'ha produït sobretot en les zones turístiques de la ciutat, tal com explica Olivier Fernández, gerent del Gremi de Pastisseria de Barcelona.

0: hi ha un creixement que es veu, però sí que depenent de la zona, no? El que és George, on d'alguna manera té més proximitat al turisme, incloent barris de Barcelona, sí que el creixement és molt més alt com creixement amb altres tipus de botiga.
1: Una de les novetats dels últims anys és l'obertura d'establiments que treballen amb la seva pròpia concepció del gelat. En Ken, per exemple, és el fill dels propietaris de la pastisseria Takashi Ochigai, que va obrir el 1983 i que ara fa poc va crear una marca de gelats, Kurimu. Ell ens explica amb quins productes treballen.
2: Nosaltres vam crear una marca que es diu Kurimu i a partir d'aquí vam llançar una tipologia de gelats que són gelats italians amb ànima japonesa. Llavors, tots els gelats tenen algun tipus d'ingredient doncs, associat amb el Japó. Nosaltres tenim doncs, el yuzu i sudachi, que sudachi també és un cítric japonès. Després tindríem el de cirera yumeboshi i un altre que surt molt i que s'està fent molt popular és el de sésam torrat i tot això ho portem del Japó. Jo
1: vull anar a la platja amb tu. Si caminem pels carrers de Barcelona, avui veiem gelateries japoneses com la d'en Ken, però també n'hi ha de gregues, libaneses, argentines o les que treballen en productes de proximitat. En Marco, per exemple, és un dels propietaris de Parallelo Gelato. Tot i que ell és italià, porta 10 anys treballant en productors de quilòmetre zero i creu que precisament això és l'essència de la seva marca.
3: Nos hemos dado cuenta que había muchos productos de calidad. Entonces nos parecía un sinsentido ir a comprar un pistacho de Irán cuando había un pistacho muy bueno y local. Hay también una razón ecológica. Y al final de todo, pero la cosa más importante para nosotros era igual crear un producto que fuera auténtico. Si puedo comprar un helado que tenga algo de aquí, tiene mucho más sentido.
1: Ara, amb l'estiu i les altes temperatures, ve més de gust que mai un gelat per refrescar-se. I Barcelona té cada cop més oferta variada per a tots els gustos. Si això s'acaba, tindré el cor
4: trencat. 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: 9 minuts i les 4, un dels grans aliats del canceller alemany, el conservador Jens Spahn, ha dimitit aquest migdia per la polèmica generada pel fill que ha tingut amb un ventre de lloguer als Estats Units. Feia dies que el cas del portaveu parlamentari de la CDU, que va ser conseller de Sanitat amb Angela Merkel, havia reobert el debat de la gestació subrogada, que està prohibida al país. El seu propi partit i fins i tot ell mateix havien condemnat aquesta pràctica per qüestions ètiques. Berlín, Jordi Regàs.
6: La imatge mostra dos homes somrient. Rient. És el compte d'Instagram de Daniel Funke. Al darrere, amb un carretó de nens, el seu marit, Jens Spahn. Som família, diu el post. El mateix canceller Friedrich Merz, interpel·lat al respecte, s'ha limitat a donar-se per assabentat.
7: Divendres passat, Jens Spahn em va informar que ell i el seu marit serien pares. L'he felicitat.
6: Gratulit. Spahn és un home clau dins la CDU. De fet, tothom li reconeix la influència sobre els grups territorials del partit que li fan confiança. Com a ministre de Sanitat, però, es va oposar a la regulació de la gestació subrogada a Alemanya. La contradicció l'han aprofitat els socis de la SPD per demanar que els conservadors reconeguin la doble maternitat en el cas de mares lesbianes. Stefanie Hubich, ministra de Justícia.
5: Me n'alegro que el portaveu del grup parlamentari de la CDU tingui descendència. Espero que ara tingui comprensió cap a la situació quan són dues les mares. Certament, això seria un bon pas per anar avançant.
6: Tot i que la gestació subrogada no està permesa a Alemanya, si el nadó genèticament és d'un dels dos pares, a la República Federal no es posen impediments per reconèixer la paternitat. Però que precisament un dels caps visibles de la CDU, la Unió Demòcrata Cristiana, hagi decidit recórrer als Estats Units per tenir un fill és una contradicció que ha reobert el debat a Alemanya.
5: A les Illes Balears, les autoritats han localitzat 27 persones que aquesta matinada intentaven arribar amb pastera a la costa de Formentera. Aquesta nova embarcació se suma a les tres que ahir van ser interceptades també a Formentera i a Cabrera, on anaven una setantena de migrants en total. Des de principi d'any ja són més de 3.000 les persones que han arribat a les illes en desenes de pasteres des del nord d'Àfrica. I detingudes dues persones per robar joies valorades en 8.500 euros al barri de Gràcia de Barcelona. Els arrestats són un home de 36 anys i una dona de 25 que haurien fet els robatoris el mes de maig passat, aprofitant una distracció de la dependenta de la botiga. Segons la investigació, actuaven de forma coordinada, l'un vigilant els voltants i l'altre sostraient les joies. Tots dos havien actuat en altres localitats i se'ls havien detingut també a Reus, Tarragona, Girona i en algunes ciutats europees. De fet, l'home té una ordre de detenció europea emesa per les autoritats de Luxemburg per un robatori amb força en un domicili i tots dos tenen requeriments policials d'Àustria.

0: Àustria i França. La investigació continua oberta per determinar si els arrestats podrien estar relacionats amb altres robatoris similars.
1: Esports.
0: Alfons Gorina, bona tarda.
2: Bona tarda. Tenim en marxa la 14a etapa del Tour de França, un recorregut de 155 quilòmetres amb tres ports de primera categoria i un de segona. Ara mateix queden uns 65 quilòmetres pel final de l'etapa i els escapats tenen una mica menys de 3 minuts d'avantatge sobre el grup principal, el grup del líder Tadej Pogacar. Però alerta perquè entre aquests dos grups se situa Tom Pidcock, que ahir va, amb una escapada també va aconseguir retallar molt de temps al líder i es va situar quart a la general, i ara mateix té un minut d'avantatge sobre Pogacar, Vingegaard i la resta de favorits. Per tant, podria encara escalar més posicions i pujar-se al podi, fins i tot si no canvia la cursa en el que queda de tarda, com diem, 65 quilòmetres pel final encara d'aquesta 14a etapa del Tour de França. I ja en futbol, resposta del president del Barça, Joan Laporta, al posicionament públic de l'Atlètic de Madrid, dient que no vendrien Julián Álvarez al club laurana ni per 100, ni per 150, ni per 200 milions d'euros. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
3: Jo respecto l'opinió de tothom, l'únic que sé és que hem fet una oferta i allà està l'oferta, i que en un moment determinat direm que la vigència d'aquesta oferta per part nostra.
4: Finals de juliol, potser, o què?
3: Segurament serà així, sí.
2: Unes paraules que responen a les del màxim executiu de l'Atlètic de Madrid, el director general del club matalasser, Miguel Ángel Gilmarín, en un vídeo a les xarxes publicat ahir.
1: 3CAT Info.
2: D'altra banda, Joan Laporta, en aquestes declaracions a Catalunya Ràdio, ha explicat que el fet que ell doni suport a la selecció espanyola públicament és una manera d'agrair que tenen 8 jugadors amb Espanya, un posicionament que ha provocat les crítiques d'un sector de l'afició del Barça que li ha recordat la història del club que presideix i tot el que representa.
3: Tenim 8 jugadors a la selecció espanyola i han arribat a la final i nosaltres doncs els hi desitgem el millor, que és que guanyi. I això ho dic amb tota normalitat. I això no és incompatible amb res, amb res més, eh? I la veritat és que estic molt, molt, molt agraït de com ens estan tractant.
2: Per últim, com a president del Barça, ha parlat de la importància pel club d'aquesta final del Mundial que enfrontarà Leo Messi i Lamine Yamal, dos futbolistes sortits de la Masia. Lamine Yamal, per cert, estarà en plenes condicions per la final de demà després de l'entrenar-se ahir amb normalitat amb els companys. D'ell n'ha parlat Leo Messi, que ha mencionat la ja icònica foto de l'astre argentí banyant el Mataroní quan aquest era un nadó.
5: La verdad que esa foto es una locura porque bueno, en la vida, ¿no? Yo me hice una foto cuando él era bebé y que hoy estemos los dos enfrentando una Copa del Mundo. La verdad que lo que digo es una locura, pero nada, es uno de los mejores del mundo en este momento, sin duda, y le deseo muchísima suerte, porque el bien del Barça será el bien del Barcelona también.
2: Un Messi que també ha declarat que continua estimant el Barça.
1: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
2: I abans de la final del Mundial de demà, avui es juga la final de consolació entre França i Anglaterra, a Miami, a partir de les 11 de la nit. Tots dos tècnics, Didier Deschamps i Thomas Tuchel, admeten que és un partit que no fa il·lusió, però que el competiran. Sentim el tècnic anglès.
6: Cap jugador, tampoc els francesos, vol jugar aquest partit. Volen jugar la final i ho hem donat tot per arribar a la final, però el jugarem professionalment, és clar.
2: Pel que fa al futbol de clubs, avui s'estrena l'Espanyol amb la disputa del primer partit de la pretemporada. L'equip de Manolo González jugarà a partir de les 8 contra l'Olot, el municipal de la localitat garrotxina, un conjunt blanc i blau que aquests dies està fent una estada a Navata a l'Alt Empordà. N'ha parlat el seu davanter Roberto Fernández.
7: La verdad que tenemos ganas ya de jugar el primer partido. Hace ya tiempo que no jugamos y queremos ir cogiendo ritmo, los nuevos también que vayan cogiendo el ritmo del equipo, de cómo jugamos y tal, y también ganas de ver mucho de los pericos.
2: Ahir al vespre el Barça va anunciar que disputarà un torneig triangular a Itàlia el 8 d'agost. Els blaugranes s'enfrontaran a l'Udinese, equip local, i al Nottingham Forest anglès.
1: 3CAT Info.
2: També inaugura avui la pretemporada al Girona. A les 6 de la tarda, la ciutat esportiva gironina contra l'Al-Qadisha de la Lliga Saudita. Un partit que s'emetrà per Esport 3 i un Girona que avui ha anunciat el traspàs de Joel Roca a l'Olympiacos grec per una quantitat al voltant d'uns 6 milions d'euros i mig i un 15% d'una futura venda. I s'estrena també el Sabadell, que

0: Recordem que torna a la segona divisió aquest curs 2026-2027. Els vallesans tenen el seu primer partit a les 7 de la tarda a la ciutat esportiva del Castelló, un club que es trobaran durant la temporada.
1: 3CAT Info.
0: I un últim apunt, en aquest cas de Primera Federació, perquè l'Europa ha anunciat un canvi a la banqueta. Josep Maria Gené, fins ara director esportiu i també tècnic del filial, es farà càrrec del primer equip, un canvi propiciat per la marxa de Dai per una decisió personal. I en bàsquet, la penya ha fet oficial la incorporació de l'alè pivot Quan Xitam, de 30 anys. El nord-americà, amb passaport italià, prové del Reggio Emilia de la Lliga Italiana i serà verd i negre fins al 2027. Per la seva banda, el Girona ha anunciat el fitxatge del base nord-americà Stanley Whitaker, de 31 anys. Whitaker prové de l'Aliaga Petkim Sport de la Lliga Turca i signa per una temporada.
1: Trescat Info.
2: Bona tarda, són les 4. Els bombers treballen en l'extinció d'un incendi que s'ha declarat aquest migdia en una zona de rostolls a Pontils, això és a la Conca de Barberà. El foc s'hauria estès a una zona de massa forestal. Tot això mentre a Orés, a l'Aragó, el foc que crema sense control des de dimecres ja afecta més de 15.000 hectàrees. Salvador Illa creu que l'Estat ha d'invertir més a Catalunya, però reclama passat de la queixa a la feina amb el Consorci d'Inversions. El 2025 el govern espanyol va destinar a Catalunya el 8,6% de tot el que va gastar a les comunitats autònomes. Junts ho considera un escàndol. El Departament de Territori anuncia diverses actuacions per pacificar la Nacional 2 al seu pas pel Maresme i la construcció de 4 noves sortides entre Alella i Calella abans del 2032. Ja s'han adjudicat la redacció dels projectes d'aquests enllaços i a Mataró aquest hivern començaran les obres de pacificació de la Nacional 2. Coincidint avui amb els 90 anys de l'inici de la Guerra Civil, el Memorial Democràtic presenta una base de dades inèdita de les milícies antifeixistes. Inclou dades de 37.000 persones. S'han extret de documents confiscats per les tropes franquistes després d'11 anys d'investigacions. Ha dimitit a Alemanya el portaveu parlamentari de la CDU, el conservador Jens Spahn, per la polèmica generada pel fill que ha tingut amb un ventre de lloguer als Estats Units. Exconseller de Sanitat amb Angela Merkel, el seu propi partit i ell mateix s'havien oposat a la gestació subrogada prohibida, recordem, a Alemanya. Setena jornada consecutiva d'atacs entre els Estats Units i l'Iran, on hi ha almenys 7 morts i una desena de ferits. També 10.000 iranians que s'han quedat sense aigua pel bombardeig nord-americà contra una desalinitzadora. La Guàrdia Revolucionària ha bombardejat Bahrein, Kuwait i Jordània i ha amenaçat amb una ofensiva total. I 5 persones han resultat ferides aquest dissabte al matí a Lleida després de l'explosió d'un vehicle estacionat al carrer. L'incident ha passat cap a les 11 del matí i ha deixat un ferit greu i 4 de lleus. Els afectats han estat traslladats a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida.
1: Esports.
0: 62 quilòmetres pel final de la 14a etapa del Tour de França. Els escapats tenen ara un avantatge de 2 minuts i 15 segons sobre el grup principal, on està Tadej Pogačar, que segueix líder de la general. En bàsquet, la penya ha fitxat l'alè pivot nord-americà amb passaport italià Quan Xitam, de 30 anys, per una temporada, i el Girona a Stanley Whitaker, base de 31 anys nord-americà, també per una temporada. En futbol, avui s'estrenen 3 equips catalans a la pretemporada. A les 6, Girona al Cadixa. A les 7, Castelló-Sabadell. I a les 8 s'estrena l'Espanyol al Camp de l'Olot. I avui també juga la final de la consolació del Mundial entre França i Anglaterra a Miami a partir de les 11 de la nit.
2: I pel que fa al temps, tarda molt càlida i xafogosa a prop del mar, sol amb pols sahariana, bona mar en general, algunes nuvolades locals, avís per calor nocturna a l'Alt Empordà, al Montsià i al Baix Ebre. Demà, diumenge, farà una mica més de calor i encara més dilluns i també dimarts.
1: 3CAT Info.
2: Ara passen 4 minuts de les 4 de la tarda. Us informa Laia Framis a Matller.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
2: Els bombers de la Generalitat treballen a aquesta hora en un incendi de rostolls que hauria agafat massa forestal a Pontils. Això és a la Conca de Barberà. De moment, el foc està coronant la carena i no genera focus secundaris. Els efectius treballen amb 13 dotacions terrestres i també hi ha 5 mitjans aeris. Mentrestant, a la resta de Catalunya, avui hi ha 21 municipis de 7 comarques en el nivell extrem d'incendis forestals. Són poblacions de l'Alt Camp, el Alt i el Baix Penedès, també l'Alt Urgell, la Noguera, el Pallars Jussà i el Solsonès. A més, també està prohibit l'accés a 3 espais naturals, són la Ribera Salada, el Solsonès, la Baronia de Rialp, a la Noguera i el Montmell Marmellà, al Baix Penedès. A més, els agents rurals han activat el nivell 3, molt alt, a 177 municipis de 17 comarques del país. Mentrestant, a Saragossa, a l'Aragó, a hores d'ara, l'incendi que continua cremant sense control és el del municipi d'Orés. Crema des de dimecres i ja ha arrasat més de 15.400 hectàrees. El vent continua dificultant la feina dels bombers i treballen més de 400 efectius i també una vintena de mitjans aeris. La feina dels bombers està condicionada, com dèiem, als constants canvis de la direcció del vent, les altes temperatures i també la baixa humitat, segons ha explicat el director d'extinció.
3: En principi, la previsió és mejor que la de ayer. Nos queda todavía un día complejo, tanto por el aumento de temperatura y viento que tendremos, como sobre todo por ese viento cambiante. Estamos trabajando en intentar estabilizar el incendio, pero parece que las condiciones son más favorables que las de ayer, pero todavía pues hay que ser prudentes en cuanto a una valoración de cuándo podemos finalizarlo.
2: A més, també preocupa l'incendi que crema a Mierla, a Guadalajara, i que continua també sense control. Ha cremat ja 5.400 hectàrees i s'han hagut de desallotjar 600 persones a una dotzena de municipis. S'ha habilitat el poliesportiu de la localitat d'Humanes per acollir les persones evacuades. El president de la Generalitat, Salvador Illa, avala les inversions de l'Estat a Catalunya, que xifra en 20.000 milions d'euros. Admet que en fan falta més, però alhora demana deixar enrere la queixa i passar a la concreció. Tot plegat l'endemà que se sabés que Catalunya va rebre l'any passat el 8,6% de tot el que el govern espanyol va invertir a les comunitats autònomes. Aquest és el percentatge més baix des de l'any 2015. Salvador Illa assegura que aquests 20.000 milions d'euros són una xifra considerable, però admet que no són suficients i fa una crida als partits catalans perquè el consorci d'inversions que ha pactat amb els republicans sigui una realitat.
4: Mou soroll si les inversions són moltes o poques. Mirin, estem mobilitzant en aquest moment a Catalunya 20.000 milions d'euros d'inversió. Ho conto tot aquí. És poc, és una xifra considerable, en volem més. Avui surten unes dades, l'Estat ha d'invertir més, sí, però per què no passem de la queixa a la feina? Consorci d'Inversions, que és el que ha plantejat el govern de Catalunya. Tant de bo fos amb el suport de tots.
2: Junts respon a Salvador Illa dient que aquestes xifres són un escàndol en majúscules, però que el president de la Generalitat és incapaç, diuen, de plantar-se i de defensar els interessos de Catalunya davant de la Moncloa. I sobre inversions en infraestructures, l'autopista C32 al Maresme tindrà 4 noves sortides entre Taià i Calella abans del 2032. També es faran noves actuacions per pacificar la Nacional 2, així com millores al transport públic per tenir més connexions entre els pobles i alhora amb Barcelona. El Departament de Territori ha presentat avui a Mataró un conveni amb el Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible que compta amb més de 380 milions d'euros. Aquest mes de juliol ja s'ha adjudicat la redacció dels projectes constructius de 3 nous enllaços de la C32. Són el de Taià, el de Premià de Mar i també el de Cabrils-Vilassar de Mar. També es completen el de Lilla i el de Llavaneres. Les obres es preveu que comencin l'any 2029. El secretari de Mobilitat, Manel Nadal, ha explicat els 3 objectius principals d'aquestes inversions.
5: 10.000 vehicles que passaven per Nacional 2 passen ara per l'autopista. Per tant, a l'autopista l'hem de millorar. I això vol dir millorar els enllaços, millorar l'accessibilitat, fer actuacions que vagin de la Nacional 2 cap a l'autopista. Per tant, un primer àmbit són les millores a la C32. El segon, la pacificació. I finalment, hi ha un tercer paquet de coses, de millora del transport públic, de descarbonització, plaques fotovoltaiques.
2: Pel que fa a la pacificació de la Nacional 2, que es vol convertir en un passeig de 40 quilòmetres, ja estan en marxa els projectes en 19 trams diferents. S'hi faran carrils bici, voreres més amples i més aparcaments per accedir a les estacions de tren i d'autobús que connecten amb Barcelona.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar.

0: entendre.
1: Ara passen 10 minuts de les 4 de la tarda, parlem de política. El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha assegurat que Carles Puigdemont i la resta d'exiliats tornaran a Catalunya, tot i el rebuig d'alguns jutges a aplicar la llei d'amnistia. Turull ha parlat davant del Consell Nacional de la Formació just després que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea avalés l'amnistia.
2: I el retorn del president i dels exiliats, del conseller Puig i del conseller Comín, arribarà. Tingueu-ne tota la confiança. Per molts que vulguin estar en contra, el president Puigdemont tornarà a Catalunya. Peti qui peti, tornarà a Catalunya.
1: Segons Jordi Turull, la sentència europea ha deixat en evidència les mancances de la justícia espanyola i també la seva politització. A més, afegeix que els jutges segueixen instal·lats en la revenja contra Carles Puigdemont. I sobre l'aplicació de la llei d'amnistia, avui també n'ha parlat la secretària general de Podem, Ione Belarra, que ha carregat contra el Partit Popular per no acceptar la llei en tota la seva integritat, tot i l'aval de la justícia europea. Avui, que fa 90 anys del cop d'estat per derrocar la República, Belarra acusa els populars de ser els hereus polítics dels colpistes.
3: Recordarle al señor Aznar y al Partido Popular en un día como hoy que los únicos golpistas eran sus abuelos políticos, que en este país los parlamentos hacen las leyes y los jueces están para aplicar las leyes que hacen los parlamentos y deben hacerlo en toda su extensión, más con el aval de la justicia europea, como hemos visto esta semana.
1: Ara ho dèiem, que avui fa 90 anys de l'inici de la Guerra Civil i coincidint amb aquesta efemèride, el Memorial Democràtic ha presentat una base de dades inèdita dedicada a les milícies antifeixistes de Catalunya. Una informació que s'ha extret sobretot dels papers de Salamanca i després d'11 anys d'investigacions. El cens inclou 37.000 noms, de moment, si bé se'n podran afegir més a mesura que avanci la investigació. El director del Memorial Democràtic, Jordi Font, ha valorat el cens de forma molt positiva perquè diu que aporta dades molt precises.
4: Ha entrat en el Banc de la Memòria Democràtica una gran aportació, sobretot perquè aporta moltes dades, no només és una base de dades amb els noms, noms i cognoms, sinó que hi ha moltes més dades, i penso que és un exercici d'allò que se'n diu història pública, allò de els resultats que s'obtenen d'aquest treball, doncs posar-los a l'abast de la ciutadania.
1: A través dels documents que van ser confiscats per les tropes franquistes durant la Guerra Civil i que es van retornar a la Generalitat el 2006, el que es coneix com els papers de Salamanca, se saben dades dels milicians com serien el gènere, el lloc de residència, l'adscripció política i sindical, la data d'ingrés i la columna o la unitat amb la qual van anar al front. Aquest projecte s'ha fet a través d'una col·laboració entre el Memorial i l'Arxiu Nacional de Catalunya que les dues entitats valoren molt positivament. Ho ha explicat la directora de l'Arxiu, Pilar Cueva.
5: Això és l'expressió d'aquesta col·laboració que estem mantenint des de fa temps i en la que ens trobem en projectes d'interès compartit. No només col·laborem, sinó que compartim informació i que busquem quins són els canals més adequats perquè arribin d'una forma més ràpida i més eficient a la nostra societat.
1: Amb l'inici de la guerra, recordem, el president de la Generalitat, Lluís Companys, va firmar el decret de creació de les milícies antifeixistes integrades principalment per voluntaris.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Ho hem destacat també en titulars. Un dels grans aliats del canceller alemany, parlem del conservador Jens Spahn, ha dimitit avui per la polèmica generada pel fill que ha tingut amb un ventre de lloguer als Estats Units. Feia dies que el cas del portaveu parlamentari de la CDU, que va ser conseller de Sanitat amb Angela Merkel, havia reobert el debat de la gestació subrogada, que recordem que està prohibida a Alemanya. El seu propi partit i fins i tot ell mateix havien condemnat aquesta pràctica per qüestions ètiques. Ens ho explica des de Berlín Jordi Regàs.
6: La imatge mostra dos homes somrient. És el compte d'Instagram de Daniel Funke. Al darrere, amb un carretó de nens, el seu marit, Jens Spahn. Som família, diu el post. El mateix canceller Friedrich Merz, interpel·lat al respecte, s'ha limitat a donar-se per assabentat.
7: Divendres passat, Jens Spahn em va informar que ell i el seu marit serien pares. L'he felicitat.
6: Gratulit. Spahn és un home clau dins la CDU. De fet, tothom li reconeix la influència sobre els grups territorials del partit que li fan confiança. Com a ministre de Sanitat, però, es va oposar a la regulació de la gestació subrogada a Alemanya. La contradicció l'han aprofitat els socis de la SPD per demanar que els conservadors reconeguin la doble maternitat en el cas de mares lesbianes. Stefanie Hubich, ministra de Justícia.
8: Me n'alegro que el portaveu del grup parlamentari de la CDU tingui descendència. Espero que ara tingui comprensió cap a la situació quan són dues les mares. Certament, això seria un bon pas per anar avançant.

0: Tot i que la gestació subrogada no està permès a Alemanya, si el nadó genèticament és d'un dels dos pares, a la República Federal no es posen impediments per reconèixer la paternitat. Però que precisament un dels caps visibles de la CDU, la Unió Demòcrata Cristiana, hagi decidit recórrer als Estats Units per tenir un fill és una contradicció que ha reobert el debat a Alemanya.
1: I continuem en l'àmbit internacional perquè els Estats Units i l'Iran s'intercanvien atacs per setena nit consecutiva, aquest cop també contra objectius civils. Al país persa hi ha almenys 7 persones mortes i també una desena de ferits, també 10.000 iranians que s'han quedat sense aigua pel bombardeig nord-americà contra una desalinitzadora. Per la seva banda, Teheran ha bombardejat bases militars nord-americanes a Jordània, Bahrein i Kuwait, el país més perjudicat per l'ofensiva d'avui. Els atacs han afectat objectius civils i també infraestructures essencials. Els bombardejos iranians han provocat un incendi en una planta elèctrica i una desalinitzadora, també ferits i danys importants en una planta petroliera. Lluny de baixar el to, la Guàrdia Revolucionària ha amenaçat amb una ofensiva total i ha advertit als països de la regió que respondran als atacs que els Estats Units facin des de les seves bases. Ara és 4:15 de la tarda. Actualitzem a aquesta hora la previsió del temps.
2: El temps.
1: És una crònica de l'Enric Agut.
3: Ambient molt calorós, novament canícula, xifres que han arribat a superar els 37 graus, per exemple, a l'Alt Empordà, Cabanes, ha arribat als 37,5, 36 a Girona, també a Sant Salvador de Guardiola, a Cassà de la Selva, Anglès, al Dover, a Torroella de Fluvià, 35 graus, bé, molta calor, encara pot pujar més la temperatura, sobretot a comarques d'interior, alguna xifra arribarà als 38 al Pla de Lleida, també 37-38 a la Conca de Tremp, interior de les Terres de l'Ebre, a la Noguera, bé, molta calor en un dia també de xafogó marcada, sensació d'humitat elevada a molts sectors de la costa i del prelitoral. Al matí hem tingut alguns núvols baixos a la costa de Tarragona, Terres de l'Ebre, també a la tarda alguns en tindrem cap al Pirineu i al Pirineu algun ruixat molt local podria arribar a caure. Demà la temperatura encara pot pujar una mica més a comarques d'interior i al Pla de Lleida podríem arribar als 39 i localment als 40 i sembla que la calor encara s'intensifica més dilluns i dimarts, quan novament es poden assolir i més fàcilment els 40 graus, el Pla de Lleida, també la Conca de Tremp, possiblement també l'interior de les Terres de l'Ebre, hi ha algun valor apropar-se a la Catalunya central.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Ara passen 2 minuts d'un 4:15 de la tarda. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, viatja avui cap a Nova York per assistir demà a la final del Mundial de la selecció espanyola contra l'Argentina. Mentrestant, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha carregat contra els socis de la Moncloa perquè diu que n'hi ha que no volen que guanyi Espanya. Ens ho explica des de Madrid la Tània Tàpia.
4: En un acte de presentació dels alcaldables de les capitals espanyoles, Feijóo ha fet servir símils futbolístics per elogiar la selecció i carregar contra el govern espanyol i els seus socis. Assegura que el PP va a la una defensant l'equip espanyol, però que no tots els partits poden dir el mateix i ha parlat directament d'Esquerra, Bildu o el BNG.
5: Hay partidos con poder de decisión en el gobierno de España que están deseando que pierda España en fútbol y en todo. Pero ¿sabéis qué? Vamos a ganarles en fútbol y en todo.
4: I s'ha fet seus els valors que creu que empenyen la selecció, la feina dura, la humilitat i la fe.
5: Me gustaría que España se pareciese más a su selección.
4: Feijóo veurà el partit de demà des de Madrid. El PP envia Borja Semper, portaveu i responsable de Cultura i Esports a Nova York. També seran a l'estadi la família reial al complet i Pedro Sánchez, que hi va sense la seva dona, tot i que Begoña Gómez podria haver viatjat des de dijous, ja pot tornar a sortir d'Espanya i l'Audiència de Madrid ha ordenat tornar-li el passaport.
1: I encara sobre la final del Mundial, el pas a aquesta final d'Argentina després de vèncer Anglaterra ha ressuscitat entre els argentins la reivindicació de les Illes Malvines en mans del Regne Unit, que les va recuperar, recordem, militarment l'any 1983. La pancarta "Les Malvines són argentines", que van mostrar alguns jugadors, ha desfermat una onada de patriotisme enmig de l'eufòria futbolística. Corresponsal a Buenos Aires, Joan Biosca.
6: L'Argentina arriba a la final del Mundial amb una injecció de moral i una gran dosi dosia extra de patriotisme. La victòria en semifinals contra Anglaterra va suposar i ha significat per als argentins molt més que un partit de futbol, i les celebracions dimecres a Buenos Aires a la nit ho han deixat més que clar. El motiu, les Malvines, el reclam perpetu i constant de sobirania dels sud-americans sobre les illes de l'Atlàntic Sud sota bandera britànica des de 1833. L'any 1982 els argentins van ocupar l'arxipèlag militarment i la Guerra de les Malvines va significar una gran derrota, però està més viu que mai sentir-les i considerar-les argentines.
7: Es que hemos dado el mensaje. Esa memoria no nos borrarán jamás.
8: Es una cuestión de legitimidad. Es un excelente marco para que el mundo recuerde y comprenda el reclamo histórico que tenemos los argentinos sobre las Islas Malvinas.
6: Felipe Piña es historiador.
9: Desde hace una semana en las escuelas argentinas no se habla de otra cosa que Malvinas. La gente en las casas se vio obligada, los padres, a explicarle a los chicos que preguntaban: papá, ¿qué pasa con las Malvinas? ¿Por qué las Malvinas están ocupadas?
6: Ara un llençol d'un llit d'hotel convertit en bandera nacional amb el lema Les Malvines són argentines, el que van exhibir els jugadors argentins sobre el terreny de joc, està sota custòdia de la selecció nacional del país sud-americà. Una eufòria col·lectiva catàrtica que els argentins volen com a energia per guanyar el Mundial.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: A Lleida, 5 persones han resultat ferides aquest dissabte al matí després de l'explosió d'un vehicle estacionat al carrer Lluís Companys, a prop del Teatre de l'Escorxador. L'incident ha passat cap a les 11 del matí i ha afectat el conductor del cotxe i també 4 vianants que es trobaven a la zona i que han resultat ferits per l'impacte de fragments del cotxe. Un dels afectats es troba en estat greu i els altres 4 presenten ferides de menor consideració, 2 d'ells amb contusions. A hores d'ara, els 5 afectats estan encara a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida i els Mossos d'Esquadra ja investiguen els motius de l'explosió. Les primeres hipòtesis apunten que la deflagració hauria estat originada per un aerosol. I unes 90 persones han arribat en pastera aquest dissabte a les Illes Balears. Els migrants, la majoria d'origen subsaharià, anaven a bord de 3 pasteres diferents que han estat localitzades a les costes de Formentera, Cabrera i Mallorca. Ahir, 3 embarcacions més van ser interceptades, també a Formentera i Cabrera, on anaven una setantena de migrants en total. Des de principis d'any, més de 3.300 persones han arribat a les illes en desenes de pasteres des del nord d'Àfrica. 10 minuts i seran 4:45 de la tarda. Barcelona celebra aquesta tarda la gran manifestació del Pride amb una crida a la defensa dels drets del col·lectiu LGTBIQ i més sota el lema Totes les realitats són un sol orgull. La convocatòria vol reivindicar la diversitat i la cohesió del col·lectiu davant l'increment dels discursos discriminatoris i dels casos de LGTBI-fòbia. En aquest sentit, el president del Pride Barcelona, Ferran Poca, defensa la necessitat de continuar sortint al carrer per fer visibles aquestes reivindicacions.
10: Jo el que tinc sempre és la il·lusió de que Pride Barcelona sigui un espai on la gent sigui lliure, on la gent no sigui jutjada, on la gent pugui reivindicar, on la gent pugui sentir-se qui és, sense prejudicis. Això al final és el que aspirem totes les persones que organitzem de forma voluntària al Pride de Barcelona.
1: La marxa arrencarà a les 6 de la tarda a la plaça Universitat i baixarà fins a l'escenari principal, al passeig de Lluís Companys a l'Arc de Triomf. I de seguida els esports, però abans hem de parlar del Festival de Peralada.

0: Perquè aquest festival mític de l'Alt Empordà, el de Peralada, celebra avui 40 anys amb una vetllada molt especial, amb una barreja de música, dansa contemporània i gastronomia que ha dissenyat el director d'escena Joan Anton Recchi. Serà la segona jornada d'un festival que va arrencar ahir al vespre amb un recital líric amb fragments d'òperes italianes i franceses del segle XIX. Ens ho explica des de Peralada el Fèlix Martín.
1: Ha estat una arrencada, un inici de celebració d'aquests 40 anys, gairebé en petit comitè i amb només els 150 espectadors que ahir al vespre van poder gaudir d'un gran recital d'òpera a l'Església del Carme. Ho van fer àries italianes i franceses, amb la soprano Armonella Jaú i el tenor Benjamin Bernaima, molt aplaudits. Però fins al dia 9 d'agost passaran pel Festival de Peralada Sílvia Pérez Cruz, Jordi Savall, la veterana organista Montserrat Torrent o el trio Fortuny. Tots ells amb un tret en comú, d'una forma o d'una altra. El fet que també estan de celebració, ha destacat el director artístic del festival, Oriol Aguilar.
2: Acompanyar-nos d'amigues i amics, compositores, músics, creadors, que també estan de celebració. Des del trio Fortuny, amb els seus primers 10 anys, fins un debut importantíssim, 100 anys de Montserrat Torrent, que debuta amb aquesta edat del Festival de Peralada. I això ens fa molta, molta il·lusió. 85 anys del mestre Jordi Savall.

0: 30 anys de carrera de Sílvia Pérez Cruz.
1: Aquest vespre es farà l'acte formal de celebració dels 40 anys amb un espectacle dissenyat especialment per l'aniversari. El festival tindrà com a colofó un concert fora de parlada. Serà al Palau de la Música Catalana el dia 29 d'agost.
2: 5 minuts i seran 2:15.
3: Esports.
2: Marc Andrés, bona tarda.
4: Bona tarda, Esport en directe. Tenim en marxa la 14a etapa del Tour de França.
5: El seguiment del Tour amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visindavarra.es i guarda'ns el secret.
4: Recorregut de 155 quilòmetres entre Mulhouse i Le Marc-Stenfelleran, una etapa avui de muntanya amb tres ports de primera categoria i un de segona, i una etapa que ens està seguint l'Isaac Vilalta. Bona tarda, Isaac.
6: Què tal? Bona tarda. Una etapa, com deies, molt dura, una etapa complicada, i ara mateix, a poc més de 40 quilòmetres per al final, es comença a clarificar una miqueta la situació. El cert és que hi ha hagut una escapada nombrosa, protagonista d'aquesta jornada. En aquesta escapada, molts homes hi era Tom Pidcock, i això ha provocat diferents moviments també des del darrere. Era una escapada amb corredors de molt bon nivell, i la presència de Pidcock ha incomodat una miqueta els que venien per darrere. Recordem que ahir Pidcock va recuperar moltes posicions a la general i que avui ha començat el dia com a quart classificat. Ara mateix, però, Pidcock, que s'ha quedat tallat del grup capdavanter juntament amb d'altres, només són 6 corredors els que són cap de cursa, i el grupet de l'anglès de l'equip Q36.5 ja l'ha absorbit al gran grup on hi és Tadej Pogacar. Per tant, la situació de cursa, 40 quilòmetres clavats per al final de l'etapa, amb un port de primera, l'últim de la jornada, el que serà definitiu ja als últims metres, encara per superar-se. Els sis del capdavant són Tobias Johannessen, Richard Carapaz, Einer Rubio, Valentin Paret-Pentre, Ben Healy i Anders Johannessen, el germà bessó de Tobias, del seu company d'equip. Aquests sis homes, molt bons rodadors, el millor classificat és Tobias Johannessen, 15è classificat a pràcticament 15 minuts de Pogacar, tenen poc menys de 2 minuts respecte d'un grup on hi és Pogacar, Vingegaard, Evenepoel, Pidcock, Ayuso, Sexas i la resta d'homes importants. Veurem què acaba passant, perquè per darrere en aquest grup l'UAE és qui està marcant el ritme, l'UAE és qui ha retallat molt les diferències, i veurem també si aquí volen lluitar per la victòria d'etapa. En qualsevol cas, avui hi haurà lluita per la classificació general. Tots els homes de la part de capdavantera, els 10 primers classificats, que estan en aquest mateix grup, per tant l'última ascensió serà definitiva en aquest sentit, i veurem també si la victòria d'etapa està entre els 6 del davant o bé si arriben els del grupet de Tadej Pogacar.
7: Hi ha rutes que es comparteixen i després hi ha les de Navarra. Ports de muntanya en carreteres tranquil·les, corriols amagats, tot entre boscos imponents i el desert. Vine, i si et pregunten, digues només que vas anar pel nord a estirar una mica les cames. Entra a visitnavarra.es i guarda el nostre secret.
4: Resposta del president del Barça, Joan Laporta, al posicionament públic de l'Atlètic de Madrid, dient que no vendrien Julián Álvarez al club blaugrana ni per 100, ni 150, ni 200 milions d'euros. Són declaracions del president blaugrana des de Nova York a Catalunya Ràdio.
8: Jo respecto l'opinió de tothom, l'únic que sé és que hem fet una oferta i allà està l'oferta, i que en un moment determinat direm que la vigència d'aquesta oferta per part nostra.
9: Finals de juliol, potser, o què?
8: Segurament serà així, sí.
4: Unes paraules que responen a les del màxim executiu de l'Atlètic de Madrid, el director general del club matalasser, Miguel Ángel Gilmarín, en un vídeo a les xarxes publicat ahir. D'altra banda, Joan Laporta, en aquestes mateixes declaracions a Catalunya Ràdio, ha explicat que el fet que doni suport ell a la selecció espanyola públicament és una manera d'agrair que tenen 8 jugadors amb Espanya, tot i les crítiques d'un sector de l'afició del Barça.
8: Tenim 8 jugadors a la selecció espanyola i vaja, i han arribat a la final, i nosaltres doncs els hi desitgem el millor, que és que guanyi. I això ho dic amb tota normalitat, i això no és incompatible amb res, amb res més, eh? I la veritat és que estic molt, molt, molt agraït de com ens estan tractant.
4: Per últim, com a president del Barça, ha parlat de la importància pel club d'aquesta final del Mundial, que enfrontarà Leo Messi i Lamine Yamal, dos futbolistes sortits de la Masia. Lamine Yamal, per cert, estarà en plenes condicions per a la final de demà, després d'entrenar-se i amb normalitat amb els companys. D'ell n'ha parlat Leo Messi, precisament aquesta matinada, fent menció a la icònica foto de l'astre argentí banyant el mataroní quan aquest últim era només un nadó.
10: La verdad que esa foto es una locura, porque bueno, es la vida, ¿no? Yo me hice una foto cuando él era bebé, y que hoy estemos los dos enfrentando una Copa del Mundo, la verdad que lo que digo es una locura, pero nada, es uno de los mejores del mundo en este momento, sin duda, y le deseo muchísima suerte, porque el bien del Barça será el bien del Barcelona también.
3: Trescat Info.
4: Abans de la final del Mundial de demà, això sí, avui es jugarà la de consolació entre França i Anglaterra, a Miami, a partir de les 11 de la nit. Tots dos tècnics, Didier Deschamps i Thomas Tuchel, admeten que és un partit que no fa gaire il·lusió, però el competiran. Sentim el seleccionador anglès.
9: Cap jugador, tampoc els francesos vol jugar aquest partit. Volen jugar la final i ho hem donat tot per arribar a la final, però el jugarem professionalment, esclar.
4: Pel que fa al futbol de clubs, avui s'estrena l'Espanyol amb la disputa del primer partit de la pretemporada. L'equip de Manolo González jugarà a les 8 al camp de l'Olot. Ahir al vespre, per cert, el Barça va anunciar que disputarà un torneig triangular a Itàlia el 8 d'agost. S'enfrontaran a l'Udinese i al Nottingham Forest anglès. I també avui s'estrena el Girona a les 6 de la tarda contra l'Al-Qadzia de la Lliga Saudita i el Sabadell, que visita la ciutat esportiva del Castelló a les 7.

0: Ara són 4:45 de la tarda i estem pendents a aquesta hora d'un incendi que crema a Pontils, això és a la Conca de Barberà, i treballen una quinzena de dotacions dels bombers i 5 dotacions aèries. L'avís s'ha rebut poc abans de les 3 de la tarda. A més, evidentment, també tenim un ull posat a l'incendi que crema des de dimecres a Orís, a l'Aragó. Els bombers són relativament optimistes perquè, tot i que està lluny de ser controlat, no ha augmentat el perímetre. Ja ha cremat més de 15.000 hectàrees i s'han evacuat un miler de persones. De seguida, a 3Cat Info, parlem amb Marcos Rodríguez, que és professor de la Universitat de Saragossa i investigador del grup Geoforest. És expert en el comportament de grans incendis. A més, a aquesta hora també estem destacant que el president de la Generalitat, Salvador Illa, creu que l'Estat ha d'invertir més a Catalunya, però reclama passat de la queixa a la feina amb el consorci d'inversions que van pactar el PSC i Esquerra. Junts considera un escàndol que el 2025 el govern espanyol destinés a Catalunya el 8,6% de tot el que va gastar a les comunitats autònomes. A més, també estem destacant que el Departament de Territori anuncia diverses actuacions per pacificar la Nacional 2, el seu pas pel Maresme i la construcció de 4 noves sortides entre Alella i Calella abans del 2032. Ja s'han adjudicat la redacció dels projectes d'aquests enllaços i a Mataró aquest hivern començaran les obres de pacificació de la Nacional 2. I des d'ara i fins a les 5 de la tarda també escoltarem un nou capítol d'Insostenibles amb Montse Poblet. I en esport, Marc Andrés, què destacarem?
1: Parlarem del Tour de França perquè estem vivint en directe la 14a etapa, 155 quilòmetres entre Mulhouse i Le Marstein-Fellerand. De moment en queden 36 per al final de l'etapa i tenim un grup d'escapats, entre ells, per exemple, Johannessen o Richard Carapaz. Un grup d'escapats a 1 minut i 45 segons del gran grup on hi és el líder Tadej Pogacar, que encara manté més de 3 minuts i mig de distància a la general sobre el danès Jonas Vingegaard.
0: I pel que fa al temps, tarda molt càlida i xafogosa a prop del mar, sol amb pols sahariana, bona mar en general, però algunes nuvolades locals, avís per calor nocturna a l'Alt Empordà, al Montsià i també al Baix Ebre. Demà diumenge farà una mica més de calor i encara en farà més dilluns i també dimarts. Ara passen 3 minuts de 4:45 de la tarda.
2: 3Cat Info. 3Cat Info.
0: I com dèiem, els bombers de la Generalitat treballen aquesta hora en un incendi de rostolls que hauria agafat massa forestal a Pontils, això és a la Conca de Barberà. De moment, el foc està coronant la carena i no genera focus secundaris. Els efectius treballen amb 23 dotacions terrestres, 5 mitjans aeris i amb la col·laboració de tractors dels pagesos. Els bombers estan intentant tancar el flanc dret d'aquest incendi i també fan descàrregues al flanc esquerre, que ha tingut alguna revifada. Tot això el dia que a la resta de Catalunya hi ha 21 municipis de 7 comarques amb un risc, amb un nivell de risc extrem d'incendis forestals. Són poblacions de l'Alt Camp, l'Alt i el Baix Penedès, l'Alt Urgell, la Noguera, el Pallars Jussà i també el Solsonès. També està prohibit l'accés a 3 espais naturals, la Ribera Salada, el Solsonès, la Baronia de Rialp, la Noguera, el Montmell Marmellà, el Baix Penedès. A més, els agents rurals han activat el nivell 3 molt alt a 177 municipis de 17 comarques diferents. Mentrestant, també tenim

un ull posat, evidentment, a l'incendi que crema des de dimecres al municipi d'Orés, a Saragossa, un incendi que continua cremant sense control, ja ha arrasat més de 15.000 hectàrees i el vent dificulta la feina dels bombers i treballadors.

0: a la feina. Consorci d'inversions, que és el que ha plantejat el govern de Catalunya. Tant de bo fos amb el suport de tots.
1: Junts considera que aquestes xifres són un escàndol, diuen en majúscules. I ho hem destacat també al sumari. L'autopista C32 al Maresme tindrà 4 noves sortides entre Taià i Calella abans del 2032. També es faran noves actuacions per pacificar la Nacional 2, així com millores al transport públic per tenir més connexions entre els pobles i alhora amb Barcelona. El Departament de Territori ha presentat avui a Mataró un conveni amb el Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible que compta amb més de 380 milions d'euros. El secretari de Mobilitat, Manel Nadal, ha explicat els tres objectius principals d'aquestes inversions.
2: 10.000 vehicles que passaven per Nacional 2 passen ara per l'autopista. Per tant, a l'autopista l'hem de millorar. I això vol dir millorar els enllaços, millorar l'accessibilitat, fer actuacions que vagin de la Nacional 2 cap a l'autopista. Per tant, un primer àmbit són les millores a la C32. El segon, la pacificació. I finalment, hi ha un tercer paquet de coses, de millora del transport públic, de descarbonització, plaques fotovoltaiques.
1: Pel que fa a la pacificació de la Nacional 2, ja estan en marxa els projectes en 19 trams diferents. S'hi faran carrils bici, voreres més amples i més aparcaments per accedir a les estacions de tren i d'autobús que connecten amb Barcelona.
3: El temps.
1: Actualitzem la previsió amb l'Enric Agut.
4: Dia de sol a bona part del país, però amb aquesta pols en suspensió que deixa una tonalitat una mica de cel blanquinós, una mica de cel tèrbol, tot i que està fent sol. També han tingut núvols baixos a comarques de les Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona, fruit de la humitat, encara hi són, cau algun ruixat mar endins, aquí a Catalunya el temps és tranquil. A la tarda encara poden haver-hi alguns estrats baixos trencats a punts de les Terres de l'Ebre, també cap a la Costa Daurada, núvols baixos, també algunes nuvolades al Pirineu. Difícilment deixaran algun ruixat i si en cau algun serà molt puntual. I calor, un dia càlid, un dia temperatures altes, semblants a les d'ahir, xifres que poden arribar als 37 o 38 onze en fil més, per exemple, a Lleida ciutat. A la costa, molta sensació de xafogor, litoral i al prelitoral. Demà, la temperatura encara podria pujar algun grau més a comarques d'interior. A Lleida podrien arribar als 38-39 graus. Ambient humit a la costa i sembla que la calor s'intensifica dilluns, dimarts, dimecres i poden tornar als 40 graus a les zones més càlides del país.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: L'estació d'esquí de Buitaulla ha inaugurat aquest dissabte la tirolina doble més llarga de Catalunya, de més d'un quilòmetre de llargada. La nova infraestructura suposa una de les principals atraccions d'aventura del Pirineu, al Vemor.
5: La nova tirolina d'un quilòmetre de llargada se suma a la que es va inaugurar fa poc més d'un any de 200 metres. Iniciatives que serveixen per desestacionalitzar l'activitat turística a la Vall de Boí, més enllà dels mesos d'hivern. Així ho ha explicat durant l'acte d'inauguració del nou equipament el president de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, Carles Ruiz.
6: La muntanya, quan s'acaba la neu, no tanca. I les estacions de muntanya de Ferrocarrils som la porta d'entrada a les muntanyes del Pirineu. I per això l'esforç que estem fent de mantenir aquestes activitats al llarg de tot l'any, d'intentar que d'aquesta manera ajudar a cohesionar el territori, a donar noves oportunitats i també a generar nous atractius, com en aquest cas la tirolina.
5: La nova tirolina permet la baixada de dues persones alhora per sobrevolar durant un minut i 10 segons el paisatge de les muntanyes del Pirineu.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. Insostenibles. La crisi climàtica a 3CAT Info. Amb Montse Poblet.
1: En aquest Insostenibles parlarem de com el canvi climàtic i la contaminació afecten la salut dels més petits i entrarem a una de les unitats pediàtriques de salut ambiental que hi ha a Catalunya. Passarem visita amb el doctor Ferran Campillo López i la infermera Anna Gelis de l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa, el primer que va incorporar en els seus serveis una unitat d'aquest tipus.
7: L'UNICEF calcula que pràcticament tots els nens del món estan exposats a riscos climàtics i ambientals com les sequeres, les inundacions, la contaminació o les temperatures extremes. Però un de cada tres infants, uns 850 milions, viuen en àrees on estan sotmesos a almenys 4 d'aquests impactes.
8: Expliquem una miqueta el motiu de venir avui amb nosaltres.
9: Ens van derivar aquí per una microcefàlia I per algunes coses que potser t'explicarem que veiem, no? Tremolo de la boca... Uh-huh.
1: Avui el doctor Campillo López fa la primera visita a una nena de 10 dies.
8: A l'hora de succionar, us heu fixat si té dificultats?
9: No,
8: o...
9: no al contrari, menjador. És una gran menjadora.
8: Sí, de seguida, amb avidesa, no? O sigui, que se'l fa.
1: Els nens són especialment vulnerables a molts factors. El canvi climàtic i la contaminació no en són una excepció.
8: Està preciosa aquesta criatura, eh?
1: Per començar, els seus cossos són més petits i, per tant, qualsevol càrrega impacta sobre una superfície menor que la d'un cos adult. Però, a més, els infants tenen menys capacitat per eliminar qualsevol càrrega o per decidir canvis que els ajudin a reduir-ne l'impacte.
8: Segons dades de l'Organització Mundial de la Salut, tot i que els menors de 5 anys són 8-9% de la població mundial, sobre ells recau i recaurà el 88% de la càrrega de malalties i de mortalitat relacionada amb el canvi climàtic. Per tant, hi ha una desigualtat, una asimetria totalment, que situa la infància en un focus de màxima vulnerabilitat.
1: De fet, un estudi liderat per Campillo amb una vintena d'hospitals de tot l'Estat ja ha constatat que en només 10 anys les consultes a urgències per problemes derivats de les temperatures extremes han augmentat un 121%.
8: O sigui, el que hem vist en els últims anys és que les consultes a urgències de pediatria, perquè aquell infant s'ha marejat, perquè aquell infant té mal de cap, té febre, relacionat amb la calor, han augmentat de manera molt significativa en l'última dècada. I això ho estem veient ja. La contaminació de l'aire, pràcticament la meitat dels nous casos d'asma infantil en països com la Unió Europea, tenen a veure amb una mala qualitat de l'aire. Això es deu, sobretot, al trànsit motoritzat, a les àrees urbanes, però també per les indústries, per algunes pràctiques agrícoles, com pot ser les cremes de rostolls, les cremes de restes vegetals, o incendis, també, i després també per la gestió d'alguns residus.
1: Segur que tots ens venen al cap exemples dels efectes de la contaminació en nens que viuen en grans ciutats, però pel que dius, en podem trobar arreu, no?
8: Ara, no fa gaire, vam fer un estudi amb els companys de l'Hospital de Vic. Doncs què vam veure amb aquests companys de Vic? Que el dia que hi havia un pic de contaminació per partícules, però molt especialment l'endemà, hi havia una pujada molt significativa dels infants, no només que consultaven, sinó que ingressaven a l'hospital per patologia respiratòria. Bronquiolitis, bronquitis, grip, pneumònies...
1: El que passa a la infància pot tenir efectes immediats, però també a llarg termini. Algunes malalties cardiovasculars o neurodegeneratives tenen l'origen en les exposicions a contaminants, drogues, tòxics o altres factors ambientals en els primers anys de vida. Les unitats de salut ambiental com aquesta busquen identificar-los el més aviat possible.
10: Quan una dona està embarassada, la llevadora, a part de donar-li els controls habituals, que són la primera analítica de l'embaràs, la primera visita amb l'obstetra, amb l'ecografia i això, doncs aquí a la Garrotxa també els hi donen hora per pediatria ambiental, per passar el full verd de l'embaràs.
1: Ha anat Ferrés a obrir-ne un per veure què és exactament?
10: No obrim un.
1: El full verd que ens ensenya l'Anna és un qüestionari que en aquest hospital ja passen a les dones embarassades i a tots els nens que es visiten a pediatria. Pregunta pel trànsit que hi ha a prop de casa o en el trajecte a l'escola, pel consum de tabac o de drogues a casa, pels productes de neteja i de cosmètica que hi ha al domicili, per possibles contactes amb químics a la feina dels pares o per la proximitat a indústries. Atenen cada any un miler de criatures.
10: És un nen que l'ha derivat la seva pediatra, és asmàtic i al·lèrgic als àcars, al gat i a l'olivera. Llavors, quan venen aquí, anirem a veure doncs, si hi ha alguna cosa més ambiental a casa. Per exemple, aquí no ens parla de les humitats, si estan això molt exposats al trànsit, al fum... Bueno, valorarem altres coses que potser des de la primària doncs, no han valorat.
1: Aquest any el Departament de Salut ha començat a incorporar el full verd pediàtric a totes les consultes. Recomanen passar-lo 7 cops al llarg de la infància, el primer quan el nen té un mes de vida i l'últim als 14 anys, just abans que deixi pediatria.
3: Insostenibles.
1: 5 minuts i seran les 5 de la tarda.
3: Esports.
1: Marc Andrés, bona tarda de nou.
11: Bona tarda, Esport en directe. Tenim en marxa la 14a etapa del Tour de França, recorregut de 155 quilòmetres entre Mulhouse i Le Marstein-Feleran, una etapa avui de muntanya amb tres ports de primera categoria i un de segona que ara mateix està a les acaballes. A punt d'arribar als 20 últims quilòmetres, els ciclistes, de fet, el grup capdavanter que està a punt d'encarar l'últim port

0: de primera categoria, el Col d'Uhac, un grup d'escapats de 5 ciclistes, Johannesen, Richard Carapaz, Rubio, Paret, Pentre i, bueno, els dos germans Johannesen, de fet, que es troben a 1 minut i 26 segons del gran grup on hi és el ciclista líder, el portador del mallot groc, Tadej Pogacar. Una etapa, per tant, que seguirem de ben a prop aquí a 3CAT Info.
1: 3CAT Info.
0: En futbol, resposta del president del Barça, Joan Laporta, al posicionament públic de l'Atlètic de Madrid, dient que no vendrien Julián Álvarez al club blaugrana ni per 100, ni per 150, ni per 200 milions d'euros. Són declaracions des de Nova York del president blaugrana a Catalunya Ràdio.
2: Jo respecto l'opinió de tothom, l'únic que sé és que hem fet una oferta i allà està l'oferta i que en un moment determinat direm que la vigència d'aquesta oferta per part nostra.
3: Finals de juliol, potser, o què?
2: Segurament serà així, sí.
0: Unes paraules que responen a les del màxim executiu de l'Atlètic de Madrid, el director general del club matalasser, Miguel Ángel Gil Marín, en un vídeo a les xarxes publicat ahir. D'altra banda, Joan Laporta, en aquestes declaracions a Catalunya Ràdio, ha explicat que el fet que ell doni suport a la selecció espanyola públicament és una manera d'agrair que tenen 8 jugadors amb Espanya, un posicionament que ha provocat les crítiques d'un sector de l'afició del Barça, que li ha recordat la història del club que presideix i tot el que representa.
2: Tenim 8 jugadors a la selecció espanyola i han arribat a la final i nosaltres doncs els hi desitgem el millor, que és que guanyi. I això ho dic amb tota normalitat, i això no és incompatible amb res més. I la veritat és que estic molt, molt, molt agraït de com ens estan tractant.
0: I per últim, com a president del Barça, Laporta ha parlat de la importància pel club d'aquesta final del Mundial, que enfrontarà Leo Messi i Lamine Yamal, dos futbolistes sortits de la Masia. Lamine Yamal, per cert, estarà en plenes condicions per a la final de demà, després d'entrenar-se i amb normalitat amb els companys. D'ell n'ha parlat Leo Messi, que ha mencionat la ja icònica foto de l'astre argentí fa molts anys banyant el mataroní quan aquest últim era només un nadó.
4: La verdad que esa foto es una locura porque bueno, en la vida, ¿no? Yo me hice una foto cuando él era bebé y que hoy estemos los dos enfrentando una Copa del Mundo, la verdad que lo que digo es una locura, pero nada, es uno de los mejores del mundo en este momento sin duda, y le deseo muchísima suerte porque el bien de él va a ser el bien del Barcelona también.
1: 3CAT Info.
0: Abans, això sí, de la final del Mundial de demà, avui es jugarà la final de consolació entre França i Anglaterra, a Miami, a partir de les 11 de la nit. Tots dos tècnics, Didier Deschamps i Thomas Tuchel, admeten que és un partit que no fa il·lusió, però l'han de competir. Sentim el seleccionador anglès.
5: Cap jugador, tampoc els francesos, vol jugar aquest partit. Volen jugar la final i ho hem donat tot per arribar a la final, però el jugarem professionalment, és clar.
0: Pel que fa al futbol de clubs, avui s'estrena l'Espanyol amb la disputa del primer partit de la pretemporada. L'equip de Manolo González jugarà a partir de les 8 contra l'Olot al municipal de la localitat garrotxina. Un conjunt blanc i blau que aquests dies està fent una estada nevat a l'Alt Empordà, i del partit d'aquest primer duel en parla Roberto Fernández.
6: La verdad que tenemos ganas ya de jugar el primer partido. Hace ya tiempo que no jugamos y queremos ir cogiendo ritmo, los nuevos también que vayan cogiendo el ritmo del equipo, de cómo jugamos y tal, y también ganas de ver mucho de los pericos.
0: Ahir al vespre, per cert, el Barça va anunciar que disputarà un torneig triangular a Itàlia el 8 d'agost, enfrontant-se a l'Udinese, equip local, i al Nottingham Forest anglès. També inaugura avui la pretemporada al Girona, a les 6 de la tarda, a la ciutat esportiva gironina, contra l'Al Qadsiyah de la Lliga Saudita, un partit que s'emetrà per Esport 3, un Girona que, a més, avui ha anunciat el traspàs de Joel Roca a l'Olympiacos grec per una quantitat al voltant d'uns 6 milions d'euros i mig i un 15% d'una futura venda. I s'estrena també el Sabadell, que, recordem, torna a la segona divisió aquest curs 2026-2027. Els vallesans tenen el seu primer partit a les 7 de la tarda a la ciutat esportiva del Castelló, un club que es trobaran durant la Lliga d'aquesta temporada.
1: L'actualitat esportiva a fons.
0: Fem un apunt d'esport en directe perquè en aquests moments tenim en marxa la classificació del Gran Premi de Bèlgica de Fórmula 1, però una classificació que s'ha aturat i ara mateix tenim una bandera vermella a la pista. En el moment d'aturar-se, Lando Norris estava fent el millor temps amb Kimi Antonelli en segona posició i Charles Leclerc en tercera. D'altra banda, destaquem en bàsquet que la penya ha fet oficial la incorporació del pivot, de l'alè pivot, més ben dit, Quan Cheatham. De 30 anys, el nord-americà amb passaport italià prové del Reggio Emilia de la Lliga Italiana i serà verd i negre fins al juny de 2027. De la seva banda, el Girona ha anunciat el fitxatge del base nord-americà Stanley Whitaker. De 31 anys, Whitaker prové de l'Aliaga Petkim Sport de la Lliga Turca i signa per

0: per una temporada. I en tennis, Paula Badosa juga aquesta tarda, no abans de 6:15, partit de semifinals del torneig de Iasi a Romania. La seva rival serà l'eslovena Tamara Zidanec. I recordem que avui s'estrena una nova entrega de Rècords, el podcast documental esportiu de Catalunya Ràdio. Aquest nou episodi es titula Nadia Comaneci, la gimnasta 10.
1: Trescat Info.

0: Els bombers treballen a aquesta hora en l'extinció de dos incendis, un en una zona de rostolls a Pontils, a la Conca de Barberà, i que s'hauria estès a una zona de massa forestal, i un segon, que ja està estabilitzat, a la Baronia de Rialb, a la Noguera. Això mentre a Ores, a l'Aragó, el foc que crema sense control des de dimecres ja afecta més de 15.000 hectàrees. Salvador Illa creu que l'Estat ha d'invertir més a Catalunya, però reclama passar de la queixa a la feina amb el Consorci d'Inversions. El 2025, el govern espanyol va destinar a Catalunya el 8,6% de tot el que va gastar a les comunitats autònomes. Junts ho considera un escàndol. S'intensifica el conflicte a l'Orient Mitjà després dels atacs iranians contra infraestructures civils als països del Golf. Per la seva banda, Teheran eleva 50 els iranians morts per bombardejos dels nord-americans en les últimes 3 setmanes. El Departament de Territori anuncia diverses actuacions per pacificar la Nacional 2 al seu pas pel Maresme i la construcció de 4 noves sortides entre Lilla i Calilla abans del 2032. Ja s'han adjudicat la redacció dels projectes d'aquests enllaços i a Mataró aquest hivern començaran les obres de la pacificació de la N2. Coincidint avui amb els 90 anys de l'inici de la Guerra Civil Espanyola, el Memorial Democràtic presenta una base de dades inèdita de les milícies antifeixistes. Inclou dades de 37.000 persones. S'han extret de documents confiscats per les tropes franquistes després d'11 anys d'investigacions. Dimiteix a Alemanya el portaveu parlamentari de la CDU, el conservador Jens Spahn, per la polèmica generada pel fill que ha tingut amb un ventre de lloguer als Estats Units. Exconseller de Sanitat amb Angela Merkel, el seu propi partit, i ell mateix s'estaven oposant o s'havien oposat a la gestació subrogada prohibida a Alemanya. I a motiu del centenari de la mort d'Antoni Gaudí, s'ha presentat el concert Arrels de Llum a la Basílica de la Sagrada Família, amb les veus de Maria Arnal, Lídia Pujol i el cor Cererols, sota la direcció de Marc Díaz.
1: Esports.
2: A Esport en directe tenim en marxa la 14a etapa del Tour de França, 155 quilòmetres entre Mulhouse i Le Marxten-Feleran. De moment queden 16 quilòmetres per acabar la cursa. Tenim un grup de dos escapats, Johannessen i Richard Carapaz, a un minut del gran grup. També en Esport en directe tenim ara mateix aturada la Q3 de la classificació del Gran Premi de Bèlgica de Fórmula 1, una Q3 que continuarà d'aquí un parell de minuts, a les 5 i 4 minuts. I en futbol avui s'estrenen 3 equips catalans a la pretemporada. A les 6, Girona, al Quatzià, en directe per Esport 3, a les 7, Castelló-Sabadell, i a les 8 s'estrena l'Espanyol al Camp de l'Olot.
0: I la calor i la forta xafogó marcaran una tarda de dissabte molt estiuenca, de plena canícula. Temperatura d'entre 33 i 38 graus a l'interior i al prelitoral. De 30 a 33 a la franja costanera. Sol i calitja, amb alguns núvols al Pirineu i a les Terres de l'Ebre.
1: 3CAT Info.
0: Ara passen gairebé 5 minuts de les 5 de la tarda fins a les 6. Us acompanya molt de gust Xavier Palau. Els bombers de la Generalitat treballen a aquesta hora en un incendi de rostolls que hauria agafat massa forestal a Pontils, a la Conca de Barberà. De moment, el foc està coronant la carena i no genera focus als secundaris. Els efectius treballen amb 23 dotacions terrestres, 5 mitjans aeris i amb la col·laboració de tractors dels pagesos. A hores d'ara estan intentant tancar el flanc dret de l'incendi i també fan descàrregues al flanc esquerre, que ha tingut alguna revifada. I encara a casa nostra, a Catalunya, els bombers també treballen en un segon incendi que ja està estabilitzat. És a la Baronia de Rialb, a la Noguera. De moment hi treballen 8 mitjans aeris i 36 terrestres. A la resta de Catalunya avui hi ha 21 municipis de 7 comarques en el nivell extrem de perill d'incendi forestal. Són poblacions de l'Alt Camp, el Penedès, l'Alt Urgell, la Noguera, el Pallars Jussà i el Solsonès. També està prohibit l'accés a 3 espais naturals, la Ribera Salada, el Solsonès, a la Noguera, la Baronia de Rialb i al Baix Penedès, Montmell-Marmellà. A més, els agents rurals han activat el nivell 3, de perill molt alt d'incendi, a 177 municipis de 17 comarques. I a hores d'ara, l'incendi que continua cremant sense control a molta virulència és el del municipi d'Orés, a Saragossa. Ja ha arrasat més de 15.400 hectàrees i el vent dificulta la feina dels bombers, com explica Marco Rodríguez, el professor de la Universitat de Saragossa, investigador del comportament dels grans incendis forestals a l'Aragó. Ho ha explicat fa uns minuts aquí en una entrevista a 3Cat Info.
3: Confluyen muchos factores, ola de calor, tenemos una humedad de los combustibles muy baja y eso hace que estén muy disponibles para la combustión y la propagación. Además hay bastante carga de combustible porque venimos de un invierno, primavera, con bastante lluvia y eso hace que pues, la vegetación se recupere rápidamente. Pero es el viento el principal problema.
0: Rodríguez alerta que aquest estiu serà especialment complicat pels incendis forestals i recorda que l'Aragó no recorda un foc tan gran i virulent en els últims 32 anys.
3: Estamos en situación de récord casi histórico. Este incendio de Orés está a escasas 3.000 hectáreas de superar el peor que hemos tenido en Aragón desde el 94, desde que hay registro de ese tipo de fenómenos.
0: I també hi ha preocupació a aquesta hora l'incendi que crema a Mierla, a Guadalajara, i que continua sense control. Ja ha cremat 5.400 hectàrees i s'han desallotjat 600 persones de 12 municipis. S'ha habilitat el poliesportiu de la localitat d'Humanes per acollir-hi els evacuats.
1: 3Cat Info.
0: 5 i 7 minuts, el president de la Generalitat, Salvador Illa, avala les inversions de l'Estat a Catalunya, que xifren 20.000 milions d'euros. Admet que en fan falta més, però demana deixar enrere la queixa i passar a la concreció. Tot plegat l'endemà, que se sabés que Catalunya va rebre l'any passat el 8,6% de tot el que el govern espanyol va invertir a les comunitats autònomes. És el percentatge més baix des del 2015. Illa assegura que aquests 20.000 milions d'euros són una xifra considerable, però no suficient, i fa una crida als partits catalans perquè el consorci d'inversions que ha pactat amb els republicans sigui una realitat.
4: Mou soroll si les inversions són moltes o poques. Mirin, estem mobilitzant en aquest moment a Catalunya 20.000 milions d'euros d'inversió. Ho conto tot aquí. És poc, és una xifra considerable, en volem més. Avui surten unes dades, l'Estat ha d'invertir més, sí, però per què no passem de la queixa a la feina? Consorci d'Inversions, que és el que ha plantejat el govern de Catalunya. Tant de bo fos amb el suport de tots.
0: Des de Junts, Jordi Turull ha respost avui a Illa dient que aquestes xifres són un escàndol en majúscules, però que el president de la Generalitat és incapaç de plantar-se i defensar els interessos de Catalunya davant de la Moncloa. Jordi Turull, el secretari general de Junts, ha assegurat que Carles Puigdemont i la resta d'exiliats tornaran a Catalunya, tot i el rebuig d'alguns jutges a aplicar la llei d'amnistia. Turull ha parlat davant el Consell Nacional de la Formació just després que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea avalés l'amnistia.
5: I el retorn del president i dels exiliats, del conseller Puig i del conseller Comín, arribarà. Tingueu-ne tota la confiança. Per molts que vulguin estar en contra, el president Puigdemont tornarà a Catalunya. Peti qui peti. Tornarà a Catalunya.
0: Segons Turull, la sentència europea ha deixat en evidència les mancances de la justícia espanyola i la seva politització, i afegeix que els jutges segueixen instal·lats en la revenja contra Puigdemont. I sobre l'aplicació de la llei d'amnistia també n'ha parlat la secretària general de Podem, Ione Belarra, que ha carregat contra el Partit Popular per no acceptar la llei en tota la seva integritat, tot i l'aval de la justícia europea. Avui, que fa 90 anys del cop d'estat per derrocar la República, Belarra acusa els populars de ser els hereus polítics dels colpistes.
6: Recordarle al señor Aznar y al Partido Popular en un día como hoy que los únicos golpistas eran sus abuelos políticos, que en este país los parlamentos hacen las leyes y los jueces están para aplicar las leyes que hacen los parlamentos y deben hacerlo en toda su extensión, más con el aval de la justicia europea, como hemos visto esta semana.
0: I avui els comuns han fet l'últim Consell Nacional abans de les vacances d'estiu. La coordinadora nacional de la formació

0: Passió, Candela López, ha avançat que continuen les negociacions per fer una coalició d'esquerres de cara a les pròximes eleccions generals espanyoles.
1: Avui us podem afirmar que estem treballant i que tenim taules de treball amb totes les forces polítiques que vam configurar la coalició del 2023, Més, Compromís, Xa, Partido Verde i Podemos. Per tant, avui puc afirmar també que no tenim res tancat, però també que és important, doncs, que hi ha la voluntat de totes aquestes forces polítiques de treballar conjuntament com haurien de ser les bases d'aquest projecte futur. Crec que és un pas endavant.
0: 5 de la tarda i 10 minuts.
2: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Obrim ara a plan internacional. Els estats del Golf qualifiquen els atacs iranians d'avui contra infraestructures civils de crims de guerra enmig d'una nova escalada del conflicte a l'Orient Mitjà. Per la seva banda, des de Teheran, eleven a 50 els morts i a 500 els ferits pels atacs dels Estats Units en les últimes 3 setmanes. Tot després de la 7a nit consecutiva de bombardejos a banda i banda de l'estret d'Hormuz. Washington ha atacat diverses vies de comunicació del país persa, on 10.000 iranians s'han quedat sense aigua pel bombardeig contra una desalinitzadora. Teheran ha respost bombardejant bases militars nord-americanes a Jordània, Bahrain i Kuwait, el país més perjudicat per l'ofensiva d'avui. En aquest emirat, els atacs també han afectat infraestructura civil i han provocat diversos ferits i han causat danys importants en una instal·lació petroliera i una central elèctrica. Els estats del Golf alerten que les accions de Teheran representen una escalada extremadament perillosa. Per cert, que el preu del petroli ha pujat al nivell més alt de l'últim mes des de la represa de les hostilitats. El president del govern, Pedro Sánchez, viatja avui destí a Nova York per assistir a la final del Mundial de la selecció espanyola contra l'Argentina. Mentrestant, el líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, ha carregat contra els socis de la Moncloa perquè diu n'hi ha que no volen que guanyi Espanya. Madrid, Tània Tàpia.
3: En un acte de presentació dels alcaldables a les capitals espanyoles, Feijóo ha fet servir símils futbolístics per elogiar la selecció i carregar contra el govern espanyol i els seus socis. Assegura que el PP va a l'una defensant l'equip espanyol, però que no tots els partits poden dir el mateix i ha parlat directament d'Esquerra, Bildu o el BNG.
4: Hay partidos con poder de decisión en el gobierno de España que están deseando que pierda España en fútbol y en todo. Pero ¿sabéis qué? Vamos a ganarles en fútbol y en todo.
3: I s'ha fet seus els valors que creu que empenyen la selecció, la feina dura, la humilitat i la fe.
4: Me gustaría que España se pareciese más a su selección.
3: Feijóo veurà el partit de demà des de Madrid. El PP envia Borja Semper, portaveu i responsable de Cultura i Esports a Nova York. També seran a l'estadi la família reial al complet i Pedro Sánchez, que hi va sense la seva dona, tot i que Begoña Gómez podria haver viatjat des de dijous, ja pot tornar a sortir d'Espanya i l'Audiència de Madrid ha ordenat tornar-li el passaport.
0: El pas a la final del Mundial de Futbol de l'Argentina, després de vèncer Anglaterra, ressuscita entre els argentins la reivindicació de les Illes Malvines en mans del Regne Unit, que les va recuperar militarment el 1983. La pancarta «Les Malvines són argentines», que va mostrar alguns jugadors, ha desfermat una onada de patriotisme enmig de l'eufòria futbolística. Corresponsal a la capital argentina, Buenos Aires, Joan Biosca.
5: L'Argentina arriba a la final del Mundial amb una injecció de moral i una gran dosi extra de patriotisme. La victòria en semifinals contra Anglaterra va suposar i ha significat per als argentins molt més que un partit de futbol, i les celebracions dimecres a Buenos Aires a la nit ho han deixat més que clar. El motiu, les Malvines, el reclam perpetu i constant de sobirania dels sud-americans sobre les illes de l'Atlàntic Sud sota bandera britànica des de 1833. L'any 1982, els argentins van ocupar l'arxipèlag militarment i la Guerra de les Malvines va significar una gran derrota, però està més viu que mai sentir-les i considerar-les argentines.
6: Es que hemos dado el mensaje. Esa memoria no nos borrarán jamás.
7: Es una cuestión de legitimidad. Y es un excelente marco para que el mundo recuerde y comprenda el reclamo histórico que tenemos los argentinos sobre las Islas Malvinas.
5: Felipe Piña es historiador.
8: Desde hace una semana en las escuelas argentinas no se habla de otra cosa que Malvinas. La gente en las casas se vio obligada, los padres, a explicarle a los chicos que preguntaban, papá, ¿qué pasa con las Malvinas? ¿Por qué las Malvinas están ocupadas?
5: Ara un llençol d'un llit d'hotel convertit en bandera nacional amb el lema «Les Malvines són argentines», el que van exhibir els jugadors argentins sobre el terreny de joc, està sota custòdia de la selecció nacional del país sud-americà. Una eufòria col·lectiva catàrtica que els argentins volen com energia per guanyar el Mundial.
0: Ucraïna torna a exhibir múscul amb drons que arriben a centenars de quilòmetres des de les seves fronteres. Aquesta matinada, Kiev ha atacat uns magatzems pròxims a Moscou de la companyia de comerç electrònic més important del país, a qui acusa d'enviar material al front de guerra. L'incendi al centre logístic, conegut com l'Amazon Rus, ha provocat almenys 8 morts i una vintena de ferits. Durant la nit, Rússia ha batut prop de 400 drons als afores de la capital que Ucraïna ha llançat a més de 700 quilòmetres de la seva frontera. El president Volodymyr Zelensky ha dit que també han aconseguit atacar una planta petroliera. Per la seva banda, Rússia ha llançat una onada d'atacs contra el port d'Odessa, que ha causat almenys un mort en un vaixell amb bandera d'Antigua i Barbuda. També hi ha 3 persones ferides i danys amb diverses infraestructures portuàries. I a Gaza, 3 persones han resultat perdut la vida avui en un bombardeig israelià a la capital de la Franja, en una nova vulneració de l'alto el foc per part d'Israel. Sentim el pare d'una de les víctimes.
9: El meu fill era un noi jove de 18 anys que ajudava el seu oncle a col·locar alumini. Aquesta era la seva feina. L'oncle té un taller d'alumini i ell l'ajudava a aïllar-lo amb el que tenia.
0: El Ministeri de Sanitat de Gaza, controlat per Hamas, assegura que 16 palestins han mort en atacs israelians les darreres 24 hores, la meitat de les quals ahir en un bombardeig durant un funeral en un camp de refugiats. Més de 1.100 gazians han perdut la vida des que va entrar en vigor la treva l'octubre passat. De fet, les últimes setmanes, Israel ha intensificat els atacs contra l'enclavament.
2: El temps.
0: Tocar és un quart de 6 de la tarda. En aquesta àrea de servei obrim l'estona ara per la previsió meteorològica. La té a punt l'Enric Agut.
10: Ambient molt calorós, novament canícula, xifres que han arribat a superar els 37 graus, per exemple, a l'Alt Empordà, Cabanes, ha arribat als 37,5, 36 a Girona, també a Sant Salvador de Guardiola, a Cassà de la Selva, Anglès, al Dover, a Torroella de Fluvià, 35 graus, bé, molta calor, encara pot pujar més la temperatura, sobretot a comarques d'interior, alguna xifra arribarà als 38 al Pla de Lleida, també 37-38 a la Conca de Tremp, interior de a les Terres de l'Ebre, a la Noguera. Bé, molta calor en un dia també de xafogó marcada, sensació d'humitat elevada a molts sectors de la costa i del prelitoral. Al matí hem tingut alguns núvols baixos a la costa de Tarragona, Terres de l'Ebre, també a la tarda alguns en tindrem cap al Pirineu i al Pirineu algun ruixat molt local podria arribar a caure. Demà la temperatura encara pot pujar una mica més a comarques interior i al Pla de Lleida podríem arribar als 39 i localment als 40. I sembla que la calor encara s'intensifica més dilluns i dimarts, quan novament es poden assolir i més fàcilment als 40 graus al Pla de Lleida, també la Conca de Tremp, possiblement també l'interior de les Terres de l'Ebre, hi ha algun valor apropar-se a la Catalunya central.
2: 3CAT Info. Bon dia, són les dues. Quines són, a aquesta hora, les xifres?
11: Sigui
2: bon dia.
11: Qui sigui, tindrà l'encàrrec de...
2: Denuncien l'accés de burocràcia...
12: Catalunya
2: de
12: migdia. L'informatiu central del cap de setmana de Catalunya Ràdio i 3CAT Info.
13: Avui a Lleida i de dijous a Barcelona. Ja
12: farem atenció a tots els fronts informatius. D'aquí...
2: I a casa nostra tornen a sortir el carrer.
12: I de la resta del món.
2: Pendents de la cimera internacional...
12: Faci el temps que faci.
14: Més aviat sol, hi ha una petita interrupció...
12: Els dissabtes i els diumenges a les dues, Catalunya migdia, cap de setmana. Amb Eva Compte.
2: Fresca Info.
15: Hi havia una caserna de l'exèrcit i vaig veure que banda i banda de la Gran Via doncs hi ha soldats amb el fusell cap a la plaça Espanya. Dic, s'ha acabat això.
0: Aquest és el testimoni de Joan Escuder, una de les persones amb més edat del país, revivint l'inici del cop d'estat dels militars feixistes al juliol del 36.
15: No es podia comunicar.
0: Avui fa 90 anys d'aquells fets i coincidint amb l'efemèride, el Memorial Democràtic ha presentat una base de dades inèdita dedicada a les milícies antifeixistes de Catalunya, una informació que s'ha extret, sobretot, dels papers de Salamanca i que suposa 11 anys d'investigacions. El cens inclou 37.000 noms, de moment, si bé se'n poden afegir més a mesura que avanci la investigació. El director del Memorial Democràtic, Jordi Font, ha valorat el cens de forma molt positiva perquè, diu, aporta dades molt precises.
16: Ha entrat en el Banc de la Memòria Democràtica una gran aportació, sobretot perquè aporta moltes dades, no només és una base de dades amb els noms, noms i cognoms, sinó que hi ha moltes més dades. I penso que és un exercici doncs, d'allò que se'n diu història pública, allò dels resultats que s'obtenen d'aquest treball, doncs, posar-los a l'abast de la ciutadania.
0: A través dels documents que van ser confiscats per les tropes franquistes durant la Guerra Civil, que es van retornar a la Generalitat el 2006 i es coneixen com a papers de Salamanca,

0: se saben dades dels milicians com el gènere, el lloc de residència, l'adscripció política i sindical, la data d'ingrés i la columna o unitat amb la qual van anar al front. El projecte s'ha fet a través d'una col·laboració entre el Memorial i l'Arxiu Nacional de Catalunya, que les dues entitats valoren molt positivament. Ho diu la directora de l'Arxiu, Pilar Cueva.
1: Això és l'expressió d'aquesta col·laboració que estem mantenint des de fa temps i en la que ens trobem en projectes d'interès compartit. No només col·laborem, sinó que compartim informació i que busquem quins són els canals més adequats perquè arribin d'una forma més ràpida i més eficient a la nostra societat.
0: Amb l'inici de la guerra, el president de la Generalitat, Lluís Companys, va firmar el decret de creació de les milícies antifeixistes integrades principalment per voluntaris.
2: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Prop de 90 persones han arribat en pastera aquest dissabte a les Illes Balears. Els migrants, la majoria d'origen subsaharià, anaven a bord de tres pasteres diferents que han estat localitzades a les costes de Formentera, Cabrera i Mallorca. Ahir, tres embarcacions més van ser interceptades també a Formentera i Cabrera, on anaven una setantena de migrants en total. Des de principi d'any, més de 3.300 persones han arribat a les illes en desenes de pasteres des del nord d'Àfrica. Cinc persones han resultat ferides aquest dissabte al matí a Lleida després de l'explosió d'un vehicle estacionat al carrer Lluís Companys, prop del Teatre de l'Escorxador. L'incident ha passat cap a les 11 del matí i ha afectat el conductor del cotxe i quatre vianants que es trobaven a la zona i que han resultat ferits per l'impacte de fragments del vehicle. Un dels afectats es troba en estat greu i els altres quatre presenten ferides de menor consideració, dos d'ells amb contusions. A hores d'ara, els cinc afectats es troben a l'Hospital Arnau de Vilanova i els Mossos d'Esquadra investiguen els motius d'aquesta explosió. Les primeres hipòtesis apunten que la deflagració hauria estat originada per un aerosol.
2: 3Cat Info.
0: A Veneçuela, els morts pel doble terratrèmol del mes passat ja superen els 5.000, una xifra provisional a l'espera de localitzar més víctimes. Els sismes també deixen milers de persones sense casa. Precisament aquesta matinada, el govern veneçolà ha anunciat que el Fons Monetari Internacional ha desbloquejat 346 milions de dòlars per finançar la reconstrucció del país. Mentrestant, a Mèxic, un terratrèmol de magnitud 7,4 va sacsejar ahir a la tarda a l'estat de Chiapas, al sud del país, a la frontera amb Guatemala. No hi ha víctimes, però el sisme va obligar els Estats Units a activar l'alerta per risc de tsunami en diverses zones del Pacífic. Un dels grans aliats del canceller alemany, el conservador Jens Spahn, ha dimitit fa pocs minuts per la polèmica generada pel fill que ha tingut amb un ventre de lloguer als Estats Units. Feia dies que el cas de la portaveu parlamentari de la CDU va ser conseller de Sanitat amb Angela Merkel, havia reobert el debat de la gestació subrogada que està prohibida al país. El seu propi partit i fins i tot ell mateix havien condemnat aquesta pràctica per qüestions, Berlín Jordi Regàs, ètiques.
3: La imatge mostra dos homes somrient. És el compte d'Instagram de Daniel Funke. Al darrere, amb un carretó de nens, el seu marit, Jens Spahn. Som família, diu el post. El mateix canceller Friedrich Merz, interpel·lat al respecte, s'ha limitat a donar-se per assabentat.
4: Divendres passat, Jens Spahn em va informar que ell i el seu marit serien pares. L'he felicitat.
3: Gratulit. Spahn és un home clau dins la CDU. De fet, tothom li reconeix la influència sobre els grups territorials del partit que li fan confiança. Com a ministre de Sanitat, però, es va oposar a la regulació de la gestació subrogada a Alemanya. La contradicció l'han aprofitat els socis de la SPD per demanar que els conservadors reconeguin la doble maternitat en el cas de mares lesbianes. Stefanie Hubich, ministra de Justícia.
5: Me n'alegro que el portaveu del grup parlamentari de la CDU tingui descendència. Espero que ara tingui comprensió cap a la situació quan són dues les mares. Certament, això seria un bon pas per anar avançant.
3: Tot i que la gestació subrogada no està permesa a Alemanya, si el nadó genèticament és d'un dels dos pares, a la República Federal no es posen impediments per reconèixer la paternitat. Però que precisament un dels caps visibles de la CDU, la Unió Demòcrata Cristiana, hagi decidit recórrer als Estats Units per tenir un fill és una contradicció que ha reobert el debat a Alemanya.
0: I ara fins a 6:15.
2: Esports.
0: Amb el Marc Andrés, amb Esport en directe, entre altres qüestions, Marc, resseguint l'etapa avui del Tour.
6: Sí, bona però tarda. Bona tarda. Hem de començar amb una última hora des de Nova York, on demà s'ha de jugar a la final del Mundial. Enviat especial als Estats Units, Roger Busà, bona tarda.
7: Bona tarda. La selecció espanyola no salta de moment a la gespa, s'ajorna aquest

0: entrenament per la tempesta elèctrica que hi havia a la zona de Nova Jersey. Això vol dir que els jugadors s'han d'esperar mitja hora des de l'última activitat elèctrica i esperar que no n'hi hagi més en un radi de 13 quilòmetres. Avui plou aquí a Nova York, fa mal temps, però les previsions no fan pensar que perilli la final de demà.
1: Gràcies, Roger. Ara tornem al futbol. Però abans, en directe, ho comentàvem amb el Xavier Palau, tenim en marxa la 14a etapa del Tour de França, un recorregut de 155 quilòmetres entre Mulhouse i Le Marcantin-Felleran. Una etapa buida amb tres ports de primera categoria i un de segona que tenim els últims 7 quilòmetres. Com estan en tot? Isaac Vilalta, bona tarda.
2: Què tal? Bona tarda. Justament en el moment en què ataca Tadej Pogačar. Havia quedat ja només un grupet capdavanter amb tots els homes importants de la General i a un quilòmetre i mig del coronel Col d'Iuhac, aquest port de primera, Pogačar, que se'n va en solitari en un tram amb rampes del 12%, qui estava marcant el ritme era Jonas Vingegaard, perquè per darrere dels homes importants de la General està patint Remco Evenepoel, que està perdent ara mateix 16 segons respecte d'aquest grupet. Per tant, situació de cursa a 1.3 és un quilòmetre 300 metres de coronar el Col d'Iuhac a 7 quilòmetres del final de l'etapa, amb Tadej Pogačar com a cap de cursa, anava dins solitari, però no, només treu uns pocs metres als seus perseguidors. Jonas Vingegaard és qui s'hi acosta una miqueta més. Darrere seu intenta reaccionar Juan Ayuso i Pol Seixas, també hi és Florian Lipovic, ara es despenja una miqueta Isaac del Toro, i més enrere quedarà Remco Evenepoel, que està perdent alguns segons que podrien fer caure també alguna posició a la classificació general. De fet, Evenepoel, tercer, i Pidcock, quart, són els perjudicats avui. Pidcock ja està perdent molt més temps, cap a 2 minuts, i per tant que saltarà del top 5 de manera absolutament segura. 1 km 100 m per coronar. Tadej Pogačar, mica en mica, va obrint forat, ara una vintena de metres respecte de Jonas Vingegaard. Vingegaard, que està obrint una mica de forat amb la resta d'homes importants, i darrere, excepte Evenepoel, venen tota la resta. 1 km per coronar, 7 km pel final de l'etapa.
1: Gràcies, Isaac. Doncs molt atents estarem aquí a 3Cat Info aquest final d'etapa, i mentrestant també en esport en directe destaquem que el líder del Mundial de la Fórmula 1, Kimi Antonelli, ha fet la pole al Gran Premi de Bèlgica, per tant sortirà primer demà a la cursa del circuit d'Espa-Francorchamps.
3: 3Cat Info.
1: Parlem ara del Barça, perquè el president blaugrana Joan Laporta ha respost al posicionament públic de l'Atlètic de Madrid dient que no vendrien Julián Álvarez ni per 200 milions d'euros. Són declaracions del màxim mandatari blaugrana a Catalunya Ràdio.
4: Jo respecto l'opinió de tothom, l'únic que sé és que hem fet una oferta i allà està l'oferta, i que en un moment determinat direm que la vigència d'aquesta oferta per part nostra.
5: Finals de juliol, potser, o què?
4: Segurament serà així, sí.
1: Unes paraules que responen a les del màxim executiu de l'Atlètic de Madrid, el director general del Club Matalassé, Miguel Ángel Gil Marín, en un vídeo a les xarxes publicat ahir. D'altra banda, Joan Laporta, en aquestes mateixes declaracions a Catalunya Ràdio, ha explicat que el fet que ell doni suport a la selecció espanyola públicament és una manera d'agrair que tenen 8 jugadors amb Espanya, un posicionament que ha provocat les crítiques d'un fort sector de l'afició del Barça.
4: Tenim 8 jugadors a la selecció espanyola i han arribat a la final, i nosaltres doncs els hi desitgem el millor, que és que guanyi. I això ho dic amb tota normalitat, i això no és incompatible amb res més. I la veritat és que estic molt, molt, molt agraït de com ens estan tractant.
1: Per últim, com a president del Barça, Laporta ha parlat de la importància pel club d'aquesta final del Mundial, que enfrontarà Leo Messi i Lamine Yamal, dos futbolistes criats i formats a la Masia. Lamine Yamal, per cert, estarà en plenes condicions per a la final de demà, després d'entrenar-se ahir amb normalitat amb els companys. I d'ell n'ha parlat Leo Messi, que ha mencionat la ja icònica foto que ha donat la volta al món de l'astre argentí banyant el mataroní quan aquest últim era només un nadó.
6: La verdad que lo de esa foto es una locura, porque bueno, en la vida, ¿no? Yo me hice una foto cuando él era bebé, y que hoy estemos los dos enfrentando una Copa del Mundo, la verdad que lo que digo es una locura, pero nada, es uno de los mejores del mundo en este momento, sin duda, y le deseo muchísima suerte, porque el bien de él va a ser el bien del Barcelona también.
3: 3Cat Info.
1: Mentrestant, abans de la final del Mundial de demà, avui s'ha de jugar la final de consolació entre França i Anglaterra, a Miami, a partir de les 11 de la nit. Tots dos tècnics, Didier Deschamps i Thomas Tuchel, admeten que és un partit que no fa il·lusió, però el competiran. Sentim el seleccionador anglès, Thomas Tuchel.
7: Cap jugador, tampoc els francesos, vol jugar aquest partit. Volen jugar la final, i ho hem donat tot per arribar a la final, però el jugarem professionalment, és clar.
1: Pel que fa al futbol de clubs, avui s'estrena l'Espanyol amb la disputa del primer partit de la temporada. L'equip de Manolo González jugarà a les 8 contra l'Olot al municipal de la localitat Garrotxina, un conjunt blanc i blau que aquests dies està fent una estada a Navata, a l'Alt Empordà. En parla el davanter Roberto Fernández.
5: La verdad que tenemos ganas ya de jugar el primer partido. Hace ya tiempo que no...

0: Benvinguts, bona tarda, són 6:15.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I aquesta hora molt pendents de l'incendi en l'extinció pel qual estan treballant els bombers d'un incendi que s'ha declarat aquest migdia en una zona de rostolls a Pontils, a la Conca de Barberà. S'hauria estès a una zona de massa forestal. Pel que fa al foc d'Orés, a l'Aragó, crema sense control des de dimecres i ja afecta una superfície de més de 15.000 hectàrees. Salvador Illa creu que l'Estat ha d'invertir més a Catalunya, però reclama passar de la queixa a la feina amb el Consorci d'Inversions. El 2025, el govern espanyol va destinar a Catalunya el 8,6% de tot el que va gastar a les comunitats autònomes. Junts ho considera un escàndol. I s'intensifica el conflicte a l'Orient Mitjà després dels atacs iranians contra infraestructures civils als països del Golf. Per la seva banda, Teheran eleva 50 dels iranians que han perdut la vida per bombardejos dels Estats Units a les últimes 3 setmanes. També en una estona estarem pendents de la gran manifestació que es farà a Barcelona del Pride amb una crida a la defensa dels drets del col·lectiu LGTBIQ i més sota el lema «Totes les realitats, un sol orgull». La convocatòria vol reivindicar la diversitat i la cohesió del col·lectiu davant l'increment dels discursos discriminatoris i dels casos d'LGTBI-fòbia. I passarem també pel festiuet a Salou, al Tarragonès, avui segona i última jornada. El Parc Els Emprius d'aquesta localitat de la Costa Daurada és l'epicentre de la música catalana i d'altres indrets, amb un festival en què actuen artistes i grups que encapçalen les llistes d'èxits amb molta varietat de gustos i tendències. També a aquesta hora busquem el titular esportiu a pocs quilòmetres mar del final d'aquesta etapa del Tour.
2: 2,7 km i està demostrant per què Tadej Pogačar és el gran dominador d'aquest Tour. L'eslové ara mateix és líder de la cursa, líder de la 14a etapa, a 32 segons del grup on s'hi troba Jonas Vingegaard, Pol Sexas i el seu company d'equip Isaac Del Toro. 2,4 km perquè Tadej Pogačar continuï confirmant el seu domini en aquest Tour de França. Mentrestant, per ser a Nova York, de moment ajornat l'entrenament de la selecció espanyola prèvia a la final del Mundial per una tempesta elèctrica.
0: I la calor i la forta xafogó marcaran una tarda molt estiuenca, de plena canícula, temperatura d'entre 33 i 38 graus a l'interior i al prelitoral, de 30 a 33 a la franja costanera. Sol i calitja, amb alguns núvols al Pirineu i a les Terres de l'Ebre. Ara passen gairebé 4 minuts de 6:15. Els bombers de la Generalitat treballen a aquesta hora en un incendi de rostolls que hauria agafat massa forestal a Pontils, a la Conca de Barberà. De moment, el foc està coronant la carena i no genera focus secundaris. Els efectius treballen amb 23 dotacions terrestres, 5 mitjans aeris i amb col·laboració de tractors dels pagesos. A hores d'ara estan intentant tancar el flanc dret de l'incendi i també fan descàrregues al flanc esquerre, que ha tingut alguna revifada. L'incendi afecta una superfície de 4 hectàrees i, segons els agents rurals, els indicis apunten a una línia elèctrica. I encara a Catalunya, els bombers també treballen en un segon incendi que ja està estabilitzat a la Baronia de Rialb, a la Noguera. De moment, hi treballen 8 mitjans aeris i 48 dotacions terrestres. Segons dades provisionals dels agents rurals, el foc ja afecta una superfície aproximada de 9 hectàrees i, com a conseqüència, s'ha tallat la pista forestal de la Baronia de Rialb cap a Perdiguers, en tots dos sentits. A la resta de Catalunya, avui hi ha 21 municipis de 7 comarques en el nivell

Castell extrem de perill d'incendi forestal. Són poblacions de l'Alt Camp, el Penedès, l'Alt Urgell, la Noguera, el Pallars Jussà i el Solsonès. Hores d'ara, l'incendi que continua cremant sense control és el del municipi d'Orés, a Saragossa.

0: combustible es muy baja y eso hace que estén muy disponibles para la combustión y la propagación. Además, hay bastante carga de combustible porque venimos de un invierno, primavera, con bastante lluvia y eso hace que pues, la vegetación se recupera rápidamente. Pero es el viento el principal problema.
1: Rodríguez alerta que aquest estiu serà especialment complicat pels incendis forestals i recorda que a l'Aragó no recordava un foc tan gran i virulent en els últims 32 anys.
0: Estamos en situación de récord casi histórico. Este incendio de Orés está a escasas 3.000 hectáreas de superar el peor que hemos tenido en Aragón desde el 94, desde que hay registro de este tipo de fenómenos.
1: També preocupa l'incendi que crema a Mierla, a Guadalajara, i que continua sense control. Ja ha cremat 5.400 hectàrees i s'han desallotjat 600 persones de 12 municipis. S'ha habilitat el poliesportiu de la localitat d'Humanes per acollir-hi els evacuats.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Salvador Illa, el president de la Generalitat, avala les inversions de l'Estat a Catalunya, que xifren 20.000 milions d'euros. Admet que en fan falta més, però demana deixar enrere la queixa i passar a la concreció. Tot plegat l'endemà, que se sabés que Catalunya va rebre l'any passat el 8,6% de tot el que el govern espanyol va invertir a les comunitats autònomes. És el percentatge més baix des del 2015. Illa assegura que aquests 20.000 milions d'euros són una xifra considerable, però no suficient, i fa una crida als partits catalans perquè el consorci d'inversions que ha pactat amb els republicans sigui una realitat.
3: Mou soroll si les inversions són moltes o poques. Mirin, estem mobilitzant en aquest moment a Catalunya 20.000 milions d'euros d'inversió. Ho conto tot aquí. És poc. És una xifra considerable, en volem més. Avui surten unes dades. L'Estat ha d'invertir més, sí. Però per què no passem de la queixa a la feina? Consorci d'Inversions, que és el que ha plantejat el govern de Catalunya. Tant de bo fos amb el suport de tots.
1: Des de Junts, Jordi Turull ha respost avui a la Illa dient que aquestes xifres són un escàndol en majúscules, però que el president de la Generalitat és incapaç de plantar-se i defensar els interessos de Catalunya davant de la Moncloa. L'autopista C32 al Maresme tindrà quatre noves sortides entre Teià i Calella abans del 2032. També es faran noves actuacions per pacificar la Nacional 2, així com millores al transport públic per tenir més connexions entre els pobles i alhora amb Barcelona. El Departament de Territori ha presentat avui a Mataró un conveni amb el Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible que compta amb més de 380 milions d'euros. Aquest mes de juliol s'ha adjudicat la redacció dels projectes constructius de tres nous enllaços de la C32, el de Teià, el de Premià de Mar i el de Cabrils-Vilassar de Mar. També es completen el de l'Illa i el de Llavaneres. Les obres es preveu que comencin el 2029. Manel Nadal, el secretari de Mobilitat, ha explicat els tres objectius principals de les inversions previstes.
4: 10.000 vehicles que passaven per Nacional 2 passen ara per l'autopista. Per tant, a l'autopista l'hem de millorar. I això vol dir millorar els enllaços, millorar l'accessibilitat, fer actuacions que vagin de la Nacional 2 cap a l'autopista. Per tant, un primer àmbit són les millores a la C32. El segon, la pacificació. I finalment, hi ha un tercer paquet de coses, de millora del transport públic, de descarbonització, plaques fotovoltaiques...
1: Pel que fa a la pacificació de la Nacional 2, que es vol convertir en un passeig de 40 quilòmetres, ja estan en marxa els projectes en 19 trams diferents. S'hi faran carrils bici, voreres més amples i més aparcaments per accedir a les estacions de tren i autobús que connecten amb Barcelona.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CAT Info.
1: Daltabaix per la companyia aeroespacial SpaceX, propietat del multimilionari Elon Musk. Les accions han perdut un 45% de valor des que van arribar al seu màxim després de sortir a borsa fa un mes i mig. Fins i tot fan entrar en pèrdues els accionistes més recents i els experts apunten que continuaran caient. Problemes amb el llançament del seu megacoet Starship han accentuat la baixada. Musk, que té el 85% de les accions, podria sorprendre el mercat amb una nova iniciativa per fer remuntar les accions abans de la presentació de resultats el 6 d'agost. Davant el baix moviment de SpaceX, altres companyies com OpenAI, creadora del ChatGPT, han proposat fins a l'any que ve que la seva entrada pugui ser a la borsa. Un dels grans aliats del canceller alemany, el conservador Jens Spahn, ha dimitit fa pocs minuts per la polèmica generada pel fill que ha tingut amb un ventre de lloguer als Estats Units. Feia dies que el cas del portaveu parlamentari de la CDU, que va ser conseller de Sanitat amb Angela Merkel, havia reobert el debat de la gestació subrogada que està prohibida a Alemanya. al seu propi partit i fins i tot

0: Ell mateix havien condemnat aquesta pràctica per qüestions ètiques. Berlín, Jordi Regàs.
1: La imatge mostra dos homes somrient. És el compte d'Instagram de Daniel Funke. Al darrere, amb un carretó de nens, el seu marit, Jens Spahn. Som família, diu el post. El mateix canceller Friedrich Merz, interpel·lat al respecte, s'ha limitat a donar-se per assabentat.
2: Divendres passat, Jens Spahn em va informar que ell i el seu marit serien pares. L'he felicitat.
3: Gratulit.
1: Spahn és un home clau dins la CDU. De fet, tothom li reconeix la influència sobre els grups territorials del partit que li fan confiança. Com a ministre de Sanitat, però, es va oposar a la regulació de la gestació subrogada a Alemanya. La contradicció l'han aprofitat els socis de la SPD per demanar que els conservadors reconeguin la doble maternitat en el cas de mares lesbianes. Stefanie Hubich, ministra de Justícia.
4: Me n'alegro que el portaveu del grup parlamentari de la CDU tingui descendència. Espero que ara tingui comprensió cap a la situació quan són dues les mares. Certament, això seria un bon pas per anar avançant.
1: Tot i que la gestació subrogada no està permès a Alemanya, si el nadó genèticament és d'un dels dos pares, a la República Federal no es posen impediments per reconèixer la paternitat. Però que precisament un dels caps visibles de la CDU, la Unió Demòcrata Cristiana, hagi decidit recórrer als Estats Units per tenir un fill és una contradicció que ha reobert el debat a Alemanya.
0: Barcelona celebra aquesta tarda la gran manifestació del Pride amb una crida a la defensa dels drets del col·lectiu LGTBIQ i més, sota el lema «Totes les realitats, un sol orgull». La convocatòria vol reivindicar la diversitat i la cohesió del col·lectiu davant l'increment dels discursos discriminatoris i dels casos d'LGTBI-fòbia. En aquest sentit, el president del Pride Barcelona, Ferran Poca, defensa la necessitat de continuar sortint al carrer per fer visibles aquestes reivindicacions.
5: Jo el que tinc sempre és la il·lusió de que Pride Barcelona sigui un espai on la gent sigui lliure, on la gent no sigui jutjada, on la gent pugui reivindicar, on la gent pugui sentir-se qui és sense prejudicis. Això al final és el que aspirem totes les persones que organitzem de forma voluntària al Pride de Barcelona.
0: Aquest any la campanya també posa l'accent en la representació de totes les identitats i realitats que formen part del col·lectiu. Ho explica Maria Giral, directora de l'àrea social del Pride Barcelona.
6: Es tracta aquesta campanya de donar visibilitat a tots aquests eixos de discriminació, l'origen, discapacitats, l'edat o situació econòmica, perquè les polítiques públiques han de tenir aquesta mirada interseccional.
0: La marxa arrencarà d'aquí a pocs minuts, a les 6 de la tarda, a la plaça Universitat, i baixarà fins a l'escenari principal, al passeig de Lluís Companys, a l'Arc de Triomf. Tot plegat coincideix amb un moment clau per a Barcelona, que rep la visita de diverses delegacions internacionals per avaluar la candidatura de la ciutat per acollir el World Pride l'any 2030. Ja hi ha més de 1.300 centres educatius d'arreu de Catalunya adherits a la iniciativa de no fer sortides escolars el curs vinent per reclamar una millora de les condicions laborals. Davant d'aquesta iniciativa, les cases de colònies reclamen al govern una concreció de les ajudes econòmiques al sector per normalitzar la greu situació per la qual estan passant. Dilluns, representants de diverses entitats del sector del lleure es reuniran novament amb el Departament de l'Empresa per reclamar a la Generalitat una regulació específica del sector. Així ho ha explicat el gerent de l'Associació d'Empreses de Lleure, Educació i Cultura, Pep Montes, en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
7: Que s'adoptin mesures de caràcter regulador que evitin una situació com aquesta en futures anualitats. Aquesta és la qüestió més important. No estem veient una voluntat decidida del govern d'afrontar-les.
0: Montes, tot i assegurar que es troben en la pitjor situació possible, confia que les cases de colònies rebin un repunt de reserves a partir de Nadal.
7: Un possible escenari positiu seria que cap al segon trimestre, és a dir, enllà de les festes de Nadal, diguem-ho així, o de l'inici de l'any del 2027, es capgirés una mica la situació i pogués començar i reactivessin les reserves.
0: Davant de l'anul·lació i l'absència de noves reserves, també demanen que les ajudes econòmiques anunciades pel govern per ajudar les empreses de lleure es concedeixin el més aviat possible i no s'esperi acabar la temporada, perquè hi haurà moltes empreses que no ens podran recuperar.
8: El temps.
0: Amb Enric Agut.
9: Ambient molt calorós, normalment canícula, xifres que han arribat a superar els 37 graus, per exemple, a l'Alt Empordà, que abans ha arribat als 37,5, 36 a Girona, també a Sant Salvador de Guardiola, a Cassà de la Selva, Anglès, al Dover, A Torroella de Fluvià, 35 graus, bé, molta calor, encara pot pujar més la temperatura, sobretot a comarques d'interior, alguna xifra arribarà als 38 al Pla de Lleida, també 37-38 a la Conca de Tremp, interior de les Terres de l'Ebre, a la Noguera. Bé, molta calor en un dia també de xafogó marcada, sensació d'humitat elevada a molts sectors de la costa i del prelitoral. Al matí hem tingut alguns núvols baixos a la costa de Tarragona, Terres de l'Ebre, també a la tarda alguns en tindrem cap al Pirineu i al Pirineu algun ruixat molt local podria arribar a caure. Demà la temperatura encara pot pujar una mica més a comarques interior i al Pla de Lleida podríem arribar als 39 i localment als 40 i sembla que la calor encara s'intensifica més dilluns i dimarts, quan novament es poden assolir i més fàcilment els 40 graus, el Pla de Lleida, també la Conca de Tremp, possiblement també l'interior de les Terres de l'Ebre i algun valor apropar-se a la Catalunya central.
0: Gràcies, Enric. Afegirem, pel que fa a les temperatures, que la temperatura de l'aigua de l'estany de Banyoles ha arribat als 30 graus per primer cop des que se'n fa en el registre. Va ser ahir i la dada l'ha portada a 3Cat Info l'observador Josep Pasqual, que la recull regularment des del 1996. Els 30 graus superen els 29,2 de l'any passat i els 29 del 2024. També s'ha registrat una temperatura de 31 graus i mig a la superfície del petit estanyol del Vilar, situat al sud-oest del principal. A més, també aquest juliol, a la capital del Pla de l'Estany, s'hi ha registrat la setena màxima més alta des del 1950, amb 41,4 graus. El rècord són els 44,2 del 18 de juliol del 2023. 3Cat Info. L'Orfeo Català presenta aquest cap de setmana una versió escenificada d'un rèquiem alemany de Johannes Brahms al Saló del Tinell de Barcelona dins la programació del Festival Grec. Durant la interpretació d'aquesta gran obra, els cantants circulen per la sala i s'acosten i canten a un pam del públic en una experiència gairebé immersiva. La idea i la posada en escena és del dramaturg alemany Jochen Sandig. Joan Uller, director general del Palau de la Música, parla del repte que suposa per l'Orfeo Català la particular interpretació de l'obra de Brahms.
3: L'Orfeo Català canta de memòria el rèquiem alemany en alemany, no és en llatí, de Brahms, i a més està actuant. Està actuant al mateix temps que canta en alemany i que s'ho sap de memòria. En termes circenses seria el més difícil todavía.
0: Els concerts d'avui i demà, amb les entrades exaurides des de fa mesos, ofereixen l'arranjament per veus i piano a quatre mans. Els intèrprets són l'Orfeo Català, al costat del soprano Mireia Tarragó, el baríton Ferran Albrich, Pau Casant i Paul Pereira, piano a quatre mans i la direcció de Simon Hasley. Johannes Brahms va compondre el rèquiem alemany el 1868, una missa de difunts que s'allunya de la idea tradicional per construir o constituir una reflexió poètica i filosòfica sobre la mortalitat humana, la joia de viure i l'amor. Si el mar és l'amor, jo sóc el mar. Vull que les onades i les sals siguin el far. Viure només viure i no pensar. I avui, segona i última jornada del Festiuet a Salou, al Tarragonès, amb caps de cartell destacats com els germans Júlia i Pau Serrasolses, més coneguts com a Ginestar. El Parc dels Emprius d'aquesta localitat de la Costa Daurada és l'epicentre de la música catalana i d'altres indrets, amb un festival que compta amb artistes i grups que encapçalen les llistes d'èxits amb molta varietat de gustos i tendències. I entre aquests gustos i aquestes tendències, la Gossa Sorda.

El grup de Pego, Alacant, hi posaran els seus ritmes de rock, punk i reggae amb ritmes mediterranis i altres influències. Unim les nostres forces quan tu... I música d'ojo, perquè ben entrada la matinada, el grup vendrellenc de pop-rock, Lacs en Bustos.

0: Seran 12 hores de música en directe que acabaran cap a les 6 del matí. Avui també hi actuen Leire Martínez, Figaflaues, Malifeta, Abril i el grup d'estil ska basc En Tol Sarmiento. Els organitzadors esperen tancar el festival, que va arrencar ahir divendres amb més de 30.000 persones.
1: 3CAT Info. Informar.

0: Explicar. Entendre. Mapamundi. Cròniques d'un món convuls.
1: Banderes de conveniència. Un forat legal en la seguretat de la navegació internacional.
2: Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps Navy. From now on, all navigating through the Strait of Hormuz is forbidden.
3: La guerra de l'Iran ha mantingut durant mesos milers de mariners bloquejats a l'estret d'Hormuz, la majoria en vaixells amb bandera de conveniència. Libèria o Panamà tenien registrats els dos vaixells, francès i grec, abordats a l'abril per la Guàrdia Revolucionària Iraniana, que ho va difondre en un vídeo propagandístic. Les navilieres trien els pavellons estrangers per qüestions fiscals i de falta de regulació laboral, o també per saltar-se les sancions internacionals tant a l'Orient Mitjà com fins i tot en les flotes fantasma que permeten l'exportació de petroli rus. Panamà, que registra un 16% de la flota global, defensa el seu model de registre. José Raúl Molino, president del país centroamericà.
4: Detrás de una embarcación con nuestra bandera está nuestro país que la defiende. Esa es la gran diferencia con otros competidores. Nosotros no somos una franquicia, somos un país detrás de su registro.
3: Panamà i Libèria lideren una llista on també trobem Xipre, Malta, les Illes Marshall. Més del 70% de la navegació comercial internacional es fa sota bandera de conveniència, sense cap legislació vinculant d'àmbit global que regule les condicions del registre de vaixells. Això també facilita el frau. L'OMI, l'Organització Marítima Internacional, va detectar l'any passat 529 vaixells amb banderes falses. Una quarantena d'estats han denunciat la utilització de les seues banderes per organitzacions delictives. Per frenar aquests casos, l'OMI ha aprovat les seues primeres directrius per millorar la transparència de registres, identificar els propietaris dels vaixells i millorar la seguretat de les tripulacions. Aika Sherif, responsable jurídica de l'OMI.
5: Tienen por objeto ayudar a los estados de abanderamiento a gestionar sus procedimientos de matriculación, detectar documentación falsificada y reducir, y en última instancia, eliminar las matriculaciones fraudulentas mediante una diligencia debida coherente.
3: A l'espera que aquestes directrius s'apliquen, ja veus que reclamen més avanços. Luis Berenguer, president de la secció de Dret Marítim i del Transport del Col·legi d'Advocats de Barcelona, l'ICAP, i antic capità de Mercant, reclama una modificació de la legislació europea de transport i navegació que obliga els vaixells a pagar uns mínims salarials a les tripulacions en aigües territorials de la Unió Europea, cosa que evita en part la competència deslleial.
6: De forma que la gent no pogués abusar dels tripulants quan se dirigeixen al mar territorial europeu, inclús la zona econòmica exclusiva d'Europa, que tinguessin que pagar-los a l'estàndard mitjà del que se paga a la Unió Europea pel vaixell, amb la que eliminaria problemes de competència deslleial.
3: Segons Berenguer, ja hi ha precedents en normativa exigida per la Unió Europea respecte a la transparència de la comptabilitat de les empreses navilieres, ja que el 2003 es va posar obligacions a les Illes Verges Britàniques.
6: L'Organització Marítima Internacional, l'Organització Mundial de Comerç, també l'ha pres, i l'Unió Europea, li va obligar que no podia treballar les Illes Verges Britàniques, que era un dels països fiscals més captadors de capitales, a formalitzar les normes que no podien ser accions anònimes i també tenien que tenir identificat els managers i també els membres i la comptabilitat.
3: Tot i els esforços de l'OMI per regular el registre dels vaixells, la falta d'un consens per establir mesures vinculants que dispararien els costos de la navegació comercial, així com l'interès de saltar-se les sancions internacionals a través de flotes fantasmes, no fa previsible una millora en el curt termini.
1: És un reportatge de Vicent Mifsud amb la realització de Diego Monroy.
7: I ara tanquem informatiu. Fins a les 6.
0: Esports.
7: Amb la crònica del Marc Andrés. Què tal, Marc? Bona tarda.
8: Bona tarda. Comencem parlant del Mundial amb una última hora de l'entrenament final de la selecció espanyola abans de disputar la final del Mundial demà contra l'Argentina. Enviat especial als Estats Units, Roger Busà. Bona tarda.
9: Bona tarda. La selecció espanyola no s'ha pogut entrenar de molt la gespa en aquesta sessió prèvia a la final. Entrenament definitivament

0: suspès davant la tempesta elèctrica que ara mateix cau sobre Nova Jersey. Els jugadors fan treball d'activació dins les instal·lacions. Tampoc ho ha pogut fer l'Argentina, que de moment posposa el seu entrenament, també per motius de seguretat. Avui plou molt aquí a Nova Jersey, tot i que, en principi, les previsions per demà són bones i no fan pensar que perilli aquesta final.
1: Gràcies, Roger. I ràpidament del futbol passem a parlar del Tour de França, perquè una vegada més el nom del dia és Tadej Pogačar. Isaac Vilalta, bona tarda.
2: Bona tarda. Quarta victòria d'etapa de Tadej Pogačar en aquest Tour de França. L'eslové ha tornat a guanyar en solitari després d'atacar a 1,5 km per coronar el Col du Hag, l'últim port de la jornada. Ningú l'ha pogut seguir. Inicialment Jonas Vingegaard era qui es mostrava més proper a l'eslové, però mica en mica Pogačar ha anat obrint diferències. Al final ha guanyat tot sol, amb 38 segons de marge respecte d'Isaac del Toro, el mexicà. Company d'equip de Pogačar, ha estat segon gràcies a l'esprint final en un grupet en què també hi era Pol Sexas, tercer de l'etapa, i Jonas Vingegaard, quart de l'etapa, a 10 segons. I recuperant en aquests últims quilòmetres, quan ja s'havia coronat el port, ha arribat Remco Evenepoel, seguit de Juan Ayuso i Florian Lipovic. I és que Evenepoel ha hagut de lluitar moltíssim per defensar la tercera posició a la general. Pogačar es manté líder, amplia diferència respecte de Jonas Vingegaard, tercer a la general, Remco Evenepoel, i quart, s'acosta una miqueta, Pol Sexas, en un dia en què el gran perdedor ha estat Tom Pidcock, que s'ha despenjat a l'últim port i s'allunya de les primeres posicions de la general. Victòria d'etapa, per tant, la quarta de Tadej Pogačar, que la general és més líder que mai.
1: Gràcies, Isaac. I per tancar l'esport en directe, us recordem que Paula Badosa jugarà d'aquí uns minuts a partir de les 6 de la tarda partit de semifinals del torneig de Yas i a Romania contra l'eslovena Tamara Zidanzek. I d'altra banda, a la Ciutat Esportiva del Girona comença de nou l'aventura del Girona a la segona divisió, perquè a partir de les 6 de la tarda el club gironí, en l'estrena de Quique Álvarez a la banqueta, s'enfronta contra l'Al-Qadzia de la Lliga Saudita, un partit que s'emetrà per Esport 3. Un Girona, per cert, que avui ha anunciat el traspàs de Joel Roca a l'Olympiacos grec per una quantitat al voltant d'uns 6 milions d'euros i mig i un 15% d'una futura venda.
3: 3CAT Info.
1: Tornem a parlar del Mundial, en aquest cas de l'actualitat del Barça relacionada amb el Mundial, perquè des de Nova York, Joan Laporta ha respost al posicionament públic de l'Atlètic de Madrid dient que no vendrien Julián Álvarez ni per 200 milions d'euros. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
4: Jo respecto l'opinió de tothom, l'únic que sé és que hem fet una oferta i allà està l'oferta i que en un moment determinat direm que la vigència d'aquesta oferta per part nostra.
5: Finals de juliol, potser, o què?
4: Segurament serà així, sí.
1: D'altra banda, el mateix Laporta en aquestes declaracions a Catalunya Ràdio ha explicat que el fet que ell doni suport a la selecció espanyola públicament és una manera d'agrair que tenen 8 jugadors amb Espanya. Aquest posicionament no ha agradat a un sector de l'afició del Barça.
4: Tenim 8 jugadors a la selecció espanyola i han arribat a la final i nosaltres doncs els hi desitgem el millor, que és que guanyi. I això ho dic amb tota normalitat, i això no és incompatible amb res més. I la veritat és que estic molt, molt, molt agraït de com ens estan tractant.
1: Per últim, com a president del Barça, Laporta ha parlat de la importància pel club d'aquesta final del Mundial que enfrontarà Leo Messi i Lamine Yamal, dos grans talents sortits de la Masia. Lamine Yamal, per cert, estarà en plenes condicions per a la final de demà, en una prèvia marcada per aquesta foto tan viral i que ha donat la volta al món de Messi banyant a Lamine Yamal quan el mataroní només era un nadó.
6: La verdad que lo de esa foto es una locura porque bueno, en la vida, ¿no? Yo me hice una foto cuando él era bebé y que hoy estemos los dos enfrentando una Copa del Mundo. La verdad que lo que digo es una locura, pero nada, es uno de los mejores del mundo en este momento sin duda y le deseo muchísima suerte porque el bien de él va a ser el bien del Barcelona también.
3: 3CAT Info.
1: I tornem a parlar de futbol, perquè seguim parlant de futbol en el Mundial, perquè aquesta nit a les 11 França i Anglaterra disputen la final de consolació d'aquest Mundial a Miami. I parlàvem del Girona, que ara a les 6 començarà el seu primer partit de la pretemporada. Avui també s'estrena l'Espanyol, equip de primera divisió, a les 8 contra l'Olot, el municipal de la localitat garrotxina. De la seva banda, també s'estrena el Sabadell, que, recordem, juga a les 7 de la tarda a la Ciutat Esportiva del Castelló.
3: 3CAT Info.

0: Els bombers treballen en l'extinció de 3 incendis en una zona de rostolls a Pontils, a la Conca de Barberà, i que s'hauria estès a una àrea de massa forestal, un segon que ja ha cremat 15 hectàrees, però que està estabilitzat a la baronia de Rialp a la Noguera, i un tercer a Viladamuls, al Pla de l'Estany. Això mentre a Orés, a l'Aragó, el foc que crema sense control des de dimecres ja afecta més de 15.000 hectàrees. Salvador Illa creu que l'Estat ha d'invertir més diners a Catalunya, però reclama passar de la queixa a la feina amb el Consorci d'Inversions. El 2025, el govern espanyol va destinar a Catalunya el 8,6% de tot el que va gastar a les comunitats autònomes. Junts ho considera un escàndol. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, viatja avui cap a Nova York per assistir a la final del Mundial. Alberto Núñez Feijóo, del PP, creu que alguns socis del PSOE prefereixen que demà Espanya perdi contra l'Argentina. Als Estats Units es preveu que les tempestes millorin la qualitat de l'aire, ara sota mínims, i que no posin en risc aquesta final. El fum dels incendis del Canadà ha fet que s'hagin assolit nivells històrics de contaminació. S'intensifica el conflicte a l'Orient Mitjà després dels atacs iranians contra infraestructures civils als països del Golf. Per la seva banda, Teheran eleva a 50 els iranians morts per bombardejos dels Estats Units en les últimes 3 setmanes. El Departament de Territori anuncia diverses actuacions per pacificar la Nacional 2 al seu pas pel Maresme i la construcció de 4 noves sortides entre Alella i Calella abans del 2032. Ja s'han adjudicat la redacció dels projectes d'aquests enllaços i a Mataró aquest hivern començaran les obres de pacificació de la Nacional 2. I 5 persones han resultat ferides aquest dissabte al matí a Lleida després de l'explosió d'un vehicle estacionat al carrer. L'incident ha passat cap a les 11 del matí i ha deixat un ferit greu i 4 de lleus. Els afectats han estat traslladats a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida.
1: Esports.
2: La selecció espanyola ha suspès el seu darrer entrenament abans de la final del Mundial. El combinat espanyol ha fet exercicis al gimnàs. De moment, Argentina ha ajornat el seu. La disputa de la final no perilla. Quarta victòria d'etapa de Tadej Pogacar, que ha tornat a guanyar en solitari després d'atacar l'últim port de la 14a etapa del Tour de França. Ara l'eslové li treu més de 4 minuts al segon de la general, el danès Jonas Vingegaard. I en futbol, avui s'estrenen 3 equips catalans a la pretemporada, començant pel Girona, que des de les 6 s'està enfrontant a l'Al-Qadzia Saudita en el debut de Quique Álvarez a la banqueta. De moment, minut 3, 0-0.
0: I pel que fa al temps, la calor i la forta xafogó marcaran una tarda d'estiu de plena canícula, temperatures d'entre 33 i 38 graus a l'interior i al prelitoral de 30 a 33 a la franja costanera. Sol i calitja amb alguns núvols al Pirineu i també a les Terres de l'Ebre.
1: 3CAT Info.
0: Ara passen 4 minuts de les 6 de la tarda. Us informa Laia Framis Ametller.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Els bombers de la Generalitat treballen a aquesta hora en un incendi de rostolls que hauria agafat massa forestal a Pontils, a la Conca de Barberà. De moment, el foc està coronant la carena i no genera focs secundaris. Els efectius treballen amb 23 dotacions terrestres, 5 mitjans aeris i també amb la col·laboració de tractors dels pagesos. A hores d'ara estan intentant tancar el flanc dret d'aquest incendi i també fan descàrregues al flanc esquerre, que ha tingut alguna revifada. L'incendi afecta de moment una superfície de 4 hectàrees i, segons els agents rurals, els indicis apunten que hauria pogut començar a una línia elèctrica. Mentrestant, també a Catalunya, els bombers també treballen en un segon incendi que ara ja està estabilitzat, en aquest cas a la baronia de Rialp, això és a la Noguera. De moment hi treballen 8 mitjans aeris i 48 dotacions terrestres. Segons dades provisionals dels agents rurals, el foc ja afecta una superfície aproximada de 15 hectàrees, un 89% de les quals són terreny agrícola i l'11% restant terreny forestal. Com a conseqüència, s'ha tallat la pista forestal de la baronia de Rialp cap a Perdiguers, en tots dos sentits. A més, hem sabut fa pocs minuts que els bombers també treballen en un tercer incendi.

0: pendent, aquest cas a Vilademuls. Això és el Pla de l'Estany. L'avís s'ha rebut a les 5:10 de la tarda i ja hi treballen 10 dotacions terrestres i també un mitjà aeri. Tot això un dia que a Catalunya hi ha 21 municipis de 7 comarques amb un risc extrem de perill d'incendi forestal, són poblacions de l'Alt Camp, el Penedès, l'Alt Urgell, la Noguera, el Pallars Jussà i també el Solsonès. I també tenim un ull posat un dia més en l'incendi que crema des de dimecres al municipi d'Orés, a l'Aragó, un incendi que continua cremant sense control i que ja ha arrasat més de 15.400 hectàrees. El vent dificulta la feina dels bombers, tal com ha explicat Marcos Rodríguez, professor de la Universitat de Saragossa i investigador del comportament dels grans incendis forestals, en declaracions a aquesta emissora 3CAT Info.
1: Confluyen muchos factores, ola de calor, tenemos una humedad de los combustibles muy baja y eso hace que estén muy disponibles para la combustión y la propagación. Además hay bastante carga de combustible porque venimos de un invierno, primavera, con bastante lluvia y eso hace que la vegetación se recupera rápidamente. Pero es el viento el principal problema.
0: I alerta que aquest estiu serà especialment complicat pels incendis forestals. Recorda, a més, que a l'Aragó no es recorda un foc tan gran i virulent en els últims 30 anys.
1: Estamos en situación de récord casi histórico. Este incendio de Orés está a escasas 3.000 hectáreas de superar el peor que hemos tenido en Aragón desde el 94, desde que hay registro de este tipo de fenómenos.
0: I també preocupa l'incendi que crema a Mierla, Guadalajara, i que continua també cremant sense control. Ja ha cremat 5.400 hectàrees i s'han desallotjat 600 persones d'una dotzena de municipis. S'ha habilitat el poliesportiu de la localitat d'Humanes per acollir-hi els evacuats.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, avala les inversions de l'Estat a Catalunya, que xifra en 20.000 milions d'euros. Admet que en fan falta més, però demana deixar enrere la queixa i passar a la concreció. Tot plegat l'endemà que se sabés que Catalunya va rebre l'any passat el 8,6% de tot el que el govern espanyol va invertir a les comunitats autònomes. És el percentatge més baix des del 2015. Illa assegura que aquests 20.000 milions d'euros són una xifra considerable, però no suficient, i fa una crida als partits catalans perquè el consorci d'inversions que ha pactat amb els republicans sigui una realitat.
3: Nou soroll, si les inversions són moltes o poques. Mirin, estem mobilitzant en aquest moment a Catalunya 20.000 milions d'euros d'inversió. Ho conto tot aquí. És poc, és una xifra considerable, en volem més. Avui surten unes dades, l'Estat ha d'invertir més, sí, però per què no passem de la queixa a la feina? Consorci d'inversions, que és el que ha plantejat el govern de Catalunya. Tant de bo fos amb el suport de tots.
0: Junts creu que aquestes xifres són un escàndol en majúscules i que el president de la Generalitat és incapaç de plantar-se i de defensar els interessos de Catalunya davant de la Moncloa. Així ho ha dit Jordi Turull, el secretari general de Junts, que avui també ha parlat de l'amnistia. Ha assegurat que Carles Puigdemont i la resta d'exiliats tornaran a Catalunya, tot i el rebuig d'alguns jutges a aplicar la llei d'amnistia. Turull ha parlat davant del Consell Nacional de la Formació dies després que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea avalés l'amnistia.
4: I el retorn del president i dels exiliats, del conseller Puig i del conseller Comín, arribarà. Tingueu-ne tota la confiança. Per molts que vulguin estar en contra, el president Puigdemont tornarà a Catalunya. Peti qui peti, tornarà a Catalunya.
0: Segons Turull, la sentència europea ha deixat en evidència les mancances de la justícia espanyola i la seva politització. Afegeix també que els jutges segueixen instal·lats en la revenja contra Carles Puigdemont. I sobre l'aplicació de la llei d'amnistia també n'ha parlat avui la secretària general de Podem, Ione Belarra, que ha carregat contra el Partit Popular per no acceptar la llei en tota la seva integritat, tot i aquest aval de la justícia europea. Avui que fa 90 anys del cop d'estat per derrocar la República, Belarra acusa els populars de ser els hereus polítics dels colpistes.
5: Recordarle al señor Aznar y al Partido Popular en un día como hoy que los únicos golpistas eran sus abuelos políticos, que en este país los parlamentos hacen las leyes y los jueces están para aplicar las leyes que hacen los parlamentos y deben hacerlo en toda su extensión, más con el aval de la justicia europea, como hemos visto esta semana.
0: Ara ho dèiem, que avui fa 90 anys de l'inici de la Guerra Civil i coincidint amb aquesta efemèride, el Memorial Democràtic ha presentat una base de dades inèdita dedicada a les milícies antifeixistes de Catalunya. Una informació que s'ha extret sobretot dels papers de Salamanca i després d'11 anys d'investigacions. El cens inclou 37.000 noms, de moment, si bé se'n podran afegir més a mesura que vagin avançant les investigacions. El director del Memorial Democràtic, Jordi Font, ha valorat el cens de forma molt positiva perquè creu que aporta dades molt precises.
6: Ha entrat en el Banc de la Memòria Democràtica una gran aportació, sobretot perquè aporta moltes dades, no només és una base de dades amb els noms, noms i cognoms, sinó que hi ha moltes més dades, i penso que és un exercici d'allò que se'n diu història pública, allò de els resultats que s'obtenen d'aquest treball, doncs posar-los a l'abast de la ciutadania.
0: A través dels documents que van ser confiscats per les tropes franquistes durant la Guerra Civil i que es van retornar a la Generalitat el 2006, el que es coneix com a papers de Salamanca, ara s'han pogut saber dades dels milicians, com per exemple el gènere, el lloc de residència, l'adscripció política i sindical, la data d'ingrés i la columna o unitat amb la qual van anar al front. Tot plegat en un projecte que s'ha fet a través d'una col·laboració entre el Memorial i l'Arxiu Nacional de Catalunya, que les dues entitats valoren molt positivament, tal com ha explicat la directora de l'Arxiu, Pilar Cueva.
7: Això és l'expressió d'aquesta col·laboració que estem mantenint des de fa temps i en la que ens trobem en projectes d'interès compartit. No només col·laborem, sinó que compartim informació i que busquem quins són els canals més adequats perquè arribin d'una forma més ràpida i més eficient a la nostra societat.
2: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, viatja avui cap a Nova York per assistir demà a la final del Mundial de la selecció espanyola contra l'Argentina. Mentrestant, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha carregat avui contra els socis de la Moncloa perquè diu que n'hi ha alguns que no volen que demà guanyi Espanya. Ens ho explica des de Madrid la Tània Tàpia.
8: En un acte de presentació dels alcaldables a les capitals espanyoles, Feijóo ha fet servir símils futbolístics per elogiar la selecció i carregar contra el govern espanyol i els seus socis. Assegura que el PP va a l'una defensant l'equip espanyol, però que no tots els partits poden dir el mateix i ha parlat directament d'Esquerra, Bildu o el BNG.
9: Hay partidos con poder de decisión en el gobierno de España que están deseando que pierda España en fútbol y en todo. Pero ¿sabéis qué? Vamos a ganarles en fútbol y en todo.
8: I s'ha fet seus els valors que creu que empenyen la selecció, la feina dura, la humilitat i la fe.
9: Me gustaría que España se pareciese más a su selección.
8: Feijóo veurà el partit de demà des de Madrid. El PP envia Borja Semper, portaveu i responsable de Cultura i Esports a Nova York. També seran a l'estadi la família reial al complet i Pedro Sánchez, que hi va sense la seva dona, tot i que Begoña Gómez podria haver viatjat des de dijous, ja pot tornar a sortir d'Espanya i l'Audiència de Madrid ha ordenat tornar-li el passaport.
0: El pas de la final del Mundial del Futbol de l'Argentina, després de vèncer a Anglaterra, ha ressuscitat entre els argentins la reivindicació de les Illes Malvines, que estan a mans del Regne Unit, que les va recuperar, recordem, militarment l'any 1983. La pancarta Les Malvines són argentines, que van mostrar alguns jugadors, ha desfermat una onada de patriotisme enmig de l'eufòria futbolística. Corresponsal a Buenos Aires, Joan Biosca.
10: L'Argentina arriba a la final del Mundial amb una injecció de moral i una gran dosi extra de patriotisme. La victòria en semifinals contra Anglaterra va suposar i ha significat per als argentins molt més que un partit de futbol, i les celebracions dimecres a Buenos Aires a la nit ho han deixat més que clar. El motiu, les Malvines, el reclam perpetu i constant de sobirania dels sud-americans sobre les illes de l'Atlàntic Sud sota bandera britànica des de 1833. L'any 1982, els argentins van ocupar l'arxipèlag militarment i la Guerra de les Malvines va significar una gran derrota, però està més viu que mai sentir-les i considerar-les argentines.
11: Es que hemos dado el mensaje. Esa memoria no nos borrarán jamás.
12: Es una cuestión de legitimidad. Es un excelente marco para que el mundo recuerde y comprenda el reclamo histórico que tenemos los argentinos sobre las Islas Malvinas.
10: Felipe Piña es historiador.
13: Desde hace una semana en las escuelas argentinas no se habla de otra cosa que Malvinas. La gente en las casas se vio obligada, los padres, a explicarle a los chicos que preguntaban: papá, ¿qué pasa con las Malvinas? ¿Por qué las Malvinas están ocupadas?
10: Ara un llençol d'un llit d'hotel convertit en bandera nacional amb el lema Les Malvines són argentines, el que van exhibir els jugadors argentins sobre el terreny de joc, està sota custòdia de la selecció nacional del país sud-americà. Una eufòria col·lectiva catàrtica que els argentins volen com a energia per guanyar el Mundial.
0: I quan falten 24 hores per aquesta final del Mundial de Futbol que disputaran Espanya i l'Argentina a Nova Jersey, als Estats Units, el fum dels incendis del Canadà ha fet suspendre molts actes a l'exterior. Tot i així s'espera que les tempestes facin que demà la qualitat de l'aire millori. La baixa qualitat de l'aire és un risc pels espectadors, però sobretot pels futbolistes, perquè inhalen fins a 10 cops més partícules tòxiques. Aquest dissabte, Nova York ha assolit una qualitat de l'aire de 175. Això és una xifra que significa aire insalubre. Chicago, per exemple, ha assolit la pitjor qualitat d'aire mai registrada i el retorn a l'ús de mascaretes ha recordat a molts els temps de la pandèmia. Per diumenge al vespre, però, s'espera a l'estadi d'aquesta gran final una temperatura de 29 graus i també cel serè, ja que els vents de les hores prèvies escamparan els núvols. Per la contaminació causada pels centenars d'incendis del Canadà, Donald Trump, per cert, ha amenaçat aquest país, a qui acusa de negligent amb els boscos, amb un increment dels aranzels.
2: El temps.
0: És un quart de set de la tarda. Actualitzem la previsió amb el Dani Ramírez.
14: La temperatura alta, molt alta, aproximadament 5 graus per sobre la mitjana, doncs ha donat avui un resultat de gairebé 40 graus. Demà segurament arribarem als 40-41 graus a Fraga, a Lleida, al sector del Segrià, potser també cap al sud de la Noguera, Urgell, Pla d'Urgell. En aquests sectors podríem estar voltant de 40. Puja una mica la temperatura. La més alta avui, a Cabanes, a l'Alt Empordà, fregant els 39. A Seròs i a Montesquiu, 38 de màxima. N'hi ha hagut 37 a Girona, a Tremp. També, per exemple, a Sant Salvador de Guardiola, Vinebre, Anglès, Ripoll, també han assolit els 37 graus, o Olot s'ha quedat amb 36. La calor forta continua demà, insistim que puja més la temperatura a l'interior del Pirineu, a la costa es manté al voltant de 31 a 34, amb molta, molta calor i xafogó, un dia més. I bé, aquesta tarda alguna nuvolada al Pirineu Oriental, també cap al Pallars, alguns núvols també cap a les Terres de l'Ebre. No és impossible, però realment no preveiem pluja, que arribi a caure alguna gotellada al voltant dels ports, l'interior del País Valencià o cap al Ripollès. De fet, demà a la tarda, aquest diumenge, no preveiem tempestes ni pluges, però algun ruixadet podria caure cap a la zona del Ripollès, al Pirineu Oriental. Els propers dies continua la calor forta fins dimecres, dijous i divendres baixa una mica i de moment amb l'esperança que divendres que ve ja no faci tanta calor. Queda molt.
0: I conseqüències d'aquesta calor, la temperatura de l'aigua de l'estany de Banyoles ha arribat avui als 30 graus per primera vegada des de que se'n fa el registre. Va ser ahir, i la dada l'ha aportada a 3CatInfo, l'observador Josep Pasqual, que la recull regularment des del 1996. Els 30 graus superen els 29,2 de l'any passat i els 29 del 2024. També s'ha registrat una temperatura de 31 graus i mig a la superfície del petit estanyol del Vilar, situat al sud-oest del principal. A més, també aquest mes de juliol, a la capital del Pla de l'Estany, s'hi ha registrat la setena màxima més alta des del 1950, amb 41,4 graus. El rècord són els 44,2 del 18 de juliol de l'any 2023.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Passen ara 3 minuts d'un quart de set de la tarda i ja està en marxa al centre de Barcelona la marxa del Pride en defensa dels drets del col·lectiu LGTBI+. L'Observatori contra l'LGTBI-fòbia denuncia que en el que portem d'any a Catalunya s'han registrat 170 incidències, la majoria a la via pública. Barcelona, Montsemir.
15: Una filera de camions engalanats amb pancartes amb el lema de la marxa i banderes amb l'arc de Sant Martí obrirà la desfilada aquí a la plaça de la Universitat, on ja fa estona que la gent balla i gaudeix de la música que sona pels altaveus instal·lats per l'ocasió. De moment estan concentrats, la majoria a l'ombra, fa força calor i s'espera que aviat comenci la marxa, que està previst que acabi a l'Arc de Triomf. Cal advertir que els carrers per on passaran estan tallats al trànsit i també hi ha modificacions a les línies d'autobús que habitualment fan el seu recorregut per aquesta zona. Montsemir, Catalunya Ràdio, plaça de la Universitat de Barcelona.
2: 3CAT Info.
0: L'autopista C32 al Maresme tindrà 4 noves sortides entre Taià i Calella abans del 2032. També es faran noves actuacions per pacificar la Nacional 2, així com millores al transport públic per tenir més connexions entre els pobles i alhora amb Barcelona. El Departament de Territori ha presentat avui a Mataró un conveni amb el Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible que compta amb més de 380 milions d'euros. Aquest mes de juliol ja s'ha adjudicat la redacció dels projectes constructius de 3 nous enllaços de la C32. Són el de Taià, el de Premià de Mar i el de Cabrils-Vilassar de Mar. A més, també es completen el de Lilla i el de Llavaneres. Les obres es preveu que comencin l'any 2029. El secretari de Mobilitat, Manel Nadal, ha explicat els tres objectius principals d'aquestes inversions.
16: 10.000 vehicles que passaven per Nacional 2 passen ara per l'autopista. Per tant, a l'autopista l'hem de millorar. I això vol dir millorar els enllaços, millorar l'accessibilitat, fer actuacions que vagin de la Nacional 2 cap a l'autopista. Per tant, un primer àmbit són les millores a la C32. El segon, la pacificació. I finalment, hi ha un tercer paquet de coses, de millora del transport públic, de descarbonització, plaques fotovoltaiques.
0: Pel que fa a la pacificació de la Nacional 2, que es vol convertir en un passeig de 40 quilòmetres, ja estan en marxa els projectes en 19 trams diferents. S'hi faran carrils bici, voreres més amples i més aparcaments per accedir a les estacions de tren i d'autobús que connecten amb Barcelona. 10 minuts i seran 6:45 de la tarda. 5 persones han resultat ferides aquest dissabte al matí a Lleida després de l'explosió d'un vehicle estacionat al carrer Lluís Companys. Això és a prop del Teatre de l'Escorxador. L'incident ha passat cap a les 11 del matí i ha afectat el conductor del cotxe i també 4 vianants que es trobaven a la zona i que han resultat ferits per l'impacte de fragments d'aquest vehicle. Un dels afectats es troba en estat greu i els altres 4 presenten ferides de menor consideració, 2 d'ells amb contusions. A hores d'ara, els 5 afectats es troben a l'Hospital Arnau de Vilanova i els Mossos d'Esquadra ja investiguen els motius de l'explosió. Les primeres hipòtesis apunten que la deflagració hauria estat originada per un aerosol.
2: 3CAT Info.
0: I obrim ara crònica internacional. Els estats del Golf qualifiquen els atacs iranians d'avui contra infraestructures civils de crims de guerra enmig d'una nova escalada del conflicte a l'Orient Mitjà. Per la seva banda, des de Teheran eleven a 50 els morts i a 500 els ferits pels atacs dels Estats Units en les últimes 3 setmanes. Tot plegat després de la 7a nit consecutiva de bombardejos a banda i banda de l'estret d'Hormuz. Washington ha atacat diverses vies de comunicació del país persa, on 10.000 iranians s'han quedat sense aigua pel bombardeig contra una desalinitzadora. Teheran ha respost bombardejant bases militars nord-americanes a Jordània, Bahrein i Kuwait, el país més perjudicat per aquesta ofensiva. En aquest emirat, els atacs també han afectat infraestructura civil i han provocat diversos ferits i han causat danys importants en una instal·lació petroliera i una central elèctrica. Els estats del Golf alerten que les accions de Teheran representen una escalada extremadament perillosa. Per cert, que el preu del petroli ha pujat al nivell més alt de l'últim mes des de la represa de les hostilitats. Tot això a l'Iran, mentrestant a Ucraïna, almenys 8 morts i una 60 de ferits en l'atac ucraïnès més letal contra Rússia dels últims 2 anys. Aquesta matinada, Kiev ha atacat dues instal·lacions de la companyia de comerç electrònic més important del país, una a la regió de Moscou i l'altra a Tambov. El president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, ha acusat l'empresa coneguda com a l'Amazon rus d'enviar drons i material al front de guerra. Durant la nit, Rússia ha abatut prop de 400 drons als afores de la capital que Ucraïna ha llançat a més de 700 quilòmetres de la seva frontera. Zelensky ha dit que també han aconseguit atacar una planta petroliera. Per la seva banda, Rússia ha llançat una onada d'atacs contra el port d'Odessa, que ha causat almenys un mort en un vaixell amb bandera d'Antigua i Barbuda. També hi ha 3 persones ferides i danys en diverses infraestructures portuàries.
2: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: 5 minuts i seran 2:15.
2: Esports.
0: Marc Andrés, bona tarda.
17: Bona tarda, i hem de començar parlant del Mundial perquè la selecció espanyola no s'ha pogut entrenar damunt la gespa i ha suspès definitivament l'última sessió abans de la final contra l'Argentina, degut a la tempesta elèctrica que cau a Nova Jersey. Els jugadors han fet activació dins les instal·lacions de la seva banda, però l'Argentina ha posposat el seu entrenament a l'espera que la pluja s'aturi. Això sí, tot i el temps d'avui, no perilla la final de demà. Mentrestant, tenim esport en directe. Tenim en marxa el debut del Girona a la pretemporada amb un partit contra l'Al Qadsiyah de la Lliga Saudita. Anem cap a la ciutat esportiva del Girona. Roger Serrat, bona tarda.
18: Bona tarda, Marc. Per ara 0-0 a la mitja part, més havien dit, en el temps de refrigeri que s'està portant a terme ara mateix en l'estadi del Girona, on estan jugant ara mateix. De moment 0-0, partit bastant encallat, bastant enterbolit, on cap dels dos equips doncs poden atacar ni fer molta cosa.
17: Gràcies, Roger.

0: Tot plegat en un dia que seguir, en què el mateix Club Gironí ha anunciat el traspàs de Joel Roca a l'Olympiacos grec per una quantitat al voltant d'uns 6 milions d'euros i mig i un 15% d'una futura venda, mentre a les 7 de la tarda s'estrenarà el nou Sabadell de la segona divisió, ho farà a la Ciutat Esportiva del Castelló, i a les 8 s'estrenarà el nou projecte de l'Espanyol al camp de l'Olot. I per tancar l'esport en directe, Paula Badosa està jugant partit de semifinals del torneig de Iasi a Romania contra l'eslovena Tamara Zidanec. De moment, la tenista de Begú i Zidanec empaten a dos jocs mentre s'està disputant encara el primer set.
1: 3CAT Info.
0: Parlem ara del Tour de França amb el gran nom propi del dia, Tadej Pogačar, quarta victòria de l'eslové, de nou en solitari, a la 14a etapa de la ronda francesa. Pogačar ha atacat quan faltaven un quilòmetre i mig per coronar el Col du Hac i ningú li ha pogut seguir el ritme. Sentim el líder del Tour.
2: Avui he d'agrair a tots els aficionats que han vingut a les carreteres. Ha estat realment inolvidable veure la multitud de gent a cada port, a les pujades i a tots els cims. Gràcies a tots, és molt bonic veure aquest tipus de curses.
0: Un Pogačar que ara suma, atenció, 4 minuts i 30 segons sobre el segon classificat, el danès Jonas Vingegaard. Per cert, l'etapa, la segona posició, se l'ha endut Isaac del Toro, company d'equip de Tadej Pogačar a l'equip Emirates. Tornem a parlar del Mundial o de tot el que està passant a la vora del Mundial, perquè des de Nova York, Joan Laporta ha respost al posicionament públic de l'Atlètic de Madrid dient que no vendrien Julián Álvarez ni per 200 milions d'euros. Són declaracions del màxim mandatari del Barça a Catalunya Ràdio.
3: Jo respecto l'opinió de tothom, l'únic que sé és que hem fet una oferta i allà està l'oferta i que en un moment determinat direm que la vigència d'aquesta oferta per part nostra.
4: Finals de juliol, potser, o què?
3: Segurament serà així, sí.
0: Unes paraules que responen a les del màxim executiu de l'Atlètic de Madrid, el director general del Club Matalassé, Miguel Ángel Gil Marín. D'altra banda, Laporta, en aquestes mateixes declaracions a Catalunya Ràdio, ha explicat que el fet que ell doni suport a la selecció espanyola públicament és una manera d'agrair que tenen 8 jugadors amb el combinat espanyol.
3: Tenim 8 jugadors a la selecció espanyola i vaja, i han arribat a la final i nosaltres doncs els hi desitgem el millor, que és que guanyi. I això ho dic amb tota normalitat. I això no és incompatible amb res, amb res més. Eh? I la veritat és que estic molt, molt, molt agraït de com ens estan tractant.
0: I per últim, com a president del Barça, ha parlat de la importància pel club d'aquesta final del Mundial que enfrontarà Leo Messi i Lamine Yamal, dos grans talents sortits de la Masia. Lamine Yamal, per cert, estarà en plenes condicions per a la final de demà en una prèvia marcada per la foto ja icònica de l'astre argentí de Leo Messi banyant el mataroní a Lamine Yamal quan aquest últim era un nadó. Sentim Messi parlar d'això.
5: La verdad que esa foto es una locura porque bueno, en la vida, ¿no? Yo me hice una foto cuando él era bebé y que hoy estemos los dos enfrentando una Copa del Mundo. La verdad que lo que digo es una locura, pero nada, es uno de los mejores del mundo en este momento sin duda y le deseo muchísima suerte porque el bien de él va a ser el bien del Barcelona también.
1: 3CAT Info.
0: I seguint amb el Mundial, rematem l'actualitat esportiva des dels Estats Units perquè avui es jugarà la final de consolació entre França i Anglaterra, a Miami, a partir de les 11 de la nit. Tots dos tècnics, Didier Deschamps i Thomas Tuchel, admeten que és un partit que no els fa il·lusió jugar, però que el competiran. Sentim el seleccionador anglès.
6: Cap jugador, tampoc els francesos, vol jugar aquest partit. Volen jugar la final i ho hem donat tot per arribar a la final, però el jugarem professionalment, és clar.
0: I també en futbol, en aquest cas a la Primera Federació, l'Europa ha anunciat un canvi a la banqueta. Josep Maria Jané, fins ara director esportiu i també tècnic del filial, es farà càrrec del primer equip, un canvi propiciat per la marxa de Dai Benítez per una decisió personal.
1: L'actualitat esportiva a fons.
0: En bàsquet, la penya ha fet oficial la incorporació de l'aler pivot Juan Chitam, de 30 anys, el nord-americà amb passaport italià, prové del Reggio Emilia de la Lliga Italiana i serà verd i negre fins al juny del 2027. De la seva banda, el Girona ha anunciat el fitxatge del base nord-americà Stanley Whittaker, de 31 anys. Whittaker prové de l'Aliaga Petkim Sport de la Lliga Turca i signa per l'equip de Fontejau per una temporada.

0: Ara són 6:45 de la tarda. Esteu escoltant 3CatInfo. Els bombers treballen en l'extinció de 3 incendis a Catalunya. Són a Pontils, a la Conca de Barberà, a Vilademuls, al Pla de l'Estany i també a la Baronia de Rialp, a la Noguera. Aquest últim és l'únic que està controlat. A més, també tenim un ull posat a l'incendi que crema des de dimecres a Orís, a l'Aragó. Els bombers són relativament optimistes perquè, tot i que està lluny d'estar controlat, no ha augmentat el perímetre. Ja ha cremat més de 15.000 hectàrees i s'han evacuat 1 miler de persones. I més enllà dels incendis, a aquesta hora també estem destacant que el president de la Generalitat, Salvador Illa, creu que l'Estat ha d'invertir més diners a Catalunya, però reclama passar de la queixa a la feina amb el consorci d'inversions que van pactar el PSC i Esquerra. Junts considera un escàndol que el 2025 el govern espanyol destinés a Catalunya el 8,6% de tot el que va gastar a les comunitats autònomes. A més, des d'ara i fins a les 7 de la tarda, traurem el cap a la plaça Universitat de Barcelona, on està en marxa el Pride Barcelona. El lema d'aquest any és "Totes les realitats, un sol orgull". De seguida hi anirem en directe. A més, també explicarem que les cases de colònies demanen al govern que concreti ajudes econòmiques pel sector. El motiu és que més de 1.300 centres educatius del país han decidit no fer sortides escolars al curs vinent com a mesura de pressió al Departament d'Educació per aconseguir millors condicions laborals per mestres i per professors. I abans de les 7 de la tarda també ens fixarem en el Festiuet de Salou. Avui actuen, entre d'altres, Ginestà, La Gossa Sorda i l'Axambusto. I en esports, quins titulars destaquem, Marc?
1: Destaquem des del Mundial que la selecció espanyola no s'ha pogut entrenar damunt la gespa i ha suspès definitivament l'última sessió abans de la final contra l'Argentina degut a la tempesta elèctrica que està caient a Nova Jersey. Els jugadors han fet activació dins les instal·lacions. De la seva banda, l'Argentina ha posposat el seu entrenament a l'espera que la pluja s'aturi. Això sí, tot i el temps d'avui, no perilla la final de demà.
0: I pel que fa al temps, la calor i la forta xafogor marcaran una tarda d'estiu de plena canícula. Temperatures d'entre 33 i 38 graus a l'interior i al prelitoral, de 30 a 33 a la franja costanera, sol i calitja, amb alguns núvols al Pirineu i a les Terres de l'Ebre. Ara passen 3 minuts de 6:45 de la tarda.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: I com dèiem, els bombers treballen en l'extinció de 3 incendis ara mateix a Catalunya. Hi ha dotacions terrestres i aèries repartides en focs a Pontils, a la Conca de Barberà, també a Vilademuls, al Pla de l'Estany i a la Baronia de Rialp, això és a la Noguera. Aquest últim incendi ja s'ha donat per controlat, mentre que les tasques d'extinció continuen als altres 2 focs que hi ha actius. Mentrestant, tot això és en un dia que a Catalunya hi ha 21 municipis de 7 comarques amb el nivell de risc extrem de perill d'incendi forestal. Són poblacions de l'Alt Camp, el Penedès, l'Alt Urgell, la Noguera, el Pallars Jussà i també el Solsonès. I també tenim un ull posat en l'incendi que crema des de dimecres a Orés, això és a Saragossa, un incendi que continua cremant i que ja ha arrasat més de 15.400 hectàrees. L'evolució d'aquest incendi, però, és favorable. De moment, els bombers han pogut protegir els nuclis urbans d'un Castillo i de l'Oesia i han evitat l'entrada del foc al paisatge protegit de la Serra de Santo Domingo. Tot i això, el vent dificulta la feina dels bombers, com explica Marcos Rodríguez, que és professor de la Universitat de Saragossa i investigador del comportament de grans incendis forestals a l'Aragó. Ha parlat a 3CatInfo.
3: Confluyen muchos factores. Ola de calor, tenemos una humedad de los combustibles muy baja y eso hace que estén muy disponibles para la combustión y la propagación. Además hay bastante carga de combustible porque venimos de un invierno, primavera, con bastante lluvia y eso hace que pues, la vegetación se recupere rápidamente. Pero es el viento el principal problema.
0: Rodríguez alerta que aquest estiu serà especialment complicat pels incendis forestals i recorda que a l'Aragó no es recorda un foc tan gran i virulent en les últimes 3 dècades.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, avala les inversions de l'Estat a Catalunya que xifra en 20.000 milions d'euros.

euros. Admet que en fan falta més, però demana deixar enrere la queixa i passar a la concreció. Tot plegat l'endemà que se sabés que Catalunya va rebre l'any passat el 8,6% de tot el que el govern espanyol va invertir a les comunitats autònomes.

0: És poc. És una xifra considerable, en volem més. Avui surten unes dades, l'Estat ha d'invertir més, sí. Però per què no passem de la queixa a la feina? Consorci d'inversions, que és el que ha plantejat el govern de Catalunya. Tant de bo fos amb el suport de tots.
1: Des de Junts, Jordi Turull ha respost avui a Illa dient que aquestes xifres són un escàndol en majúscules, però que el president de la Generalitat és incapaç de plantar-se i de defensar els interessos de Catalunya davant de la Moncloa. I l'Associació de Jutges Progressistes assegura que el Tribunal Suprem no té recorregut per tornar a Europa després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió sobre l'amnistia. Una interpretació de la sentència totalment contrària a la que fan els jutges més conservadors, que asseguren que el que ha dit el TJUE no suposa l'aplicació immediata de l'amnistia. En declaracions a aquesta emissora, el portaveu de Jutgesses i Jutges per la Democràcia, Edmundo Rodríguez Achustegui, ha dit que no creu que el Suprem vagi a Europa i s'ha mostrat així de contundent.
2: Que las dos sentencias que se han dictado es una auténtica desautorización de todos aquellos que han venido sosteniendo estos años que se estaba produciendo una afectación del Estado de Derecho, de manera que yo creo que es bastante improbable que eso suceda.
1: Per la seva banda, l'Associació de Jutges Francisco de Vitoria manté en un comunicat les seves reserves sobre l'aplicació de la llei d'amnistia al marge del que ha dit el Tribunal Europeu. Afegeix que no suposa una aplicació immediata ni tampoc incondicionada de l'amnistia als líders del procés i també afirma que el Tribunal Constitucional no és un tribunal de cassació del Suprem.
3: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3Cat Info a Instagram, Facebook i X.
1: Ara passen 7 minuts de 6:45 de la tarda i a aquesta hora hem d'anar en directe al centre de Barcelona perquè sota el lema Totes les realitats, un sol orgull, avui es fa a Barcelona la marxa del Pride. Aquest any es posa sobretot l'accent en la representació de totes les identitats d'aquest col·lectiu LGTBIQ+ i més. La concentració ha començat a la plaça de la Universitat i s'acabarà al passeig de Lluís Companys. Això és a l'Arc de Triomf. Tot plegat, ho està seguint la Montse Mir. Montse, bona tarda.
4: Bona tarda, música, camions engalanats, moltes banderes amb l'arc de Sant Martí, balls i també molt públic, és el que podem veure ara a la Gran Via, tocada a la plaça de la Universitat de Barcelona, on més o menys ja han passat la meitat dels grups que participen en aquesta desfilada. Una marxa festiva, però també reivindicativa d'un col·lectiu que demana que tothom pugui sentir-se qui és sense cap prejudici. El ministre de Cultura, Ernest Urtasun, que també hi participa, ha volgut destacar que tot i els avanços que s'han fet els últims anys, no s'ha de donar res per fet.
5: I per tant, avui vull fer una crida a no donar res per fet i a mobilitzar-nos perquè cap extremista d'extrema dreta i perquè PP i Vox no provoquin ni un pas enrere en la defensa i en la garantia de les llibertats LGTBIQ+.
4: L'Observatori contra la LGTFòbia, per cert, ha comunicat 170 incidències a Catalunya fins aquesta setmana. La majoria a la via pública, la més freqüent, la gaifòbia, amb 79 casos. Aquesta setmana n'hi ha hagut un, precisament, el dia del pregó de l'orgull, com ha destacat Ferran Poca, responsable de l'orgull del Pride.
6: Van ser amenaçades per una persona amb un vidre que els va amenaçar només pel fet de ser homosexuals i d'anar amb la mà donada. Per tant, nosaltres la resposta serà sempre la mateixa. Més Pride, més reivindicació, més visibilitat i més celebració, que és la nostra manera d'explicar-li a la gent quines són les nostres necessitats i les nostres reivindicacions.
4: A la marxa hi participen 70 grups. És l'any que n'hi ha més a Barcelona.
1: La Montse Mir, seguint aquesta marxa del Pride al centre de la ciutat de Barcelona. Gràcies, Montse. Fins ara. Bona tarda.
4: Adéu, bona tarda.
3: 3Cat Info. 3Cat Info.
1: Ho hem destacat al sumari, ja hi ha més de 1.300 centres educatius de tot Catalunya que s'han adherit a la iniciativa de no fer sortides escolars al curs vinent per reclamar una millora de les condicions laborals de mestres i de professors. Davant d'aquesta iniciativa, les cases de colònies reclamen al govern una concreció de les ajudes econòmiques per normalitzar la greu situació per la qual passa el sector. Aquest dilluns, representants de diverses entitats del sector del lleure es reuniran novament amb el Departament d'Empresa per reclamar a la Generalitat una regulació específica. Així ho ha explicat el gerent de l'Associació d'Empreses de Lleure, Educació i Cultura, Pep Montes, en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
7: Que s'adoptin mesures

0: mesures de caràcter regulador que evitin una situació com aquesta en futures anualitats. Aquesta és la qüestió més important. No estem veient una voluntat decidida del govern d'afrontar-les.
1: Montes, tot i assegurar que es troben en la pitjor situació possible, confia que les cases de colònies rebin un repunt de reserves a partir del Nadal.
0: Un possible escenari positiu seria que cap al segon trimestre, és a dir, enllà de les festes de Nadal, diguem-ho així, o de l'inici de l'any del 2027, es capgirés una mica la situació i pogués començar i reactivessin les reserves.
1: Davant de l'anul·lació i l'absència de noves reserves, també demanen que les ajudes econòmiques anunciades pel govern per ajudar les empreses de lleure es concedeixin el més aviat possible i que no s'esperi a acabar la temporada perquè hi haurà moltes empreses, diuen, que no es podran recuperar.
2: 3CAT Info.
1: Dalt a baix per la companyia aeroespacial SpaceX, propietat del multimilionari Elon Musk. Les accions han perdut un 45% de valor des que van arribar al seu màxim després de sortir a borsa ara fa un mes i mig. Fins i tot fan entrar en pèrdues els accionistes més recents i els experts apunten que continuaran caient. Problemes, doncs, amb el llançament del seu megacoet Starship han accentuat aquesta baixada. Musk, que té el 85% de les accions, podria sorprendre el mercat amb una nova iniciativa per fer remuntar les accions abans de la presentació de resultats que està prevista pel 6 d'agost. Davant el baix moment de SpaceX, altres companyies com OpenAI, creadora del ChatGPT, han posposat fins l'any que ve la seva entrada en borsa. I la Xina defensa un model obert i accessible d'intel·ligència artificial i reclama una participació més gran dels països emergents en la regulació d'aquesta tecnologia. Són els principals missatges que el país asiàtic vol transmetre amb la primera conferència mundial sobre intel·ligència artificial que aquest cap de setmana se celebra a Shanghai. Coincidint amb aquesta cita, la Xina ha presentat un model d'intel·ligència artificial gratuït que vol reduir la bretxa amb les tecnològiques nord-americanes. Una declaració d'intencions de Pequín que vol competir contra els Estats Units en l'àmbit tecnològic. Ahir la Xina, juntament amb països com Rússia, el Brasil, Indonèsia i el Pakistan, van firmar un acord per fer oposició al grup reduït d'empreses i estats que impulsen el sector liderat pels Estats Units.
2: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3CAT Info.
1: A Barcelona hi ha un fenomen en ple creixement, les gelateries. La ciutat ha vist una onada d'obertures els últims 5 anys d'aquest tipus d'establiments i, sobretot, el que ha augmentat és la varietat, perquè cada vegada hi ha més gelateries de gustos i maneres de fer d'arreu del món. Ens ho explica el Roc Fargas en aquest reportatge amb el muntatge musical de Miquel Guiu.
3: L'auge dels locals de venda de gelats s'ha produït sobretot en les zones turístiques de la ciutat, tal com explica Olivier Fernández, gerent del Gremi de Pastisseria de Barcelona.
4: Hi ha un creixement que es veu, però sí que depenent de la zona, no? El que és George, on d'alguna manera té més proximitat al turisme, incluït barris de Barcelona, sí que el creixement és molt més alt com creixement en altres tipus de botiga.
3: Una de les novetats dels últims anys és l'obertura d'establiments que treballen amb la seva pròpia concepció del gelat. En Ken, per exemple, és el fill dels propietaris de la pastisseria Takashi Ochigai, que va obrir el 1983 i que ara fa poc va crear una marca de gelats, Kurimo. Ell ens explica amb quins productes treballen.
5: Nosaltres vam crear una marca que es diu Kurimo i a partir d'aquí vam llançar una tipologia de gelats que són gelats italians amb ànima japonesa. Llavors, tots els gelats tenen algun tipus d'ingredient doncs, associat amb el Japó. Nosaltres tenim doncs, el yuzu i sudachi, que sudachi també és un cítric japonès. Després tindríem el de cirera i umeboshi i un altre que surt molt i que s'està fent molt popular és el de sèsam torrat i tot això ho portem del Japó. Jo
3: vull anar a la platja amb tu. Si caminem pels carrers de Barcelona, avui veiem gelateries japoneses com la d'en Ken, però també n'hi ha de gregues, libaneses, argentines o les que treballen en productes de proximitat. En Marco, per exemple, és un dels propietaris de Paralelo Gelato. Tot i que ell és italià, porta 10 anys treballant en productors de quilòmetre zero i creu que precisament això és l'essència de la seva marca.
6: Nos hemos dado cuenta que había muchos productos de calidad. Entonces nos parecía un sinsentido ir a comprar un pistacho de Irán cuando había un pistacho muy bueno y local. Hay también una razón ecológica. Y al final de todo, pero la cosa más importante para nosotros era igual crear un producto que fuera auténtico. Si puedo comprar un helado que tenga algo de aquí, tiene mucho más sentido.
3: Ara amb l'estiu i les altes temperatures

0: Astures ve més de gust que mai un gelat per refrescar-se. I Barcelona té cada cop més oferta variada per a tots els gustos. Si això s'acaba, tindré el cor
1: trencat. 3:15 de la tarda.
2: El temps.
1: Actualitzem la previsió amb el Dani Ramírez.
3: Avui també ha fet molta calor, això no afluixa. En alguns llocs ha baixat un grau o dos, altres n'ha pujat. Per tant, el balanç és una temperatura semblant a la d'ahir. 39 graus, la més alta a Cabanes, a l'Alt Empordà, 38 a Montesquiu, al nord d'Osona, 38 a Seròs, al Segrià, 37 al Bages, Sant Salvador de Guardiola, a Trem, a Vinebre, a Anglès, a Ripoll, també han arribat als 37, Olot, 36. 32, en el cas de Barcelona. Girona, s'ha quedat amb 37, altíssima, 32 a Tarragona, 36 a Lleida, de moment. Tot això amb un cel emblanquinat de calitxa, algun núvol prim, a prop del mar cap al sud hi ha boirina, i també hi ha nuvolades en punts del Pirineu, Ripollès, punts del Pallars, o també cap a les Terres de l'Ebre, cap a l'àrea dels ports. De fet, a l'interior del País Valencià i a tocar dels ports de la Terra Alta no descartem alguna gotellada, o també cap al Ripollès, però aquesta possibilitat és minsa. No preveiem grans tempestes les properes jornades. Demà a la tarda, algun ruixat, aquest diumenge, cap al Ripollès o la Cerdanya. Tenim avís de calor nocturna. La propera matinada farà calor, és a dir, no es baixarà de 25, 26, 27 de mínima, en punts de l'Alt Empordà, del Baix Ebre, del Montsià. També, però sense avís, al voltant de 26-27 a l'àrea del Barcelonès. Pel que fa demà, un dia de sol, tarda ennuvolada al Pirineu, a mitja ennuvolada, i alguns núvols prims a la resta. Ja diem que, com a molt, algun ruixadet al Ripollès.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Ara passen 3 minuts de 3:15. Avui, segona i última jornada del festiuet a Salou, al Tarragonès, amb caps de cartell destacats com els germans Júlia i Pau Serrasolses, més coneguts com a Ginestar. Si el mar és la mar, jo sóc el mar. Vull que les onades i les sals siguin el far. Viure només viure i no pensar. El Parc dels Emprius d'aquesta localitat de la Costa Daurada és l'epicentre de la música catalana i d'altres indrets, amb un festival que compta amb artistes i grups que encapçalen les llistes d'èxits amb molta varietat de gustos i de tendències. Entre ells, també, la Gossa Sorda. Cohetes de la nit que fan que parlen les parets a la València. De Blanquita i Estelles hi hem fet música mètrica, sàtira. Els de Pego hi posaran els seus ritmes de rock, punk i reggae amb ritmes mediterranis i altres influències. I ben entrada la matinada, el grup vendrellenc de pop-rock, Lacs amb Bustó. Que

0: Seran 12 hores de música en directe que acabaran cap a les 6 del matí. Avui també hi actuen Leire Martínez, Fliga Flowers, Malifeta, Abril i el grup d'estil ska basc Entol Sarmiento. Els organitzadors esperen tancar el festival que va arrencar ahir divendres amb més de 30.000 persones.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. Un país per voltar. El turisme a 3CAT Info. Amb Fèlix Martín.
2: Viatgem aquesta setmana fins al Baix Camp per voltar pel barri antic de Cambrils. Ho fem resseguint la petjada que hi van deixar la Guerra Civil i la repressió franquista, ara que han renovat els cartells dels diferents espais. I ho fem amb la Clara Echevarria, l'acompanya el director del Museu d'Història de Cambrils.
3: Doncs sí, som amb en Gerard Martí, amb el director del Museu d'Història de Cambrils. Estem aquí just davant de la seu del museu. Gerard, aquest és el punt de partida d'aquesta ruta que iniciarem avui. Abans, de cara a tota aquella gent que pugui tenir un interès a visitar Cambrils, potser els hauríem de proposar venir aquí al museu d'entrada.
4: Doncs sí, aquí la seu principal del Museu d'Història de Cambrils, que està al Molí de les Treseres. Tenim unes exposicions permanents que expliquen el passat antic de Cambrils, d'època prehistòrica fins als romans, i després podeu veure un antic molí fariner hidràulic d'origen en època medieval, que tot plegat doncs, permet conèixer aquest Cambrils anterior a l'arribada del turisme.
3: De totes maneres, avui ens centrem en aquesta ruta pels espais de la Guerra Civil a Cambrils, que recentment s'ha renovat la cartelleria, no?
4: Doncs sí, permet fer una ruta per sobretot el barri antic de Cambrils, sortint justament d'aquí, del Molí de les Treseres, que també permet als visitants de Cambrils descobrir aquest patrimoni que, per exemple, doncs els alemanys també es sorprenen doncs, que Cambrils havia estat objecte de bombardeig per part de l'aviació feixista de Hitler. Expliquem també aquest context social, econòmic, religiós, de repressió de rereguarda.
3: Molt bé, Gerard, doncs, feta aquesta introducció, podem anar començant la ruta, no?
4: Som-hi!
3: Doncs hem arribat a aquesta primera parada d'aquesta ruta. On som ara, Gerard?
4: Doncs mira, som al Col·legi La Salle. És molt emotiu per nosaltres perquè aquest espai, en aquells anys de Guerra Civil, aquí no es va cremar res d'aquest edifici. El que es va fer és confiscar. Es va fer la primera vegada d'escola unificada de nois i noies a Cambrils, públic. I tenim la sort de que en un moment determinat vam aconseguir, sorpresa, una de dels materials que trobem és un quadern d'una de les nenes que estava escolaritzada que tenim aquí un dibuix. És de l'1 d'abril del 37. Resulta que el primer bombardeig que hi va haver a Cambrils és del mes de juliol del 37. Per tant, aquest dibuix respira tranquil·litat. Doncs el canvi entre l'1 d'abril del 37 i el setembre del 37 és brutal. És a dir, els dibuixos d'aquells nens ens parlen també de la Guerra Civil.
3: La Rebeca Pujals és auxiliar del museu i educadora i ha fet visites guiades, sobretot amb joves, i ens comenta què els explica quan arriben a aquest punt.
5: Els diem, doncs, podeu imaginar que, tot i que esclata la guerra del 36, en el primer any la vila doncs, no sent la guerra. Una altra cosa és quan ja comencen a haver-hi les primeres víctimes.
4: Un dels espais que havíem de passar, sí o sí, a la ruta és per a la plaça de la vila. També aquí va caure una bomba, en aquesta casa d'aquí al costat.
3: Aquesta parada, a més, ens permet gaudir d'una plaça preciosa, porticada.
4: I tant, és una mica testimoni d'aquest origen medieval de Cambrils. També amb manca de porxos amb aquesta banda d'aquí, perquè és on hi havia el castell. Però això és una altra història que ja explicarem un altre dia.
3: Molt bé, continuem, doncs. I ens estem acostant al final de la ruta. I en aquest punt, Pujals, ens destaca la importància que els joves i els més petits facin aquest tipus de visites.
5: Crec que la ruta podria ser un exemple de com analitzar, pensar en un conflicte, ja sigui bèl·lic o no.
3: Aquesta és la parada
4: del refugi del carrer Creus. Ens han explicat moltes històries relacionades amb els refugis i amb els bombardejos que ara us obrim. El refugi baixa uns 8 metres a sota terra, amb unes escales molt empinades.
3: Doncs comencem a baixar.
4: Una jota i una
3: jota. Notem calor, no?
4: Sí, hi ha una temperatura estable aquí al soterrani. És molt senzill, està construït igual que si fos una mina d'aigua. Tot és maó. Val? I ara acabarem aquí al pati de la Torre de Llimoc.
3: Hem entrat per un portal d'una casa i ens hem endinsat en un jardí, un pati interior. Sí, sí.
4: És un espai públic, té dos elements històrics, una torre del segle XVII, i per una altra veieu un refugi, en aquest cas privat.
3: Molt bé, Gerard. Doncs escolta, et volem agrair moltíssim aquest recorregut que ha acabat en aquest lloc tan bonic. També hem gaudit una mica d'aquest recorregut pel barri antic de Cambrils. Moltes gràcies.
4: Gràcies a vosaltres.
2: Gràcies, Clara. I Albert Cots, el muntatge musical. La ruta inclou una desena d'espais i es pot fer de manera autònoma o bé reservar una visita guiada. Per a més informació, podeu consultar a la web cambrils-turisme.com o la web del mateix Ajuntament.
1: Un país per voltar. Un programa realitzat des dels centres territorials de 3CAT Info.
0: 5 minuts i seran les 7.
1: Esports.
0: Marc Andrés, bona tarda.
6: Bona tarda. Comencem parlant del Mundial perquè la selecció espanyola no s'ha pogut entrenar damunt la gespa i ha suspès definitivament l'última sessió abans de la final contra l'Argentina, degut a la tempesta elèctrica que cau sobre Nova Jersey. Els jugadors han fet activació, això sí, dins les instal·lacions. Pel que fa a l'Argentina, el combinat de Lionel Scaloni ha posposat el seu entrenament, però ja ha saltat al terreny de joc un cop la pluja ha amainat una mica. Això sí, tot i el temps d'avui, no perilla la final de demà. D'altra banda, tenim esport en directe, perquè tenim en marxa el debut del Girona a la pretemporada amb un partit contra l'Al-Qadisiyah de la Lliga Saudita. Anem cap a la ciutat esportiva del Girona. Roger Serrat, bona tarda.
7: Bona tarda, Marc. Temps de descans a la ciutat esportiva del Girona. Resultat de 0-0 en un partit que per ara està molt encallat, sobretot per la calor que fa. De moment, sembla que cap dels dos equips tenen ganes de fer mal al rival, tot i que de moment és l'Al-Qadisiyah qui té el domini de la pilota. 0-0 a la ciutat esportiva del Girona.
6: Gràcies, a Roger. Tot plegat el dia en què el mateix club gironí ha anunciat el traspàs de Joel Roca a l'Olympiacos grec per una quantitat al voltant d'uns 6 milions d'euros i mig i un 15% d'una futura venda. D'altra banda, d'aquí 4 minuts a les 7 de la tarda engega el projecte del Sabadell de segona divisió. Ho fa a la ciutat esportiva del Castelló. Mentrestant, a les 8 s'estrena el nou projecte de Manolo González al capdavant de l'Espanyol i ho fa al camp de l'Olot. I per tancar l'esport en directe, Paula Badosa està jugant un partit de semifinals del torneig de IAX a Romania contra l'eslovena Tamara Zidanec. El primer set se l'ha endut l'eslovena, però Badosa ha trencat el servei de la seva rival al segon set i ara mateix guanya aquesta segona mànega per 2-0.
1: 3CAT Info.
6: Parlem ara del Tour de França amb el gran nom propi del dia, Tadej Pogačar. Quarta victòria de l'eslové, de nou en solitari, a la 14a etapa de la ronda francesa. Pogačar ha atacat quan faltaven 1,5 km per coronar el Col du Hac i ningú li ha pogut seguir el ritme. Sentim el líder del Tour.
8: Yeah, really perfect day. We marked this.
9: Ens ha sortit un dia perfecte. Teníem aquesta etapa marcada des de l'inici. La coneixia molt bé, és molt bonica, una zona increïble per pedalar. Tinc bons records d'aquí i avui com a equip n'hem sumat un altre.
8: As a team, we had another one.
6: Un Pogačar que ara suma 4 minuts i 30 segons sobre el segon classificat, el danès Jonas Vingegaard. Demà, 15a etapa de nou de muntanya, 184 quilòmetres entre Champagnol i Plató de Solezón, amb un port de primera categoria, dos de tercera i amb la meta d'etapa en un port de categoria especial. Parlem ara del Mundial, tornem de fet al Mundial, o de tota l'actualitat al voltant d'aquest Mundial des de Nova York, perquè des d'allà Joan Laporta ha respost al posicionament públic de l'Atlètic de Madrid sobre Julián Álvarez, que ha dit que no el vendrien al club blaugrana ni per 200 milions d'euros. Són declaracions del president blaugrana a Catalunya Ràdio.
10: Jo respecto l'opinió de tothom, l'únic que sé és que hem fet una oferta i allà està l'oferta i que en un moment determinat direm que la vigència d'aquesta oferta per part nostra.
11: Finals de juliol, potser, o què?
10: Segurament serà així, sí.
6: D'altra banda, Joan Laporta, en aquestes mateixes declaracions a Catalunya Ràdio, ha explicat que el fet que ell doni suport a la selecció espanyola públicament és una manera d'agrair que tenen 8 jugadors amb Espanya.
10: Tenim 8 jugadors a la selecció espanyola i vaja, i han arribat a la final i nosaltres doncs els hi desitgem el millor, que és que guanyi. I això ho dic amb tota normalitat, i això no és incompatible amb res més, eh? I la veritat és que estic molt, molt, molt agraït de com ens estan tractant.
6: Per últim, com a president del Barça, Laporta ha parlat de la importància per al club d'aquesta final del Mundial, que enfrontarà Leo Messi i Lamine Yamal, dos futbolistes i dos enormes talents sortits de la Masia. Un Lamine Yamal, per cert, que estarà en plenes condicions per a la final de demà i que ha marcat la prèvia, perquè d'ell n'ha parlat Leo Messi, tots dos protagonistes, d'una de les fotos ja més icòniques de la història de l'esport.
11: La verdad que esa foto es una locura porque bueno, en la vida, ¿no? Yo me hice una foto cuando él era bebé y que hoy estemos los dos enfrentando una Copa del Mundo, la verdad que lo que digo es una locura, pero nada, es uno de los mejores del mundo en este momento sin duda, y le deseo muchísima suerte porque el bien de él va a ser el bien del Barcelona también.
1: Tresca Tinfo.
6: Això sí, abans de la final del Mundial de demà, avui jugarà la final de consolació entre França i Anglaterra a Miami a partir de les 11 de la nit. Tots dos tècnics, Didier Deschamps i Thomas Tuchel, admeten que el partit no fa il·lusió, però que el competiran. Tuchel és el seleccionador anglès.
12: Cap jugador, tampoc els francesos, vol jugar aquest partit. Volen jugar la final i ho hem donat tot per arribar a la final, però el jugarem professionalment, és clar.
1: Tresca Info.

Els bombers donen per estabilitzar l'incendi de Pontils a la Conca de Barberà i han pogut controlar el que s'ha declarat aquesta tarda a la Baronia de Rialp, a la Noguera. D'altra banda, les tasques d'extinció continuen al foc de Viladamuls, al Pla de l'Estany, i en un altre incendi que s'ha declarat prop de la

0: les vies del tren entre les estacions de Rubí Centre i les Fonts i que ha obligat a tallar la circulació de la línia S1 de Ferrocarrils de la Generalitat. El president de la Generalitat, Salvador Illa, creu que l'Estat ha d'invertir més a Catalunya, però reclama passar de la queixa a la feina amb el consorci d'inversions que van pactar el PSC i Esquerra. Junts considera un escàndol que el 2025 el govern espanyol destinés a Catalunya el 8,6% de tot el que va gastar a les comunitats autònomes. Milers de persones es manifesten a aquesta hora pel centre de Barcelona a la marxa del Pride en defensa dels drets del col·lectiu LGTBIQIA i més. L'Observatori contra la LGTBI-fòbia denuncia que en el que portem d'any a Catalunya s'han registrat 170 incidències, la majoria a la via pública. El president del govern, Pedro Sánchez, viatja avui cap a Nova York per assistir demà a la final del Mundial. Alberto Núñez Feijóo, del PP, creu que alguns socis del PSOE prefereixen que demà Espanya perdi contra l'Argentina. Als Estats Units es preveu que les tempestes millorin la qualitat de l'aire ara sota mínims i no posin en risc la final de futbol de demà entre Espanya i Argentina. El fum dels incendis del veí Canadà ha fet que s'hagin assolit nivells històrics de contaminació. I s'intensifica el conflicte a l'Orient Mitjà després dels atacs iranians contra infraestructures civils als països del Golf. Per la seva banda, Teheran eleva a 50 els iranians morts per bombardejos dels Estats Units en les últimes 3 setmanes.
1: Esports.
2: La selecció espanyola ha suspès el seu darrer entrenament abans de la final del Mundial degut a la tempesta elèctrica que cau a Nova Jersey. De la seva banda, l'Argentina només ha posposat la seva sessió i l'ha iniciat amb una hora de retard. També en futbol avui s'estrenen 3 equips catalans a la pretemporada, començant pel Girona, que al segon temps empata 0 contra l'Al-Qadzia Saudita. Ara a les 7 ha començat el Castelló Sabadell i a les 8 juga l'Espanyol, que s'estrena al camp de l'Olot. I en ciclisme, quarta victòria d'etapa de Tadej Pogacar, que ha tornat a guanyar en solitari després d'atacar l'últim port de la 14a etapa del Tour de França. Ara l'eslové li treu 4 minuts i 30 segons al segon, Jonas Vingegaard.
0: I va agafar el temps, la calor i la forta xafogó marcaran una tarda molt estiuenca de plena canícula. Temperatura d'entre 33 i 38 graus a l'interior i al prelitoral. De 30 a 33 a la franja costanera. Sol i calitja amb alguns núvols al Pirineu i a les Terres de l'Ebre.
1: 3CAT Info.
0: Ara passen 4 minuts de les 7 de la tarda. Us acompanya fins a les 8 Xavier Palau. Els bombers donen per estabilitzar l'incendi de Pontils a la Conca de Barberà, on hi continuen treballant 15 dotacions, tot i que el foc ja no avança. D'altra banda, també han pogut controlar l'incendi de la Baronia de Rialp a la Noguera. De moment, les tasques d'extinció continuen a l'incendi de Vilademuls al Pla de l'Estany. Encara a Catalunya, hem sabut fa poca estona que un incendi prop de les vies del tren ha obligat a tallar la circulació de la línia S1 dels Ferrocarrils de la Generalitat entre les estacions de Rubí Centre i les Fonts. A la resta del país, avui hi ha 21 municipis de 7 comarques en el nivell extrem de perill d'incendi forestal. Són poblacions de l'Alt Camp, el Penedès, l'Alt Urgell, la Noguera, el Pallars Jussà i el Solsonès. A hores d'ara, l'incendi que continua cremant és el del municipi d'Orés, a Saragossa. Tot i que ja ha arrasat més de 15.400 hectàrees, l'evolució del foc és favorable. De moment, els bombers han pogut protegir els nuclis urbans d'un Castillo i l'Oesia i han evitat l'entrada del foc al paisatge protegit de la serra de Santo Domingo. Tot i això, el vent dificulta la feina dels bombers, com explica Marco Rodríguez. És professor de la Universitat de Saragossa i investigador del comportament de grans incendis forestals a l'Aragó. Ho ha explicat aquí a 3CAT Info.
3: Confluyen muchos factores, ola de calor, tenemos una humedad de los combustibles muy baja y eso hace que estén muy disponibles para la combustión y la propagación. Además hay bastante carga de combustible porque venimos de un invierno, primavera, con bastante lluvia y eso hace que pues, la vegetación se recupera rápidamente. Pero es el viento el principal problema.
0: D'altra banda, Luis Biendicho, el conseller de Medi Ambient de l'Aragó, ha explicat en una compareixença que la situació de l'incendi millora.
4: Somos más optimistas porque en estos momentos el fuego no avanza, el fuego en este momento lo tenemos controlado. No podemos decir que está perimetrado el conjunto de los 80 kilómetros, pero desde luego la situación es más positiva de lo que teníamos ayer a estas horas.
0: També preocupa l'incendi que crema a Mierla, a Guadalajara, i que continua sense control. Ja ha cremat 5.400 hectàrees i s'han desallotjat 600 persones de 12 municipis. S'ha habilitat el poliesportiu de la localitat d'Humanes per acollir-hi els evacuats.

0: Rescat Info.
1: 7:07, el president de la Generalitat, Salvador Illa, admet que l'estat espanyol hauria d'invertir més a Catalunya, però demana abandonar la resignació i passar de la queixa a la feina. Això l'endemà que se sabés que Catalunya va rebre l'any passat el 8,6% de tot el que el govern espanyol va invertir a les comunitats autònomes. És el percentatge més baix des del 2015. De cara a revertir-lo, Illa fa una crida als partits catalans perquè tiri endavant el consorci d'inversions que ha pactat amb els republicans.
2: Mou soroll si les inversions són moltes o poques. Mirin, estem mobilitzant en aquest moment a Catalunya 20.000 milions d'euros d'inversió. Ho conto tot aquí. És poc, és una xifra considerable, en volem més. Avui surten unes dades, l'Estat ha d'invertir més, sí. Però per què no passem de la queixa a la feina? Consorci d'inversions, que és el que ha plantejat el govern de Catalunya. Tant de bo fos amb el suport de tots.
1: Junts considera que el nivell d'inversió de l'Estat a Catalunya és un escàndol en majúscules, però creu que el president de la Generalitat és incapaç de plantar-se i de defensar els interessos de Catalunya davant de la Moncloa per no incomodar Pedro Sánchez.
0: 3CAT Info.
1: I a aquesta hora en marxa pel centre de Barcelona la marxa del Pride en defensa dels drets del col·lectiu LGTBIQA i més. La manifestació, que aplega milers de persones, ha sortit de la plaça Universitat i acabarà al passeig Lluís Companys amb la lectura del manifest i els concerts fins a la matinada. Ho estem seguint des de Barcelona amb la Montse Mir. Què tal, Montse? Bona tarda. On et trobes?
3: Hola, bona tarda. Doncs mira, més o menys encara al principi del recorregut, perquè encara no han sortit totes les carrosses, tots aquests camions engalanats que circulen en direcció a l'Arc del Triomf. Aquí on em trobo, a Rambla, a Gran Via, en Rambla de Catalunya, més o menys diríem que ha passat ja la meitat de totes aquestes comparses d'una rua festiva i multitudinària, amb rècord de participants, 70 grups i també una gran quantitat de públic seguint-la, aplaudint les carrosses quan passen i també ballant. Els organitzadors, diuen que han d'apropar les seves reivindicacions als ciutadans perquè tothom pugui sentir-se qui és en llibertat i també sense prejudicis. El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha llançat aquest missatge.
4: És un dia de manifestació, és un dia de lluita, també és un dia de celebració de l'orgull a tot Catalunya, a molta gent que avui està desfilant als carrers de Barcelona recordant que avui és un dia de lluita, però també estem enviant un missatge com a país molt important. Estem enviant aquest missatge a tothom el dret a estimar com vulguis.
3: Per la seva banda, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha lloat la ciutat com a punt, com a lloc de llibertat, i ha destacat també la voluntat d'acollir el World Pride el 2030. Barcelona, per Collboni, ha de ser un lloc d'acollida.
5: Que ha de ser un punt de trobada de tot el món, especialment d'aquells països, d'aquelles ciutats que en aquests moments, i fruit de la pressió de l'extrema dreta, veuen amenaçats o retrocedir els seus drets i les seves llibertats.
3: Des de l'organització també s'han denunciat que continuen les agressions a membres dels col·lectius LGTBI, QA i plus més. La última, per cert, la setmana passada, just després del pregó del Pride, també aquí a Barcelona.
1: Doncs aquesta és l'última hora d'aquesta manifestació que estem seguint en directe amb la Montse Mir pels carrers de la capital catalana. Gràcies, Montse, bona tarda.
3: Bona tarda.
0: Entén el món que t'envolta en profunditat. Segueix el podcast del radar de 3CAT Info.
1: Junts assegura que Carles Puigdemont i la resta d'exiliats tornaran a Catalunya tot i el rebuig d'alguns jutges a aplicar la llei d'amnistia, però no concreta quan. El seu secretari general, Jordi Turull, n'ha parlat davant el Consell Nacional de la Formació.
6: I el retorn del president i dels exiliats, del conseller Puig i del conseller Comín, arribarà. Tingueu-ne tota la confiança. Per molts que vulguin estar en contra, el president Puigdemont tornarà a Catalunya. Peti, tornarà a Catalunya.
1: Turull creu que l'aval del Tribunal de Justícia de la Unió Europea a la llei d'amnistia representa una victòria per Catalunya i ha deixat en evidència les mancances de la justícia espanyola i la seva politització. I de l'aplicació de la llei d'amnistia també n'ha parlat la secretària general de Podem, Ione Belarra, que ha carregat contra el Partit Popular per no acceptar la llei en tota la seva integritat. Avui, que fa 90 anys del cop d'estat, Belarra acusa els populars de ser els hereus polítics dels colpistes.
7: Recordarle al señor Aznar y al Partido Popular en un día como hoy que los únicos golpistas eran sus abuelos políticos, que en este país los parlamentos hacen las leyes y los jueces están para aplicar las leyes que hacen los parlamentos y deben hacerlo en toda su extensión, más con el aval de la justicia europea, como hemos visto esta semana.
1: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, viatja avui destí a Nova York per assistir demà a la final del Mundial de Futbol entre Espanya i l'Argentina. Mentrestant, el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha carregat contra els socis de la Moncloa perquè diu n'hi ha que no volen que guanyi Espanya. Anem a Madrid, Tània Tàpia.
8: En un acte de presentació dels alcaldables de les capitals espanyoles, Feijóo ha fet servir símils futbolístics per elogiar la selecció i carregar contra el govern espanyol i els seus socis. Assegura que el PP va a l'una defensant l'equip espanyol, però que no tots els partits poden dir el mateix i ha parlat directament d'Esquerra, Bildu o el BNG.
9: Hay partidos con poder de decisión en el gobierno de España que están deseando que pierda España en fútbol y en todo. Pero ¿sabéis qué? Vamos a ganarles en fútbol y en todo.
8: I s'ha fet seus els valors que creu que empenyen la selecció, la feina dura, la humilitat i la fe.
9: Me gustaría que España se pareciese más a su selección.
8: Feijóo veurà el partit de demà des de Madrid. El PP envia Borja Semper, portaveu i responsable de Cultura i Esports a Nova York. També seran a l'estadi la família reial al complet i Pedro Sánchez, que hi va sense la seva dona, tot i que Begoña Gómez podria haver viatjat des de dijous, ja pot tornar a sortir d'Espanya i l'Audiència de Madrid ha ordenat tornar-li el passaport.
1: Als Estats Units, el fum dels incendis del Canadà fa suspendre molts actes a l'exterior, però les tempestes faran que la qualitat de l'aire millori quan falten 24 hores per la final del Mundial de Futbol. La baixa qualitat de l'aire és un risc pels espectadors, però sobretot pels futbolistes, que inhalen fins a 10 cops més partícules tòxiques. Aquest dissabte, Nova York ha assolit una qualitat de l'aire de 175, una xifra que significa aire insalubre. Chicago, per exemple, ha assolit la pitjor qualitat d'aire mai registrada i el retorn a l'ús de mascaretes recorda a molts els temps de la pandèmia. Però per demà diumenge al vespre s'espera a l'estadi de la gran final una temperatura de 29 graus i cels serens, ja que els vents de les hores prèvies s'escamparan als núvols. Per la contaminació causada pels centenars d'incendis del Canadà, Donald Trump ha amenaçat aquest país, a qui acusa de negligent amb els boscos, amb un increment d'aranzels. Els estats del Golf qualifiquen els atacs iranians d'avui contra infraestructures civils de crims de guerra enmig d'una nova escalada del conflicte a l'Orient Mitjà. Per la seva banda, des de Teheran, eleven a 50 els morts i a 500 els ferits pels atacs dels Estats Units a les últimes 3 setmanes. Tot després de la 77a nit consecutiva de bombardejos a banda i banda de l'estret d'Hormuz. Washington ha atacat diverses vies de comunicació del país persa, on 10.000 iranians s'han quedat sense aigua pel bombardeig contra una desalinizadora. Teheran ha respost bombardejant bases militars nord-americanes a Jordània, Bahrain i Kuwait, el país més perjudicat per l'ofensiva d'avui. En aquest emirat, els atacs també han afectat infraestructures civils i han provocat diversos ferits i han causat també danys importants en una instal·lació petroliera i una central elèctrica. Els estats del Golf alerten que les accions de Teheran representen una escalada extremadament perillosa. Per cert, que el preu del petroli ha pujat al nivell més alt de l'últim mes des de la represa de les hostilitats. Almenys 8 morts i una 60a de ferits en l'atac ucraïnès més letal contra Rússia dels últims 2 anys. Aquesta matinada Kiev ha atacat dues instal·lacions de la companyia de comerç electrònic més important del país, una a la regió de Moscou i l'altra a Tambov. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky ha acusat l'empresa, coneguda com l'Amazon Rus, d'enviar drons i material al front de guerra. Durant la nit, Rússia ha batut prop de 400 drons als afores de la capital, que Ucraïna ha llançat a més de 700 quilòmetres de la seva frontera. Zelensky ha dit que també han aconseguit atacar una planta petroliera. Per la seva banda, Rússia ha llançat una onada d'atacs contra el port d'Odessa, que ha causat almenys un mort en un vaixell amb bandera d'Antigua i Barbuda. També hi ha 3 persones ferides i danys en diverses infraestructures portuàries.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: D'alta baix, a la companyia aeroespacial SpaceX, propietat del multimilionari Elon Musk, les accions han perdut un 45% de valor des que van arribar al seu màxim després de sortir a borsa fa un mes i mig. Fins i tot fan entrar en pèrdues els accionistes més recents i els experts apunten que continuaran caient. problemes amb el llançament del seu megacoet Starship han accentuat la baixada. Mas, que té el 85% de les accions, podria sorprendre el mercat amb una nova iniciativa per fer remuntar les accions abans de la presentació de resultats el 6 d'agost. Davant el baix moment de SpaceX, altres companyies com OpenAI, creadora de ChatGPT, han proposat fins a l'any que ve la seva entrada en borsa. Ara són les 7 i 17 minuts.
0: El temps.
1: Primària de Servei a 3Cat Info, previsió meteorològica a punt amb el Dani Ramírez.
10: La temperatura alta, molt alta, aproximadament 5 graus per sobre la mitjana, doncs ha donat avui un resultat de gairebé 40 graus. Demà segurament arribarem als 40-41 graus a Fraga, a Lleida, al sector del Segrià, potser també cap al sud de la Noguera, Urgell, Pla d'Urgell. En aquests sectors podríem estar voltant de 40. Puja una mica la temperatura. La més alta avui a Cabanes, a l'Alt Empordà, fregant els 39. A Seròs i a Montesquiu, 38 de màxima. N'hi ha hagut 37 a Girona, Tremp. També, per exemple, a Sant Saó de Guardiola, Vinebre, Anglès, Ripoll, també han assolit els 37 graus, o Olot s'ha quedat en 36. La calor forta continua demà, insistim que puja més la temperatura a l'interior del Pirineu, a la costa es manté al voltant de 31 a 34, molta, molta calor i xafogó, un dia més. I bé, aquesta tarda alguna nuvolada al Pirineu Oriental, també cap al Pallars, alguns núvols també cap a les Terres de l'Ebre. No és impossible, però realment no preveiem pluja, que arribi a caure alguna gotellada al voltant dels ports, l'interior del País Valencià o cap al Ripollès. De fet, demà a la tarda, aquest diumenge, no preveiem tempestes ni pluges, però algun ruixadet podria caure cap a la zona del Ripollès, al Pirineu Oriental. Els propers dies continua la calor forta fins dimecres, dijous i divendres baixa una mica i de moment amb l'esperança que divendres que ve ja no faci tanta calor. Queda molt.
0: 3Cat Info. Comprensió lectora, matemàtiques, atenció a la diversitat.
11: Formació professional, batxillerat i també lleure educatiu.
0: Aula oberta. L'educació del futur amb Sara Canyeté a 3Cat Info.
12: Escoltem professionals i alumnes dels centres educatius.
0: 3Cat Info.
1: Prop de 90 persones han arribat en pastera aquest dissabte a les Illes Balears. Els migrants, la majoria d'origen subsaharià, anaven a bord de tres pasteres diferents que han estat localitzades a les costes de Formentera, Cabrera i Mallorca. Ahir, tres embarcacions més van ser interceptades, també a Formentera i Cabrera, on anaven una setantena de migrants en total. Des de principi d'any, més de 3.300 persones han arribat a les illes en desenes de pasteres des del nord d'Àfrica.
13: Hi havia una caserna de l'exèrcit i vaig veure que banda i banda de la Gran Via doncs hi ha soldats amb el fusell cap a la plaça Espanya. Dic, s'ha acabat això.
1: Aquest és el testimoni de Joan Escudé, una de les persones amb més edat del país, revivint l'inici del cop d'estat dels militars feixistes el juliol del 36. Avui fa 90 anys d'aquells fets i coincidint amb l'efemèride, el Memorial Democràtic ha presentat una base de dades inèdita dedicada a les milícies antifeixistes de Catalunya, una informació que s'ha extret sobretot dels papers de Salamanca i que suposa 11 anys d'investigació. El cens inclou 37.000 noms, de moment, si bé se'n podran afegir més a mesura que avanci la investigació. El director del Memorial Democràtic, Jordi Font, ha valorat el cens de forma molt positiva perquè diu aporta dades molt precises.
14: Ha entrat en el Banc de la Memòria Democràtica una gran aportació, sobretot perquè aporta moltes dades, no només és una base de dades amb els noms, noms i cognoms, sinó que hi ha moltes més dades, i penso que és un exercici doncs, d'allò que se'n diu història pública, allò de els resultats que s'obtenen d'aquest treball, doncs posar-los a l'abast de la ciutadania.
1: A través dels documents que van ser confiscats per les tropes franquistes durant la Guerra Civil, que es van retornar a la Generalitat el 2006 i es coneixen com a papers de Salamanca, se saben dades dels milicians com el gènere, el lloc de residència, l'adscripció política i sindical, la data d'ingrés i la columna o unitat amb la qual van anar al front. El projecte s'ha fet a través d'una col·laboració entre el Memorial i l'Arxiu Nacional de Catalunya que les dues entitats valoren molt positivament. Sentim Pilar Cueva, directora de l'Arxiu.
15: Això és l'expressió d'aquesta col·laboració que estem mantenint des de fa temps i en la que ens trobem en projectes d'interès compartit. No només col·laborem, sinó que compartim informació i que busquem quins són els canals més adequats perquè arribin d'una forma més ràpida i més eficient a la nostra societat.
1: Amb l'inici del conflicte bèl·lic, el president de la Generalitat, Lluís Companys, va firmar el decret de creació de les milícies antifeixistes integrades principalment per voluntaris.
0: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global, al portal de 3CAT Info.
1: 7 de la tarda i 22 minuts, 5 persones han quedat ferides, una d'elles de gravetat, a Lleida, a causa de l'explosió que hi ha hagut en un cotxe aquest dissabte al matí. L'incident ha passat cap a les 11 i ha afectat el conductor del cotxe i 4 vianants que es trobaven a la zona i que han resultat ferits per l'impacte de fragments del vehicle. A hores d'ara, els 5 afectats es troben a l'Hospital Arnau de Vilanova i els Mossos d'Esquadra, que s'han fet càrrec de la investigació, han indicat que la principal hipòtesi apunta a la combustió d'algun esprai que hi havia dins del cotxe. La temperatura de l'aigua de l'Estany de Banyoles ha arribat als 30 graus per primer cop des que se'n fa el registre. Va ser ahir, i la dada l'ha portada a 3CAT Info l'observador Josep Pasqual, que la recull regularment des del 1996. Els 30 graus superen els 29,2 de l'any passat i els 29 del 2024. També s'ha registrat una temperatura de 31 graus i mig a la superfície del petit estanyol del Vilà, situat al sud-oest del principal. A més, també aquest mes de juliol, a la capital del Pla de l'Estany, s'hi ha registrat la setena màxima més alta des del 1950, amb 41,4 graus. El rècord són els 44,2 del 18 de juliol del 2023. Aquest hivern està previst que comencin les obres de pacificació de la carretera Nacional 2 a Mataró, al Maresme. Ho ha anunciat avui el Departament de Territori, que ha presentat a Mataró un conveni amb el Ministeri de Transports i Mobilitat, pel qual l'Estat invertirà més de 380 milions d'euros per millorar la C32 i pacificar la Nacional 2. A la capital del Maresme, on el projecte de pacificació d'aquesta Nacional 2 està més avançat. L'objectiu és convertir la Nacional 2 en un passeig des de Montgat fins al Malgrat de Mar. Tindrà 40 quilòmetres de llarg i serà per vianants i tindrà un carril bici per tot el litoral. També es vol millorar la connectivitat de l'autopista C32 amb Barcelona i entre els pobles de la comarca. Per això, aquest juliol ja s'han adjudicat els projectes de 3 noves sortides: la de Teià, la de Premià de Mar i la de Vilassar de Mar. També n'està prevista una de nova a Calella. Manel Nadal, el secretari de Mobilitat, n'ha explicat els objectius.
16: 10.000 vehicles que passaven per Nacional 2 passen ara per l'autopista. Per tant, a l'autopista l'hem de millorar. I això vol dir millorar els enllaços, millorar l'accessibilitat, fer actuacions que vagin de la Nacional 2 cap a l'autopista. Per tant, un primer àmbit són les millores a la C32. El segon, la pacificació. I finalment, hi ha un tercer paquet de coses, de millora del transport públic, de descarbonització, plaques fotovoltaiques.
1: El conveni inclou també altres obres, com la instal·lació de plaques solars allà on abans hi havia peatges i la creació d'aparcaments per accedir a estacions d'autobusos i de tren. Fins a 8:15.
0: Esports.
1: Tenim ja a punt a l'estudi de 3CAT Info, Alfons Gorina, amb tota la crònica esportiva. Alfons, què tal? Bona tarda.
17: Bona tarda, comencem parlant del Mundial perquè la selecció espanyola no s'ha pogut entrenar damunt la gespa i ha suspès definitivament l'última sessió abans de la final contra l'Argentina degut a la tempesta elèctrica que cau en Nova Jersey. Els jugadors han fet activació dins de les instal·lacions. Pel que fa a l'Argentina, ha posposat el seu entrenament però finalment sí que han pogut exercitar sobre la gespa. Pel que fa a l'esport en directe, tenim en marxa el debut del Girona a la pretemporada amb un partit contra l'Al-Qadisha de la Lliga Saudita. Anem cap a la ciutat esportiva del Girona, on tenim el Roger Serrat. Roger, bona tarda.
18: Bona tarda, Alfons. Minut 23 de la segona part de la ciutat esportiva del Girona. Resultat de 0-0 en un partit que continua molt encallat, no només pel joc que estan oferint els dos equips, sinó que també hi afecta la calor que fa. Tot i això, sembla que els canvis que ha introduït Quique Álvarez a la mitja part han canviat la cara del Girona, que ara té més ganes d'atacar que a la primera part. 0-0 a la ciutat esportiva del Girona.
17: Gràcies, Roger. I tot això en el dia en què el club gironí precisament ha anunciat el traspàs de Joel Roca a l'Olympiacos grec per una quantitat al voltant d'uns 6 milions d'euros i mig i un 15% d'una futura venda. D'altra banda, a les 8 s'estrena l'Espanyol al camp de l'Olot. I per tancar l'esport en directe, Paula Badosa està jugant un partit de semifinal del torneig de Romania contra l'eslovena Tamara Zidanec. De moment, el resultat és molt advers per Pau Lavadós. Ha perdut el primer set per 6-3 i perd el segon per 5-3. Si perd un joc més, per tant, s'acabaria aquest partit per la tenista de Begur. Parlem ara del Tour de França, quarta victòria de l'eslové Tadej Pogačar, de nou en solitari, i a la 14a etapa de la ronda francesa. Pogačar ha atacat quan faltava 1,5 km per coronar el Col du Hag i ningú li ha pogut seguir el ritme. Sentim el líder del Tour.
19: Yeah, really perfect day. We marked this.
20: Ens ha sortit un dia perfecte. Teníem aquesta etapa marcada des de l'inici. La coneixia molt bé, és molt bonica, una zona increïble per pedalar. Tinc bons records d'aquí i avui com a equip n'hem sumat un altre.
19: As a team we had another one.
17: Un Pogačar que ara suma 4 minuts i 30 segons sobre el segon classificat, el danès Jonas Vingegaard. Aquest diumenge, 15a etapa, de nou de muntanya, 184 quilòmetres entre Champagnol i Plateau des Olaisons, amb un port de primera categoria, dos de tercera, i amb la meta d'etapa en un port de categoria especial.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
17: Resposta del president del Barça, Joan Laporta, al posicionament públic de l'Atlètic de Madrid sobre Julián Álvarez, ja que ha dit que no el vendrien al club laurana ni per 100, ni per 150, ni per 200 milions d'euros. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
21: Jo respecto l'opinió de tothom, l'únic que sé és que hem fet una oferta i allà està l'oferta i que en un moment determinat direm que la vigència d'aquesta oferta per part nostra.
22: Finals de juliol, potser, o què?
21: Segurament serà així, sí.
17: Unes paraules que responen a les del màxim executiu de l'Atlètic de Madrid, el director general del club Matalassé, Miguel Ángel Gil Marín. D'altra banda, Joan Laporta, en aquestes declaracions a Catalunya Ràdio, ha explicat que el fet que ell doni suport a la selecció espanyola públicament és una manera d'agrair que tenen 8 jugadors amb Espanya. Un posicionament que ha provocat les crítiques d'un sector de l'afició del Barça que li ha recordat la història del club que presideix i tot el que representa.
21: Tenim 8 jugadors a la selecció espanyola i vaja, i han arribat a la final i nosaltres doncs els hi desitgem el millor, que és que guanyi. I això ho dic amb tota normalitat, i això no és incompatible amb res més. I la veritat és que estic molt, molt, molt agraït de com ens estan tractant.
17: Per últim, com a president del Barça, ha parlat de la importància per al club d'aquesta final del Mundial que enfrontarà Leo Messi i Lamine Yamal, dos futbolistes sortits de la Masia. Lamine Yamal, per cert, estarà en plenes condicions per la final d'aquest diumenge després d'entrenar-se ahir amb normalitat amb els companys. D'ell n'ha parlat Leo Messi, que ha mencionat la ja icònica foto de l'astre argentí banyant el Mataroni quan era un nadó.
23: La verdad que esa foto es una locura porque bueno, en la vida, ¿no? Yo me hice una foto cuando él era bebé y que hoy estemos los dos enfrentando una Copa del Mundo. La verdad que lo que digo es una locura, pero nada, es uno de los mejores del mundo en este momento, sin duda, y le deseo muchísima suerte, porque el bien de él va a ser el bien del Barcelona también.
17: Abans de la final del Mundial de demà, avui es juga la final de consolació entre França i Anglaterra a Miami a partir de les 11 de la nit. Tots dos tècnics, Didier Deschamps i Thomas Tuchel, admeten que és un partit que no fa il·lusió, però que el competiran. I un últim apunt, en aquest cas de Primera Federació, perquè l'Europa ha anunciat un canvi a la banqueta. Josep Maria Jané, fins ara director esportiu i també tècnic del filial, es farà càrrec del primer equip, un canvi propiciat per la marxa de Dai per una decisió personal.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: Bona tarda, amb la crònica esportiva de l'Alfons Guri hem arribat a 7:45.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Us expliquem a aquesta hora que els bombers donen per estabilitzar l'incendi de Pontils a la Conca de Barberà i han pogut controlar el que s'ha declarat aquesta tarda a la baronia de Rialp, a la Noguera. De moment, les tasques d'extinció continuen al foc de Vilademuls, al Pla de l'Estany. D'altra banda, ja s'ha restablert la circulació de la línia S1 de Ferrocarrils de la Generalitat, que s'havia tallat per un foc prop de les vies del tren entre les estacions de Rubí Centre i les Fonts. El president de la Generalitat, Salvador Illa, creu que l'Estat ha d'invertir més a Catalunya, però reclama passar de la queixa a la feina amb el Consorci d'Inversions que van pactar el PSC i Esquerra. Junts considera un escàndol que el 2025 el govern espanyol destinés a Catalunya un 8,6% de tot el que va gastar a les comunitats autònomes. I milers de persones es manifesten a aquesta hora pel centre de Barcelona a la marxa del Pride, que en defensa dels drets del col·lectiu LGTBIQA i més. L'Observatori contra l'LGTBI-fòbia denuncia que en el que portem d'any a Catalunya s'han registrat 170 incidències, la majoria a la via pública. De seguida anirem en directe resseguint l'itinerari d'aquesta manifestació. Més qüestions en aquest segon tram informatiu. Us explicarem que creix l'assetjament dels ultraortodoxos sobre la població secular a Jerusalem. Una cafeteria que obre en sàbat, el dia de descans setmanal en el judaïsme, és l'última víctima d'aquesta dinàmica en una ciutat que cada dia és més religiosa. I el Cap Roig Festival torna a convertir el Baix Empordà en l'epicentre musical de l'estiu. El cartell reuneix grans noms internacionals i estatals en un total de 23 concerts. Aquesta nit hi actua al Jardí Botànic de Cap Roig l'anglès Rick Astley, que ha passat a la història per haver signat una de les cançons més intrínsecament vinculades a la dècada dels 80. Never Gonna Give You Up. I a Cap Roig repassarà la seva extensa trajectòria amb 9 discos d'estudi. També aquesta hora amb l'Alfons Gorina busquem el titular esportiu que destaques, Alfons. Bona tarda.
2: Bona tarda. Que la selecció espanyola ha suspès el seu darrer entrenament abans de la final del Mundial degut a la tempesta elèctrica que ha caigut sobre New Jersey. De la seva banda, l'Argentina ha posposat la seva sessió però ha pogut finalment entrenar-se amb normalitat. La disputa de la final, per això, no perilla. Quarta victòria d'etapa de Tadej Pogacar al Tour de França, guanyat en solitari després d'atacar l'últim port de la 14a etapa. Ara l'eslové li treu 4 minuts i 30 segons al segon, Jonas Vingegaard. I en el primer amistós de pretemporada del Girona, minut 32 de la segona part, empat a 0 contra l'Al-Qadisha de l'Aràbia Saudita.
0: I l'últim titular és pel temps. Acabem el dia amb calor, molta xafogó i algunes gotellades o xàfecs cap al Baix Ebre i al Montsià. La nit serà calorosa, amb mínimes de 24 a 27 graus a gran part de la costa i del prelitoral. Diumenge començarà amb sol, alguns núvols baixos a la Costa Daurada i a la tarda alguns ruixats al Pirineu. Ara passen gairebé 5 minuts de 7:45. Els bombers donen per estabilitzar l'incendi de Pontils a la Conca de Barberà, on hi continuen treballant 15 dotacions, tot i que el foc ja no avança. També donen per controlar l'incendi de la baronia de Rialp a la Noguera. De moment, les tasques d'extinció continuen a l'incendi de Vilademuls al Pla de l'Estany. També us hem d'explicar que s'ha restablert la circulació de la línia S1 dels Ferrocarrils de la Generalitat després que s'hagi hagut de tallar per culpa d'un incendi prop de les vies entre les estacions de Rubí Centre i les Fonts. A la resta de Catalunya, avui hi ha 21 municipis de 7 comarques en el nivell extrem de perill d'incendi forestal. Són poblacions de l'Alt Camp, el Penedès, l'Alt Urgell, la Noguera, el Pallars Jussà i el Solsonès. A hores d'ara, l'incendi que continua cremant i que més preocupa és el del municipi d'Orés, a Saragossa. Tot i que ja ha arrasat més de 15.400 hectàrees, l'evolució de l'incendi és favorable. De moment, els bombers han pogut protegir els nuclis urbans d'un Castillo i l'Oesia i han evitat l'entrada del foc al paisatge protegit de la Serra de Santo Domingo. Tot i això, el vent dificulta la feina dels bombers, com explica Marco Rodríguez, és professor de la Universitat de Saragossa i investigador del comportament dels grans incendis forestals aragonesos. Ho ha explicat Marco Rodríguez en declaracions a aquesta casa, 3CAT Info.
3: Confluye muchos factores, ola de calor, tenemos una humedad de los combustibles muy baja y eso hace que estén muy disponibles para la combustión y la propagación. Además hay bastante carga de combustible porque venimos de un invierno, primavera, con bastante lluvia.

0: lluvia y eso hace que pues, la vegetación se recupere rápidamente. Pero es el viento el principal problema.
1: D'altra banda, Luis Bienditxo, conseller de Medi Ambient del govern aragonès, ha explicat quines zones poden ser les més complicades de combatre.

0: vamos a seguir vigilantes y vamos a seguir atentos.
1: També preocupa l'incendi que crema a Mierla, a Guadalajara, i que continua sense control. Ja ha cremat 5.400 hectàrees i s'han desallotjat 600 persones de 12 municipis. S'han habilitat al poliesportiu de la localitat d'Humanes per acollir-hi els evacuats.
2: 3CAT Info.
1: 8:15 de 8 del vespre, el president de la Generalitat, Salvador Illa, admet que l'estat espanyol hauria d'invertir més a Catalunya, però demana abandonar la resignació i passar, diu, de la queixa a la feina. Això l'endemà que se sabés que Catalunya va rebre l'any passat el 8,6% de tot el que el govern espanyol va invertir a les comunitats autònomes. És el percentatge més baix des del 2015. De cara a revertir-ho, Illa ha fet una crida als partits catalans perquè tirin endavant el Consorci d'Inversions, que ha pactat amb Esquerra Republicana.
3: Nou soroll, si les inversions són moltes o poques. Mirin, estem mobilitzant en aquest moment a Catalunya 20.000 milions d'euros d'inversió. Ho conto tot aquí. És poc, és una xifra considerable, en volem més. Avui surten unes dades, l'Estat ha d'invertir més, sí. Però per què no passem de la queixa a la feina? Consorci d'Inversions, que és el que ha plantejat el govern de Catalunya. Tant de bo fos amb el suport de tots.
1: Esquerra Republicana de Catalunya reclama a Illa que defensi Catalunya davant les inversions de l'Estat i a Junts que vagi més enllà de la queixa. Elisenda Alemany és la secretària general dels Republicans.
4: Que no s'amagui darrere del seu partit i que defensi Catalunya, però també aquells altres partits que es posen de perfil i que no van més enllà de la queixa. Els demanem que s'afegeixin al carro de l'ambició nacional que ha plantejat Esquerra Republicana amb el Consorci d'Inversions, amb un millor finançament i la condonació del deute del FLA, que ha de portar molts més recursos, els recursos que mereixem al nostre país per a la nostra gent.
1: Per la seva banda, Junts considera que el nivell d'inversió de l'Estat a Catalunya és un escàndol amb majúscules, però creu que el president de la Generalitat és incapaç de plantar-se i de defensar els interessos de Catalunya davant de la Moncloa per no incomodar el president Pedro Sánchez. I el Parell Barcelona omple de color el centre de la capital catalana contra les agressions LGTBI-fòbiques. Milers de persones recorren a aquesta hora al centre de la ciutat en una marxa en què l'Ajuntament i la Generalitat donen suport a la candidatura de Barcelona pel World Pride del 2030. Ens arriba ja el so d'ambient d'aquestes carrosses, d'aquesta manifestació que seguim amb la Montse Mir. Aquí saludem novament en directe. Montse, bona tarda.
5: Bona tarda, una desfilada en un ambient de festa, música i ball, però també amb consignes i lemes reivindicatius. El general, totes les realitats, un sol orgull, que reivindica la singularitat de tots els col·lectius i reclama que tots tinguin veu i representació. El conseller de la Presidència de la Generalitat, Albert Dalmau, ha volgut llançar aquest missatge just abans de començar la desfilada.
6: És un dia de manifestació, és un dia de lluita, també és un dia de celebració de l'orgull a tot Catalunya, a molta gent que avui està desfilant als carrers de Barcelona recordant que avui és un dia de lluita, però també estem enviant un missatge com a país molt important. Estem enviant aquest missatge a tothom el dret a estimar com vulguis.
5: A la Gran Via, a l'altura de la plaça Tetuán, continuen passant les carrosses, igual que en tot el recorregut, hi ha molt, molt públic. Al final és a l'Arc de Triomf, on també hi haurà concerts i altres activitats, i com dèiem, festa, però també reivindicació i denúncia. I és que l'Observatori contra la LGTBI-fòbia, per cert, ha comunicat 170 incidències a Catalunya fins aquesta setmana, la majoria a la via pública i la més freqüent, la gaifòbia, amb 79 casos denunciats. Aquesta setmana n'hi ha hagut un, precisament, el dia que es va fer el pregó de l'orgull, com ha destacat Ferran Poca, responsable de l'organització del Pride.
7: Van ser amenaçades per una persona amb un vidre que els va amenaçar només pel fet de ser homosexuals i d'anar amb la mà donada. Per tant, nosaltres la resposta serà sempre la mateixa. Més Pride, més reivindicació, més visibilitat i més celebració, que és la nostra manera d'explicar-li a la gent quines són les nostres necessitats i les nostres reivindicacions.
5: Recordem també que Barcelona opta a l'organització del World Pride del 2030 i que durant aquests dies hi ha diversos delegats que estan, entre cometes, examinant la ciutat catalana per veure si podria ser la seu d'aquest Pride, com dèiem, del 2030.
1: I que va camí de l'Arc de Triomf, final d'estació, tot i que, com deia la Montse Mir, amb actuacions, amb els parlaments previstos, que seguirem també a aquesta hora quan es produeixin a 3CAT Info. Gràcies, Montse. Fins després. Bona tarda.
5: Adeu.
2: Descarrega't l'app de 3CAT Info.

0: Tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: El pas a la final del Mundial de Futbol de l'Argentina, després d'eliminar Anglaterra, ressuscita entre els argentins la reivindicació de les Illes Malvines, en mans del Regne Unit, que les va recuperar militarment el 1983. La pancarta "Les Malvines són argentines", que va mostrar la majoria de jugadors de la selecció argentina, han desfermat una onada de patriotisme enmig de l'eufòria futbolística. Ens ho explica el corresponsal de l'Amèrica Llatina, ara a Buenos Aires, capital de l'Argentina, Joan Biosca.
2: L'Argentina arriba a la final del Mundial amb una injecció de moral i una gran dosi extra de patriotisme. La victòria en semifinals contra Anglaterra va suposar i ha significat per als argentins molt més que un partit de futbol, i les celebracions dimecres a Buenos Aires a la nit ho han deixat més que clar. El motiu, les Malvines, el reclam perpetu i constant de sobirania dels sud-americans sobre les illes de l'Atlàntic Sud sota bandera britànica des de 1833. L'any 1982 els argentins van ocupar l'arxipèlag militarment i la Guerra de les Malvines va significar una gran derrota, però està més viu que mai sentir-les i considerar-les argentines.
3: Es que hemos dado el mensaje. Esa memoria no nos borrarán jamás.
4: Es una cuestión de legitimidad. Es un excelente marco para que el mundo recuerde y comprenda el reclamo histórico que tenemos los argentinos sobre las Islas Malvinas.
2: Felipe Piña es historiador.
5: Desde hace una semana en las escuelas argentinas no se habla de otra cosa que Malvinas. La gente en las casas se vio obligada, los padres, a explicarle a los chicos que preguntaban: papá, ¿qué pasa con las Malvinas? ¿Por qué las Malvinas están ocupadas?
2: Ara un llençol d'un llit d'hotel convertit en bandera nacional amb el lema "Les Malvines són argentines", el que van exhibir els jugadors argentins sobre el terreny de joc, està sota custòdia de la selecció nacional del país sud-americà. Una eufòria col·lectiva catàrtica que els argentins volen com energia per guanyar el Mundial.
1: Creix l'assetjament dels ultraortodoxos sobre la població secular a Jerusalem. Una cafeteria que obre en sàbat, el dia de descans setmanal en el judaïsme, és l'última víctima d'aquesta dinàmica en una ciutat que cada dia és més religiosa. Jerusalem, Jordi Brascó.
6: Sàbat, criden un grup d'ultraortodoxos davant d'una cafeteria que obre el dia del descans sagrat. Han vingut per segon dissabte consecutiu a assetjar els clients i el propietari, el Joel, que té la consciència ben tranquil·la.
7: Vam posar la cafeteria al centre de la ciutat, que és una de les zones més seculars de Jerusalem, però han vingut grups d'ultraortodoxos que no volen parlar i que pressionen, intimiden perquè acabis tancant.
6: No pensa fer-ho perquè obrint en sàbat, diu, ofereix alternatives als no religiosos que han vingut fins aquí a defensar els seus drets. La cafeteria s'ha convertit en l'escenari d'una batalla sobre el model de ciutat que ha de ser Jerusalem. Una batalla que es reprodueix en altres àrees, com a la zona de Mea Shearim i Romema, on veïns ultraortodoxos boicotegen les obres d'una nova línia de tramvia. Laura Wharton, assessora de la ciutat a l'Ajuntament, està indignada.
8: Els atacs de les obres del tramvia han suposat pèrdues de més de 500 milions de shekels. És exasperant. I el pitjor és que el govern de Netanyahu, la meitat dels quals són fanàtics religiosos, els hi permeten.
6: Des de l'Ajuntament asseguren que tenen les mans lligades perquè la policia la dirigeix un fanàtic religiós, Itamar Ben-Gavir. S'aferren a les properes eleccions per a calmar els ànims i canviar la dinàmica als carrers de la ciutat.
1: Són 3:15.
0: El temps.
1: Amb Dani Ramírez.
9: La temperatura més alta avui al país ha estat de 39 graus a Cabanes, a l'Alt Empordà. Realment, quina ratxa que porten a l'Alt Empordà, unes temperatures molt, molt elevades. Després ja ens anem al nord d'Osona, Montesquiu, amb 38, o Serós al Segrià, amb 38. Doncs bé, demà ja podríem arribar als 40 al Pla de Lleida, i que no sigui 40 i mig o 41. Molta calor. Dilluns, dimarts, fins i tot 42 graus en aquests sectors del Pla de Lleida. Ens referim al Segrià, sud de la Noguera, Urgell, Pla d'Urgell, i no descartem també cap a les Garrigues. Aïlladament, algun valor de 40 graus propers dies, fins dimecres, també es pot donar Pla de Bages, interior de l'Ebre, la Conca de Tremp, puntualment al prelitoral gironí. En definitiva, ens ve molta calor, superarem aquest llistó tan alt dels 40 graus i probablement cap a dijous i divendres ja començaria a baixar una mica la temperatura, una baixada que, segons sembla, es podria mantenir força dies. És a dir, que quan acabi la calor tan forta d'aquests dies, a partir de dijous i divendres vindria una època de calor una mica més normal, sense arribar a normalitzar-se, però almenys no seria tan alta la temperatura i ens escaparíem de situacions de calor extrema o d'onades de calor. Veurem si això ho podem confirmar. De moment, acabem el dia amb alguna gotellada cap a l'Ebre, Baix Ebre, Montsià, zona dels ports, 4 trons, nit tranquil·la, demà farà sol al matí, aquest diumenge, 4 núvols baixos o com boires de la humitat a la costa d'Aurada, Tarragona, i a la tarda nuvolades al Pirineu amb algun ruixadet, algun xàfec aïllat al Ripollès, a la Cerdanya, poca cosa, potser també Pallars Sobirà, Vall d'Aran i Principat d'Andorra, aquestes quatre gotellades. Fa molta calor i de tant en tant doncs, pot donar-se una tempesta una mica més forta, però els mapes indiquen molt poca pluja i poques tempestes de moment. Cada tarda farà algun ruixadet, dimarts una mica més pel que fa a la seva abundància, i de moment el més destacable són les nits càlides. Avís de calor nocturna, ho indica el Meteocat, a l'Alt Empordà, aquesta propera matinada, també el Baix Ebre i el Montsià. Fresca Info.

0: El Cap Roig Festival torna a convertir el Baix Empordà en l'epicentre musical de l'estiu. El cartell reuneix grans noms internacionals i estatals en un total de 23 concerts. Aquesta nit hi actua l'anglès Rick Astley. Ha passat a la història per haver signat una de les cançons més intrínsecament vinculades a la dècada dels 80. Never Gonna Give You Up. I a Cap Roig aquest vespre repassarà la seva extensa trajectòria amb 9 discos d'estudi.
1: Aula oberta. L'educació del futur amb Sara Cañete.
2: Obrim l'aula per parlar de la repetició de curs, una mesura que a Catalunya s'ha anat reduint els darrers anys, però que pels experts encara s'aplica massa i que diuen és poc eficient, cara i injusta pels alumnes, perquè sovint té un impacte negatiu en la seva autoestima. En aquest context, flexibilitzar els itineraris es presenta com una alternativa eficaç que permet als joves acabar els seus estudis, una proposta que centres com el Col·legi Sant Josep de Gràcia a Barcelona ja fa temps amb què treballen. En Daniel té 17 anys i en fa 4 que va arribar del Perú. Està repetint quart d'ESO.
3: Y el anterior fue porque no tuve un buen rendimiento escolar. Tema de exámenes, quizás tema personales míos, quizás al catalán. No tengo el mejor nivel de catalán, pero el año pasado era bastante peor, la verdad.
2: La Lola va repetir tercer de primària, una decisió que, en part, la va ajudar per les adaptacions de les matèries.
4: Per exemple, en anglès venia la meva professora i m'agafava, explicava com el que teníem que fer i després m'agafava i m'explicava com més detalladament el que tenia que fer jo, que era una cosa distinta als altres.
2: Però que també va ser la seva creu.
4: Perquè al repetir de petita, compte que els nens són molt cruels. Llavors, es van burlar de mi, els que eren els meus anteriors companys, van dir, és que la Lola és tonta, no sé què. Llavors, em vaig quedar sola.
2: Un rebuig que també va sentir a secundària per part dels professors.
4: Els altres professors de la meva escola ja m'han dit que jo per estudiar no sirvo.
2: A segon d'ESO, després d'un any marcat també per l'absentisme, va canviar de centre. Ara, ella i en Daniel estudien quart d'ESO Plus al Col·legi Sant Josep de Gràcia, un curs en què es combinen les matèries troncals amb la formació professional. Gemma Rodoreda n'és la tutora.
5: Quan estan a quart d'ESO, entres i dius, què vols fer? Què vols fer en un futur, no? I tots tenen 15, 16 anys, 17, i és com ara, a mi m'ho han dit més d'una vegada, haig de decidir ja què haig de fer tota la meva vida? No tinc ni idea, no? Llavors vam voler oferir com un tastet de diferents professions perquè ells també puguin provar-les, puguin entreveure quin és aquest món de la responsabilitat i conèixer què és el que se'ls dona bé més enllà de lo que sigui una assignatura teòrica.
2: El centre ofereix itineraris flexibles a partir de tercer d'ESO. Creuen que buscar alternatives a les classes teòriques més tradicionals és més útil que repetir curs.
5: Fer-los repetir per fer-los repetir és que no té cap mena de sentit. Hi ha nois que tenen aprenentatges molt més visuals o que són molt més manipulatius. No trobem el sentit d'anar allargant com aquest patiment, no? De seguir una classe teòrica en determinades maneres. Doncs anem a facilitar aquest itinerari que sigui més pràctic, que pugui descobrir la seva habilitat i que pugui enfocar-se cap al que realment vol.
2: Aquests alumnes treballen en grup reduït, aquest curs en són 13, i les adaptacions que es fan de les matèries han permès que alumnes com en Daniel es reconciliïn, per exemple, amb les matemàtiques.
3: Lo noto mucho en matemáticas, lo que tú no entiendes se centran en eso, y me parece eso muy importante, porque en cuarto de ESO, o los años que recuerdo, cuando tú no entiendes algo, siguen el tema de largo, y así es muy complicado.
2: També han aconseguit que reenganxin a les classes.
5: En el Daniel li vam proposar que repetís el quart d'ESO, però canviar l'itinerari i venir cap aquí. I sí que t'haig de dir, així a nivell personal, que el Daniel que hi ha ara no té res a veure amb el de l'any passat, perquè el veus super implicat, participa a les classes, se sap les coses de memòria i a vegades no és ni conscient de que se les ha estudiat.
2: I això, sumat a un treball de reforç emocional, ha fet que es tornin a sentir capaços.
4: Quan em diuen... ets tonta, passo totalment. Jo abans no, jo abans era, m'ho creia i llavors em frustrava i deia, pues, per què vaig a seguir si la gent ja em veu com una fracassada.
3: El quarto plus m'ha ajudat fins al moment i jo crec que més en el futur a ganar confiança, a ganar coneixement i sobretot la ESO.
2: I que pensin per primera vegada què voldrien fer en un futur.
3: El meu objectiu ara és sacar-me la ESO, però per l'any que ve m'agradaria estudiar un cicle de màrqueting.
4: Vull fer un cicle d'auxiliar d'infermeria o un de... com dissenyadora d'interiors.
2: Diuen que repetir curs pot ser una mesura útil en casos excepcionals, però veient el testimoni de la Lola i en Daniel, és evident que alternatives com flexibilitzar itineraris o adaptar continguts poden ser més efectives per garantir que aquests alumnes tirin endavant. Tanquem l'aula.
1: Aula oberta.

0: 6 minuts i les 8.
1: Esports.
0: Tanquem informatiu amb la crònica esportiva i de seguida el que ha estat el primer partit amistós d'un dels equips catalans d'aquesta temporada, en aquest cas a segona, el Girona, Alfons...
2: Sí, bona tarda.
0: Bona tarda. Dic que ja s'ha estrenat avui amb un partit contra un rival... crec que de Qatar.
2: Sí, de l'Aràbia Saudita, sí, sí.
0: I han jugat a casa aquí a...
2: aquí a Girona, sí, sí.
0: A Girona.
2: Ara en parlem, ara sabem com li ha anat al Girona en aquest primer amistós, però abans comencem parlant del Mundial, perquè aquest diumenge juga la gran final entre les seleccions de l'Espanya i de l'Argentina. Aquest dissabte la selecció espanyola no s'ha pogut entrenar damunt la gespa i ha suspès definitivament l'última sessió abans de la final degut a la tempesta elèctrica que ha caigut a Nova Jersey. Pel que fa a l'Argentina, ha posposat el seu entrenament, però finalment sí que han pogut exercitar sobre la gespa. La final, això sí, no perilla. Sentim a Luis de la Fuente, el seleccionador espanyol, parlar d'aquesta final.
3: Va ser un grandíssim espectáculo. Creo que hay dos superselecciones, dos superequipos, con muchas similitudes en comportamientos, en talento de futbolistas. Cada uno, evidentemente, trataremos de llevar el juego donde nos interese y el partido donde más nos interese, pero yo creo que en un planteamiento primero, tanto Argentina como España, tanto España como Argentina, planteamos un partido donde la brillantez, el talento, el buen juego gane a cualquier otras circunstancias.
2: Per part d'Argentina ha parlat Messi, recordant la ja icònica foto de l'astre argentí banyant a Lamine Yamal quan aquest era un nadó.
4: La verdad que esa foto es una locura porque bueno, en la vida, ¿no? Yo me hice una foto cuando él era bebé y que hoy estemos los dos enfrentando una Copa del Mundo. La verdad que lo que digo es una locura, pero nada, es uno de los mejores del mundo en este momento sin duda y le deseo muchísima suerte porque el bien del va a ser el bien del Barcelona también.
2: D'altra banda, Joan Laporta, en declaracions a Catalunya Ràdio, ha explicat que el fet que ell doni suport a la selecció espanyola públicament és una manera d'agrair que tenen 8 jugadors amb Espanya. Un posicionament que ha provocat les crítiques d'un sector de l'afició del Barça que li ha recordat la història del club que presideix i tot el que representa.
5: Tenim

0: 8 jugadors a la selecció espanyola i vaja, i han arribat a la final i nosaltres doncs els hi desitgem el millor, que és que guanyi. I això ho dic amb tota normalitat, i això no és incompatible amb res, amb res més. I la veritat és que estic molt agraït de com ens estan tractant.
1: Per últim, com a president del Barça, ha parlat de la importància per al club d'aquesta final del Mundial que enfrontarà Leo Messi i Lamine Yamal, dos futbolistes sortits de la Masia. Abans de la final del Mundial de demà, avui es juga la final de consolació entre França i Anglaterra a Miami, a partir de les 11 de la nit. Tots dos tècnics, Didier Deschamps i Thomas Tuchel, admeten que és un partit que no fa il·lusió, però que el competiran.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Pel que fa a l'esport en directe, teníem en marxa el debut del Girona la pretemporada amb un partit contra l'Al-Qadisha de la Lliga Saudita. Anem a la ciutat esportiva del Girona per saber com ha acabat aquest partit. Roger Serrat, bona tarda.
3: Bona tarda. Final del primer partit de pretemporada del Girona a la ciutat esportiva del club. Resultat de 0-0. En un partit molt encallat, no només pel joc que han ofert els dos equips, sinó que també hi ha afectat la calor durant tot el transcurs del partit. La primera part del Girona ha estat molt fluixa, molt poques arribades i amb domini de la pilota de l'Al-Qadisha. Quique Álvarez ha canviat gairebé tot l'equip a la segona part i s'ha notat. L'equip ha millorat però no ha estat suficient per aconseguir la victòria. Resultat final de 0-0 a la ciutat esportiva de Girona.
1: Gràcies, Roger. I tot plegat, el dia en què el mateix club gironí ha anunciat el traspàs de Joel Roca a l'Olympiacos grec per una quantitat al voltant d'uns 6 milions d'euros i mig i un 15% d'una futura venda. Ara mateix també tenim en joc el primer partit de pretemporada del Sabadell a la ciutat esportiva del Castelló, al descans Castelló 2, Sabadell 0. I ara a les 8 arrenca la pretemporada de l'Espanyol al camp de l'Olot. I un últim apunt, en aquest cas de Primera Federació, perquè l'Europa ha anunciat un canvi a la banqueta. Josep Maria Jané, fins ara director esportiu i també tècnic del filial, es farà càrrec del primer equip. Un canvi propiciat per la marxa de Dai per una decisió personal. I encara més esport en directe, perquè Pau Lavadós està jugant un partit de semifinals del torneig de Romania contra l'eslovena Tamara Zidanec. La catalana ha perdut el primer set per 6-3, però s'ha refet en el segon i ha guanyat per 7-5. Ara mateix ens trobem en el tercer definitiu set, encara amb empat a 1.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Parlem del Tour de França, quarta victòria de l'eslové Tadej Pogačar, de nou en solitari a la 14a etapa de la ronda francesa. Pogačar ha atacat quan faltava 1,5 km per coronar el Col de Hac i ningú li ha pogut seguir el ritme. Sentim el líder del Tour.
4: Yeah, really perfect day. We marked this.
5: Ens ha sortit un dia perfecte, teníem aquesta etapa marcada des de l'inici. La coneixia molt bé, és molt bonica, una zona increïble per pedalar. Tinc bons records d'aquí i avui com a equip n'hem sumat un altre.
4: As a team we had another one.
1: Un Pogačar que ara suma 4 minuts i 30 segons sobre el segon classificat, el danès Jonas Vingegaard.
2: Trescat Info i Catalunya Ràdio en emissió conjunta.
6: Bona tarda, són les 8.
2: Trescat Info.

Els bombers donen per estabilitzat l'incendi de Pontils a la Conca de Barberà i han pogut controlar el que s'ha declarat aquesta tarda a la baronia de Rialp a la Noguera. De moment, les tasques d'extinció continuen al foc de Vilademuls, al Pla de l'Estany. D'altra banda, ja s'ha restablert la circulació de la línia S1 de Ferrocarrils de la Generalitat, que s'havia tallat per un foc a prop de les vies del tren entre les estacions de Rubí Centre i les Fonts. Dos soldats nord-americans han mort en l'atac iranià d'aquesta matinada contra una base dels Estats Units a Jordània. Segons l'exèrcit, també hi hauria un altre soldat desaparegut, tot en plena escalada del conflicte. El líder suprem de l'Iran, en un comunicat, ha atiat encara més el foc amenaçant Washington. Milers de persones es manifesten a aquesta hora pel centre de Barcelona en la marxa del Pride en defensa dels drets del col·lectiu. L'Observatori contra l'LGTBI-fòbia de

0: anuncia que en el que portem d'any a Catalunya s'han registrat 170 incidències, la majoria a la via pública. El president de la Generalitat, Salvador Illa, creu que l'Estat ha d'invertir més diners a Catalunya, però reclama passar de la queixa a la feina amb el consorci d'inversions que van pactar el PSC i Esquerra. Junts considera un escàndol que el 2025 el govern espanyol destinés a Catalunya el 8,6% de tot el que va gastar a les comunitats autònomes. El Departament de Territori anuncia diverses actuacions per pacificar la Nacional 2 al seu pas pel Maresme i la construcció de 4 noves sortides entre Alella i Calella abans del 2032. Ja s'han adjudicat la redacció dels projectes d'aquests enllaços i a Mataró aquest hivern començaran les obres de la pacificació de la Nacional 2. Ha dimitit a Alemanya el portaveu parlamentari de la CDU, el conservador Jens Spahn, per la polèmica generada pel fill que ha tingut amb un ventre de lloguer als Estats Units. Exconseller de Sanitat amb Angela Merkel, el seu propi partit i també ell mateix s'havien oposat a la gestació subrogada que està prohibida a Alemanya. El president del govern, Pedro Sánchez, viatja avui cap a Nova York per assistir a la final del Mundial. Alberto Núñez Feijóo, del PP, creu que alguns socis del PSOE prefereixen que demà Espanya perdi contra l'Argentina.
1: Esports.
2: La selecció espanyola ha suspès el seu darrer entrenament abans de la final del Mundial degut a la tempesta elèctrica que ha caigut a New Jersey. De la seva banda, l'Argentina sí que ha pogut entrenar, però amb retard. La disputa de la final no perilla. En els primers amistosos de pretemporada, Girona 0, el Cádiz 0 i ara mateix ha arrencat l'Olot 0, Espanyol 0 en el primer minut de partit. Quarta victòria d'etapa de Tadej Pogačar, que ha tornat a guanyar en solitari a la 14a etapa i ara treu 4 minuts i 30 segons al segon classificat Jonas Vingegaard. I a la Fórmula 1, el líder del Mundial, Kimi Antonelli, ha fet la pole al Gran Premi de Bèlgica. Aquest diumenge a les 3 es celebra la cursa.
0: I pel que fa al temps, acabem el dia amb calor, amb molta xafogor i algunes gotellades o xàfecs cap al Baix Ebre i al Montsià. La nit serà calorosa, amb mínimes de 24 a 27 graus a gran part de la costa i del prelitoral. Diumenge començarà amb sol, alguns núvols baixos a la Costa Daurada i a la tarda alguns ruixats al Pirineu.
1: 3CAT Info.
0: Ara passen 4 minuts de les 8 de la tarda. Us informa Laia Framis Ametller.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: I des de primera hora de la tarda que estem pendents de diversos incendis que cremen a Catalunya, a aquesta hora els bombers donen ja per estabilitzat l'incendi de Pontils a la Conca de Barberà, on hi continuen treballant 15 dotacions dels bombers, tot i que el foc ja no està avançant. També donen per controlat l'incendi de la Baronia de Rialp a la Noguera. De moment, les tasques d'extinció, en canvi, continuen a l'incendi de Vilademuls, al Pla de l'Estany, on ja han cremat 2 hectàrees, i els bombers asseguren, però, que aquest incendi no és alarmant. També us informem que s'ha restablert la circulació de la línia S1 dels ferrocarrils de la Generalitat després que s'hagi hagut de tallar per culpa d'un incendi a prop de les vies entre les estacions de Rubí Centre i les Fonts. Tot això en un dia en què a Catalunya hi ha 21 municipis de 7 comarques diferents amb un risc extrem de perill d'incendi forestal. Són poblacions de l'Alt Camp, el Penedès, l'Alt Urgell, la Noguera, el Pallars Jussà i el Solsonès. A més, també continuem molt pendents de l'incendi que crema des de dimecres a Orés, a Saragossa, un incendi que continua cremant, que ja ha arrasat més de 15.400 hectàrees i, tot i així, l'evolució, els bombers diuen que és favorable. De moment, han pogut protegir els nuclis urbans d'un Castillo i de l'Oècia i han evitat l'entrada del foc al paisatge protegit de la Serra de Santo Domingo. Tot i això, el vent dificulta la feina dels bombers, com ha explicat Marcos Rodríguez, professor de la Universitat de Saragossa i investigador del comportament de grans incendis forestals a aquesta emissora.
3: Confluyen muchos factores, ola de calor, tenemos una humedad de los combustibles muy baja y eso hace que estén muy disponibles para la combustión y la propagación. Además, hay bastante carga de combustible porque venimos de un invierno, primavera, con bastante lluvia y eso hace que pues, la vegetación se recupere rápidamente. Pero es el viento el principal problema.
0: D'altra banda, Luis Bendicho, conseller de Medi Ambient de l'Aragó, ha explicat quines zones poden ser les més complicades aquesta nit.
4: Como consecuencia de la dificultad que tuvo la noche de ayer, pues en el flanco izquierdo sabéis que por la noche avanzó una lengua de fuego que realmente pues se aproximó a Malpica de Arba sin llegar a afectar a la población, pero sí que generó un mayor impacto de superficie y sí que ha generado pues bueno una mayor actividad. Entonces es la zona que más nos preocupa para esta noche, que es el sector 1, sector 3, flanco izquierdo, y es lo que vamos a seguir vigilantes y vamos a seguir atentos.
0: A més, també preocupa l'incendi que crema a Mierla, això és a Guadalajara, i que continua sense control. Ja ha cremat 5.400 hectàrees i s'han desallotjat 600 persones d'una dotzena de municipis.
1: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: I ho hem sabut fa pocs minuts, dos soldats nord-americans han mort en l'atac iranià d'aquesta matinada contra la base dels Estats Units a Jordània. També hi ha un altre soldat desaparegut, segons informacions del mateix exèrcit. Enmig de l'escalada del conflicte a l'Orient Mitjà, el líder suprem de l'Iran, Mojtaba Khamenei, ha atiat encara més el foc amenaçant els Estats Units amb més represàlies. L'ayatolà ha carregat contra el president nord-americà, a qui ha culpat de la fallida de l'alto al foc acordat ara fa un mes. També ha dit que Donald Trump no té cap mena de credibilitat. El comunicat de l'ayatolà arriba després de 7 dies consecutius de bombardejos encreuats en què s'ha atacat específicament infraestructura civil. Washington, de fet, ha destruït diverses vies de comunicació del país persa, inclosos un túnel i dos ponts, i 10.000 iranians s'han quedat sense aigua pel bombardeig contra una desalinitzadora. Des de Teheran eleven a 50 els morts i a 500 els ferits per aquests atacs nord-americans en les últimes 3 setmanes. El règim dels ayatolàs ha respost bombardejant bases militars nord-americanes a Jordània, a Bahrein i a Kuwait. Aquest últim n'ha sortit perjudicat pels atacs rebuts contra una instal·lació petroliera, una central elèctrica i també una desalinitzadora. Les monarquies del Golf ho han qualificat de crims de guerra.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: I ho hem destacat en titulars. Està en marxa aquesta hora al centre de Barcelona la marxa del Pride en defensa dels drets del col·lectiu LGTBIQA i més. La manifestació, que aplega milers de persones, ha sortit de la plaça Universitat i acabarà al passeig Lluís Companys amb la lectura del manifest i concerts fins a la matinada. Anem, doncs, en directe cap al centre de Barcelona. Montse Mir, bona tarda.
5: Bona tarda, una desfilada que aquest any, a més, té rècord de participants amb 70 grups que van recorrent en camions engalanats i amb música de fons al centre de la ciutat. El lema d'aquest any, tota la realitat és un sol orgull, reivindica la singularitat de totes les veus i col·lectius i també pretén que tothom se senti representat. Abans de l'inici de la rua, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, ha alertat que l'augment del suport de partits d'extrema dreta suposa un retorn al passat que cal evitar, i ho ha fet amb aquest exemple.
6: Que fa uns dies vam portar a votació la reforma del Codi Penal per prohibir les teràpies de conversió en aquest país, i ens vam trobar un Partit Popular aliat amb Vox votant en contra de la prohibició de les teràpies de conversió, és a dir, votant directament en contra dels drets de la comunitat LGTBIQ+ en el nostre país.
5: Per la seva banda, Jaume Collboni, l'alcalde de Barcelona, ha lloat la ciutat, l'ha qualificada com a espai de llibertat. Barcelona, per Collboni, ha de ser lloc d'acollida.
7: Que ha de ser un punt de trobada de tot el món, especialment d'aquells països, d'aquelles ciutats que en aquests moments, i fruit de la pressió de l'extrema dreta, veuen amenaçats o retrocedir els seus drets i les seves llibertats. Tot el que hem aconseguit durant aquests anys s'ha de mantenir sobre la base.
5: Barcelona, per cert, opta l'organització del World Pride del 2030.
0: La Montse Mira, en directe des del centre de Barcelona, seguint aquesta marxa del Pride. Gràcies, Montse, bona tarda.
5: Adeu, bona tarda.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Ara passen 10 minuts de les 8 de la tarda. El president de la Generalitat, Salvador Illa, admet que l'estat espanyol hauria d'invertir més diners a Catalunya, però demana abandonar la resignació i passar de la queixa a la feina. Això l'endemà que se sabés que Catalunya va rebre l'any passat el 8,6% de tot el que el govern espanyol va invertir a les comunitats autònomes, el percentatge més baix des de l'any 2015. De cara a revertir-ho, Salvador Illa fa una crida als partits catalans perquè tiri endavant el consorci d'inversions que ha pactat amb Esquerra.
8: Mou soroll si les inversions són moltes o poques. Mirin, estem mobilitzant en aquest moment a Catalunya 20.000 milions d'euros d'inversió. Ho conto tot aquí.

0: És poc, és una xifra considerable, en volem més. Avui surten unes dades, l'Estat ha d'invertir més, sí, però per què no passem de la queixa a la feina? Consorci d'inversions, que és el que ha plantejat el govern de Catalunya. Tant de bo fos amb el suport de tots.
1: Avui també hem sentit què n'opina Esquerra Republicana de Catalunya. La seva secretària general, Elisenda Alemany, ha reclamat a Salvador Illa que defensi Catalunya davant les inversions de l'Estat i a Junts que vagi més enllà de la queixa.
2: Que no s'amagui darrere del seu partit i que defensi Catalunya, però també aquells altres partits que es posen de perfil i que no van més enllà de la queixa. Els demanem que s'afegeixin al carro de l'ambició nacional que ha plantejat Esquerra Republicana amb el Consorci d'Inversions, amb un millor finançament i la condonació del deute del FLA, que ha de portar molts més recursos, els recursos que mereixem al nostre país per a la nostra gent.
1: Per la seva banda, Junts considera que el nivell d'inversió de l'Estat a Catalunya és un escàndol en majúscules, però creu que el president de la Generalitat és incapaç de plantar-se i de defensar els interessos de Catalunya davant la Moncloa per no incomodar a Pedro Sánchez. Això ho ha dit el seu secretari general, Jordi Turull, que avui també ha parlat de l'amnistia. Ha assegurat que Carles Puigdemont i la resta d'exiliats tornaran a Catalunya, tot i el rebuig d'alguns jutges a aplicar la llei d'amnistia. N'ha parlat davant el Consell Nacional de la formació.
3: I el retorn del president i dels exiliats, del conseller Puig i del conseller Comín, arribarà. Tingueu-ne tota la confiança. Per molts que vulguin estar en contra, el president Puigdemont tornarà a Catalunya. Peti qui peti, tornarà a Catalunya.
1: Turull creu que l'aval del Tribunal de Justícia de la Unió Europea a la llei d'amnistia representa una victòria per a Catalunya i ha deixat en evidència les mancances de la justícia espanyola i la seva politització. I de l'aplicació de la llei d'amnistia, avui també n'ha parlat la secretària general de Podem, Ione Belarra, ha carregat contra el Partit Popular per no acceptar la llei en tota la seva integritat. Ho ha fet avui, que fa 90 anys del cop d'estat, i Belarra ha acusat els populars de ser els hereus polítics dels colpistes.
4: Recordar-li al señor Aznar y al Partido Popular en un día como hoy que los únicos golpistas eran sus abuelos políticos, que en este país los parlamentos hacen las leyes y los jueces están para aplicar las leyes que hacen los parlamentos y deben hacerlo en toda su extensión, más con el aval de la justicia europea, como hemos visto esta semana.
1: Més coses. Aquest hivern està previst que comencin les obres de pacificació de la carretera Nacional 2 a Mataró, al Maresme. Ho ha anunciat avui el Departament de Territori, que ha presentat a Mataró un conveni amb el Ministeri de Transports i Mobilitat, pel qual l'Estat invertirà més de 380 milions d'euros per millorar la C32 i per pacificar la Nacional 2. A la capital del Maresme és on el projecte de pacificació de la Nacional està més avançat. L'objectiu és convertir la Nacional 2 en un passeig des de Montgat fins a Malgrat de Mar. Tindrà 40 quilòmetres de llarg i serà per a vianants i tindrà un carril bici per tot el litoral. A més, també es vol millorar la connectivitat de l'autopista C32 en Barcelona i entre els pobles de la comarca. Per això, aquest juliol ja s'han adjudicat els projectes de tres noves sortides: la de Tallà, la de Premià de Mar i la de Vilassar de Mar. També n'està prevista una de nova a Calella. El secretari de Mobilitat, Manel Nadal, n'ha explicat els objectius.
5: 10.000 vehicles que passaven per Nacional 2 passen ara per l'autopista. Per tant, a l'autopista l'hem de millorar. I això vol dir millorar els enllaços, millorar l'accessibilitat, fer actuacions que vagin de la Nacional 2 cap a l'autopista. Per tant, un primer àmbit són les millores a la C32. El segon, la pacificació. I finalment, hi ha un tercer paquet de coses, de millora del transport públic, de descarbonització, plaques fotovoltaiques.
1: El conveni inclou també altres obres, com la instal·lació de plaques solars allà on abans hi havia peatges i la creació d'aparcaments per accedir a estacions d'autobusos i de tren.
6: El temps.
1: Ara és un quart de nou, actualitzem la previsió amb el Dani Ramírez.
7: Acabem aquest dissabte i ho fem amb calor, amb xafogó, encara en molts llocs per sobre dels 30, fins i tot a l'interior dels 33, 34, 35, i evidentment molta humitat. Portem més de 7 o 8 dies amb moltíssima xafogó cap a la costa i al prelitoral, amb sensació equivalent d'uns 40 graus, i això doncs de moment no s'acaba, continuarà demà diumenge, 3 dies més ben bé fins dimecres, probablement entre dijous i divendres baixarà la temperatura. Segons uns mapes sembla que la baixada pot ser notable, segons altres baixaria un parell o 3 de graus. L'anem veient, però de tota manera mai s'arriba a normalitzar la temperatura, quedaria per sobre la mitjana. Dijous, divendres, temperatura 2 graus per sobre la mitjana, quan aquest dilluns o dimarts podem estar 8 graus per sobre la mitjana. Bé, molta, molta calor, compte, tornarem a superar ja els 40, 42 graus a

0: punts a l'interior. Per exemple, ja ho notarem aquest diumenge, el Pla de Lleida, 39, 40, 41 de màxima, també cap al Baix Cinca, cap a Fraga, i un dia de sol al matí, algun núvol baix a la costa tarragonina, i a la tarda creixeran nuvolades al Pirineu, amb algun ruixadet aïllat, principalment cap al Ripollès, no ho descartem al Pallars o a la Vall d'Aran, o també al Principat d'Andorra, i, per cert, encara pot caure alguna gotellada cap a les Terres de l'Ebre. S'han format ruixadets, alguna tronada molt aïllada, molt limitada, cap als ports, Baix Ebre, interior del Montsià, que han deixat un litre als ports. Dilluns, dimarts, molta, molta calor, i a la tarda alguna tronadeta al Pirineu, que de moment sembla poc important.
1: Trescat Info. Trescat Info.
2: Ara passen 2:15. Alemanya ha dimitit i es retira de la política el portaveu del grup parlamentari demòcrata cristià Jens Spahn, després que el seu marit anunciés que havien estat pares dels Estats Units gràcies a la gestació subrogada, una pràctica prohibida a Alemanya i, per cert, també a l'estat espanyol. Quan era ministre de Sanitat, Spahn va ser contrari als anomenats ventres de lloguer, un fet que li ha valgut ara crítiques de doble moral. Ens ho explica des de Berlín Jordi Regàs.
3: Tot plegat arrencava dijous amb una foto penjada en un compte d'Instagram. La imatge mostra dos homes somrient en algun lloc dels Estats Units. L'autor de la selfie, el periodista i relacions públiques Daniel Funke. Al darrere seu, amb un carretó de nens, el seu marit Jens Spahn. Som família, diu el post. El mateix canceller Friedrich Merz, interpel·lat al respecte, llançava pilotes fora i es limitava a donar-se per assabentat.
4: Divendres passat, Jens Spahn em va informar que ell i el seu marit serien pares. L'he felicitat.
5: Gratulit.
3: Hi ha altres polítics homosexuals a la CDU que han recorregut a l'alternativa de la gestació subrogada als Estats Units per fer realitat el seu somni, però que ho fes Spahn ha desfermat una tempesta política, no només per ser el portaveu de la CDU al Bundestag, sobretot perquè ell, com a ministre de Sanitat amb Angela Merkel, el 2020 s'havia oposat a legalitzar els ventres de lloguer a Alemanya. La contradicció ha estat tan flagrant que, en el millor dels casos, a Jens Spahn se l'ha acusat de doble moral, unes crítiques que no li han arribat només des de l'oposició, també des de dins del seu propi partit. Aquest migdia, en un comunicat adreçat al grup parlamentari, Spahn ha anunciat la seva retirada. A la nota reconeix que el seu projecte familiar i felicitat personal han deixat de ser compatibles amb la carrera professional. El canceller Friedrich Merz, poc després, ha afirmat que Spahn havia pres la decisió correcta.
2: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, viatja avui cap a Nova York per assistir demà a la final del Mundial de la selecció espanyola contra l'Argentina. Mentrestant, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha carregat contra els seus socis a la Moncloa perquè diu que n'hi ha que no volen que demà guanyi a Espanya. Ens ho explica des de Madrid la Tània Tàpia.
6: En un acte de presentació dels alcaldables de les capitals espanyoles, Feijóo ha fet servir símils futbolístics per elogiar la selecció i carregar contra el govern espanyol i els seus socis. Assegura que el PP va a l'una defensant l'equip espanyol, però que no tots els partits poden dir el mateix i ha parlat directament d'Esquerra, Bildu o el BNG.
7: Hay partidos con poder de decisión en el gobierno de España que están deseando que pierda España en fútbol y en todo. Pero ¿sabéis qué? Vamos a ganarles en fútbol y en todo.
6: I s'ha fet seus els valors que creu que empenyen la selecció, la feina dura, la humilitat i la fe.
7: Me gustaría que España se pareciese más a su selección.
6: Feijóo veurà el partit de demà des de Madrid. El PP envia Borja Semper, portaveu i responsable de Cultura i Esports a Nova York. També seran a l'estadi la família reial al complet i Pedro Sánchez, que hi va sense la seva dona, tot i que Begoña Gómez podria haver viatjat des de dijous, ja pot tornar a sortir d'Espanya i l'Audiència de Madrid ha ordenat tornar-li el passaport.
2: El pas a la final del Mundial del Futbol de l'Argentina, després de vèncer a Anglaterra, ha ressuscitat entre els argentins la reivindicació de les Illes Malvines, que estan en mans del Regne Unit, que les va recuperar, recordem, militarment l'any 1983. La pancarta Les Malvines són argentines, que van mostrar alguns jugadors, ha desfermat una onada de patriotisme enmig de l'eufòria futbolística. Ens ho explica des de Buenos Aires, Joan Biosca.
8: L'Argentina arriba a la final del Mundial amb una injecció de moral i una gran dosi extra de patriotisme. La victòria en semifinals contra Anglaterra va suposar i ha significat per als argentins molt més que un partit de futbol, i les celebracions dimecres a Buenos Aires a la nit ho han deixat més que clar. El motiu, les Malvines, el reclam perpetu i constant de sobirania dels sud-americans sobre les illes de l'Atlàntic Sud sota bandera britànica des de 1833. L'any 1982 els argentins van ocupar l'arxipèlag militarment i la Guerra de les Malvines va significar una gran derrota, però està més viu que que mai sentir-les i considerar

0: liderar las argentinas.
1: Es que hemos dado el mensaje. Esa memoria no nos borrarán jamás.
2: Es una cuestión de legitimidad. Y es un excelente marco para que el mundo recuerde y comprenda el reclamo histórico que tenemos los argentinos sobre las Islas Malvinas.
0: Felipe Piña es historiador.
3: Desde hace una semana en las escuelas argentinas no se habla de otra cosa que Malvinas. La gente en las casas se vio obligada, los padres, a explicarle a los chicos que preguntaban: papá, ¿qué pasa con las Malvinas? ¿Por qué las Malvinas están ocupadas?
0: Ara un llençol d'un llit d'hotel convertit en bandera nacional amb el lema Les Malvinas són argentines, el que van exhibir els jugadors argentins sobre el terreny de joc, està sota custòdia de la selecció nacional del país sud-americà. Una eufòria col·lectiva catàrtica que els argentins volen com energia per guanyar el Mundial.
4: 3Cat Info i Catalunya Ràdio en emissió conjunta.
5: 5 persones han quedat ferides, una de les quals de gravetat, a Lleida, a causa de l'explosió que hi ha hagut en un cotxe aquest dissabte al matí. L'incident ha passat cap a les 11 i ha afectat el conductor del cotxe i també 4 vianants que es trobaven a la zona i que han resultat ferits per l'impacte de fragments del vehicle. A hores d'ara, els 5 afectats es troben a l'Hospital Arnau de Vilanova i els Mossos d'Esquadra, que s'han fet càrrec de la investigació, han indicat que la principal hipòtesi apunta a la combustió d'algun esprai que hi havia probablement a dins del cotxe. I prop de 90 persones han arribat en pastera aquest dissabte a les Illes Balears. Els migrants, la majoria d'origen subsaharià, anaven a bord de 3 pasteres diferents que han estat localitzades a les costes de Formentera, Cabrera i també Mallorca. Ahir, 3 embarcacions més van ser interceptades, també a Formentera i Cabrera, on anaven una setantena de migrants en total. Des de principis d'any, més de 3.300 persones han arribat a les illes en desenes de pasteres des del nord d'Àfrica. I de seguida arriben els esports, però abans, música.

0: El Cap Roig Festival torna a convertir el Baix Empordà en l'epicentre musical d'aquest estiu. El cartell reuneix grans noms internacionals i estatals en un total de 23 concerts. Aquesta nit hi actua l'anglès Rick Astley, que ara sentim, i que ha passat a la història per haver signat una de les cançons més intrínsecament vinculades a la dècada dels 80. És aquest Never Gonna Give You Up. A Cap Roig repassarà la seva extensa trajectòria amb 9 discos d'estudi.
1: Esports.
0: Fins a 2:15 amb l'Alfons Gorina. Bona tarda.
2: Bona tarda, comencem parlant del Mundial. Aquest diumenge juga la gran final entre les seleccions de l'Espanya i l'Argentina. Aquest dissabte la selecció espanyola no s'ha pogut entrenar damunt la gespa i ha suspès definitivament l'última sessió abans de la final degut a la tempesta elèctrica que ha caigut a New Jersey. Pel que fa a l'Argentina, ha posposat el seu entrenament, però finalment sí que s'han pogut exercitar sobre la gespa. La final, això sí, no perilla. Sentim el Luis de la Fuente, el seleccionador espanyol, parla d'aquesta final.
3: Va ser un grandíssim espectáculo. Creo que hay dos superselecciones, dos superequipos, con muchas similitudes en comportamientos, en talento de futbolistas. Cada uno, evidentemente, trataremos de llevar el juego donde nos interese y el partido donde más nos interese, pero yo creo que en un planteamiento primero, tanto España como Argentina, planteamos un partido donde la brillantez, el talento, el buen juego, gane a cualquier otra circunstancia.
2: Per part d'Argentina ha parlat Messi, recordant la ja icònica foto de l'astre argentí banyant a la Minya Mal quan era un nadó.
4: La verdad que esa foto es una locura porque bueno, en la vida, ¿no? Yo me hice una foto cuando él era bebé y que hoy estemos los dos enfrentando una Copa del Mundo. La verdad que lo que digo es una locura, pero nada, es uno de los mejores del mundo en este momento sin duda y le deseo muchísima suerte porque el bien del va a ser el bien del Barcelona también.
2: D'altra banda, Joan Laporta, en declaracions a Catalunya Ràdio, ha explicat que el fet que ell doni suport a la selecció espanyola públicament és una manera d'agrair que tenen 8 jugadors amb Espanya. Un posicionament que ha provocat les crítiques d'un sector de l'afició del Barça que li ha recordat la història del club que presideix i tot el que representa.
5: Tenim 8 jugadors a la selecció espanyola i han arribat a la final i nosaltres doncs els hi desitgem el millor, que és que guanyi. I això ho dic amb tota normalitat. I això no,

0: no és incompatible amb res, amb res més, eh? I la veritat és que estic molt, molt, molt agraït de com ens estan tractant.
1: Per últim, com a president del Barça, ha parlat de la importància pel club d'aquesta final del Mundial que enfrontarà Leo Messi i Lamine Yamal, dos futbolistes sortits de la Masia. Abans de la final del Mundial de demà, avui es juga la final de consolació entre França i Anglaterra, a Miami i a partir de les 11 de la nit. Tots dos tècnics, Didier Deschamps i Thomas Tuchel, admeten que és un partit que no fa il·lusió, però que el competiran.
2: 3Cat Info.
1: I aquest dissabte han arrencat els primers amistosos de pretemporada. Ara mateix està jugant l'Espanyol al camp de l'Olot, estadi municipal. Francesc Ripoll, bona tarda.
3: Hola, bona tarda. 25 minuts de la primera meitat del primer partit de pretemporada de l'Espanyol, que juga al camp de l'Olot, equip de la segona federació. Un Espanyol que en el seu 11 ja presenta un nou fitxatge, és el del jugador Àlex Calatrava, un dels més actius durant tota la primera meitat. L'Espanyol, que tot i estar empatant a 0, està sent superior. Ara aquí que ha tingut una ocasió clara, n'ha tingut dues més, també una altra, el mateix Calatrava. 25 de la primera meitat, Olot 0, Espanyol 0.
1: Gràcies, Francesc. I per la seva banda, el Girona ha empatat a 0 la Ciutat Esportiva contra l'Al-Qadisha de la Lliga Saudita. Ricard Artero, jugador del Girona, ha parlat de quines sensacions tenen amb el nou entrenador Quique Álvarez.
4: Molt bones. Alguns de nosaltres ja el coneixíem des dels anys aquests del filial i són dues persones, tant ell com el seu germà, com tot l'estaf que ha vingut, superproperes i que ens ajudaran segur a complir l'objectiu.
1: Això el dia en què el mateix club gironí ha anunciat el traspàs de Joel Roca a l'Olympiacos grec per una quantitat al voltant d'uns 6 milions d'euros i mig i un 15% d'una futura venda. I per tancar l'esport en directe, Paula Badosa està jugant un partit de semifinal del torneig de Romania contra l'eslovena Tamara Zidanec. De moment, la tenista de Begú ha perdut el primer set, però s'ha refet i ha guanyat el segon, i ara mateix estem al final del tercer set. 5-4, domina Badosa amb servei per la jugadora eslovena.
2: 3Cat Info.
1: Parlem del Tour de França, quarta victòria de l'eslové Tadej Pogačar, de nou en solitari i a la 14a etapa de la ronda francesa. Pogačar ha atacat quan faltava un quilòmetre i mig per coronar el Col du Hac i ningú li ha pogut seguir el ritme. Sentim el líder del Tour.
5: Yeah, really perfect day. We marked this.
6: Ens ha sortit un dia perfecte. Teníem aquesta etapa marcada des de l'inici. La coneixia molt bé, és molt bonica, una zona increïble per pedalar. Tinc bons records d'aquí i avui com a equip n'hem sumat un altre.
5: As a team we had another one.
1: Un Pogačar que ara suma 4 minuts i 30 segons sobre el segon classificat, el danès Jonas Vingegaard. Aquest diumenge, 15a etapa, de nou de muntanya, 184 quilòmetres entre Champagnol i Plateau des d'Olesdon, amb un port de primera categoria, dos de tercera i amb la meta d'etapa en un port de categoria especial.
2: 3Cat Info.
1: I acabem dient que a la Fórmula 1, el líder del Mundial, Kimi Antonelli, ha fet la pole al Gran Premi de Bèlgica i la cursa llarga se celebra aquest diumenge a les 3 de la tarda.

I a aquesta hora estem pendents de diversos incendis. Els bombers donen per estabilitzar l'incendi de Pontils, això és a la Conca de Barberà, i han pogut controlar el que s'ha declarat també aquesta tarda a la baronia de Rialp a la Noguera. De moment, les tasques d'extinció continuen al foc de Vilademuls, al Pla de l'Estany. I, evidentment, també tenim un ull posat a l'incendi que crema des de dimecres a Orés, a l'Aragó. Els bombers són relativament optimistes perquè, tot i que està lluny d'estar controlat, les últimes hores no ha augmentat el perímetre. Ja ha cremat més de 15.000 hectàrees i s'han evacuat un miler de persones. Del món, estem destacant que dos soldats nord-americans han mort en l'atac iranià d'aquesta matinada contra una base dels Estats Units a Jordània. Segons l'exèrcit, també hi hauria un altre soldat desaparegut. Tot això en plena escalada del conflicte. El líder suprem de l'Iran, en un comunicat, ha atiat encara més el foc amenaçant a Washington. I a més, des de les 6 de la tarda hi ha en marxa al centre de Barcelona la marxa del Pride. Aquest any porta per lema Totes les realitats, un sol orgull. De seguida hi tornem en directe. A més, des d'ara i fins a les 9 del vespre, també destacarem

0: que coincidint avui amb els 90 anys de l'inici de la Guerra Civil, el Memorial Democràtic presenta una base de dades inèdita de les milícies antifeixistes. Inclou dades de 37.000 persones. S'han extret de documents confiscats per les tropes franquistes després d'11 anys d'investigacions. A més, explicarem que les cases de colònies demanen al govern que concreti ajudes econòmiques pel sector. El motiu és que més de 1.300 centres educatius del país han decidit no fer sortides escolars al curs vinent com a mesura de pressió al Departament d'Educació per aconseguir millors condicions laborals per mestres i per professors. I abans d'arribar a les 9 també passarem per Banyoles, perquè avui la temperatura de l'aigua de l'Estany ha batut un rècord. Per primera vegada ha superat els 30 graus de temperatura. Quan faltin 5 minuts per les 9 arribaran els esports. Amb quins titulars, Alfons?
1: Doncs que la selecció espanyola ha suspès el seu darrer entrenament abans de la final del Mundial degut a la tempesta elèctrica que ha caigut a New Jersey. L'Argentina sí que s'ha pogut entrenar, però amb retard. La disputa del final de la final no perilla. En els primers amistosos de pretemporada, Girona 0, Alcadixa 0, i ara mateix l'Espanyol està guanyant 0-1 a l'Olot a la minut 30 de la primera part. El Tour, quarta victòria d'etapa per Tadej Pogacar, a la 14a etapa, ara l'eslovè li treu 4 minuts i 30 segons a Jonas Vingegaard, i a la Fórmula 1, el líder del Mundial, Kimi Antonelli, ha fet la pole al Gran Premi de Bèlgica.
0: I pel que fa al temps, acabem el dia amb calor, amb molta xafogor i algunes gotellades o xàfecs cap al Baix Ebre i al Montsià. La nit serà calorosa, amb mínimes de 24 a 27 graus a gran part de la costa i del prelitoral. Diumenge començarà amb sol, alguns núvols baixos a la Costa Daurada i a la tarda alguns ruixats al Pirineu. Ara passen 3 minuts de 2:15.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: I des de primera hora de la tarda estem pendents de diversos incendis que cremen a Catalunya. Els bombers a aquesta hora donen ja per estabilitzat l'incendi de Pontils a la Conca de Barberà, però hi continuen treballant 15 dotacions, tot i que el foc ja no avança. També donen per controlat l'incendi de la Baronia de Rialp a la Noguera. De moment, les tasques d'extinció continuen també a l'incendi de Vilademuls al Pla de l'Estany, on ja han cremat 2 hectàrees. Els bombers, però, asseguren que no és un foc alarmant. També us podem informar a aquesta hora que s'ha restablert la circulació de la línia S1 dels ferrocarrils de la Generalitat després que s'hagi hagut de tallar per culpa d'un incendi prop de les vies entre les estacions de Rubí Centre i les Fonts. Tot això en un dia en què a Catalunya hi ha 21 municipis de 7 comarques amb un nivell extrem de perill d'incendi forestal. Són poblacions de l'Alt Camp, el Penedès, l'Alt Urgell, la Noguera, el Pallars Jussà i també el Solsonès. A més, un dia més, i ja en són uns quants des de dimecres, estem pendents de l'incendi que crema a Orés, això és a Saragossa, un incendi que ja ha arrasat més de 15.400 hectàrees i que té una evolució, sembla que és favorable. De moment, els bombers han pogut protegir els nuclis urbans d'un Castillo i de l'Oesia i han evitat l'entrada del foc al paisatge protegit de la Serra de Santo Domingo. Tot i això, el vent dificulta la feina dels bombers, ho ha explicat aquesta emissora Marcos Rodríguez, que és professor de la Universitat de Saragossa i investigador del comportament dels grans incendis forestals a l'Aragó.
3: Confluyen muchos factores, ola de calor, tenemos una humedad de los combustibles muy baja y eso hace que estén muy disponibles para la combustión y la propagación. Además hay bastante carga de combustible porque venimos de un invierno, primavera, con bastante lluvia y eso hace que pues, la vegetación se recupere rápidamente. Pero es el viento el principal problema.
0: D'altra banda, Luis Biendicho, conseller de Medi Ambient de l'Aragó, ha explicat quines zones poden ser les més complicades aquesta nit.
4: Como consecuencia de las dificultades que tuvo la noche de ayer, pues en el flanco izquierdo sabéis que por la noche avanzó una lengua de fuego que realmente pues se aproximó a Malpica de Arba sin llegar a afectar a la población, pero sí que generó un mayor impacto de superficie y sí que ha generado pues bueno, una mayor actividad. Entonces es la zona que más nos preocupa para esta noche, que es el sector 1, sector 3, flanco izquierdo, y es lo que vamos a seguir vigilantes y vamos a seguir atentos.
0: També preocupa l'incendi que crema a Mierla, a Guadalajara, i que continua sense control. Ja ha cremat 5.400 hectàrees i s'han desallotjat 600 persones a una dotzena de municipis.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: De la crònica internacional

Nacional, dos soldats nord-americans han mort en l'atac iranià d'aquesta matinada contra la base dels Estats Units a Jordània. També hi ha un altre soldat desaparegut, segons informacions del mateix exèrcit. Enmig de l'escalada del conflicte a l'Orient Mitjà,

0: de comunicació del país persa, inclosos un túnel i dos ponts, i 10.000 iranians s'han quedat sense aigua pel bombardeig contra una desalinitzadora. Des de Teheran eleven a 50 els morts i a 500 els ferits pels atacs nord-americans en les últimes tres setmanes. El règim dels ayatoles ha respost bombardejant bases militars nord-americanes a Jordània, Bahrein i Kuwait. Aquest últim ha sortit perjudicat pels atacs rebuts contra una instal·lació petroliera, una central elèctrica i una desalinitzadora. Les monarquies del Golf ho han qualificat de crims de guerra. I mentrestant, a Gaza, 9 persones han mort al llarg del dia d'avui en diferents atacs israelians en una nova vulneració de l'alto al foc per part de Tel Aviv. Sentim el pare d'una de les víctimes.
1: El meu fill era un noi jove de 18 anys que ajudava el seu oncle a col·locar alumini. Aquesta era la seva feina. L'oncle té un taller d'alumini i ell l'ajudava a aïllar-lo amb el que tenia.
0: D'altra banda, una família amb 3 fills menors d'edat ha mort durant el bombardeig d'un edifici residencial a la ciutat de Gaza. A més, ahir l'exèrcit israelià va assassinar 8 persones durant un funeral en un camp de refugiats. Més de 1.100 gazians han perdut la vida des que va entrar en vigor la treva l'octubre passat. De fet, les últimes setmanes Israel ha intensificat els atacs contra l'enclavament.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Està en marxa a aquesta hora pel centre de Barcelona la manifestació del Pride en defensa dels drets del col·lectiu LGTBIQA i més. La marxa, que aplega milers de persones, ha sortit de la plaça Universitat i acabarà al passeig Lluís Companys amb la lectura del manifest i concerts fins a la matinada. Tot plegat, ho està seguint des del centre de Barcelona, la Montse Mir. Bona tarda.
3: Bona tarda. Festa, música, ball i també reivindicació de drets i igualtat per tots els col·lectius. És el resum d'una desfilada massiva, tant pel que fa públic com a la participació, la més multitudinària, amb 70 grups, amb el lema Totes les realitats, un sol orgull. El Pride d'aquest any reivindica que tothom tingui veu i representació. El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha transmès aquest missatge just abans del començament de la rua.
4: És un dia de manifestació, és un dia de lluita, també és un dia de celebració de l'orgull a tot Catalunya, a molta gent que avui està desfilant als carrers de Barcelona recordant que avui és un dia de lluita, però també estem enviant un missatge com a país molt important. Estem enviant aquest missatge a tothom el dret a estimar com vulguis.
3: Els organitzadors i participants també alerten que tot i els avanços no poden abaixar la guàrdia. L'augment del suport als partits d'extrema dreta preocupa i Ernest Urtasun, ministre de Cultura, ho ha resumit amb aquest exemple.
5: Que fa uns dies vam portar a votació la reforma del Codi Penal per prohibir les teràpies de conversió en aquest país i ens vam trobar un partit popular aliat amb Vox votant en contra de la prohibició de les teràpies de conversió, és a dir, votant directament en contra dels drets de la comunitat LGTBIQ+ en el nostre país.
3: L'Observatori contra l'LGTBI-fòbia ha comunicat, per cert, 179 incidències aquest any a Catalunya, la majoria als carrers. D'altra banda, recordem també que Barcelona opta a organitzar el World Pride del 2030.
0: Gràcies, Montse Mir, des del centre de Barcelona. I ara una notícia que acabem de saber. Una baralla a Badalona ha acabat aquest dissabte amb 4 ferits, 2 per armes de foc, un tercer per arma blanca i un quart amb un cop al cap. Segons han informat els Mossos d'Esquadra a aquesta emissora, les agressions s'han produït en el context d'una baralla al carrer Marquès de Mont-roig i no perilla la vida de cap dels ferits. La policia ha obert una investigació per esclarir-ne les causes.
2: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
6: Hi havia una caserna de l'exèrcit i vaig veure que banda i banda de la Gran Via doncs hi ha soldats amb el fusell cap a la plaça Espanya. Dic, s'ha acabat això, s'ha acabat. Vam intentar per telèfon alguna amistat, i, però estava tallada, no es podia comunicar. I més tiros, i tiros, i tiros.
0: El que acabem de sentir és el testimoni de Joan Escudé, una de les persones amb més edat del país, revivint l'inici del cop d'estat dels militars feixistes el juliol del 1936. Avui fan 90 anys d'aquells fets i, coincidint amb aquesta efemèride, el Memorial Democràtic ha presentat una base de dades inèdita dedicada a les milícies antifeixistes de Catalunya. Una informació que s'ha extret, sobretot, dels papers de Salamanca després d'11 anys d'investigacions. El cens inclou

0: 37.000 noms de moment i se'n podrien afegir més a mesura que avanci la investigació. El director del Memorial Democràtic, Jordi Font, ha valorat el cens de manera molt positiva perquè diu que aporta dades molt precises.
1: Ha entrat en el Banc de la Memòria Democràtica una gran aportació, sobretot perquè aporta moltes dades, no només és una base de dades amb els noms, noms i cognoms, sinó que hi ha moltes més dades, i penso que és un exercici d'allò que se'n diu història pública, allò de els resultats que s'obtenen d'aquest treball, doncs posar-los a l'abast de la ciutadania.
0: A través dels documents que van ser confiscats per les tropes franquistes durant la Guerra Civil, que es van retornar a la Generalitat el 2006 i es coneixen com a papers de Salamanca, se saben dades dels milicians com el gènere, el lloc de residència, l'adscripció política i sindical, la data d'ingrés i la columna o la unitat amb la qual van anar al front. Tot plegat, un projecte que s'ha fet a través d'una col·laboració entre el Memorial i l'Arxiu Nacional de Catalunya i que totes dues entitats valoren molt positivament, ho diu la directora de l'Arxiu, la Cueva.
2: Això és l'expressió d'aquesta col·laboració que estem mantenint des de fa temps i en la que ens trobem en projectes d'interès compartit. No només col·laborem, sinó que compartim informació i que busquem quins són els canals més adequats perquè arribin d'una forma més ràpida i més eficient a la nostra societat.
0: Amb l'inici de la guerra, el president de la Generalitat, Lluís Companys, va firmar el decret de creació de les milícies antifeixistes integrades principalment per voluntaris.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Ho hem destacat al sumari, ja hi ha més de 1.300 centres educatius d'arreu de Catalunya adherits a la iniciativa de no fer sortides escolars al curs vinent per reclamar una millora de les condicions laborals de mestres i professors. Davant d'aquesta iniciativa, les cases de colònies reclamen al govern una concreció de les ajudes econòmiques per normalitzar la situació per la qual estan passant. Aquest dilluns, representants de diverses entitats del sector del lleure es reuniran novament amb el Departament d'Empresa per reclamar a la Generalitat una regulació específica pel seu sector. Així ho ha explicat el gerent de l'Associació d'Empreses de Lleure, Educació i Cultura, Pep Montes, en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
4: Que s'adoptin mesures de caràcter regulador que evitin una situació com aquesta en futures anualitats. Aquesta és la qüestió més important. No estem veient una voluntat decidida del govern d'afrontar-les.
0: Montes assegura que la seva situació és molt dolenta.
4: S'ha confirmat el pitjor escenari possible. Totes les anul·lacions de reserves o l'absència de noves reserves s'ha confirmat. No hi ha hagut cap canvi a la relació que hi ha entre els representants sindicals dels docents i el Departament d'Educació. Per tant, tampoc no hi ha hagut cap variació sobre aquest boicot a les colònies escolars.
0: Davant d'això, demanen que les ajudes econòmiques anunciades pel govern per ajudar les empreses de lleure es concedeixin el més aviat possible i que no s'esperi a acabar la temporada perquè hi haurà moltes empreses, diuen, que no es podran recuperar.
3: El temps.
0: Actualitzem la previsió meteorològica amb el Dani Ramírez.
5: La temperatura més alta avui al país ha estat de 39 graus a Cabanes, a l'Alt Empordà. Realment, quina ratxa que porten a l'Alt Empordà, unes temperatures molt, molt elevades. Després ja ens en anem al nord d'Osona, Montesquiu, amb 38, o Serós al Segrià, amb 38. Doncs bé, demà ja podríem arribar als 40 al Pla de Lleida i que no sigui 40 i mig o 41. Molta calor. Dilluns, dimarts, fins i tot 42 graus en aquests sectors del Pla de Lleida. Ens referim al Segrià, sud de la Noguera, Urgell, Pla d'Urgell, i no ho descartem també cap a les Garrigues. Aïlladament, algun valor de 40 graus propers dies, fins dimecres, també es pot donar Pla de Bages, interior de l'Ebre, la Conca de Tremp, puntualment al prelitoral gironí. En definitiva, ens ve molta calor, superarem aquest llistó tan alt dels 40 graus i probablement cap a dijous i divendres ja començaria a baixar una mica la temperatura, una baixada que, segons sembla, es podria mantenir força dies. És a dir, que quan acabi la calor tan forta d'aquests dies, a partir de dijous i divendres vindria una època de calor una mica més normal, sense arribar a normalitzar-se, però almenys no seria tan alta la temperatura i ens escaparien de situacions de calor extrema o d'onades de calor. Veurem si això ho podem confirmar. De moment, acabem el dia amb alguna gotellada cap a l'Ebre, Baix Ebre, Montsià, zona dels ports, 4 trons, nit tranquil·la, demà farà sol al matí aquest diumenge, 4 núvols baixos o com boires de la humitat a la costa daurada, Tarragona, i a la tarda nuvolades al Pirineu amb algun ruixadet, algun xàfec aïllat al Ripollès, a la Cerdanya, poca cosa. Potser també Pallars Sobirà, Vall d'Aran i Principat d'Andorra, aquestes quatre gotellades. Fa molta calor i de tant en tant doncs, pot donar-se una tempesta una mica més forta, però els mapes indiquen molt poca pluja i poques tempestes de moment. Cada tarda farà algun ruixadet, dimarts una mica més pel que fa a la seva abundància, i de moment el més destacable són les nits càlides. Avís de calor nocturna, ho indica el Meteocat, a l'Alt Empordà, aquesta propera matinada, també el Baix Ebre i el Montsià.
0: I conseqüències d'aquesta calor que ens explicava el Dani, la temperatura de l'aigua de l'Estany de Banyoles ha arribat als 30 graus per primer cop des de que se'n fa el registre. Va ser ahir i la dada l'ha aportat a 3CAT Info l'observador Josep Pasqual, que la recull regularment des del 1996. Els 30 graus superen els 29,2 de l'any passat i els 29 del 2024. També s'ha registrat una temperatura de 31 graus i mig a la superfície del petit estanyol del Vilar, que està situat al sud-est del principal. A més, també aquest juliol, a la capital del Pla de l'Estany, s'hi ha registrat la setena màxima més alta des del 1950 amb 41,4 graus. El rècord són els 44,2 del 18 de juliol del 2023. I amb aquesta calor us expliquem que a Barcelona hi ha un fenomen en ple creixement, que són les gelateries. La ciutat ha vist una onada d'obertures en els últims 5 anys d'aquests establiments i, sobretot, el que ha augmentat és la varietat, i és que cada cop hi ha més gelateries de gustos i maneres de fer d'arreu del món. Ens ho explica el Roc Fargas en aquest reportatge amb el muntatge musical de Miquel Guiu.
6: L'auge dels locals de venda de gelats s'ha produït sobretot en les zones turístiques de la ciutat, tal com explica Olivier Fernández, gerent del Gremi de Pastisseria de Barcelona.
7: Hi ha un creixement que es veu, però sí que depenent de la zona, no? El que és George, on d'alguna manera té més proximitat al turisme, incluït barris de Barcelona, sí que el creixement és molt més alt com creixement amb altres tipus de botiga.
6: Una de les novetats dels últims anys és l'obertura d'establiments que treballen amb la seva pròpia concepció del gelat. En Ken, per exemple, és el fill dels propietaris de la pastisseria Takashi Ochigai, que va obrir el 1983 i que ara fa poc va crear una marca de gelats, Kurimo. Ell ens explica amb quins productes treballen.
8: Nosaltres vam crear una marca que es diu Kurimo i a partir d'aquí vam llançar una tipologia de gelats, que són gelats italians, amb ànima japonesa. Llavors, tots els gelats tenen algun tipus d'ingredient doncs, associat amb el Japó. Nosaltres tenim doncs, el yuzu i sudachi, que sudachi també és un cítric japonès. Després tindríem el de cirera i umeboshi i un altre que surt molt i que s'està fent molt popular és el de sèsam torrat i tot això ho portem del Japó. Jo
6: vull anar a la platja amb tu. Si caminem pels carrers de Barcelona, avui veiem gelateries japoneses com la d'en Ken, però també n'hi ha de gregues, libaneses, argentines o les que treballen en productes de proximitat. En Marco, per exemple, és un dels propietaris de Parallelo Gelato. Tot i que ell és italià, porta 10 anys treballant amb productors de quilòmetre zero i creu que precisament això és l'essència de la seva marca.
9: Nos hemos dado cuenta que había muchos productos de calidad. Entonces nos parecía un sinsentido ir a comprar un pistacho de Irán cuando había un pistacho muy bueno y local. Hay también una razón ecológica. Y al final de todo, pero la cosa más importante para nosotros era igual crear un producto que fuera auténtico. Si puedo comprar un helado que tenga algo de aquí, tiene mucho más sentido.
6: Ara, amb l'estiu i les altes temperatures, ve més de gust que mai un gelat per refrescar-se. I Barcelona té cada cop més oferta variada per a tots els gustos. Si això s'acaba, tindré el cor
0: trencat. 10 minuts per les 9, més coses. L'estació d'esquí d'avui, Taüll, amplia la seva oferta d'activitats turístiques per gaudir de la muntanya i el seu paisatge més enllà de la campanya d'esquí. L'equipament ha inaugurat una nova tirolina de més d'un quilòmetre per atraure més visitants i públic familiar. Alba Mor.
10: La nova tirolina és la més llarga de Catalunya i se suma a una altra inaugurada l'any passat, més curta, de 200 metres. L'impuls d'aquesta activitat s'emmarca en l'estratègia de Ferrocarrils de la Generalitat perquè les estacions de muntanya continuïn sent un atractiu turístic els 365 dies de l'any. Precisament l'alcaldessa de la Vall de Boí, Sònia Bruguera, assenyala que aquestes iniciatives ajuden a dinamitzar l'economia de la zona i crear un territori d'oportunitats.
11: Jo crec que això és un atractiu no només per Boitaull, per convertir l'estació de Boitaull en estacions de muntanya, aquests 365 dies que dèiem, i evidentment és bo tant per l'estació com per la Vall de Boí. Això és un atractiu més, una activitat més a dintre de la Vall de Boí, i això crec que ha d'atreure públic i ha de generar més economia, més oportunitats. Això crea un Pirineu viu, un Pirineu amb oportunitats i al final un Pirineu de futur.
10: La nova Tirolina està ubicada a la base de l'estació i compta amb un desnivell de 102 metres. El trajecte d'un minut i 10 segons permet gaudir de vistes privilegiades de les muntanyes i el paisatge del Pirineu. A més d'aquesta nova infraestructura, l'estació també ofereix activitats entorn l'esport i la natura.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Avui, segona i última jornada del Festiuet a Salou, al Tarragonès, amb caps de cartell destacats com els germans Júlia i Pau Serrasolses, més coneguts com a Ginestar. Yeah,

El Parc dels Emprius d'aquesta localitat de la Costa Daurada és l'epicentre de la música catalana i d'altres indrets, amb un festival que compta amb artistes i grups que encapçalen les llistes d'èxits amb molta varietat de gustos i de tendències. Entre ells, avui també hi seran la Gossa Sorda.

Els de Pego hi posaran els seus ritmes de rock, punk i reggae amb ritmes mediterranis i altres influències. I ben entrada la matinada, el grup vendrellenc de pop-rock, Lacs amb Bustó.

0: Seran 12 hores de música en directe que acabaran cap a les 6 del matí. A més, avui també hi actuen Leire Martínez, Figa Flauas, Malifeta, Abril i el grup d'estil ska basc Entol Sarmiento. Els organitzadors esperen tancar el festival que va arrencar ahir divendres amb més de 30.000 persones.
1: I diu que em llenci, que no pensi en tot el que vindrà, que un llapis...
2: Esports.
0: Amb l'Alfons Gorina, bona tarda de nou.
3: Bona tarda i comencem parlant del Mundial. Aquest diumenge juga la gran final entre les seleccions de l'Espanya i l'Argentina. I aquest dissabte la selecció espanyola no s'ha pogut entrenar damunt la gespa i ha suspès definitivament l'última sessió abans de la final degut a la tempesta elèctrica que ha caigut sobre New Jersey. Pel que fa a l'Argentina, ha posposat el seu entrenament, però finalment sí que s'han pogut exercitar sobre la gespa. La final, això sí, no perilla. Sentim a Luis de la Fuente parlar d'aquest partit.
4: Va ser un grandíssim espectacle. Creo que hay dos superselecciones, dos superequipos, con muchas similitudes en comportamientos, en talento de futbolistas. Cada uno, evidentemente, trataremos de llevar el juego donde nos interese y el partido donde más nos interese, pero yo creo que en un planteamiento primero, tanto Argentina como España, tanto España como Argentina, planteamos un partido donde la brillantez, el talento, el buen juego, gane a cualquier otras circunstancias.
3: Per part de l'Argentina ha parlat Messi, recordant la ja icònica foto de l'astre argentí banyant a la Minya Mal quan era un nadó.
5: La verdad que esa foto es una locura porque bueno, en la vida, ¿no? Yo me hice una foto cuando él era bebé y que hoy estemos los dos enfrentando una Copa del Mundo. La verdad que lo que digo es una locura, pero nada, es uno de los mejores del mundo en este momento sin duda y le deseo muchísima suerte porque el bien del Barça será el bien del Barcelona también.
3: D'altra banda, Joan Laporta en declaracions a Catalunya Ràdio ha explicat el fet que ell doni suport a la selecció espanyola públicament és una manera d'agrair que tenen 8 jugadors amb Espanya. Un posicionament que ha provocat les crítiques d'un sector de l'afició del Barça que li ha recordat la història del club que presideix i tot el que representa.
6: Tenim 8 jugadors a la selecció espanyola i han arribat a la final i nosaltres doncs els hi desitgem el millor que és que guanyi. I això ho dic amb tota normalitat, i això no és incompatible amb res més, eh? I la veritat és que estic molt, molt, molt agraït de com ens estan tractant.
3: Per últim, com a president del Barça, ha parlat de la importància per al club d'aquesta final del Mundial que enfrontarà Leo Messi i Lamine Yamal, dos futbolistes sortits de la Masia. Abans de la final del Mundial de demà, avui es juga la final de consolació entre França i Anglaterra a Miami a partir de les 11 de la nit. Tots dos tècnics, Didier Deschamps i Thomas Tuchel, admeten que és un partit que no fa il·lusió, però que el competiran.
2: 3CAT Info.
3: I aquest dissabte han arrencat els primers amistosos de pretemporada i ara mateix està en joc el partit de l'Espanyol al Camp de l'Olot. Marxem al municipal, a l'estadi municipal. Francesc Ripoll, bona tarda.
7: Hola, bona tarda. Partit ara al descans i està guanyant l'Espanyol per la mínima 0-1 al Camp de l'Olot, equip de la segona federació. Ha marcat Baus al minut 27 de la primera meitat, el primer i únic gol del partit. Un partit prou igualat, tot i que l'Espanyol és superior i és qui està arribant amb més perill. De fet, Quique Garcia i la nova incorporació, de moment l'única que s'ha estrenat com a titular, que la Trava, han tingut ocasions clares pels de Manolo González per marcar algun altre gol al marcador. Ara escalfen alguns jugadors de l'Espanyol, també de l'Olot. D'aquí poc comença la segona meitat d'aquest Olot 0, Espanyol 1.
3: Gràcies, Francesc. I per la seva banda, el Girona ha empatat a 0 a la Ciutat Esportiva contra l'Al-Qaeda de la Lliga Saudita. Ricard Artero, jugador del Girona, ha parlat de quines sensacions tenen amb el nou entrenador Quique Álvarez.
8: Molt bones. Alguns de nosaltres ja el coneixíem des dels anys aquests del filial i són dues persones, tant ell com el seu germà, com tot l'estaf que ha vingut, superproperes i que ens ajudaran segur a complir l'objectiu.
3: Això el dia en què el mateix club gironí ha anunciat el traspàs de Joel Roca a l'Olympiacos grec per una quantitat al voltant d'uns 6 milions d'euros i mig i un 15% d'una futura venda. El Sabadell, per la seva banda, ha perdut el Camp del Castelló per 2-0.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Parlem del Tour de França, quarta victòria de l'esloveta de Pogacar, de nou en solitari a la 14a etapa de la ronda francesa. Pogacar ha atacat quan faltava un quilòmetre i mig per coronar el Col de Hac i ningú li ha pogut seguir el ritme. Sentim el líder del Tour.
9: Ens ha sortit un dia perfecte. Teníem aquesta etapa marcada des de l'inici. La coneixia molt bé, és molt bonica, una zona increïble per pedalar. Tinc bons records d'aquí i avui com a equip n'hem sumat un altre.
3: Un Pogacar que ara suma 4 minuts i 30 segons sobre el segon classificat, el danès Jonas Vingegaard. A la Fórmula 1, el líder del Mundial, Kimi Antonelli, ha fet la pole al Gran Premi de Bèlgica. Aquest diumenge a les 3 de la tarda se celebrarà la cursa. I Paula Badosa jugarà aquest diumenge a la final del torneig de Romania contra l'egípcia Mayar Sheriff, després de desfer-se de l'eslovena Tamara Zidanec en 3 sets a les semifinals.

0: 3Cat Info.
1: Bona nit, són les 9. Els bombers donen per estabilitzat l'incendi de Pontils a la Conca de Barberà i han pogut controlar el que s'ha declarat aquesta tarda a la baronia de Rialp, a la Noguera. De moment, les tasques d'extinció continuen al foc de Viladamuls, al Pla de l'Estany. D'altra banda, ja s'ha restablert la circulació de la línia S1 de Ferrocarrils, que s'havia tallat per un foc a prop de les vies del tren entre les estacions de Rubicentre i les Fonts. Dos soldats nord-americans han mort en l'atac iranià d'aquesta matinada contra una base dels Estats Units a Jordània. Segons l'exèrcit, també hi hauria un altre soldat desaparegut, tot en plena escalada del conflicte. El líder suprem de l'Iran, en un comunicat, ha atiat encara més el foc amenaçant Washington. Milers de persones es manifesten a aquesta hora pel centre de Barcelona en la marxa del Pride en defensa dels drets del col·lectiu LGTBIQA i més. L'Observatori contra l'LGTBI-fòbia denuncia que en el que portem d'any a Catalunya s'han registrat ja 170 incidències, la majoria al carrer. El president de la Generalitat creu que l'Estat ha d'invertir més a Catalunya, però reclama passar de la queixa a la feina amb el consorci d'inversions que van pactar el PSC i Esquerra. Junts considera, en canvi, un escàndol que el 2025 el govern espanyol destinés a Catalunya el 8,6% de tot el que va gastar a les comunitats autònomes. Coincidint avui amb els 90 anys del començament de la Guerra Civil, el Memorial Democràtic presenta una base de dades inèdita de les milícies antifeixistes. Inclou dades de 37.000 persones. S'han extret de documents confiscats per les tropes franquistes després d'11 anys d'investigacions.

0: I als Estats Units es preveu que les tempestes millorin la qualitat de l'aire ara sota mínims i no posin en risc la final de futbol d'aquest diumenge entre Espanya i l'Argentina. El fum dels incendis del veí Canadà ha fet que s'hagin assolit nivells històrics de contaminació.
1: Esports. La selecció espanyola ha suspès el seu darrer entrenament abans de la final del Mundial degut a aquestes tempestes elèctriques sobre New Jersey. En canvi, l'Argentina sí s'ha pogut entrenar, però amb retard. La disputa de la final, en principi, no perilla. En els primers amistosos de pretemporada, Girona 0, Alcadixa 0, Castalla 2, Sabadell 0 i el descans Olot 1, Espanyol 0. El Tour, quarta victòria de Tadej Pogacar en la 14a etapa, ara li treu 4 minuts i 30 segons a Jonas Vingegaard. I a la Fórmula 1, líder del Mundial, Kimi Antonelli ha fet la pole al Gran Premi de Bèlgica. Aquest diumenge a les 3 se celebrarà la cursa.
0: I acabem aquest dia amb calor, molta xafogor i algunes gotellades o xàfecs cap al Baix Ebre i al Montsià. Aquesta nit serà calorosa, amb mínimes de 24-27 graus a gran part de la costa i del prelitoral. Diumenge començarà amb sol, alguns núvols baixos a la Costa Daurada i a la tarda alguns ruixats al Pirineu.
2: Trescat Info.
0: Ara passen 3 minuts a les 9 de la nit. Benvinguts, us informa Sara Riera. Els bombers donen per estabilitzat l'incendi de Pontils a la Conca de Barberà, on hi continuen treballant 15 dotacions, tot i que el foc ja no avança. També donen per controlat l'incendi de la Baronia de Rialp a la Noguera. De moment, les tasques d'extinció continuen a l'incendi de Vilademuls, al Pla de l'Estany, on ja han cremat 2 hectàrees. Els bombers, però, asseguren que no és alarmant. A la resta del país, avui hi ha 21 municipis de 7 comarques en el nivell extrem de perill d'incendi forestal. Són poblacions de l'Alt Camp, el Penedès, l'Alt Urgell, la Noguera, el Pallars Jussà i també el Solsonès. Hores d'ara, l'incendi que continua cremant és el del municipi d'Orés, això és a Saragossa. Tot i que ja ha arrasat més de 15.400 hectàrees, l'evolució d'aquest foc és favorable. De moment, els bombers han pogut protegir els nuclis urbans d'un Castillo i l'Oesia i han evitat l'entrada del foc al paisatge protegit de la Serra de Santo Domingo. Tot i això, el vent està dificultant la feina dels bombers, com explica Marcos Rodríguez, que és professor de la Universitat de Saragossa i investigador del comportament dels grans incendis forestals. Són declaracions a 3CAT Info.
3: Confluyen muchos factores, ola de calor, tenemos una humedad de los combustibles muy baja y eso hace que estén muy disponibles para la combustión y la propagación. Además hay bastante carga de combustible porque venimos de un invierno, primavera, con bastante lluvia y eso hace que pues, la vegetación se recupera rápidamente. Pero es el viento el principal problema.
0: El Luis Biendicho, que és conseller de Medi Ambient de l'Aragó, ha explicat quines zones poden ser ara les més complicades a partir d'aquesta nit.
4: Como consecuencia de las dificultades que tuvo la noche de ayer, pues en el flanco izquierdo sabéis que por la noche avanzó una lengua de fuego que realmente pues se aproximó a Malpica de Arba sin llegar a afectar a la población, pero sí que generó un mayor impacto de superficie y sí que ha generado pues bueno, una mayor actividad. Entonces es la zona que más nos preocupa para esta noche, que es el sector 1, sector 3, flanco izquierdo, y es lo que vamos a seguir vigilantes y vamos a seguir atentos.
0: El conseller d'Interior del Govern aragonès, Roberto Bermúdez, ha recordat que els equips d'emergència no baixaran la guàrdia, tot i que el perímetre de l'incendi no hagi crescut durant aquestes últimes hores.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Més qüestions. Obrim ara el focus. 2 soldats nord-americans han mort en l'atac iranià d'aquesta matinada contra la base dels Estats Units a Jordània. També hi ha un altre soldat desaparegut, segons informacions del mateix exèrcit. Amb aquests són ja 14 els efectius dels Estats Units que han perdut la vida des que Donald Trump va començar aquesta guerra, ara fa ja 4 mesos. En plena escalada del conflicte a l'Orient Mitjà, el líder suprem de l'Iran, Mojtaba Khamenei, ha atiat encara més el foc, començant amenaçant, volíem dir, els Estats Units amb més represàlies. L'Ayatolà ha carregat contra el president nord-americà, l'ha culpat de la fallida de l'alto el foc acordat ara fa un mes i ha dit també que Trump no té cap mena de credibilitat. En un comunicat de l'Ayatolà, que arriba després de 7 dies consecutius, ja ho sabeu, de bombardejos encreuats en què s'ha atacat específicament infraestructura civil, són ports, aeroports. Washington ha destruït diverses vies de comunicació d'aquest país persa, inclosos un túnel, també 2 ponts, i 10.000 iranians s'han quedat sense aigua pel bombardeig contra una desalinitzadora. Des de Teheran eleven a 50 els morts i a 500 els ferits pels atacs nord-americans d'aquestes últimes 3 setmanes. El règim dels ayatolàs ha respost bombardejant bases militars nord-americanes a diversos països

0: del Golf. Kuwait, per exemple, Kuwait n'ha sortit perjudicat pels atacs rebuts contra una instal·lació petroliera, una central elèctrica i també una altra desalinitzadora. Les monarquies del Golf ho han qualificat de crims de guerra. I mentrestant, a Gaza, 9 persones han mort al llarg del dia d'avui també en diversos atacs d'Israel, en aquest cas en una nova vulneració de l'alto al foc també per part de Tel Aviv. Sentim el pare d'una de les víctimes.
1: El meu fill era un noi jove de 18 anys que ajudava el seu oncle a col·locar alumini. Aquesta era la seva feina. L'oncle té un taller d'alumini i ell l'ajudava a aïllar-lo amb el que tenia.
0: I una altra família amb 3 fills menors d'edat també ha mort durant el bombardeig d'un edifici residencial a la ciutat de Gaza. Ahir l'exèrcit israelià ja va assassinar també 8 persones durant un funeral en un camp de refugiats. Més de 1.100 gazians han perdut la vida des que va entrar en vigor aquesta suposada treva l'octubre passat. De fet, les últimes setmanes Israel ha intensificat els atracs contra l'enclavament.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Ara és 15:15, tornem cap a Catalunya, qui Junts assegura que l'expresident Carles Puigdemont i la resta d'exiliats tornaran a Catalunya, tot i el rebuig d'alguns jutges a aplicar la llei d'amnistia, però no concreta quan. El seu secretari general, Jordi Turull, n'ha parlat davant del Consell Nacional de la Formació.
3: I el retorn del president i dels exiliats, del conseller Puig i del conseller Comín, arribarà. Tingueu-ne tota la confiança. Per molts que vulguin estar en contra, el president Puigdemont tornarà a Catalunya. Peti qui peti, tornarà a Catalunya.
0: Turull creu que l'aval del Tribunal de Justícia de la Unió Europea a la llei d'amnistia representa una victòria per Catalunya i ha deixat en evidència les mancances de la justícia espanyola i la seva politització. I de l'aplicació de la llei d'amnistia també n'ha parlat avui la secretària general de Podem, Ione Belarra. Ella ha carregat contra el Partit Popular per no acceptar la norma en tota la seva integritat. Avui, que fa 90 anys del cop d'estat a Espanya, Belarra ha acusat els populars de ser els hereus polítics dels colpistes.
4: Recordar-li al senyor Aznar y al Partido Popular en un día como hoy que los únicos golpistas eran sus abuelos políticos, que en este país los parlamentos hacen las leyes y los jueces están para aplicar las leyes que hacen los parlamentos y deben hacerlo en toda su extensión, más con el aval de la justicia europea como hemos visto esta semana.
0: I a Barcelona, en marxa a aquesta hora pel centre de la ciutat, la manifestació del Pride en defensa dels drets del col·lectiu LGTBIQA i més. La marxa, que plega milers de persones, ha sortit de la plaça Universitat i acabarà al passeig Lluís Companys amb la lectura del manifest i amb concerts que s'allargaran fins a la matinada. Allà hi tenim la Montse Mir.
5: Festa, música, ball i també reivindicació de drets i igualtat per tots els col·lectius. És el resum d'una desfilada massiva tant pel que fa públic com a la participació, la més multitudinària amb 70 grups, amb el lema Totes les realitats, un sol orgull, el Pride d'aquest any reivindica que tothom tingui veu i representació. El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha transmès aquest missatge just abans del començament de la rua.
6: És un dia de manifestació, és un dia de lluita, també és un dia de celebració de l'orgull a tot Catalunya, a molta gent que avui està desfilant als carrers de Barcelona recordant que avui és un dia de lluita, però també estem enviant un missatge com a país molt important. Estem enviant aquest missatge a tothom el dret a estimar com vulguis.
5: Els organitzadors i participants també alerten que tot i els avanços no poden abaixar la guàrdia. L'augment del suport als partits d'extrema dreta preocupa i Ernest Urtasun, ministre de Cultura, ho ha resumit amb aquest exemple.
7: Que fa uns dies vam portar a votació la reforma del Codi Penal per prohibir les teràpies de conversió en aquest país i ens vam trobar un Partit Popular aliat amb Vox votant en contra de la prohibició de les teràpies de conversió, és a dir, votant directament en contra dels drets de la comunitat LGTBIQ+, en el nostre país.
5: L'Observatori contra l'LGTBI-fòbia ha comunicat, per cert, 179 incidències aquest any a Catalunya, la majoria als carrers. D'altra banda, recordem també que Barcelona opta a organitzar el World Pride del 2030.
0: Doncs, mentrestant, fa una estona hem sabut que una baralla a Badalona ha acabat avui amb 4 ferits, 2 per arma blanca, un tercer per arma per un ganivet i un quart amb un cop al cap. Segons han informat els Mossos, a aquesta emissora les agressions s'han produït en el context d'una baralla que ha passat al carrer Marquès de Montroig i no perilla la vida, diuen, de cap dels ferits. La policia ha obert una investigació ara per aclarir-ne les causes.

0: Més qüestions. Ens aproximem ara a un quart de deu. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha admès que l'estat espanyol hauria d'invertir més a Catalunya, però ha demanat abandonar la resignació i passar de la queixa a la feina. Això l'endemà que se sabés que Catalunya va rebre l'any passat el 8,6% de tot el que el govern espanyol va invertir a les comunitats autònomes. És el percentatge més baix des de l'any 2015. De cara a revertir-ho, Illa fa una crida als partits catalans perquè tiri endavant el consorci d'inversions que ha pactat amb el republicans.
1: Mou soroll si les inversions són moltes o poques. Mirin, estem mobilitzant en aquest moment a Catalunya 20.000 milions d'euros d'inversió. Ho conto tot aquí. És poc, és una xifra considerable, en volem més. Avui surten unes dades, l'Estat ha d'invertir més, sí, però per què no passem de la queixa a la feina? Consorci d'inversions, que és el que ha plantejat el govern de Catalunya. Tant de bo fos amb el suport de tots.
0: Esquerra, que li dona suport, reclama a Illa que defensi Catalunya davant les inversions de l'Estat i a Junts que vagi més enllà de la queixa. Elisenda Alemany, secretària general dels Republicans.
2: Que no s'amagui darrere del seu partit i que defensi Catalunya, però també aquells altres partits que es posen de perfil i que no van més enllà de la queixa. Els demanem que s'afegeixin al carro de l'ambició nacional que ha plantejat Esquerra Republicana amb el Consorci d'Inversions, amb un millor finançament i la condonació del deute del FLA, que ha de portar molts més recursos, els recursos que mereixem al nostre país per a la nostra gent.
0: Doncs bé, Junts considera que el nivell d'inversió de l'Estat a Catalunya és un escàndol en majúscules, però creu que el president de la Generalitat és incapaç de plantar-se i de defensar els interessos de Catalunya davant de la Moncloa per no incomodar Pedro Sánchez. Atenció, perquè ja hi ha més de 1.300 centres educatius d'arreu del nostre país adherits a la iniciativa de no fer sortides escolars al curs que ve per reclamar una millora de les condicions laborals. Davant d'aquesta iniciativa, les cases de colònies reclamen al govern una concreció de les ajudes econòmiques al sector per normalitzar la situació per a la qual estan passant. Aquest dilluns, representants de diverses entitats del Lleure es reuniran novament amb el Departament d'Empresa per reclamar a la Generalitat una regulació específica del sector. Així ho ha explicat el gerent de l'Associació d'Empreses de Lleure, Educació i Cultura, Pep Montes, en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
3: Que s'adoptin mesures de caràcter regulador que evitin una situació com aquesta en futures anualitats. Aquesta és la qüestió més important. No estem veient una voluntat decidida del govern d'afrontar-les.
0: És que diu que estan en la pitjor situació possible.
3: S'ha confirmat el pitjor escenari possible. Totes les anul·lacions de reserves o l'absència de noves reserves s'ha confirmat. No hi ha hagut cap canvi a la relació que hi ha entre els representants sindicals dels docents i el Departament d'Educació. Per tant, tampoc no hi ha hagut cap variació sobre aquest boicot a les colònies escolars.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. El temps.
0: Amb en Dani Ramírez.
5: Acabem aquest dissabte i ho fem amb calor, amb xafogor, encara en molts llocs per sobre dels 30, fins i tot a l'interior dels 33, 34, 35 i, evidentment, molta humitat. Portem més de 7 o 8 dies amb moltíssima xafogor cap a la costa i al prelitoral, amb sensació equivalent d'uns 40 graus. I això, doncs, de moment no s'acaba. Continuarà demà, diumenge, 3 dies més ben bé fins dimecres. Probablement entre dijous i divendres baixarà la temperatura. Segons uns mapes sembla que la baixada pot ser notable, segons altres baixaria un parell o 3 de graus. Ho anem veient, però de tota manera mai s'arriba a normalitzar la temperatura. Quedaria per sobre la mitjana. Dijous, divendres, temperatura 2 graus per sobre la mitjana, quan aquest dilluns o dimarts podem estar 8 graus per sobre la mitjana. Bé, molta, molta calor, compte, tornarem a superar ja els 40, 42 graus a punts a l'interior. Per exemple, ja ho notarem aquest diumenge, al Pla de Lleida, 39, 40, 41 de màxima, també cap al Baix Cinca, cap a Fraga, i un dia de sol al matí, algun núvol baix a la costa tarragonina, i a la tarda creixeran nuvolades al Pirineu, amb algun ruixadet aïllat, principalment cap al Ripollès, no ho descartem al Pallars o a la Vall d'Aran, o també al Principat d'Andorra, i, per cert, encara pot caure alguna gotellada cap a les Terres de l'Ebre. S'han format ruixadets, alguna tronada molt aïllada, molt limitada, cap als ports, Baix Ebre, interior del Montsià, que han deixat un litre als ports. Dilluns, dimarts, molta, molta calor, i a la tarda alguna tronadeta al Pirineu, que de moment sembla poc important.
0: I la temperatura de l'aigua de l'Estany de Banyoles ha arribat als 30 graus per primer cop des que se'n fa el registre. Va ser ahir, i la dada ens l'ha portat a 3CAT Info l'observador Josep Pasqual, que la recull

0: regularment des de l'any 1996. Diu que els 30 graus superen els 29,2 de l'any passat i els 29 del 2024. També s'ha registrat una temperatura de 31 graus i mig a la superfície del petit estanyol del Vilà, que està situat al sud-oest del principal. Doncs més qüestions, i encara relacionades amb el canvi climàtic. Als Estats Units, el fum dels incendis del Canadà fa suspendre molts actes a l'exterior, però les tempestes faran que la qualitat de l'aire millori quan falten 24 hores per la final del Mundial de Futbol que disputaran, ja ho sabeu, Espanya i Argentina, Nova Jersey. La baixa qualitat de l'aire és un risc per als espectadors, però sobretot per als futbolistes que inhalen, atenció, fins a 10 cops més partícules tòxiques. Aquest dissabte, Nova York ha assolit una qualitat de l'aire de 170. Això és una xifra que significa aire insalubre. A Chicago, per exemple, ha assolit la pitjor qualitat d'aire mai registrada i el retorn a l'ús de mascaretes recorda a molts, òbviament, els temps de la pandèmia. Però per diumenge al vespre, demà, s'espera a l'estadi de la gran final una temperatura de 29 graus, cels serens i que els vents doncs, de les hores prèvies escampin una mica als núvols. Per aquesta contaminació que està causada pels centenars d'incendis del Canadà, Donald Trump ha amenaçat aquests dies, qui acusa de negligent amb els boscos, amb un increment d'aranzels. I no deixem de parlar ara de la final del Mundial, tot i que per una qüestió política, en aquest cas, aquest fet, el Mundial de Futbol de l'Argentina, després de vèncer a Anglaterra, ressuscita ara entre els argentins la reivindicació de les illes Malvines, que estan en mans, ja ho sabeu, del Regne Unit, que les va recuperar militarment l'any 1983. Doncs bé, la pancarta, les Malvines són argentines, això tan conegut que van mostrar alguns jugadors, ha desfermat una onada de patriotisme enmig d'aquesta eufòria futbolística. Ens ho explica el nostre corresponsal a Buenos Aires, Joan Biosca.
1: L'Argentina arriba a la final del Mundial amb una injecció de moral i una gran dosi extra de patriotisme. La victòria en semifinals contra Anglaterra va suposar i ha significat per als argentins molt més que un partit de futbol, i les celebracions dimecres a Buenos Aires a la nit ho han deixat més que clar. El motiu, les Malvines. El reclam perpetu i constant de sobirania dels sud-americans sobre les illes de l'Atlàntic Sud sota bandera britànica des de 1833. L'any 1982, els argentins van ocupar l'arxipèlag militarment i la Guerra de les Malvines va significar una gran derrota, però està més viu que mai sentir-les i considerar-les argentines.
2: Es que hemos dado el mensaje. Esa memoria no nos borrarán jamás.
3: Es una cuestión de legitimidad. Es un excelente marco para que el mundo recuerde y comprenda el reclamo histórico que tenemos los argentinos sobre las Islas Malvinas.
1: Felipe Piña es historiador.
4: Desde hace una semana en las escuelas argentinas no se habla de otra cosa que Malvinas. La gente en las casas se vio obligada, los padres, a explicarle a los chicos que preguntaban, papá, ¿qué pasa con las Malvinas? ¿Por qué las Malvinas están ocupadas?
1: Ara un llençol d'un llit d'hotel convertit en bandera nacional amb el lema Les Malvines són argentines, el que van exhibir els jugadors argentins sobre el terreny de joc, està sota custòdia de la selecció nacional del país sud-americà. Una eufòria col·lectiva catàrtica que els argentins volen com a energia per guanyar el Mundial.
0: Doncs això passa a l'Argentina sobre la nostra memòria democràtica i coincidint amb els 90 anys que va començar la Guerra Civil, el Memorial Democràtic ha presentat ara una base de dades inèdita dedicada, atenció, a les milícies antifeixistes de Catalunya. Una informació que s'ha extret sobretot dels papers de Salamanca i després d'11 anys d'investigació. Aquest cens inclou 37.000 noms de moment, si bé se'n podran afegir més a mesura que vagi avançant aquesta investigació. El director del Memorial, Jordi Font, ha valorat aquest cens de forma molt positiva perquè aporta dades que són molt precises.
5: Ha entrat en el Banc de la Memòria Democràtica una gran aportació, sobretot perquè aporta moltes dades, no només és una base de dades amb els noms, noms i cognoms, sinó que hi ha moltes més dades, i penso que és un exercici doncs, d'allò que se'n diu història pública, allò de els resultats que s'obtenen d'aquest treball, doncs posar-los a l'abast de la ciutadania.
0: A través dels documents que van ser confiscats per les tropes franquistes durant la Guerra Civil i que es van retornar a la Generalitat l'any 2006 i que es coneixen com a papers de Salamanca, se saben dades dels milicians, com per exemple el gènere, el lloc de residència, l'adscripció política i sindical que tenien, la data de l'ingrés i també la columna o la unitat amb la qual van anar al front. Aquest projecte s'ha fet a través d'una col·laboració entre el Memorial i l'Arxiu Nacional de Catalunya, que les dues entitats, òbviament, valoren molt positivament. Ho ha dit la directora de l'Arxiu, Pilar Cueva.
6: Això és l'expressió d'aquesta col·laboració que estem mantenint des de fa

0: temps i en la que ens trobem en projectes d'interès compartit. No només col·laborem, sinó que compartim informació i que busquem quins són els canals més adequats perquè arribin d'una forma més ràpida i més eficient a la nostra societat.
1: Quan va començar la guerra l'any 36 va ser el president de la Generalitat, Lluís Companys, qui va firmar el decret de creació d'aquestes milícies antifeixistes integrades sobretot per voluntaris. I Alemanya dimiteix i es retira, de fet, de la política el portaveu del grup parlamentari democristià Jens Schappan, després que el seu marit anunciés que havien estat pares als Estats Units gràcies a la gestació subrogada, una pràctica que està prohibida a Alemanya i que, per cert, també ho està a l'estat espanyol. Quan era ministre de Sanitat, Jens Schappan va ser contrari als anomenats ventres de lloguer, un fet que li ha valgut ara crítiques de doble moral. Berlín, Jordi Regàs.
2: Tot plegat arrencava dijous amb una foto penjada en un compte d'Instagram. La imatge mostra dos homes somrient en algun lloc dels Estats Units. L'autor de la selfie, el periodista i relacions públiques Daniel Funke. Al darrere seu, amb un carretó de nens, el seu marit Jens Spahn. Som família, diu el post. El mateix canceller Friedrich Merz, interpel·lat al respecte, llançava pilotes fora i es limitava a donar-se per assabentat.
3: Divendres passat, Jens Spahn em va informar que ell i el seu marit serien pares. L'he felicitat.
4: Gratulat.
2: Hi ha altres polítics homosexuals a la CDU que han recorregut a l'alternativa de la gestació subrogada als Estats Units per fer realitat el seu somni, però que ho fes Spahn ha desfermat una tempesta política, no només per ser el portaveu de la CDU al Bundestag, sobretot perquè ell, com a ministre de Sanitat amb Angela Merkel, el 2020 s'havia oposat a legalitzar els ventres de lloguer a Alemanya. La contradicció ha estat tan flagrant que, en el millor dels casos, a Jens Spahn se l'ha acusat de doble moral, unes crítiques que no li han arribat només des de l'oposició, també des de dins del seu propi partit. Aquest migdia, en un comunicat adreçat al grup parlamentari, Spahn ha anunciat la seva retirada. A la nota reconeix que el seu projecte familiar i felicitat personal han deixat de ser compatibles amb la carrera professional. El canceller Friedrich Merz, poc després, ha afirmat que Spahn havia pres la decisió correcta.
1: Esports. Amb l'Alfons Gorina.
5: Aquest dissabte han arrencat els primers amistosos de pretemporada i ara mateix està jugant l'Espanyol al camp de l'Olot. Marxem a l'estadi municipal per saber com va el partit. Francesc Ripoll, bona nit.
6: Bona nit. Al minut 20 de la segona meitat, l'Espanyol està guanyant per la mínima al camp de l'Olot, equip de segona federació, Olot 0, Espanyol 1, ha marcat Baus al 27 de la primera meitat i ja han debutat els tres fitxatges de l'Espanyol, que la trava ho ha fet com a titular i ara Hartman i Gabriel Moscardo estan jugant després d'entrar a la represa. L'Espanyol, que està tenint superior, està tenint ocasions clares per ampliar el marcador. De moment, només un gol ha pogut fer l'equip de Manolo González. Olot 0, Espanyol 1.
5: Gràcies, Francesc. I aquest diumenge juga la gran final del Mundial entre les seleccions d'Espanya i de l'Argentina. Aquest dissabte la selecció espanyola no s'ha pogut entrenar damunt la gespa i ha suspès definitivament l'última sessió abans de la final degut a la tempesta elèctrica que ha caigut a Nova Jersey. Pel que fa a l'Argentina, ha posposat el seu entrenament, però finalment sí que s'han pogut exercitar sobre la gespa. La final, això sí, no perilla. Sentim a Luis de la Fuente parlar d'aquesta final.
7: Va ser un grandíssim espectáculo. Creo que hay dos superselecciones, dos superequipos con muchas similitudes en comportamientos, en talento de futbolistas. Cada uno, evidentemente, trataremos de llevar el juego donde nos interese y el partido donde más nos interese, pero yo creo que en un planteamiento primero, tanto Argentina como España, tanto España como Argentina, planteamos un partido donde la brillantez, el talento, el buen juego gane a cualquier otras circunstancias.
5: Per part d'Argentina ha parlat Messi, recordant la ja icònica foto de l'astre argentí banyant a la Minyamal quan era un nadó.
8: La verdad que esa foto es una locura porque bueno, en la vida, ¿no? Yo me hice una foto cuando él era bebé y que hoy estemos los dos enfrentando una Copa del Mundo. La verdad que lo que digo es una locura, pero nada, es uno de los mejores del mundo en este momento sin duda y le deseo muchísima suerte porque el bien del Barcelona también.
5: D'altra banda, Joan Laporta, en declaracions a Catalunya Ràdio, ha explicat que el fet que ell doni suport a la selecció espanyola públicament és una manera d'agrair que tenen 8 jugadors amb Espanya. Un posicionament que ha provocat les crítiques d'un sector de l'afició del Barça que li ha recordat la història del club que presideix i tot el que representa.
4: Tenim 8 jugadors a la selecció espanyola i han arribat a la final i nosaltres doncs els hi desitgem el millor, que és que guanyi. I això ho dic amb tota normalitat. I això no és incompatible amb res més, eh? I la veritat és que estic molt, molt, molt agraït de com ens estan tractant.
5: Abans de la final del Mundial de demà, avui es juga la final de consolació entre França i Anglaterra a Miami i a partir de les 11 de la nit. Tots dos tècnics, Didier Deschamps i Thomas Tuchel, admeten que és un partit que no fa il·lusió, però que el competiran.
9: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: Tornant als amistosos de pretemporada, el Girona ha empatat a 0 a la Ciutat Esportiva contra l'Al-Qadisha de la Lliga Saudita. Ricard Artero, jugador del Girona, ha parlat de quines sensacions tenen amb el nou entrenador Quique Álvarez.
10: Molt bones. Alguns de nosaltres ja el coneixíem des dels anys aquests del filial i són dues persones, tant ell com el seu germà, com tot l'estaf que ha vingut, superproperes i que ens ajudaran segur a complir l'objectiu.
5: Això el dia en què el mateix club gironí ha anunciat el traspàs de Joel Roca a l'Olympiacos grec per una quantitat al voltant d'uns 6 milions d'euros i mig i un 15% d'una futura venda. El Sabadell, per la seva banda, ha perdut el camp del Castelló per 2-0.
9: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: Parlem ara del Tour de França, quarta victòria de l'eslovet Tadej Pogacar, de nou en solitari a la 14a etapa de la ronda francesa. Pogacar ha atacat quan faltaven 1,5 km per coronar el Col d'Uhac i ningú l'ha pogut seguir. Sentim el líder del Tour.
11: Yeah, really perfect day. We marked this.
12: Ens ha sortit un dia perfecte, teníem aquesta etapa marcada des de l'inici. La coneixia molt bé, és molt bonica, una zona increïble per pedalar. Tinc bons records d'aquí i avui com a equip n'hem sumat un altre.
11: As a team we had another one.
5: Un Pogacar que ara suma 4 minuts i 30 segons sobre el segon classificat, el danès Jonas Vingegaard. Aquest diumenge, 15a etapa de nou de muntanya, 184 quilòmetres entre Champagnol i Plateau des d'Olezon, amb un port de primera categoria, dos de tercera i amb la meta d'etapa en un port de categoria especial.
9: 3CAT Info.
5: I a la Fórmula 1, el líder del Mundial, Kimi Antonelli, ha fet la pole al Gran Premi de Bèlgica. Aquest diumenge a les 3 de la tarda se celebra la cursa. I en tenis, Paula Badosa jugarà aquest diumenge a la final del torneig de Romania contra l'egípcia Mayar Sheriff, després de desfer-se de l'eslovena Tamara Zidanec en 3 sets a semifinals.

0: Ara són 9:15, us estem explicant que els bombers ja han estabilitzat l'incendi de Pontils a la Conca de Barberó, de Barberà, volíem dir, i han pogut controlar també el que s'ha declarat aquesta tarda a la Baronia de Rialp, a la Noguera. De moment, les tasques d'extinció continuen al foc de Vilademuls, al Pla de l'Estany, i s'ha restablert la circulació de la línia S1 dels ferrocarrils, que s'havia tallat per un foc que estava a prop de les vies del tren entre les estacions de Rubí Centre i les Fonts. Dos soldats nord-americans han mort en l'atac iranià d'aquesta matinada contra una base dels Estats Units a Jordània. Segons l'exèrcit, també hi hauria un altre soldat desaparegut, tot en plena escalada del conflicte. El líder suprem de l'Iran, en un comunicat, ha atiat encara més el foc, amenaçant ara Washington. I també us hem estat explicant que milers de persones s'estan manifestant, de fet, aquesta hora encara, pel centre de Barcelona, en aquesta marxa del Pride en defensa dels drets del col·lectiu LGTBQIA+. L'Observatori contra l'LGTBI-fòbia denuncia que en el que portem d'any a Catalunya s'han registrat ja 170 incidències, la majoria al carrer. I a partir d'ara us oferirem un nou capítol de l'Espai L'Hemicicle de 3Cat Info, amb tota l'actualitat del Parlament de Catalunya centrada aquesta setmana en aquest aval a l'amnistia de la justícia europea. Hem entrevistat el diputat de Junts, Lluís Puig, que fa 9 anys que és a l'exili. De seguida ens hi posem.
1: Esports. La selecció espanyola ha suspès el seu darrer entrenament abans de la final del Mundial degut a la tempesta elèctrica que ha caigut sobre New Jersey. De la seva banda, l'Argentina sí que ha pogut entrenar, però amb retard. La disputa de la final, en principi, no perilla. En els primers amistosos de pretemporada, Girona 0, Alcadixa 0, Castelló 2, Sabadell 0 i ara mateix, en joc, al minut 27 de la segona part, Olot 0, Espanyol 1. El Tour, quarta victòria d'etapa per Tadej Pogacar a la 14a etapa. Ara li treu 4 minuts i 30 segons a Jonas Vingegaard. I a la Fórmula 1, el líder del Mundial, Kimi Antonelli, ha fet la pole al Gran Premi de Bèlgica. Aquest diumenge a les 3 se celebra la cursa.
0: I acabem el dia sense novetats, amb molta calor, molta xafogor i algunes gotellades o xàfecs cap al Baix Ebre i al Montsià. Aquesta nit serà també calorosa, amb mínimes de 24-27 graus a gran part de la costa i del prelitoral. Demà començarà amb sol, alguns núvols baixos a la Costa Daurada i a la tarda també amb alguns ruixats al Pirineu.

0: L'Hemicicle. L'actualitat del Parlament a 3CAT Info, amb Marta Corbalan i el muntatge musical de Jordi Galbany.
1: La justícia europea ha avalat aquesta setmana la llei d'amnistia. La seva resolució aplana el camí per a la tornada de Carles Puigdemont i dels exconsellers Lluís Puig i Toni Comín, que porten 9 anys a l'exili pel referèndum de l'1 d'octubre del 2017. També està més a prop que es pugui aplicar l'amnistia als líders independentistes que continuen inhabilitats com Oriol Junqueras o Jordi Turull i a desenes d'activistes. Avui entrevistarem el diputat de Junts per Catalunya al Parlament, Lluís Puig. L'exconseller de Cultura espera que se li apliqui l'amnistia per poder tornar de l'exili després de gairebé una dècada fora de casa. Benvinguts a l'Hemicicle. L'independentisme ha rebut com una victòria l'aval de la justícia europea, tot i que es manté la prudència perquè són els jutges espanyols els que han d'acabar aplicant l'amnistia. El secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, creu que s'aplana el camí per a la tornada dels exiliats.
2: Avui és una gran victòria, jo crec que és una victòria rotunda de Catalunya en general i també de l'independentisme de manera particular. Avui és un gran pas pels exiliats. De fet, avui a Europa els està dient que ja haurien de ser a casa.
1: El president d'Esquerra, Oriol Junqueras, ha demanat a la justícia espanyola que apliqui l'amnistia sense més dilacions després de l'aval d'Europa.
3: Ja no hi ha excuses. La llei s'ha d'aplicar, els drets s'han de restituir, els exiliats han de poder tornar. És urgent que gairebé 10 anys després l'estat espanyol tanqui definitivament aquesta carpeta.
1: El president de la Generalitat, el socialista Salvador Illa, també s'ha adreçat als tribunals espanyols perquè apliquin l'amnistia.
4: Què més cal per aplicar la llei de manera divigent, integral i sense subterfugis? No hi ha volta de full. La llei d'amnistia forma part, amb totes les conseqüències, del nostre marc legal.
1: Entre els exiliats per l'1 d'octubre hi ha dos diputats de Junts al Parlament, Carles Puigdemont i Lluís Puig. El president del Parlament, Josep Rull, ha demanat al Tribunal Suprem que els apliqui l'amnistia perquè puguin ocupar el seu escó amb tots els drets polítics restituïts.
5: Insto, de fet, al Tribunal Suprem que abandoni la seva via de rebel·lia i apliqui immediatament, sense haver d'esperar d'altres tribunals espanyols, la llei d'amnistia de manera rotunda i plena.
1: Segons Rull, és impropi d'una democràcia que dos diputats del Parlament tinguin ordres de detenció vigents si tornen a Catalunya amb el risc d'anar a la presó.
0: Té la paraula.
6: Lluís Puig Gordi, diputat electe del Parlament de Catalunya, pel grup de Junts per Catalunya.
1: Benvingut al programa L'Hemicicle. Després de la resolució de la justícia europea avalant l'amnistia, veu més a prop el seu retorn a Catalunya?
6: Més a prop, sí. Evidentment, la resolució judicial d'ahir del TJUE és una gran passa endavant, és una gran victòria, però no és la final. Ens queden encara uns quants entrebancs més a superar entremig, que esperem anar resolent més lentament del que nosaltres voldríem, però, en tot cas, la gestió d'aquest calendari no està ja a les nostres mans.
1: Ara, en principi, és el Tribunal Constitucional qui ha de resoldre els recursos d'empara que van presentar-hi els líders independentistes, però, en el seu cas, serà el Tribunal Suprem qui finalment haurà d'aplicar-li l'amnistia. Confia que serà així o creu que encara el Suprem trobarà algun altre argument per no fer-ho?
6: Bé, en el Suprem prefereixo encara ni pensar-hi, com aquell que diu, perquè primer té que resoldre el Constitucional, com bé deies, i el Constitucional ja va tenir ocasió de concedir-nos les

mesures cautelars que vam sol·licitar i no ho va fer-ho. El Constitucional no tenia per què esperar la sentència d'ahir del TJUE, podia haver resolt els nostres recursos d'empara abans i no ho ha fet. Per tant, ja hi ha

0: La prevaricació és un delicte molt difícil després de poder demandar o de lluitar contra les persones que prevariquen. Però això no treu que, evidentment, les sentències del Tribunal Constitucional haurien de ser d'aplicació immediata. Però ho vam veure ja en l'última resolució del Suprem, quan es va reinventar per quarta vegada des del 2017 el nostre delicte de malversació, presumpte delicte de malversació, elaborant un discurs tan rocambolesc que sembla que jo hagués pagat el casament de la meva filla amb diners de la Generalitat, cosa que evidentment se sap que no és així. Per tant, no sé de què són capaços més d'inventar-se en el Tribunal Suprem, però és com heu dit, tot allò que faci serà prevaricar.
1: Vostè, igual que Carles Puigdemont, és diputat al Parlament de Catalunya, però no pot exercir les seves funcions en plenitud. Només es pot connectar telemàticament a les comissions de les quals forma part, com la de Cultura, però no pot intervenir, per exemple, a les sessions plenàries. Si se li aplica l'amnistia aviat, entenc que voldrà ocupar el seu escó al Parlament físicament i acabar la legislatura amb els drets polítics restituïts.
0: Si en el moment que puc retornar a la Catalunya del Sud encara sóc diputat, per descomptat vull entrar i tornar a ocupar el meu escó que vaig abandonar el 27 d'octubre a la nit. Em sembla que és, per mi, és la imatge de la restitució, de tornar a entrar amb la cara ben alta al saló de plens i seure en el lloc on correspon.
1: Creu que Carles Puigdemont també hauria de fer el mateix, ocupar el seu escó al Parlament, si se li aplica l'amnistia?
0: No seré jo qui respongui per ell, això li heu de preguntar amb ell. En tot cas, hi ha dues butaques, hi ha dos escons buits en el Parlament, com tothom sap, i que els companys de grup del grup de Junts sempre hi posen un bon llaç groc perquè es vegi aquesta mancança. És una forma de persistir, de ser constants, de resiliència. En algun moment aquests dos llaços grocs han de desaparèixer. I el que faci el president Puigdemont, per descomptat, ja serà ell qui respongui i que ho argumenti la decisió que prengui. Jo puc respondre per mi que vull tornar a seure en aquella escossi.
1: El president d'Esquerra, Oriol Junqueras, per exemple, ja ha anunciat que ell vol ser el candidat del seu partit a les pròximes eleccions catalanes, si se li aixeca la inhabilitació i restitueix els seus drets polítics. Creu que els líders de l'1 d'octubre han de continuar en la primera línia política?
0: Jo respecto molt la decisió de tots. Entenc, i parlàvem amb la Dolors Bassa i ella té molt clar que es vol retirar de la vida política de primera línia, i entenc també qui vol i considera que vol continuar liderant un projecte. Penso que és un tema molt personal. Cadascú sap en el moment de la seva vida quins plans de futur té i quines idees, quins objectius. I per tant, amb això jo no hi he entrat mai ni a discutir-ho, ni a criticar-ho, ni a aplaudir-ho. Em semblen bé totes les opcions.
1: Després de la resolució d'aquesta setmana de la Justícia Europea, ha parlat amb Carles Puigdemont i Toni Comín, que també estan exiliats.
0: Vam estar connectats ahir al dematí, en directe, mentre anava llegint tota la resolució. Va ser molt breu, va ser molt curt, perquè era tan clara i tan precisa que fins i tot ens va sorprendre una mica. Normalment has d'esperar que després que pengin les sentències per poder-te descarregar i llegir amb calma. Però, evidentment, un cop vam poder fer això, ja ens vam desconnectar, era evident que a la sentència no hi havia cap entrelínia o cap missatge que no hagués quedat prou clar com per tenir que fer una lectura en calma. Per tant, sí, estem connectats i ens veiem cada vegada que et convé i que et fa falta.
1: Des del 2017, l'escenari polític aquí a Catalunya ha canviat amb la irrupció d'Aliança Catalana, qui les enquestes pronostiquen un creixement considerable de cara a les pròximes eleccions al Parlament. Creu que l'independentisme hauria de parlar o de pactar amb el partit de Sílvia Orriols?
0: Mira, primer de tot, deixa'm dir-vos que les enquestes, en el cas de Junts per Catalunya, sempre han avançat una gran debacle. No ara, sempre, des del 2017, que sempre ens han ensorrat les enquestes i després la veritat la donen al recompte de les butlletes que hi ha dipositades a les urnes, que és una de les eines que més ens agraden

0: les urnes ens agraden molt. Per tant, primer de tot, dic que aquests grans creixements o grans caigudes no entren en el meu imaginari. Segona cosa també és pensar que de moment no es veu cap projecte sòlid, ben estructurat i ben argumentat sobre tots els aspectes que ha de tenir una opció que vulgui concórrer a les eleccions del Parlament de Catalunya. De moment tot és fum, tuits fàcils de temes que no són gens fàcils de gestionar.
1: Des de l'1 d'octubre hem vist que les relacions entre Esquerra i Junts s'han anat distanciant, especialment ara que Esquerra dona suport al govern de Salvador Illa, al govern del PSC. Veu possible refer la unitat independentista?
0: L'únic que es pot unir és plantejar estratègies comuns. Sempre hi haurà desavinences, com entre Comuns i PSC també n'hi ha, i com entre Esquerra i Comuns també, o Esquerra i PSC. Per tant, això forma part del tauler d'escacs polític. Cada opció té que marcar el seu perfil, cada opció té que plantejar quin model de país vol, i aquí el que cal és trobar els punts estratègics que ens permetin avançar en desenvolupar un projecte de país nacional independent. En aquests 9 anys tothom diu que el procés ha desaparegut, però el que no ha aparegut és cap proposta ferma i sòlida, diferent a assolir l'independència. Ningú ha fet propostes de futur que Catalunya pugui dir, home, això sí que ens interessa. No han sortit propostes federalistes ni de cap altra mena. Per tant, seguim estant al mateix lloc. A la relació amb Espanya sabem com funciona, ara més que mai, i penso que el que ha votat independentisme ho seguirà votant.
1: Ens endinsem ara en el terreny més personal. Li demano si pot contestar amb respostes el màxim de breus possible. Com definiria, en poques paraules, l'exili?
0: Una recerca de llibertat per poder seguir lluitant.
1: Què és el primer que farà quan trepitgi Catalunya?
0: Anar a casa meva.
1: Tornaria a fer un 1 d'octubre?
0: Sí.
1: De la mateixa manera que el 2017?
0: Del que se n'aprèn, sempre es milloren coses.
1: Vostè ara mateix està liderant el projecte de rehabilitació de la Casa Macià a Prats de Molló. Què representa per a vostè aquest projecte?
0: Un honor, un centre de memòria històrica per explicar un fragment del nostre passat, imprescindible per conèixer i treballar pel futur.
1: Què n'ha après de tots aquests anys a l'exili?
0: He après a tenir noves amistats, a tenir sempre la maleta a punt, que es diu definitivament provisional, és el que aparents està.
1: I què és el que més ha enyorat de casa seva?
0: Difícil resposta, perquè són moltes les coses.
1: I ja per acabar, completi la frase següent. El que més m'agradaria que passés aquest any és...
0: Que tornéssim a avançar cap a la independència.
1: Lluís Puig, diputat de Junts al Parlament de Catalunya, gràcies per atendre'ns al programa L'Hemicicle de 3CAT Info i fins aviat.
0: Fins aviat, fins sempre.
2: Podeu tornar a escoltar L'Hemicicle al web catradio.cat/hemicicle o al podcast del programa. I seguir l'actualitat del Parlament al perfil de Twitter @L-Hemicicle. Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre. El temps.
3: Hem arribat al punt de 3:15 i ara toca que en Dani Ramírez ens expliqui com tindrem el temps aquestes pròximes hores.
4: La temperatura més alta avui al país ha estat de 39 graus a Cabanes, a l'Alt Empordà. Realment, quina ratxa que porten a l'Alt Empordà, unes temperatures molt, molt elevades. Després ja ens en anem al nord d'Osona, Montesquiu, amb 38, o Serós al Segrià, amb 38. Doncs bé, demà ja podríem arribar als 40 al Pla de Lleida i que no sigui 40 i mig o 41. Molta calor. Dilluns, dimarts, fins i tot 42 graus en aquests sectors del Pla de Lleida. Ens referim al Segrià, sud de la Noguera, Urgell, Pla d'Urgell, i no descartem també cap a les Garrigues. Aïlladament, algun valor de 40 graus propers dies, fins dimecres també es pot donar. Pla de Bages, interior de l'Ebre, la Conca de Tremp, puntualment al prelitoral gironí. En definitiva, ens ve molta calor, superarem aquest llistó tan alt dels 40 graus i probablement cap a dijous i divendres ja començaria a baixar una mica la temperatura, una baixada que, segons sembla, es podria mantenir força dies. És a dir, que quan acabi la calor tan forta d'aquests dies, a partir de dijous i divendres vindria una època

0: de calor una mica més normal, sense arribar a normalitzar-se, però almenys no seria tan alta la temperatura i ens escaparíem de situacions de calor extrema o d'onades de calor. Veurem si això ho podem confirmar. De moment, acabem el dia amb alguna gotellada cap a l'Ebre, Baix Ebre, Montsià, zona dels ports, quatre trons, nit tranquil·la, demà farà sol al matí, aquest diumenge, quatre núvols baixos o com boires de la humitat a la Costa Daurada, a Tarragona, i a la tarda nuvolades al Pirineu amb algun ruixadet, algun xàfec aïllat al Ripollès, a la Cerdanya, poca cosa. Potser també Pallars Sobirà, Vall d'Aran i Principat d'Andorra, aquestes quatre gotellades. Fa molta calor i de tant en tant doncs, pot donar-se una tempesta una mica més forta, però els mapes indiquen molt poca pluja i poques tempestes de moment. Cada tarda farà algun ruixadet, dimarts una mica més pel que fa a la seva abundància i de moment el més destacable són les nits càlides. Avís de calor nocturna, ho indica el Meteocat, a l'Alt Empordà, aquesta propera matinada, també el Baix Ebre i el Montsià.
1: Bon dia, són les dues. Quines són, a aquesta hora, les xifres?
2: Sigui
1: bon
2: qui sigui, tindrà l'encàrrec de remuntar...
1: Denuncien l'excés de burocràcia...
3: Catalunya migdia. L'informatiu central del cap de setmana de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
4: Avui a Lleida i de dijous a Barcelona... Ja
3: farem atenció a tots els fronts informatius. D'aquí...
1: I a casa nostra tornen a sortir el carrer...
3: I de la resta del món.
1: Pendents de la cimera internacional...
3: Faci el temps que faci.
2: Més aviat sol, hi ha una petita interrupció...
3: Els dissabtes i els diumenges a les dues, Catalunya migdia cap de setmana. Amb Eva Compte.
5: Ara falten 10 minuts per arribar a les 10. Seguim explicant-vos coses d'alta a baix per la companyia aeroespacial SpaceX, que és propietat del multimilionari Elon Musk. Les accions han perdut un 45% de valor des que van arribar al seu màxim després de sortir a borsa ara fa un mes i mig. Fins i tot fan entrar en pèrdues els accionistes més recents i els experts apunten que continuaran caient. Problemes amb el llançament del seu megacoet Starship han accentuat aquesta baixada. Musk té el 85% de les accions, podria sorprendre el mercat amb una nova iniciativa per fer remuntar aquestes accions abans de la presentació de resultats el 6 d'agost. Davant d'aquest baix moment de SpaceX, altres companyies com OpenAI, creadora del ChatGPT, han posposat fins l'any que ve la seva entrada a la borsa. I a Jerusalem, canviem completament de qüestió, creix l'assetjament dels ultraortodoxos sobre la població secular en aquesta ciutat. Una cafeteria que obre en sàbat, que és el dia de descans setmanal en el judaïsme, és l'última víctima d'aquesta dinàmica en una ciutat que cada dia és més religiosa. Anem a Jerusalem. Des d'allà ens ho explica en Jordi Brascó.
6: Sàbat, criden un grup d'ultraortodoxos davant d'una cafeteria que obre el dia del descans sagrat. Han vingut per segon dissabte consecutiu a assetjar els clients i el propietari, el Yoel, que té la consciència ben tranquil·la.
7: Vam posar la cafeteria al centre de la ciutat, que és una de les zones més seculars de Jerusalem, però han vingut grups d'ultraortodoxos que no volen parlar i que pressionen, intimiden perquè acabis tancant.
6: No pensa fer-ho perquè obrint en sàbat, diu, ofereix alternatives als no religiosos que han vingut fins aquí a defensar els seus drets. La cafeteria s'ha convertit en l'escenari d'una batalla sobre el model de ciutat que ha de ser Jerusalem. Una batalla que es reprodueix en altres àrees, com a la zona de Mea Shearim i Romema, on veïns ultraortodoxos boicotegen les obres d'una nova línia de tramvia. Laura Wharton, assessora de la ciutat a l'Ajuntament, està indignada.
8: Els atacs de les obres del tramvia han suposat pèrdues de més de 500 milions de shekels. És exasperant. I el pitjor és que el govern de Netanyahu, la meitat dels quals són fanàtics religiosos, els hi permeten.
6: Des de l'Ajuntament asseguren que tenen les mans lligades perquè la policia la dirigeix un fanàtic religiós, Itamar Ben-Gavir. S'aferren a les properes eleccions per a calmar els ànims i canviar la dinàmica als carrers de la ciutat.
5: Doncs aquesta és la situació a Jerusalem, a Veneçuela. Mentrestant, els morts pel doble terratrèmol del mes passat ja superen, atenció, els 5.000, que és una xifra provisional encara a l'espera de localitzar més víctimes. Els sismes també han deixat milers de persones sense casa. Precisament aquesta matinada, el govern veneçolà ha anunciat que el Fons Monetari Internacional ha desbloquejat 346 milions de dòlars per finançar la reconstrucció d'aquest país. A Mèxic, un terratrèmol de magnitud 7,4 va sacsejar ahir a la tarda recorda, per cert, l'estat de Chiapas, al sud del país, a la frontera amb Guatemala. No hi ha víctimes, però el sisme va obligar els Estats Units a activar l'alerta per risc de tsunami en diverses zones del Pacífic.

0: Esports. Amb l'Alfons Gorina.
1: Què tal? Bona nit. Comencem amb el partit de pretemporada que està jugant l'Espanyol al camp de l'Olot. Marxem a l'estadi municipal per saber com ha acabat aquest partit. Francesc Ripoll, bona nit.
2: Bona nit. Mira, acabat el partit ara mateix. Ja ha guanyat l'Espanyol per 0 gols a 3 a l'Olot, equip de segona federació. Baus al 27 de la primera i Marcos Fernández i Roberto, ja al tram final, han fet els gols de l'equip blanquiblau, que ha estat superior en el seu primer partit de pretemporada. La setmana que ve l'equip de Manolo González en jugarà dos més. El dimarts, dia 21, contra el Pau francès a Peralada, i el dissabte, dia 25, davant el Sabadell, equip de segona a la Ciutat Esportiva Dani Jarque.
1: Gràcies, Francesc. I anem amb el Mundial, perquè aquest diumenge juga la gran final entre les seleccions de l'Espanya i de l'Argentina. Aquest dissabte la selecció espanyola no s'ha pogut entrenar damunt la gespa i ha suspès definitivament l'última sessió abans de la final degut a la tempesta elèctrica que ha caigut a New Jersey. Pel que fa a l'Argentina, ha posposat el seu entrenament, però finalment sí que s'han pogut exercitar sobre la gespa. La final, això sí, no perilla. Sentim a Luis de la Fuente parlar d'aquest partit.
3: Va ser un grandíssim espectáculo. Creo que hay dos superselecciones, dos superequipos con muchas similitudes en comportamientos, en talento de futbolistas. Cada uno, evidentemente, trataremos de llevar el juego donde nos interese y el partido donde más nos interese, pero yo creo que en un planteamiento primero, tanto Argentina como España, tanto España como Argentina, planteamos un partido donde la brillantez, el talento, el buen juego gane a cualquier otras circunstancias.
1: Per part de l'Argentina, ha parlat Messi recordant la ja icònica foto de l'astre argentí banyant a la Minya Mal quan era un nadó.
4: La verdad que esa foto es una locura porque bueno, en la vida, ¿no? Yo me hice una foto cuando él era bebé y que hoy estemos los dos enfrentando una Copa del Mundo. La verdad que lo que digo es una locura, pero nada, es uno de los mejores del mundo en este momento sin duda y le deseo muchísima suerte porque el bien del va a ser el bien del Barcelona también.
1: D'altra banda, Joan Laporta, en declaracions a Catalunya Ràdio, ha explicat el fet que ell doni suport a la selecció espanyola públicament és una manera d'agrair que tenen 8 jugadors amb Espanya. Un posicionament que ha provocat les crítiques d'un sector de l'afició del Barça que li ha recordat la història del club que presideix i tot el que representa.
5: Tenim 8 jugadors a la selecció espanyola i han arribat a la final i nosaltres doncs els hi desitgem el millor, que és que guanyi. I això dic amb tota normalitat, i això no és incompatible amb res més, eh? I la veritat és que estic molt, molt, molt agraït de com ens estan tractant.
1: Abans de la final del Mundial de demà, avui es juga la final de consolació entre França i Anglaterra, a Miami, a partir de les 11. Tots dos tècnics, Didier Deschamps i Thomas Tuchel, admeten que és un partit que no il·lusiona, però que el competiran.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Hem començat parlant d'aquesta victòria de l'Espanyol al camp de l'Olot en el primer partit de pretemporada i avui s'han estrenat dos equips catalans més. Per la seva banda, el Girona, que ha empatat a 0 a la Ciutat Esportiva contra l'Al-Qaeda de la Lliga Saudita. Ricard Artero, jugador del Girona, ha parlat de quines sensacions tenen amb el nou entrenador Quique Álvarez.
6: Molt bones. Alguns de nosaltres ja el coneixíem des dels anys aquests del filial i són dues persones, tant ell com el seu germà, com tot l'estaf que ha vingut, superproductiu, properes i que ens ajudaran segur a complir l'objectiu.
1: Això el dia en què el mateix club gironí ha anunciat el traspàs de Joel Roca a l'Olympiacos grec per una quantitat al voltant d'uns 6 milions d'euros i mig i un 15% d'una futura venda. El Sabadell, per la seva banda, ha perdut el camp del Castelló per 2-0. I un últim apunt, en aquest cas de Primera Federació, perquè l'Europa ha anunciat un canvi a la banqueta. Josep Maria Jané, fins ara director esportiu i també tècnic del filial, es farà càrrec del primer equip, un canvi propiciat per la marxa de Dai per una decisió personal.
0: 3CAT Info.
1: Parlem ara del Tour de França, quarta victòria de l'eslové Tadej Pogacar, de nou en solitari, a la 14a etapa de la ronda francesa. Pogacar ha atacat quan faltava 1,5 km per coronar el Col du Hac i ningú l'ha pogut seguir. Sentim el líder del Tour.
7: Yeah, really, really perfect day. We marked this.
8: Ens ha sortit un dia perfecte. Teníem aquesta etapa marcada des de l'inici. La coneixia molt.

0: Bé, és molt bonica, una zona increïble per pedalar. Tinc bons records d'aquí i avui com a equip n'hem sumat un altre.
1: És el team, we had another one.
2: Un Pogacar que ara suma 4 minuts i 30 segons sobre el segon classificat, el danès Jonas Vingegaard. Aquest diumenge, 15a etapa de nou de muntanya, 184 quilòmetres entre Champagnol i Plateau de Solaison, amb un port de primera categoria, dos de tercera i amb la meta d'etapa en un port de categoria especial.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: A la Fórmula 1, el líder del Mundial, Kimi Antonelli, ha fet la pole al Gran Premi de Bèlgica. Aquest diumenge a les 3 de la tarda se celebra la cursa. Paula Badosa, per la seva banda, jugarà aquest diumenge en tennis la final del torneig d'Isashi a Romania contra l'egípcia Mayar Sheriff després de desfer-se de l'eslovena Tamara Zidanec en 3 sets a les semifinals. En bàsquet, la penya ha fet oficial la incorporació de l'aler pivot Quan Chitam, de 30 anys. El nord-americà amb passaport italià prové del Reggio Emilia de la Lliga Italiana i serà verd i negre fins al juny del 2027. D'altra banda, el Girona ha anunciat el fitxatge del base nord-americà Stanley Whittaker, de 31 anys. Whittaker prové de l'Aliaga Petkim Sport de la Lliga Turca i signa per una temporada. En hoquei patins s'han sortejat el calendari tant de l'hoquei lliga masculina com de la femenina. A la masculina, el campió, l'Igualada, s'estrenarà al Palau Blaurana contra el Barça, mentre que les campiones, el Vila-sana, visitaran el Fraga. També es van sortejar els emparellaments per a la Supercopa, que jugarà el 24 i el 25 d'octubre. A la masculina, Liceo Barça i Igualada Calafell, i a la femenina, Vila-sana Palau i Fraga Telecable.
3: Trescat Info.

0: Dos soldats nord-americans han mort en l'atac iranià d'aquesta matinada contra una base dels Estats Units a Jordània. Segons l'exèrcit, també hi hauria un altre soldat desaparegut. Tot en plena escalada del conflicte. El líder suprem de l'Iran, en un comunicat, ha atiat encara més el foc amenaçant Washington. Els bombers donen per estabilitzar l'incendi de Pontils a la Conca de Barberà i han pogut controlar el que s'ha declarat aquesta tarda a la baronia de Rialp, a la Noguera. De moment, les tasques d'extinció continuen el foc de Vilademuls, al Pla de l'Estany. D'altra banda, ja s'ha restablert la circulació de la línia S1 de Ferrocarrils de la Generalitat, que s'havia tallat per un foc prop de les vies del tren entre les estacions de Rubicentre i les Fonts. Milers de persones es manifesten a aquesta hora pel centre de Barcelona a la marxa del Pride en defensa dels drets del col·lectiu LGTBIQA+. L'Observatori contra l'LGTBI-fòbia denuncia que en el que portem d'any a Catalunya s'han registrat 170 incidències, la majoria a la via pública. El president del govern, Pedro Sánchez, viatja avui cap a Nova York per assistir demà a la final del Mundial de Futbol. Alberto Núñez Feijóo, del PP, creu que alguns socis del PSOE prefereixen que demà Espanya perdi contra l'Argentina. Als Estats Units es preveu que les tempestes millorin la qualitat de l'aire ara sota mínims i no posin en risc la final de futbol de demà. El fum dels incendis del veí Canadà ha fet que s'hagin assolit nivells històrics de contaminació. El Departament de Territori anuncia diverses actuacions per pacificar la Nacional 2, el seu pas pel Maresme i la construcció de quatre noves sortides entre l'illa i Calella abans del 2032. Ja s'han adjudicat la redacció dels projectes d'aquests enllaços i a Mataró aquest hivern començaran les obres de la pacificació de la Nacional 2.
1: Esports.
2: La selecció espanyola ha suspès el seu darrer entrenament abans de la final del Mundial degut a la tempesta elèctrica que ha caigut a New Jersey. De la seva banda, l'Argentina sí que s'ha pogut entrenar, però amb retard. La disputa de la final, en principi, no perilla. Els amistosos de pretemporada, Girona 0, Alcadixa 0, Castelló 2, Sabadell 0 i Olot 0, Espanyol 3. Quarta victòria per Tadej Pogacar en la 14a etapa del Tour de França. Ara l'eslové li treu 4 minuts i 30 segons al segon, Jonas Vingegaard. I a la Fórmula 1, el líder del Mundial, Kimi Antonelli, ha fet la pole al Gran Premi de Bèlgica. Aquest diumenge a les 3 de la tarda se celebra la cursa.
0: I pel que fa el temps, alguns núvols prims i calitja aquesta nit i matinada, si bé diumenge al matí ja estarà gairebé serè a tot arreu. Alguns núvols matiners a la Costa Daurada, molta xafogor. Mínimes d'entre 24 i 27 graus al litoral i prelitoral i per sobre dels 20 o 22 a moltes zones de l'interior.
1: 3CAT Info.
0: 10 i gairebé 4 minuts fins a les 11. Us acompanya molt de gust Xavier Palau. Dos soldats nord-americans han mort en l'atac iranià d'aquesta matinada contra la base dels Estats Units a Jordània. També hi ha un altre soldat desaparegut, segons informacions del mateix exèrcit. Amb aquests ja són 14 els efectius nord-americans que han perdut la vida des que Donald Trump va començar aquesta guerra ara fa més de 4 mesos. En plena escalada del conflicte a l'Orient Mitjà, el líder suprem de l'Iran, Mojtaba Khamenei, ha atiat encara més el foc amenaçant els Estats Units amb més represàlies. L'ayatolà ha carregat contra el president nord-americà, a qui ha culpat de la fallida de l'alto el foc acordat fa un mes. També ha dit que Donald Trump no té cap mena de credibilitat. El comunicat de l'ayatolà arriba després de 7 dies consecutius de bombardejos encreuats en què s'ha atacat específicament infraestructura civil. Washington ha destruït diverses vies de comunicació del país persa, inclosos un túnel i dos ponts, i 10.000 iranians s'han quedat sense aigua pel bombardeig contra una desalinizadora. Des de Teheran eleven a 50 els morts i a 500 els ferits pels atacs nord-americans a les últimes 3 setmanes. El règim dels ayatolàs ha respost bombardejant bases militars nord-americanes, diversos països del Golf. Kuwait n'ha sortit perjudicat pels atacs rebuts contra una instal·lació petroliera, una central elèctrica i una desalinizadora. Les monarquies del Golf ho han qualificat de crims de guerra.

0: 3CAT Info.
1: Els bombers donen per estabilitzar l'incendi de Pontils a la Conca de Barberà, on hi continuen treballant 15 dotacions, tot i que el foc ja no avança. També donen per controlar l'incendi de la Baronia de Rialp a la Noguera. De moment, les tasques d'extinció continuen a l'incendi de Vilademuls, al Pla de l'Estany, on ja han cremat 2 hectàrees. Els bombers, però, asseguren que no és alarmant. A la resta de Catalunya, avui hi ha 21 municipis de 7 comarques en el nivell extrem de perill d'incendi forestal. Són poblacions de l'Alt Camp, el Penedès, l'Alt Urgell, la Noguera, el Pallars Jussà i el Solsonès. A hores d'ara, l'incendi que continua cremant és el del municipi d'Orés, a Saragossa. Tot i que ja ha arrasat més de 15.400 hectàrees, l'evolució del foc és favorable. De moment, els bombers han pogut protegir els nuclis urbans d'un Castillo i l'Oesia i han evitat l'entrada del foc al paisatge protegit de la serra de Santo Domingo. Tot i això, el vent dificulta la feina dels bombers, com explica Marcos Rodríguez, és professor de la Universitat de Saragossa i investigador del comportament dels grans incendis forestals aragonesos. Ho ha explicat, en aquest cas, Marcos Rodríguez, en declaraciones aquí a 3CAT Info.
2: Confluyen muchos factores, ola de calor, tenemos una humedad de los combustibles muy baja y eso hace que estén muy disponibles para la combustión y la propagación. Además hay bastante carga de combustible porque venimos de un invierno, primavera, con bastante lluvia y eso hace que pues, la vegetación se recupera rápidamente. Pero es el viento el principal problema.
1: D'altra banda, Luis Biendicho, conseller de Medi Ambient del govern aragonès, ha explicat quines zones poden ser les més complicades aquesta nit.
3: Es la zona que más nos preocupa para esta noche, que es el sector 1, sector 3, flanco izquierdo, y es lo que vamos a seguir vigilantes y vamos a seguir atentos.
1: El conseller d'Interior del govern aragonès, Roberto Bermúdez, ha recordat que els equips d'emergència no baixaran la guàrdia, tot i que el perímetre de l'incendi no hagi crescut durant les últimes hores. També ha explicat que han recuperat serveis com la telefonia o la llum.
4: Esta noche y mañana se va a seguir trabajando con los mismos medios, tanto humanos como aéreos. Entendemos que tenemos que hacer un esfuerzo importante durante estos próximos 2 días para intentar estabilizarlo en el menor tiempo posible. También deciros que las carreteras siguen cortadas exactamente igual que antes. La telefonía ha sido restablecida prácticamente en el 100% gracias a telefonía que nos ha puesto un repetidor portátil. La línea de luz también tenemos restablecido el 100% de la luz en todos los municipios.
1: També preocupa l'incendi que crema a Mierla, a Guadalajara, i que continua sense control. Ja ha cremat 5.400 hectàrees i s'han desallotjat 600 persones de 12 municipis. S'ha habilitat el poliesportiu de la localitat d'Humanes per acollir els evacuats.
0: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CAT Info.
1: 10 de la nit i 8 minuts, 140.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, han participat en el Pride Barcelona en defensa dels drets del col·lectiu LGTBIQA i més. Una marxa en què tant l'Ajuntament com la Generalitat han donat suport a la candidatura de Barcelona pel World Pride 2030. Ho hem seguit des de Barcelona amb la Montse Mir.
5: Festa, música, ball i també reivindicació de drets i igualtat per tots els col·lectius. És el resum d'una desfilada massiva, tant pel que fa públic com a la participació, la més multitudinària, amb 70 grups, amb el lema Totes les realitats, un sol orgull. El Pride d'aquest any reivindica que tothom tingui veu i representació. El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha transmès aquest missatge just abans del començament de la rua.
6: És un dia de manifestació, és un dia de lluita, també és un dia de celebració de l'orgull a tot Catalunya, a molta gent que avui està desfilant als carrers de Barcelona recordant que avui és un dia de lluita, però també estem enviant un missatge com a país molt important. Estem enviant aquest missatge a tothom el dret a estimar com vulguis.
5: Els organitzadors i participants també alerten que tot i els avanços no poden abaixar la guàrdia. L'augment del suport als partits d'extrema dreta preocupa i Ernest Urtasun, ministre de Cultura, ho ha resumit amb aquest exemple.
7: Que fa uns dies vam portar a votació la reforma del Codi Penal per prohibir les teràpies de conversió en aquest país i ens vam trobar un Partit Popular aliat amb Vox votant en contra de la prohibició de les teràpies de conversió, és a dir, votant directament en contra dels drets de la comunitat LGTBIQ+, en el nostre país.
5: L'Observatori contra l'LGTBI-fòbia ha comunicat, per cert, 179 incidències aquest any a Catalunya, la majoria als carrers. D'altra banda, recordem també que Barcelona opta a organitzar el World Pride del 2030.
0: 3CAT Info.
1: Junts assegura que Carles Puigdemont i la resta d'exiliats tornaran a Catalunya, tot i el rebuig d'alguns jutges a aplicar la llei d'amnistia, però no concreta quan. El seu secretari general, Jordi Turull, n'ha parlat davant el Consell Nacional de la Formació.
8: I el retorn del president i dels exiliats, del conseller Puig i del conseller Comín, arribarà. Tingueu-ne tota la confiança. Per molts que vulguin estar en contra, el president Puigdemont tornarà a Catalunya. Peti qui peti, tornarà a Catalunya.
1: Jordi Turull creu que l'aval del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, la llei d'amnistia, representa una victòria per Catalunya i ha deixat en evidència les mancances de la justícia espanyola i la seva politització. I de l'aplicació de la llei d'amnistia també n'ha parlat la secretària general de Podem, Ione Belarra, que ha carregat contra el Partit Popular per no acceptar la llei en tota la seva integritat. Avui, que fa 90 anys del cop d'estat, Belarra acusa els populars de ser els hereus polítics dels colpistes.
9: Recordarle al señor Aznar y al Partido Popular en un día como hoy que los únicos golpistas eran sus abuelos políticos, que en este país los parlamentos hacen las leyes y los jueces están para aplicar las leyes que hacen los parlamentos y deben hacerlo en toda su extensión, más con el aval de la justicia europea, como hemos visto esta semana.
0: 3CAT Info.
1: A Gaza, 9 persones han mort al llarg del dia d'avui en diferents atacs israelians en una nova vulneració de l'alto al foc per part de Tel Aviv. Sentim el pare d'una de les víctimes.
10: El meu fill era un noi jove de 18 anys que ajudava el seu oncle a col·locar alumini. Aquesta era la seva feina. L'oncle té un taller d'alumini i ell l'ajudava a aïllar-lo amb el que tenia.
1: D'altra banda, una família amb 3 fills menors d'edat ha mort durant el bombardeig d'un edifici residencial a la ciutat de Gaza. A més, ahir l'exèrcit hebreu va assassinar 8 persones durant un funeral en un camp de refugiats. Més de 1.100 gazians han perdut la vida des que va entrar en vigor la treva l'octubre passat. De fet, les últimes setmanes, Israel ha intensificat els atacs contra l'enclavament. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha viatjat avui cap a Nova York per assistir demà a la final del Mundial de Futbol que jugaran les seleccions d'Espanya i l'Argentina. Mentrestant, el líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, ha carregat contra els socis de la Moncloa perquè diu n'hi ha que no volen que guanyi Espanya. Madrid, Tània Tàpia.
11: En un acte de presentació dels alcaldables a les capitals espanyoles, Feijóo ha fet servir símils futbolístics per elogiar la selecció i carregar contra el govern espanyol i els seus socis. Assegura que el PP va a l'una defensant l'equip espanyol, però que no tots els partits poden dir el mateix i ha parlat directament d'Esquerra, Bildu o el BNG.
12: Hay partidos con poder de decisión en el gobierno de España.

0: España que están deseando que pierda España en fútbol y en todo. Pero ¿sabéis qué? Vamos a ganarles en fútbol y en todo.
1: I s'ha fet seus els valors que creu que empenyen la selecció, la feina dura, la humilitat i la fe.
0: Me gustaría que España se pareciese más a su selección.
1: Feijóo veurà el partit de demà des de Madrid. El PP envia Borja Semper, portaveu i responsable de Cultura i Esports a Nova York. També seran a l'estadi la família reial al complet i Pedro Sánchez, que hi va sense la seva dona, tot i que Begoña Gómez podria haver viatjat des de dijous, ja pot tornar a sortir d'Espanya i l'Audiència de Madrid ha ordenat tornar-li el passaport.
2: Als Estats Units, el fum dels incendis del Canadà fa suspendre molts actes de l'exterior, però les tempestes faran que la qualitat de l'aire millori quan falten 24 hores per la final del Mundial de Futbol, que jugarà demà a Nova Jersey. La baixa qualitat de l'aire és un risc pels espectadors, però sobretot pels futbolistes, que inhalen fins a 10 cops més partícules tòxiques. Aquest dissabte, Nova York ha assolit una qualitat de l'aire de 175, una xifra que significa aire insalubre. Chicago, per exemple, ha assolit la pitjor qualitat d'aire mai registrada i el retorn a l'ús de mascaretes recorda que a molts els temps de la pandèmia. Però per demà diumenge al vespre s'espera a l'estadi de la gran final una temperatura de 29 graus i cels serens, ja que els vents de les hores prèvies escamparan els núvols. Per la contaminació causada pels centenars d'incendis del Canadà, Donald Trump ha amenaçat aquest país, a qui acusa de negligent amb els boscos, amb un increment d'aranzels. Aquest hivern està previst que comencin les obres de pacificació de la carretera Nacional 2 a Mataró, al Maresme. Ho ha anunciat avui el Departament de Territori, que ha presentat a Mataró un conveni amb el Ministeri de Transports i Mobilitat pel qual l'Estat invertirà més de 380 milions d'euros per millorar la C-32 i pacificar la Nacional 2. A la capital del Maresme, Mataró, és on el projecte de pacificació de la Nacional 2 està més avançat. L'objectiu és convertir la Nacional 2 en un passeig des de Montgat fins a Malgrat de Mar. Tindrà 40 quilòmetres de llarg i serà per vianants i tindrà un carril bici per tot el litoral. També es vol millorar la connectivitat de l'autopista C-32 amb Barcelona i entre els pobles de la comarca. Per això, aquest juliol ja s'han adjudicat els projectes de tres noves sortides, la de Teià, la de Premià de Mar i la de Vilassar de Mar. També n'està prevista una de nova a Calella. Manel Nadal, el secretari de Mobilitat, n'ha explicat els objectius.
3: 10.000 vehicles que passaven per Nacional 2 passen ara per l'autopista. Per tant, a l'autopista l'hem de millorar. I això vol dir millorar els enllaços, millorar l'accessibilitat, fer actuacions que vagin de la Nacional 2 cap a l'autopista. Per tant, un primer àmbit són les millores a la C-32. El segon, la pacificació. I finalment, hi ha un tercer paquet de coses, de millora del transport públic, de descarbonització, plaques fotovoltaiques.
2: El conveni inclou també altres obres, com la instal·lació de plaques solars allà on abans hi havia peatges i la creació d'aparcaments per accedir a estacions d'autobusos i de tren.
4: El temps.
2: Ara passa un minut d'un quart d'11. Adres que t'info, obrim una nova àrea de servei a punt, la previsió meteorològica amb el Dani Ramírez.
5: Un dia més de sol i calor i sembla que tampoc serà diferent aquest diumenge, per tant, déu-n'hi-do les últimes hores aquest dissabte, fins a 39 graus a Cabanes a l'Empordà, 38 a Seròs al Segrià, 38 a Montesquiu, 37 a Ripoll, 37, per exemple, a Tremp, a Vinebre i a Anglès. Moltíssima calor. El dia va acabar amb algun ruixadet, alguna gotellada que, bé, doncs ha deixat mig litre, un litre, a l'àrea dels ports, al massís del port, 2 litres per metre quadrat, 1 litre al Regués, en aquest sector del Baix Ebre, 1 litre mig al Fara del Port, mig litre a Jesús o a Roquetes. Poca precipitació, però hi ha hagut aquesta, podríem dir, mini regada, que ha donat molta humitat i molta xafogó. De fet, el Meteocat adverteix de calor nocturna, és a dir, temperatures que en tota la nit, depenent de la població, no baixaran de 24, 25, 26, i pot haver mínimes de 27 graus. Ens referim al Baix Ebre, al Montsià i a l'Alt Empordà, i també mínimes tòrdides per sobre dels 25 a gran part de la costa i alguns sectors del prelitoral. De fet, a l'interior costarà baixar dels 20 o 22. Preveiem un diumenge de sol, matí amb alguns núvols baixos a la costa tarragonina, i a la tarda, més nuvolades respecte a les últimes hores al Pirineu. Pot caure un xàfec, poca cosa. Més probables al Ripollès, la Cerdanya, potser també cap a la Vall d'Aran, Pallars Sobirà i Principat d'Andorra. Les temperatures més altes arribarem ja als 40 graus en punts del Segrià, com la ciutat de Lleida, o de l'Urgell, com és Targa. I, per tant, la calor s'intensifica fins i tot dilluns, dimarts, dimecres, màximes de 40-42 en aquests sectors de Ponent. 3CAT Info.

0: A 3CAT Info.
1: La pitjor sequera per durada, per intensitat i per...
0: Insostenibles.
2: Yo me fui arrinconando ahí y ese era mi ataúd. Llenas de agua.
0: El retrat d'un planeta en crisi.
3: Mai en la vida havia plogut tant aquí, com ara mai en la vida.
4: En ningún momento yo pensé que iba a salir de ahí.
0: Un espai on expliquem com ens afecta la crisi climàtica i ambiental i què estem fent per frenar-la i adaptar-nos-hi. Insostenibles, amb Montse Poblet.
5: 3CAT Info. 10 de la nit i 18 minuts, ja hi ha més de 1.300 centres educatius d'arreu de Catalunya adherits a la iniciativa de no fer sortides escolars el curs vinent per reclamar una millora de les condicions laborals. Davant d'aquesta iniciativa, les cases de colònia reclamen al govern una concreció de les ajudes econòmiques al sector per normalitzar la situació per la qual estan passant. Aquest dilluns, representants de diverses entitats del sector del lleure es reuneixen novament amb el Departament d'Empresa per reclamar a la Generalitat una regulació específica del sector. Així ho ha explicat el gerent de l'Associació d'Empreses de Lleure, Educació i Cultura, Pep Montés, en declaracions a l'ACN, l'Agència Catalana de Notícies.
6: Que s'adoptin mesures de caràcter regulador que evitin una situació com aquesta en futures anualitats. Aquesta és la qüestió més important. No estem veient una voluntat decidida del govern d'afrontar-les.
5: Montés afegeix que estan en la pitjor situació possible.
6: S'ha confirmat el pitjor escenari possible. Totes les anul·lacions de reserves o l'absència de noves reserves s'ha confirmat. No hi ha hagut cap canvi a la relació que hi ha entre els representants sindicals dels docents i el Departament d'Educació. Per tant, tampoc no hi ha hagut cap variació sobre aquest boicot a les colònies escolars.
5: Davant d'això, demanen que les ajudes econòmiques anunciades pel govern per ajudar les empreses de lleure es concedeixin el més aviat possible i no s'esperi acabar la temporada perquè hi haurà moltes empreses que no es podran recuperar.
0: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
5: Una baralla a Badalona ha acabat aquest dissabte amb 4 ferits, 2 per arma de foc, un tercer per arma blanca i un quart amb un cop al cap. Segons han informat els Mossos d'Esquadra, aquesta emissora, les agressions s'han produït en el context d'una batussa al carrer Marquès de Montroig i no perilla la vida de cap dels ferits. La policia ha obert una investigació per esclarir-ne les causes. A Lleida, 5 persones han quedat ferides, una de les quals de gravetat, a causa de l'explosió que hi ha hagut en un cotxe aquest dissabte al matí. L'incident ha passat cap a les 11 del matí i ha afectat el conductor del cotxe i 4 vianants que es trobaven a la zona i que han resultat ferits per l'impacte de fragments del vehicle. A hores d'ara, els 5 afectats es troben a l'Hospital Arnau de Vilanova i els Mossos d'Esquadra, que s'han fet càrrec de la investigació, han indicat que la principal hipòtesi apunta a la combustió d'aigua esprai, d'algun esprai que hi havia dins del cotxe. Prop de 90 persones han arribat en pastera aquest dissabte a les Illes Balears. Els migrants, la majoria d'origen subsaharià, anaven a bord de 3 pasteres diferents que han estat localitzades a les costes de Formentera, Cabrera i Mallorca. Ahir, 3 embarcacions més van ser interceptades també a Formentera i Cabrera, on anaven una 70ena de migrants en total. Des de principi d'any, més de 3.300 persones han arribat a les illes en desenes de pasteres des del nord d'Àfrica. El pas a la final del Mundial de Futbol de l'Argentina, després de vèncer Anglaterra a les semifinals, ressuscita entre els argentins la reivindicació de les Illes Malvines, en mans del Regne Unit, que les va recuperar militarment el 1983. La pancarta «Les Malvines són argentines», que va mostrar la majoria de jugadors de la selecció argentina, ha desfermat una onada de patriotisme enmig de l'eufòria futbolística. Ho estem seguint amb el corresponsal de l'Amèrica Llatina, Buenos Aires, Joan Biosca.
7: L'Argentina arriba a la final del Mundial amb una injecció de moral i una gran dosi extra de patriotisme. La victòria en semifinals contra Anglaterra va suposar i ha significat per als argentins molt més que un partit de futbol. I les celebracions dimecres a Buenos Aires a la nit ho han deixat més que clar. El motiu, les Malvines. El reclam perpetu i constant de sobirania dels sud-americans sobre les illes de l'Atlàntic Sud sota bandera britànica des de 1833. L'any 1982, els argentins van ocupar l'arxipèlag militarment i la Guerra de les Malvines va significar una gran derrota, però està més viu que mai sentir-les i considerar-les argentines.
8: Es que hemos dado el mensaje. Esa memoria no nos borrarán jamás.
9: Es una cuestión de legitimidad. Es un excelente marco para que el mundo recuerde y comprenda el reclamo histórico que tenemos.

0: los argentinos sobre las Islas Malvinas.
1: Felipe Piña es historiador.
2: Desde hace una semana en las escuelas argentinas no se habla de otra cosa que Malvinas. La gente en las casas se vio obligada, los padres, a explicarle a los chicos que preguntaban: papá, ¿qué pasa con las Malvinas? ¿Por qué las Malvinas están ocupadas?
1: Ara un llençol d'un llit d'hotel convertit en bandera nacional amb el lema Les Malvines són argentines, el que van exhibir els jugadors argentins sobre el terreny de joc, està sota custòdia de la selecció nacional del país sud-americà. Una eufòria col·lectiva catàrtica que els argentins volen com a energia per guanyar el Mundial.

Segona i última jornada del Festiuet a Salou al Tarragonès, amb caps de cartell com el que ara escoltem, Ginestar. El Parc dels Emprius d'aquesta localitat de la Costa Daurada és l'epicentre de la música catalana, amb un festival que compta també amb el grup vendrellenc de pop-rock, l'Axambustor.

0: en directe que acabaran cap a les 6 del matí. Els organitzadors esperen tancar el festival, que va arrencar ahir divendres a més de 30.000 persones. Ara falten 5 minuts per arribar a 11:15.
1: Esports.
0: A punt la crònica amb l'Alfons Gorina. Tenim ja a punt a l'estudi de 3 Catinfo. Alfons, bona nit.
2: Bona nit. Comencem parlant del Mundial. Aquest diumenge juga la gran final entre les seleccions de l'Espanya i de l'Argentina. I aquest dissabte la selecció espanyola no s'ha pogut entrenar damunt la gespa i ha suspès definitivament l'última sessió abans de la final degut a la tempesta elèctrica que ha caigut a Nova Jersey. Pel que fa a l'Argentina, ha posposat el seu entrenament, però finalment sí que han pogut exercitar sobre la gespa. La final, això sí, no perilla en principi. Sentim a Luis de la Fuente parlar d'aquest partit.
3: Va a ser un grandísimo espectáculo. Creo que hay dos superselecciones, dos superequipos, con muchas similitudes en comportamientos, en talento de futbolistas. Cada uno, evidentemente, trataremos de llevar el juego donde nos interese y el partido donde más nos interese, pero yo creo que en un planteamiento primero, tanto Argentina como España, tanto España como Argentina, planteamos un partido donde la brillantez, el talento, el buen juego gane a cualquier otra circunstancia.
2: Per part d'Argentina ha parlat Messi recordant la ja icònica foto de l'astre argentí banyant a la Minya Mal quan era un nadó.
4: La verdad que esa foto es una locura porque bueno, en la vida, ¿no? Yo me hice una foto cuando él era bebé y que hoy estemos los dos enfrentando una Copa del Mundo. La verdad que lo que digo es una locura, pero nada, es uno de los mejores del mundo en este momento sin duda y le deseo muchísima suerte porque el bien del Barça será el bien del Barcelona también.
2: D'altra banda, Joan Laporta, en declaracions a Catalunya Ràdio, ha explicat el fet que ell doni el suport de la selecció espanyola públicament és una manera d'agrair que tenen 8 jugadors amb Espanya. Un posicionament que ha provocat les crítiques d'un sector de l'afició del Barça que li ha recordat la història del club que presideix i tot el que representa.
5: Tenim 8 jugadors a la selecció espanyola i han arribat a la final i nosaltres doncs els hi desitgem el millor, que és que guanyi. I això ho dic amb tota normalitat, i això no és incompatible amb res més, I la veritat és que estic molt molt molt agraït de com ens estan tractant.
2: Per últim, com a president del Barça, ha parlat de la importància pel club d'aquesta final del Mundial que enfrontarà Leo Messi i Lamine Yamal, dos futbolistes sortits de la Masia.
1: 3Cat Info.
2: I abans de la final de demà, avui es juga la final de consolació entre França i Anglaterra, a Miami, i a partir de les 11. Tots dos tècnics, Didier Deschamps i Thomas Tuchel, admeten que és un partit que no fa il·lusió, però que el competiran. A França no juga d'inici el blaugrana Koundé i a Anglaterra tampoc ho fa Gordon, el nou fitxatge del Barça. I aquest dissabte han arrencat els primers amistosos de pretemporada. L'Espanyol de Manolo González s'ha imposat al camp de l'Olot per 0-3. Sentim a Àlex Calatrava, un dels nous fitxatges de l'equip blanquiblau.
6: Trabajando todavía muchas cosas y creo que ha sido una buena primera toma de contacto. Nos queda mucho, tenemos que seguir trabajando y preparando lo mejor posible para el día de Levante.
2: Per la seva banda, el Girona ha empatat a 0 a la Ciutat Esportiva contra l'Alcadixa de la

0: la Lliga Saudita. Ricard Artero, jugador del Girona, ha parlat de quines sensacions tenen amb el nou entrenador Quique Álvarez.
1: Molt bones. Alguns de nosaltres ja el coneixíem des dels anys aquests del filial i són dues persones, tant ell com el seu germà, com tot l'estaf que ha vingut, superproperes i que ens ajudaran segur a complir l'objectiu.
0: Això el dia en què el mateix club gironí ha anunciat el traspàs de Joel Roca a l'Olympiacos grec per una quantitat al voltant d'uns 6 milions d'euros i mig i un 15% d'una futura venda. El Sabadell, per la seva banda, ha perdut el camp del Castelló per 2-0.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Parlem ara del Tour de França, quarta victòria de l'eslovè Tadej Pogačar, de nou en solitari a la 14a etapa de la ronda francesa. Pogačar ha atacat quan faltava 1,5 km per coronar el Col de Hag i ningú l'ha pogut seguir. Sentim el líder del Tour.
3: Yeah, really perfect day. We marked this.
4: Ens ha sortit un dia perfecte, teníem aquesta etapa marcada des de l'inici. La coneixia molt bé, és molt bonica, una zona increïble per pedalar. Tinc bons records d'aquí i avui com a equip n'hem sumat un altre.
3: As a team we had another one.
0: Un Pogačar que ara suma 4 minuts i 30 segons sobre el segon classificat, el danès Jonas Vingegaard. Aquest diumenge, 15a etapa, de nou de muntanya, 184 quilòmetres entre Champagnol i Plateau de Solaison, amb un port de primera categoria, dos de tercera i amb la meta d'etapa en un port de categoria especial.
2: 3CAT Info.
0: A la Fórmula 1, el líder del Mundial, Kimi Antonelli, ha fet la pole al Gran Premi de Bèlgica. Aquest diumenge a les 3 de la tarda se celebrarà la cursa. I en tennis, Paula Badosa jugarà aquest diumenge la final del torneig a Romania contra l'egípcia Mayar Sheriff després de desfer-se de l'eslovena Tamara Zidanec en 3 sets a les semifinals.
2: Trescat Info.

0: Benvinguts, bona nit, són 11:15. Esteu escoltant 3Cat Info i aquesta hora us estem explicant que els bombers donen per estabilitzar l'incendi de Pontils a la Conca de Barberà i han pogut controlar també el que s'ha declarat aquesta tarda a la Baronia de Rialp, a la Noguera. De moment, les tasques d'extinció continuen el foc de Vilademuls, al Pla de l'Estany. D'altra banda, ja s'ha restablert la circulació de la línia S1 dels Ferrocarrils de la Generalitat, que s'havia tallat per un foc prop de les vies del tren entre les estacions de Rubí Centre i les Fonts. Pel que fa al conflicte al Golf Pèrsic, dos soldats nord-americans han perdut la vida en l'atac iranià d'aquesta matinada contra una base dels Estats Units a Jordània. Segons l'exèrcit, també hi hauria un altre soldat desaparegut. Tot en plena escalada del conflicte. El líder suprem de l'Iran, en un comunicat, ha atiat encara més el foc amenaçant Washington. I milers de persones participen pel centre de Barcelona a la marxa del Pride en defensa dels drets del col·lectiu LGTBQI+. L'Observatori contra l'LGTBI-fòbia denuncia que en el que portem d'any a Catalunya s'han registrat 170 incidències, la majoria a la via pública. En aquest segon tram informatiu us explicarem que una de cada 10 persones que viatgen a països exòtics tornen amb alguna malaltia. És un percentatge que es manté estable cada estiu, segons l'Hospital Clínic, que té l'únic servei de salut internacional de tot l'estat espanyol. El que sí que canvia són les destinacions, molt sensibles als conflictes i la situació geopolítica mundial. I ens fixarem en el fenomen que hi ha a Barcelona i que està en ple creixement, el de les gelateries. En els últims 5 anys, la ciutat ha vist una onada d'obertures d'aquests establiments i, sobretot, el que ha augmentat és la varietat, i és que cada cop hi ha més gelateries de gustos i maneres de fer d'arreu del món. També busquem amb l'Alfons Gorín aquesta hora el titular esportiu, Alfons, que destaquem.
1: Doncs que la selecció espanyola ha suspès el seu darrer entrenament abans de la final del Mundial degut a la tempesta elèctrica que ha caigut sobre New Jersey. L'Argentina sí que ha pogut entrenar, però amb retard. La disputa de la final no perilla. Els amistosos de pretemporada, Girona 0, Alcadixa 0, Castelló 2, Sabadell 0, i Olot 0, Espanyol 3. El Tour, quarta victòria per Tadej Pogacar a la 14a etapa. Ara li treu a l'eslové 4 minuts i 30 segons. El segon, Jonas Vingegaard. I a la Fórmula 1, el líder del Mundial, Kimi Antonelli, ha fet la pole al Gran Premi de Bèlgica.

0: Quan faltin 6 minuts per les 11 amb l'Alfons Gorina i pel que fa al temps, alguns núvols prims i calitja aquesta nit i matinada, si bé demà al matí ja estarà gairebé serè a tot arreu. Alguns núvols matiners a la Costa Daurada, molta xafogor, mínimes d'entre 24 i 27 graus al litoral i prelitoral i per sobre dels 20 o 22 a moltes zones de l'interior. Passen 4 minuts de 2:15. Dos soldats nord-americans han mort en l'atac iranià d'aquesta matinada contra la base dels Estats Units a Jordània. També hi ha un altre soldat desaparegut, segons informacions del mateix exèrcit. Amb aquests ja són 14 els efectius dels Estats Units que han perdut la vida des que Donald Trump va començar aquesta guerra fa més de 4 mesos. En plena escalada del conflicte a l'Orient Mitjà, el líder suprem de l'Iran, Mojtaba Khamenei, ha atiat encara més el foc amenaçant els Estats Units amb més represàlies. L'ayatolà ha carregat contra el president nord-americà, a qui culpa de la fallida de l'alto el foc acordat fa un mes. També ha dit que Donald Trump no té cap mena de credibilitat. El comunicat de l'ayatolà arriba després de 7 dies consecutius de bombardejos encreuats, en què s'ha atacat específicament infraestructura civil. Washington ha destruït diverses vies de comunicació del país persa, inclosos un túnel i dos ponts, i 10.000 iranians s'han quedat sense aigua pel bombardeig contra una desalinitzadora. Des de la capital Teheran eleven a 50 els morts i a 500 els ferits pels atacs nord-americans a les últimes 3 setmanes. El règim dels ayatolàs ha respost bombardejant bases militars nord-americanes diversos països del Golf. Kuwait n'ha sortit perjudicat pels atacs rebuts contra una instal·lació petroliera, una central elèctrica i una desalinitzadora. Les monarquies del Golf ho han qualificat de crims de guerra.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Els bombers donen per estabilitzar l'incendi de Pontils a la Conca de Barberà, on hi continuen treballant 15 dotacions, tot i que el foc ja no avança. Aquesta és la bona notícia. També donen per controlar l'incendi de la Baronia de Rialp a la Noguera. De moment, les tasques d'extinció continuen a l'incendi de Vilademuls, al Pla de l'Estany, on ja han cremat 2 hectàrees. Els bombers, però, asseguren que no és un incendi alarmant. A la resta de Catalunya, avui hi ha 21 municipis de 7 comarques en el nivell extrem de perill d'incendi forestal. Són poblacions de l'Alt Camp, el Penedès, l'Alt Urgell, la Noguera, el Pallars Jussà i el Solsonès. A hores d'ara, l'incendi que continua cremant amb força, amb virulència, és el del municipi d'Ores, a Saragossa. Tot i que ja ha arrasat més de 15.400 hectàrees, l'evolució de l'incendi és favorable. De moment, els bombers han pogut protegir els nuclis urbans d'un Castillo i l'Oesia i han evitat l'entrada del foc al paisatge protegit de la serra de Santo Domingo. Tot i això, el vent dificulta les tasques dels bombers, com explica Marcos Rodríguez. És professor de la Universitat de Saragossa i investigador del comportament dels grans incendis forestals aragonesos. Ho ha explicat aquí a 3Cat Info.
2: Confluyen muchos factores, ola de calor, tenemos una humedad de los combustibles muy baja y eso hace que estén muy disponibles para la combustión y la propagación. Además hay bastante carga de combustible porque venimos de un invierno, primavera, con bastante lluvia y eso hace que pues, la vegetación se recupera rápidamente. Pero es el viento el principal problema.
0: D'altra banda, Luis Biendicho, conseller de Medi Ambient del govern aragonès, ha explicat quines zones poden ser les més complicades aquesta nit.
3: Es la zona que más nos preocupa para esta noche, que es el sector 1, sector 3, flanco izquierdo, y es lo que vamos a seguir vigilantes y vamos a seguir atentos.
0: El conseller d'Interior del govern aragonès, Roberto Bermúdez, ha recordat que els equips d'emergència no baixaran la guàrdia, tot i que el perímetre de l'incendi no hagi crescut durant les últimes hores. També ha explicat que han recuperat serveis com la telefonia o la llum.
4: Esta noche y mañana se va a seguir trabajando con los mismos medios, tanto humanos como aéreos. Entendemos que tenemos que hacer un esfuerzo importante durante estos próximos 2 días para intentar estabilizarlo en el menor tiempo posible. También deciros que las carreteras siguen cortadas exactamente igual que antes. La telefonía ha sido restablecida prácticamente en el 100% gracias a la telefonía que nos ha puesto un repetidor portátil. La línea de luz también tenemos restablecido el 100% de la luz en todos los municipios.
0: També preocupa l'incendi que crema a Mierla, a Guadalajara, i que continua sense control. Ja ha cremat 5.400 hectàrees i s'han desallotjat 600 persones de 12 municipis. S'ha habilitat el poliesportiu de la localitat d'Humanes per acollir els evacuats. I fent referència a aquestes altes temperatures que poden propiciar els incendis, us hem d'explicar que la temperatura de l'aigua de l'Estany de Banyoles ha arribat als

0: rècords són els 44,2 del 18 de juliol del 2023.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Tornem a la informació internacional perquè Donald Trump amenaça el Canadà amb més aranzels pels centenars d'incendis als boscos canadencs que contaminen l'aire de ciutats nord-americanes com Washington o Nova York. El president nord-americà acusa de negligent amb els boscos el primer ministre Mark Carney, que no li ha respost. Les autoritats temen que la pol·lució pugui afectar la final del Mundial de Futbol que demà jugaran a Nova York, Espanya i l'Argentina, si bé les últimes previsions apunten a una millora de l'aire. Creix l'assetjament dels ultraortodoxos sobre la població secular a Jerusalem. Una cafeteria que obre en sàbat, el dia de descans setmanal en el judaïsme, és l'última víctima d'aquesta dinàmica en una ciutat, Jerusalem, Jordi Brascó, que cada dia és més religiosa.
2: Sàbat, criden un grup d'ultraortodoxos davant d'una cafeteria que obre el dia del descans sagrat. Han vingut per segon dissabte consecutiu a assetjar els clients i el propietari, el Yoel, que té la consciència ben tranquil·la.
3: Vam posar la cafeteria al centre de la ciutat, que és una de les zones més seculars de Jerusalem, però han vingut grups d'ultraortodoxos que no volen parlar i que pressionen, intimiden perquè acabis tancant.
2: No pensa fer-ho perquè obrint en sàbat, diu, ofereix alternatives als no religiosos que han vingut fins aquí a defensar els seus drets. La cafeteria s'ha convertit en l'escenari d'una batalla sobre el model de ciutat que ha de ser Jerusalem. Una batalla que es reprodueix en altres àrees, com a la zona de Mea Shearim i Romema, on veïns ultraortodoxos boicotegen les obres d'una nova línia de tramvia. Laura Wharton, assessora de la ciutat a l'Ajuntament, està indignada.
4: Els atacs de les obres del tramvia han suposat pèrdues de més de 500 milions de shekels. És exasperant. I el pitjor és que el govern de Netanyahu, la meitat dels quals són fanàtics religiosos, els hi permeten.
2: Des de l'Ajuntament asseguren que tenen les mans lligades perquè la policia la dirigeix un fanàtic religiós i Tamar Ben-Gavir. S'aferren a les properes eleccions per a calmar els ànims i canviar la dinàmica als carrers de la ciutat.
0: A Veneçuela, els morts pel doble terratrèmol del mes passat ja superen els 5.000, una xifra provisional a l'espera de localitzar més víctimes. Els sismes també han deixat milers de persones sense llar. Precisament aquesta matinada, el govern veneçolà ha anunciat que el Fons Monetari Internacional ha desbloquejat 346 milions de dòlars per finançar la reconstrucció del país. Mentrestant, a Mèxic, un terratrèmol de magnitud 7,4 va sacsejar ahir a la tarda l'estat de Chiapas, al sud del país, a la frontera amb Guatemala. No hi ha víctimes, però el sisme va obligar els Estats Units a activar l'alerta per risc de tsunami en diverses zones del Pacífic. Un dels grans aliats del canceller alemany, el conservador Jens Spahn, ha dimitit fa aquesta tarda per la polèmica generada pel fill que ha tingut amb un ventre de lloguer als Estats Units. Feia dies que el cas del portaveu parlamentari de la CDU, que va ser conseller de Sanitat amb Angela Merkel, havia reobert el debat de la gestació subrogada que està prohibida a Alemanya. El seu propi partit i fins i tot ell mateix havien condemnat aquesta pràctica per qüestions ètiques. Berlín, Jordi Regàs.
5: La imatge mostra dos homes somrient. És el compte d'Instagram de Daniel Funke. Al darrere, amb un carretó de nens, el seu marit, Jens Spahn. Som família, diu el post. El mateix canceller Friedrich Merz, interpel·lat al respecte, s'ha limitat a donar-se per assabentat.
6: Divendres passat, Jens Spahn em va informar que ell i el seu marit serien pares. L'he felicitat.
5: Gratulit. Spahn és un home clau dins la CDU. De fet, tothom li reconeix la influència sobre els grups territorials del partit que li fan confiança. Com a ministre de Sanitat, però, es va oposar a la regulació de la gestació subrogada a Alemanya. La contradicció l'han aprofitat els socis de la SPD per demanar que els conservadors reconeguin la doble maternitat en el cas de mares lesbianes. Stefanie Hubich, ministra de Justícia.
7: Me n'alegro que el portaveu del grup parlamentari de la CDU tingui descendència. Espero que ara tingui comprensió cap a la situació quan són dues les mares. Certament, això seria un bon pas per anar avançant.
5: Tot i que la gestació subrogada no està permesa a Alemanya, si el nadó genèticament és d'un dels dos pares, a la República Federal no es posen impediments per reconèixer la paternitat. Però que precisament un dels caps visibles de la CDU, la Unió Demòcrata Cristiana, hagi decidit recórrer als Estats Units per tenir un fill és una contradicció que ha reobert el debat a Alemanya.
1: 3CAT Info. Informar.

0: explicar, entendre.
1: Hi havia una caserna de l'exèrcit i vaig veure que banda i banda de la Gran Via doncs hi ha soldats amb el fusell cap a la plaça Espanya. Dic, s'ha acabat això.
2: Aquest és el testimoni de Joan Escudé, una de les persones amb més edat del país, revivint l'inici del cop d'estat dels militars feixistes el juliol del 36.
1: No es podia comunicar.
2: Avui fa 90 anys d'aquells fets i coincidint amb l'efemèride, el Memorial Democràtic ha presentat una base de dades inèdita dedicada a les milícies antifeixistes de Catalunya. Una informació que s'ha extret, sobretot, dels papers de Salamanca i que suposa 11 anys d'investigació. El cens inclou 37.000 noms, de moment, si bé se'n podran afegir més a mesura que avanci la investigació. El director del Memorial Democràtic, Jordi Font, ha valorat el cens de forma molt positiva perquè aporta, diu, dades molt precises.
3: Ha entrat en el Banc de la Memòria Democràtica una gran aportació, sobretot perquè aporta moltes dades, no només és una base de dades amb els noms, noms i cognoms, sinó que hi ha moltes més dades. I penso que és un exercici d'allò que se'n diu història pública, allò de els resultats que s'obtenen d'aquest treball, doncs posar-los a l'abast de la ciutadania.
2: A través dels documents que van ser confiscats per les tropes franquistes durant la Guerra Civil, que es van retornar a la Generalitat el 2006 i es coneixen com a papers de Salamanca, se saben dades dels milicians com el gènere, el lloc de residència, l'adscripció política i sindical, la data d'ingrés i la columna o unitat amb la qual van anar al front. El projecte s'ha fet a través d'una col·laboració entre el Memorial i l'Arxiu Nacional de Catalunya, que les dues entitats valoren molt positivament. Pilar Cueva és la directora de l'arxiu.
4: Això és l'expressió d'aquesta col·laboració que estem mantenint des de fa temps i en la que ens trobem en projectes d'interès compartit. No només col·laborem, sinó que compartim informació i que busquem quins són els canals més adequats perquè arribin d'una forma més ràpida i més eficient a la nostra societat.
2: Amb l'inici de la guerra, el president de la Generalitat, Lluís Companys, va firmar el decret de creació de les milícies antifeixistes integrades principalment per voluntaris.
0: El temps.
2: Ara passo un minut de 3:15, obrim a 3Cat Info una nova àrea de servei. A punt, la previsió meteorològica, la crònica és del Dani Ramírez.
5: Un dia més de sol i calor, i sembla que tampoc serà diferent aquest diumenge. Per tant, déu-n'hi-do les últimes hores aquest dissabte, fins a 39 graus a Cabanes a l'Alt Empordà, 38 a Seròs al Segrià, 38 a Montesquiu, 37 a Ripoll, 37, per exemple, a Tremp, a Vinebre i a Anglès. Moltíssima calor. El dia va acabar amb algun ruixadet, alguna gotellada que, bé, doncs s'ha deixat mig litre, un litre, a l'àrea dels ports, al massís del port, 2 litres per metre quadrat, 1 litre al Regués, en aquest sector del Baix Ebre, 1 litre mig al Far del Port, mig litre a Jesús o a Roquetes. Poca precipitació, però hi ha hagut aquesta, podríem dir, mini regada que ha donat molta humitat i molta xafogor. De fet, el Meteocat adverteix de calor nocturna, és a dir, temperatures que en tota la nit, depenent de la població, no baixaran de 24, 25, 26 i pot haver mínimes de 27 graus. Ens referim al Baix Ebre, al Montsià i a l'Alt Empordà. I també mínimes tòrdides per sobre dels 25 a gran part de la costa i alguns sectors del prelitoral. De fet, a l'interior costarà baixar dels 20 o 22. Preveiem un diumenge de sol, matí amb alguns núvols baixos a la costa tarragonina, i a la tarda, més nuvolades respecte a les últimes hores al Pirineu. Pot caure avui xàfec, poca cosa. Més probables al Ripollès, la Cerdanya, potser també cap a la Vall d'Aran, Pallars Sobirà i Principat d'Andorra. Les temperatures més altes arribarem ja als 40 graus en punts del Segrià, com la ciutat de Lleida, o de l'Urgell, com és Targa. I, per tant, la calor s'intensifica fins i tot dilluns, dimarts, dimecres, màximes de 40-42 en aquests sectors de Ponent.
0: 3Cat Info.
6: Bon dia, són les dues. Quines són, a aquesta hora, les xifres?
7: Sigui qui sigui, tindrà l'encàrrec de...
6: Denuncien l'accés de burocràcia...
8: Catalunya migdia. L'informatiu central del cap de setmana de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
9: Avui a Lleida i de dijous a Barcelona... Ja
8: farem atenció a tots els fronts informatius. D'aquí...
6: I a casa nostra tornen a sortir el carrer...
8: I de la resta del món.
6: Pendents de la cimera internacional...
8: Faci el temps que faci.
10: Més aviat sol, hi ha una petita interrupció...
8: Els dissabtes i els diumenges a les dues, Catalunya migdia, cap de setmana. Amb Eva Compte.
0: 3Cat Info.
2: Ara falten 11 minuts per arribar a les 11 de la nit. La capital del Baix Ebre es trasllada durant aquest cap de setmana al segle XVI, coincidint amb la 29a Festa del Renaixement. En aquesta edició s'han incorporat noves localitzacions que fins ara no eren accessibles al públic. Tortosa, Ariadna Escola.
11: Un d'aquests espais són els túnels subterranis del Castell de la Suda, que han format part del projecte de restauració de Paradores d'Espanya. És en aquest punt on es representen una dotzena de passis d'un espectacle a càrrec de la companyia aragonesa Teatro Los Navegantes. Quatre actors es posen a la pell de nombrosos personatges que van viatjant en el temps mentre passegen per les diferents estances subterrànies. L'actor Jesús Pescador explica els usos que tenia.
12: Bueno, verdaderamente ha cumplido muchos cometidos, porque estos subterráneos han sido por una parte prisiones y mazmorras. También han servido como almacenamiento de cereal o de leña, por ejemplo, y también aquí ha habido un molino para moler, o también cuando había que refugiarse la guarnición y se metían aquí y almacenaban armas, es decir, que en tantos siglos han cumplido muchos cometidos diferentes.
11: A la llista d'espais visitables se sumen altres indrets recentment restaurats, com la nau de l'antic balneari d'Emporcà i la terrassa dels arbotants de l'absis de la catedral, com també el camp de la Torreta. La programació s'allarga fins aquest diumenge amb una setantena d'activitats, 30 de les quals són novetats.
2: L'estació d'esquí de Buit a Ull ha inaugurat aquest dissabte la tirolina doble més llarga de Catalunya, de més d'un quilòmetre de llargada. La nova infraestructura suposa una de les principals atraccions d'aventura del Pirineu al Vemor.
13: La nova tirolina d'un quilòmetre de llargada se suma a la que es va inaugurar fa poc més d'un any de 200 metres. Iniciatives que serveixen per desestacionalitzar l'activitat turística a la Vall de Boí més enllà dels mesos d'hivern. Així ho ha explicat durant l'acte d'inauguració del nou equipament el president de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, Carles Ruiz.
14: La muntanya, quan s'acaba la neu, no tanca. I les estacions de muntanya de Ferrocarrils som la porta d'entrada a les muntanyes del Pirineu. I per això l'esforç que estem fent de mantenir aquestes activitats al llarg de tot l'any, d'intentar que d'aquesta manera ajudar a cohesionar el territori, a donar noves oportunitats i també a generar nous atractius, com en aquest cas la tirolina.
13: La nova tirolina permet la baixada de dues persones alhora per sobrevolar durant un minut i 10 segons el paisatge de les muntanyes del Pirineu.
2: A Barcelona hi ha un fenomen en ple creixement, les gelateries. La ciutat ha vist una onada d'obertures en els últims 5 anys d'aquests establiments i, sobretot, el que augmenta és la varietat, i és que cada cop hi ha més gelateries de gustos i maneres de fer d'arreu del món. Ens ho explica en aquest reportatge el Roc Fargas amb muntatge musical de Miquel Guiu.
15: L'auge dels locals de venda de gelats s'ha produït sobretot en les zones turístiques de la ciutat, tal com explica Olivier Fernández, gerent del Gremi de Pastisseria de Barcelona.
16: Hi ha un creixement que es veu, però sí que depenen de la zona, no? El que és George, on d'alguna manera té més proximitat al turisme, incluït barris de Barcelona, sí que el creixement és molt més alt com creixement en altres tipus de botiga.
15: Una de les novetats dels últims anys és l'obertura d'establiments que treballen amb la seva pròpia concepció del gelat. En Ken, per exemple, és el fill dels propietaris de la pastisseria Takashi Ochigai, que va obrir el 1983 i que ara fa poc va crear una marca de gelats, Kurimu. Ell ens explica amb quins productes treballen.
17: Nosaltres vam crear una marca que es diu Kurimu i a partir d'aquí vam llançar una tipologia de gelats, que són gelats italians, amb ànima japonesa. Llavors, tots els gelats tenen algun tipus d'ingredient doncs, associat amb el Japó. Nosaltres tenim doncs, el yuzu i sudachi, que sudachi també és un cítric japonès. Després tindríem el de cirera i umeboshi i un altre que surt molt i que s'està fent molt popular és el de sèsam torrat, i tot això ho portem del Japó.
15: Jo vull anar a la platja amb tu. Si caminem pels carrers de Barcelona, avui veiem gelateries japoneses com la d'en Ken, però també n'hi ha de gregues, libaneses, argentines o les que treballen en productes de proximitat. En Marco, per exemple, és un dels propietaris de Parallelo Gelato. Tot i que ell és italià, porta 10 anys treballant amb productors de quilòmetre zero i creu que precisament això és l'essència de la seva marca.
18: Hemos dado cuenta que había muchos productos de calidad. Entonces nos parecía un sinsentido ir a comprar un pistacho de Irán cuando había un pistacho muy bueno y local. Hay también una razón ecológica y al final de todo, pero la cosa más importante para nosotros era igual crear un producto que fuera auténtico. Si puedo comprar un helado que tenga algo de aquí, tiene mucho más sentido.
15: Ara, amb l'estiu i les altes temperatures, ve més de gust que mai un gelat per refrescar-se. I Barcelona té cada cop més oferta variada per a tots els gustos. Si

0: 6 minuts i les 11.
1: Esports.
0: Amb la crònica punt de l'Alfons Gorina. Alfons, què tal? Bona nit.
2: Bona nit. Comencem parlant del Mundial. Aquest diumenge juga la gran final entre les seleccions d'Espanya i d'Argentina. Aquest dissabte la selecció espanyola no s'ha pogut entrenar damunt la gespa i ha suspès definitivament l'última sessió abans de la final degut a la tempesta elèctrica que ha caigut sobre New Jersey. Pel que fa a l'Argentina, ha posposat el seu entrenament, però finalment sí que s'han pogut exercitar sobre la gespa. La final, això sí, no perilla. Sentim a Luis de la Fuente parlar d'aquest partit.
3: Va ser un grandíssim espectáculo. Creo que hay dos superselecciones, dos superequipos, con muchas similitudes en comportamientos, en talento de futbolistas. Cada uno, evidentemente, trataremos de llevar el juego donde nos interese y el partido donde más nos interese, pero yo creo que en un planteamiento primero, tanto España como Argentina, planteamos un partido donde la brillantez, el talento, el buen juego, gane a cualquier otra circunstancia.
2: Per part d'Argentina ha parlat Messi, recordant la ja icònica foto de l'astre argentí banyant a la Minyamal quan era un nadó.
4: La verdad que esa foto es una locura porque bueno, en la vida, ¿no? Yo me hice una foto cuando él era bebé y que hoy estemos los dos enfrentando una Copa del Mundo. La verdad que lo que digo es una locura, pero nada, es uno de los mejores del mundo en este momento, sin duda, y le deseo muchísima suerte porque el bien del Barça ser el bien del Barcelona también.
2: D'altra banda, Joan Laporta, en declaracions a Catalunya Ràdio, ha explicat que el fet que ell doni suport a la selecció espanyola públicament és una manera d'agrair que tenen 8 jugadors amb Espanya, un posicionament que ha provocat les crítiques d'un sector de l'afició del Barça que li ha recordat la història del club que presideix i tot el que representa.
5: Tenim 8 jugadors a la selecció espanyola i han arribat a la final i nosaltres doncs els hi desitgem el millor, que és que guanyi. I això ho dic amb tota normalitat, i això no és incompatible amb res més. I la veritat és que estic molt, molt, molt agraït de com ens estan tractant.
2: Abans de la final de demà, avui es juga la final de consolació entre França i Anglaterra. Comença tot just ara a partir de les 11. Tant el tècnic francès Didier Deschamps com l'anglès Thomas Tuchel admeten que és un partit que no fa il·lusió jugar, però que el competiran. A França no juga d'inici el blaugrana Koundé i a Anglaterra tampoc ho fa Gordon, el seu nou fitxatge.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: I aquest dissabte han arrencat els primers amistosos de pretemporada. L'Espanyol de Manolo González s'ha imposat al camp de l'Olot per 0-3. Sentim a Àlex Calatrava, un dels nous fitxatges de l'equip blanquiblau.
6: Trabajando todavía muchas cosas y creo que ha sido una buena primera toma de contacto. Nos queda mucho, tenemos que seguir trabajando y preparando lo mejor posible para el día de Levante.
2: Per la seva banda, el Girona ha empatat a 0 la Ciutat Esportiva contra l'Al-Qaeda de la Lliga Saudita. Ricard Artero, jugador del Girona, ha parlat de quines sensacions tenen amb el nou entrenador Quique Álvarez.
7: Molt bones. Alguns de nosaltres ja el coneixíem des dels anys aquests del filial i són dues persones, tant ell com el seu germà, com tot l'estaf que ha vingut, superproperes i que ens ajudaran segur a complir l'objectiu.
2: Això el dia en què el mateix club gironí ha anunciat el traspàs de Joel Roca a l'Olympiacos grec per una quantitat al voltant d'uns 6 milions d'euros i mig i un 15% d'una futura venda. El Sabadell, per la seva banda, ha perdut el camp del Castelló per 2-0. I un últim apunt, en aquest cas de la Primera Federació, perquè l'Europa ha anunciat un canvi a la banqueta. Josep Maria Jané, fins ara director esportiu i també tècnic del filial, es farà càrrec del primer equip. Un canvi propiciat per la marxa de Dai per una decisió personal.
1: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
2: Parlem ara del Tour de França. Quarta victòria de l'eslovè Tadej Pogačar, de nou en solitari, a la 14a etapa de la ronda francesa. Pogačar ha atacat quan faltaven 1,5 km per coronar el Col de Hag i ningú l'ha pogut seguir al ritme. Sentim el líder del Tour.
8: Yeah, really, really perfect day. We marked this.
9: Ens ha sortit un dia perfecte. Teníem aquesta etapa marcada des de l'inici. La coneixia molt bé, és molt bonica, una zona increïble per pedalar. Tinc bons records d'aquí i avui com a equip n'hem sumat un altre.
8: As a team, we had another one.
2: Un Pogačar que ara suma 4 minuts i 30 segons sobre el segon classificat, el danès Jonas Vingegaard. Aquest diumenge, 15a etapa, de nou de muntanya. 184 quilòmetres entre Champagnol i Plateau.

0: de Solsona amb un port de primera categoria, dos de tercera i amb la meta d'etapa en un port de categoria especial.
1: Trescat Info.
0: A la Fórmula 1, el líder del Mundial, Kimi Antonelli, ha fet la pole al Gran Premi de Bèlgica. Aquest diumenge, a les 3 de la tarda, se celebra la cursa. Paula Badosa jugarà aquest diumenge a la final del torneig de Romania contra l'egípcia Mayar Sheriff després de desfer-se de l'eslovena Tamara Zidanec en 3 sets a semifinals. En bàsquet, la penya ha fet oficial la incorporació de l'alè pivot Quan Chitam, de 30 anys. El nord-americà, amb passaport italià, prové del Reggio Emilia de la Lliga Italiana i serà verd i negre fins al juny del 2027. D'altra banda, el Girona ha anunciat el fitxatge del base nord-americà Stanley Whitaker, de 31 anys. Whitaker prové de l'Aliaga Petkim Sport de la Lliga Turca i signa per una temporada. I ha caigut el rècord del món de la milla. El britànic Josh Kerr ha fixat la marca en 3 minuts, 42 segons i 62 centèsimes. Ha superat la marca del mític Hicham Elgerrug de fa 27 anys.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: Bona nit. Els Estats Units i l'Iran obren la porta a una guerra total amb l'augment de les hostilitats dels darrers dies i bombardejos dirigits a infraestructura civil. Dos militars nord-americans han mort i un altre estat desaparegut arran d'un atac iranià a una base nord-americana a Jordània. Els agents rurals preveuen per aquest diumenge risc extrem d'incendi forestal en 22 municipis de 7 comarques. A l'Aragó, els bombers preveuen perimetrar el foc, que ha cremat més de 15.800 hectàrees, i a Guadalajara preocupa l'incendi, que continua sense control i obliga a evacuar veïns. Salvador Illa creu que l'estat espanyol hauria d'invertir més diners a Catalunya, però demana als partits catalans que passin de la queixa a la feina i donin suport al Consorci d'Inversions. Esquerra reclama al govern que defensi el país, però també demana a Junts que col·labori. Els de Puigdemont denuncien una asfíxia econòmica premeditada. 140.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, han participat aquest dissabte al Pride de Barcelona, que ha apel·lat a no abaixar la guàrdia davant l'augment dels discursos d'odi i ha reclamat que tots els col·lectius tinguin veu i representació. Dimiteix el portaveu de la CDU alemanya, el conservador Jens Spahn, després de tenir amb el seu marit un fill per gestació subrogada als Estats Units, que és una pràctica prohibida a Alemanya. Com a ministre de Sanitat, Spahn va ser contrari als ventres de lloguer i això li ha valgut ara crítiques de doble moral. I l'Acadèmia Britànica del Cinema premia un curtmetratge realitzat per dos graduats de l'ESCAC. Fran Moreno i Santi Pujol han dirigit Fúria, la història d'un jove en un centre de menors que intenta reconstruir la relació amb la seva mare.
1: Esports. Aquest diumenge juga la gran final del Mundial entre les seleccions de l'Espanya i de l'Argentina. La selecció espanyola ha suspès el seu darrer entrenament abans de la final del Mundial degut a la tempesta elèctrica que ha caigut a Nova Jersey. De la seva banda, l'Argentina sí que ha pogut entrenar, però amb retard. La disputa de la final no perilla. Els amistosos de pretemporada, Girona 0, Alcadixa 0, Castelló 2, Sabadell 0 i Olot 0, Espanyol 3. En ciclisme, quarta victòria per Tadej Pogacar a la 14a etapa del Tour de França. Ara li treu 4 minuts i 30 segons al segon, Jonas Vingegaard. I a la Fórmula 1, el líder del Mundial, Kimi Antonelli, ha fet la pole al Gran Premi de Bèlgica. Aquest diumenge a les 3 de la tarda se celebra la cursa.
0: I ens espera un diumenge molt calorós, amb màximes d'entre 35 i 40 graus a bona part de l'interior i del prelitoral. Els 40 serien més probables al Pla de Lleida. El temps estable, assolellat fins al migdia. A la tarda poden caure xàfecs aïllats al Pirineu. Molta xafogor a la costa.
2: 3CAT Info.
0: Ara passen 3 minuts de l'hora en punt. Benvinguts, us acompanya Sara Riera. Els Estats Units i l'Iran intensifiquen les hostilitats tot just un mes després de l'acord d'alto el foc, que ja ha quedat en paper mullat. Dos soldats nord-americans han mort en l'atac iranià amb míssils balístics i drons d'aquesta matinada contra la base dels Estats Units a Jordània. També hi ha un altre soldat desaparegut, segons informacions del mateix exèrcit. Amb aquests ja són 16 els efectius nord-americans que han perdut la vida des que els Estats Units i Israel van començar la guerra el 28 de febrer d'aquest any. En plena escalada, el líder suprem de l'Iran, Mojtaba Khamenei, ha atiat encara més el foc, amenaçant els Estats Units amb lliçons inoblidables. L'ayatolà ha carregat contra el president nord-americà, a qui ha culpat de la fallida de la treva. També ha dit que Trump no té cap mena de credibilitat. El comunicat de l'ayatolà arriba després de 7 dies consecutius de bombardejos encreuats en què els dos bàndols han atacat infraestructura civil. Washington ha destruït diverses vies de comunicació i també una dessalinitzadora de la República Islàmica. Des de Teheran eleven a 50 els morts i a 500 els ferits per aquests atacs nord-americans en les últimes 3 setmanes. El règim dels ayatolàs ha respost bombardejant els principals aliats nord-americans en aquesta regió i per primer cop també l'Aràbia Saudita. Kuwait ha sortit perjudicat pels atacs rebuts contra una instal·lació petroliera, una central elèctrica i una altra dessalinitzadora. Les monarquies del Golf ho han qualificat de crims de guerra. I ara ens centrem a casa nostra. Aquest diumenge s'activa el nivell 4 per perill extrem d'incendi forestal a 22 municipis de 7 comarques i el nivell 3 per perill molt alt a 235 municipis de 23 comarques. Continuarà restringit, doncs, l'accés a 3 espais naturals, la Baronia de Rialb, la Ribera Salada i també l'espai natural del Montmell Marmellà. Es demana extremar les precaucions, evitar qualsevol activitat que pugui generar un incendi i respectar les restriccions per garantir la seguretat de les persones i per protegir el medi natural en aquesta situació que és de risc molt elevat. Tot plegat després que aquest dissabte els bombers hagin treballat amb 3 incendis a Pontils, a la Conca de Barberà, a la Baronia de Rialb, a la Noguera i també a Viladamuls, al Pla de l'Estany. El foc que crema a l'Aragó, mentrestant, és ara mateix ja el més extens de tot l'estat espanyol en aquest any, amb 15.800 hectàrees. Els bombers tenen l'esperança de poder encerclar-lo en aquestes pròximes hores. Luis Biendicho és el conseller de Medi Ambient de l'Aragó.
2: Es la zona que más nos preocupa para esta noche, que es el sector 1, sector 3, flanco izquierdo, y es lo que vamos a seguir vigilantes y vamos a seguir atentos.
0: El conseller d'Interior del Govern d'Aragó, Roberto Bermúdez, ha recordat que els equips d'emergència no baixaran la guàrdia, tot i que el perímetre de l'incendi no hagi crescut durant aquestes últimes hores. També ha explicat que han recuperat serveis com la telefonia o la llum.
3: Esta noche y mañana se va a seguir trabajando con los mismos medios, tanto humanos como aéreos. Entendemos que tenemos que hacer un esfuerzo importante durante estos próximos 2 días para intentar estabilizarlo en el menor tiempo posible. También deciros que las carreteras siguen cortadas exactamente igual que antes. La telefonía ha sido restablecida prácticamente en el 100% gracias a telefonía que nos ha puesto un repetidor portátil. La línea de luz también tenemos restablecido el 100% de la luz en todos los municipios.
0: I a l'Estat també els preocupa l'incendi que crema Mierla, Guadalajara, i que continua sense control i amb un comportament extrem. Ha cremat ja 9.000 hectàrees i ha obligat a evacuar 16 municipis i també s'ha hagut de confinar una població de 700 habitants. Aquí a Catalunya, el president de la Generalitat, Salvador Illa, creu que l'Estat espanyol hauria d'invertir més diners en aquest país, però demana als partits catalans que abandonin la resignació i que passin de la queixa a la feina. Això l'endemà que se sabés que Catalunya va rebre l'any passat el 8,6% de tot el que el govern espanyol va invertir a les comunitats autònomes. És el percentatge més baix des del 2015. Per intentar revertir-ho, Illa demana impulsar el consorci d'inversions que van pactar el PSC i Esquerra.
4: Mou soroll si les inversions són moltes o poques. Mirin, estem mobilitzant en aquest moment a Catalunya 20.000 milions d'euros d'inversió. Ho conto tot aquí. És poc, és una xifra considerable, en volem més. Avui surten unes dades, l'Estat ha d'invertir més, sí, però... Per què no passem de la queixa a la feina? Consorci d'inversions, que és el que ha plantejat el govern de Catalunya. Tant de bo fos amb el suport de tots.
0: I Esquerra, a l'Hisenda Alemany, reclama a Illa que defensi Catalunya, però també reclama a Junts que vagi més enllà d'aquesta queixa.
5: Que no s'amagui darrere del seu partit i que defensi Catalunya, però també aquells altres partits que es posen de perfil i que no van més enllà de la queixa. Els demanem que s'afegeixin al carro de l'ambició nacional que ha plantejat Esquerra Republicana amb el Consorci d'Inversions, amb un millor finançament i la condonació del deute del FLA, que ha de portar molts més recursos, els recursos que mereixem al nostre país per a la nostra gent.
0: I Junts respon que el nivell d'inversió de l'Estat a Catalunya és un escàndol, en majúscules, però creu que el president de la Generalitat és incapaç de plantar-se i de defensar els interessos de Catalunya davant de la Moncloa.

0: per no incomodar Pedro Sánchez. Doncs bé, aquest mateix partit Junts que manté que Carles Puigdemont i la resta d'exiliats tornaran a Catalunya, però no concreta quan. Així de contundent ha estat avui el seu secretari general Jordi Turull davant el Consell Nacional de la Formació, tot i el rebuig d'alguns jutges a aplicar la llei d'amnistia.
1: I el retorn del president i dels exiliats, del conseller Puig i del conseller Comín, arribarà. Tingueu-ne tota la confiança. Per molts que vulguin estar en contra, el president Puigdemont tornarà a Catalunya. Peti qui peti, tornarà a Catalunya.
0: Turull creu que l'aval del Tribunal de Justícia de la Unió Europea a la llei d'amnistia representa una victòria per Catalunya i ha deixat en evidència les mancances de la justícia espanyola i la seva politització. I les últimes hores també ha parlat d'aquesta llei d'amnistia la secretària general de Podem, Ione Belarra, ara que fa 90 anys del cop d'estat. Belarra ha acusat els populars de ser els hereus polítics dels golpistes.
2: Recordarle al señor Aznar y al Partido Popular en un día como hoy que los únicos golpistas eran sus abuelos políticos, que en este país los parlamentos hacen las leyes y los jueces están para aplicar las leyes que hacen los parlamentos y deben hacerlo en toda su extensión, más con el aval de la justicia europea como hemos visto esta semana.
3: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
0: 140.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, han participat aquest dissabte a la desfilada del Pride a Barcelona en defensa dels drets del col·lectiu LGTBIQA+, amb el lema "Totes les realitats, un sol orgull". S'ha reivindicat que tots els col·lectius tinguin veu i representació i s'ha advertit del perill de pèrdua de drets que suposa l'augment del suport als partits d'extrema dreta. Ernest Urtasun, ministre de Cultura, ha destacat que, tot i els passos endavant que s'han fet els últims anys, cal mantenir la lluita.
4: Vull fer una crida a no donar res per fet i a mobilitzar-nos perquè cap extremista d'extrema dreta i perquè PP i Vox no provoquin ni un pas enrere en la defensa i en la garantia de les llibertats LGTBIQ+.
0: La desfilada festiva multitudinària ha estat la més nombrosa a la ciutat, amb 70 grups que han participat. Barcelona aspira a organitzar el World Pride el 2030. L'alcalde, Jaume Collboni, ha explicitat el seu suport de l'Ajuntament a la candidatura i ha destacat també que Barcelona és un lloc d'acollida.
5: Ha de ser un punt de trobada de tot el món, especialment d'aquells països, d'aquelles ciutats que en aquests moments, i fruit de la pressió de l'extrema dreta, veuen amenaçats o retrocedir els seus drets i les seves llibertats.
0: Coincidint amb el Pride, l'Observatori contra l'LGTBI-fòbia ha fet públiques algunes dades sobre incidències que hi ha hagut a Catalunya aquest any. N'han registrat 170, la majoria a la via pública, al carrer, i pel que fa a l'origen discriminatori, la més freqüent, diuen, és la gay-fòbia, amb més d'un 46% de casos. Dijous, la Guàrdia Urbana de Barcelona va detenir un home acusat d'una agressió homòfoba durant el pregó del Pride. I una baralla aquest dissabte a la tarda a Badalona ha acabat amb 4 persones ferides, dues per arma de foc, una per arma blanca i una altra amb un cop al cap. Ha passat al carrer Marquès de Montroig, al barri de Sant Roc. Segons alguns mitjans, seria una baralla entre dos clans per discrepàncies sobre un casament que ha acabat amb un tiroteig. Els ferits els han traslladat a l'Hospital Germans Trias i Pujol i a l'Hospital Esperit Sant, però tots estan fora de perill. A principi de juny, recordem, un altre tiroteig al barri també de Sant Roc va deixar ferida una nena de 10 anys per una bala perduda. En aquell cas, els Mossos creuen que va ser una disputa relacionada amb el tràfic de drogues. En el que portem ja d'any, Catalunya, aquí hi ha hagut 29 persones ferides per arma de foc, són més que durant tot el 2025. Pel que fa als morts, l'any passat 8 persones van morir a trets aquí a casa nostra i aquest any fins ara en són 7. El Departament d'Interior planteja endurir les penes per tinença il·legal d'armes de foc fins als 5 anys de presó.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Ara falten 3 minuts per arribar a un quart. Més de 1.300 centres educatius de Catalunya ja s'han sumat a la campanya que planteja no organitzar sortides escolars durant el curs vinent per exigir una millora de les condicions laborals del sector. Aquesta situació ha encès les alarmes entre les cases de colònies que reclamen a la Generalitat mesures urgents per pal·liar aquest impacte econòmic que estan tenint. Amb aquest objectiu, aquest dilluns, diverses entitats del lleure es reuniran de nou amb el Departament d'Empresa per insistir en aquesta necessitat d'una regulació específica per al sector. Ho ha explicat el gerent de l'Associació d'Empreses de Lleure, Educació i Cultura, Pep Montes, aquí en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
6: Que s'adoptin mesures de caràcter regulador que evitin una situació com aquesta en futures anualitats. Aquesta és la qüestió més important. No estem veient una voluntat decidida del govern d'afrontar-les.
0: Montes també ha reclamat que es troben en la pitjor situació possible, tot i que confia que les reserves es puguin recuperar a partir de les vacances de Nadal.
6: S'ha confirmat el pitjor escenari possible. Totes les anul·lacions de reserves o l'absència de noves reserves s'ha confirmat. No hi ha hagut cap canvi a la relació que hi ha entre els representants sindicals dels docents i el Departament d'Educació. Per tant, tampoc no hi ha hagut cap variació sobre aquest boicot a les colònies escolars.
0: A més, el sector reclama que les ajudes econòmiques anunciades pel govern arribin de manera immediata. Alerten que si els ajuts no es concedeixen abans que acabi aquesta temporada, moltes empreses no tindran capacitat per resistir les cancel·lacions i la manca de noves reserves.
3: El temps.
0: Amanda Né Ramírez.
7: Tendència a pujar la temperatura, ho notarem avui, tant de dia com de nit. Venim d'una nit tòrrida, més de 25 graus de mínima. És a dir, en tota la nit no es baixa dels 25 graus alguns sectors de la costa, del prelitoral, fins i tot mínimes de 26-27. A mitjanit encara hi havia valors propers als 29 o 30 amb molta humitat arran de mar. En definitiva, ambient molt canicular, no estem tenint una onada de calor, no estem superant els llindars, que, per exemple, a Lleida són per sobre dels 40 i mig, però ben a prop. I, a més, amb tanta sensació de xafogor, doncs fa patir tants dies consecutius de calor. Va una mica per llarg, fins dimecres, 3-4 dies més de calor forta, i probablement dijous a la tarda i divendres ja pot baixar una mica la temperatura. Tot això avui amb sol, al matí amb alguns núvols baixos a la Costa Daurada, Delta de l'Ebre, humitat, xafogor, calitxa, aquesta pols, aquest aspecte com africà del cel, i a la tarda nuvolades que podrien créixer aquestes castelleres, aquests cúmuls al Pirineu i donar algun ruixat, preferentment Ripollès, Cerdanya, nord del Pallars Sobirà, Vall d'Aran i el Principat d'Andorra.
3: Trescat Info. Trescat Info.
0: Vinga, som-hi amb més qüestions. Als Estats Units, el fum dels incendis del Canadà fa suspendre molts actes a l'exterior, però les tempestes fan que la qualitat de l'aire millori unes hores abans de la final del Mundial de Futbol d'aquest diumenge, que disputaran, ja ho sabeu, Espanya i l'Argentina a Nova Jersey. La baixa qualitat de l'aire és un risc per als espectadors, però sobretot pels futbolistes, que inhalen fins a 10 cops més partícules tòxiques. Aquest dissabte a Nova York ha assolit una qualitat de l'aire de 175, i és una xifra que significa aire insalubre. Però per diumenge al vespre s'espera a l'estadi de la gran final una temperatura de 29 graus i cels serens, perquè els vents diuen que escamparan els núvols. Per la contaminació causada pels centenars d'incendis al Canadà, Donald Trump ha amenaçat aquest país, a qui acusa de negligent amb els boscos, amb un increment d'aranzels. Per cert, que el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha carregat contra el govern d'Espanya i els seus socis perquè diu n'hi ha que no volen que Espanya guanyi el Mundial contra l'Argentina. Feijóo elogia la selecció espanyola i la posa d'exemple del que hauria de ser la política. Pedro Sánchez serà aquest diumenge a Nova York per seguir aquesta final des de l'estadi. Anem ara a Madrid. Tania Tàpia.
8: El líder del PP ha polemitzat amb la Moncloa fent servir també el futbol. Ho ha fet en un acte per presentar els alcaldables a totes les capitals espanyoles, on ha carregat contra els socis de Pedro Sánchez perquè diu entre els seus alcaldes i alcaldesses n'hi ha que no volen que guanyi Espanya. I directament ha assenyalat PNG, Esquerra i Bildu.
9: Hay partidos con poder de decisión en el gobierno de España que están deseando que pierda España en fútbol y en todo. Pero ¿sabéis qué? Vamos a ganarles en fútbol y en todo.
8: Feijóo, que seguirà la final des d'una pantalla gegant a Madrid, creu que la política hauria de seguir l'exemple de la selecció, on no imperen reflexiona els egos i no es posa tot al servei d'una persona, en referència a Pedro Sánchez. Un Sánchez que serà a Nova York per seguir la final del Mundial. També ha viatjat la família reial al complet. Qui no hi serà és Begoña Gómez, dona del president espanyol, tot i que podria haver pujat a l'avió. Dijous, l'Audiència de Madrid va aixecar-li la prohibició de sortir d'Espanya i va ordenar tornar-li el passaport.
0: Doncs bé, el pas a la final del Mundial del Futbol de l'Argentina, després de vèncer Anglaterra, ressuscita entre els argentins la reivindicació de les Illes Malvines en mans del Regne Unit, que les va recuperar militarment l'any 1983. La pancarta Les Malvines són argentines, aquesta pancarta famosa que van mostrar alguns jugadors, ha desfermat ara una onada de patriotisme enmig d'aquesta eufòria futbolística. Corresponsal a Buenos Aires, Joan Biosca.
10: L'Argentina arriba a la final del Mundial amb una injecció de moral i una gran dosi extra de patriotisme. La victòria en semifinals contra Anglaterra va suposar i ha significat per als argentins molt més que un partit de futbol, i les celebracions dimecres a Buenos Aires a la nit ho han deixat més que clar. El motiu, les Malvines, el reclam perpetu i constant de sobirania dels sud-americans sobre les illes de l'Atlàntic Sud sota bandera britànica des de 1833. L'any 1982 els argentins van ocupar l'arxipèlag militarment, i la Guerra de les Malvines va significar una gran derrota, però està més viu que mai sentir-les i considerar-les argentines.
11: Es que hemos dado el mensaje. Esa memoria no nos borrarán jamás.
12: Es una cuestión de legitimidad. Es un excelente marco para que el mundo recuerde y comprenda el reclamo histórico que tenemos los argentinos sobre las Islas Malvinas.
10: Felipe Piña es historiador.
13: Desde hace una semana en las escuelas argentinas no se habla de otra cosa que Malvinas. La gente en las casas se vio obligada, los padres, a explicarle a los chicos que preguntaban, papá, ¿qué pasa con las Malvinas? ¿Por qué las Malvinas están ocupadas?
10: Ara un llençol d'un llit d'hotel convertit en bandera nacional amb el lema Les Malvines són argentines, el que van exhibir els jugadors argentins sobre el terreny de joc, està sota custòdia de la selecció nacional del país sud-americà. Una eufòria col·lectiva catàrtica que els argentins volen com a energia per guanyar el Mundial.
0: Deixem el Mundial, però continuem a l'exterior. Alemanya ha dimitit i es retira, de fet, de la política el portaveu del grup parlamentari democristià Jens Spahn, després que el seu marit anunciés que havien estat pares als Estats Units gràcies a la gestació subrogada, una pràctica que està prohibida a Alemanya i que, per cert, també ho està a l'estat espanyol. Quan era ministre de Sanitat, Jens Spahn va ser contrari als anomenats ventres de lloguer, un fet que ara, doncs, lògicament, li ha valgut crítiques de doble moral. Berlín, Jordi Regàs.
14: Tot plegat arrencava dijous amb una foto penjada en un compte d'Instagram. La imatge mostra dos homes somrient en algun lloc dels Estats Units. L'autor de la selfie, el periodista i relacions públiques Daniel Funke. Al darrere seu, amb un carretó de nens, el seu marit Jens Spahn. Som família, diu el post. El mateix canceller Friedrich Merz, interpel·lat al respecte, llançava pilotes fora i es limitava a donar-se per assabentat.
15: Divendres passat, Jens Spahn em va informar que ell i el seu marit serien pares. L'he felicitat.
14: Gratulit. La tempesta política s'ha produït sobretot perquè Spahn, com a ministre de Sanitat amb Angela Merkel, s'havia oposat a legalitzar els ventres de lloguer a Alemanya. Davant les acusacions de doble moral, unes crítiques que també li han arribat des de dins del seu propi partit, Spahn aquest dissabte ha anunciat la seva retirada en una nota adreçada al grup parlamentari. En ella reconeix que el seu projecte familiar i felicitat personal han deixat de ser compatibles amb la carrera professional. El canceller Friedrich Merz ja ha respost dient que Spahn ha pres la decisió correcta.
0: A Rússia, almenys 8 morts i una seixantena de ferits en l'atac ucraïnès més letal contra aquest país dels últims 2 anys. Aquesta matinada, Kiev ha atacat 2 instal·lacions de la companyia de comerç electrònic més important de Rússia, una de la regió de Moscou i l'altra a Tambov. El president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, ha acusat l'empresa, coneguda com l'Amazon Rus, d'enviar drons i material al front de guerra. Durant la nit, Rússia ha abatut prop de 400 drons als afores de la capital que Ucraïna ha llançat a més de 700 quilòmetres de la seva frontera. Zelensky ha dit que també han aconseguit atacar una planta petroliera. Per la seva banda, Rússia ha llançat una onada d'atacs contra el port d'Odessa, que ha causat almenys un mort en un vaixell amb bandera d'Antigua i Barbuda. I a Veneçuela, els morts del doble terratrèmol del mes passat ja superen, atenció, els 5.000. És una xifra provisional, tot i això, a l'espera de localitzar més víctimes. Els sismes també han deixat milers de persones sense casa. Precisament aquesta matinada, el govern veneçolà ha anunciat que el Fons Monetari Internacional ha desbloquejat 346 milions de dòlars per finançar la reconstrucció d'aquest país.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: I encara una altra qüestió. Abans d'obrir la crònica esportiva, us hem d'explicar que prop de 90 persones han arribat en pastera aquest dissabte a les Illes Balears. Els migrants, la majoria d'origen subsaharià, anaven a bord de tres pasteres diferents que han estat localitzades a les costes de Formentera, Cabrera i Mallorca. Des de principis d'any són més de 3.300 les persones que han arribat a les illes en desenes de pasteres des del nord de l'Àfrica.
3: Esports.
0: Amb l'Alfons Gorina.
16: Comencem parlant del Mundial, perquè aquest diumenge ha jugat la gran final entre les seleccions de l'Espanya i l'Argentina. Aquest dissabte la selecció espanyola no s'ha pogut entrenar damunt la gespa i ha suspès definitivament l'última sessió abans de la final degut a la tempesta elèctrica que ha caigut sobre Nova Jersey. Pel que fa a l'Argentina, ha posposat el seu entrenament, però finalment sí que han pogut exercitar-se sobre la gespa. La final, això sí, no perilla. Sentim a Luis de la Fuente parlar d'aquest partit.
17: Va ser un grandíssim espectáculo. Creo que hay dos superselecciones, dos superequipos, con muchas similitudes en comportamientos, en talento de futbolistas. Cada uno, evidentemente, trataremos de llevar el juego donde nos interese y el partido donde más nos interese, pero yo creo que en un planteamiento primero, tanto Argentina como España, tanto España como Argentina, planteamos un partido donde la brillantez, el talento, el buen juego gane a cualquier otras circunstancias.
16: Per part d'Argentina ha parlat Messi, recordant la ja icònica foto de l'astre argentí banyant a la Minya Mal quan era un nadó.
18: La verdad que esa foto es una locura porque bueno, es la vida, ¿no? Yo me hice una foto cuando él era bebé y que hoy estemos los dos enfrentando una Copa del Mundo. La verdad que lo que digo es una locura, pero nada, es uno de los mejores del mundo en este momento sin duda, y le deseo muchísima suerte, porque el bien del Barça será el bien del Barcelona también.
16: D'altra banda, Joan Laporta, en declaracions a Catalunya Ràdio, ha explicat que el fet que ell doni suport a la selecció espanyola públicament és una manera d'agrair que tenen 8 jugadors amb Espanya, un posicionament que ha provocat les crítiques d'un sector de l'afició del Barça que li ha recordat la història del club que presideix i tot el que representa.
19: Tenim 8 jugadors a la selecció espanyola i han arribat a la final i nosaltres doncs els hi desitgem el millor, que és que guanyi. I això ho dic amb tota normalitat, i això no és incompatible amb res més. I la veritat és que estic molt, molt, molt agraït de com ens estan tractant.
16: Per últim, com a president del Barça, ha parlat de la importància pel club d'aquesta final del Mundial que enfrontarà a Leo Messi i Lamine Yamal, dos futbolistes sortits de la Masia.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
16: I aquest dissabte han arrencat els primers amistosos de pretemporada. L'Espanyol de Manolo González s'ha imposat al camp de l'Olot per 0-3. Sentim a Àlex Calatrava, un dels nous fitxatges de l'equip blanquiblau.
20: Trabajando todavía muchas cosas y creo que ha sido una buena primera toma de contacto. Nos queda mucho, tenemos que seguir trabajando y preparando lo mejor posible para el día de Levante.
16: Per la seva banda, el Girona ha empatat a 0 a la Ciutat Esportiva contra l'Al-Qadisha de la Lliga Saudita. Ricard Artero, jugador del Girona, ha parlat de quines sensacions tenen amb el nou entrenador Quique Álvarez.
21: Molt bones. Alguns de nosaltres ja el coneixíem des dels anys aquests del filial i són dues persones, tant ell com el seu germà, com tot l'estaf que ha vingut, superproperes i que ens ajudaran segur a complir l'objectiu.
16: Això el dia en què el mateix club gironí ha anunciat el traspàs de Joel Roca a l'Olympiacos grec per una quantitat al voltant d'uns 6 milions d'euros i mig i un 15% d'una futura venda. El Sabadell, per la seva banda, ha perdut el camp del Castelló per 2-0. I un últim apunt, en aquest cas de Primera Federació, perquè l'Europa ha anunciat un canvi a la banqueta. Josep Maria Jané, fins ara director esportiu i també tècnic del filial, es farà càrrec del primer equip, un canvi propiciat per la marxa de Dai per una decisió personal.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
16: Parlem ara del Tour de França. Quarta victòria de l'eslovè Tadej Pogačar, de nou en solitari a la 14a etapa de la ronda francesa. Pogačar ha atacat quan faltava un quilòmetre i mig per coronar el Col d'Uhac i ningú li ha pogut seguir el ritme. Sentim el líder del Tour.
1: Yeah, really perfect day. We marked this.
2: Ens ha sortit un dia perfecte. Teníem aquesta etapa marcada des de l'inici. La coneixia molt bé, és molt bonica, una zona increïble per pedalar. Tinc bons records d'aquí i avui com a equip n'hem sumat un altre.
1: As a team we had another one.
16: Un Pogačar que ara suma 4 minuts i 30 segons sobre el segon classificat, el danès Jonas Vingegaard. Aquest diumenge, 15a etapa i de nou de muntanya, 184 quilòmetres entre Champagnol i Plateau de Solsona, amb un port de primera categoria, dos de tercera i amb la meta d'etapa en un port de categoria especial.
3: Trescat Info.
16: A la Fórmula 1, el líder del Mundial, Kimi Antonelli, ha fet la pole al Gran Premi de Bèlgica. Aquest diumenge a les 3 de la tarda se celebra la cursa. I en tennis, Paula Badosa jugarà aquest diumenge la final del torneig de Romania contra l'egípcia Mayar Sheriff després de desfer-se de l'eslovena Tamara Zidanec en 3 sets a les semifinals. En bàsquet, la penya ha fet oficial la incorporació de l'aler pivot Quan Chitam, de 30 anys, el nord-americà. Amb passaport italià, prové del Reggio Emilia de la Lliga Italiana i serà verd i negre fins al juny del 2027. D'altra banda, el Girona ha anunciat el fitxatge del base nord-americà Stanley Whittaker, de 31 anys. Whittaker prové de l'Aliaga Petkimspor de la Lliga Turca i signa per una temporada.
3: 3CAT Info.
16: I cau el rècord del món de la milla. El britànic Josh Kerr ha fixat la marca en 3 minuts, 42 segons i 62 centèsimes. Ha superat la marca del mític Hisham El Gerrouj de fa 27 anys. En hoquei patins s'han sortejat el calendari tant de l'hoquei lliga masculina com de la femenina. A la masculina, el campió, l'Igualada, s'estrenarà al Palau Blaurana contra el Barça, mentre que les campiones, el Vilassana, visitaran el Fraga. També es van sortejar els emparellaments per a la Supercopa, que jugarà el 24 i 25 d'octubre. A la masculina, Liceo Barça, Igualada Calafell, i a la femenina, Vilassana Palau i Fraga Telecable.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: Són dos quarts. Us estem explicant que dos militars nord-americans moren i un altre està desaparegut arran dels atacs iranians sobre objectius dels Estats Units a Jordània. Teheran deixa en suspens la treva amb Washington pels últims atacs de l'administració Trump. Aquí a Catalunya, els agents rurals preveuen per aquest diumenge risc extrem d'incendi forestal en 22 municipis de 7 comarques. El foc que crema l'Aragó ja és el més extens de tot l'estat espanyol aquest any, amb més de 15.800 hectàrees. Els bombers tenen l'esperança de poder-lo encerclar en les pròximes hores. I a partir d'ara també us explicarem que la temperatura de l'aigua de l'estany de Banyoles ha arribat als 30 graus per primer cop des del 1996, que és quan se'n comença a fer el registre regular. És una xifra que supera les dels dos anys anteriors. L'any passat l'aigua de l'estany va arribar als 29,2 graus i el 2024 als 29. I parlarem també de la probabilitat que hi ha de tornar amb alguna malaltia després de fer un viatge a un país exòtic. L'Hospital Clínic té l'únic servei de salut internacional de tot l'estat espanyol. Ells ens ho explicaran.
1: Esports. Aquest diumenge juga la gran final del Mundial entre les seleccions de l'Espanya i l'Argentina. La selecció espanyola ha suspès el seu darrer entrenament abans de la final del Mundial degut a la tempesta elèctrica que ha caigut sobre Nova Jersey. De la seva banda, l'Argentina sí que ha pogut entrenar, però amb retard. La disputa de la final no perilla. Els amistosos de pretemporada, Girona 0, Alcadixa 0, Castelló 2, Sabadell 0 i Olot 0, Espanyol 3. En ciclisme, quarta victòria de Tadej Pogacar a la 14a etapa del Tour de França. L'eslové li treu 4 minuts i 30 segons al segon, Jonas Vingegaard. I a la Fórmula 1, el líder del Mundial, Kimi Antonelli, ha fet la pole al Gran Premi de Bèlgica. Aquest diumenge a les 3 se celebra la cursa.
0: I ens espera un diumenge molt calorós, amb màximes d'entre 35 i 40 graus a bona part de l'interior i del prelitoral. Els 40 serien més probables al Pla de Lleida. El temps estable, assolellat fins al migdia, i a la tarda doncs, poden caure xàfecs aïllats al Pirineu. Farà molta xafogor a la costa. Ara passen gairebé 3 minuts a dos quarts. Els Estats Units i l'Iran intensifiquen les hostilitats tot just un mes després de l'acord d'alto el foc que ja ha quedat en paper mullat. Dos soldats nord-americans han mort en l'atac iranià amb míssils balístics i drons d'aquesta matinada contra la base dels Estats Units a Jordània. També hi ha un altre soldat desaparegut, segons informacions del mateix exèrcit. Sí, amb aquests ja són 16 els efectius nord-americans que han perdut la vida des que els Estats Units i Israel van començar aquesta guerra el 28 de febrer d'aquest any. En plena escalada, el líder suprem de l'Iran, Mojtaba Khamenei, ha atiat encara més el foc, amenaçant els Estats Units amb lliçons inoblidables. L'ayatolà ha carregat contra el president nord-americà, a qui ha culpat de la fallida de la treva. També ha dit que Trump no té cap mena de credibilitat. El comunicat de l'ayatolà arriba després de 7 dies consecutius de bombardejos encreuats en què els dos bàndols han atacat infraestructura civil. Washington ha destruït diverses vies de comunicació i una desalinitzadora de la República Islàmica. Des de Teheran eleven a 50 els morts i a 500 els ferits per aquests atacs nord-americans de les últimes 3 setmanes. El règim dels ayatolàs ha respost bombardejant els principals aliats nord-americans a la regió i per primer cop doncs, també li ha tocat rebre a l'Aràbia Saudita. Kuwait ha sortit perjudicat en aquest cas pels atacs rebuts contra una instal·lació petroliera, una central elèctrica i una desalinitzadora. Les monarquies del Golf ho han qualificat de crims de guerra. I a casa, 9 persones han mort també al llarg del dia d'avui en diferents atacs israelians en una nova vulneració, en aquest cas també de l'alto el foc, per part del govern de Benjamin Netanyahu. Sentim el pare d'una de les víctimes.
2: El meu fill era un noi jove de 18 anys que ajudava el seu oncle a col·locar alumini. Aquesta era la seva feina. L'oncle té un taller d'alumini i ell l'ajudava a aïllar-lo amb el que tenia.
0: Una família amb 3 fills menors d'edat també ha mort durant el bombardeig d'un edifici residencial a la ciutat de Gaza. L'exèrcit ha justificat aquesta operació dient que l'objectiu era atacar un terrorista de Hamas. A més, a Israel va assassinar 8 persones durant un funeral en un camp de refugiats. Més de 1.100 gazians han perdut ja la vida des que va entrar en vigor aquesta suposada treva l'octubre passat. De fet, les últimes setmanes Tel Aviv ha intensificat els atacs contra l'enclavament. I a Jerusalem està creixent l'assetjament dels ultraortodoxos sobre la població secular d'aquesta ciutat. Una cafeteria que obre en sàbat, és el dia de descans setmanal en el judaisme, és ara l'última víctima d'aquesta dinàmica en una ciutat que cada dia és més religiosa. Anem a Jerusalem. Jordi Brascó.
3: Sàbat, criden un grup d'ultraortodoxos davant d'una cafeteria que obre el dia del descans sagrat. Han vingut per segon dissabte consecutiu a assetjar els clients i el propietari, el Joel, que té la consciència ben tranquil·la.
4: Vam posar la cafeteria al centre de la ciutat, que és una de les zones més seculars de Jerusalem, però han vingut grups d'ultraortodoxos que no volen parlar i que pressionen, intimiden perquè acabis tancant.
3: No pensa fer-ho perquè obrint en sàbat, diu, ofereix alternatives als no religiosos que han vingut fins aquí a defensar els seus drets. La cafeteria s'ha convertit en l'escenari d'una batalla sobre el model de ciutat que ha de ser Jerusalem. Una batalla que es reprodueix en altres àrees, com a la zona de Mea Shearim i Romema, on veïns ultraortodoxos boicotegen les obres d'una nova línia de tramvia. Laura Ward, assessora de la ciutat a l'Ajuntament, està indignada.
5: Els atacs de les obres del tramvia han suposat pèrdues de més de 500 milions de shekels. És exasperant. I el pitjor és que el govern de Netanyahu, la meitat dels quals són fanàtics religiosos, els hi permeten.
3: Des de l'Ajuntament asseguren que tenen les mans lligades perquè la policia la dirigeix un fanàtic religiós, Itamar Ben-Gavir. S'aferren a les properes eleccions per a calmar els ànims i canviar la dinàmica als carrers de la ciutat.
0: Ara són 2:15, tornem a Catalunya. Aquest diumenge s'activa el nivell 4 per perill extrem d'incendi forestal a 22 municipis de 7 comarques i el nivell 3 per perill molt alt a 235 municipis de 23 comarques. Continuarà restringit l'accés a 3 espais naturals, a la Baronia de Rialb, la Ribera Salada i també l'espai natural del Montmell Marmellà. Es demana extremar les precaucions, evitar qualsevol activitat que pugui generar un incendi i respectar les restriccions per garantir la seguretat de les persones i per protegir el medi natural en una situació que, com us diem, és de risc molt elevat. Tot plegat després que aquest dissabte els bombers hagin treballat en 3 incendis a Pontils, a la Conca de Barberà, a la Baronia de Rialb, a la Noguera també i a Vilademuls, al Pla de l'Estany. El foc, mentrestant que crema a l'Aragó, és ja ho han dit, el més extens d'Espanya aquest any, amb 15.800 hectàrees. Els bombers tenen l'esperança de poder encerclar-lo en aquestes pròximes hores. Luis Biendicho, conseller de Medi Ambient de l'Aragó.
6: És la zona que más nos preocupa para esta noche, que es el sector 1, sector 3, flanco izquierdo, y es lo que vamos a seguir vigilantes y vamos a seguir atentos.
0: I el conseller d'Interior d'aquest govern, Roberto Bermúdez, ha recordat que els equips d'emergència no baixaran la guàrdia, tot i que el perímetre de l'incendi no hagi crescut, com us diem. També ha explicat que han recuperat serveis com la telefonia o la llum.
7: Esta noche y mañana se va a seguir trabajando con

0: als 30 graus i és per primera vegada que passa des del 1996, que és quan se'n comença a fer un registre regular. Va ser aquest divendres i la dada l'ha portada a 3Cat Info l'observador Josep Pasqual, que és qui s'encarrega de recollir-la. Aquesta xifra supera la dels dos anys anteriors. L'any passat l'aigua de l'Estany de Banyoles va arribar als 29,2 graus i el 2024 als 29. A més, també aquest juliol a la capital del Pla de l'Estany s'hi ha registrat la setena màxima més alta des del 1950 amb 41,4 graus. El rècord són els 44,2 del 18 de juliol, precisament del 2023.
1: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Més qüestions. Les obres de pacificació de la carretera nacional 2 a Mataró començaran aquest hivern. Ho ha anunciat el Departament de Territori, que ha presentat a la capital del Maresme un conveni amb el Ministeri de Transports, pel qual l'Estat invertirà més de 380 milions d'euros per millorar l'autopista C32 i per pacificar la nacional 2. L'objectiu és convertir aquesta nacional 2 en un passeig de 40 quilòmetres des de Montgat fins a Malgrat de Mar. Serà per vianants i tindrà un carril bici segregat. També es vol millorar la connectivitat de l'autopista C32, per això abans del 2032 es faran 4 noves sortides. Una a Taià, Premià de Mar, a Vilassar de Mar i també a Calella. El secretari de Mobilitat, Manel Nadal, n'ha explicat els objectius.
2: 10.000 vehicles que passaven per Nacional 2 passen ara per l'autopista. Per tant, a l'autopista l'hem de millorar. I això vol dir millorar els enllaços, millorar l'accessibilitat, fer actuacions que vagin de la Nacional 2 cap a l'autopista. Per tant, un primer àmbit són les millores a la C32. El segon, la pacificació. I finalment, hi ha un tercer paquet de coses, de millora del transport públic, de descarbonització, plaques fotovoltaiques.
0: La consellera de Territori, Sílvia Paneque, destaca també els beneficis que aportaran aquests canvis.
3: Té avantatges en termes de sostenibilitat i sobretot té efectes sobre aquest urbanisme del segle XXI, aquesta pacificació de les trams urbans i aquesta millora en l'àmbit de la mobilitat i del transport públic, però també d'aquesta qualitat de l'urbanisme, de la qualitat urbana i també en termes de sostenibilitat.
0: I el govern destina una línia d'ajuts de 3.800.000 euros a les explotacions agràries de les Terres de l'Ebre que van patir, recordareu, els aiguats i la dana Alice del setembre i l'octubre passats. Aquestes subvencions estan destinades als titulars d'explotacions agrícoles, ramaderes, apícoles i vivers que hagin sofert danys amb l'objectiu de contribuir a la recuperació de la seva activitat agrària i compensar part d'aquests costos que van tenir. Serveixen per fer treballs de neteja, moviments de terres i reconstrucció de terrasses, entre altres coses. La quantitat de la subvenció varia en funció del grau d'afectació, amb un màxim de 50.000 euros per beneficiari. Aquestes sol·licituds s'han de presentar telemàticament des d'aquest dissabte i hi ha temps fins al 7 d'agost. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya ha posat en marxa una nova tirolina doble a l'estació de Vuitaüll. Aquesta activitat s'afegeix a partir d'aquest cap de setmana a l'oferta d'activitats d'aquesta estació de muntanya que vol atraure més visitants a banda dels esquiadors. Alba Mor.
4: L'objectiu és mantenir l'afluència de turistes a l'equipament també a la primavera i l'estiu. La nova tirolina s'ha impulsat com un atractiu més que es pot complementar amb activitats d'esport i natura. Sònia Bruguera és l'alcaldessa de la Vall de Boí.
5: Jo crec que això és un atractiu no només per Vuitaüll, per convertir l'estació de Vuitaüll en estacions de muntanya, aquests 365 dies que dèiem, i evidentment és bo tant per l'estació com per la Vall de Boí. Això és un atractiu més, una activitat més a dintre de la Vall de Boí i això crec que ha d'atraure públic i ha de generar més economia, més oportunitats. Això crea un Pirineu viu, un Pirineu amb oportunitats i al final un Pirineu de futur.
4: La nova tirolina és la més llarga de Catalunya i fa un quilòmetre de llargada. L'equipament se suma a una segona infraestructura de 200 metres ja inaugurada a principis de l'estiu passat. Els dos equipaments estan ubicats a la base de l'estació i permeten fer baixades individuals i en tàndem gaudint de les vistes panoràmiques que ofereixen les muntanyes del Pirineu.
0: 5 ferits, un d'ells de gravetat a Lleida a causa de l'explosió que hi ha hagut en un cotxe aquest dissabte al matí. Els fets han tingut lloc cap a les 11, han afectat el conductor del cotxe i 4 vianants que es trobaven a la zona i que han resultat ferits per l'impacte de fragments del vehicle que han sortit disparats per culpa d'aquesta explosió. Els 5 afectats es troben ara a l'Hospital Arnau de Vilanova i els Mossos, que s'han fet càrrec de la investigació, han indicat que la principal hipòtesi sobre l'origen d'aquest foc apunta a la combustió d'algunes que hi havia dins del cotxe. I Tortosa, que reviu l'esplendor del segle XVI a la Festa del Renaixement, un esdeveniment que enguany arriba a la 29a edició, apostant per donar a conèixer el patrimoni històric

0: i cultural d'aquesta ciutat. Segons un estudi de la Universitat Rovira i Virgili, aquesta trobada amb el passat té una repercussió econòmica a Tortosa, atenció, de 7,7 milions d'euros. Ariadna Escoda.
1: És el cas dels túnels del Castell de la Suda, on es representa un viatge en el temps de la mà de múltiples personatges que mostren aquest punt d'interès històric de la ciutat. A la llista d'espais visitables se sumen altres indrets recentment restaurats, com la nau de l'antic balneari d'Emporcar i la terrassa dels Arts Botans de l'absis de la catedral, així com el camp de la Torreta. Jordi Jordan és el regidor de la festa.
2: Precisament la festa del Renaixement és el moment ideal per a donar-los a conèixer al gran públic, i això és el que han fet aquesta edició, recuperant els viatges historico-artístics, que són uns viatges a on el visitant, el turista, el que fa és recórrer aquests espais, però de manera teatralitzada, portant-te al segle XVI.
1: El programa d'aquest any compta amb una setantena d'activitats, una trentena de les quals són novetats. De cara a l'any vinent, en què l'esdeveniment assolirà la 30a edició, l'organització preveu incorporar més propostes innovadores, si bé el rigor històric continuarà sent un dels pilars mestres de la programació.
0: El temps. Amanda N. Ramírez.
3: Tendència a pujar la temperatura, notarem avui, tant de dia com de nit. Venim d'una nit tòrrida, més de 25 graus de mínima. És a dir, en tota la nit no es baixa dels 25 graus alguns sectors de la costa, del prelitoral, fins i tot mínimes de 26-27. A mitjanit encara hi havia valors propers als 29 o 30 amb molta humitat arran de mar. En definitiva, ambient molt canicular, no estem tenint una onada de calor, no estem superant els llindars, que, per exemple, a Lleida són per sobre dels 40 i mig, però ben a prop, i a més amb tanta sensació de xafogor, doncs fa patir tants dies consecutius de calor. Va una mica per llarg, fins dimecres, 3-4 dies més de calor forta, i probablement dijous a la tarda i divendres ja pot baixar una mica la temperatura. Tot això avui amb sol, al matí amb alguns núvols baixos a la Costa Daurada, Delta de l'Ebre, humitat, xafogor, calitxa, aquesta pols, aquest aspecte com africà del cel, i a la tarda nuvolades que podrien créixer aquestes castelleres, aquests cúmuls al Pirineu i donar algun ruixat, preferentment Ripollès, Cerdanya, nord del Pallars Sobirà, Vall d'Aran i el Principat d'Andorra.
0: 3CAT Info. 3CAT Info. Ara passen 2:45, una de cada 10 persones que viatgen a països exòtics tornen amb alguna malaltia. És un percentatge que es manté estable cada estiu, segons l'Hospital Clínic, que té l'únic servei de salut internacional de tot l'estat espanyol. El que sí que canvia són les destinacions, molt sensibles als conflictes i també a la situació geopolítica mundial. És un reportatge de Núria Har amb muntatge musical de Macià Closes.
4: El 10% dels viatgers tornen a casa malalts, molts per una diarrea o per una erupció a la pell, i no havien demanat consell mèdic abans d'agafar l'avió. El doctor Àlex Almuedo explica el Tot es pot parlar de Catalunya Ràdio amb el tipus de malalt que es troben a la consulta del Clínic.
5: La majoria dels que venen no havien fet una atenció al previatge, però també tenim gent que ha fet l'atenció al previatge i igualment s'ha emmalaltit.
4: Els països del sud-est asiàtic són destins molt populars, però l'esclat de la guerra de l'Iran ha obligat a refer plans perquè la majoria de companyies aèries que volen des d'Europa feien escala a països de l'Orient Mitjà.
5: La nostra clínica, no?, es comporta una mica com a termòmetre de la situació geopolítica, de les crisis climàtiques, de les crisis sanitàries, i sí que vam observar a nivell de març un canvi. Va haver-hi una baixada molt grossa d'un destí com és Tailàndia, que és superturístic, i la gent va canviar-ho. Això ho hem de dir, el viatge és resilient.
4: Ara, molts d'aquests viatgers han canviat Tailàndia per països de l'Amèrica Llatina o de l'Àfrica. Un dels destins que més preocupen el Servei de Salut Internacional del Clínic és Uganda, pel brot d'Ebola que també afecta la República Democràtica del Congo. Uganda és un país molt turístic que genera molt d'interès pels safaris.
5: I aquests viatgers sí que va haver-hi temor de viatjar o no de viatjar. I fem una mica la personalització del que seria la recomanació en el viatge aquest, depèn del que vagis a fer.
6: ¿Has hablado con ella?
7: Ay, lo felicitas y te vas, ¿eh? Eric.
8: Hace tiempo no siento nada.
6: ¿En serio te vas a ir?
8: El curtmetratge Fúria dels joves Fran Moreno i Blanco i Santi Pujol Amat ha guanyat el Premi Especial del Jurat als BAFTA Student Awards, que atorga l'Acadèmia Britànica de les Arts Cinematogràfiques i de la Televisió, que reconeix nous talents del món audiovisual. El curt, amb actors que no són professionals, relata la relació entre un jove que viu en un centre de menors

0: i la seva mare, i és el projecte de graduació de Moreno i Pujol a l'Escola de Cinema de Catalunya, l'ESCAC. Fran Moreno explica què suposa rebre aquest reconeixement.
1: Ens dona un al·licient després de tant temps de treball solitari, sense garanties, i et verifica una mica que la teva intuïció a l'inici, que pensaves coses que no sabies si funcionarien o no, acaben traspassant la pantalla i emocionant a gent que no et coneix, i això és el més important per mi.
0: En Santi Pujol ens destaca el nou projecte conjunt.
2: Estem desenvolupant el nostre primer llargmetratge, Cèl·lula mare, i sí que és veritat que aquest llargmetratge no segueix la mateixa línia que el curtmetratge de Fúria, però sí que té un univers i un món molt semblant.
0: Fúria ja va rebre el Premi de Nova Autoria al Festival de Cinema de Sitges. Rick Astley ha enlluernat el públic de Cap Roig amb el seu pop britànic fresc. La icona dels anys 80 ha penjat el cartell de tot venut en el seu debut al festival. Des de Calella de Palafrugell ens ho explica la Berta Artigas Fontàs.
3: Un inici de concert ple d'energia, carisma i acompanyat de la seva banda, el cantant ha començat a fer un recorregut per més de 4 dècades de trajectòria, interpretant temes emblemàtics com Together Forever.

0: cançons que ja s'han convertit en himnes i que van fer d'Sley una estrella internacional als anys 80. Temes que han sigut corejats per un públic fidel.
1: Perquè tenim 54 anys i aquest senyor que toca és el que teníem quan tocàvem, que teníem 18 anys. I no el vam poder veure mai. Llavors ara el veurem de vell.
2: Hem escoltat aquest home amb discos a casa per les nostres filles. Una ell, la mare d'ell, aquest noi, vale? Pues a casa andàvem posant contínuament i anàvem ballant, i vulguis o no, et queda.
0: És el segon artista que exhaureix les entrades d'aquesta edició del Festival Cap Roig. Ha venut 2.500 localitats, com també va fer l'internacional Bryan Adams.
3: I els Castellers de Vilafranca, que estrenen el 5 de 9 a Sitges i completen així la millor actuació mai vista en aquesta localitat del Garraf. Anem a Sitges. Josep Almirall.
4: Gran actuació dels Castellers de Vilafranca, que han afegit el 5 al seu ventall de games extra del 2026. Ha estat un 5 controlat, amb bones mides, que han descarregat a la segona ronda. De sortida han completat un 3 de 9, agafat només amb manilles i amb l'alineació del 3 de 10 que volen estrenar a Vilanova i la Geltrú el dia 1 d'agost. Un 3 és prometedor, que han controlat en tot moment. A la tercera ronda han descarregat la torre de 9 i han acabat l'actuació amb el pilar de 8, el tercer gama extra de la tarda que no s'havia vist mai a Sitges. I la colla local, la Jove de Sitges, ha repetit la millor actuació de la seva temporada, 4 de 8, 3 de 7 per sota i 7 de 7. La colla del Garraf treballa ara el 3 de 8 i la torre de 7, que voldrien ajuntar amb el carro gros a final de temporada.
3: I a Barcelona hi ha un fenomen en ple creixement, el de les gelateries. La ciutat ha vist una onada d'obertures en els últims 5 anys d'aquests establiments i, sobretot, el que ha augmentat és la varietat. És un reportatge que ens ha fet en Roc Fargas amb el muntatge musical del Miquel Guiu.
5: L'auge dels locals de venda de gelats s'ha produït sobretot en les zones turístiques de la ciutat, tal com explica Olivier Fernández, gerent del Gremi de Pastisseria de Barcelona.
6: Hi ha un creixement que es veu, però sí que depenen de la zona, no? El que és lloc on d'alguna manera té més proximitat al turisme, incluït barris de Barcelona, sí que el creixement és molt més alt com creixement en altres tipus de botiga.
5: Una de les novetats dels últims anys és l'obertura d'establiments que treballen amb la seva pròpia concepció del gelat. En Ken, per exemple, és el fill dels propietaris de la pastisseria Takashi Ochigai, que va obrir el 1983 i que ara fa poc va crear una marca de gelats, Kurimu. Ell ens explica amb quins productes treballen.
7: Nosaltres vam crear una marca que es diu Kurimu i a partir d'aquí vam llançar una tipologia de gelats, que són gelats italians, amb ànima japonesa. Llavors, tots els gelats tenen algun tipus d'ingredient doncs, associat amb el Japó. Nosaltres tenim doncs, el yuzu i sudachi, que sudachi també és un cítric japonès. Després tindríem el de cirera i umeboshi i un altre que surt molt i que s'està fent molt popular és el de sèsam torrat, i tot això ho portem del Japó.
5: Jo vull anar a la platja amb tu. Si caminem pels carrers de Barcelona, avui veiem gelateries japoneses com la d'en Ken, però també n'hi ha de gregues, libaneses, argentines o les que treballen en productes de proximitat. En Marco, per exemple, és un dels propietaris de Parallelo Gelato. Tot i que ell és italià, porta 10 anys treballant amb productors de quilòmetre zero i creu que precisament això és l'essència de la seva marca.
8: Nos hemos dado cuenta que había muchos productos de calidad. Entonces nos parecía un sinsentido ir a comprar un pistacho de Irán cuando había un pistacho muy bueno y local. Hay también una razón ecológica. Y al final de todo, pero la cosa más importante para nosotros era igual crear un producto que fuera auténtico. Si puedo comprar un helado que tenga algo de aquí, tiene mucho más sentido.
5: Ara, amb l'estiu i les altes temperatures, ve més de gust que mai un gelat per refrescar-se. I Barcelona té cada cop més oferta variada per a tots els gustos. Si això s'acaba, tindré el cor trencat.
3: Esports. Amb l'Alfons Gorina.
9: Aquest diumenge juga la gran final del Mundial entre les seleccions de l'Espanya i l'Argentina. Aquest dissabte la selecció espanyola no s'ha pogut entrenar damunt la gespa i ha suspès definitivament l'última sessió abans de la final degut a la tempesta elèctrica que ha caigut sobre Nova Jersey. Pel que fa a l'Argentina, ha posposat el seu entrenament, però finalment sí que han pogut exercitar sobre la gespa. La final, això sí, en principi no perilla. Sentim a Luis de la Fuente, el seleccionador espanyol, parla d'aquest partit.
10: Va ser un grandíssim espectacle. Creo que hay dos superselecciones dos super equipos con muchas similitudes en comportamientos, en talento de futbolistas. Cada uno, evidentemente, trataremos de llevar el juego donde nos interese y el partido donde más nos interese, pero yo creo que en un planteamiento primero, tanto Argentina como España, tanto España como Argentina, planteamos un partido donde la brillantez, el talento, el buen juego gane a cualquier otra circunstancia.
9: Per part d'Argentina ha parlat Messi, recordant la ja icònica foto de l'astre argentí banyant a la Minya Mal quan era un nadó.
11: La verdad que esa foto es una locura porque bueno, en la vida, ¿no? Yo me hice una foto cuando él era bebé y que hoy estemos los dos enfrentando una Copa del Mundo. La verdad que lo que digo es una locura, pero nada, es uno de los mejores del mundo en este momento, sin duda, y le deseo muchísima suerte, porque el bien del Barça ser el bien del Barcelona también.
9: D'altra banda, Joan Laporta, en declaracions a Catalunya Ràdio, ha explicat que el fet que ell doni suport a la selecció espanyola públicament és una manera d'agrair que tenen 8 jugadors amb Espanya. Un posicionament que ha provocat les crítiques d'un sector de l'afició del Barça que li ha recordat la història del club que presideix i tot el que representa.
12: Tenim 8 jugadors a la selecció espanyola i han arribat a la final i nosaltres doncs els hi desitgem el millor, que és que guanyi. I això ho dic amb tota normalitat, i això no és incompatible amb res més, I la veritat és que estic molt, molt, molt agraït de com ens estan tractant.
9: Aquest dissabte han arrencat els primers amistosos de pretemporada. L'Espanyol de Manolo González s'ha imposat al camp de l'Olot per 0-3. Sentim a Àlex Calatrava, un dels nous fitxatges de l'equip blanquiblau.
13: Trabajando todavía muchas cosas y creo que ha sido una buena primera toma de contacto. Nos queda mucho, tenemos que seguir trabajando y preparándonos lo mejor posible para el día de Levante.
9: Per la seva banda, el Girona ha empatat a 0 a la Ciutat Esportiva contra l'Al-Qadisha de la Lliga Saudita. Ricard Artero, jugador del Girona, ha parlat de quines sensacions tenen amb el nou entrenador Quique Álvarez.
14: Molt bones. Alguns de nosaltres ja el coneixíem des dels anys aquests del filial i són dues persones, tant ell com el seu germà, com tot l'estaf que ha vingut, superproperes i que ens ajudaran segur a complir l'objectiu.
9: Això el dia en què el mateix club gironí ha anunciat el traspàs de Joel Roca a l'Olympiacos grec per una quantitat al voltant d'uns 6 milions d'euros i mig i un 15% d'una futura venda. El Sabadell, per la seva banda, ha perdut el camp del Castelló per 2-0.
15: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
9: Parlem ara del Tour de França, quarta victòria de l'eslovè Tadej Pogačar, de nou en solitari a la 14a etapa de la ronda francesa. Pogačar ha atacat quan faltava 1,5 km per coronar el Col du Hag i ningú l'ha pogut seguir. Sentim el líder del Tour.
16: Yeah, really, really perfect day. We marked this.
17: Ens ha sortit un dia perfecte, teníem aquesta etapa marcada des de l'inici. La coneixia molt bé, és molt bonica, una zona increïble per pedalar. Tinc bons records d'aquí i avui com a equip n'hem sumat un altre.
16: As a team we had another one.
9: Un Pogačar que ara suma 4 minuts i 30 segons sobre el segon classificat, el danès Jonas Vingegaard. Aquest diumenge, 15a etapa de nou de muntanya, 184 quilòmetres entre Champagnol i Plateau de Dolezon, amb un port de primera categoria, dos de tercera i amb la meta d'etapa en un port de categoria especial.
15: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
9: A la Fórmula 1, el líder del Mundial, Kimi Antonelli, ha fet la pole al Gran Premi de Bèlgica. Aquest diumenge a les 3 de la tarda se celebra la cursa. I Paula Badosa jugarà aquest diumenge a la final del torneig a Romania contra l'egípcia Mayer Sheriff després de desfer-se de l'eslovena Tamara Zidanec en 3 sets de semifinals.
15: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: Són les 12.
1: Els Estats Units i l'Iran obren la porta a una guerra total amb l'augment de les hostilitats dels darrers dies i bombardejos dirigits a infraestructura civil. Dos militars nord-americans han mort i un altre estat desaparegut arran d'un atac iranià a una base nord-americana a Jordània. Els agents rurals preveuen per aquest diumenge risc extrem d'incendi forestal en 22 municipis de 7 comarques. A l'Aragó, els bombers preveuen perimetrar el foc que ha cremat més de 15.800 hectàrees i a Guadalajara preocupa l'incendi que continua sense control i obliga a evacuar veïns. Salvador Illa creu que l'estat espanyol hauria d'invertir més diners a Catalunya, però demana als partits catalans que passin de la queixa a la feina i donin suport al Consorci d'Inversions. Esquerra reclama al govern que defensi el país, però també demana a Junts que col·labori. Els de Puigdemont denuncien una asfíxia econòmica premeditada. 140.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, han participat aquest dissabte al Pride de Barcelona, que ha apel·lat a no abaixar la guàrdia davant l'augment dels discursos d'odi i ha reclamat que tots els col·lectius tinguin veu i representació. Dimiteix el portaveu de la CDU alemanya, el conservador Jens Spahn, després de tenir amb el seu marit un fill per gestació subrogada als Estats Units, que és una pràctica prohibida a Alemanya. Com a ministre de Sanitat, Spahn va ser contrari als ventres de lloguer i això li ha valgut ara crítiques de doble moral. I l'Acadèmia Britànica del Cinema premia un curtmetratge realitzat per dos graduats de l'ESCAC. Fran Moreno i Santi Pujol han dirigit Fúria, la història d'un jove en un centre de menors que intenta reconstruir la relació amb la seva mare.
2: Esports. Aquest diumenge juga la gran final del Mundial entre les seleccions de l'Espanya i de l'Argentina. La selecció espanyola ha suspès el seu darrer entrenament abans de la final del Mundial degut a la tempesta elèctrica que ha caigut a Nova Jersey. De la seva banda, l'Argentina sí que ha pogut entrenar, però amb retard. La disputa de la final no perilla. Els amistosos de pretemporada, Girona 0, Alcadixa 0, Castelló 2, Sabadell 0 i Olot 0, Espanyol 3. En ciclisme, quarta victòria per Tadej Pogacar a la 14a etapa del Tour de França. Ara li treu 4 minuts i 30 segons al segon, Jonas Vingegaard. I a la Fórmula 1, el líder del Mundial, Kimi Antonelli, ha fet la pole al Gran Premi de Bèlgica. Aquest diumenge a les 3 de la tarda se celebra la cursa.
1: I ens espera un diumenge molt calorós, amb màximes d'entre 35 i 40 graus a bona part de l'interior i del prelitoral. Els 40 serien més probables al Pla de Lleida. El temps estable, assolellat fins al migdia. A la tarda poden caure xàfecs aïllats al Pirineu. Molta xafogor a la costa.
0: 3CAT Info.
1: Ara passen 3 minuts de l'hora en punt. Benvinguts, us acompanya Sara Riera. Els Estats Units i l'Iran intensifiquen les hostilitats tot just un mes després de l'acord d'alto el foc que ja ha quedat en paper mullat. Dos soldats nord-americans han mort en l'atac iranià amb míssils balístics i drons d'aquesta matinada contra la base dels Estats Units a Jordània. També hi ha un altre soldat desaparegut, segons informacions del mateix exèrcit. Amb aquests ja són 16 els efectius nord-americans que han perdut la vida des que els Estats Units i Israel van començar la guerra el 28 de febrer d'aquest any. En plena escalada, el líder suprem de l'Iran, Mojtaba Khamenei, ha atiat encara més el foc, amenaçant els Estats Units amb lliçons inoblidables. L'ayatolà ha carregat contra el president nord-americà, a qui ha culpat de la fallida de la treva. També ha dit que Trump no té cap mena de credibilitat. El comunicat de l'ayatolà arriba després de 7 dies consecutius de bombardejos encreuats en què els dos bàndols han atacat infraestructura civil. Washington ha destruït diverses vies de comunicació i també una desalinizadora de la República Islàmica. Des de Teheran eleven a 50 els morts i a 500 els ferits per aquests atacs nord-americans en les últimes 3 setmanes. El règim dels ayatolàs ha respost bombardejant els principals aliats nord-americans en aquesta regió i per primer cop també l'Aràbia Saudita. Kuwait ha sortit perjudicat pels atacs rebuts contra una instal·lació petroliera, una central elèctrica i una altra desalinitzadora. Les monarquies del Golf ho han qualificat de crims de guerra. I ara ens centrem a casa nostra. Aquest diumenge s'activa el nivell 4 per perill extrem d'incendi forestal a 22 municipis de 7 comarques i el nivell 3 per perill molt alt a 235 municipis de 23 comarques. Continuarà restringit, doncs, l'accés a 3 espais naturals, la Baronia de Rialb, la Ribera Salada i també l'espai natural del Montmell Marmellà. Es demana extremar les precaucions, evitar qualsevol activitat que pugui generar un incendi i respectar les restriccions per garantir la seguretat de les persones i per protegir el medi natural en aquesta situació que és de risc molt elevat. Tot plegat després que aquest dissabte els bombers hagin treballat amb 3 incendis a Pontils, a la Conca de Barberà, a la Baronia de Rialb, a la Noguera i també a Viladamuls, al Pla de l'Estany. El foc que crema a l'Aragó, mentrestant, és ara mateix ja el més extens de tot l'estat espanyol en aquest any, amb 15.800 hectàrees. Els bombers tenen l'esperança de poder encerclar-lo en aquestes pròximes hores. Luis Biendicho és el conseller de Medi Ambient de l'Aragó.
0: És la zona que més nos preocupa para esta noche, que és el sector 1, sector 3, flanco izquierdo, i és lo que vamos a seguir vigilantes i vamos a seguir atentos.
1: El conseller d'Interior del Govern d'Aragó, Roberto Bermúdez, ha recordat que els equips d'emergència no baixaran la guàrdia, tot i que el perímetre de l'incendi no hagi crescut durant aquestes últimes hores. També ha explicat que han recuperat serveis com la telefonia o la llum.
3: Esta noche y mañana se va a seguir trabajando con los mismos medios, tanto humanos como aéreos. Entendemos que tenemos que hacer un esfuerzo importante durante estos próximos dos días para intentar estabilizarlo en el menor tiempo posible. También deciros que las carreteras siguen cortadas exactamente igual que antes. La telefonía ha sido restablecida prácticamente en el 100% gracias a Telefónica, que nos ha puesto un repetidor portátil. La línea de luz también tenemos restablecido el 100% de la luz en todos los municipios.
1: I a l'Estat també els preocupa l'incendi que crema Mierla, Guadalajara, i que continua sense control i amb un comportament extrem. Ha cremat ja 9.000 hectàrees i ha obligat a evacuar 16 municipis i també s'ha hagut de confinar una població de 700 habitants. Aquí a Catalunya, el president de la Generalitat, Salvador Illa, creu que l'Estat espanyol hauria d'invertir més diners en aquest país, però demana als partits catalans que abandonin la resignació i que passin de la queixa a la feina. Això l'endemà que se sabés que Catalunya va rebre l'any passat el 8,6% de tot el que el govern espanyol va invertir a les comunitats autònomes. És el percentatge més baix des del 2015. Per intentar revertir-ho, Illa demana impulsar el consorci d'inversions que van pactar el PSC i Esquerra.
4: Mou soroll si les inversions són moltes o poques. Mirin, estem mobilitzant en aquest moment a Catalunya 20.000 milions d'euros d'inversió. Ho conto tot aquí. És poc, és una xifra considerable, en volem més. Avui surten unes dades, l'Estat ha d'invertir més, sí, però... Per què no passem de la queixa a la feina? Consorci d'inversions, que és el que ha plantejat el govern de Catalunya. Tant de bo fos amb el suport de tots.
1: I Esquerra, a l'Hisenda Alemany, reclama a Illa que defensi Catalunya, però també reclama a Junts que vagi més enllà d'aquesta queixa.
5: Que no s'amagui darrere del seu partit i que defensi Catalunya, però també aquells altres partits que es posen de perfil i que no van més enllà de la queixa. Els demanem que s'afegeixin al carro de l'ambició nacional que ha plantejat Esquerra Republicana amb el Consorci d'Inversions, amb un millor finançament i la condonació del deute del FLA, que ha de portar molts més recursos, els recursos que mereixem al nostre país per a la nostra gent.
1: I Junts respon que el nivell d'inversió de l'Estat a Catalunya és un escàndol, en majúscules, però creu que el president de la Generalitat és incapaç de plantar-se i de defensar els interessos de Catalunya davant de la Moncloa per no incomodar Pedro Sánchez. Doncs bé, aquest mateix partit, Junts, que manté que Carles Puigdemont i la resta d'exiliats tornaran a Catalunya, però no concreta quan. Així de contundent ha estat avui el seu secretari general, Jordi Turull, davant el Consell Nacional de la Formació, tot i el rebuig d'alguns jutges a aplicar la llei d'amnistia.
6: I el retorn del president i dels exiliats, del conseller Puig i del conseller Comín, arribarà. Tingueu-ne tota la confiança. Per molts que vulguin estar en contra, el president Puigdemont tornarà a Catalunya. Peti qui peti, tornarà a Catalunya.

0: Turull creu que a l'aval del Tribunal de Justícia de la Unió Europea la llei d'amnistia representa una victòria per Catalunya i ha deixat en evidència les mancances de la justícia espanyola i la seva politització. I les últimes hores també ha parlat d'aquesta llei d'amnistia la secretària general de Podem, Ione Belarra, ara que fa 90 anys del cop d'estat. Belarra ha acusat els populars de ser els hereus polítics dels golpistes.
1: Recordarle al señor Aznar y al Partido Popular en un día como hoy que los únicos golpistas eran sus abuelos políticos, que en este país los parlamentos hacen las leyes y los jueces están para aplicar las leyes que hacen los parlamentos y deben hacerlo en toda su extensión, más con el aval de la justicia europea, como hemos visto esta semana.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: 140.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, han participat aquest dissabte a la desfilada del Pride a Barcelona en defensa dels drets del col·lectiu LGTBIQA+, amb el lema "Totes les realitats, un sol orgull". S'ha reivindicat que tots els col·lectius tinguin veu i representació i s'ha advertit del perill de pèrdua de drets que suposa l'augment del suport als partits d'extrema dreta. Ernest Urtasun, ministre de Cultura, ha destacat que, tot i els passos endavant que s'han fet els últims anys, cal mantenir la lluita.
3: Vull fer una crida a no donar res per fet i a mobilitzar-nos perquè cap extremista d'extrema dreta i perquè PP i Vox no provoquin ni un pas enrere en la defensa i en la garantia de les llibertats LGTBIQ+.
0: La desfilada festiva multitudinària ha estat la més nombrosa a la ciutat, amb 70 grups que han participat. Barcelona aspira a organitzar el World Pride el 2030. L'alcalde, Jaume Collboni, ha explicitat el seu suport de l'Ajuntament a la candidatura i ha destacat també que Barcelona és un lloc d'acollida.
4: Ha de ser un punt de trobada de tot el món, especialment d'aquells països, d'aquelles ciutats que en aquests moments, i fruit de la pressió de l'extrema dreta, veuen amenaçats o retrocedir els seus drets i les seves llibertats.
0: Coincidint amb el Pride, l'Observatori contra l'LGTBI-fòbia ha fet públiques algunes dades sobre incidències que hi ha hagut a Catalunya aquest any. N'han registrat 170, la majoria a la via pública, al carrer, i pel que fa a l'origen discriminatori, la més freqüent, diuen, és la gay-fòbia, amb més d'un 46% de casos. Dijous, la Guàrdia Urbana de Barcelona va detenir un home acusat d'una agressió homòfoba durant el pregó del Pride. I una baralla aquest dissabte a la tarda a Badalona ha acabat amb 4 persones ferides, 2 per arma de foc, 1 per arma blanca i una altra amb un cop al cap. Ha passat al carrer Marquès de Montroig, al barri de Sant Roc. Segons alguns mitjans, seria una baralla entre 2 clans per discrepàncies sobre un casament que ha acabat amb un tiroteig. Els ferits els han traslladat a l'Hospital Germans Trias i Pujol i a l'Hospital Esperit Sant, però tots estan fora de perill. A principi de juny, recordem, un altre tiroteig al barri també de Sant Roc va deixar ferida una nena de 10 anys per una bala perduda. En aquell cas, els Mossos creuen que va ser una disputa relacionada amb el tràfic de drogues. En el que portem ja d'any, Catalunya, aquí hi ha hagut 29 persones ferides per arma de foc. Són més que durant tot el 2025. Pel que fa als morts, l'any passat 8 persones van morir a trets aquí a casa nostra i aquest any fins ara en són 7. El Departament d'Interior planteja endurir les penes per tinença il·legal d'armes de foc fins als 5 anys de presó.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Ara falten 3 minuts per arribar a un quart. Més de 1.300 centres educatius de Catalunya ja s'han sumat a la campanya que planteja no organitzar sortides escolars durant el curs vinent per exigir una millora de les condicions laborals del sector. Aquesta situació ha encès les alarmes entre les cases de colònies que reclamen a la Generalitat mesures urgents per pal·liar aquest impacte econòmic que estan tenint. Amb aquest objectiu, aquest dilluns, diverses entitats del lleure es reuniran de nou amb el Departament d'Empresa per insistir en aquesta necessitat d'una regulació específica per al sector. Ho ha explicat el gerent de l'Associació d'Empreses de Lleure, Educació i Cultura, Pep Montes, aquí en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
5: Que s'adoptin mesures de caràcter regulador que evitin una situació com aquesta en futures anualitats. Aquesta és la qüestió més important. No estem veient una voluntat decidida del govern d'afrontar-les.
0: Montes també ha reclamat que es troben en la pitjor situació possible, tot i que confia que les reserves es puguin recuperar a partir de les vacances de Nadal.
5: S'ha confirmat el pitjor escenari possible. Totes les anul·lacions de reserves o l'absència de noves reserves s'ha confirmat. No hi ha hagut cap canvi a la relació que hi ha entre els representants sindicals dels docents i el Departament d'Educació. Per tant, tampoc no hi ha hagut cap variació sobre aquest boicot a les colònies escolars.
0: A més, el sector reclama que les ajudes econòmiques anunciades pel govern arribin de manera immediata.

0: alerten que si els ajuts no es concedeixen abans que acabi aquesta temporada, moltes empreses no tindran capacitat per resistir les cancel·lacions i la manca de noves reserves.
1: El temps.
0: Amanda, Daniel Ramírez.
2: Tendència a pujar la temperatura, notarem avui, tant de dia com de nit. Venim d'una nit tòrrida, més de 25 graus de mínima. És a dir, en tota la nit no es baixa dels 25 graus alguns sectors de la costa, del prelitoral, fins i tot mínimes de 26-27. A mitjanit encara hi havia valors propers als 29 o 30 amb molta humitat arran de mar. En definitiva, ambient molt canicular, no estem tenint una onada de calor, no estem superant els llindars, que, per exemple, a Lleida són per sobre dels 40 i mig, però ben a prop. I, a més, amb tanta sensació de xafogó, doncs fa patir tants dies consecutius de calor. Va una mica per llarg, fins dimecres, 3-4 dies més de calor forta, i probablement dijous a la tarda i divendres ja pot baixar una mica la temperatura. Tot això avui amb sol, al matí amb alguns núvols baixos a la Costa Daurada, Delta de l'Ebre, humitat, xafogó, calitxa, aquesta pols, aquest aspecte com africà del cel, i a la tarda nuvolades que podrien créixer aquestes castelleres, aquests cúmuls al Pirineu i donar algun ruixat, preferentment Ripollès, Cerdanya, nord del Pallars Sobirà, Vall d'Aran i el Principat d'Andorra.
1: Trescat Info. Trescat Info.
0: Vinga, som-hi amb més qüestions. Als Estats Units, el fum dels incendis del Canadà fa suspendre molts actes a l'exterior, però les tempestes fan que la qualitat de l'aire millori unes hores abans de la final del Mundial de Futbol d'aquest diumenge, que disputaran, ja ho sabeu, Espanya i l'Argentina a Nova Jersey. La baixa qualitat de l'aire és un risc per als espectadors, però sobretot pels futbolistes, que inhalen fins a 10 cops més partícules tòxiques. Aquest dissabte a Nova York ha assolit una qualitat de l'aire de 175, i és una xifra que significa aire insalubre. Però per diumenge al vespre s'espera a l'estadi de la gran final una temperatura de 29 graus i cels serens, perquè els vents diuen que escamparan els núvols. Per la contaminació causada pels centenars d'incendis al Canadà, Donald Trump ha amenaçat aquest país, a qui acusa de negligent amb els boscos, amb un increment d'aranzels. Per cert, que el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha carregat contra el govern d'Espanya i els seus socis perquè diu n'hi ha que no volen que Espanya guanyi el Mundial contra l'Argentina. Feijóo elogia la selecció espanyola i la posa d'exemple del que hauria de ser la política. Pedro Sánchez serà aquest diumenge a Nova York per seguir aquesta final des de l'estadi. Anem ara a Madrid, Tània Tàpia.
3: El líder del PP ha polemitzat amb la Moncloa fent servir també el futbol. Ho ha fet en un acte per presentar els alcaldables a totes les capitals espanyoles, on ha carregat contra els socis de Pedro Sánchez perquè diu entre els seus alcaldes i alcaldesses n'hi ha que no volen que guanyi Espanya. I directament ha assenyalat PNG, Esquerra i Bildu.
4: Hay partidos con poder de decisión en el gobierno de España que están deseando que pierda España en fútbol y en todo. Pero ¿sabéis qué? Vamos a ganarles en fútbol y en todo.
3: Feijóo, que seguirà la final des d'una pantalla gegant a Madrid, creu que la política hauria de seguir l'exemple de la selecció, on no imperen reflexionar els egos i no es posa tot al servei d'una persona, en referència a Pedro Sánchez. Un Sánchez que serà a Nova York per seguir la final del Mundial. També ha viatjat la família reial al complet. Qui no hi serà és Begoña Gómez, dona del president espanyol, tot i que podria haver pujat a l'avió. Dijous, l'Audiència de Madrid va aixecar-li la prohibició de sortir d'Espanya i va ordenar tornar-li el passaport.
0: Doncs bé, el pas a la final del Mundial del Futbol de l'Argentina, després de vèncer Anglaterra, ressuscita entre els argentins la reivindicació de les Illes Malvines en mans del Regne Unit, que les va recuperar militarment l'any 1983. La pancarta Les Malvines són argentines, aquesta pancarta famosa que van mostrar alguns jugadors, ha desfermat ara una onada de patriotisme enmig d'aquesta eufòria futbolística. Corresponsal a Buenos Aires, Joan Biosca.
5: L'Argentina arriba a la final del Mundial amb una injecció de moral i una gran dosi extra de patriotisme. La victòria en semifinals contra Anglaterra va suposar i ha significat per als argentins molt més que un partit de futbol, i les celebracions dimecres a Buenos Aires a la nit ho han deixat més que clar. El motiu, les Malvines, el reclam perpetu i constant de sobirania dels sud-americans sobre les illes de l'Atlàntic Sud sota bandera britànica des de 1833. L'any 1982, els argentins van ocupar l'arxipèlag militarment, i la guerra de les Malvines va significar una gran derrota, però està més viu que mai sentir-les i considerar-les argentines.
6: Es que hemos dado el mensaje. Esa memoria no

0: borrarán jamás.
1: Es una cuestión de legitimidad. Y es un excelente marco para que el mundo recuerde y comprenda el reclamo histórico que tenemos los argentinos sobre las Islas Malvinas.
2: Felipe Piña es historiador.
3: Desde hace una semana en las escuelas argentinas no se habla de otra cosa que Malvinas. La gente en las casas se vio obligada, los padres, a explicarle a los chicos que preguntaban: papá, ¿qué pasa con las Malvinas? ¿Por qué las Malvinas están ocupadas?
2: Ara un llençol d'un llit d'hotel convertit en bandera nacional amb el lema Les Malvinas són argentines, el que van exhibir els jugadors argentins sobre el terreny de joc, està sota custòdia de la selecció nacional del país sud-americà. Una eufòria col·lectiva catàrtica que els argentins volen com a energia per guanyar el Mundial.
4: Deixem el Mundial, però continuem a l'exterior. Alemanya ha dimitit i es retira, de fet, de la política el portaveu del grup parlamentari democristià Jens Spahn, després que el seu marit anunciés que havien estat pares als Estats Units gràcies a la gestació subrogada, una pràctica que està prohibida a Alemanya i que, per cert, també ho està a l'estat espanyol. Quan era ministre de Sanitat, Jens Spahn va ser contrari als anomenats ventres de lloguer, un fet que ara, doncs, lògicament, li ha valgut crítiques de doble moral. Berlín, Jordi.
5: Tot plegat arrencava dijous amb una foto penjada en un compte d'Instagram. La imatge mostra dos homes somrient en algun lloc dels Estats Units. L'autor de la selfie, el periodista i relacions públiques Daniel Funke. Al darrere seu, amb un carretó de nens, el seu marit Jens Spahn. Som família, diu el post. El mateix canceller Friedrich Merz, interpel·lat al respecte, llançava pilotes fora i es limitava a donar-se per assabentat.
6: Divendres passat, Jens Spahn em va informar que ell i el seu marit serien pares. L'he felicitat.
5: Gratulit. La tempesta política s'ha produït sobretot perquè Spahn, com a ministre de Sanitat amb Angela Merkel, s'havia oposat a legalitzar els ventres de lloguer a Alemanya. Davant les acusacions de doble moral, unes crítiques que també li han arribat des de dins del seu propi partit, Spahn aquest dissabte ha anunciat la seva retirada en una nota adreçada al grup parlamentari. En ella reconeix que el seu projecte familiar i felicitat personal han deixat de ser compatibles amb la carrera professional. El canceller Friedrich Merz ja ha respost dient que Spahn ha pres la decisió correcta.
4: A Rússia, almenys 8 morts i una seixantena de ferits en l'atac ucraïnès més letal contra aquest país dels últims 2 anys. Aquesta matinada, Kiev ha atacat 2 instal·lacions de la companyia de comerç electrònic més important de Rússia, una de la regió de Moscou i l'altra a Tambov. El president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, ha acusat l'empresa, coneguda com l'Amazon Rus, d'enviar drons i material al front de guerra. Durant la nit, Rússia ha abatut prop de 400 drons als afores de la capital, que Ucraïna ha llançat a més de 700 quilòmetres de la seva frontera. Zelensky ha dit que també han aconseguit atacar una planta petroliera. Per la seva banda, Rússia ha llançat una onada d'atacs contra el port d'Odessa, que ha causat almenys un mort en un vaixell amb bandera d'Antigua i Barbuda. I a Veneçuela, els morts del doble terratrèmol del mes passat ja superen, atenció, els 5.000. És una xifra provisional, tot i això, a l'espera de localitzar més víctimes. Els sismes també han deixat milers de persones sense casa. Precisament aquesta matinada, el govern veneçolà ha anunciat que el Fons Monetari Internacional ha desbloquejat 346 milions de dòlars per finançar la reconstrucció d'aquest país.
7: 3CAT Info. 3CAT Info.
4: I encara una altra qüestió. Abans d'obrir la crònica esportiva, us hem d'explicar que prop de 90 persones han arribat en pastera aquest dissabte a les Illes Balears. Els migrants, la majoria d'origen subsaharià, anaven a bord de 3 pasteres diferents que han estat localitzades a les costes de Formentera, Cabrera i Mallorca. Des de principis d'any són més de 3.300 les persones que han arribat a les illes en desenes de pasteres des del nord de l'Àfrica.
7: Esports.
4: Amb l'Alfons Gorina.
8: Comencem parlant del Mundial, perquè aquest diumenge ha jugat la gran final entre les seleccions de l'Espanya i l'Argentina. Aquest dissabte la selecció espanyola no s'ha pogut entrenar damunt la gespa i ha suspès definitivament l'última sessió abans de la final degut a la tempesta elèctrica que ha caigut sobre Nova Jersey. Pel que fa a l'Argentina, ha posposat el seu entrenament, però finalment sí que han pogut exercitar-se sobre la gespa. La final, això sí, no perilla. Sentim a Luis de la Fuente parlar d'aquest partit.
9: Va ser un grandíssim espectáculo. Creo que hay 2 superselecciones, 2 superequipos, con muchas similitudes en comportamientos, en talento de futbolistas,
0: Cada uno

0: Evidentemente trataremos de llevar el juego donde nos interese y el partido donde más nos interese, pero yo creo que en un planteamiento primero, tanto Argentina como España, tanto España como Argentina, planteamos un partido donde la brillantez, el talento, el buen juego gane a cualquier otras circunstancias.
1: Per part d'Argentina ha parlat Messi, recordant la ja icònica foto de l'astre argentí banyant a la Minyamal quan era un nadó.
2: La verdad que esa foto es una locura porque bueno, en la vida, ¿no? Yo me hice una foto cuando él era bebé y que hoy estemos los dos enfrentando una Copa del Mundo. La verdad que lo que digo es una locura, pero nada, es uno de los mejores del mundo en este momento sin duda y le deseo muchísima suerte porque el bien del Barça será el bien del Barcelona también.
1: D'altra banda, Joan Laporta, en declaracions a Catalunya Ràdio, ha explicat que el fet que ell doni suport a la selecció espanyola públicament és una manera d'agrair que tenen 8 jugadors amb Espanya, un posicionament que ha provocat les crítiques d'un sector de l'afició del Barça que li ha recordat la història del club que presideix i tot el que representa.
3: Tenim 8 jugadors a la selecció espanyola i vaja, i han arribat a la final i nosaltres doncs els hi desitgem el millor, que és que guanyi. I això ho dic amb tota normalitat, i això no és incompatible amb res més. I la veritat és que estic molt, molt, molt agraït de com ens estan tractant.
1: Per últim, com a president del Barça, ha parlat de la importància pel club d'aquesta final del Mundial que enfrontarà a Leo Messi i Lamine Yamal, dos futbolistes sortits de la Masia.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: I aquest dissabte han arrencat els primers amistosos de pretemporada. L'espanyol de Manolo González s'ha imposat al camp de l'Olot per 0-3. Sentim a Àlex Calatrava, un dels nous fitxatges de l'equip blanquiblau.
5: Trabajando todavía muchas cosas y creo que ha sido una buena primera toma de contacto. Nos queda mucho, tenemos que seguir trabajando y preparándonos lo mejor posible para el día de Levante.
1: Per la seva banda, el Girona ha empatat a 0 a la Ciutat Esportiva contra l'Al-Qadisha de la Lliga Saudita. Ricard Artero, jugador del Girona, ha parlat de quines sensacions tenen amb el nou entrenador Quique Álvarez.
6: Molt bones. Alguns de nosaltres ja el coneixíem des dels anys aquests del filial i són dues persones, tant ell com el seu germà, com tot l'estaf que ha vingut, superproperes i que ens ajudaran segur a complir l'objectiu.
1: Això el dia en què el mateix club gironí ha anunciat el traspàs de Joel Roca a l'Olympiacos grec per una quantitat al voltant d'uns 6 milions d'euros i mig i un 15% d'una futura venda. El Sabadell, per la seva banda, ha perdut el camp del Castelló per 2-0. I un últim apunt, en aquest cas de Primera Federació, perquè l'Europa ha anunciat un canvi a la banqueta. Josep Maria Jané, fins ara director esportiu i també tècnic del filial, es farà càrrec del primer equip, un canvi propiciat per la marxa de Dai per una decisió personal.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Parlem ara del Tour de França. Quarta victòria de l'eslové Tadej Pogacar, de nou en solitari a la 14a etapa de la ronda francesa. Pogacar ha atacat quan faltava 1,5 km per coronar el Col du Hac i ningú li ha pogut seguir el ritme. Sentim el líder del Tour.
7: Yeah, really, really perfect day. We marked this.
8: Ens ha sortit un dia perfecte. Teníem aquesta etapa marcada des de l'inici. La coneixia molt bé, és molt bonica, una zona increïble per pedalar. Tinc bons records d'aquí i avui com a equip n'hem sumat un altre.
7: As a team, we had another one.
1: Un Pogacar que ara suma 4 minuts i 30 segons sobre el segon classificat, el danès Jonas Vingegaard. Aquest diumenge, 15a etapa i de nou de muntanya, 184 quilòmetres entre Champagnol i Plateau de Solsona, amb un port de primera categoria, dos de tercera i amb la meta d'etapa en un port de categoria especial.
4: 3CAT Info.
1: A la Fórmula 1, el líder del Mundial, Kimi Antonelli, ha fet la pole al Gran Premi de Bèlgica. Aquest diumenge a les 3 de la tarda se celebra la cursa. I en tennis, Paula Badosa jugarà aquest diumenge la final del torneig de Romania contra l'egípcia Mayar Sheriff després de desfer-se de l'eslovena Tamara Zidanec en 3 sets a les semifinals. En bàsquet, la penya ha fet oficial la incorporació de l'alè pivot Quan Chitam, de 30 anys, el nord-americà. Amb passaport italià, prové del Reggio Emilia de la Lliga Italiana i serà verd i negre fins al juny del 2027. D'altra banda, el Girona ha anunciat el fitxatge del base nord-americà Stanley Whittaker, de 31 anys. Whittaker prové de l'Aliaga Petkimspor de la Lliga Turca i signa per una temporada.
4: 3CAT Info.
1: i cau el rècord del món de la milla. El britànic Josh Kerr ha fixat la marca en 3 minuts 42.

0: 2 segons i 62 centèsimes. Ha superat la marca del mític Hicham El Guerrouj de fa 27 anys. En hoquei patins s'han sortejat el calendari tant de l'hoquei lliga masculina com de la femenina. A la masculina, el campió a l'Igualada s'estrenarà al Palau Blaurana contra el Barça, mentre que les campiones al Vila-sana visitaran el Fraga. També es van sortejar els emparellaments per a la Supercopa, que jugarà el 24 i 25 d'octubre. A la masculina, Liceo Barça i Igualada Calafell, i a la femenina, Vila-sana Palau i Fraga Telecable.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. Són 2:15.

0: Són dos quarts. Us estem explicant que dos militars nord-americans moren i un altre està desaparegut arran dels atacs iranians sobre objectius dels Estats Units a Jordània. Teheran deixa en suspens la treva amb Washington pels últims atacs de l'administració Trump. Aquí a Catalunya, els agents rurals preveuen per aquest diumenge risc extrem d'incendi forestal en 22 municipis de 7 comarques. El foc que crema l'Aragó ja és el més extens de tot l'estat espanyol aquest any, amb més de 15.800 hectàrees. Els bombers tenen l'esperança de poder-lo encerclar en les pròximes hores. I a partir d'ara també us explicarem que la temperatura de l'aigua de l'estany de Banyoles ha arribat als 30 graus per primer cop des del 1996, que és quan se'n comença a fer el registre regular. És una xifra que supera les dels dos anys anteriors. L'any passat l'aigua de l'estany va arribar als 29,2 graus i el 2024 als 29. I parlarem també de la probabilitat que hi ha de tornar amb alguna malaltia després de fer un viatge a un país exòtic. L'Hospital Clínic té l'únic servei de salut internacional de tot l'estat espanyol. Ells ens ho explicaran.
1: Esports. Aquest diumenge juga la gran final del Mundial entre les seleccions de l'Espanya i l'Argentina. La selecció espanyola ha suspès el seu darrer entrenament abans de la final del Mundial degut a la tempesta elèctrica que ha caigut sobre Nova Jersey. De la seva banda, l'Argentina sí que ha pogut entrenar, però amb retard. La disputa de la final no perilla. Els amistosos de pretemporada, Girona 0, Alcadixa 0, Castelló 2, Sabadell 0 i Olot 0, Espanyol 3. En ciclisme, quarta victòria de Tadej Pogačar a la 14a etapa del Tour de França. L'eslovè li treu 4 minuts i 30 segons al segon, Jonas Vingegaard. I a la Fórmula 1, el líder del Mundial, Kimi Antonelli, ha fet la pole al Gran Premi de Bèlgica. Aquest diumenge a les 3 se celebra la cursa.
0: I ens espera un diumenge molt calorós, amb màximes d'entre 35 i 40 graus a bona part de l'interior i del prelitoral. Els 40 serien més probables al Pla de Lleida. El temps estable, assolellat fins al migdia, i a la tarda doncs poden caure xàfecs aïllats al Pirineu. Farà molta xafogor a la costa. Ara passen gairebé 3 minuts a dos quarts. Els Estats Units i l'Iran intensifiquen les hostilitats tot just un mes després de l'acord d'alto el foc que ja ha quedat en paper mullat. Dos soldats nord-americans han mort en l'atac iranià amb míssils balístics i drons d'aquesta matinada contra la base dels Estats Units a Jordània. També hi ha un altre soldat desaparegut, segons informacions del mateix exèrcit. Sí, amb aquests ja són 16 els efectius nord-americans que han perdut la vida des que els Estats Units i Israel van començar aquesta guerra el 28 de febrer d'aquest any. En plena escalada, el líder suprem de l'Iran, Mojtaba Khamenei, ha atiat encara més el foc, amenaçant els Estats Units amb lliçons inoblidables. L'ayatolà ha carregat contra el president nord-americà, a qui ha culpat de la fallida de la treva. També ha dit que Trump no té cap mena de credibilitat. El comunicat de l'ayatolà arriba després de 7 dies consecutius de bombardejos encreuats en què els dos bàndols han atacat infraestructura civil. Washington ha destruït diverses vies de comunicació i una desalinitzadora de la República Islàmica. Des de Teheran eleven a 50 els morts i a 500 els ferits per aquests atacs nord-americans de les últimes 3 setmanes. El règim dels ayatolàs ha respost bombardejant els principals aliats nord-americans a la regió i per primer cop doncs, també li ha tocat rebre a l'Aràbia Saudita. Kuwait ha sortit perjudicat en aquest cas pels atacs rebuts contra una instal·lació petroliera, una central elèctrica i una desalinitzadora. Les monarquies del Golf ho han qualificat de crims

0: de guerra. I a casa, 9 persones han mort també al llarg del dia d'avui en diferents atacs israelians, en una nova vulneració, en aquest cas també de l'alto el foc, per part del govern de Benjamin Netanyahu. Sentim el pare d'una de les víctimes.
1: El meu fill era un noi jove de 18 anys que ajudava el seu oncle a col·locar alumini. Aquesta era la seva feina. L'oncle té un taller d'alumini i ell l'ajudava a aïllar-lo amb el que tenia.
0: Una família amb 3 fills menors d'edat també ha mort durant el bombardeig d'un edifici residencial a la ciutat de Gaza. L'exèrcit ha justificat aquesta operació dient que l'objectiu era atacar un terrorista de Hamas. A més, a Israel va assassinar 8 persones durant un funeral en un camp de refugiats. Més de 1.100 gazians han perdut ja la vida des que va entrar en vigor aquesta suposada treva l'octubre passat. De fet, les últimes setmanes Tel Aviv ha intensificat els atacs contra l'enclavament. I a Jerusalem està creixent l'assetjament dels ultraortodoxos sobre la població secular d'aquesta ciutat. Una cafeteria que obre en sàbat, és el dia de descans setmanal en el judaïsme, és ara l'última víctima d'aquesta dinàmica en una ciutat que cada dia és més religiosa. Anem a Jerusalem. Jordi Brascó.
2: Sàbat, criden un grup d'ultraortodoxos davant d'una cafeteria que obre el dia del descans sagrat. Han vingut per segon dissabte consecutiu a assetjar els clients i el propietari, el Yoel, que té la consciència ben tranquil·la.
3: Vam posar la cafeteria al centre de la ciutat, que és una de les zones més seculars de Jerusalem, però han vingut grups d'ultraortodoxos que no volen parlar i que pressionen, intimiden perquè acabis tancant.
2: No pensa fer-ho perquè obrint en sàbat, diu, ofereix alternatives als no religiosos que han vingut fins aquí a defensar els seus drets. La cafeteria s'ha convertit en l'escenari d'una batalla sobre el model de ciutat que ha de ser Jerusalem. Una batalla que es reprodueix en altres àrees, com a la zona de Mea Shearim i Romema, on veïns ultraortodoxos boicotegen les obres d'una nova línia de tramvia. Laura Ward, assessora de la ciutat a l'Ajuntament, està indignada.
4: Els atacs de les obres del tramvia han suposat pèrdues de més de 500 milions de shekels. És exasperant. I el pitjor és que el govern de Netanyahu, la meitat dels quals són fanàtics religiosos, els hi permeten.
2: Des de l'Ajuntament asseguren que tenen les mans lligades perquè la policia la dirigeix un fanàtic religiós, Itamar Ben-Gavir. S'aferren a les properes eleccions per a calmar els ànims i canviar la dinàmica als carrers de la ciutat.
0: Ara són 2:15, tornem a Catalunya. Aquest diumenge s'activa el nivell 4 per perill extrem d'incendi forestal a 22 municipis de 7 comarques i el nivell 3 per perill molt alt a 235 municipis de 23 comarques. Continuarà restringit l'accés a 3 espais naturals, a la Baronia de Rialb, la Ribera Salada i també l'espai natural del Montmell Marmellà. Es demana extremar les precaucions, evitar qualsevol activitat que pugui generar un incendi i respectar les restriccions per garantir la seguretat de les persones i per protegir el medi natural en una situació que, com us diem, és de risc molt elevat. Tot plegat després que aquest dissabte els bombers hagin treballat en 3 incendis a Pontils, a la Conca de Barberà, a la Baronia de Rialb, a la Noguera també i a Vilademuls, al Pla de l'Estany. El foc, mentrestant que crema a l'Aragó, és ja ho han dit, el més extens d'Espanya aquest any, amb 15.800 hectàrees. Els bombers tenen l'esperança de poder encerclar-lo en aquestes pròximes hores. Luis Biendicho, conseller de Medi Ambient de l'Aragó.
5: És la zona que més nos preocupa para esta noche, que és el sector 1, sector 3, flanco izquierdo, i és lo que vamos a seguir vigilantes i vamos a seguir atentos.
0: I el conseller d'Interior d'aquest govern, Roberto Bermúdez, ha recordat que els equips d'emergència no baixaran la guàrdia, tot i que el perímetre de l'incendi no hagi crescut, com us diem. També ha explicat que han recuperat serveis com la telefonia o la llum.
6: Esta noche y mañana se va a seguir trabajando con los mismos medios, tanto humanos como aéreos. Entendemos que tenemos que hacer un esfuerzo importante durante estos próximos 2 días para intentar estabilizarlo en el menor tiempo posible. También deciros que las carreteras siguen cortadas exactamente igual que antes. La telefonía ha sido restablecida prácticamente en el 100% gracias a Telefónica, que nos ha puesto un repetidor portátil. La línea de luz también tenemos restablecido el 100% de la luz en todos los municipios.
0: I encara Espanya preocupa un incendi que crema Guadalajara i que continua sense control amb un comportament extrem. Ha cremat de moment 9.000 hectàrees. Aquí a casa nostra, per cert, la temperatura temperatura de l'aigua de l'estany de Banyoles.

Espanyoles ha arribat ja als 30 graus i és per primera vegada que passa des del 1996, que és quan se'n comença a fer un registre regular. Va ser aquest divendres i la dada l'ha portada 3CAT Info l'observador Josep Pasqual, que és

0: 44,2 del 18 de juliol, precisament, del 2023.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Més qüestions. Les obres de pacificació de la carretera nacional 2 a Mataró començaran aquest hivern. Ho ha anunciat el Departament de Territori, que ha presentat a la capital del Maresme un conveni amb el Ministeri de Transports, pel qual l'Estat invertirà més de 380 milions d'euros per millorar l'autopista C32 i per pacificar la nacional 2. L'objectiu és convertir aquesta nacional 2 en un passeig de 40 quilòmetres des de Montgat fins a Malgrat de Mar. Serà per vianants i tindrà un carril bici segregat. També es vol millorar la connectivitat de l'autopista C32, per això abans del 2032 es faran 4 noves sortides. Una a Taià, Premià de Mar, a Vilassar de Mar i també a Calella. El secretari de Mobilitat, Manel Nadal, n'ha explicat els objectius.
2: 10.000 vehicles que passaven per Nacional 2 passen ara per l'autopista. Per tant, a l'autopista l'hem de millorar. I això vol dir millorar els enllaços, millorar l'accessibilitat, fer actuacions que vagin de la Nacional 2 cap a l'autopista. Per tant, un primer àmbit són les millores a la C32. El segon, la pacificació. I finalment, hi ha un tercer paquet de coses, de millora del transport públic, de descarbonització, plaques fotovoltaiques.
0: La consellera de Territori, Sílvia Paneque, destaca també els beneficis que aportaran aquests canvis.
3: Té avantatges en termes de sostenibilitat i sobretot té efectes sobre aquest urbanisme del segle XXI, aquesta pacificació de les trams urbans i aquesta millora en l'àmbit de la mobilitat i del transport públic, però també d'aquesta qualitat de l'urbanisme, de la qualitat urbana i també en termes de sostenibilitat.
0: I el govern destina una línia d'ajuts de 3.800.000 euros a les explotacions agràries de les Terres de l'Ebre que van patir, ho recordareu, els aiguats i la dana Alice del setembre i l'octubre passats. Aquestes subvencions estan destinades als titulars d'explotacions agrícoles, ramaderes, apícoles i vivers que hagin sofert danys amb l'objectiu de contribuir a la recuperació de la seva activitat agrària i compensar part d'aquests costos que van tenir. Serveixen per fer treballs de neteja, moviments de terres i reconstrucció de terrasses, entre altres coses. La quantitat de la subvenció varia en funció del grau d'afectació, amb un màxim de 50.000 euros per beneficiari. Aquestes sol·licituds s'han de presentar telemàticament des d'aquest dissabte i hi ha temps fins al 7 d'agost. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya ha posat en marxa una nova tirolina doble a l'estació de Buitaüll. Aquesta activitat s'afegeix a partir d'aquest cap de setmana a l'oferta d'activitats d'aquesta estació de muntanya que vol atraure més visitants a banda dels esquiadors. Alba Mor.
4: L'objectiu és mantenir l'afluència de turistes a l'equipament també a la primavera i l'estiu. La nova tirolina s'ha impulsat com un atractiu més que es pot complementar amb activitats d'esport i natura. Sònia Bruguera és l'alcaldessa de la Vall de Boí.
5: Jo crec que això és un atractiu no només per Buitaüll, per convertir l'estació de Buitaüll en estacions de muntanya, aquests 365 dies que dèiem, i evidentment és bo tant per l'estació com per la Vall de Boí. Això és un atractiu més, una activitat més a dintre de la Vall de Boí, i això crec que ha d'atraure públic i ha de generar més economia, més oportunitats. Això crea un Pirineu viu, un Pirineu amb oportunitats i al final un Pirineu de futur.
4: La nova tirolina és la més llarga de Catalunya i fa un quilòmetre de llargada. L'equipament se suma a una segona infraestructura de 200 metres ja inaugurada a principis de l'estiu passat. Els dos equipaments estan ubicats a la base de l'estació i permeten fer baixades individuals i en tàndem gaudint de les vistes panoràmiques que ofereixen les muntanyes del Pirineu.
0: 5 ferits, un d'ells de gravetat a Lleida a causa de l'explosió que hi ha hagut en un cotxe aquest dissabte al matí. Els fets han tingut lloc cap a les 11, han afectat el conductor del cotxe i 4 vianants que es trobaven a la zona i que han resultat ferits per l'impacte de fragments del vehicle que han sortit disparats per culpa d'aquesta explosió. Els 5 afectats es troben ara a l'Hospital Arnau de Vilanova i els Mossos, que s'han fet càrrec de la investigació, han indicat que la principal hipòtesi sobre l'origen d'aquest foc apunta a la combustió d'algunes que hi havia dins del cotxe. I Tortosa, que reviu l'esplendor del segle XVI a la Festa del Renaixement, un esdeveniment que enguany arriba a la 29a edició, apostant per donar a conèixer el patrimoni històric i cultural d'aquesta ciutat. Segons un estudi de la Universitat Rovira i Virgili, aquesta trobada amb el passat té una repercussió econòmica a Tortosa, atenció, de 7,7 milions d'euros. Ariadna Escoda.
6: És el cas dels túnels del Castell de la Suda, on es representa un viatge en el temps de la mà de múltiples personatges que mostren aquest punt d'interès històric de la ciutat. A la llista d'espais visitables se sumen altres indrets recentment restaurats, com la nau de l'antic balneari d'Emporcar i la terrassa dels Arts Botans de l'absis de la catedral, així com el camp de la Torreta. Jordi Jordan és el regidor de la festa.
7: Precisament la Festa del Renaixement és el moment ideal

0: per a donar-los a conèixer al gran públic, i això és el que han fet aquesta edició, recuperant els viatges historico-artístics, que són uns viatges a on el visitant, el turista, el que fa és recórrer aquests espais, però de manera teatralitzada, portant-te al segle XVI.
1: El programa d'aquest any compta amb una setantena d'activitats, una trentena de les quals són novetats. De cara a l'any vinent, en què l'esdeveniment assolirà la trentena edició, l'organització preveu incorporar més propostes innovadores, si bé el rigor històric continuarà sent un dels pilars mestres de la programació.
2: El temps. Amanda N. Ramírez.
3: Tendència a pujar la temperatura, ho notarem avui, tant de dia com de nit. Venim d'una nit tòrrida, més de 25 graus de mínima. És a dir, en tota la nit no es baixa dels 25 graus alguns sectors de la costa, del prelitoral, fins i tot mínimes de 26-27. A mitjanit encara hi havia valors propers als 29 o 30 amb molta humitat arran de mar. En definitiva, ambient molt canicular, no estem tenint una onada de calor, no estem superant els llindars, que, per exemple, a Lleida són per sobre dels 40 i mig, però ben a prop. I, a més, amb tanta sensació de xafogor, doncs fa patir tants dies consecutius de calor. Va una mica per llarg, fins dimecres, 3-4 dies més de calor forta, i probablement dijous a la tarda i divendres ja pot baixar una mica la temperatura. Tot això avui amb sol, al matí amb alguns núvols baixos a la Costa Daurada, Delta de l'Ebre, humitat, xafogor, calitxa, aquesta pols, aquest aspecte com africà del cel, i a la tarda nuvolades que podrien créixer aquestes castelleres, aquests cúmuls al Pirineu i donar algun ruixat, preferentment Ripollès, Cerdanya, nord del Pallars Sobirà, Vall d'Aran i el Principat d'Andorra.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
4: Ara passen dos minuts a tres quarts. Una de cada 10 persones que viatgen a països exòtics tornen amb alguna malaltia. És un percentatge que es manté estable cada estiu, segons l'Hospital Clínic, que té l'únic servei de salut internacional de tot l'estat espanyol. El que sí que canvia són les destinacions, molt sensibles als conflictes i també a la situació geopolítica mundial. És un reportatge de Núria Har amb muntatge musical de Macià Closes.
5: El 10% dels viatgers tornen a casa malalts, molts per una diarrea o per una erupció a la pell, i no havien demanat consell mèdic abans d'agafar l'avió. El doctor Àlex Almuedo explica el Tot es pot parlar de Catalunya Ràdio amb el tipus de malalt que es troben a la consulta del clínic.
6: La majoria dels que venen no havien fet una atenció al previatge, però també tenim gent que ha fet l'atenció al previatge i igualment s'ha emmalaltit.
5: Els països del sud-est asiàtic són destins molt populars, però l'esclat de la guerra de l'Iran ha obligat a refer plans perquè la majoria de companyies aèries que volen des d'Europa feien escala a països de l'Orient Mitjà.
6: La nostra clínica, no?, es comporta una mica com a termòmetre de la situació geopolítica, de les crisis climàtiques, de les crisis sanitàries, i sí que vam observar a nivell de març un canvi. Va haver-hi una baixada molt grossa d'un destí com és Tailàndia, que és superturístic, i la gent va canviar-ho. Això ho hem de dir, el viatge és resilient.
5: Ara, molts d'aquests viatgers han canviat Tailàndia per països de l'Amèrica Llatina o de l'Àfrica. Un dels destins que més preocupen el Servei de Salut Internacional del Clínic és Uganda, pel brot d'Ebola que també afecta la República Democràtica del Congo. Uganda és un país molt turístic que genera molt d'interès pels safaris.
6: I aquests viatgers sí que va haver-hi temor de viatjar o no de viatjar. I fem una mica la personalització del que seria la recomanació en el viatge aquest, depèn del que vagis a fer.
7: ¿Has hablado con ella?
8: Ay, lo felicitas y te vas, ¿eh? Eric.
9: Hace tiempo no siento nada.
7: ¿En serio te vas a ir?
4: El curtmetratge Fúria dels joves Fran Moreno i Blanco i Santi Pujol Amat ha guanyat el Premi Especial del Jurat als BAFTA Student Awards, que atorga l'Acadèmia Britànica de les Arts Cinematogràfiques i de la Televisió, que reconeix nous talents del món audiovisual. El curt, amb actors que no són professionals, relata la relació entre un jove que viu en un centre de menors i la seva mare, i és el projecte de graduació de Moreno i Pujol a l'Escola de Cinema de Catalunya, l'ESCAC. Fran Moreno explica què suposa rebre aquest reconeixement.
10: Ens dona un al·licient després de tant temps de treball solitari sense garanties, i et verifica una mica que la teva intuïció a l'inici, que pensaves en coses que no sabies si funcionarien o no, acaben traspassant la pantalla i emocionant a gent que no et coneix, i això és el més important per mi.
4: I Santi Pujol ens destaca el nou projecte conjunt.
11: Estem desenvolupant el nostre primer llargmetratge, Cèl·lula Mare, I sí que és veritat que

0: Aquest llargmetratge no segueix la mateixa línia que el curtmetratge de Fúria, però sí que té un univers i un món molt semblant.
1: Fúria ja va rebre el Premi de Nova Autoria al Festival de Cinema de Sitges. Rick Astley ha enlluernat el públic de Cap Roig amb el seu pop britànic fresc. La icona dels anys 80 ha penjat el cartell de tot venut en el seu debut al festival. Des de Calella de Palafrugell ens ho explica la Berta Artigas Fontàs.
2: Un inici de concert ple d'energia, carisma i acompanyat de la seva banda, el cantant ha començat a fer un recorregut per més de 4 dècades de trajectòria, interpretant temes emblemàtics com Together Forever.

0: altres cançons que ja s'han convertit en himnes i que van fer de Slay una estrella internacional als anys 80. Temes que han sigut corejats per un públic fidel.
1: Perquè tenim 54 anys i aquest senyor que toca és el que teníem quan tocàvem, que teníem 18 anys. I no el vam poder veure mai. Llavors ara el veurem de vell.
2: Hem escoltat aquest home amb discos a casa per les nostres filles. Una ella, la mare d'ell, aquest noi, vale? Pues a casa andàvem posant contínuament i anàvem ballant, i vulguis o no, et queda.
0: És el segon artista que exhaureix les entrades d'aquesta edició del Festival Cap Roig. Ha venut 2.500 localitats, com també va fer l'internacional Bryan Adams.
3: I els castellers de Vilafranca, que estrenen el 5 de 9 a Sitges i completen així la millor actuació mai vista en aquesta localitat del Garraf. Anem a Sitges. Josep Almirall.
4: Gran actuació dels castellers de Vilafranca, que han afegit el 5 al seu ventall de games extra del 2026. Ha estat un 5 controlat, amb bones mides, que han descarregat a la segona ronda. De sortida han completat un 3 de 9, agafat només amb manilles i amb l'alineació del 3 de 10 que volen estrenar a Vilanova i la Geltrú el dia 1 d'agost. Un 3 és prometedor, que han controlat en tot moment. A la tercera ronda han descarregat la torre de nou i han acabat l'actuació amb el Pilar de 8, el tercer gama extra de la tarda que no s'havia vist mai a Sitges. I la colla local, la Jove de Sitges, ha repetit la millor actuació de la seva temporada. 4 de 8, 3 de 7 per sota i 7 de 7. La colla del Garraf treballa ara el 3 de 8 i la torre de 7, que voldrien ajuntar amb el Carro Gros a final de temporada.
3: I a Barcelona hi ha un fenomen en ple creixement, el de les gelateries. La ciutat ha vist una onada d'obertures en els últims 5 anys d'aquests establiments i, sobretot, el que ha augmentat és la varietat. És un reportatge que ens ha fet en Roc Fargas amb el muntatge musical del Miquel Guiu.
5: L'auge dels locals de venda de gelats s'ha produït sobretot en les zones turístiques de la ciutat, tal com explica Olivier Fernández, gerent del Gremi de Pastisseria de Barcelona.
6: Hi ha un creixement que es veu, però sí que depenent de la zona, no? El que és George, on d'alguna manera té més proximitat al turisme, incluït barris de Barcelona, sí que el creixement és molt més alt com creixement en altres tipus de botiga.
5: Una de les novetats dels últims anys és l'obertura d'establiments que treballen amb la seva pròpia concepció del gelat. En Ken, per exemple, és el fill dels propietaris de la pastisseria Takashi Ochigai, que va obrir el 1983 i que ara fa poc va crear una marca de gelats, Kurimo. Ell ens explica amb quins productes treballen.
7: Nosaltres vam crear una marca que es diu Kurimo i a partir d'aquí vam llançar una tipologia de gelats, que són gelats italians, amb ànima japonesa. Llavors, tots els gelats tenen algun tipus d'ingredient associat amb el Japó. Nosaltres tenim el yuzu i sudachi, que sudachi també és un cítric japonès. Després tindríem el de cirera i umeboshi, i un altre que surt molt i que s'està fent molt popular és el de sèsam torrat, i tot això ho portem del Japó. Jo
5: vull anar a la platja amb tu. Si caminem pels carrers de Barcelona, avui veiem gelateries japoneses com la d'en Ken, però també n'hi ha de gregues, libaneses, argentines o les que treballen en productes de proximitat. En Marco, per exemple, és un dels propietaris de Parallelo Gelato. Tot i que ell és italià, porta 10 anys treballant en productors de quilòmetre zero i creu que precisament això és l'essència de la seva marca.
8: Nos hemos dado cuenta que había muchos productos de calidad. Entonces nos parecía un sinsentido ir a comprar un pistacho de Irán cuando había un pistacho muy bueno y local. Hay también una razón ecológica. Y al final de todo, pero la cosa más importante para nosotros era igual crear un producto que fuera auténtico. Si puedo comprar un helado que tenga algo de aquí, tiene mucho más sentido.

0: Ara, amb l'estiu i les altes temperatures, ve més de gust que mai un gelat per refrescar-se. I Barcelona té cada cop més oferta variada per a tots els gustos. Si això s'acaba, tindré el cor trencat.
1: Esports. Amb l'Alfons Gorina.
2: Aquest diumenge juga la gran final del Mundial entre les seleccions de l'Espanya i l'Argentina. Aquest dissabte la selecció espanyola no s'ha pogut entrenar damunt la gespa i ha suspès definitivament l'última sessió abans de la final degut a la tempesta elèctrica que ha caigut sobre Nova Jersey. Pel que fa a l'Argentina, ha posposat el seu entrenament, però finalment sí que han pogut exercitar sobre la gespa. La final, això sí, en principi no perilla. Sentim a Luis de la Fuente, el seleccionador espanyol, parla d'aquest partit.
3: Va ser un grandíssim espectáculo. Creo que hay dos superselecciones, dos superequipos, con muchas similitudes en comportamientos, en talento de futbolistas. Cada uno, evidentemente, trataremos de llevar el juego donde nos interese y el partido donde más nos interese, pero yo creo que en un planteamiento primero, tanto Argentina como España, tanto España como Argentina, planteamos un partido donde la brillantez, el talento, el buen juego, gane a cualquier otras circunstancias.
2: Per part d'Argentina ha parlat Messi, recordant la ja icònica foto de l'astre argentí banyant a la Minyamal quan era un nadó.
4: La verdad que esa foto es una locura porque bueno, en la vida, ¿no? Yo me hice una foto cuando él era bebé y que hoy estemos los dos enfrentando una Copa del Mundo. La verdad que lo que digo es una locura, pero nada, es uno de los mejores del mundo en este momento sin duda y le deseo muchísima suerte porque el bien del va a ser el bien del Barcelona también.
2: D'altra banda, Joan Laporta, en declaracions a Catalunya Ràdio, ha explicat que el fet que ell doni suport a la selecció espanyola públicament és una manera d'agrair que tenen 8 jugadors amb Espanya. Un posicionament que ha provocat les crítiques d'un sector de l'afició del Barça que li ha recordat la història del club que presideix i tot el que representa.
5: Tenim 8 jugadors a la selecció espanyola i han arribat a la final i nosaltres doncs, els hi desitgem el millor que és que guanyi. I això ho dic amb tota normalitat i això no és incompatible amb res, amb res més. I la veritat és que estic molt, molt, molt agraït de com ens estan tractant.
2: Aquest dissabte han arrencat els primers amistosos de pretemporada. L'Espanyol de Manolo González s'ha imposat al camp de l'Olot per 0-3. Sentim a Àlex Calatrava, un dels nous fitxatges de l'equip blanquiblau.
6: Trabajando todavía muchas cosas y creo que ha sido una buena primera toma de contacto. Nos queda mucho, tenemos que seguir trabajando y preparando lo mejor posible para el día de Levante.
2: Per la seva banda, el Girona ha empatat a 0 a la Ciutat Esportiva contra l'Alcadixa de la Lliga Saudita. Ricard Artero, jugador del Girona, ha parlat de quines sensacions tenen amb el nou entrenador Quique Álvarez.
7: Molt bones. Alguns de nosaltres ja el coneixíem des dels anys aquests del filial i són dues persones, tant ell com el seu germà, com tot l'estaf que ha vingut, superproperes i que ens ajudaran segur a complir l'objectiu.
2: Això el dia en què el mateix club gironí ha anunciat el traspàs de Joel Roca a l'Olympiacos grec per una quantitat al voltant d'uns 6 milions d'euros i mig i un 15% d'una futura venda. El Sabadell, per la seva banda, ha perdut el camp del Castelló per 2-0.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Parlem ara del Tour de França, quarta victòria de l'eslové Tadej Pogačar, de nou en solitari a la 14a etapa de la ronda francesa. Pogačar ha atacat quan faltava 1,5 km per coronar el Col d'Hac i ningú l'ha pogut seguir. Sentim el líder del Tour.
8: Yeah, really perfect day. We marked this.
9: Ens ha sortit un dia perfecte, teníem aquesta etapa marcada des de l'inici. La coneixia molt bé, és molt bonica, una zona increïble per pedalar. Tinc bons records d'aquí i avui com a equip n'hem sumat un altre.
8: As a team we had another one.
2: Un Pogačar que ara suma 4 minuts i 30 segons sobre el segon classificat, el danès Jonas Vingegaard. Aquest diumenge, 15a etapa de nou de muntanya, 184 quilòmetres entre Champagnol i Plateau de Dolesdon, amb un port de primera categoria, dos de tercera i amb la meta d'etapa en un port de categoria especial.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: A la Fórmula 1, el líder del Mundial, Kimi Antonelli, ha fet la pole al Gran Premi de Bèlgica. Aquest diumenge a les 3 de la tarda se celebra la cursa i Paula Badosa jugarà aquest diumenge a la final del torneig a Romania contra l'egípcia Mayer Sheriff després de desfer-se de l'eslovena Tamara Zidanec en 3 sets a semifinals.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. Trescat Info.

0: És la una.
1: Els Estats Units i l'Iran obren la porta a una guerra total amb l'augment de les hostilitats dels darrers dies i bombardejos dirigits a infraestructura civil. Dos militars nord-americans han mort i un altre ha estat desaparegut arran d'un atac iranià a una base nord-americana a Jordània. Els agents rurals preveuen per aquest diumenge risc extrem d'incendi forestal en 22 municipis de 7 comarques. A l'Aragó, els bombers preveuen perimetrar el foc que ha cremat més de 15.800 hectàrees i a Guadalajara preocupa l'incendi que continua sense control i obliga a evacuar veïns. Salvador Illa creu que l'Estat espanyol hauria d'invertir més diners a Catalunya, però demana als partits catalans que passin de la queixa a la feina i donin suport al Consorci d'Inversions. Esquerra reclama al govern que defensi el país, però també demana a Junts que col·labori. Els de Puigdemont denuncien una asfíxia econòmica premeditada. 140.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, han participat aquest dissabte al Pride de Barcelona, que ha apel·lat a no abaixar la guàrdia davant l'augment dels discursos d'odi i ha reclamat que tots els col·lectius tinguin veu i representació. Dimiteix el portaveu de la CDU alemanya, el conservador Jens Spahn, després de tenir amb el seu marit un fill per gestació subrogada als Estats Units, que és una pràctica prohibida a Alemanya. Com a ministre de Sanitat, Spahn va ser contrari als ventres de lloguer i això li ha valgut ara crítiques de doble moral. I l'Acadèmia Britànica del Cinema premia un curtmetratge realitzat per dos graduats de l'ESCAC. Fran Moreno i Santi Pujol han dirigit Fúria, la història d'un jove en un centre de menors que intenta reconstruir la relació amb la seva mare.
2: Esports. Aquest diumenge juga la gran final del Mundial entre les seleccions de l'Espanya i de l'Argentina. La selecció espanyola ha suspès el seu darrer entrenament abans de la final del Mundial degut a la tempesta elèctrica que ha caigut a Nova Jersey. De la seva banda, l'Argentina sí que ha pogut entrenar, però amb retard. La disputa de la final no perilla. Els amistosos de pretemporada, Girona 0, Alcadixa 0, Castelló 2, Sabadell 0 i Olot 0, Espanyol 3. En ciclisme, quarta victòria per Tadej Pogacar a la 14a etapa del Tour de França. Ara li treu 4 minuts i 30 segons al segon, Jonas Vingegaard. I a la Fórmula 1, el líder del Mundial, Kimi Antonelli, ha fet la pole al Gran Premi de Bèlgica. Aquest diumenge a les 3 de la tarda se celebra la cursa.
1: I ens espera un diumenge molt calorós, amb màximes d'entre 35 i 40 graus a bona part de l'interior i del prelitoral. Els 40 serien més probables al Pla de Lleida. El temps estable, assolellat fins al migdia. A la tarda poden caure xàfecs aïllats al Pirineu. Molta xafogor a la costa.
0: 3CAT Info.
1: Ara passen 3 minuts de l'hora en punt. Benvinguts, us acompanya Sara Riera. Els Estats Units i l'Iran intensifiquen les hostilitats tot just un mes després de l'acord d'alto el foc, que ja ha quedat en paper mullat. Dos soldats nord-americans han mort en l'atac iranià amb míssils balístics i drons d'aquesta matinada contra la base dels Estats Units a Jordània. També hi ha un altre soldat desaparegut, segons informacions del mateix exèrcit. Amb aquests ja són 16 els efectius nord-americans que han perdut la vida des que els Estats Units i Israel van començar la guerra el 28 de febrer d'aquest any. En plena escalada, el líder suprem de l'Iran, Mojtaba Khamenei, ha atiat encara més el foc, amenaçant els Estats Units amb lliçons inoblidables. L'ayatolà ha carregat contra el president nord-americà, a qui ha culpat de la fallida de la treva. També ha dit que Trump no té cap mena de credibilitat. El comunicat de l'ayatolà arriba després de 7 dies consecutius de bombardejos encreuats en què els dos bàndols han atacat infraestructura civil. Washington ha destruït diverses vies de comunicació i també una dessalinitzadora de la República Islàmica. Des de Teheran eleven a 50 els morts i a 500 els ferits per aquests atacs nord-americans en les últimes 3 setmanes. El règim dels ayatolàs ha respost bombardejant els principals aliats nord-americans en aquesta regió i per primer cop també l'Aràbia Saudita. Kuwait ha sortit perjudicat pels atacs rebuts contra una instal·lació petroliera, una central elèctrica i una altra dessalinitzadora. Les monarquies del Golf ho han qualificat de crims de guerra. I ara ens centrem a casa nostra. Aquest diumenge s'activa el nivell 4 per perill extrem d'incendi forestal a 22 municipis de 7 comarques i el nivell 3 per perill molt alt a 235 municipis de 23 comarques. Continuarà restringit, doncs, l'accés a 3 espais naturals, la Baronia de Rialb, la Ribera Salada i també l'espai natural del Montmell Marmellà. Es demana extremar les precaucions, evitar qualsevol activitat que pugui generar un incendi i respectar les restriccions per garantir la seguretat de les persones i per protegir el medi natural en aquesta situació que és de risc molt elevat. Tot plegat després que aquest dissabte els bombers hagin treballat amb 3 incendis a Pontils, a la Conca de Barberà, a la Baronia de Rialb, a la Noguera i també a Viladamuls, al Pla de l'Estany. El foc que crema a l'Aragó, mentrestant, és ara mateix ja el més extens de tot l'estat espanyol en aquest any, amb 15.800 hectàrees. Els bombers tenen l'esperança de poder encerclar-lo en aquestes pròximes hores. Luis Biendicho és el conseller de Medi Ambient de l'Aragó.
0: És la zona que más nos preocupa para esta noche, que es el sector 1, sector 3, flanco izquierdo, y es lo que vamos a seguir vigilantes y vamos a seguir atentos.
1: El conseller d'Interior del Govern d'Aragó, Roberto Bermúdez, ha recordat que els equips d'emergència no baixaran la guàrdia, tot i que el perímetre de l'incendi no hagi crescut durant aquestes últimes hores. També ha explicat que han recuperat serveis com la telefonia o la llum.
3: Esta noche y mañana se va a seguir trabajando con los mismos medios, tanto humanos como aéreos. Entendemos que tenemos que hacer un esfuerzo importante durante estos próximos 2 días para intentar estabilizarlo en el menor tiempo posible. También deciros que las carreteras siguen cortadas exactamente igual que antes. La telefonía ha sido restablecida prácticamente en el 100% gracias a telefonía que nos ha puesto un repetidor portátil. La línea de luz también tenemos restablecido el 100% de la luz en todos los municipios.
1: I a l'estat també els preocupa l'incendi que crema Mierla, Guadalajara, i que continua sense control i amb un comportament extrem. Ha cremat ja 9.000 hectàrees i ha obligat a evacuar 16 municipis i també s'ha hagut de confinar una població de 700 habitants. Aquí a Catalunya, el president de la Generalitat, Salvador Illa, creu que l'estat espanyol hauria d'invertir més diners en aquest país, però demana als partits catalans que abandonin la resignació i que passin de la queixa a la feina. Això l'endemà que se sabés que Catalunya va rebre l'any passat el 8,6% de tot el que el govern espanyol va invertir a les comunitats autònomes. És el percentatge més baix des del 2015. Per intentar revertir-ho, Illa demana impulsar el Consorci d'Inversió que van pactar el PSC i Esquerra.
4: Mou soroll si les inversions són moltes o poques. Mirin, estem mobilitzant en aquest moment a Catalunya 20.000 milions d'euros d'inversió. Ho conto tot aquí. És poc, és una xifra considerable, en volem més. Avui surten unes dades, l'Estat ha d'invertir més, sí. Però per què no passem de la queixa a la feina? Consorci d'Inversions, que és el que ha plantejat el govern de Catalunya. Tant de bo fos amb el suport de tots.
1: I Esquerra, a l'Hisenda Alemany, reclama a Illa que defensi Catalunya, però també reclama a Junts que vagi més enllà d'aquesta queixa.
5: Que no s'amagui darrere del seu partit i que defensi Catalunya, però també aquells altres partits que es posen de perfil i que no van més enllà de la queixa. Els demanem que s'afegeixin al carro de l'ambició nacional que ha plantejat Esquerra Republicana amb el Consorci d'Inversions, amb un millor finançament i la condonació del deute del FLA, que ha de portar molts més recursos, els recursos que mereixem al nostre país per a la nostra gent.
1: I Junts respon que el nivell d'inversió de l'Estat a Catalunya és un escàndol, en majúscules, però creu que el president de la Generalitat és incapaç de plantar-se i de defensar els interessos de Catalunya davant de la Moncloa per no incomodar Pedro Sánchez. Doncs bé, aquest mateix partit, Junts, que manté que Carles Puigdemont i la resta d'exiliats tornaran a Catalunya, però no concreta quan. Així de contundent ha estat avui el seu secretari general, Jordi Turull, davant el Consell Nacional de la Formació, tot i el rebuig d'alguns jutges a aplicar la llei d'amnistia.
6: I el retorn del president i dels exiliats, del conseller Puig i del conseller Comín, arribarà. Tingueu-ne tota la confiança. Per molts que vulguin estar en contra, el president Puigdemont tornarà a Catalunya. Peti qui peti, tornarà a Catalunya.
1: Turull creu que l'aval del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, la llei d'amnistia, representa una victòria per Catalunya i ha deixat en evidència les mancances de la justícia espanyola i la seva politització. I les últimes hores també ha parlat d'aquesta llei d'amnistia la secretària general de Podem, Ione Belarra, ara que fa 90 anys del cop d'estat. Belarra ha acusat els populars de ser els hereus polítics dels golpistes.
7: Recordarle al señor Aznar y al Partido Popular en un día como hoy que los únicos golpistas eran sus abuelos políticos, que en este país los parlamentos hacen las leyes y los jueces están para aplicar las leyes que hacen los parlamentos y deben hacerlo.

0: en toda su extensión, más con el aval de la justicia europea, como hemos visto esta semana.
1: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
2: 140.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, han participat aquest dissabte a la desfilada del Pride a Barcelona en defensa dels drets del col·lectiu LGTBIQA+, amb el lema "Totes les realitats, un sol orgull". S'ha reivindicat que tots els col·lectius tinguin veu i representació i s'ha advertit del perill de pèrdua de drets que suposa l'augment del suport als partits d'extrema dreta. Ernest Urtasun, ministre de Cultura, ha destacat que, tot i els passos endavant que s'han fet els últims anys, cal mantenir la lluita.
3: Vull fer una crida a no donar res per fet i a mobilitzar-nos perquè cap extremista d'extrema dreta i perquè PP i Vox no provoquin ni un pas enrere en la defensa i en la garantia de les llibertats LGTBIQ+.
2: La desfilada festiva multitudinària ha estat la més nombrosa a la ciutat, amb 70 grups que han participat. Barcelona aspira a organitzar el World Pride el 2030. L'alcalde, Jaume Collboni, ha explicitat el seu suport de l'Ajuntament a la candidatura i ha destacat també que Barcelona és un lloc d'acollida.
4: Ha de ser un punt de trobada de tot el món, especialment d'aquells països, d'aquelles ciutats que en aquests moments, i fruit de la pressió de l'extrema dreta, veuen amenaçats o retrocedir els seus drets i les seves llibertats.
2: Coincidint amb el Pride, l'Observatori contra l'LGTBI-fòbia ha fet públiques algunes dades sobre incidències que hi ha hagut a Catalunya aquest any. N'han registrat 170, la majoria a la via pública, al carrer, i pel que fa a l'origen discriminatori, la més freqüent, diuen, és la gay-fòbia, amb més d'un 46% de casos. Dijous, la Guàrdia Urbana de Barcelona va detenir un home acusat d'una agressió homòfoba durant el pregó del Pride. I una baralla aquest dissabte a la tarda a Badalona ha acabat amb 4 persones ferides, 2 per arma de foc, 1 per arma blanca i una altra amb un cop al cap. Ha passat al carrer Marquès de Montroig, al barri de Sant Roc. Segons alguns mitjans, seria una baralla entre 2 clans per discrepàncies sobre un casament que ha acabat amb un tiroteig. Els ferits els han traslladat a l'Hospital Germans Trias i Pujol i a l'Hospital Esperit Sant, però tots estan fora de perill. A principi de juny, recordem, un altre tiroteig al barri també de Sant Roc va deixar ferida una nena de 10 anys per una bala perduda. En aquell cas, els Mossos creuen que va ser una disputa relacionada amb el tràfic de drogues. En el que portem ja d'any, Catalunya, aquí hi ha hagut 29 persones ferides per arma de foc. Són més que durant tot el 2025. Pel que fa als morts, l'any passat 8 persones van morir a trets aquí a casa nostra i aquest any fins ara en són 7. El Departament d'Interior planteja endurir les penes per tinença il·legal d'armes de foc fins als 5 anys de presó.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
2: Ara falten 3 minuts per arribar a un quart. Més de 1.300 centres educatius de Catalunya ja s'han sumat a la campanya que planteja no organitzar sortides escolars durant el curs vinent per exigir una millora de les condicions laborals del sector. Aquesta situació ha encès les alarmes entre les cases de colònies que reclamen a la Generalitat mesures urgents per pal·liar aquest impacte econòmic que estan tenint. Amb aquest objectiu, aquest dilluns, diverses entitats del lleure es reuniran de nou amb el Departament d'Empresa per insistir en aquesta necessitat d'una regulació específica per al sector. Ho ha explicat el gerent de l'Associació d'Empreses de Lleure, Educació i Cultura, Pep Montes, aquí en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
5: Que s'adoptin mesures de caràcter regulador que evitin una situació com aquesta en futures anualitats. Aquesta és la qüestió més important. No estem veient una voluntat decidida del govern d'afrontar-les.
2: Montes també ha reclamat que es troben en la pitjor situació possible, tot i que confia que les reserves es puguin recuperar a partir de les vacances de Nadal.
5: S'ha confirmat el pitjor escenari possible. Totes les anul·lacions de reserves o l'absència de noves reserves s'ha confirmat. No hi ha hagut cap canvi a la relació que hi ha entre els representants sindicals dels docents i el Departament d'Educació. Per tant, tampoc no hi ha hagut cap variació sobre aquest boicot a les colònies escolars.
2: A més, el sector reclama que les ajudes econòmiques anunciades pel govern arribin de manera immediata. Alerten que si els ajuts no es concedeixen abans que acabi aquesta temporada, moltes empreses no tindran capacitat per resistir les cancel·lacions i la manca de noves reserves.
1: El temps.
2: Amant Dani Ramírez.
6: Tendència a pujar la temperatura, ho notarem avui, tant de dia com de nit. Venim d'una nit tòrrida, més de 25 graus de mínima. És a dir, en tota la nit no es baixa dels 25 graus alguns sectors de la costa, del prelitoral, fins i tot mínimes de 26-27. A mitjanit encara hi havia valors propers als 29 o 30 amb molta humitat.

0: Rand de mar, en definitiva, ambient molt canicular, no estem tenint una onada de calor, no estem superant els llindars, que per exemple a Lleida són per sobre dels 40 i mig, però ben a prop, i a més amb tanta sensació de xafogor, doncs fa patir tants dies consecutius de calor, va una mica per llarg, fins dimecres, 3-4 dies més de calor forta, i probablement dijous a la tarda i divendres ja pot baixar una mica la temperatura. Tot això avui amb sol, al matí amb alguns núvols baixos a la Costa Daurada, Delta de l'Ebre, humitat, xafogor, calitxa, aquesta pols, aquest aspecte com africà del cel, i a la tarda nuvolades que podrien créixer aquestes castelleres, aquests cúmuls al Pirineu i donar algun ruixat, preferentment Ripollès, Cerdanya, nord del Pallars Sobirà, Vall d'Aran i el Principat d'Andorra.
1: Trescat Info. Trescat Info.
2: Vinga, som-hi amb més qüestions. Als Estats Units, el fum dels incendis del Canadà fa suspendre molts actes a l'exterior, però les tempestes fan que la qualitat de l'aire millori unes hores abans de la final del Mundial de Futbol d'aquest diumenge, que disputaran, ja ho sabeu, Espanya i l'Argentina a Nova Jersey. La baixa qualitat de l'aire és un risc per als espectadors, però sobretot pels futbolistes, que inhalen fins a 10 cops més partícules tòxiques. Aquest dissabte a Nova York ha assolit una qualitat de l'aire de 175, i és una xifra que significa aire insalubre. Però per diumenge al vespre s'espera a l'estadi de la gran final una temperatura de 29 graus i cels serens, perquè els vents diuen que escamparan els núvols. Per la contaminació causada pels centenars d'incendis al Canadà, Donald Trump ha amenaçat aquest país, a qui acusa de negligent amb els boscos, amb un increment d'aranzels. Per cert, que el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha carregat contra el govern d'Espanya i els seus socis perquè diu n'hi ha que no volen que Espanya guanyi el Mundial contra l'Argentina. Feijóo elogia la selecció espanyola i la posa d'exemple del que hauria de ser la política. Pedro Sánchez serà aquest diumenge a Nova York per seguir aquesta final des de l'estadi. Anem ara a Madrid. Tania Tàpia.
3: El líder del PP ha polemitzat amb la Moncloa fent servir també el futbol. Ho ha fet en un acte per presentar els alcaldables a totes les capitals espanyoles, on ha carregat contra els socis de Pedro Sánchez perquè diu entre els seus alcaldes i alcaldesses n'hi ha que no volen que guanyi Espanya. I directament ha assenyalat PNG, Esquerra i Bildu.
4: Hay partidos con poder de decisión en el gobierno de España que están deseando que pierda España en fútbol y en todo. Pero ¿sabéis qué? Vamos a ganarles en fútbol y en todo.
3: Feijóo, que seguirà la final des d'una pantalla gegant a Madrid, creu que la política hauria de seguir l'exemple de la selecció, on no imperen reflexiona els egos i no es posa tot al servei d'una persona, en referència a Pedro Sánchez. Un Sánchez que serà a Nova York per seguir la final del Mundial. També ha viatjat la família reial al complet. Qui no hi serà és Begoña Gómez, dona del president espanyol, tot i que podria haver pujat a l'avió. Dijous, l'Audiència de Madrid va aixecar-li la prohibició de sortir d'Espanya i va ordenar tornar-li el passaport.
2: Doncs bé, el pas a la final del Mundial del Futbol de l'Argentina, després de vèncer Anglaterra, ressuscita entre els argentins la reivindicació de les Illes Malvines en mans del Regne Unit, que les va recuperar militarment l'any 1983. La pancarta Les Malvines són argentines, aquesta pancarta famosa que van mostrar alguns jugadors, ha desfermat ara una onada de patriotisme enmig d'aquesta eufòria futbolística. Corresponsal a Buenos Aires, Joan Biosca.
5: L'Argentina arriba a la final del Mundial amb una injecció de moral i una gran dosi extra de patriotisme. La victòria en semifinals contra Anglaterra va suposar i ha significat per als argentins molt més que un partit de futbol, i les celebracions dimecres a Buenos Aires a la nit ho han deixat més que clar. El motiu, les Malvines, el reclam perpetu i constant de sobirania dels sud-americans sobre les illes de l'Atlàntic Sud sota bandera britànica des de 1833. L'any 1982 els argentins van ocupar l'arxipèlag militarment, i la Guerra de les Malvines va significar una gran derrota, però està més viu que mai sentir-les i considerar-les argentines.
6: Es que hemos dado el mensaje. Esa memoria no nos borrarán jamás.
7: Es una cuestión de legitimidad. Es un excelente marco para que el mundo recuerde y comprenda el reclamo histórico que tenemos los argentinos sobre las Islas Malvinas.
5: Felipe Piña es historiador.
8: Desde hace una semana en las escuelas argentinas no se habla de otra cosa que Malvinas. La gente en las casas se vio obligada, los padres, a explicarle a los chicos que preguntaban: papá, ¿qué pasa con las Malvinas? ¿Por qué las Malvinas están ocupadas?
5: Ara un llençol d'un llit d'hotel convertit en bandera nacional amb el lema Les Malvinas són argentines, el que van exhibir els jugadors argentins sobre el terreny de joc, està sota custòdia de la selecció nacional.

0: del país sud-americà. Una eufòria col·lectiva catàrtica que els argentins volen com a energia per guanyar el Mundial.
1: Deixem el Mundial, però continuem a l'exterior. Alemanya ha dimitit i es retira, de fet, de la política el portaveu del grup parlamentari democristià Jens Spahn, després que el seu marit anunciés que havien estat pares als Estats Units gràcies a la gestació subrogada, una pràctica que està prohibida a Alemanya i que, per cert, també ho està a l'estat espanyol. Quan era ministre de Sanitat, Jens Spahn va ser contrari als anomenats ventres de lloguer, un fet que ara, doncs, lògicament, li ha valgut crítiques de doble moral. Berlín, Jordi Regàs.
2: Tot plegat arrencava dijous amb una foto penjada en un compte d'Instagram. La imatge mostra dos homes somrient en algun lloc dels Estats Units. L'autor de la selfie, el periodista i relacions públiques Daniel Funke. Al darrere seu, amb un carretó de nens, el seu marit Jens Spahn. Som família, diu el post. El mateix canceller Friedrich Merz, interpel·lat al respecte, llançava pilotes fora i es limitava a donar-se per assabentat.
3: Divendres passat, Jens Spahn em va informar que ell i el seu marit serien pares. L'he felicitat.
4: Gratulat.
2: La tempesta política s'ha produït sobretot perquè Spahn, com a ministre de Sanitat amb Angela Merkel, s'havia oposat a legalitzar els ventres de lloguer a Alemanya. Davant les acusacions de doble moral, unes crítiques que també li han arribat des de dins del seu propi partit, Spahn aquest dissabte ha anunciat la seva retirada en una nota adreçada al grup parlamentari. En ella reconeix que el seu projecte familiar i felicitat personal han deixat de ser compatibles amb la carrera professional. El canceller Friedrich Merz ja ha respost dient que Spahn ha pres la decisió correcta.
1: A Rússia, almenys 8 morts i una seixantena de ferits en l'atac ucraïnès més letal contra aquest país dels últims 2 anys. Aquesta matinada, Kiev ha atacat 2 instal·lacions de la companyia de comerç electrònic més important de Rússia, una de la regió de Moscou i l'altra a Tambov. El president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, ha acusat l'empresa, coneguda com l'Amazon Rus, d'enviar drons i material al front de guerra. Durant la nit, Rússia ha abatut prop de 400 drons als afores de la capital que Ucraïna ha llançat a més de 700 quilòmetres de la seva frontera. Zelensky ha dit que també han aconseguit atacar una planta petroliera. Per la seva banda, Rússia ha llançat una onada d'atacs contra el port d'Odessa, que ha causat almenys un mort en un vaixell amb bandera d'Antigua i Barbuda. I a Veneçuela, els morts del doble terratrèmol del mes passat ja superen, atenció, els 5.000. És una xifra provisional, tot i això, a l'espera de localitzar més víctimes. Els sismes també han deixat milers de persones sense casa. Precisament aquesta matinada, el govern veneçolà ha anunciat que el Fons Monetari Internacional ha desbloquejat 346 milions de dòlars per finançar la reconstrucció d'aquest país.
5: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: I encara una altra qüestió. Abans d'obrir la crònica esportiva, us hem d'explicar que prop de 90 persones han arribat en pastera aquest dissabte a les Illes Balears. Els migrants, la majoria d'origen subsaharià, anaven a bord de 3 pasteres diferents que han estat localitzades a les costes de Formentera, Cabrera i Mallorca. Des de principis d'any són més de 3.300 les persones que han arribat a les illes en desenes de pasteres des del nord de l'Àfrica.
5: Esports.
1: Amb l'Alfons Gorina.
6: Comencem parlant del Mundial, perquè aquest diumenge ha jugat la gran final entre les seleccions de l'Espanya i l'Argentina. Aquest dissabte la selecció espanyola no s'ha pogut entrenar damunt la gespa i ha suspès definitivament l'última sessió abans de la final degut a la tempesta elèctrica que ha caigut sobre Nova Jersey. Pel que fa a l'Argentina, ha posposat el seu entrenament, però finalment sí que han pogut exercitar-se sobre la gespa. La final, això sí, no perilla. Sentim a Luis de la Fuente parlar d'aquest partit.
7: Va ser un grandíssim espectáculo. Creo que hay 2 superselecciones, 2 superequipos, con muchas similitudes en comportamientos, en talento de futbolistas. Cada uno, evidentemente, trataremos de llevar el juego donde nos interese y el partido donde más nos interese, pero yo creo que en un planteamiento primero, tanto España como Argentina, planteamos un partido donde la brillantez, el talento, el buen juego, gane a cualquier otra circunstancia.
6: Per part d'Argentina ha parlat Messi, recordant la ja icònica foto de l'astre argentí banyant a la Minyamal quan era un nadó.
8: La verdad que esa foto es una locura porque bueno, es la vida, ¿no? Yo me hice una foto cuando él era bebé y estemos los dos enfrentando una Copa del Mundo, la verdad que lo que digo es una locura, pero nada, es uno de los mejores del mundo en este momento, sin duda, y le deseo muchísima suerte, porque el bien del Barça ser el bien del Barcelona también.
6: D'altra banda, Joan Laporta, en declaracions a Catalunya Ràdio, ha explicat que el fet que ell doni suport a la selecció espanyola públicament és una manera d'agrair que tenen 8 jugadors amb Espanya, un posicionament que ha provocat les crítiques d'un sector de l'afició del Barça que li ha recordat la història del club que presideix i tot el que representa.
4: Tenim 8 jugadors a la selecció espanyola i han arribat a la final i nosaltres doncs els hi desitgem el millor, que és que guanyi. I això ho dic amb tota normalitat, i això no és incompatible amb res més. I la veritat és que estic molt, molt, molt agraït de com ens estan tractant.
6: Per últim, com a president del Barça, ha parlat de la importància pel club d'aquesta final del Mundial que enfrontarà a Leo Messi i Lamine Yamal, dos futbolistes sortits de la Masia.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
6: I aquest dissabte han arrencat els primers amistosos de pretemporada. L'Espanyol de Manolo González s'ha imposat al camp de l'Olot per 0-3. Sentim a Àlex Calatrava, un dels nous fitxatges de l'equip blanquiblau.
9: Trabajando todavía muchas cosas y creo que ha sido una buena primera toma de contacto. Nos queda mucho, tenemos que seguir trabajando y preparando lo mejor posible para el día de Levante.
6: Per la seva banda, el Girona ha empatat a 0 a la Ciutat Esportiva contra l'Al-Qadisha de la Lliga Saudita. Ricard Artero, jugador del Girona, ha parlat de quines sensacions tenen amb el nou entrenador Quique Álvarez.
10: Molt bones. Alguns de nosaltres ja el coneixíem des dels anys aquests del filial i són dues persones, tant ell com el seu germà, com tot l'estaf que ha vingut, superproperes i que ens ajudaran segur a complir l'objectiu.
6: Això el dia en què el mateix club gironí ha anunciat el traspàs de Joel Roca a l'Olympiacos grec per una quantitat al voltant d'uns 6 milions d'euros i mig i un 15% d'una futura venda. El Sabadell, per la seva banda, ha perdut el camp del Castelló per 2-0. I un últim apunt, en aquest cas de Primera Federació, perquè l'Europa ha anunciat un canvi a la banqueta. Josep Maria Jané, fins ara director esportiu i també tècnic del filial, es farà càrrec del primer equip, un canvi propiciat per la marxa de Dai per una decisió personal.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
6: Parlem ara del Tour de França. Quarta victòria de l'eslové Tadej Pogačar, de nou en solitari a la 14a etapa de la ronda francesa. Pogačar ha atacat quan faltava 1,5 km per coronar el Col du Hac i ningú li ha pogut seguir el ritme. Sentim el líder del Tour.
11: Yeah, really, really perfect day. We marked this.
12: Ens ha sortit un dia perfecte. Teníem aquesta etapa marcada des de l'inici. La coneixia molt bé, és molt bonica, una zona increïble per pedalar. Tinc bons records d'aquí i avui com a equip n'hem sumat un altre.
11: As a team, we had another one.
6: Un Pogačar que ara suma 4 minuts i 30 segons sobre el segon classificat, el danès Jonas Vingegaard. Aquest diumenge, 15a etapa i de nou de muntanya, 184 quilòmetres entre Champagnol i Plateau de Solsona, amb un port de primera categoria, dos de tercera i amb la meta d'etapa en un port de categoria especial.
5: 3CAT Info.
6: A la Fórmula 1, el líder del Mundial, Kimi Antonelli, ha fet la pole al Gran Premi de Bèlgica. Aquest diumenge a les 3 de la tarda se celebra la cursa. I en tennis, Paula Badosa jugarà aquest diumenge la final del torneig de Romania contra l'egípcia Mayar Sheriff després de desfer-se de l'eslovena Tamara Zidanec en 3 sets a les semifinals. En bàsquet, la penya ha fet oficial la incorporació de l'alè pivot Quan Chitam, de 30 anys, el nord-americà. Amb passaport italià, prové del Reggio Emilia de la Lliga Italiana i serà verd i negre fins al juny del 2027. D'altra banda, el Girona ha anunciat el fitxatge del base nord-americà Stanley Whittaker, de 31 anys. Whittaker prové de l'Aliaga Petkimspor de la Lliga Turca i signa per una temporada.
5: 3CAT Info.
6: I cau el rècord del món de la milla. El britànic Josh Kerr ha fixat la marca en 3 minuts, 42 segons i 62 centèsimes. Ha superat la marca del mític Hicham El-Gerrouj de fa 27 anys. En hoquei patins s'han sortejat el calendari tant de l'hoquei lliga masculina com de la femenina. A la masculina, el campió l'Igualada s'estrenarà al Palau Blaurana contra el Barça, mentre que les campiones el Vila-sana visitaran el Fraga. També es van sortejar els emparellaments per a la Supercopa, que jugarà el 24 i 25 d'octubre. A la masculina, Liceo Barça i Igualada Calafell, i a la femenina, Vila-sana Palau i Fraga Telecable.
5: 3CAT Info. Informar. explicar.

entendre. Són 2:15.

0: Són dos quarts. Us estem explicant que dos militars nord-americans moren i un altre està desaparegut arran dels atacs iranians sobre objectius dels Estats Units a Jordània. Teheran deixa en suspens la treva amb Washington pels últims atacs de l'administració Trump. Aquí a Catalunya, els agents rurals preveuen per aquest diumenge risc extrem d'incendi forestal en 22 municipis de 7 comarques. El foc que crema l'Aragó ja és el més extens de tot l'estat espanyol aquest any, amb més de 15.800 hectàrees. Els bombers tenen l'esperança de poder-lo encerclar en les pròximes hores. I a partir d'ara també us explicarem que la temperatura de l'aigua de l'estany de Banyoles ha arribat als 30 graus per primer cop des del 1996, que és quan se'n comença a fer el registre regular. És una xifra que supera les dels dos anys anteriors. L'any passat l'aigua de l'estany va arribar als 29,2 graus i el 2024 als 29. I parlarem també de la probabilitat que hi ha de tornar amb alguna malaltia després de fer un viatge a un país exòtic. L'Hospital Clínic té l'únic servei de salut internacional de tot l'estat espanyol. Ells ens ho explicaran.
1: Esports. Aquest diumenge juga la gran final del Mundial entre les seleccions de l'Espanya i l'Argentina. La selecció espanyola ha suspès el seu darrer entrenament abans de la final del Mundial degut a la tempesta elèctrica que ha caigut sobre Nova Jersey. De la seva banda, l'Argentina sí que ha pogut entrenar, però amb retard. La disputa de la final no perilla. Els amistosos de pretemporada, Girona 0, Alcadixa 0, Castelló 2, Sabadell 0 i Olot 0, Espanyol 3. En ciclisme, quarta victòria de Tadej Pogačar a la 14a etapa del Tour de França. L'eslovè li treu 4 minuts i 30 segons al segon, Jonas Vingegaard. I a la Fórmula 1, el líder del Mundial, Kimi Antonelli, ha fet la pole al Gran Premi de Bèlgica. Aquest diumenge a les 3 se celebra la cursa.
0: I ens espera un diumenge molt calorós, amb màximes d'entre 35 i 40 graus a bona part de l'interior i del prelitoral. Els 40 serien més probables al Pla de Lleida. El temps estable, assolellat fins al migdia, i a la tarda doncs poden caure xàfecs aïllats al Pirineu. Farà molta xafogor a la costa. Ara passen gairebé 3 minuts a dos quarts. Els Estats Units i l'Iran intensifiquen les hostilitats tot just un mes després de l'acord d'alto el foc que ja ha quedat en paper mullat. Dos soldats nord-americans han mort en l'atac iranià amb míssils balístics i drons d'aquesta matinada contra la base dels Estats Units a Jordània. També hi ha un altre soldat desaparegut, segons informacions del mateix exèrcit. Sí, amb aquests ja són 16 els efectius nord-americans que han perdut la vida des que els Estats Units i Israel van començar aquesta guerra el 28 de febrer d'aquest any. En plena escalada, el líder suprem de l'Iran, Mojtaba Khamenei, ha atiat encara més el foc, amenaçant els Estats Units amb lliçons inoblidables. L'ayatolà ha carregat contra el president nord-americà, a qui ha culpat de la fallida de la treva. També ha dit que Trump no té cap mena de credibilitat. El comunicat de l'ayatolà arriba després de 7 dies consecutius de bombardejos encreuats en què els dos bàndols han atacat infraestructura civil. Washington ha destruït diverses vies de comunicació i una desalinitzadora de la República Islàmica. Des de Teheran eleven a 50 els morts i a 500 els ferits per aquests atacs nord-americans de les últimes 3 setmanes. El règim dels ayatolàs ha respost bombardejant els principals aliats nord-americans a la regió i per primer cop doncs, també li ha tocat rebre a l'Aràbia Saudita. Kuwait ha sortit perjudicat en aquest cas pels atacs rebuts contra una instal·lació petroliera, una central elèctrica i una desalinitzadora. Les monarquies del Golf ho han qualificat de crims de guerra. I a casa, 9 persones han mort també al llarg del dia d'avui en diferents atacs israelians en una nova vulneració, en aquest cas també de l'alto el foc, per part del govern de Benjamin Netanyahu. Sentim el pare d'una de les víctimes.
2: El meu fill era un noi jove de 18 anys que ajudava el seu oncle a col·locar alumini. Aquesta era la seva feina. L'oncle té un taller d'alumini i ell l'ajudava a aïllar-lo amb el que tenia.
0: Una família amb 3 fills menors d'edat també ha mort durant el bombardeig d'un edifici residencial a la ciutat de Gaza. L'exèrcit ha justificat aquesta operació dient que l'objectiu era atacar un terrorista de Hamas. A més, a Israel va assassinar 8 persones durant un funeral en un camp de refugiats. Més de 1.100 gazians han perdut ja la vida des que va entrar en vigor aquesta suposada treva l'octubre passat. De fet, les últimes setmanes Tel Aviv ha intensificat els atacs contra l'enclavament. I a Jerusalem està creixent l'assetjament dels ultraortodoxos sobre la població secular d'aquesta ciutat. Una cafeteria que obre en sàbat, és el dia de descans setmanal en el judaisme, és ara l'última víctima d'aquesta dinàmica en una ciutat que cada dia és més religiosa. Anem a Jerusalem, Jordi Brascó.
3: Sàbat, criden un grup d'ultraortodoxos davant d'una cafeteria que obre el dia del descans sagrat. Han vingut per segon dissabte consecutiu a assetjar els clients i el propietari, el Yoel, que té la consciència ben tranquil·la.
4: Vam posar la cafeteria al centre de la ciutat, que és una de les zones més seculars de Jerusalem, però han vingut grups d'ultraortodoxos que no volen parlar i que pressionen, intimiden perquè acabis tancant.
3: No pensa fer-ho perquè obrint en sàbat, diu, ofereix alternatives als no religiosos que han vingut fins aquí a defensar els seus drets. La cafeteria s'ha convertit en l'escenari d'una batalla sobre el model de ciutat que ha de ser Jerusalem. Una batalla que es reprodueix en altres àrees, com a la zona de Mea Shearim i Romema, on veïns ultraortodoxos boicotegen les obres d'una nova línia de tramvia. Laura Wharton, assessora de la ciutat a l'Ajuntament, està indignada.
5: Els atacs de les obres del tramvia han suposat pèrdues de més de 500 milions de shekels. És exasperant. I el pitjor és que el govern de Netanyahu, la meitat dels quals són fanàtics religiosos, els hi permeten.
3: Des de l'Ajuntament asseguren que tenen les mans lligades perquè la policia la dirigeix un fanàtic religiós, Itamar Ben-Gavir. S'aferren a les properes eleccions per a calmar els ànims i canviar la dinàmica als carrers de la ciutat.
0: Ara són 2:15, tornem a Catalunya. Aquest diumenge s'activa el nivell 4 per perill extrem d'incendi forestal a 22 municipis de 7 comarques i el nivell 3 per perill molt alt a 235 municipis de 23 comarques. Continuarà restringit l'accés a 3 espais naturals, a la Baronia de Rialb, la Ribera Salada i també l'espai natural del Montmell Marmellà. Es demana extremar les precaucions, evitar qualsevol activitat que pugui generar un incendi i respectar les restriccions per garantir la seguretat de les persones i per protegir el medi natural en una situació que, com us diem, és de risc molt elevat. Tot plegat després que aquest dissabte els bombers hagin treballat en 3 incendis a Pontils, a la Conca de Barberà, a la Baronia de Rialb, a la Noguera també i a Vilademuls, al Pla de l'Estany. El foc, mentrestant que crema a l'Aragó, és ja ho han dit, el més extens d'Espanya aquest any, amb 15.800 hectàrees. Els bombers tenen l'esperança de poder encerclar-lo en aquestes pròximes hores. Luis Biendicho, conseller de Medi Ambient de l'Aragó.
6: És la zona que más nos preocupa para esta noche, que es el sector 1, sector 3, flanco izquierdo, y es lo que vamos a seguir vigilantes y vamos a seguir atentos.
0: I el conseller d'Interior d'aquest govern, Roberto Bermúdez, ha recordat que els equips d'emergència no baixaran la guàrdia, tot i que el perímetre de l'incendi no hagi crescut, com us diem. També ha explicat que han recuperat serveis com la telefonia o la llum.
7: Esta noche y mañana se va a seguir trabajando con los mismos medios, tanto humanos como aéreos. Entendemos que tenemos que hacer un esfuerzo importante durante estos próximos 2 días para intentar estabilizarlo en el menor tiempo posible. También deciros que las carreteras siguen cortadas exactamente igual que antes. La telefonía ha sido restablecida prácticamente en el 100% gracias a Telefónica, que nos ha puesto un repetidor portátil. La línea de luz también tenemos restablecido el 100% de la luz en todos los municipios.
0: I encara Espanya preocupa un incendi que crema Guadalajara i que continua sense control amb un comportament extrem. Ha cremat de moment 9.000 hectàrees. Aquí a casa nostra, per cert, la temperatura de l'aigua de l'Estany de Banyoles ha arribat ja als 30 graus i és per primera vegada que passa des del 1996, que és quan se'n comença a fer un registre regular. Va ser aquest divendres i la dada l'ha portada a 3Cat Info l'observador Josep Pasqual, que és qui s'encarrega de recollir-la. Aquesta xifra supera la dels 2 anys anteriors. L'any passat l'aigua de l'Estany de Banyoles va arribar als 29,2 graus i el 2024 als 29. A més, també aquest juliol a la capital del Pla de l'Estany s'hi ha registrat la setena màxima més alta des del 1950 amb 41,4 graus. El rècord són els 44,2 del 18 de juliol, precisament, del 2023.
8: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Més qüestions. Les obres de pacificació

0: la connectivitat de l'autopista C32, per això abans del 2032 es faran 4 noves sortides. Una a Taià, Premià de Mar, a Vilassar de Mar i també a Calella. El secretari de Mobilitat, Manel Nadal, n'ha explicat els objectius.
1: 10.000 vehicles que passaven per Nacional 2 passen ara per l'autopista. Per tant, a l'autopista l'hem de millorar. I això vol dir millorar els enllaços, millorar l'accessibilitat, fer actuacions que vagin de la Nacional 2 cap a l'autopista. Per tant, un primer àmbit són les millores a la C32. El segon, la pacificació. I finalment, hi ha un tercer paquet de coses, de millora del transport públic, de descarbonització, plaques fotovoltaiques.
0: La consellera de Territori, Sílvia Paneque, destaca també els beneficis que aportaran aquests canvis.
2: Té avantatges en termes de sostenibilitat i sobretot té efectes sobre aquest urbanisme del segle XXI, aquesta pacificació de les trams urbans i aquesta millora en l'àmbit de la mobilitat i del transport públic, però també d'aquesta qualitat de l'urbanisme, de la qualitat urbana i també en termes de sostenibilitat.
0: I el govern destina una línia d'ajuts de 3.800.000 euros a les explotacions agràries de les Terres de l'Ebre que van patir, recordareu, els aiguats i la dana a l'ICE del setembre i l'octubre passats. Aquestes subvencions estan destinades als titulars d'explotacions agrícoles, ramaderes, apícoles i vivers que hagin sofert danys amb l'objectiu de contribuir a la recuperació de la seva activitat agrària i compensar part d'aquests costos que van tenir. Serveixen per fer treballs de neteja, moviments de terres i reconstrucció de terrasses, entre altres coses. La quantitat de la subvenció varia en funció del grau d'afectació, amb un màxim de 50.000 euros per beneficiari. Aquestes sol·licituds s'han de presentar telemàticament des d'aquest dissabte i hi ha temps fins al 7 d'agost. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya ha posat en marxa una nova tirolina doble a l'estació de Vuitaüll. Aquesta activitat s'afegeix a partir d'aquest cap de setmana a l'oferta d'activitats d'aquesta estació de muntanya que vol atraure més visitants a banda dels esquiadors. Alba Mor.
3: L'objectiu és mantenir l'afluència de turistes a l'equipament també a la primavera i l'estiu. La nova tirolina s'ha impulsat com un atractiu més que es pot complementar amb activitats d'esport i natura. Sònia Bruguera és l'alcaldessa de la Vall de Boí.
4: Jo crec que això és un atractiu no només per Vuitaüll, per convertir l'estació de Vuitaüll en estacions de muntanya, aquests 365 dies que dèiem, i evidentment és bo tant per l'estació com per la Vall de Boí. Això és un atractiu més, una activitat més a dintre de la Vall de Boí i això crec que ha d'atreure públic i ha de generar més economia, més oportunitats. Això crea un Pirineu viu, un Pirineu amb oportunitats i al final un Pirineu de futur.
3: La nova tirolina és la més llarga de Catalunya i fa un quilòmetre de llargada. L'equipament se suma a una segona infraestructura de 200 metres ja inaugurada a principis de l'estiu passat. Els dos equipaments estan ubicats a la base de l'estació i permeten fer baixades individuals i en tàndem gaudint de les vistes panoràmiques que ofereixen les muntanyes del Pirineu.
0: 5 ferits, un d'ells de gravetat a Lleida a causa de l'explosió que hi ha hagut en un cotxe aquest dissabte al matí. Els fets han tingut lloc cap a les 11, han afectat el conductor del cotxe i 4 vianants que es trobaven a la zona i que han resultat ferits per l'impacte de fragments del vehicle que han sortit disparats per culpa d'aquesta explosió. Els 5 afectats es troben ara a l'Hospital Arnau de Vilanova i els Mossos, que s'han fet càrrec de la investigació, han indicat que la principal hipòtesi sobre l'origen d'aquest foc apunta a la combustió d'algunes que hi havia dins del cotxe. I Tortosa, que reviu l'esplendor del segle XVI a la Festa del Renaixement, un esdeveniment que enguany arriba a la 29a edició, apostant per donar a conèixer el patrimoni històric i cultural d'aquesta ciutat. Segons un estudi de la Universitat Rovira i Virgili, aquesta trobada amb el passat té una repercussió econòmica a Tortosa, atenció, de 7,7 milions d'euros. Ariadna Escoda.
5: És el cas dels túnels del Castell de la Suda, on es representa un viatge en el temps de la mà de múltiples personatges que mostren aquest punt d'interès històric de la ciutat. A la llista d'espais visitables se sumen altres indrets recentment restaurats, com la nau de l'antic balneari d'Emporcar i la terrassa dels arbotants de l'absis de la catedral, així com el camp de la Torreta. Jordi Jordan és el regidor de la festa.
6: Precisament la Festa del Renaixement és el moment ideal per a donar-los a conèixer al gran públic i això és el que han fet aquesta edició, recuperant els viatges historico-artístics, que són uns viatges a on el visitant, el turista, el que fa és recórrer aquests espais, però de manera teatralitzada, portant-te al segle XVI.
5: El programa d'aquest any compta amb una setantena d'activitats, una trentena de les quals són novetats. De cara a l'any vinent, en què l'esdeveniment assolirà la 30a edició, l'organització preveu incorporar més propostes innovadores, si bé el rigor històric continuarà sent un dels pilars mestres de la programació.
7: El temps.
0: Amanda N. Ramírez.
7: Tendència a pujar la temperatura, notarem avui.

0: tant de dia com de nit, venim d'una nit tòrrida, més de 25 graus de mínima. És a dir, en tota la nit no es baixa dels 25 graus alguns sectors de la costa, del prelitoral, fins i tot mínimes de 26-27. A mitja nit encara hi havia valors propers als 29 o 30 amb molta humitat arran de mar. En definitiva, ambient molt canicular, no estem tenint una onada de calor, no estem superant els llindars, que, per exemple, a Lleida són per sobre dels 40 i mig, però ben a prop. I, a més, amb tanta sensació de xafogor, doncs fa patir tants dies consecutius de calor. Va una mica per llarg, fins dimecres, 3-4 dies més de calor forta, i probablement dijous a la tarda i divendres ja pot baixar una mica la temperatura. Tot això avui amb sol, al matí amb alguns núvols baixos a la Costa Daurada, Delta de l'Ebre, humitat, xafogor, calitxa, aquesta pols, aquest aspecte com africà del cel, i a la tarda nuvolades que podrien créixer aquestes castelleres, aquests cúmuls al Pirineu i donar algun ruixat, preferentment Ripollès, Cerdanya, nord del Pallars Sobirà, Vall d'Aran i el Principat d'Andorra.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
2: Ara passen 2 minuts a 3/4, una de cada 10 persones que viatgen a països exòtics tornen amb alguna malaltia. És un percentatge que es manté estable cada estiu, segons l'Hospital Clínic, que té l'únic servei de salut internacional de tot l'estat espanyol. El que sí que canvia són les destinacions, molt sensibles als conflictes i també a la situació geopolítica mundial. És un reportatge de Núria Har amb muntatge musical de Macià Closes.
3: El 10% dels viatgers tornen a casa malalts, molts per una diarrea o per una erupció a la pell i no havien demanat consell mèdic abans d'agafar l'avió. El doctor Àlex Almuedo explica el Tot es pot parlar de Catalunya Ràdio amb el tipus de malalt que es troben a la consulta del clínic.
4: La majoria dels que venen no havien fet una atenció al previatge, però també tenim gent que ha fet l'atenció al previatge i igualment s'ha emmalaltit.
3: Els països del sud-est asiàtic són destins molt populars, però l'esclat de la guerra de l'Iran ha obligat a refer plans perquè la majoria de companyies aèries que volen des d'Europa feien escala a països de l'Orient Mitjà.
4: La nostra clínica, no?, es comporta una mica com a termòmetre de la situació geopolítica, de les crisis climàtiques, de les crisis sanitàries. I sí que vam observar a nivell de març un canvi. Va haver-hi una baixada molt grossa d'un destí com és Tailàndia, que és superturístic, i la gent va canviar-ho. Això ho hem de dir, el viatge és resilient.
3: Ara, molts d'aquests viatgers han canviat Tailàndia per països de l'Amèrica Llatina o de l'Àfrica. Un dels destins que més preocupen el Servei de Salut Internacional del Clínic és Uganda, pel brot d'Ebola que també afecta la República Democràtica del Congo. Uganda és un país molt turístic que genera molt d'interès pels safaris.
4: I aquests viatgers sí que va haver-hi temor de viatjar o no de viatjar. I fem una mica la personalització del que seria la recomanació en el viatge aquest, depèn del que vagis a fer.
5: ¿Has hablado con ella?
6: Ay, lo felicitas y te vas, ¿eh? Eric.
7: Hace tiempo no siento nada.
5: ¿En serio te vas a ir?
2: El curtmetratge Fúria dels joves Fran Moreno i Blanco i Santi Pujol Amat ha guanyat el Premi Especial del Jurat als BAFTA Student Awards, que atorga l'Acadèmia Britànica de les Arts Cinematogràfiques i de la Televisió, que reconeix nous talents del món audiovisual. El curt, amb actors que no són professionals, relata la relació entre un jove que viu en un centre de menors i la seva mare, i és el projecte de graduació de Moreno i Pujol a l'Escola de Cinema de Catalunya, l'ESCAC. Fran Moreno explica què suposa rebre aquest reconeixement.
8: Ens dona un al·licient després de tant temps de treball solitari sense garanties i et verifica una mica que la teva intuïció a l'inici, que pensaves en coses que no sabies si funcionarien o no, acaben traspassant la pantalla i emocionant a gent que no et coneix. I això és el més important per mi.
2: I Santi Pujol ens destaca el nou projecte conjunt.
9: Estem desenvolupant el nostre primer llargmetratge, Cèl·lula Mare, i sí que és veritat que aquest llargmetratge no segueix la mateixa línia que el curtmetratge de Fúria, però sí que té un univers i un món molt semblant.
2: Fúria ja va rebre el Premi de Nova Autoria al Festival de Cinema de Sitges. Rick Astley ha enlluernat el públic de Cap Roig amb el seu pop britànic fresc. La icona dels anys 80 ha penjat el cartell de Tot venut en el seu debut al festival. Des de Calella de Palafrugell ens ho explica la Berta Artigas Fontàs.
10: Un inici de concert ple d'energia, carisma i acompanyat de la seva banda, el cantant ha començat a fer un recorregut per més de 4 dècades de trajectòria, interpretant temes emblemàtics com Together Forever. Thank you.

0: Hi ha altres cançons que ja s'han convertit en himnes i que van fer de Slay una estrella internacional als anys 80. Temes que han sigut corejats per un públic fidel.
1: Perquè tenim 54 anys i aquest senyor que toca és el que teníem quan tocàvem, que teníem 18 anys. I no el vam poder veure mai. Llavors ara el veurem de vell.
2: Hem escoltat aquest home amb discos a casa per les nostres filles. La mare d'ell, aquest noi, vale? Pues a casa andàvem pujant contínuament i anàvem ballant, i vulguis o no, et queda.
0: És el segon artista que exhaureix les entrades d'aquesta edició del Festival Cap Roig. Ha venut 2.500 localitats, com també va fer l'internacional Bryan Adams.
3: I els Castellers de Vilafranca, que estrenen el 5 de 9 a Sitges i completen així la millor actuació mai vista en aquesta localitat del Garraf. Anem a Sitges. Josep Almirall.
4: Gran actuació dels Castellers de Vilafranca, que han afegit el 5 al seu ventall de games extra del 2026. Ha estat un 5 controlat, amb bones mides, que han descarregat a la segona ronda. De sortida han completat un 3 de 9, agafat només amb manilles i amb l'alineació del 3 de 10 que volen estrenar a Vilanova i la Geltrú el dia 1 d'agost. Un 3 és prometedor, que han controlat en tot moment. A la tercera ronda han descarregat la torre de 9 i han acabat l'actuació amb el pilar de 8, el tercer gama extra de la tarda que no s'havia vist mai a Sitges. I la colla local, la Jove de Sitges, ha repetit la millor actuació de la seva temporada, 4 de 8, 3 de 7 per sota i 7 de 7. La colla del Garraf treballa ara el 3 de 8 i la torre de 7, que voldrien ajuntar amb el carro gros a final de temporada.
3: I a Barcelona hi ha un fenomen en ple creixement, el de les gelateries. La ciutat ha vist una onada d'obertures en els últims 5 anys d'aquests establiments i, sobretot, el que ha augmentat és la varietat. És un reportatge que ens ha fet en Roc Fargas amb el muntatge musical del Miquel Guiu.
5: L'auge dels locals de venda de gelats s'ha produït sobretot en les zones turístiques de la ciutat, tal com explica Olivier Fernández, gerent del Gremi de Pastisseria de Barcelona.
6: Hi ha un creixement que es veu, però sí que depenen de la zona, no? El que és George, on d'alguna manera té més proximitat al turisme, incluït barris de Barcelona, sí que el creixement és molt més alt com creixement en altres tipus de botiga.
5: Una de les novetats dels últims anys és l'obertura d'establiments que treballen amb la seva pròpia concepció del gelat. En Ken, per exemple, és el fill dels propietaris de la pastisseria Takashi Ochigai, que va obrir el 1983 i que ara fa poc va crear una marca de gelats, Kurimu. Ell ens explica amb quins productes treballen.
7: Nosaltres vam crear una marca que es diu Kurimu i a partir d'aquí vam llançar una tipologia de gelats, que són gelats italians, amb ànima japonesa. Llavors, tots els gelats tenen algun tipus d'ingredient doncs, associat amb el Japó. Nosaltres tenim doncs, el yuzu i sudachi, que sudachi també és un cítric japonès. Després tindríem el de cirera i umeboshi i un altre que surt molt i que s'està fent molt popular és el de sèsam torrat i tot això ho portem del Japó. Jo
5: vull anar a la platja amb tu. Si caminem pels carrers de Barcelona, avui veiem gelateries japoneses com la d'en Ken, però també n'hi ha de gregues, libaneses, argentines o les que treballen en productes de proximitat. En Marco, per exemple, és un dels propietaris de Paralelo Gelato. Tot i que ell és italià, porta 10 anys treballant en productors de quilòmetre zero i creu que precisament això és l'essència de la seva marca.
8: Nos hemos dado cuenta que había muchos productos de calidad. Entonces nos parecía un sinsentido ir a comprar un pistacho de Irán cuando había un pistacho muy bueno y local. Hay también una razón ecológica. Y al final de todo, pero la cosa más importante para nosotros era igual crear un producto que fuera auténtico. Si puedo comprar un helado que tenga algo de aquí, tiene mucho más sentido.
5: Ara, amb l'estiu i les altes temperatures, ve més de gust que mai un gelat per refrescar-se. I Barcelona té cada cop més oferta variada per a tots els gustos. Si això s'acaba, tindré el cor trencat.
3: Esports. Amb l'Alfons Gorina.
9: Aquest diumenge juga la gran final del Mundial entre les seleccions de l'Espanya i l'Argentina. Aquest dissabte la selecció espanyola no s'ha pogut entrenar damunt la gespa i ha suspès definitivament l'última sessió abans de la final degut a la tempesta elèctrica que ha caigut sobre Nova Jersey. Pel que fa a l'Argentina, ha posposat el seu entrenament, però finalment sí que han pogut exercitar sobre la gespa. La final, això sí, en principi no perilla. Sentim a Luis de la Fuente, el seleccionador espanyol, parla d'aquest partit.
10: Va ser un grandíssim espectacle. Creo que hay dos superselecciones, dos superequipos, con muchas similitudes en comportamientos, en talento de futbolistas. Cada uno, evidentemente, trataremos de llevar el juego donde nos interese y el partido donde más nos interese, pero yo creo que en un planteamiento primero, tanto Argentina como España, tanto España como Argentina, planteamos un partido donde la brillantez, el talento, el buen juego, gane a cualquier otra circunstancia.
9: Per part d'Argentina ha parlat Messi, recordant la ja icònica foto de l'astre argentí banyant a la Minyamal quan era un nadó.
11: La verdad que esa foto es una locura porque bueno, en la vida, ¿no? Yo me hice una foto cuando él era bebé y que hoy estemos los dos enfrentando una Copa del Mundo. La verdad que lo que digo es una locura, pero nada, es uno de los mejores del mundo en este momento, sin duda, y le deseo muchísima suerte, porque el bien del va a ser el bien del Barcelona también.
9: D'altra banda, Joan Laporta, en declaracions a Catalunya Ràdio, ha explicat que el fet que ell doni suport a la selecció espanyola públicament és una manera d'agrair que tenen 8 jugadors amb Espanya. Un posicionament que ha provocat les crítiques d'un sector de l'afició del Barça que li ha recordat la història del club que presideix i tot el que representa.
12: Tenim 8 jugadors a la selecció espanyola i han arribat a la final i nosaltres doncs els hi desitgem el millor, que és que guanyi. I això ho dic amb tota normalitat, i això no és incompatible amb res més. I la veritat és que estic molt, molt, molt agraït de com ens estan tractant.
9: Aquest dissabte han arrencat els primers amistosos de pretemporada. L'Espanyol de Manolo González s'ha imposat al camp de l'Olot per 0-3. Sentim a Àlex Calatrava, un dels nous fitxatges de l'equip blanquiblau.
13: Trabajando todavía muchas cosas y creo que ha sido una buena primera toma de contacto. Nos queda mucho, tenemos que seguir trabajando y preparándonos lo mejor posible para el día de Levante.
9: Per la seva banda, el Girona ha empatat a 0 a la Ciutat Esportiva contra l'Al-Qadisha de la Lliga Saudita. Ricard Artero, jugador del Girona, ha parlat de quines sensacions tenen amb el nou entrenador Quique Álvarez.
14: Molt bones. Alguns de nosaltres ja el coneixíem des dels anys aquests del filial i són dues persones, tant ell com el seu germà, com tot l'estaf que ha vingut, superproperes i que ens ajudaran segur a complir l'objectiu.
9: Això el dia en què el mateix club gironí ha anunciat el traspàs de Joel Roca a l'Olympiacos grec per una quantitat al voltant d'uns 6 milions d'euros i mig i un 15% d'una futura venda. El Sabadell, per la seva banda, ha perdut el camp del Castelló per 2-0.
15: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
9: Parlem ara del Tour de França, quarta victòria de l'eslovè Tadej Pogačar, de nou en solitari a la 14a etapa de la ronda francesa. Pogačar ha atacat quan faltava 1,5 km per coronar el Col du Hag i ningú l'ha pogut seguir. Sentim el líder del Tour.
16: Yeah, really, really perfect day. We marked this.
17: Ens ha sortit un dia perfecte, teníem aquesta etapa marcada des de l'inici. La coneixia molt bé, és molt bonica, una zona increïble per pedalar. Tinc bons records d'aquí i avui com a equip n'hem sumat un altre.
16: As a team we had another one.
9: Un Pogačar que ara suma 4 minuts i 30 segons sobre el segon classificat, el danès Jonas Vingegaard. Aquest diumenge, 15a etapa de nou de muntanya, 184 quilòmetres entre Champagnol i Plateau de Dolesdon, amb un port de primera categoria, dos de tercera i amb la meta d'etapa en un port de categoria especial.
15: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
9: A la Fórmula 1, el líder del Mundial, Kimi Antonelli, ha fet la pole al Gran Premi de Bèlgica. Aquest diumenge a les 3 de la tarda se celebra la cursa. I Paula Badosa jugarà aquest diumenge a la final del torneig a Romania contra l'egípcia Mayer Sheriff després de desfer-se de l'eslovena Tamara Zidanec en 3 sets a semifinals.
15: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. Tresca Info.